0: Més notícies, Òscar Callau.
1: Laura Borràs assegura que el govern espanyol no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó que segueix la valoració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. És la reacció de l'expresidenta del Parlament i de Junts a través de les xarxes socials després de saber que el Consell de Ministres li aplica un indult parcial. Li rebaixen la pena 2 anys de presó i li mantenen la inhabilitació pel fraccionament irregular de contractes i l'adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. També a través de la xarxa X, Carles Puigdemont veu en la causa contra Borràs una evident naturalesa política. Des del PP i Vox ataquen el govern espanyol per la decisió.
0: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període de delegacions, vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
2: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
1: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys prorrogables pel mateix període, si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat.
0: S'eleva a 5 el nombre de morts pel terratrèmol d'aquest dilluns al Japó. Dues de les víctimes mortals les han trobat entre la runa d'un centre comercial que ha quedat parcialment esfondrat. Els altres morts els han comptabilitzat en diferents punts del departament de Kumamoto, a l'illa de Kyushu. El sisme va tenir una magnitud de 7,1 i va afectar sobretot el sud-oest del país. La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. El maquinista tenia l'ordre de tornar a l'estació del Clot.
1: Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el maquinista del tren afectat va veure un incendi davant seu, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular. A partir d'aquí tot es va precipitar, com explica Xavier Flores, que és conseller delegat de TMB.
3: Però el va trobar que mentre ell estava fent aquest canvi de posició de conducció, canvi de cabina, doncs algunes portes es van obrir, cosa que va precipitar l'entrada de fum a dins del tren i cosa que va precipitar l'evacuació ja pels seus propis mitjans dels viatgers.
1: TMB descarta que es pugui repetir un incendi com aquest en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no està instal·lat en cap altre tram de la xarxa.
0: A esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres contra el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i està hospitalitzat.
1: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 i en directe per Esports 3.
0: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
4: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Una nova tarda de ball. Una nova edició del Pista de fusta. Cada tarda de dilluns a dijous, sense excepció. De 8 a 9. Repeticions els caps de setmana. Miqui Puig, els plats et divola. Arrenco una nova tarda a la discoteca d'ICAC, aquella, la vella. Has de creuar tota l'emissora, arribar fins al final de tot i trobar-te amb una porta rovellada. Si hi ha un vespino al costat, que fa molts anys que està abandonat, és la senyal, com si fos un mapa del tresor. A partir d'aquí només has de baixar les escales, acostumar les teves ninotes a la foscor i un cop apartada la gran cortina de feltre vermell, et trobes amb la discoteca i Miqui Puig els plats. Des de la cabina et saluda i et diu que t'acomodis. Els parroquians de més edat et faran entrar fins a dins. I aquí és on comença el ball. I avui comença amb Lost Twin. La seva música de llibreria. El seu nou disco, anomenat Diòcul, i aquesta meravellosa, El Laberinto Hermético. Música de llibreria feta ara mateix per Lost Twin.

amb música de llibreria, arrenca el nou Pista de Fusta. El productor Los Twin, inspirant-se en les pel·lícules, en les grans sèries de cançons que es feien servir per llibreria, per omplir programes de ràdio, en regala aquest...

0: 17 singles. Així ens es treu de la màniga Hayley Williams i aquesta Good Old Days. Senzillament et deixa amb l'esperança de que no s'esgoti el mojo d'aquest artista.
1: Servei de ball a ICAT.
0: Aquest és el nostre, el servei de ball, el dicat, el de cada tarda, el que necessites sempre de la teva ajuda. Being Blue featuring Ivy Soli, One. La tarda d'avui m'està quedant pop, deliberadament pop. Cançons de ball que tenen, però, tota l'estructura d'una cançó de pop i que tu necessites.

0: WAN, W-A-A-N, en majúscules, és el projecte del saxofonista Bart Wirtz i del teclisme Ernil Van Brihotten. Noms que nosaltres desconeixem, músics dotadíssims, des d'Holanda, amb peces com aquesta Beam Blue, amb la col·laboració a les veus del rapper Ibi Sola. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista, de fusta. Trajectòria intachable des de fa 8 temporades. Combinant jazz, hip-hop i una mica més el que calgui perquè balleu.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funcioné.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Melodies de Cochamba.

darrere el projecte de Melody's Echo Chamber, la veu de Melody Pochette, la francesa, en algun moment va ser qüestionada per ser nòvia de músics famosos, però la veritat és que té un estil únic, el de Melody Echo Chamber. El nou disco amb aquest Eyes Closed com una de les peces importants. Un Clouded Dew sortirà d'aquí uns mesos i a casa ja la tenim. I una de les sorpreses més boniques de la temporada ha sigut això. I Lily Allen, la britànica, s'ha tret de la màniga un disc de despit, un disc on te parla de la revelació turmentosa amb una actriu, amb un actor, perdó, dels Estats Units, amb un home molt famós, que la pantalla és una cosa i a la vida real n'és una altra. Aquesta Western Girl és senzillament colpidora. Sembla una cosa naïf i petita, però quedeu-vos fins al final. El cor es glaça.

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

0: fine. I'm fine. I want you to be happy. Okay. Okay, I'll speak to you later. I love you.
1: Senzillament una animalada. El que s'ha tret de la màniga la nostra amiga Liliana Les, un disc de despit, un disc de refermació i sobretot deixant-nos clar que Liliana és molt gran. Western Girl té cançons de despit, totes les has de buscar i trobar-les. I aquesta és una catalana que fa feina a Londres. El projecte es diu Periscopi Invertit.

Darrere del projecte Periscopi invertit, Mireia Carbonell, llicenciada a l'ESMUC, es va flipar de la Laietana, i aquest disc Amèlia és ple de referències als clàssics del folk català passats per aquesta manera de veure. Apunteu-vos el nom Periscopi invertit. El poder del camp, una de les moltes cançons de folk, funk, psicodèlia i jazz que Mireia Carbonell manega. Quin goig que arribin coses fetes a casa nostra, inspirades en els clàssics.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquesta és una tarda plena de novetats. Angels of Labour. Aquests sempre tenen el soul entre seia i seia. Fell in Love és plena de picades de mans i de violins.

nòrdics de pell blanca. Els Àngels of Libra, amb un peu a Dinamarca i l'altre a Hamburg. I el seu col·laborador, Nathan Johnson. En aquest I Fell Love, la veu de Nathan Johnson, expressiva i bonica. I ara tens la versió de la tarda, es diu Say, la signa Spocky Ruben. I tu has de esbrinar de qui és original.

és canadenc, amb una trajectòria enorme en el pop d'aquella contrada, col·laborant amb gent com els Broken Social Scene. Arriba a Los Angeles, sent les emissores dels mexicans, i es queda enamorat de Julieta Venegas. El rest és agafar la cançó, donar-li aquest pop lluminós i fer que soni com un gran clàssic, com el gran clàssic que és, com la gran Julieta, favorita de casa, de la part més pop, Spooky Robin. Més soul. Michelle David, els Trutons, i aquest Speak to Me.

imparable, aquest Speak to Me, Michelle David i els True Tones des de Nova York, amb l'esperit 60, agafant el tro que havia deixat Sharon Jones per fer aquest soul d'inspiració 60, com un tro. Una tarda de ball de pop de soul, de ganes de ballar tot el que tinc.

0: la passió per les bandes sonores de sèrie B d'aquests britànics de Bristol, The Allergies, jugant amb els monstres, amb els homes llocs que no existeixen, col·laborant un altre cop amb Andy Cooper en aquest Tear the Place. Saps que ets aïcat a la ràdio inquieta perquè sonen beats. Saps que són les 8 del vespre perquè ha arribat al ball, perquè el sacseig t'arriba i t'atrapa l'entrecuix, i perquè la veu del Miqui Puig als plats et diu que aquí tot és bo. The Allergies i una pila d'artistes que ens fan sacsejar.
1: Ladies and gentlemen, popular demand.
2: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.
1: The Super 3.
0: I aquestes són les festes de Marinita Precària. Una mica de sintetitzadors per la que corre pels temps convulsos.

Ojo al dato, perquè això que ha fet la Marina amb aquestes fiestes és com si màgia bruta. La Isabel Rebigo, li hagués donat la vareta al testimoni. Pop inspiradíssim amb la Ronet, produït per l'Òmola de Super Lamar, i una d'aquelles cançons que et fa creure en el destí del pop. Caliza va escriure aquesta cançó, es va convertir en un himne no oficial de l'Underground, i ara en fa la versió 2025 de Madrid. Madrid 2025. Caliza.

10 anys després, Caliza torna a gravar el seu himne. Madrid, mediodia, medianoche, així ens es deia, el disc de debut. I ara pren la distància suficient com per veure que això és una gran cançó. Ens ha quedat una tarda de batecs de pop. Una tarda on tot gairebé pot ser possible. Cid de Palma, Cola de Vicio, més cançons del disc de debut.

muralles de guitarres, sintetitzadors i d'enigma, Syd de Palma presenta un disco que es diu París, on no necessita els duets absurds de noms que li han de donar més categoria. Ell per si sol ja en té de categoria. Marxem amb uns de Melbourne que tenen nostàlgia del seu Sony Ericsson. Així ens es diu aquesta cançó de High School. Jo em dic Miqui Puig, això és Pista de Fusta. I cada dia de dilluns a dijous tens ball del bonic. Busca'ns a Trascat Cultura i a les xarxes. Allà sempre es parla de la pista.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'onada de calor que a partir d'aquest dimecres afectarà a Catalunya farà pujar el termòmetre per sobre dels 40 graus en diversos punts del país. Les zones més afectades per la calor extrema seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. En declaracions a 3CAT Info, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana paciència i prudència perquè n'hi ha per dies.
3: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Repassarà altres informacions, Òscar Callau.
4: El Tribunal Suprem ha amnistiat 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre i dilluns la beneficiada va ser la republicana Meritxell Serret, consellera del govern de Carles Puigdemont. Un cop conegut el moviment del Suprem, Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut aquest moviment.
5: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: L'Iran ha trencat aquesta nit la treva tàcita de 3 dies en el conflicte amb els Estats Units i ha atacat amb míssils una base nord-americana a Jordània. Fonts de l'exèrcit asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils i acusa la Guàrdia Revolucionària Iraniana d'estar al darrere del llançament. Aquest atac arriba després que el president Trump va anunciar una pausa en els bombardejos contra l'Iran per donar pas a negociacions.
4: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest.
2: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions. El 99 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. Un adolescent que va matar 4 persones en un tiroteig en una escola dels Estats Units l'han condemnat a cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional. Tot i que només tenia 14 anys quan va cometre la matança, se l'ha jutjat com un adult.
4: Els fets van passar al setembre del 2024 a la ciutat de Winder, a l'estat de Georgia. Equipat amb un fusell d'assalt que li havia regalat el seu pare mesos abans, va entrar a l'escola i va matar 2 alumnes i 2 professors. En la sentència, el jutge ha considerat que el noi estava motivat pel plaer de cometre un crim, perquè no coneixia ningú d'aquella escola ni era víctima d'assetjament. El pare del noi va ser condemnat l'any passat per assassinat sense premeditació i homicidi involuntari en un dels primers casos on un progenitor és acusat per un atac amb arma de foc comès pel seu fill.
2: Esports, el Barça ha completat el segon dia d'estat a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres contra el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta, el president del Barça, ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
4: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45, en directe per Esport 3.
2: I també jugaran els dos equips catalans de segona, a 7:15 i també per Esport 3, Girona-Castelló, i a 9:15, Sabadell-Manresa. Disputat aquest dimarts, el Real Madrid ha guanyat 4-1 al Leganés.
4: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
1: Fins aquí les notícies.
0: Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: A 1861, un ric propietari...
7: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia Dicat FM. Abans, quan fèiem programa de dilluns a divendres, en guardàvem el divendres per fer coses especials. Però com que ara ja no tenim programa divendres, sinó que anem de dilluns a dijous, doncs fem aquests programes especials el dijous. I avui és dijous, i avui ens recrearem amb gent que fa música pensant en el passat, o mirant enrere, mirant pel retrovisor. Gent que fa retrosoul, o gent que fa blues, com és el cas, per exemple, de Les Bailey, aquesta cantant britànica que hem començat avui per obrir el programa amb aquesta cançó que es deia Bitter Days. I és que hi ha molts artistes, molt joves, que miren molt al passat, ja no només com a influència, sinó a l'hora també de recrear la seva pròpia música i les seves pròpies composicions. Com, per exemple, aquest senyor, que a mi em sembla una barbaritat el que fa, que es diu Marc Brusart.

Ja ho pot fer amb tota la banda, com el sentíeu aquí ara, ho pot fer sol o pot fer-ho de qualsevol manera. Sempre, sempre, sempre és efectiu Bark Broussard, un tipus que es va llogar a mig camí entre el que seria el soul i el que seria també el blues i el rhythm and blues. Està de gira aquest estiu, aquest 2026, però no hi ha, sembla que, ganes de que el porti ningú a Barcelona ni a cap punt del territori espanyol, ja que estarà fent gira per Europa, però no passarà per la península, amb la qual cosa ens quedarem amb les ganes de tornar-lo a poder veure en directe. Sembla que aquí ens apassionen altre tipus de coses i artistes com Mark Broussard doncs encara no acaben de satisfer a determinats promotors. Això es deia Stranger Lee i aquest que escoltareu ara es diu Brother Wallace.

0: un tipus molt jove de Geòrgia que debuta amb aquest Who's That i que apunta a boníssimes maneres amb retrosol de manual, sonant molt com eren aquells orígens d'ara fa molts anys enrere, els anys podríem considerar entre els 60 i 70, on hi havia una gran representació d'un gènere indestructible com és el soul. No digueu soul, s'ha de dir soul. Brother Wallace. I aquest tipus va estar actuant de taloner, jo diria, fa un parell d'anys a les Noches de los Jardines del Botánico a Madrid, amb una programació extraordinària que tenen. M'agradaria tenir-la aquí, és igual a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, però m'agradaria tenir-la aquí, una programació com aquesta, però insisteixo que sembla que aquí estem apostant per altres coses. Ell és Jalin Gonda, últimament ha estat publicant uns quants singles, però avui he recuperat una cançó més antiga, això es diu All About Me.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

connectant soul i reggae en aquesta cançó que es diu All About Me, de Jalin Gonda, músic nascut als Estats Units però resideix a Anglaterra. A veure si tenim l'oportunitat de poder-lo veure també en directe alguna vegada. Avui estem parlant una mica de retro soul, o de gent que mira pel retrovisor a l'hora de fer la seva música, però estem parlant de gent molt jove, gent que en la majoria dels casos està sobre la trentena, aproximadament, i n'hi ha de més joves. Aquí teniu, per exemple, aquesta tripleta formada per The Womack Sisters.

com es diu en castellà, de casta le viene al galgo. I és que les germanes Womack Sister venen d'una família que deixa la corra. Elles són Vigi, Seimani i Cuchas, és el nom de les tres germanes, que són filles de Cecil i Linda Womack, que alhora són les nebodes del senyor Bobby Womack, i a més l'avi de totes elles era un tipus doncs, que de sol en sabia un rato, Sam Cooke, en definitiva doncs, una d'aquelles famílies que si no t'adiques al sol, jo crec que et deuen fotre fora de casa. If You Want Me, es deia aquesta cançó de The Womack Sisters. Seguim endavant amb més projectes de retro soul. Això és la música de Sladek.

L'Adec són un trio austríac, malgrat que el seu cantant no té massa pinta d'austríac, però una banda europea, diguéssim, no massa coneguda, que han debutat amb un àlbum, que és aquest que sentíeu justament ara, i un disc en el que hi ha retro soul per tots els quatre cantons. El disc es diu Things Gotta Change. Seguim repassant artistes en bona part desconeguts, perquè són artistes que moltes vegades ni els hem pogut veure en directe aquí al nostre país, però gent que està fent coses meravelloses, com podeu comprovar avui, immersos una mica en aquest retro soul que a vegades fa, doncs, farum en el bon sentit de la paraula, a reggae, com sentíem abans amb Jalen Gonda, o, per exemple, a blues, com hem sentit també en alguna que altra ocasió. Aquest senyor també es belluga entre el soul, retro soul i el blues. Es fa dir Son Little.

Des de Pennsilvània, Son Little. Ell sí que el van tenir ara fa no massa. El novembre passat va estar tocant a Barcelona, ho va fer de taloner a la sala Rasmatas de Barcelona i va obrir el foc per... ara no recordo. Ja ho recordaré, però això és el que passa per treballar sense guions, ni papers, ni res. Però un d'aquells tipus amb una sensibilitat realment magnífica. In Orbit és l'última cançó que ha publicat Son Little i, doncs, un altre d'aquests tipus jo crec que tenir molt i molt en compte. Ara intento parlar i recordar alhora de qui va fer taloner, però no me'n recordo. En aquesta estona en la que escoltem la propera cançó ja em vindrà i després us ho dic. Aquest senyor té un nom una mica d'aquí, una mica d'allà. Es diu Johnny Burgos i això es diu Tired of Missing You.

Johnny Burgos. Evidentment, l'origen llatí és claríssim per al seu cognom. Ell és de Brooklyn, de la ciutat de Nova York, i sempre acompanyat de Jeremy Page, que és qui li fa la producció i també bona part de les composicions dels seus àlbums. El Retrosoul, que ja veieu que no té una denominació d'origen clara, ja que estem recorrent mig món escoltant propostes del tot diverses. I ara, música de Sekou.

veu de baríton amb un cabell afro d'aquests que si se't posa davant al cinema ja t'ha fotut la pel·lícula en l'aire. Un tipus en producció més elegant, com per exemple abans també passava amb Johnny Burgos, gent que tira pel camí del retro soul, però des d'una perspectiva així com, no sé si dir-ne més comercial, però amb arranjaments com molt més elegants, molt més de saló. Això es deia Never Gonna Give You Up. I aquest senyor sí que l'hem pogut veure en diverses ocasions. L'han portat molt sovint al Marula Café, que té una programació extraordinària. Ell, doncs, també es belluga a mig camí del rhythm and blues, del blues i del soul. Es fa dir de James Hunter, de fet es diu James Hunter, però la seva nomenclatura artística és de James Hunter

Molt més visceral, molt més orgànic, sense tanta producció, però acompanyat d'aquests músics extraordinaris, i anar publicant àlbums i anar fent gires, i dels que habitualment te'l pots trobar en petits clubs, que és allà on te passen les millors coses. James Hunter, amb la formació James Hunter Six. Avui, si us heu incorporat tard, doncs pitjor per vosaltres, perquè us esteu perdent un programàs de retro soul i d'artistes que miren cap enrere sense cap tipus de mania, com per exemple Family Company.

Family Company. Habitualment són un trio instrumental dedicat en cos i ànima al soul, retro soul. Són Alex Cain al baix, el Josh Teitelbaum a la bateria i Jason Goldstein als teclats, però acaben de publicar un últim àlbum que es diu igual que aquesta cançó, Piece of Us, en el que han fitxat o han contractat els serveis del cantant Sam Pounds, qui defensava la veu d'una banda, com es deia, habitualment instrumental. I els que escoltareu ara són habituals aquí al Delicatessen, a més que aquesta banda en flipa. Es diuen The Altons, són de Los Angeles i d'origen xicà, però sonen a les mil meravelles.

meravellosa banda, insisteixo, els Altons, The Altons, des de Los Angeles. I aquesta banda és de les més peculiars que hi ha dins d'aquesta odissea, per dir-ho així, de... No, la posaré després, després parlaré de... Abans, ara em saltava jo, em saltava el meu propi guió, que no és altra que la llista de les cançons que tinc previstes i preparades. Després us parlo d'aquesta banda així més peculiar en quant a moltes coses, orígens i demés, però abans, els Young Tones.

Fins aquí arriba aquest programa d'avui dedicat al retro soul en cos i ànima. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos gustat i no oblideu-vos mai de ser exigents amb la bona música. I, evidentment, que en un programa de retro soul no us podem deixar també un altre dels grans gurús, com és Curtis Harding.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid, aquest dimarts al vespre, s'ha aixecat l'evacuació de dos pobles més i ja poden tornar a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila, la situació continua sent la mateixa de la tarda. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia en la feina que s'està fent aquesta nit.
3: Estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
2: I al País Valencià, l'incendi que crema a la Vall d'Uixó continua actiu després que aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Repàs ara d'altres informacions, Òscar Callau.
4: El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ho ha valorat a 3CAT Info.
5: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: Els Mossos busquen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dilluns al vespre en un habitatge del carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut l'avís per una agressió i quan han arribat al lloc hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència que no li han pogut salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
4: L'alcaldessa de Ripoll i líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment en el procés de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Orriols ha assegurat al ple celebrat aquesta nit passada a l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça.
6: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
2: El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. També en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana pel període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any.
4: La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Viles, el conseller de Política Lingüística.
7: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
4: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona.
2: Els esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit que jugarà divendres contra el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que s'està recuperant d'una arrítmia cardíaca.
4: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus enfronten el Burnley a 3:15 en directe per Esport 3.
2: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Fins aquí les notícies.
0: Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: En el capítol anterior...
3: Dilluns 9 de febrer del 2009.

0: volia fer neteja d'alguns proveïdors i substituir-los per concessions més barates. Els investigadors fan un rastreig telefònic a fons i se centren en una cabina telefònica que està situada a prop de l'escena del crim. Les trucades que s'han fet des d'allà fan pensar que hi ha més d'una persona implicada en l'assassinat. I han identificat un tal Said Sánchez Zuluaga, que acaba sent l'enigmàtic Òscar, la persona que li vol comprar el cotxe a la víctima. I també un tal Yader Castro, que també havia trucat a Martínez Touriño abans del crim i que es feia passar per Carlos. L'Òscar i el Carlos, que en realitat són el Said i el Yader, són les dues persones que contacten amb la víctima abans del seu assassinat. Quan la policia ja sap qui són, no els pot interrogar perquè tots dos han marxat a Colòmbia.
1: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Encara hi ha moltes coses per resoldre i, com en el primer capítol d'aquest cas, caldrà estar molt atents als detalls i als números de telèfon. Félix Martínez Touriño era un ciutadà modèlic i no se li coneixien enemics. La policia té un retrat robot de l'assassí i el Said i el Yader no s'hi assemblen. Però és un retrat robot fet amb les indicacions d'una testimoni que el va veure pocs segons, de passada, i la memòria pot ser traïdora. Qui va matar el Félix Martínez Touriño i per què? La víctima amagava alguna cosa que encara no sabem? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: Les úniques persones que la policia ha pogut identificar fins ara, el Yader Castro i el Said Sánchez Zuluaga, estan a Colòmbia, i això complica molt la investigació. La policia segueix mirant amb lupa les trucades telefòniques que tots dos han fet les últimes setmanes. En el capítol anterior vam explicar que el Said havia telefonat moltes vegades a un número acabat en 669 i a un altre que acabava en 100, però que encara no sabem de qui són. I ens havia quedat una cosa pendent que serà important, saber el nom de la dona del Said.
3: I la seva dona es diu Maria Pilar Moreno Blancas.
1: La dona del Said es diu Maria Pilar Moreno Blancas. Us sona aquest nom, o més ben dit, els cognoms? Avui tornarem a escoltar l'inspector Ramon Grassa dels Mossos d'Esquadra.
3: Evidentment és germana de Manuel Moreno Blancas, que seria el director de la part d'audiovisuals del CCIB.
1: Per tant, el Manuel Moreno Blancas i el Said Sánchez Zuluaga són cunyats. La policia sospita que el Said pot estar implicat en la mort del Martínez Touriño, però el fet que el Manuel en sigui cunyat no l'inculpa de res. Dies després de l'assassinat, una de les treballadores del CCIB havia declarat que el Manuel dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica, que no anava a les reunions ni presentava els projectes a temps i que, en general, ho duia tot de forma descontrolada. Últimament, havia canviat d'actitud i havia millorat la relació amb el seu nou cap, Martínez Touriño. En aquell moment, la policia no hi havia donat més importància, però ara, que ja han passat 4 mesos des del crim i el calendari marca el mes de juny, els Mossos decideixen investigar una mica més el Manuel. Els telèfons tornaran a ser part fonamental del puzzle. Per exemple, els Mossos estiren el fil del número acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Saibolt.
3: De les tarificacions del telèfon del 792 arribem al 669 i al 100. I el 669 és el telèfon que, quan van prendre la declaració a Manuel, Moreno Blancas, ens el dona com el seu número

0: el contacte.
1: Així doncs, el Manuel Moreno Blancas és el titular del telèfon acabat en 669, que rep trucades del 792. I el 792 és el telèfon de l'empresa Saibol, que va a nom del Said. És a dir, el Manuel i el Said van parlar força vegades els dies al voltant de l'assassinat, que va ser el 9 de febrer. Sent com són cunyats, pot ser molt normal que es truquin. Però hi ha una cosa que crida l'atenció a la policia.
2: És rellevant observar com existeixen un total de 19 trucades durant els dies 7 i 9 de febrer de 2009, freqüència que contrasta amb les trucades realitzades entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2009, on només es comptabilitzen 4 trucades. Aquests dos telèfons deixen de comunicar entre ells en data 10 de febrer de 2009, data propera a la desaparició de Sajid Sánchez Zuluaga.
1: L'assassinat és el dia 9. Entre els dies 7 i 9... hi ha 19 trucades entre el cap de l'àrea d'audiovisuals del Centre de Convencions Internacional i el seu cunyat, Said. 19 trucades en dos dies, i resulta que els 20 dies anteriors, des del 19 de gener al 7 de febrer, només es truquen 4 vegades. I un detall més, l'endemà del crim, el 10 de febrer, les trucades paren en sec, no n'hi ha cap més. Sapiguem ara de qui és el telèfon acabat en 100.
0: I al 100, quan fem gestions, està associat amb una empresa que es diu J. Montaner, Societat Anònima. J. Montaner, Societat Anònima. I que casualitat, quan veiem aquest telèfon, dona posicionaments tant aquí a Barcelona com al País Basc. Que curiós. Però existeix. Vull dir, que van fer un duplicat.
1: Qui duia el telèfon acabat en 100 amb la targeta duplicada i a qui el Said havia trucat més d'una vegada? De moment, la policia ha decidit escorcollar els domicilis de Manuel Moreno Blancas i també el seu despatx al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I aquest és el resultat. Lídia Orriols.
3: Es requisa una còpia de baptisme del Said i una fotografia d'ell amb la seva dona, la Maria Pilar Moreno Blancas, i una nena petita. També una agenda de pell de la marca Mediatucci amb alguns telèfons apuntats, diversos llapis de memòria USB i un ordinador portàtil de la marca Toshiba. A priori, res que el comprometi amb el crim.
1: La policia pren declaració a l'entorn laboral del Manuel, des d'on s'insisteix que la relació entre ell i el Fèlix no va ser bona des d'un principi. Hi ha un fet que crida l'atenció als Mossos. El dia que van matar Fèlix Martínez Touriño, el Manuel no es va presentar a treballar fins al migdia. Va dir que no es trobava bé. El crim es va cometre a 8:45 del matí.
4: Crims.
1: Continuem. Tenim pendent saber qui és el titular del número de telèfon acabat en 100, un número que estava associat a una empresa que es deia J. Montaner S.A.
0: Aquest home, vam saber que el Manuel, abans de treballar al CCIB, va treballar a J. Montaner, Societat Anònima. Segurament es va fer un duplicat de via targeta, SIM, i li servia per utilitzar-lo també en aquest cas.
1: El Manuel Moreno Blancas feia anar dos telèfons, l'acabat en 669, que és el número de contacte que va donar a la policia, i l'acabat en 100, que va ocultar als Mossos. Ja heu vist com d'important és el rastreig telefònic que els investigadors fan en tot aquest cas. Recordeu que estan intervinguts els 50 telèfons que s'havien marcat des de la cabina telefònica que hi havia a Travessera de Gràcia. Per què va ser tan important aquesta cabina, Lídia?
3: Perquè estava situada a la cantonada entre Travessera de Gràcia i Sant Aló, molt a prop d'on es va cometre el crim. La càmera de seguretat d'una botiga de gimnàstica de la mateixa cantonada va filmar el moviment que hi va haver en aquesta cabina la nit abans del crim. Curiosament, la càmera no agafava la cabina completament perquè una paret de la mateixa botiga en tapava una part de la visió. Però els policies van poder veure gent que entrava i sortia de la cabina i dos cotxes que paraven al davant, un Nissan Pathfinder i un Citroën C4, que després van ser fonamentals per identificar els sospitosos. La cabina també va ser important per les telefonades que s'hi van fer. La policia la va vigilar durant una nit sencera per saber quanta gent hi entrava a trucar. Curiosament, la nit que la van custodiar no hi va entrar ningú, contràriament a la nit anterior del crim, que hi va haver moltes trucades. Els investigadors creuen que moltes de les trucades podrien estar relacionades amb el cas i amb l'autorització de la jutgessa intervenen tots els telèfons que s'hi van marcar.
1: Doncs ara escolteu bé perquè s'ampliï la llista d'actors. No perdem de vista que els Mossos tenien intervinguts els 50 telèfons als quals s'havia trucat des d'aquella cabina. El dia 12 de maig del 2009, a les 11:49 del migdia, s'intercepta una trucada d'una tal Doris. A priori, sembla que no té cap importància, però hi ha un element que serà clau per a la investigació. Escoltem la dramatització de la trucada.
4: Unión Fenosa, buenos días. Le atiende Lucía Rodríguez. ¿En qué puedo ayudar?
5: Gracias, mire, es que tengo una factura.
4: Facilíteme el número de identificación de su suministro, por favor.
5: No, es que ahora mismo no lo tengo.
4: Ah, ¿el DNI del titular del contrato?
5: Tampoco.
4: ¿La dirección?
5: Calle La...
4: ¿Provincia?
5: Toledo, Seseña Viejo.
4: ¿Toledo?
5: Sí.
4: ¿Municipio?
5: Seseña Viejo.
4: Ajá.
1: Heu vist que hem distorsionat l'adreça que dona la Doris perquè és real, perquè ja sabeu que tot el que expliquem aquí són històries que han passat de veritat i en aquest cas vulneraríem la privacitat d'aquesta senyora. Lo important és que gràcies a la trucada els investigadors aconsegueixen una adreça. Continuem. La policia manté les intervencions telefòniques. El dia 21 de maig del 2009, 10 dies més tard, a les 13 hores i 48 minuts del migdia, aquesta Doris parla amb un tal Juan Alberto. Recordeu els noms, són de telenovela. Doris i Juan Alberto.
5: Porque resulta que él le contó lo de Barcelona al marido de Eliana, un tal John.
6: Sí.
5: Y el John le contó a su mujer. Y Eliana, como es muy chismosa, y a todo Leganés sabe lo que Andrés hizo, pues entonces todo Leganés lo sabe. Entonces Mayra le contó a Andrés y él le dijo, tú boque abierto, por bocón, que no puedes dejar la boca cerrada. Mira lo que está pasando. Y entonces él dijo, no, solo le conté a John y a Mayra. Le dijo, claro, pues contándole a John, le contaste a todo Leganés, el marido de la más chismosa de todo Leganés.
1: Destriem el gra de la palla. Parlen de lo de Barcelona i de que todo Leganés sabe lo que Andrés hizo. Ara surt un tal Andrés que no sabem què va fer, però que tot Leganés en va ple. Leganés és un municipi que està a 11 quilòmetres de Madrid i que actualment té gairebé 190.000 habitants. Després tornarem a la trucada entre la Doris i el Juan Alberto perquè diuen més coses. Des de l'assassinat de Félix Martínez Tourinho fins a finals de juny, hi ha multitud de trucades enregistrades per la policia gràcies a haver intervingut tots els telèfons que es van marcar des de la famosa cabina telefònica.
3: En una altra trucada, la Doris parla amb una tal Mayra i comenten que l'Andrés va portar força diners a Colòmbia. I atenció, el 4 de juny del 2009. Han passat 4 mesos de l'assassinat i el Saïd truca al seu sogre, Manuel Moreno Sánchez. Ja veieu que pare i fill es diuen Manuel. Ara sentirem la dramatització d'una conversa entre el Saïd, que és el gendre i és a Colòmbia, i el sogre, el Manuel. El Saïd li diu això.
7: Manuel, necesito contactar con tu hijo. Solo nos ha enviado 5.000 euros y necesito más dinero para poder comprar lo que me falta. Porque la verdad, ya estoy cansado y aquí no estoy haciendo nada. Para desgracia, me subo allá y que Dios diga lo que haya de ver.
1: El Manuel fill té algun deute amb el Saïd i la Maria Pilar. La seva germana i el cunyat són a Colòmbia, on diuen que han de començar de nou i necessiten diners. Quina mena de deute és? Estirant el fil de les converses telefòniques, aconsegueixen saber que la tal Mayra, que la Doris anomenava en la seva conversa amb el Juan Alberto, és la nòvia de l'Andrés. Amb les titularitats dels telèfons intervinguts, han aconseguit el nom i el cognom de totes aquestes persones i això els permet consultar el padró i saber-ne l'adreça. Amb la Doris ho han tingut més fàcil perquè ella mateixa la va donar en una trucada amb Unión Fenosa. A Madrid, els Mossos d'Esquadra localitzen on hi ha els domicilis per si més endavant han de fer alguna actuació. Però qui és el Jorge Andrés Madrid García? Té alguna cosa a veure amb el crim de Martínez Tourinho? O si no, de què en va ple tot Leganés? Han passat prop de 5 mesos des del crim i a la policia se li ha anat complicant la geografia del cas. Ara té 3 punts on mirar. El municipi madrileny de Leganés, amb el tal Jorge Andrés, Colòmbia, on hi ha el Saïd i el Iader, i la Maria Pilar, i Catalunya, on hi ha el Manuel. En lloc d'estrenyes, el cercle s'amplia, si bé es van acumulant els indicis. Els telèfons continuen donant informació, adreces concretes, i Mossos, fiscal i jutgessa creuen que és hora de fer detencions.
0: Podem aportar informació de les dues persones que estan a Colòmbia. i mitjançant l'agregat, que en aquest cas és un, crec que era un comissari de, del Cos Nacional de Policia, agregat a l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia, treballava amb la policia colombiana, perquè ja la jutgessa ja havia decretat les ordres de detenció, no? I nosaltres aportàvem la informació i vam saber que un estava a Bogotà i un altre estava a Medellín.
1: A Colòmbia ja s'han decretat ordres de detenció per al Yader i per al Said. La policia fa dies que vigila tots els sospitosos i saben que la Maria del Pilar Moreno Blancas té previst tornar a Barcelona el 27 de juny de 2009. Ja us hem explicat que el Said, el marit de la Maria Pilar, havia trucat al seu sogre per recordar-li que el Manuel, el cunyat, li devia diners. Els investigadors pensen que potser la Maria Pilar ha decidit tornar a Barcelona o bé per cobrar el deute pendent del seu germà o bé per escolaritzar els nens. Sigui com sigui, el 27 de juny de 2009 arriba a l'aeroport del Prat procedent de Colòmbia amb els seus fills i els Mossos la detenen just posar un peu a Catalunya. El seu marit, el Said, no ha tornat i ha fugit.
3: La policia creu que la Maria Pilar ha donat suport logístic a l'autor o autors del crim, com per exemple facilitar-los la fugida. A nom de la Maria Pilar consta la motocicleta Harley Davidson de característiques similars a la que portava el Said, el seu home, el dia que va anar a veure el Félix Martínez Touriño amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Arrestada la Maria Pilar, la resta de detencions venen en cascada. L'endemà es deté el seu germà, el Manuel Moreno Blancas, l'home del Departament d'Audiovisuals, a Roda de Barà, a Tarragona. I un dia després, el dia 29, es deté el Jorge Andrés Madrid García, a Leganés. Tres detinguts, però qui va disparar va ser un de sol. A més, cal provar la connexió entre ells.
1: Els investigadors no volen que se'ls escapi res i la llista de detinguts creix.
0: També vam detenir en un inici a totes les persones que també van estar intervingudes, les companyes sentimentals, perquè també sabien dels fets i tenien que declarar. Però una cosa és venir detinguts, tots els va rebre la jutgessa d'aquí, i després ja és una cosa ser ingressa a presó preventiu i una altra cosa és deixades en llibertat.
1: El que vol dir inspector és que van detenir molta gent, però no tots van anar a la presó. La majoria van acabar quedant en llibertat, però els havien detingut per assegurar-se que els podrien interrogar a comissaria o al jutjat. La jutgessa interroga primer la Maria Pilar, que es va acollir al dret a no declarar. La magistrada va decretar presó incondicional. Després van compareixer 6 acusats més, tots colombians, entre ells Jorge Andrés Madrid García. Alguns dels denunciats també van declarar davant la policia. Entre ells, Manuel Moreno Blancas. Ara sentireu la transcripció d'una part de l'interrogatori.
6: ¿Tiene algo que ver sobre los hechos del 9 de febrero cuando murió Félix Martínez Touriño?
8: No.
6: ¿Es cuñado de Said Sánchez Zuluaga?
8: Sí.
6: ¿Encargó a su cuñado que matara a Félix Martínez Touriño?
8: No.
6: ¿Quedó con su cuñado los días 7 y 8 de febrero?
8: Sí, creo que sí.
6: ¿Said le presentó a dos hombres? ¿Uno con la cabeza afeitada de origen colombiano y otro con el pelo largo?
8: No.
6: ¿Estuvieron cenando en un Pans & Company cerca de donde vivía Félix Martínez Touriño?
8: No.
6: ¿Sabe por qué se marcharon a Colombia?
8: Pues porque la madre de Said tenía problemas en Colombia.
6: ¿Sabe si su cuñado tenía o tiene una Harley Davidson? ¿La ha visto?
8: Sí, la tiene y la he visto.
6: ¿Su cuñado tiene o tenía un todoterreno de color verde?
8: Sí, tiene un todoterreno, pero no es verde, es de color gris oscuro.
6: ¿Ha mantenido el contacto con su hermana y con Said después del asesinato de Félix Martínez Touriño?
8: Sí, pero solo con mi hermana. Antes del 9 de febrero nos veíamos de tanto en tanto. Lo habitual era que nos viéramos en las fechas señaladas.
6: ¿Trabajó en la empresa J. Montaner?
8: Sí, hasta el 2003.
6: ¿Tenía usted asignado algún teléfono de la empresa que podría utilizar habitualmente?
8: Sí, creo recordar que empezaba por 649. Lo tuve hasta 2003.
6: ¿Sabe que el 27 y el 28 de junio se hicieron algunas detenciones?
8: Sí, sé que se detuvo a mi hermana.
6: ¿Accede a hacer unos reconocimientos fotográficos para saber si puede reconocer a los autores de la muerte de Félix Martínez Touriño?
8: No, no les he visto nunca y no los podría reconocer.
1: El Manuel ho nega tot. Això que els detinguts confessin només passa a les pel·lícules o als calabossos de l'Audiència Nacional perquè després es pugui filtrar als diaris espanyols. Però bé, fora conyes. Els agents tenen una imatge de l'autor material del crim, una imatge de lluny. El va gravar a la càmera d'una botiga de gimnàstica que hi havia a la zona. És de complexió forta i barrapat. La imatge del Said i la del Manuel no coincideixen gens amb la de l'assassí. El retrat robot que en té la policia tampoc se'ls assembla. El trencaclosques, de moment, no encaixa. És juliol del 2009. Han passat 5 mesos i el cas encara està obert. El Yader i el Said, que els investigadors consideren clau per resoldre el cas, continuen fugits a Colòmbia. A finals d'aquell juliol, la policia colombiana deté el Yader a la ciutat de Medellín. I dos mesos després, el dimarts 22 de setembre, arrestaran el Said quan era a casa del seu germà a Cartagena d'Índies, al nord de Colòmbia. A tots dos els van tancar a una presó colombiana de màxima seguretat a l'espera d'extradir-los a Catalunya. Després que el govern d'Álvaro Uribe va donar llum verd a l'extradició, van arribar a Barcelona el 19 de maig del 2010. Amb el Yader i el Said detinguts, ara estaria bé que fem un repàs de qui és qui en el crim de Santaló. Lídia, tenim una llarga llista de sospitosos, oi?
3: S'han detingut 11 persones, la majoria són colombians. Els principals actors del cas són Manuel Moreno Blancas, subordinat de Félix Martínez Tourinho, la víctima. No tenien una bona relació. El Manuel ha negat que tingui res a veure amb el crim i quan l'ha interrogat la policia afirma que ell no va encarregar al seu cunyat, Said Sánchez Zuluaga, que matés el Félix. També està detinguda la germana del Manuel, Maria Pilar, que és la dona del Said. Els investigadors creuen que la Maria Pilar va donar ajuda logística a l'autor o autors de l'assassinat. Un altre dels arrestats és el Yader, que conduïa el Citroën C4 en què l'assassí va fugir després d'haver matat Martínez Tourinho. El seu padrastre, Juan Edgar Tamayo, que és el propietari del cotxe, també l'han detingut. Tots estan a la presó, juntament amb Jorge Andrés Madrid García, que el van arrestar a Leganés arran d'unes converses telefòniques interceptades on es deia que aquest municipi madrileny anava ple del que havia fet. 6 persones a la presó i 5 més detingudes que han quedat en llibertat. Són familiars i algunes nòvies de la resta de colombians que haurien actuat com a encobridors.
1: La policia indaga sobre l'historial dels detinguts. N'hi ha algun que els crida l'atenció. I pareu bé l'orella perquè el que ara us explicarà la Lídia té molt a veure amb el crim de Santaló, encara que no ho sembli.
3: 12 anys abans del crim de Santaló, el 20 de desembre del 1997, el Said va ser detingut a l'aeroport del Prat amb gairebé 5 quilos de cocaïna a la maleta, amagats en paquets de cafè de Colòmbia. 2 anys després, el 99, l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 9 anys de presó i a pagar una multa de 70 milions de les antigues pessetes per tràfic de drogues. El Said va explicar al judici que la maleta l'havien facturada terceres persones i que intuïa que duia alguna cosa il·lícita a l'equipatge, tot i que no sabia si era droga, maragdes, dòlars o armes. Va assegurar que es va veure obligat a transportar la droga perquè la seva família havia rebut amenaces quan no va poder retornar un préstec. El tribunal no el va creure i el va enviar a la presó.
1: Recordeu la Doris i el Juan Alberto? Els investigadors ja saben que la Doris és la mare del Jorge Andrés. La conversa que van tenir per telèfon i que els Mossos tenen transcrita era més llarga i amagaven més sorpreses.
5: Y entonces parece que la Melina le puso un mensaje a Mayra.
9: Ah.
5: Y le dijo que si Andrés no le iba a responder por el niño. Es que Mayra le botó el teléfono a Andrés. Ese fin de semana se emborracharon.
9: ¿Qué?
5: Este fin de semana se emborracharon y Mayra le botó el teléfono a Andrés. Entonces la otra le puso un mensaje a Mayra. Que por favor le dijera a Andrés que se comunicara. Que no se esconda, que si no respondía por el niño, lo iba a denunciar a la policía. Le puso, dígale que le voy a poner una denuncia a la policía, que yo sé muy bien a quién mató y que de mí no se va a esconder, que yo le voy a denunciar a la policía para que le cojan de las pelotas. Entonces Mayra lo imprimió y se lo enseñó a Andrés.
1: Aquest Andrés sembla un personatge sortit d'una telenovela i el seu entorn també. En el tros de conversa telefònica que hem sentit abans hi surt la frase «allò de Barcelona» i que a Leganés tothom sap què ha fet. I per acabar-ho d'adobar, ara hem sentit que una dona diu que el denunciarà perquè sap molt bé a qui va matar.
10: Crims.
1: La policia ja té el document d'identitat del Jorge Andrés i ara ja té la seva adreça i sap quina cara fa. Els investigadors confronten la fotografia amb el retrat robot.
0: I és quan ens arriba la seva fotografia i és quan veiem que és clavat el del retrat robot, que és clavat que és per la seva corpulència, que és l'autor material.
1: Els Mossos han quedat sorpresos de la coincidència, de la memòria i precisió de la dona que va fer la descripció.
0: Que aquest retrat robot és que és idèntic, és fantàstic, no? Mostres. Hem fet i hem vist molts retrats robots, no? Però aquell va ser realment espectacular.
1: La policia creu que ja té l'assassí. Jorge Andrés Madrid, que té 22 anys. Però quina connexió té amb Félix Martínez Tourinho i amb la resta de detinguts? La connexió i molts altres detalls els anirem sabent escoltant les declaracions dels acusats durant el judici. Un judici que es va fer el 23 d'abril de 2012, 3 anys i 2 mesos i mig després del crim de Santaló. Quins van ser els protagonistes del judici, Lídia?
3: Manuel Moreno Blancas, director del Departament d'Audiovisuals del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, tenia mala relació amb la víctima. Maria Pilar Moreno Blancas, germana del Manuel, se sospita que va ser còmplice o encobridora del crim. Said Sánchez Zuluaga, que contacta amb Félix Martínez Tourinho abans del seu assassinat amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Està casat amb la Maria Pilar i, per tant, són cunyats amb el Manuel Moreno Blancas. Després del crim, el Said, la Maria Pilar i els seus fills marxen a Colòmbia. Yader Castro conduïa el Citroën C4 amb què va fugir l'assassí després de matar Martínez Tourinho. També marxa a Colòmbia després de l'assassinat del Félix. I finalment, Jorge Andrés Madrid. La seva imatge correspon plenament al retrat robot de l'assassí que la policia va elaborar a partir de les indicacions d'una testimoni. Viu a Leganés i els Mossos hi arriben a partir de la cabina telefònica que hi havia a prop del lloc del crim.
1: Situem-nos al principi de la investigació, quan la policia detecta que un home assetjava Félix Martínez Tourinho amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Ja sabem que aquest home era el Said. Aquesta va ser la seva declaració davant el jurat popular que va sentenciar el cas.
9: ¿Cómo contacta usted con Félix Martínez Tourinho y cuándo contacta usted con Félix Martínez Tourinho?
10: Lo llamé al teléfono de él, o con mi cuñado lo llamamos al teléfono de él, para quedar en verme con él, porque él estaba vendiendo un coche, un BMW, entonces para quedar como si yo fuera a comprarle el BMW, pero se suponía que él ya sabía que yo iba a hablar con él.
9: ¿Quién es el que habla por teléfono con Félix? ¿Usted o su cuñado?
10: Yo soy el que hablo con...
9: ¿Y qué le dice usted en esa primera conversación?
10: Me le presento, le pregunto que si está vendiendo un coche, me dice que sí, le digo qué coche, me dice pues un BMW y quedamos en vernos.
9: ¿Cómo se presenta usted? ¿Qué nombre da?
10: Doy otro nombre.
9: ¿Qué nombre da?
10: Óscar.
1: El Manuel es qui dona el teléfono de la víctima al Said. Continuem.
9: ¿En qué medio de transporte se desplaza usted a Castelldefels?
10: Mi camioneta.
9: En el Nissan Pathfinder. Sí, sí. ¿Va solo o acompañado?
10: No, voy con mi cuñado.
9: ¿Va con Manuel?
10: Sí, sí.
9: ¿Cuando llega usted allí, localiza enseguida a Félix?
10: Sí, yo dejé la camioneta aparte, en otra calle, y fui, y él llegó con un amigo.
9: ¿Félix llega con un amigo?
10: Sí, sí.
9: ¿Cómo sabe usted que es Félix?
10: Por el vehículo.
9: Félix está con un amigo.
10: Sí.
9: ¿Dónde se ha quedado su cuñado?
10: En mi camioneta.
9: ¿Su cuñado cuando se queda esperando en la camioneta, cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso?
10: Ya le digo que él estaba muy nervioso siempre. Tenía mucha ansiedad esos días.
1: En el capítol anterior vam explicar que la primera vegada que es van veure el Said i la víctima per la compra-venda del cotxe queden a Castelldefels. El Said diu que hi va amb un Nissan Pathfinder, el mateix que les càmeres de seguretat de la zona del crim capten la nit anterior a l'assassinat. I ara sabem un detall important. El Manuel, el seu cunyat, també l'acompanya, però no baixa de la furgoneta. I, per tant, no es veuen amb el Félix. Per què no baixa del vehicle si tots dos es coneixen? Eren cap i subordinat. I per què el Manuel estava tan nerviós aquells dies? Recordeu que el Félix preparava una reestructuració dins del CCIB? Doncs contemplava l'acomiadament del Manuel. Ell ho sabia i sembla que intentava buscar-se la vida abans que el fessin fora.
9: ¿Y qué pasó en el rato que estuvo usted con Félix?
10: No, es que, a ver, yo le dije, oiga, yo soy el cuñado de tal para acá, y él frenó el coche, siguió andando y como a 3 calles paró el coche y se puso a hablar conmigo.
9: ¿Y de qué hablaron?
10: De lo que le iba a hablar, de lo que Manuel me ha hecho que hablara.
9: ¿Del despido de Manuel?
10: De darle un tiempo para lo de la empresa, para todo eso.
9: A ver, Concrétemelo más si me quiere contestar a la pregunta. ¿De aplazar el despido de Manuel?
10: Le digo, de aplazarlo de lo que iban a prescindir de la empresa esa que estaba montando Manuel, que se suponía que estaba, que era paralela al foro y todo eso, al centro de convenciones y todo. Es de eso, de darle un tiempo prudencial para que pudiera llevarla a cabo y todo.
9: ¿De darle un tiempo prudencial para que saliera de la empresa CCIB?
10: Me imagino que sí, porque iba a montar una empresa aparte. O sea, yo eso es lo que imagino.
9: ¿Qué es lo que le dice Félix?
10: En un principio que no. Que no.
1: Ya una cosa que no cuadre.
9: ¿Por qué su cuñado se vale de usted para hablar con Félix y no habla su cuñado directamente con Félix?
10: A ver, tengo entendido que no se llevan muy bien. Además, mi cuñado normalmente cuando está calmado está bien, pero cuando se altera, ¿me entiende? Es por la ansiedad. No es porque grite a nadie nada, sino porque, por ejemplo, hay personas que pueden hablar con otras personas muy así y hay otras personas que por la ansiedad no...
1: Continuem reconstruint els dies i hores prèvies al crim. Què més va dir el Said al judici?
9: A lo largo de esa semana, usted llama por teléfono a Yader Jair Castro Henao.
10: Yo es que con Yader hablaba de vez en cuando, lo llamaba a saludarlo, o cuando estaba la mamá de él también llamaba a saludarlo a él. Entonces, o sea, sí, lo tuve que haber llamado esa semana o algo.
9: ¿Lo llamó para algo concreto?
10: No, para saludarlo, o sea, para hablar con él.
9: ¿Lo llamó para pedirle que buscara a alguien para venir a Barcelona?
10: No, pero surgió el tema. No, pero...
9: Pues explique.
10: Pues hablando de cosas así, pues me dijo de la situación de allá y todo, y yo le dije, ve, no conoce a una persona que pueda hacer una vuelta aquí en Barcelona.
9: ¿No conocerás a una persona que pueda hacer una vuelta a una persona aquí en Barcelona?
10: No, una vuelta aquí en Barcelona.
9: ¿Aquí en Barcelona?
10: Sí, sí.
9: Eso le pregunta usted a Yader.
10: Sí, sí, sí.
9: ¿Eso lo pregunta usted porque le sale a usted de sí mismo o porque se lo ha pedido alguien?
10: Lo de la vuelta, pues en principio sí me lo ha pedido alguien.
1: Sembla que parlin amb clau. ¿Qué es hacer una vuelta a una persona?
10: Una vuelta en Colombia normalmente es o hacer un cobro o ir a donde una persona a intimidarla o pegarle una cachetada a alguien o simplemente decirlo, amenazarlo.
9: ¿O romperle las piernas?
10: No.
9: ¿O matarlo?
10: No. Matar es diferente y dejar lisiado a una persona es diferente.
9: ¿Cómo se dice dejar lisiado a una persona?
10: Dejar lisiado a una persona es lisiarla.
9: ¿Y matar a una persona?
10: Un muñeco.
9: ¿Y entonces usted lo que le propone a Yader, qué es en concreto? ¿Venir a Barcelona
10: pues
9: a dar la vuelta a una persona?
10: En principio le dije que era para hacer una vuelta.
1: ¿Qui vol hacer una vuelta aquí?
10: A ver, mi cuñado me había preguntado que si conocía una persona para intentar asustar o intimidar a una persona.
9: ¿Para asustar o intimidar a una persona?
10: Sí.
11: I'm ready, my lord.
12: Crims. Amb Carles Porta.
1: Abans de continuar, posem ordre a la declaració del Said.
3: El Manuel li pregunta al seu cunyat, el Said, si coneix algú per donar un ensurt a una persona a Barcelona. El Said fa gestions i truca a un conegut seu, el Yader, i li pregunta el mateix. I el Yader li contesta que mirarà de trobar algú disposat a fer aquesta feina i que, si ho aconsegueix, li trucarà per dir-li.
1: Fixem-nos ara en un altre moment del judici. Escolteu què declara Manuel Moreno Blancas en resposta a tot allò que ha afirmat el Said.
9: Usted niega haberle encargado a Said que contacte con terceros para que vengan a Barcelona a cobrar una deuda, a dar un susto, a dar la vuelta, a dar un escarmiento. ¿Es así?
13: Exactamente.
1: El Manuel ho nega. I ara escolteu què declara el Jorge Andrés, que ja hem explicat que és idèntic al retrat robot de l'assassí. Les converses telefòniques intervingudes l'assenyalen directament, però què dirà? El Jorge Andrés va parlar clar i segur, i no era ni en una pel·lícula ni als calabossos de l'Audiència Nacional.
9: Usted mató a Félix Martínez Touriño en la calle Santaló de la ciudad de Barcelona valiéndose de una pistola?
13: Sí, senyora.
1: El Jorge Andrés diu que ella és l'assassí. Ja hem vist que no s'ha tractat de hacer una vuelta al Félix, sinó de convertir-lo en un muñeco. Matar-lo, vaja. Fixeu-vos ara en una cosa curiosa. Durant la instrucció del cas, el Jorge Andrés havia explicat a la policia que havia sigut el Said qui li havia fet l'encàrrec criminal i qui li havia donat una pistola i una foto del Félix per poder-lo reconèixer. Però durant el judici canvia la versió.
9: ¿Y qué dice que les entrega Manuel Moreno Blancas?
13: Él me entrega a mí la pistola con una foto. Una foto del señor Félix Martínez Touriño.
9: ¿Y qué le dice?
13: Y es ahí donde el señor Manuel Moreno Blancas me dice de que hay que matar a esta persona.
1: Per què canvia la versió? No ho sabem. Abans d'anar al detall dels fets, fem una recapitulació de totes les persones que han sortit fins ara. Hi ha el Yader i el Said, que s'estan a Colòmbia. Tots dos contacten amb el Félix Martínez Touriño abans de l'assassinat. El Said amb l'excusa de comprar-li el cotxe. A Colòmbia també hi ha la Maria Pilar, que és la dona del Said i que la policia sospita que podria haver tingut algun paper en el crim. La Maria Pilar és germana de Manuel Moreno Blancas, que era subordinat del Félix al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. El Manuel és a Barcelona. Els investigadors tenen un tercer lloc per mirar, Madrid. Gràcies al rastreig de les converses telefòniques, localitzen a la localitat madrilenya de Leganés Jorge Andrés Madrid García, que és idèntic al retrat robot que té la policia. La seva nòvia és la Mayra i la seva mare la Doris. La parella de la Doris és el Juan Alberto. Tots tenen el telèfon punxat. Continuem. Quan el van detenir, el Jorge Andrés va dir a la declaració davant la policia que tenia un amic de nom Yader, però que no en sabia els cognoms. Va dir que el coneixia amb l'apel·latiu de El Paisa, una paraula que serveix per designar qualsevol colombià. Doncs bé, dijous o divendres abans del crim, tots dos eren en una discoteca de Leganés i el Yader li comenta al Jorge Andrés que l'han trucat des de Barcelona per fer una cosa i que s'hi guanyaria 12.000 euros. El Yader se'n quedaria 3.000 i la resta serien per ell, per al Jorge Andrés, que accepta la proposta, tot i que no sap ben bé de què es tracta. Tots dos van quedar dissabte 7 de febrer del 2009 a les 6 del matí per sortir cap a Barcelona. El Yader el va recollir amb un cotxe Citroën C4 de color platejat que era del seu padrastre i cap al migdia ja eren a Barcelona.
3: Un cop van arribar, van contactar amb el Said, que conduïa una Nissan Pathfinder de color verd, i es van veure també amb el Manuel. El Jorge Andrés assegura que un cop arriba a Barcelona, se n'assabenta que ha de matar el Félix. Diu que el Manuel no li va explicar el motiu, però que li va dir que no podia passar de dilluns al matí. El Manuel li hauria dit on vivia el Félix i li hauria donat la fotografia de la víctima i la pistola.
1: Al judici, el Manuel ho va continuar negant tot.
9: ¿Usted llegó a entregar a Jorge Andrés Madrid la pistola que utilizó para matar a Félix Martínez Touriño?
14: Andrés, con esa declaración que ha dicho, está mintiendo completamente. Yo jamás le he dado ni una foto ni una pistola.
1: O sigui que per una banda hi ha l'Andrés o el Jorge Andrés, que ja hem dit que és el mateix personatge, que reconeix que va matar Félix Martínez Touriño a canvi de 9.000 euros. I per una altra banda hi ha el Manuel, que nega que fos ell la persona que va encarregar el crim. Si ell no el va encarregar, qui ho va fer? Fem la reconstrucció de les hores prèvies al crim basant-nos en el relat del mateix Jorge Andrés.

0: El dissabte 7 de febrer a la tarda, dos dies abans de l'assassinat, el Jorge Andrés va estar esperant la víctima davant la porta del pis de la seva nòvia. Els va veure sortir a tots dos, però en aquell moment no va tenir el valor de matar-lo perquè mai abans havia matat ningú. Aquella era la primera vegada. En la seva declaració, el Jorge Andrés va explicar que quan el dissabte no s'havia atrevit a matar el Fèlix, va pensar que el matarien a ell perquè en sabia molt de tot aquest cas. I a la seva terra la cosa funcionava més o menys així. El diumenge 8 de febrer, a la nit, va trucar la seva nòvia, la Mayra, i li va demanar que li desitgés sort perquè havia de fer una cosa a Barcelona. La va trucar des del telèfon mòbil i també des de la cabina telefònica que hi havia a l'escenari del crim. També va telefonar a la mare del seu fill de Colòmbia i el dilluns 9 de febrer del 2009 ja sabem què va passar, però ara ho sabrem amb més detall.
1: El Jorge Andrés i el Yader, que dormien en un hotel de Barcelona, es van llevar a les 6 del matí. El Jorge Andrés vestia una parca blava amb dues ratlles vermelles a les mànigues, un pantaló marró, que era llarg, i que ell mateix va dir a la policia que es trepitjava. Portava una braga polar que li havia donat el Saïd i que li tapava la boca, uns guants blancs que havien sortit del cotxe del Saïd i un passamuntanyes que li va donar el Yader. Segons el relat de l'assassí confés, el Manuel, el del Departament d'Audiovisuals, els havia advertit que el Fèlix sortiria de casa seva entre les 8 i quarts de 9 del matí perquè havia d'anar a França i era molt important no deixar-lo arribar al seu destí. Quan van arribar a Sant Aló, el Jorge Andrés va esperar el Fèlix al carrer i el Yader es va quedar al cotxe. Per fer temps, el Jorge Andrés es va prendre un cafè en un bar de la zona i va comprar el diari El Mundo per llegir-lo, però després el va utilitzar per tapar l'arma. De sobte, el Jorge Andrés s'adona que s'ha quedat sense bateria en els dos telèfons que portava i se'n va avisar el Yader. Després de parlar amb el seu còmplice, es gira i veu que el Fèlix baixa pel carrer i és llavors quan es treu la pistola i l'amaga sota el diari. Es col·loca al darrere de la víctima i quan gira la cantonada li dispara el tret al cap. Després surt corrents cap al carrer Casanova i quan arriba a la Diagonal gira a l'esquerra fins a la següent cantonada on l'espera el Yader amb el Citroën C4. D'allà ja van marxar directament a Madrid.
0: El Jorge Andrés i el Yader van marxar a correcuita i els va quedar pendent cobrar. Escolteu com va anar el tema dels diners. El Saïd ho explicava així al judici.
2: Antes de pasar al día siguiente, al día 8 de febrero domingo, ¿usted esa noche había recibido algún sobre con dinero de parte de su cuñado?
3: Sí, ya tenía un sobre con dinero.
2: ¿Cuándo le da el sobre con el dinero?
3: Cuando voy después por la noche a verme con él, antes de ir al restaurante.
2: Antes de intentar el segundo susto.
3: Antes de ir al restaurante.
2: ¿Este dinero qué tiene usted que hacer con él?
3: Dárselo a Jorge Andrés.
0: Aquell mateix dilluns del crim, el Saïd agafa el Nissan Pathfinder i se'n va a Madrid a portar els diners que li havia donat el Manuel. 9.000 euros en metàl·lic en un sobre blanc en bitllets de 50. Un total de 9 paquets de 1.000 euros cadascun. El preu pagat al sicari per la vida del Fèlix. També hi havia una quantitat menor per al Yader.
2: Más o menos, ¿a qué hora y dónde se reúne usted con Yader?
3: En Madrid, por el centro de Madrid, en una cafetería, para afuera de una cafetería. Creo que era ya en la noche.
2: ¿Y cuánto dinero le entrega usted a Yader?
3: Le di un sobre, el sobre que me dio Manuel.
2: ¿El sobre que le había dado Manuel?
3: Sí, sí, sí.
2: Según oímos ayer, y creo que usted también lo oyó, Yader hace referencia a que usted también le entregó 2.000 euros a él. ¿Es esto cierto?
3: Sí, señoría. No sé si eran 2.000 euros exactos o 1.900 o algo, pero sí le entregué. Porque él me comentó, y no solamente me comentó, yo lo vi. Si yo estaba asustado, él estaba más asustado. Qué pena la palabra, pero estaba mal, estaba muy mal. Me dijo que no estaba en la casa, que él no podía arrimar a la casa, que no tenía dónde quedarse y que él se quería ir. Le dije, es que yo también, le dije, yo me voy a ir, yo no sé en qué puta, qué pena la palabra, me metí en esto y yo me quiero ir, yo me voy a ir.
0: I tots dos, el Yader i el Saïd, van marxar a Colòmbia. Ja veieu que el Jorge Andrés i el Saïd no han deixat d'assenyalar el Manuel com el cervell del crim. Al judici declaren molts testimonis. Això és el que va explicar el director financer del CCIB.
4: Félix me dijo que la salida del departamento del señor Moreno estaba programada. Se lo dijo a él en noviembre o en diciembre del año anterior y se aprovisionó en el presupuesto. Félix ya no soportaba la actitud de Manuel Moreno. Decía que estaba harto y no podía seguir trabajando con él. El despido estaba ya aprobado por Lyon. Incluso el señor Moreno ya no había cobrado ese año el bonus como trabajador de la empresa.
5: Crims, amb Carles Porta.
0: Per què un noi de 22 anys es converteix en un assassí?
6: Una persona jove, necessitada de diners, i que li va arribar aquest encàrrec, i ell, segurament necessitat de diners, va acceptar.
0: La sentència deixa clara la motivació del responsable d'audiovisuals.
1: La gestión de Manuel Moreno Blancas al frente del Departamento de Audiovisuales no era del agrado del señor Martínez Touriño, que decidió prescindir de sus servicios. El señor Moreno sabía de las intenciones de Félix Martínez Touriño, por lo que decidió acabar con la vida de este, urdiendo un plan con el que llevar a cabo dicho fin.
0: Encara ens queda algun serrell. El Jorge Andrés havia declarat que el Manuel li havia deixat molt clar que l'assassinat del Félix no podia passar d'aquell dilluns 9 de febrer del 2009 al matí. Ara sabreu per què.
6: El senyor Félix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Anava a explicar l'acomiadament d'aquest senyor.
0: I què és el que al final va considerar el jurat? Escoltem el veredicte.
1: El veredicto del jurado considera que la intervención en estos hechos de Said Sánchez Zualaga lo fue al objeto de urdir un plan con el que acabar con la vida de Félix Martínez Touriño, instado por Manuel Moreno, de modo que el señor Sánchez se ocupó de contactar con personas con las que materializar dicho encargo. Los sucesivos contactos que tuvieron lugar terminaron con la muerte de Félix Martínez de manos de Jorge Andrés Madrid. El jurado razona de excesiva envergadura los seguimientos hechos a la víctima para tratarse de la simple voluntad de dar un susto a Félix Martínez, a lo que se une el incremento exagerado de llamadas en el teléfono de Said desde el 19 de enero hasta el 10 de febrero del 2009. De hasta incluso 15 llamadas en un solo día, todo lo cual demuestra una complejidad en los actos que evidencia que no se trataba de asustar o amedrentar al señor Martínez.
0: El 4 de juny del 2012, el jurat popular condemnava 4 dels 5 acusats.
1: A Manuel Moreno Blancas, com a inductor del crim, li van caure 18 anys i 6 mesos de presó. El jurat va considerar provat que, a més d'aconseguir influir en uns altres per matar Martínez Touriño, va intervenir en els seguiments que se li van fer a la víctima i va facilitar dades que asseguraven l'objectiu. El que no va considerar acreditat és que Manuel Moreno sabés de quina manera el sicari mataria el Félix, ni que la intenció era fer-ho amb una pistola semiautomàtica d'EBU. L'autor material dels fets, el Jorge Andrés Madrid García, es va endur la pena més alta. El van condemnar 24 anys i 6 mesos de presó. A Said Sánchez Zuluaga, com a cooperador necessari, el van condemnar a 13 anys de presó. I a Yader Castro, també com a cooperador necessari, se'l va condemnar a 16 anys de presó. La Maria Pilar, la dona del Said i germana del Manuel, va quedar absolta perquè el jurat va considerar que no havia sabut mai res del pla per matar el Félix i que no hi havia col·laborat de cap manera.
0: En l'era dels telèfons mòbils, una cabina telefònica va servir per posar llum a la foscor en el crim de Santaló. I voleu una curiositat increïble? Paradoxes de la vida, aquell crim va sorgir d'una història d'amor. La d'una infermera i un pres per narcotràfic que es van conèixer en una presó catalana a finals dels anys 90.
6: El Said va conèixer la seva dona, Maria Pilar, a la presó. Ell va estar a la presó i ella crec que era infermera.
0: Com juga la vida amb nosaltres, eh? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Aborrufet i Lluís Guinó. Tots 4 els havien condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. L'alt tribunal, en canvi, no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
2: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Més notícies, Òscar Callau.
3: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una altra de 2 anys. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat unes 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada. El director de l'extensió, Fernando Pérez, adverteix que les tasques van més lentes la que preveien i queden moltes hores perquè el foc estigui estabilitzat.
4: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. Esta noche las condiciones, en un principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante.
3: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISAs estaven excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís.
1: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Un vol d'assaig d'un Airbus A350 ha aconseguit recórrer 23.067 quilòmetres en un vol sense escales que ha durat 24 hores i 24 minuts, un rècord absolut per un vol de prova comercial.
3: L'aparell de la companyia australiana Qantas va sortir de Melbourne i ha aterrat a Tolosa de Llenguadoc, on Airbus té la seu. Aquest vol simulava les rutes comercials més llargues que l'avió pot assumir, com ara el trajecte entre Londres i Sydney sense escales, que Qantas vol estrenar l'any que ve. Durant el vol, l'avió ha sobrevolat 3 continents, 2 oceans, i els 8 tripulants han pogut observar 2 postes i 2 sortides de sol. Aquest nou model de la sèrie A350 pot desplaçar 238 passatgers i s'hi ha instal·lat un dipòsit addicional de 20.000 litres de combustible. El vol comercial més llarg que es pot trobar actualment és la ruta de Singapore Airlines que uneix Singapore i Nova York. Són 15.350 quilòmetres i dura més de 18 hores.
1: Esports, el Barça ha completat ja el segon dia d'estada a Anglaterra i prepara el partit que divendres l'enfrontarà al Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del club ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
3: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 3:15 en directe per Esport 3.
1: I en bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
0: Fins aquí les notícies.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crim.
5: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
9: No ser perquè cogi el martillo i el pegue...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui dius que ve avui?
0: Avui ens visita en Sicus Carbonell, de Sabó de Gràcia.
1: Ai, que bé! La rumba catalana sempre posa de bon humor.
0: Home, mira, hem trobat alguna cosa que no et queixes, eh?
1: El que vols dir?
0: Home, tot el dia
1: bueno, si em queixo... Que, a veure, queixar-se va bé per la salut, eh?
0: Bueno.
1: Vull dir, tot el dia content tampoc s'hi pot estar.
0: Ja, tampoc és bo queixar-se sempre, eh?
1: Bueno, bueno... Ara...
0: Fent, és igual. Avui també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, ja ho saps.
1: Ara ets tu que et queixes.
0: Collons, a veure, si no m'agrada, no m'agrada.
1: Bueno, doncs no et queixis que em queixo jo si tu també et queixes.
0: No em queixo pas, jo.
1: Oi, tant que queixes, t'estàs queixant ara.
0: Tu que t'estàs queixant. A veure, avui dedicarem el capítol a la torradora de pa.
1: A la torradora de pa?
0: No et queixis, eh?
1: Hòstia, si no la suporta, la torradora de pa.
0: Veus, ja et tornes a queixar.
1: No, però ara tu que et queixes.
0: No, és tu que... No, tu... Xist, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visto el banc!

0: Però què fots, Mercè? Què fots?
1: Bueno, perquè un dia els fas amb gluten, els altres sense gluten. És molt complicat.
0: Ja. Que jo que se cremin les torrades a un lloc on no les fas habitualment. Que et conviden a dinar a casa d'algú i fas un pa, i, però amb la teva torradora...
2: A l'hotel?
0: Hòstia, a l'hotel.
2: Una vegada amb la meva família vam anar a Malta.
0: Sí.
2: Des d'aquí us dic, no hi aneu mai a Malta.
0: Per què?
2: Vam quedar foc a l'hotel. Us ho prometo. Vam encendre el pa. Jo corria per allà aquell menjador cridant "The bread is on fire".
0: Hòstia, és bon títol d'una cançó, eh?
2: The bread is on fire! I la torradora encesa.
0: Hòstia,
2: merder, vam quedar.
0: És que les torradores de l'hotel...
2: No, en general, les torradores.
0: Les de l'hotel, sobretot, perquè estàs allà esperant i amb una passada no n'hi ha prou de la llesca.
3: No.
0: Hòstia, si tu ets un hotel, que cada 10 anys que tens la mateixa torradora,
2: sí,
0: cada 10 anys que gastes
3: ja
0: el
3: veu,
0: mateix pa,
3: ja
0: no pots tenir calculat que amb una passada el pa quedi torrat? No?
3: Ara?
0: Hòstia.
3: Jo li foto els dos guiris.
0: Què vols dir?
3: Hi ha un tio allà, un anglès, alt, sí, al meu costat, que està fent torrades. Veig, fot retaguada fent voltes, a l'acabada, li foto la torrada.
0: Li cardes la torrada. De veritat, no sé quants enginyers hi deuen haver a Catalunya, però, hòstia...
3: Molts.
0: No, és que t'ho dic perquè ho he buscat. Hi ha 117.000 enginyers a Catalunya. I entre hotels, hostals i pensions, hi ha 3.000 establiments. Toquen 40 enginyers per hotel, eh? O sigui, em sembla una vergonya que el 2025 encara no estigui solucionat que la torrada de pa quedi perfecta amb una sola passada en aquell collons de màquina de l'hotel.
2: Ja tens raó.
0: 40 enginyers per hotel, eh?
2: Ja tens raó.
0: Torno a dir-ho, eh?
2: Sí, sí.
0: 40, eh? Una màquina, per cert, la torradora de pa elèctrica, que s'inventa el 1893. Vull dir que hem tingut temps també per anar-la perfeccionant.
3: Ja, però és la de l'hotel que va malament.
0: Bueno, la de casa va mig, la de casa, eh?
3: Depèn
0: també
3: de quina tinguis, també.
0: La de casa, hi ha la molla que les disparen amunt, que jo no sé quin psicòpata ho ha inventat. Per què tanta força, aquella molla?
2: Sí, sí, sí.
3: El meu sogre el vam haver d'ingressar. D'un cop de torrada,
0: bueno,
3: al front, i va obrir 3 punts.
0: Ara parlo seriosament. No us ha passat mai que hi ha una llesca que es perd?
3: Sí.
0: Tu sents la torradora i vas allà i n'hi ha una que no saps on t'ha de
1: reparar. Darrere la cafetera.
0: Una que no la trobes. Hòstia. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Jo us volia fer una recomanació cultural relacionada amb la torradora de pa.
1: Ah, sí?
0: Sí. Mira, l'any 1987, Disney va fer una pel·lícula protagonitzada per una torradora de pa.
1: Mira,
2: com ho dius?
1: És la teva pel·lícula preferida, Xuri.
2: Oh, hosti, una torradora, de veritat?
0: Una torradora, sí, sí. Algú de Disney, l'any 1987, va creure que seria una bona idea fer una pel·lícula on la protagonista fos una torradora de pa. Quines, què passa?
3: Quines ganes de veure la que tinc.
1: Bueno.
0: Doncs mira, si vols la pots veure a Disney+. Plus.
3: I tant.
1: Coses
3: i
1: més tontes han funcionat.
0: Exacte.
3: També és veritat.
0: Per si us interessa, es titula The Brave Little Toaster.
1: Que maco.
3: Bueno, molt bé.
0: La petita torradora valenta. Mm.
3: Que si això hi fots la cançó de Brave is Fire...
2: The Brave is on fire!
3: On fire, on fire.
0: Té escenes que semblen més pròpies d'una pel·lícula de terror que d'una d'animació infantil, eh? També us ho he de dir. El fracàs de la cinta va provocar que acomiadessin de Disney la persona que hi havia darrere aquest projecte. Un senyor... Sí, el van fer fora. Un senyor que es diu John Lasseter.
1: Despatxat. Vinga, per fer una pel·lícula d'una torradora de pa.
0: Sí, bueno, però espera't, perquè el John Lasseter, un cop acomiadat de Disney, va fer carrera. És dels creadors de Pixar i va fer Toy Story. Encara ja no us fa tanta gràcia.
2: Com has dit que es deia?
0: John Lasseter.
2: Està a la terra.
0: O la torradora. Què? Com es deia, què?
2: No, ja està.
0: John Lasseter.
1: John Lasseter.
0: La pel·lícula de la torradora de pa va d'uns electrodomèstics que parlen.
1: Sí.
0: El seu amo se'n va a viure a una altra casa i els abandona. I llavors s'organitzen per recuperar el seu propietari.
1: Canta, però això és l'argument de Toy Story, això?
0: Claro. No?
1: En comptes de joguines amb electrodomèstics?
0: Ara.
1: Hòstia.
0: Però en comptes de joguines, fa servir una torradora de pa.
1: Està bé. Escolta, bon descobriment. La petita torradora la mirarem. Sí, la buscarem i la mirarem.
3: No me la perdré.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut. Un músic que ha crescut envoltat de referents de la rumba catalana com podrien ser el mismíssim Peret. Va néixer i viure tota la seva infància i joventut a la Vila de Gràcia, un lloc on es feia vida al carrer, al mateix punt on va néixer la rumba catalana que ell porta per bandera amb el seu grup Sabor de Gràcia.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Sikus Carbonell.

0: Sicus, què has esmorzat avui?
1: Avui? T'ho diré clar. Dos iogurts i un cafè amb llet.
0: Hòstia!
2: Mira.
1: Estic a dieta, fill meu.
0: Estàs a dieta?
1: Sí, estic una mica massa gros.
0: I dos iogurts?
1: M'agrada molt la llangonissa, el fuet, sí, sí, sí, sí. Saps què vull dir?
0: Dos iogurts i un cafè amb llet. Receptat per un dietista, això?
1: No, jo mateix.
0: Tu mateix.
1: He fet tantes dietes que...
0: Ja te les saps de memòria.
1: Anar amb un dietista, els respecto i...
0: Ha picat el freno de mala cop,
1: No, perquè després tothom interpreta malament.
0: Clar.
1: Fa molt bona feina,
0: sí.
1: Però quan hi ha un problema... Jo tinc un problema amb el dolç, a mi el dolç m'agrada molt.
0: Et tira el dolç, eh? M'has dit la llangonissa, sí, també, per això, eh?
1: Bueno, clar, a veure, és que...
3: El salat també.
1: També. Sí. Saps què passa? Que els gitanos ens agrada menjar.
0: Sí. Bueno, a tothom m'agrada.
4: Sí. Els paios també.
1: I et diré una cosa. Quan naixem, tots els bebès que neixen, sí, si no feu la prova, i mireu, naixem amb els punys tancats.
0: I què té a veure això?
1: Que tenim gana, que volem agafar tot, menjar. I quan morim amb les mans obertes, perquè d'aquí no ens en portem res.
0: Carai, tu.
5: Sempre s'aprèn
0: alguna
4: minut,
0: cosa.
4: Portem un minut d'entrevista i vull tejar.
0: Hi ha més interessant que el que havíem fet fins ara.
5: I tant.
4: Sí.
0: Antoni, et dius Antoni de nom.
1: Sí, però per Antoni només em coneix el meu pare i la meva mare.
0: Sí?
1: Sí.
0: En quin moment et comencen a dir Sicus?
1: Pues des de que vaig néixer.
0: Sí.
1: Els meus avis havien emigrat, la meva mare, quan era una nena,
0: sí,
1: a Argentina. Hi ha un instrument que toca molt bé aquí els peruans, però que no és del Perú, és del nord d'Argentina, que és aquest instrument...
0: La flauta peruana?
1: Sí, allò que...
0: La flauta peruana no és peruana?
1: No és peruana, es diu Sicus.
5: Mare de Déu.
4: Dos minuts, eh? Dos minuts d'entrevista!
1: Serial.
0: Hòstia, i allò és Sicus. Cada frase és un titular.
1: I quan vaig néixer...
0: Sí.
1: Era primet, que encara no ho soc, i la meva àvia, mira, em va dir és un Sicus, i em va vaticinar també que seria músic.
0: Mira, veus? Perquè tu volies ser músic de petit o volies ser una altra cosa?
1: Home, jo als 6 anys em porten els Reis una guitarra.
0: Sí.
1: Jo no sabia tocar. I als 8 anys ja estava al balcó del casa dels meus pares, el carrer Ferseginer, número 28, fent els meus concerts ja. O sigui, ja cantava jo, que s'ha fet molt famós a la pandèmia, i jo ho feia fa 40 i pico d'anys enrere.
0: Vull dir que cantar al terrat no és una moda d'ara. Tu ja ho havies fet.
1: Jo ja ho havia fet i assajàvem amb un terrat del carrer Progrés, que tenim hasta fotografies i tot. Vull dir, això ja ho havíem fet. No?
0: Llavors vau crear Sabor de Gràcia,
1: va passar
0: temps. Sí, perquè entenc que primer tinc entès que volia ser arquitecte també, no?
1: Sí. Sí, jo anava a l'escola, se'm donava molt bé les matemàtiques i m'agradava l'arquitectura i poder dissenyar i poder, saps?
0: Sí.
1: I bueno, és allò, a vegades l'empresa familiar del meu pare, que abans ell estava fent tot el tema de la venda ambulant i li anava molt bé, no com ara, que ja, pels pobres els venda ambulant va com va.
0: Ja no funciona.
1: Ara no funciona ja, com abans. I em va dir, escolta, m'has d'ajudar, bueno, lo típic. Això em va servir per tindre una hèrnia discal. És que t'ho vull dir. I la que portava un any amb ella em va dir, nen, no serveixes per això. Dic, no, ja ho sé. Perquè jo les mans, clar, me les cuidava. Feia fred, això és un jalet.
0: Sí que te les cuido. Tens unes ungles espectaculars,
1: sí, Si no, no podria fer això.
0: Són teves o...?
1: No, són meves. Són del veí, que me les deix. No, són porcelana.
0: Són de porcelana.
1: Sí, perquè jo tinc el mal vici de
0: menjar-te-les. Menjar. Bueno, així no te les menges i toques la guitarra.
1: No, aquestes no me les puc menjar.
0: No, clar, és impossible. No, bueno, una...
4: Cagaries, saps?
1: Ai, em faria un més gran del món.
4: Sí, sí.
0: El barri de Gràcia actual, el reconeixes com el lloc on vas créixer tu?
1: No.
0: No?
1: Malauradament, no. És el barri de Gràcia, són les mateixes parets, els mateixos carrers, algun que altre veí encara queda.
0: Sí.
1: Però no és el barri que vivíem abans, que no era un barri, allò era un poble. Allò, jo me'n recordo que sortíem allò, no?, que anaves a l'escola.
0: Sí.
1: I allà, pues, hi ha moltes casetes baixes, eh? I bueno, allò que passaves, així, mig dormit, i la veïna al costat, nen, maleducat, digues bon dia, ai, perdoni, que no l'havia vist. O quan tornaves de l'escola, que abans no teníem el telèfon mòbil,
0: sí,
1: i a casa els pares no estaven, no havia anat a comprar o qualsevol cosa, i la veïna et deixa aquí la cartera, aquí tens pa i xocolata, i quan vingui ta mare ja d'això, vale?
0: Com ara?
1: Que, sí,
0: com ara, com ara.
1: Igual.
0: Ara m'ha passat per les vegades que em paren a Barcelona. Que no dius bon dia, noi, o què?
1: Sí.
0: Bueno, un moment.
5: No, hòstia, però si el que et diu un bo xocolat, això sí que m'han dit, sí, prou.
1: No, a veure, jo sempre dic que ja no és només Gràcia, és el món en general.
0: Sí.
1: Jo sempre dic... Mira, et donaré un altre titular abans que el digui.
4: Calleu, sisplau.
1: Ens han educat per un món que ja no existeix. O sigui, jo he estat educat per un món que ara ja és un altre. I aquell món que jo em van educar abans no existeix.
0: I el trobes a faltar?
1: Molt, sí, molta nostàlgia. Jo me vaig a Gràcia, em dona molta alegria, i la majoria de vegades me'n vaig plorant perquè no és el mateix barri, no hi ha la mateixa gent, naturalment doncs, també molta gent que ja no hi és, que ha mort, i em venen molts records, saps? Perquè jo em vaig criar més amb els meus avis que amb els meus pares. Els meus pares treballaven i jo em vaig criar amb els meus avis. I clar, veig com vivia els meus avis i tal, i això m'impacta bastant.
0: El portes a sobre amb el nom del grup, Sabor de Gràcia. Sí, sí. No? Ah, creus que és un bon nom? El canviaries actualment o no?
1: Home, si vols, dintre d'uns anys puc ficar Sabor de Grassa.
0: No, home, que ara ja, ara ja està.
2: Amb els iogurts ho arreglarem, sí, això.
1: Si els iogurts no em fan efecte, fotarem Sabor de Gràcia. Però espera't 10 anys, saps? Així farem els 40 anys i canviem el nom.
0: Has estat tota la vida vinculat a la rumba catalana. No sé si alguna vegada has tingut ganes de canviar i tocar. Canviar de gènere musical. Reggaeton, per exemple.
1: No, reggaeton no. Reggaeton no. No, perquè primerament no és el meu. I segona, bueno, a mi els boleros m'agraden molt i m'agrada... La música en general m'agrada molt. Jo escolto també música clàssica. La música
0: tota.
1: No té fronteres.
0: O hi ha algun gènere que diguis això no m'agrada gota?
1: Bueno, prefereixo no dir-ho, vale?
0: El reggaeton.
1: I llavors, clar, el que passa que, clar, sí, mira, ja et donaré un altre titular.
0: Aviam, hòstia, no anem pel quart ja, eh?
5: No
1: vale? Si ets bo amb algú, fins al fons, nen.
5: Caps.
1: Vale? No vulguis canviar, que la cagaràs.
0: No. Home, tu ets un professional de la rumba, un dels referents. Quin van ser els teus referents? Tu vas conèixer personatges...
1: Sí, jo els he conegut tots.
0: Tots, eh?
1: Menys amb Gato Pérez i amb el Pescaïlla he tingut la sort de treballar amb tots. Amb tots els grans, amb el Paret, amb el Chacho, amb l'Osamaya...
0: Quants anys tenies tu, però?
1: En quan?
0: Quan tocaves, havies treballat amb el Paret, per exemple.
1: No, amb el Paret.
0: Perquè quants anys tens, ara es pot dir això, no?
1: Sí, home, i tant, no tinc cap problema.
0: És que ets d'aquesta gent que no... Jo t'he vist sempre igual.
1: Però digue'm quina edat em poses.
0: Jo foto 40 anys.
4: Sí.
1: Ets un fenomeno.
4: 40?
0: Sí? 40, sí o no?
4: 40. 40.
1: Vosaltres també?
4: 40, sí, sí, 40. Sí.
1: Ara després us convido a sopar.
4: Sí, sí.
1: En tinc 51.
0: 51? No ho sembla.
1: I sóc àvia, eh?
0: I ets àvia?
4: No.
1: Amb un net de 3 anys.
0: Hòstia de Déu. Com es diu el net?
1: Ell es diu Josep.
0: Sí.
1: Però el seu pare li diu Rudi, però és que el nen li diu, com et dius? I fa, Sico Júnior. I el pare té un aquarius que breja. Però jo això no l'he ensenyat,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Passa que al nen li agrada la guitarra, li agrada... Ja canta,
0: bé,
1: jo no li he ensenyat res, però bueno...
4: Ai, carai, Davi.
1: Ara me'l deixaran durant 3 mesos.
0: Quina diferència hi ha entre la rumba catalana i les altres rumbes que existeixen? Què té d'especial?
1: Això, mira.
0: És la percussió, el picar la guitarra.
1: Bueno, el picar i el rascar. Això és com si féssim un bombo de bateria negres,
0: sí,
1: vale, del rock and roll,
0: sí,
1: i el rascar... Això es feia amb un güiro cubano. Ho traduïm perquè els nostres oients ho sàpiguen.
0: Un güiro cubano.
1: La botella de l'Inís del Mono.
4: L'Inís del Mono.
1: Del Badalona.
0: Sí.
1: Si no és de Badalona, no.
4: No, sona diferent.
5: No vol res.
1: Sona diferent, no... Sí,
0: sí. Això ho inventem aquí.
1: Home, clar.
0: Clar.
1: Amb Paret i tant. Vale. Això és quan fem... Aquest ventilador el fem sempre quan fem els estribets.
0: Val.
1: Després hi ha altres tipus.
0: De ventiladors n'hi ha diversos.
1: Sí.
0: Per exemple...
1: Mira, per exemple, l'acompanyament. Jo podria fer... Dolça Catalunya, pàtria del meu cor.
0: Ole.
1: Quan de tu s'allunya, t'enyorança es mor. I ara perquè beguis un estribet,
0: sí,
1: podem fer...

0: gràcies.
1: Peyu, això és un altre preu.
2: És un altre preu?
1: Sí, t'ho dic pel taló, que
2: no pateixis,
1: han de pujar un número.
2: No, no pateixis, perquè com que no hem, com ho fem tot en negre, ja t'ho donarem.
1: Ah, vale. Així, com a va l'antiga escola, nen.
2: T'has dit que tenies enyorança d'abans.
1: Això és el millor.
2: Aquí ho fem tot com
1: jo,
2: abans.
1: Jo encara me'n recordo que anàvem a fer concerts,
2: sí,
1: i venien els de l'Ajuntament,
3: sí, sí, sí,
1: o et portaven un talonet, ells ho saben,
3: sí,
1: també,
3: sí, sí, sí,
1: o t'ho donem un sobre. Sí. Quan venien amb el sobre, tots feien... Oh! Cap a casa, que se'ls emportem calents, saps?
0: Anem així.
2: I tant, i tant. Com vas de català?
1: Bueno,
2: bé.
1: Intento anar bé.
2: Bé, anem a posar-lo a prova, sicus.
1: Ui, no comencis a dir coses rares, eh?
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Jo tinc una paraula del diccionari i tres possibles definicions i has d'encertar què vol dir. La paraula és mirambell.
1: A. Mirambell?
2: Mirambell, tot junt, en ve alta. Mirambell. Mirambell. A. Part interna de l'ull humà responsable de la visió central i detallada.
3: Si vaig perdent visió, m'hauran d'operar el mirambell.
2: B. Mirambell. Part mecànica dels telers propis de la indústria tèxtil utilitzats just després de la revolució industrial.
0: S'ha tornat a trencar el mirambell. Fins que no arribi l'operari, no podrem fotre res.
2: O C. Mirambell. Planta herbàcia de flors verdoses emprada per fer escombres.
5: La iaia sempre recollia mirambell, la secava i en feia escombres. Llavors no escombrava mai, eh? Però sempre feia escombres de mirambell.
1: Jo crec que és la B.
2: La B?
1: Diria jo, no sé.
2: La C!
1: Ai!
2: És una planta que es fa servir per fer escombres. Jo tampoc ho coneixia.
3: No, jo tampoc, eh?
2: No, no, no.
1: Ara ho rumbejaré, això.
2: Mira, mirambell.
1: Podem fer més fàcil.
2: Ah, mirambell.
1: Mirambell, mirambell. Això és fàcil, oi?
2: Això és acollonant, eh?
3: Sí, és perfecte.
1: Eh?
2: La pròxima cançó de Sabor de Gràcia dedicada al mirambell.
1: Al mirambell, sí, sí. Ah, perquè gent... m'ha fotut amb evidència aquí.
2: No, home, no. Ens agrada també que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de Catalunya.
1: Però els que... Els que són d'aquí?
2: Els de la Generalitat.
1: Sí, però hi ha algun que no...
2: No, n'hi ha algun que no el contem nosaltres.
1: Som més català jo que ell.
2: Ah, això sí. De moment comencem pel 133è, que és l'actual, i anem tirant enrere a veure quants en recordes de memòria. 133è?
1: Sí.
2: El saps?
1: L'actual, no?
2: Sí.
1: L'Illa.
2: Salvador Illa, 132è.
1: L'altre, com es diu?
0: Ja hi som.
1: Ai, no me'n recordo. L'Aragonès.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé.
1: Sí.
2: 131è.
1: Després, clar, aquest... Ai, no me'n recordo el nom, noi. Aquell home de les gafes.
2: No? Aquell home de les
0: gafes.
2: Sí, senyor.
0: Sí. Les gafes.
1: Sí, que va estar abans de Puigdemont. Ai, després de Puigdemont.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé.
2: Sí,
3: sí, bueno.
2: Sí. Si vols el podem agafar per bo, el de després de Puigdemont.
1: El de després de Puigdemont, perquè va ser circumstancial.
2: Sí, Quim Torra era. Quim
1: Torra. Això, Quim Torra.
2: Després Carles Puigdemont.
1: El Carles Puigdemont.
2: Abans de Carles Puigdemont.
1: Abans del Carles Puigdemont.
2: 129è.
1: Bueno, tenia el Mas. No?
2: El Mas, sí, senyor.
3: Bé, bé, bé.
2: 128è.
1: Abans del Mas estava en Montilla.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé.
1: Veus com sóc un gitano que en sap una miqueta?
2: 127.
1: Això que m'has dit d'abans no m'ha agradat.
2: El mirambell no.
1: Ara, el mirambell m'ha quedat aquí, jo.
2: 127, abans de Montilla.
1: Abans de Montilla, 127. Que jo recordi el Pasqual Maragall.
2: Sí, senyor. Maragall. 126è.
1: El Jordi Pujol.
2: 125è.
1: El 125è no el sé perquè no havia nascut jo.
2: Bravo. Ja t'avanço que...
1: T'he dit tots els que jo he vist.
2: Escolta'm, ets dels que ha arribat més lluny en aquesta llista de presidents de la Generalitat.
1: Bueno, he tingut el lapsus aquest del Quim Torra, però aquest home tampoc ha sigut molt conegut.
2: Pensa que hi ha gent que el lapsus ja el té amb el Salvador Illa. Vull dir que...
1: Anem apanyats.
2: Has arribat bastant lluny. Sicus, ens fa molta il·lusió que hagis passat avui per la Renaixença.
1: No, i a vosaltres per convidar-me.
2: I que et sumis ara a fer una actuació en directe. Avui ens interpretaran Sicus Carbonell amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Gitanos catalans.
1: No, gitanos en català.
2: Ara sí.
1: No diguis en castellà, gitanos. Ja m'has dit dos avui, eh?
2: Què he dit?
1: Jo he fallat el
2: mirambell. El mirambell.
1: Eh?
2: Ah, perquè abans a l'assaig...
1: I abans a l'assaig...
2: A l'assaig t'he dit apujar i m'has dit recolzar.
1: No, recolzar.
2: Deu una pressió. A més, avui entre el públic...
1: Per això s'ha vengat i m'ha dit allò del mirambell.
2: Bueno, és que entre el públic... Has dit vengat tu ara, eh?
1: Sí, és veritat. Veus? Estem empatats, Peyu.
3: Jo havia dit es va vengat.
2: Vinga, va, Sicus Carbonell, Arnau Tordera, Laia Gluck, interpreten Gitanos catalans.
1: Gràcies.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral Montcal i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
1: A veure, avui no parlàvem de la torradora de pa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la torradora de pa.
3: Va, ara hi anem. A més, bueno, ens hauríeu de dir alguna cosa vosaltres sobre aquest objecte avui.
2: Home,
3: no?
2: Avui aprendrem a treure partit de la vostra torradora.
3: Mira. Tararam. Patatam. Què fas? Això és allò dels gossos. Això va més tard, això.
1: No, bueno, com que tot el programa hi ha gossos i així...
2: Ja no sabia què era això. Si era un gos o que havies enrampat amb la torradora.
3: Què ens donareu? Consells per treure-li rendiment a la torradora?
1: Bueno, d'entrada jo haig de dir que estic en contra de la torradora.
3: Sí.
1: És que no entenc el servei, ni entenc...
3: Home, torra el pa.
1: No és veritat. Crema el pa.
3: Val.
1: El llença al sostre.
3: Sí.
1: Una torradora, o sigui, ha substituït la llar de foc. A les cases abans hi havia llar de foc.
3: Sí, senyor.
1: S'ha perdut.
3: Sí.
1: El pa s'ha de torrar a la llar de foc.
4: A mi també se'm crema la llar de foc, eh?
1: Bueno,
3: sí, però...
4: Se'm crema tot arreu.
3: La gent que viu a l'àrea metropolitana no podem pas tenir una llar de foc a cada pis a Barcelona.
1: Doncs no. Que no mengin pa. Torrat.
3: Torrat.
1: Torrat.
2: Que se'l mengin del dia, no? Que se'l mengin... Jo no estic en contra de la torradora. Estic en contra... de la torradora aquesta que llença el pa amunt.
3: Sí.
2: Jo vull torradores d'aquesta que és.
3: La plana.
2: La plana, però no la que va sobre la taula que poses el pa. No, la lateral, que tu poses lateral. Saps que hi ha les resistències,
3: sí.
2: I tu poses la torradora...
1: Ah,
2: però
1: sí. Llavors l'has de girar.
2: L'has de girar.
3: Sí.
2: És sensacional.
3: Girar-lo?
2: Allò, aquella torradora...
1: Té una vida tan avorrida.
3: Sí.
2: Jo, fer una torrada i la tens i la veus que es va fent, mica en mica, mica en mica. Hi ha un moment que vades, un moment surt aquell fum negre que l'has d'agafar ràpid, ja la cremes els dits i et cagues amb tot.
3: Sí, ha de ser avorridor tot l'altre que faci.
2: I et diré més, ara perquè ja no fumo. Quan acabaves de fer la torrada, agafes el cigarro.
4: No!
2: T'amorres allà a la torradora.
3: Home, no.
2: I jo ensenia el cigarro a la torradora.
3: Quin fàstic.
2: No, boníssim, aquell cigarro.
4: No, home, no.
1: Mira, des d'aquí... Hi ha electrodomèstics de primera, hi ha electrodomèstics... Una nevera.
3: Una nevera,
1: collons.
3: De primera, de primera.
1: Una rentadora. Hòstia, hem avançat.
3: Sí.
1: Una torradora, que és una merda.
2: No.
1: Una iogurtera.
3: No, una iogurtera no.
1: Clar,
3: una iogurtera.
1: Estem aquí, eh? Estem aquí.
4: Jo tinc la màquina de fer gelats.
1: Màquina de fer gelats.
4: Un cop la vaig fer.
1: Una bona merda.
2: Jo et dic, una torradora. Tu estàs en una feina que no t'agrada.
3: Sí.
2: I estàs allà a l'empresa, que tenen aquests llocs de menjar, de dinar, i t'estàs avorrint, aquella feina no t'agrada.
3: L'office, en diuen, l'office.
2: I et puteja una mica la feina. Tu vas allà, fotent una torrada, els hi pots cardar foc a l'empresa. un altre electrodomèstic que permeti tenir l'empresa tancada un mes...
3: Perquè... Ah, no.
1: Ah. Un oll a pressió.
3: Sí.
2: No pots anar a la feina amb un oll a pressió.
3: És raro.
1: A menys que no estiguis a la cuina, saps? Quan estiguis cuiner.
3: És estrany.
1: Està, una oficina, entrar amb un oll a pressió.
3: A Catalunya Ràdio. Avui en Feli i en Xuri han vingut amb un oll a pressió.
1: No sé. Val, fia't.
3: Cuidado.
2: I un, quan han sigut allins, s'han posat una caputxa.
3: Raro.
2: Saps? Dius, hòstia, aquests no venen a fer l'escudell aquí, saps què vull dir?
3: Ja fa sospitar.
2: Després hi ha altres coses. A mi, a la torradora de jove, quan anàvem amb els pares, m'enviaven de colònies, allò que feien, la meva mare em posava una torradora per assecar la roba.
3: A què? A dins la motxilla?
2: Sí, portava la torradora.
3: Què dius?
1: Ja ho veus? No,
2: perquè,
1: aquest és dels que s'escalfa els peus amb la torradora.
2: Esclar, a casa meu a l'hivern la calefacció l'engeguem poc i tenim quatre torradores i cadascú té la seva.
3: I us escalfeu els peus?
2: Els peus, sí.
1: Mira la tele. Miren el Barça, el miren...
2: Amb la torradora. I a vegades, clar, poses la torradora, t'has escalfat els peus, ara sopem i fots el pa.
3: Després dels peus.
2: Sense haver-te de moure... Amb aquella torradora...
1: A la torradora t'has assecat els mitjons.
2: Sí. No, clar, és la mateixa torradora. Què passa? Són nets els mitjons.
3: Aquests són els consells que ens havíeu de donar per la nostra torradora.
2: I l'últim és que si tens gana i vas a la banyera,
3: sí.
2: Aparta-la una mica, la torradora. Aquest sí que és important.
1: Sí, és el consell màxim.
3: Nois, preparem-nos més bé les seccions. Aquesta secció...
2: Més servei que això no pot pas...
3: O sigui, és que... Creieu que a Catalunya algú, a partir d'ara, d'ençà d'haver sentit la secció...
1: Que havíem de parlar.
3: S'escalfarà els peus amb la corredora?
2: Si vols creure, demà truca a un centre d'aquests logístics que venen electrodomèstics, com la venda de disparada.
3: Sí?
2: De torradores, a partir de demà, Peyu?
3: Demà trucaré.
2: Ara això sí, veuràs tot de peus escaldats.
3: Feu el Feixedes, Carles Xuriguera, moltes gràcies.
2: A vosaltres, Peyu.
1: Sempre a vosaltres.

0: Aquesta és un clàssic. No sé com es diu, Arnau, però la sé reconèixer.
1: Això és Here's Come the Sun, probablement l'èxit més destacable de George Harrison. Mm.
0: Això són els Beatles, no?
1: En efecte, resulta que Sue Houghton, un fan seu, va conservar un tros de pa torrat que Harrison va deixar al plat després d'esmorzar. I bé, aquesta estranya inversió li va sortir prou bé perquè el tros de pa torrat es va vendre a una subhasta l'any 92 per 1.500 euros.
0: Mare de Déu.
2: Hi ha gent per tots.
0: Quin fàstic.
3: Doncs, el meu fill va guardant tot el meu torrades que faig a casa, les guarda.
0: Algun dia
3: serà forrat el meu fill.
0: Sí, o tancat en algun puesto. Escoltem Here Comes the Sun i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tindrem una raça de gos que encara no hem passejat.
1: Ah, no?
0: No, un pastor alemany.
1: Mira.
0: Es diu Sara. Mireu com dona la puteta, la Sara. Cosa més guapa.
1: Que maca.
2: És una pastora.
0: Una pastora alemanya.
3: Sí. Sara, has dit?
0: Sara. Sí, la Sara.
1: Es diu Sara.
0: La Jana i l'Aran, que són els seus responsables, sí, de l'ella, ens diuen...
1: El de la família, el nom més clàssic, el gos.
3: Sí. Sí, és que...
1: La Jana, l'Aran i la gossa li quedarem Sara. Molt bé.
0: Diu que la Sara és una ànima lliure i que és molt independent i que també és molt llesta. Perquè resulta que quan espera dins del cotxe i creu que la Jana i l'Aran trigaran massa a venir,
1: sí,
0: salta al seient del conductor i es posa a tocar el clàxon.
2: Què et
0: sembla? Hòstia.
1: Hòstia.
0: Què et sembla?
3: És més llesta que molts amics meus.
0: Molt bé, segur. Però això no és tot, eh? Perquè si encara és dins del cotxe i no li fan cas, la Sara sap com baixar la finestra...
1: Alba.
0: Sí, senyor. I sortir del cotxe d'un salt.
3: Sí, ara s'ha dit el carnet de moto, ara, no?
1: Home, amb Raül...
0: És que és un
1: pastor
0: alemany, són molt intel·ligents.
1: Amb Raül li han posat Sara, tu, és com una filla més. És una...
2: Sí, sí, sí.
1: Una
2: Sara.
0: O sigui que la tia, si es cansa de nosaltres, potser fotrà el camp i anirà la seva, eh? Ah, i un últim apunt. Com a bon pastor alemany que és, li agraden els frankfurts.
1: Oh, oh, oh. I qualsevol petaner, també.
0: Exacte.
1: No fa qualsevol gos li cardes un frankfurt a la cara.
2: El xucruc.
0: El meu fill també li agraden els frankfurts.
1: Ah, a tothom. No conec ningú que no li agradin els frankfurts.
2: No.
4: Som a principis de maig de 1945, els últims dies de la Segona Guerra Mundial. Les tropes de l'Exèrcit Roig han capturat Berlín. A l'est, les tropes aliades també han entrat per Àustria. L'Alemanya nazi ha perdut la guerra i la rendició incondicional es firmarà en qualsevol moment. Per la passejada d'avui ens situem a la població austríaca Títer, que serà l'escenari de l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa.
1: Avui passegem el gos per la batalla del castell Títer.

0: Hem anat a patar una època massa dramàtica per gaudir de la passejada amb la Sara.
1: Pobre Sara.
0: És una llàstima,
2: sí.
0: Perquè la població d'Íter és al vell mig del Tirol. El paisatge és impressionant, l'aire és pur i la Sara pot córrer lliurement pels camps sembrats. El que més crida l'atenció del poble és el seu magnífic castell. És una imponent construcció situada dalt d'un turó rodejat de boscos. El castell d'Íter presideix tota la vall i la passejada fins a la fortificació val molt la pena. Haurem de fer una rampa de mig quilòmetre, però la Sara hi pujarà com si res, no patiu. Oh, yeah. Durant la guerra, els alemanys han fet servir el castell d'Íter com una presó per gent il·lustre. Ara mateix, els seus presoners són diversos exministres francesos, la germana gran del prestigiós militar Charles de Gaulle i també en Jean Vorotre, un famós tenista francès del Partit Socialista que va ser detingut per la Gestapo. El castell d'Íter és una presó de luxe. Els presoners no tenen cel·les, sinó que dormen en habitacions individuals. Qui està tancat en aquest castell gaudeix de certs privilegis.
1: I hauria anat amb color tangarín de turno.
0: Exacte, no? Sí senyor.
1: Ho volíem sí, tot aquí.
0: Em consta també que és tenista i socialista. Ja.
1: És igual que aquest, sí, sí.
0: Avui els presoners s'han llevat i de seguida han vist que en passava alguna. El castell és buit. A part d'ells, no hi ha ningú més.
3: Hola! Hola!
4: Eo! Eo! Que hi ha algú?
3: Eo!
5: Em sembla superfort, és que aquí no queda ningú.
4: O sigui,
5: els guàrdies han tocat el dos, però molt fort, no?
0: Efectivament, els soldats alemanys que eren responsables del castell han tocat el dos. Les tropes americanes són a pocs quilòmetres de distància i han decidit marxar a cames, ajudeu-me. Pels nazis, la guerra està perduda.
1: Collons, ens han deixat aquí tirats.
5: Però ben tirats, és que, o sigui, a veure, a mi em sembla molt desconsiderat, eh? O sigui, han marxat sense dir res i nosaltres som presoners VIPs o no som presoners VIPs? Que ens ho diguin, no?
1: Cosa, senyora, vostè,
5: què passa?
1: Vostè qui era?
0: Exacte, qui collons és aquesta pizza? Ja fa rato que ho penso. Sí, qui és aquesta pizza?
5: A veure, jo sóc la germana del De Gaulle, no?
0: És el
5: meu brother, saps? A veure, o sigui, una mica de respecte, que no sabeu amb qui esteu parlant.
4: Mira, voleu callar, sisplau?
5: Sí. Ja callo,
4: voleu
5: ja callar. Callo. Tinc per dir-me que calli, però ja callo.
4: Ara,
5: callo perquè no tinc més text.
0: Bueno, no has callat encara, hòstia.
5: Ja callo.
4: És que si ningú...
5: No dic res més.
0: Vols callar?
5: Bueno, estàs tocada a dir alguna
0: cosa. Calla.
5: Bueno, és que si no diu res ningú,
0: és igual, el silenci i la raó.
5: Vale, ja callo.
1: Et matarem, eh? Estem en una època que no estem d'hòsties, eh?
5: No, ja és veritat.
4: És que no caldrà... És que ens morirem de gana si ningú ens rescata.
0: Bueno, en aquest aspecte, els presoners poden estar tranquils. Ja hem dit que el castell d'Íter era una presó de luxe. Les mesures de seguretat eren tan laxes que podien voltar pel castell, amb tota llibertat. Ara que no hi ha guàrdies, s'han fet els amos del lloc.
1: Tu, ho han deixat tot obert, eh? Podem marxar del castell quan vulguem.
5: Jo agafaré un encostipat amb aquesta corrent d'aire.
1: Bueno, si ella marxa, nosaltres ens quedem, eh?
4: Mireu que he trobat el celler.
0: Què?
4: És vi, un parell d'ampolles de vi.
1: Porta. Hem d'intentar saber què ha passat aquí. No és pas normal, això.
0: Els presoners entren a cada habitació del castell a veure si poden trobar alguna ràdio o algun document que indiqui on són els soldats alemanys. De moment tenim la Sara ben tranquil·la. Hem pogut entrar al castell i menjar uns quants frankfurts que els nazis han deixat a la cuina. La Sara és la gossa, no us perdeu.
4: Sí.
0: No us penséssiu que és la pija.
4: No. La Sara és la gossa.
0: La Sara és la gossa.
4: Sí, ja m'ha quedat clar.
0: Es nota que han marxat amb molta pressa i ho han deixat tot a mitges. Els presoners decideixen baixar fins al poble a veure si es pot saber què coi ha passat. Nosaltres agafem la Sara, la gossa, i els acompanyem. A l'entrada d'Íter, una veïna surt corrents de casa seva. Porta males notícies. Resulta que alguns combatents de les Waffen-SS encara estan actius i es dediquen a executar tots els civils que troben. Entren als pobles i executen a qualsevol veí que considerin un traïdor.
4: Quina por, eh? Quina por.
5: Vosaltres sou els presoners del castell?
1: Exacte. Vostè sap què coi passa?
5: Els guàrdies del castell han fugit perquè saben que la guerra està perduda. Però encara esteu en perill, eh? A veure, hi ha rumors que al poble del costat els soldats de les SS han executat tots els homes.
0: La situació és ben estranya. La guerra s'ha acabat, però alguns soldats de les Waffen-SS continuen lluitant. Heu de tenir present que Adolf Hitler fa 5 dies que s'ha suïcidat. Però els soldats de les SS són uns fascinerosos que prefereixen morir abans que acceptar la derrota.
1: 5 dies que en Hitler es mor i continuen donant pel sac.
5: Ben malparits, tu.
0: Veient el perill, els que fins ara eren els presoners decideixen tornar a pujar la rampa i atrinxerar-se a dins del castell.
4: A veure, no fotem. Ara que hem baixat, ara hem de tornar a pujar.
0: No, no, és que té... Vincardo, una mandra, deu tornar... Hi ha una pujada fins a dalt, hi ha mig quilòmetre,
1: eh? No, no, no estigueu desgraciats, hi ha mig quilòmetre.
0: Collons, mig quilòmetre és mig quilòmetre amunt, eh? De pujada, eh?
1: Hòstia, però sisplau...
0: No estem... Amaguem-nos a casa, aquesta mossa.
5: No, no, a mi no m'emboliqueu, eh? Que si venen els nazis, jo faré veure que no us he vist mai a la vida.
1: Escolteu, vinga. Va, collons de ganduls. Vinga, va, anem amunt. Hòstia, no hem estat 5 anys aquí, sobrevisquem perquè ara ens matin.
0: Com, no, precisament, ara s'havia acabat, anava a cardar la Coca-Cola i jo ja.
1: Ja te'l fotràs després, la Coca-Cola. Tira amunt, va, passa.
2: Bueno, vaig buscar les ampolles de vi.
0: Ens toca agafar la Sara i tornar a pujar cap al castell. Les vistes són precioses, però el passeig comença a fer-se una mica repetitiu.
2: Sí, amunt i avall, però érem locos.
0: La Sara ens comença a mirar amb mala cara. Ja fa estona que estira la corretja per marxar cap a una altra banda.
2: És que tocarà el claxon, eh?
0: Sí. A la que s'emprenyi aquest gos...
2: Aquest gos tocarà.
0: Tocarà el claxon. De nou al castell, els presoners agafen rifles i munició que els guàrdies han abandonat. Qui més qui menys, tots aquells homes saben disparar i si cal lluitar contra els nazis, ho faran. Però també són conscients que les Waffen SS estan ben equipats i preparats. I ells només són 14 persones. I entre ells hi ha la germana de Charles de Gaulle, que és ben inútil.
5: Sí, a veure, inútil. A veure, és que a mi això que m'heu donat em fa molt fàstic, eh? Veure, jo aquesta escopeta tan bruta, de veritat és que ni me l'acosteu, perquè és que em fa molt de fàstic.
0: 13 persones per defensar un castell i una pija. El millor serà anar a buscar ajuda.
1: Tu, escolteu, hem d'anar a buscar ajuda. Algun voluntari?
0: Oh, sí, aquest tio, ara vol que anem... Ara que hem de tornar a baixar el poble?
1: Ara ens
0: hem
1: de tornar a baixar? Aquest,
0: tu has dit que no baixessis.
1: Ara ens hem de tornar a baixar?
5: Jo estic en talons, no puc baixar.
1: Però si és de baix, m'heu fet pujar, m'heu baixat i hem de tornar a baixar?
0: El passeig s'ha convertit en una missió. Hem d'anar fins a la població d'Innsbruck. Un dels presoners agafarà una bici per arribar fins on hi ha les tropes aliades. A la Sara, la gossa, ja li va bé cansar-se una mica. La passejada serà llarga.
2: Bueno, si hi ha una bici, ja hi vaig jo. No, no, ja agafo la bici i cuida't, que vingui aquest cos alemany i que m'acompanyi. Ja.
0: Exacte. Després d'uns quants quilòmetres en bici, aconseguim contactar amb els americans. Aquell home els explica que les SS estan rodant pel poble i que el castell està ple de presoners VIP. Llàstima que l'oficial americà té altres plans.
3: Entenc les vostres preocupacions, però ara mateix defensar el castell d'Iter no seria una missió prioritària.
2: Oh, bueno, senyor militar, però és que al castell tenim presoners molt importants, eh?
0: Sí. Ah,
2: tenim la germana d'en de Gaulle, eh? Que no calla.
3: No em faig càrrec, però les ordres són les ordres. Els meus homes tenen altres plans. Quan acabem, vindrem al castell d'Iter.
0: Després de discutir una mica, com a mostra de bona voluntat, el militar americà li cedeix 10 soldats.
2: Només 10 soldats?
0: Sí, noi.
2: 10 soldats?
0: Bueno, 10 soldats i li deixa un tanc de combat.
5: Ah, bueno.
2: Ah, ja.
5: Un tanc bé.
0: Amb un tanc ja em veig en corda defensar un castell.
6: Sí.
0: Tornem cap al castell, acompanyant els 10 soldats i el tanc. Hem arribat just a temps, que no sé quanta gent hi cap a dins un tanc. Sí. 10 no hi caben a dins.
2: No.
6: Fora penjats.
0: Suposo que han d'anar sobre.
6: Sobre.
5: Com una rua de Carnestolta. Sí.
0: Hem arribat al castell just a temps perquè els nazis podrien atacar en qualsevol moment.
2: Ep, i tal que porto 10 soldats i un tanc.
0: No, t'has comptat tu, idiota. Sí. Ah, no. Ja ho has fet bé.
2: Som 11.
0: Som en total.
5: I una bicicleta. Sí.
1: Bueno, no sé quants sou, però això és collonut. Hòstia, qui ve per allà?
0: Ja estic aquí. De cop i volta, els defensors del castell d'Iter veuen que pel camí estan pujant diversos soldats alemanys. Arriba l'hora de la veritat. Però, per sorpresa seva, els alemanys porten una bandera blanca.
5: Mira.
0: Ara són del Madrid, tu. Ja. A més, de nazis del Madrid, tu. Mare, que els va, quin fa, quin, de veritat.
6: Ja és bastant, això.
5: Hi ha de tot.
2: Estan bé. Ja està.
6: Una broma.
2: No, és broma. No, t'has equivocat. Demana perdó.
6: Perdó.
5: Ja està. Feina feta, no fa destorn.
0: Una abraçada als, a la gent del Madrid que ens segueix, que em consta que són tres. Quedaríeu parats de la gent del Madrid que hi ha a Catalunya. Hi ha molta gent que és seguidora del Madrid.
5: Molts nens.
0: Ah, sí? Ahir ha començat...
5: Bueno, perquè van estar un temps guanyant-ho tot, el Barça no feia gairebé res.
0: Els de la generació aquella perduda, són la generació perduda. Són aquells...
2: Com hem anat a parar del castell?
0: No ho sé.
5: Seguim.
2: El Bernabéu.
0: Perquè arribaven els nazis amb la bandera blanca.
5: Emocionant.
0: Però és la bandera de rendició, no és la del Madrid.
6: Ah, vale. Així tot el que hem dit no val.
0: No. Els alemanys són desertors que volen canviar de bàndol. Volen lluitar per defensar el castell, també.
7: No dispareu! No dispareu! Que no sóc del Madrid!
3: Dóna'm una bona raó per no matar-te, collons de nazi madrileny.
7: No, que no sóc cap nazi, de veritat, jo... Em vaig veure obligat a lluitar amb ells. Jo, la meva dona ja li vaig dir, no, ho hem de fer-ho, no, però... Jo sempre els he odiat, en especial les SS. Deixeu-nos entrar.
0: Durant els últims dies de guerra, aquest discurs del soldat alemany penedit es repeteix constantment. Ara mateix tenim un total de 36 persones defensant el castell. Entre ells hi ha els presoners il·lustres francesos, els soldats americans i els soldats alemanys desertors. I el nostre pastor alemany.
2: Molt bé. I un tanc.
0: I un tanc, sí, senyor.
2: I un tanc.
0: És una barreja curiosa.
2: Sí. Sí.
0: Tenim un gossa que es diu Sara.
5: A veure, que m'has dit a mi?
0: Uns nazis que ja no són nazis.
5: M'has dit a mi?
2: La filla d'en De Gaulle?
0: La pija, ah, germana, sí, és germana.
5: Jo faig molta feina, eh?
1: Hi havia algú que devia estar allà mirant i em sap què collons foto jo aquí amb tota aquesta colla.
0: Es reparteixen per tota la muralla. La tripulació del tanc col·loca el blindat just davant de la porta principal del castell. Aquell tanc és la seva gran esperança.
2: Vinga, va, que podem.
0: Ja. Ara sí, ara arriba una divisió de les SS amb ganes de gresca. No accepten la derrota, estan ben equipats i transporten diversos canons mòbils. Comencen els trets.
5: Ai, ai, ai.
2: Xupa't, xupa't.
0: Ja és mala sort que el primer tret dels canons impacti de ple en el tanc americà i el faci volar pels aires. El blindat ha durat 2 minuts.
3: Tinc males notícies. Ens han rebentat el tanc.
1: A veure, són uns malparits, però el que els va parir tenen bona punteria.
2: Bueno, amb els viatges que he fotut amunt i avall per anar a buscar aquest tanc. I rep, 2 línies més avall ja no tinc tanc?
0: Ja no tens tanc. Ara ja només queden 36 persones, però no ens queda cap tanc. La muralla i les finestres del castell ofereixen una posició privilegiada per disparar. L'únic problema és que al cap de mitja hora els defensors ja s'estan quedant sense municions.
3: Tinc males notícies. Ens estem quedant sense municions.
0: Sí, ja ho havia dit jo, això, eh? Algú ha de baixar al poble a demanar ajuda. No. Si no, actuen de pressa i deixaran la pell.
3: I deixarem la pell.
0: Ja ho he dit, també.
3: Algú
0: ja
3: ha de baixar al poble.
0: Ho he dit. No. Al final... En Jean Vorotra, el tenista que estava també entre els presoners il·lustres, recordeu?
2: Sí,
0: hi havia un tenista francès, socialista.
5: Catxes.
0: Sí. Aquest s'ofereix voluntari. Ah. És una missió molt perillosa. En veure moviment, la Sara, la nostra gossa, surt disparada darrere seu.
2: Carai, quina gossa tan valenta.
0: Sí. Els gossos els oloren els tenistes. Pensaven que tenen pilotes i de seguida... oloren el Dunlop, l'oloren. Allà, tampoc és tan valenta, la Sara, perquè s'ha cansat de pujar i baixar al castell tantes vegades. També s'ha cansat de nosaltres. Clar. Ja ens han avisat que era una ànima lliure. La Sara està corrent directe cap a les línies enemigues. Diria que el nostre pastor alemany vol canviar de bàndol.
5: No, no. A veure, puntualitzem. Jo he dit que era una ànima lliure.
0: Sí.
5: No que fos una nazi.
0: Bueno, mentrestant, el tenista francès amb les seves poderoses cames aconsegueix travessar les línies enemigues i contactar amb els americans. S'ha jugat la vida, però li ha sortit bé. Serà ell mateix el que guia els americans cap al castell. El combat s'acaba amb els nazis fugint cap a les muntanyes. Els queden pocs dies abans de la rendició final. Malauradament, la Sara... els ha seguit.
2: Què dius?
0: No.
5: Sí.
0: No. Sí. La gossa se n'ha anat amb ells, eh?
1: Què dius, ara?
0: Acabem de viure l'última batalla del castell d'Ítar. És l'última batalla de la Segona Guerra Mundial i una de les més curioses. Heu de saber que del bàndol que defensava el castell només van patir 5 morts i la destrucció del tanc.
5: I la Sara?
0: La Sara?
5: Què? Tornarà, tornarà.
0: El pastor alemany?
5: Era molt simpàtica.
0: Mira, la Sara segurament és viva, però per mi... com si s'hagués mort.
1: Hòstia.
5: Què vols dir?
0: S'han anat amb els nazis.
5: No!

0: Qui ho deia que els pastors alemanys són de fiar? Tornem a casa sense la Sara. Hem defensat el castell d'Íter i hem participat en l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa, però hem perdut el gos que hem sortit a passejar. De fet, la foto inicial no ens hi hem fixat, però ja feia preveure alguna cosa. Mireu com saludava la Sara. Quan l'heu vist el primer cop, ai, la puteta.
1: No ho
0: hem vist. Sí, sí, ai, Hitler, eh? Ai, Hitler, eh?
2: Home, pastor alemany, pres en l'aire.
0: Ai, Hitler. I fins aquí la Renaixença, ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Ja.
3: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius, però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 8:45, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa recurse contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu.

0: no el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
2: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
3: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
5: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
6: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
7: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.

0: Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
1: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la Serra del Montmell Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
2: El temps.
0: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
3: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
4: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades, i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
5: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera com una espècie de rebrote virulento.
4: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
6: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy, porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
4: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
0: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
7: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
8: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
7: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
9: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y ahora pues contentos de que podemos volver a casa.
10: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
7: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
11: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
7: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
0: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
12: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanau, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
13: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
12: I és que al llarg de les darreres hores, aquest dimarts, encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees. 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années à attendre.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem ara 3Cat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats nats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de Transició Energètica de JARC.
11: home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el pláter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat.info.
0: Repassem ara la qualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric, incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passa endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del Llegat Areny també precisament, que es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IAI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador, prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa, és intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
18: Still enjoying the holiday, of course.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia d'ascendre a Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. A aquesta hora ens llevem amb 15 graus a Sant Pau de Segúries, 20 a Fornells de la Selva i 24 graus a l'Ametlla del Mar. I a l'Ametlla de Mar. I no és per desanimar-vos, però aquestes temperatures aniran cap amunt. Avui començaran a pujar. I molt. Tenim al damunt una nova onada de calor que farà que es tornin a superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya. Molt especialment al Prepirineu Occidental, les Terres de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i també les comarques prelitorals. Aquí és on l'onada de calor es notarà més. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I a més ens diuen que aquesta onada de calor durarà més que les anteriors, eh?
1: Bé, veurem l'evolució d'aquesta situació de glopada d'aire càlid, si acabarà sent una onada de calor. De fet, avui pot haver-hi algun primer valor de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, i avui hi ha avisos, especialment a les comarques lleidatanes, perquè les valls del Pirineu i Prepirineu es poden superar amplement els 35 graus. Situació, doncs, anòmala, amb aquesta calor que comença a intensificar-se de nou en aquests indrets. A la resta sí que pot pujar una mica el termòmetre, però no tant. Per tant, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, potser un grauet més, amb aquesta xafogó que s'incrementa a la façana litoral. I bé, al llarg dels propers dies doncs, serà aquest una mica l'escenari, sobretot doncs, aquestes temperatures una mica desbocades cap a l'interior i comarques de Lleida. La resta potser no tant, tot i això no vol dir que no faci una calor intensa i en general l'episodi no serà tan important com els que hem tingut darrerament, cosa que tampoc, insistim, molt vol dir que la temperatura no quedi clarament per sobre del que seria habitual. Jornada de sol, bàsicament, algun núvol baix en punts de la costa, on la xafogó, doncs, com dèiem, s'intensifica, i alguna nuvolada a l'Alt Ripollès que podria donar doncs, alguna gota de manera molt aïllada.
0: Aquestes són el programa de les últimes hores, de les pròximes hores, i això que diuen que l'onada durarà més que les anteriors està per veure, no, Jofre?
1: Bé, és que en principi no és... S'ha de veure si acaba sent una onada de calor, no?
0: D'acord.
1: Perquè ha d'haver una persistència de superació de llindars, de manera més general, de 3 dies com a mínim, i en principi no estaríem en aquest escenari.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tot plegat, els agents rurals preveuen activar el pla per perill molt alt d'incendi en uns 200 municipis, 218 per ser exactes, i sobretot el pla per perill extrem en 43 municipis més de Catalunya. Es torna a insistir una vegada més en la necessitat de respectar les restriccions que hi ha ara mateix, per exemple, per entrar segons quins parcs naturals, i sobretot, de vigilar molt, de ser molt prudents, sobretot si heu d'anar a zones de muntanya, sobretot, ja fa dies que ho diem, tenint en compte com tenim el panorama del nostre voltant. A les últimes hores, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat ja a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila com a mínim no avança, veurem què ens diuen després d'aquesta nit, després que els bombers l'hagin pogut contenir, i això, que no avanci, és també la gran prioritat, és també el gran objectiu de l'incendi de França, a la Gironda, on 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, aquesta és la bona notícia, però encara en queden més de 160.000 que no ho han pogut fer, 160.000 persones evacuades. Avui parlarem molt d'incendis al matí de Catalunya Ràdio, seguirem aquests focs que estem comentant, per descomptat el risc de focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya, i connectarem en directe amb aquests 3 incendis importants i greus que tenim actius encara ara mateix: l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i el d'Àvila, i també el de la Gironda, a França. I connectarem en directe, però parlarem de la calor no només des d'aquest punt de vista, parlarem dels altres efectes de la calor. Així sonava la concentració ahir en record de la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat mentre treballava en plena onada de calor. La seva família ha confirmat que demanda l'Ajuntament de la capital i l'empresa.
2: L'autòpsia seguint sense tenir-la. Tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
0: És el que explicava la germana d'aquesta treballadora, que, ho recordareu, va morir ara fa un any en ple episodi de calor. Quan fa referència a l'autòpsia és perquè no s'ha arribat mai a confirmar que fos com a conseqüència de les altes temperatures, però és la tesi que té la família i d'aquí aquesta querella que presenten. Avui, en tot cas, al matí de Catalunya Ràdio parlarem dels efectes de la calor, perquè a les últimes hores també sabíem que des de l'1 de maig s'han comptat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. 2.500. L'augment de les jornades de calor extrema ha fet que la Generalitat desplegui noves eines per monitoritzar l'impacte de les altes temperatures en la salut. I avui parlarem d'això, dels efectes en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. Avui, que també continuarem parlant un dia més de l'amnistia.
3: Yo creo que hay que dejarle respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que tiene que va a ser gradual.
0: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
3: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Jo crec que això no va passar.
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, preguntat si s'acabaria amnistiant l'expresident o Toni Comín, per exemple. Després de l'entrevista, sabíem que el Tribunal Suprem aplicava l'amnistia a quatre persones més, quatre dels membres de la mesa del Parlament l'1 d'octubre, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. I també després sabíem una altra decisió que no està directament vinculada amb l'amnistia, però que també d'alguna manera està vinculada amb els casos judicials oberts arran del procés sobiranista.
4: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme. I, per tant, no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
0: Laura Borràs finalment ha rebut l'indult, parcial, però indult. Recordem que és un indult que va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és el mateix que la va condemnar per aquells contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan la presidia Laura Borràs, però els jutges parlaven també d'una pena desproporcionada, i d'aquí aquesta petició d'indult, que finalment, mesos després, ha atès el Consell de Ministres. Ha acordat aplicar un indult parcial a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, amb la qual cosa no haurà d'entrar a la presó. I encara alguna cosa més, encara alguna novetat d'aquesta nit passada.
5: We do have some breaking news coming out of the Middle East as U.S. forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from U.S.
0: L'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matinada a Jordània. Fonts del Pentàgon asseguren que les seves defenses antiaèries han aconseguit interceptar-los tots. En esports, la notícia de les últimes hores té el nom i el cognoms de Joan Laporta. El president del Barça ha explicat a les xarxes que li han revertit una arrítmia cardíaca, que es troba bé, que s'està recuperant, però que li han revertit una arrítmia arran del qual no podrà viatjar a Anglaterra amb l'equip. I encara parlant de futbol...
6: Think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world. We should be apologizing.
0: Sentim el president de la FIFA, Gianni Infantino. Doncs bé, l'organisme ha fet un pas més en la descaradíssima explotació comercial i té previst vendre una participació del 20% de la FIFA en una nova entitat comercial valorada en 20.000 milions de dòlars. 20.000 milions de dòlars, que, per cert, amb això hi hauria la participació del banc JP Morgan. I encara parlant de diners.

Ariana Grande ha presentat una demanda contra dos pirates informàtics que, segons ella, van filtrar música inèdita després d'obtenir accés als ordinadors dels seus col·laboradors.

0: 7 i 9 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavera. Però, de moment... Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt

0: Cap d'extinció.
1: En un principi no queden moltes hores de treball hasta que se dé por estabilizado.
0: Des de la Vall d'Uixó, Xavier Espel i Coia Ballester Brumós pel matí de Catalunya Ràdio.
2: No avança.
3: El perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila després que els bombers l'hagin pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja poguessin tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila.
2: Enviada especial també en aquest incendi, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna.
4: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius, cases d'amics i familiars i hostals. Quan ahir a les 5 de la tarda es va aixecar l'ordre d'evacuació, van començar a arribar cotxes, alguns pitant amb el clàxon per celebrar-ho. Poc a poc es van obrir els comerços i es van aixecar les persianes de les cases. L'alegria, després de comprovar que aquí les flames no han arribat, era general.
5: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
6: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que s'apagava, que no s'apagava, i ara pues contento de que podem volver a casa.
4: Des del dia del Fresno, Montse Poblet i Xavi Luna pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a França?
7: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 de desallotjades. El foc ja ha cremat a 42.000 hectàrees. L'arribada avui d'una nova onada de calor preocupa perquè podria complicar les tasques d'extinció.
2: Bordeus, Laura Bertran.
8: Tota l'atenció dels bombers és portat sobre aquesta jornada, una altra vegada clau pel futur de l'incendi a la Gironda, perquè les condicions s'endureixen, les temperatures pugen, el vent canvia de direcció i augmenta també al llarg del dia, en tot cas és el que diuen les previsions. Això sí, també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda la prefecta de la Gironda ha pogut anunciar que 60.000 persones ja han pogut tornar a casa seva. Es tracta dels pobles de Essinas, Merignac i Ayan. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ajudes.
9: Les que ha activat el govern espanyol per les zones afectades per focs, en concret ha declarat 211 zones, 54 de les quals a Catalunya, i els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. Pedro Sánchez, president espanyol.
10: Con esta declaración comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras.
9: També es posa en marxa una prestació extraordinària per a emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar.
2: Calor extrema.
7: La que es preveu a partir d'avui i que per això Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema.
9: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
2: Més detalls, Oriol Pujol.
11: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
12: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
11: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ho dèiem ara, avui parlem amb Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències Públiques, dels efectes de la calor en la salut i del monitoratge que n'està fent la Generalitat. Ara mateix ens acostem a un quart de vuit, falta només un minut. Indultada.
3: Laura Borràs, parcialment. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament, condemnada per prevaricació i falsedat documental. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó, ja que la pena passa de 4 anys, 6 mesos i un dia de presó a 2 anys. Li mantenen la multa i inhabilitació.
7: L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar. Alhora, admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
9: A través través de la xarxa X, diu que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També ha piulat Carles Puigdemont per denunciar que aquesta causa contra Borràs té una evident naturalesa política. Des del PP denuncien que potser és un primer pagament a Junts a canvi dels pressupostos de l'Estat.

0: s'accelera.
1: L'amnistia. Ara el Tribunal Suprem ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra, a aquesta casa.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: Els últims dies ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre i també l'exconsellera Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont.
0: Convençut.
4: L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que al final el Suprem seguirà els mateixos passos i amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per ara, el tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació. Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia en el balanç de final de curs.
0: I nou capítol.
3: En l'escàndol de l'informe PISA, el Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament.
0: Maria Costa.
6: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajornat.
4: Finalment, el Consell de Política Fiscal i Financera es reunirà el 4 de setembre. A petició de les comunitats governades pel PP, el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió prevista per avui per tractar el nou model de finançament. Demanen més temps per estudiar la proposta que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Sense excuses.
1: És el que adverteix el president Salvador Illa al Partit Popular per seguir-se oposant a la reforma del model de finançament. Des del Vietnam, on és de gira institucional, Illa els ha exigit responsabilitat.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
7: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
8: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
7: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També ho lamenta.
3: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, són declaracions a aquesta casa.
9: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
4: Des de Junts diuen que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model era clarament insuficient.
0: S'ha acabat.
1: Tria, ha dit, els principals directius de la Generalitat i de les empreses públiques. A partir d'ara hauran de passar un procés de selecció.
3: Els mandats dels alts directius seran de 7 anys prorrogables. Ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Ara s'haurà d'aprovar al Parlament.
0: Zones tensionades.
4: El govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades. Els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten d'aquesta llista com Granollers.
0: Més detalls, Roger Santaló.
10: Se n'incorporen una 50ena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una 20ena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
11: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
10: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora en parlarem amb el Javier Burón, que és expert en habitatge, que gestiona justament una part de l'habitatge públic de Navarra, ho va fer a l'Ajuntament de Barcelona, i comentarem amb ell aquesta i altres mesures. De mínims.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Les últimes dades comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers.
0: Haurà d'esperar.
3: El pla per la implantació d'energies renovables a Catalunya, el conegut com a Plàter. El govern l'ha retardat com a mínim fins a l'estiu que ve, per vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
0: Albert Duran.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que aprofitaran aquest temps per estudiar les propostes dels ajuntaments.
12: Ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
11: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per demanar que es refaci el Pla de Dalt a Baix. També han demanat que s'aturi als pagesos representats per joves agricultors i ramaders de Catalunya, perquè asseguren que posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari. Albert Duran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Josep Vilarasau.
4: L'expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat ha mort als 95 anys i va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa Pensions. L'any 99 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va deixar el càrrec per una llei que el limitava el temps.
1: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep no exagero, diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
0: Doncs justament, 3.200 milions.
3: És el que ha guanyat CaixaBank fins al juny. Això és un 8,5% més que en el període igual de l'any passat, de gener a juny. Segons els resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i també dels ingressos per serveis.
0: Plega.
4: L'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis ara fa 33 anys i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona en 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat.
0: I l'altra cara de la moneda. Plega perquè el fan plegar.
1: Renfe aparta de la primera línia l'històric portaveu i cara visible de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. Fa un any el van cessar com a director de Rodalies i ara com a director de Relacions Institucionals. Passa ocupant noves funcions als serveis comercials.
0: I és notícia de fa ben pocs minuts. Detingut.
3: Els Mossos han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
0: I vist per sentència.
4: El judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, al Banc dels Acusats i a la cúpula del Ministeri de l'Interior de Rajoy per les clavegueres de l'Estat.
0: Txell Ollespí.
13: La majoria d'acusats per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa pels dirigents del PP, l'extresorer Luis Bárcenas, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. L'excomissari José Manuel Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
14: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
13: Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, pel seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino. A l'excomissari Villarejo, la Fiscalia li demana 19 anys de presó. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Molt bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui tenim partit de l'Espanyol.
15: Sí, els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques contra el Burnley. El duel és a 3:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc compta amb ell, i del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timerà i el lateral dret José Ángel López.
0: I el Barça, Joan Laporta, es queda a Barcelona per una arrítmia.
15: El president del Barça ha explicat que el cor ja li batega amb normalitat, però que ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham per unir-se als de Flick. L'equip de futbol masculí blaugrana porta 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerrà Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin marcat les lesions.
16: It's difficult.
17: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
15: El Barça jugarà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
0: Avui també juguen el Girona i el Sabadell.
15: Contra el Castelló, el Girona, la ciutat esportiva gironina, el partit és a 7:15 i es podrà veure a Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa de la segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt i final a 2 temporades amb els vallesans. Ara, però, s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
20: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
19: Tota la informació a buitaull.cat.
20: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
18: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: l'11, el 25, 40, 41, 45 i els sols, l'1 i el 5.
22: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
18: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Minuts i arribarem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Com sempre a aquesta hora, repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
24: Bon dia, control policial. Tot correcte?
0: Consellera Parlon, bon dia.
25: Hola, bon dia, què tal?
0: Sí. Quina valoració em fa d'aquest primer any de la campanya Campai?
25: Pues, así asá, ¿no?
0: Ai, así asá.
26: No se la veu gaire contenta.
25: Bueno, es que, si vostè recorda, ¿no?, ja vam fer un anàlisi de la campanya quan feia 6 mesos, ¿no?
27: Sí, 6 meses.
25: D'acord? Aleshores, pues ja vam identificar, ¿no?, tots els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat?
27: Què ha passat, no? Què ha passat?
25: Bueno, pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara...
26: A favor de callar, vostè. No? Guarro.
25: Sí, calli, guarro. No? Pues vam identificar tots els multireincidents, sí. ¿No? Llavors, què ha passat? Pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, sí. Ara... No?
27: Ara va dir.
25: Exactament els mateixos identificats que fa 6 mesos, precisament per què? Perquè són multireincidents.
26: Ja, em sembla que l'estic seguint. No?
25: O sigui, clar, és que la delinqüència no augmenta, no? Perquè sempre són els mateixos reincidents,
27: sempre
25: però
27: mateix.
25: No logrem de tenir més malfactor.
27: Malhechore.
25: No?
27: Anem a veure, jo, Ejeante, jo, com moltes vegades l'he explicat, jo estava a la Guàrdia Civil, però quan em vaig enterar que...
26: aquesta història ja la sabem, és igual, no ho torni a explicar.
27: Era
26: meat,
27: vaig fer número la senyora i vaig dir, me tinc que fer mosso de quatre.
25: Ara guanyo més.
27: Aquí. Però l'error en la campanya s'ha donat perquè... A veure, com es llama la campanya?
26: Campai.
27: No, el surtítulo,
26: Ah, sí, campanya contra la multireincidència.
27: Ah, no, entonces, llavors, què és lo que jo, com a sergent, he ordenat a los Mossos sota el meu comandament, no?
26: Què?
27: Sota el meu mandament.
26: Comandament, molt bé. No, ja ho havia dit bé,
27: Bueno, allò de que un rellotge dona la hora bona, ni que sigui una...
26: Bueno, el tema, senyor, què està dient?
27: Li he ordenat a pillar a lo multireincident, li a los Mossos. Aneu a por lo multireincident. Multireincident.
25: Sí. Saps?
27: Porque los malos, los lladres que sustraen la cosa, los morillos de la Rambla, todo eso, s'han dado cuenta del fallo en Matrix que ha habido, ¿vale? Y cuando la patrulla de Hermoso a la vena procedía a efectuar una detención campai contra la multireincidencia, la rumana, por ejemplo, decía siempre, es mi primera vez, és mi primera B. Entonces, el mosso pensava,
26: veure, hòstia, si és la primera B... Morillos, Romana,
27: no,
26: tot això...
27: Los romanos sembla que no, però són... Cuidao, los romanos, ¿sabes? Són persones...
0: Arribem a 2:15.

0: És dos quarts, són dos quarts de vuit, i és notícia, ara sí, de fa ben poca estona, ho dèiem, els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Són diversos els mitjans que apunten que aquest home hauria atacat la seva dona davant dels seus dos fills i després hauria fugit. Els Mossos d'Esquadra, després d'aquesta operació de recerca, l'han pogut detenir. Mentrestant, ens llevem un dia més mirant els incendis i la calor. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per la previsió, del pla Procicat, per la previsió que les temperatures avui superin els 40 graus en alguns punts del país. I Massoler, sots directora de Protecció Civil.
1: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Avui parlarem dels efectes de la calor amb el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, i és que des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. Una calor extrema que va lligada per descomptat al risc d'incendi. Justament el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. El de Madrid i Àvila, com a mínim, no avança. Veurem què ens diuen del balanç d'aquesta nit. I a França, a la Gironda, treballen justament perquè no segueixi avançant aquest incendi que manté milers i milers de persones desallotjades. A banda d'això, avui parlarem molt d'indults i de l'amnistia. Sobre l'amnistia, quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre se n'han vist beneficiats. Estem parlant de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramona Barrufet o de Lluís Guinó. Ahir, en el seu balanç de l'any polític, Pedro Sánchez treia pit d'aquesta llei d'amnistia.
2: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez, i també de les últimes hores el Consell de Ministres ha atorgat l'indult parcial a Laura Borràs, com havia proposat el mateix tribunal que la va jutjar i que, d'aquesta manera, s'estalvia entrar a la presó. Tot això en un dia, amb un nou capítol del fiasco de les proves PISA, ara el Ministeri d'Educació assegura que va ser fa un any quan va avisar la Generalitat de l'error. I en esports, Pau Dax.
3: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia, i l'Espanyol juga avui el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 9:45 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I el que deia amb el temps, aquesta calorada, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà, bàsicament, que especialment a les comarques de Lleida el termòmetre s'acostarà als 40 graus o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les Valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, també zones de l'Alta Ribagorça, la Noguera, Solsonès, a l'Urgell. En definitiva, aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica, doncs, en aquest sector del territori. La resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafogó a la façana litoral i amb domini del sol.
0: Gràcies, Jofre. Repassa la mobilitat a aquesta hora amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. Hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, i Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. D'altra banda, pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals, com per exemple els 20 minuts de demora a l'R15, en el tren que ara mateix està anant de Reus a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues habituals d'hora punta, l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà direcció sud, la C17 a Parets del Vallès per anar cap a Barcelona, la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud, la C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral, amb cua entre Fòrum i la Barceloneta.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Carlos Sant Andrés i el Pau Bartrolí. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui les portades venen bastant variades. L'indult de Laura Borràs a l'Ara, el Periòdico i el País, els incendis a la premsa editada a Madrid i la gestió de les proves PISA i també la baixada de l'atur a les capçaleres catalanes.
8: Sí, però si hi ha un article que comparteixen la majoria de diaris d'avui és el de l'empresari Isidre Feiner, que elogia la gestió del banquer Josep Vilarassau.
9: Sota el títol de Josep, no exagero, Feiner defineix l'exdirectiu de la Caixa com un dels millors banquers del segle XX, un professional de la banca, admirat comiat pels seus empleats i que deixa un llegat únic i irrepetible.
8: I parlant de treballadors, al periòdico la directora de l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, Carme Povedes, fa ressò de la nova llei per a la gestió pública de Catalunya que es basa en els mèrits dels candidats.
9: La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona diu que l'administració necessita millors directius públics i apunta, com a dada, que amb cada canvi de govern es nomenen 400 càrrecs públics, principalment per afinitat política i sovint sense experiència acreditada.
8: Al diari Ara, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, reflexiona sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
9: Segons Mas, no hi ha dubte. Quan Europa parla, Espanya ha d'obeir i passa la pilota al Tribunal Constitucional perquè apliqui la llei de Catalunya sense escletxes.
8: I a La Vanguardia, el periodista Màrius Carol dedica l'editorial a l'enquesta de valors que cada 4 anys publica l'Ajuntament de Barcelona. Els últims resultats confirmen que el jovent cada cop és menys progressista.
9: Segons les dades que recull l'article, en 2 dècades el percentatge de joves que defensen la democràcia ha caigut un 13%.
0: I continuem repassant la premsa amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. Estirada d'orelles a la marca de roba H&M.
9: El gegant suec no podrà revisar les bosses personals ni els armariets dels seus treballadors, tal com feia fins ara per controlar si havien robat. L'Audiència Nacional ha declarat nul·la aquesta pràctica i ordena a l'empresa que la deixi dur de terme immediatament. La sentència constata que en els últims 3 anys només hi ha hagut 6 expedients disciplinaris per furts d'una plantilla de 4.600 treballadors, una dada que evidencia que no és justificable aquesta mesura de control. Ho llegim al Confidencial.
0: I confessió del director de cinema del moment.
7: Christopher Nolan, que acaba de firmar l'estrena més gran de la seva carrera amb l'Odissea, ha explicat en una de les entrevistes de promoció de la pel·lícula que no utilitza telèfon mòbil i que tampoc en permet el seu ús durant els rodatges. El cineasta britànic confessa que si en tingués en seria absolutament addicte i en conseqüència es perdria moments de creativitat de mirar per la finestra i pensar. En una època en què fins i tot els grans directors promocionen les seves pel·lícules a les xarxes socials, la manera de treballar de Nolan resulta gairebé excepcional. Ho ha explicat al Late Night nord-americà de Jimmy Fallon i ho llegim a La Vanguardia.
0: I robatori de pel·lícula al Museu d'Albacete.
9: Sí, la policia continua buscant els 4 encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or al Museu Provincial d'Albacete en un minut i mig. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar 2 col·leccions d'un valor incalculable. La primera conté monedes d'or de les èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII. I la segona col·lecció conté peces de l'època d'Isabel II. El robatori va ser tan ràpid que els lladres es van deixar escampades pel terra algunes monedes. Ho llegim al Espanyol.
0: Girona recupera 2 atraccions emblemàtiques per als Fires de Sant Narcís.
7: La Nòria Monumental, de 60 metres d'alçada, i els toros mecànics per a adults, els Toro Tequila, que l'any passat no van poder funcionar perquè no complien les condicions. L'Ajuntament de Girona ha adjudicat fins a 162 parades i atraccions per les fires dels 3 propers anys. Ho llegim al diari de Girona. L'atracció que pagarà més per ocupar el parc de la Devesa és el Ratón Vacilón, amb una taxa de 10.825 euros. La taxa de la Nòria Monumental és de 8.159 euros i els Toro Tequila abonaran 4.799 euros. A Fires tampoc no hi faltaran els emblemàtics camells, els autos de xoc i les casetes de tir.
0: I 8:15, repassem aquesta hora també els internacionals, els destacats en internacional i economia, ara, amb la Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
5: El New York Times explica que l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, intensifica les detencions als aeroports i obre així un nou front en la campanya de deportacions. Els agents federals estan detenint cònjuges de ciutadans nord-americans, treballadors del sector tecnològic i altres persones amb visats caducats, fins i tot aquelles persones que tenen en tràmit sol·licituds actives per poder continuar residint legalment al país. Mentrestant, el Washington Post destaca que els sol·licitants d'asil, també dels Estats Units, podrien ser enviats directament a un procés de deportació amb la nova norma federal de l'administració Trump, que facilita el camí perquè els jutges d'immigració desestimin 450.000 peticions d'asil. A Veneçuela, la premsa es fa ressò de l'anunci de la presidenta Delcy Rodríguez que la banca pública i privada atorgarà crèdits per a la compra d'habitatges després que milers de persones perdessin la casa arran dels recents terratrèmols del 24 de juny.
10: Cinco dies es ratfixen els plans d'Alemanya, el país amb més llogaters d'Europa, per buscar remei a l'escassetat d'habitatge. El govern de Friedrich Merz ha posat en marxa una promotora pública i reforça els topalls de preus. D'altra banda, aprovarà també una llei per evitar que alguns parcs privats de lloguer de Berlín es converteixin en públics, ja que l'executiu argumenta que la nacionalització podria frenar la construcció privada. Expansión fa un reportatge sobre els grups hospitalaris privats, un negoci que segueix creixent a Espanya amb grups com Quirón Salud, Akema i Rivera al capdavant. El valor de mercat de tots els grups en conjunt va arribar l'any passat als 14.600 milions d'euros. És un 5% més en relació amb el 2024. I l'Economista publica que l'Audiència Nacional ha conclòs que les empreses han de pagar als treballadors els plusos lligats a la feina també per vacances. Això sí, hauran de ser retribucions que s'abonin periòdicament, ho diu una sentència que estableix que hauran d'abonar complements com presencialitat o jornada partida.
0: Vinga, repassem la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: Ho fem amb el Zveri Pomelo de fons i comencem amb La Vanguardia, on llegim «La FIFA es ven l'ànima». La notícia explica que la Federació Internacional de Futbol, presidida pel polèmic Gianni Infantino, ha iniciat el procés per crear la societat anomenada FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments. Un 21% del capital d'aquesta societat serà a llarg termini de grups inversors privats. Aquest nou invent d'Infantino, bon amic de Donald Trump i encaparrat a reduir el futbol a un negoci immens, valdrà, atenció, 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran. Al Periódico expliquen que la Comunitat de Madrid deixa el Rayo sense estadi a dues setmanes de començar la Lliga. La Conselleria de Cultura, Turisme i Esport ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar greus deficiències de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir-les començaran avui i podrien allargar-se fins a 6 mesos. I acabem amb l'esport, on ens revelen que Marc Cucurella ha complert la seva promesa i ja s'ha tatuat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. La imatge que acompanya la notícia és, si més no, inquietant, amb un De La Fuente seriós que sosté el trofeu del Mundial a la pell del jugador del Real Madrid. Si us en moriu de ganes, a les xarxes podeu veure com el tatuador Ganga fa la seva feina amb Cucurella i com l'influencer Ceci Army va explicant la seqüència amb una mena de passamuntanyes blanc al cap per acabar-ho de fer tot més sòrdid.
0: I la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
8: Doncs sí, parlem d'incendis i tot i que la premsa generalista estan donant una treva, avui els focs són els protagonistes de les notícies roses. I és que són molts els famosos que han vist com les seves propietats han patit per les flames. Entre les socialites afectades, Tamara Falcó, la filla de la Prisler, que ha patit pel Rincón. La finca heretada pel seu pare i per tota la visió es troba encerclada pels focs de l'aldea del Fresno, a Madrid. El presentador David Broncano i el nou seleccionador francès i d'incident també han viscut aquests dies amb nerviosisme, sobretot quan la situació s'ha complicat al pantà de Sant Juan, on tots dos tenen macropropietats al mig de la natura. Qui ha decidit posar a distància el foc ha estat la periodista Núria Roca. La presentadora ha marxat a Menorca de vacances, tot i que l'incendi s'ha acostat molt al municipi d'Àvila, on ella i el seu marit, l'escriptor Juan Dalbal, havien comprat una casa rural amb els diners del Premi Planeta. I al contrari, a l'altra banda, tenim l'actriu Nadja Nimri, coneguda per sèries com La Casa de Papel o Vis a Vis, que ha viscut els incendis en primera persona. De fet, ha vist com part de casa seva es cremava. Una casa un pèl curiosa, ja que és un vagó de tren dels anys 40. Com és habitual en ella, la protagonista de Los Amantes del Círculo Polar té respostes per tot i ha enviat un missatge molt crític a les xarxes socials contra la gestió d'aquests focs. I un apunt ràpid, ara que les dades d'ocupació sembla que són favorables, segons informàvia, l'antic número 3 del PSOE, Santos Cerdán, està valorant la possibilitat de començar a treballar com a camioner a la seva Navarra natal, tot per accedir a la prestació de l'atur. A la carretera, amb els focs i amb la política, el millor sempre és anar amb precaució.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/bany-segur.
0: César, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
13: Doncs un artista que va marcar la programació televisiva durant uns quants anys. Preparat?
0: Sí, home.
13: Som-hi. perquè t'acabis de despertar.
0: Oh, tremendo.
13: El cantant i estrella mediàtica de Girona, el Josmar, avui fa 51 anys. Feia temps, que no senties aquest hit.
0: Sí.
13: També faran festa la periodista Sandra Sabatés, 47, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 75, o Patti Schialfa, cantautora, guitarrista, membre de l'E Street Band i parella de Springsteen, en celebra 73. Tanquem la llista amb el campió de Fórmula 1, Fernando Alonso, que bufarà 45 espelmes, i amb el metge epidemiòleg més famós de l'estat, Fernando Simón, que fa 63 anys.
0: I després dels aniversaris, el Santoral.
13: Avui una santa que l'estiu deu tenir molta feina, Santa Marta, patrona dels hostalers i taverners. També heu de felicitar els Adam, Flora o Llop. I uns que m'han agradat molt, el Sant Tranquilí i el Simplici. Fem-ho tot fàcil i tranquil.
0: Sí, molt important. Són 3:15, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i escolteu la recomanació literària que cada dia, a aquesta hora, ens arriba des d'una llibreria.
14: Soc l'Oriol Picas, llibreter de la Capona a Tarragona. I aquest estiu vull recomanar el llibre de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. És una novel·la contemporània on ens explica la vida d'una família dels Pirineus. Però el guai és que ho fa des de diferents punts de vista, fins i tot arribant a veus d'animals o de la mateixa muntanya dels Pirineus. La seva manera única en la narració fa que sigui una novel·la molt original. És una obra sobretot pensada per adults, ideal per als amants de la natura, de les llegendes o de la literatura contemporània en general.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Famílies como la nuestra.
7: Sèrie danesa que ens acosta a hipotètiques conseqüències del canvi climàtic en un país on la pujada del nivell del mar pot ser devastadora. Les inundacions augmenten i el govern pren la decisió més dràstica possible, deixar que l'aigua l'engoleixi el país i evacuar tota la població. Això es tradueix en famílies i amics separats per força, s'accentuaran les desigualtats socials i es generarà odi i divisió. És la primera sèrie de Thomas Vinterberg, cofundador del moviment cinematogràfic Dogma i director de pel·lícules com Otra Ronda. És interessantíssima. Busqueu-la a Movistar Plus.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Catalunya Ràdio.
0: 3:15 de 8. Avui ja ens llevem amb aquests sons del matí.
15: Els sons del matí.
18: Ja són 4 els pobles on els veïns s'han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella.
19: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
20: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius.
21: La verdad es que cuando lo han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
24: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Esquivar.
13: Evitar, procurar de no incórrer en alguna cosa o de no ser afectat per alguna cosa. Amb l'indult parcial que el Consell de Ministres ha acordat aplicar a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament no caldrà que entri a la presó. Borràs, condemnada a 4 anys i 6 mesos i un dia de reclusió per prevaricació i falsedat documental, es queda ara amb una pena de 2 anys, multa i inhabilitació.
0: Afartament.
13: Acció d'afartar-se o estar fart o farta, estar satisfet d'una cosa fins a sentir-ne fàstic. Catalunya ja ha registrat 12 dies aquest estiu on s'han superat els 40 graus i avui comença una altra onada de calor. A aquestes alçades podem dir que la majoria de la població està farta d'altes temperatures. A l'Àgora parlarem de com ens afecta la calor amb Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
0: Impotència.
13: Qualitat d'impotent, mancat de potència, força, prou mitjans per fer alguna cosa. Un nou assassinat masclista a Catalunya, el quart des d'inicis d'any, confirma que encara no tenim com a societat mecanismes eficients per erradicar la violència contra les dones. La víctima tenia 34 anys i va ser atacada davant dels seus fills. El presumpte agressor hauria havia estat detingut en les últimes hores.
0: I posem-hi tres xifres, també. El dia amb el mar presseguer. 4.
1: La d'avui és la quarta onada de calor en els 37 dies que portem d'estiu. El Meteocat apunta que pot durar almenys fins al dimecres 5 d'agost. El 2025 hi va haver 16 dies en què es van superar els 40 graus a diferents punts de Catalunya. Aquest any, amb l'agost encara per arribar, en portem 12.
0: 10.000.
1: Són les hectàrees que han cremat i les persones que continuen evacuades per l'incendi de la Vall d'Uixó. Tot i que s'ha aixecat el confinament a alguns municipis, la mesura preventiva d'evacuació es manté amb milers de persones dels pobles de l'interior del Parc Natural.
0: 24.
1: És el nou rècord d'hores de vol sense escales. El va establir la companyia Qantas Airways amb un viatge des de la ciutat de Melbourne, Austràlia, al municipi de Tolosa, França. La durada exacta del vol va ser de 24 hores i 24 minuts, un rècord que es podria convertir en una realitat pels passatgers que tinguin Austràlia com a inici o destinació.
0: I en les imatges del dia amb la Sílvia Comet? A la primera, s'hi veu un grup de gent carregada, un home porta un nadó en un cotxet i la resta traginen moltes, moltes bosses i maletes. Tots surten d'un edifici.
7: Podria semblar que se'n van de vacances, però no és el cas. Som part dels 90.000 veïns afectats pels incendis de Madrid i Àvila, que van ser desallotjats i que en les últimes hores han pogut anar tornant a casa seva. Concretament, els protagonistes de la foto són veïns de Burgoondo, que surten de les instal·lacions de l'Escola de Policia d'Àvila, on han estat allotjats durant 5 dies. A banda de les 29.000 persones autoritzades a tornar als seus domicilis, s'ha aixecat el confinament al voltant de 20.000 persones més.
0: A la segona imatge del dia hi veiem la persiana d'un comerç a baixada i a les portes un ram de flors, vi en cartons, llaunes de cervesa i espelmes.
7: És a l'Hospitalet de Llobregat i vol ser una mena d'espai commemoratiu just davant del lloc on dilluns un home d'uns 40 anys va morir apunyalat de matinada. Els Mossos van detenir el presumpte autor del crim ben a prop del lloc on es va cometre. Els investigadors atribueixen els fets a una baralla entre delinqüents. Tant la víctima com l'atacant tenien antecedents policials, però descarten totalment que l'acte criminal estigui vinculat a una confrontació entre bandes juvenils o violentes o llatines. De resultes de l'incident, una tercera persona va quedar ferida i va haver de ser traslladada a un hospital.
0: I a la tercera, a la foto, la tercera imatge, s'hi veu com un grup de persones amb unes ulleres especials de cartró als ulls, com les que es fan servir per veure un eclipsi. A més a més, porten una parella a les mans que enfoquen cap al sol, que du un cable connectats a uns auriculars. Déu-n'hi-do. Manel Sastre, què són i què estan fent aquesta gent?
2: Doncs són invidents o gent amb discapacitat visual severa que estan provant un curiós sistema perquè també puguin viure l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. El sistema es farà servir en 13 municipis de la demarcació de Tarragona, com Cambrils, Prades, l'Aldea o Móra la Nova, un dispositiu que s'anomena LightSound. L'ha desenvolupat la Universitat de Harvard. És una tecnologia que permet sentir el fenomen amb uns auriculars que emeten sons diferents de diferent tonalitat en funció de la fase d'ocultació solar fins al silenci absolut en el moment de l'eclipsi total.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment de repassar els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. Els Mossos, és notícia d'aquest matí, detenen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona ahir al districte de Sant Martí.
4: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant dels seus fills i hauria fugit.
0: Els incendis al País Valencià, Madrid i Àvila continuen actius, però amb millors perspectives.
5: A la Vall d'Uixó es van reactivar fronts en una tarda complicada i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I a Madrid i Àvila el perímetre no avança i els objectius dels bombers passen per poder-lo contenir avui mateix. Només aquest foc ha cremat 75.000 hectàrees.
0: Això augmenta. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per la calor extrema.
4: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
0: I el Consell de Ministres ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
5: Condemnada per prevaricació i falsedat documental, amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Ni mantenen la multa i la inhabilitació. El mateix Tribunal Superior de Justícia admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
0: I s'accelera l'amnistia. El Suprem la concedeix a 4 membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre.
4: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: El Ministeri d'Educació assegura que fa un any va avisar la Generalitat de l'error a les proves PISA.
5: Així és, un any abans del que va dir la consellera Niubó dilluns al Parlament.
0: i ajornen el Consell de Política Fiscal i Financera, que en teoria s'havia de fer avui, doncs el deixen pel setembre.
4: Ha estat a petició de les comunitats governades del PP, que demanen més temps. Salvador Illa, president de la Generalitat, aquesta matinada.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
0: I el govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades, per tant, els que tenen més problemes d'habitatge.
5: La llista passa de 271 municipis a 302, de 271 a 302. I a l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
0: I és notícia del matí, també. CaixaBank guanya 3.200 milions d'euros fins al juny.
4: És un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Expliquen que es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
0: I ha mort Josep Vilarassau, expresident justament de la Caixa, artífex del creixement de l'entitat.
5: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, i diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
3: Bon dia. Les temperatures continuen aquesta remuntada, però d'això és que aquesta matinada ja hem tingut valors tropicals a l'interior del territori de manera puntual i també les temperatures a la costa s'han anat aproximant als 25 graus, aquests valors tòrrids que han dominat, per exemple, la ciutat de Barcelona. I avui esperem que la temperatura fins i tot s'acosti ja als 40, almenys de manera puntual, a les comarques de Lleida, Pla de Lleida, especialment. De fet, hi ha avisos de calor a totes les comarques lleidatanes i a les valls del Pireu, Prepireu, poden superar-se en plenament els 35 graus. Per tant, la calor de plena canícula que s'intensifica amb sol, algun núvol baix puntual a la costa amb una mica més de xafogó i tarda amb alguna núvola del Ripollès que, si dona algun ruixat, serà, en principi, fenòmens molt puntuals a la zona de l'Alt Ripollès.
0: I actualitzem el panorama del trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, C59 a Caldes de Montbui, la B23 a l'altura de Sant Feliu i també d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, l'autopista al Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, les rondes, ronda a dalt del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat i de Zona Franca a Montjuïc en sentit Besòs, i l'eix transversal, la C25, a Santa Maria d'Oló, direcció Girona.
0: Gràcies, Mariluz. I pel que fa al transport públic, com el tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia de nou, també.
5: Bon dia de nou. Doncs hi ha hagut un nou robatori de cable de cobre entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Això és a l'Alt Empordà. A Difavif avisa que, de fet, això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I, de fet, ja veiem alguns retards, algunes demores d'uns 20 minuts en aquesta línia. I també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona Sants i que va cap a Figueres té un retard de 35 minuts, però això és per un altre motiu, per una incidència en l'operativa. També, d'altra banda, el tren de l'R15, que va de Reus a Barcelona, va amb un retard de 20 minuts.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Si no dorms. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Guàrdia, amb Enric Calpena.
25: 161, un ric propietari de Batea...
26: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
10: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
26: Una hora d'història que us captivarà.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
27: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu dedicar-li una cançó, la cançó original, perquè el Manu té festa, però si la cançó original la voleu dedicar a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, l'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609.
29: Hola, bon dia. Em dic Susana i voldria dedicar aquesta cançó de Estaré millor demà dels Tiets a la Nioli i a la Marta perquè doncs, els hi vagi molt bé en aquesta nova etapa tan il·lusionant que comencen junts. Tenia una cançó.

0: Molt bon dimecres, molt bon dia a tothom. Comencem amb una notícia de fa ben poca estona. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. La detenció d'aquest home hauria estat després que, segons el relat que s'ha fet dels fets, l'home va fugir després d'atacar la seva parella. Segons diuen alguns mitjans, un atac que hauria estat davant, literalment, dels dos fills de la parella, de 4 i 8 anys, respectivament. Després de l'atac, que va acabar amb la dona morint, tot i l'atenció mèdica que li van prestar, l'home va fugir i la notícia d'aquest matí és que els Mossos d'Esquadra ja l'han pogut detenir. Si es confirma que això és un cas de violència de gènere, seria la quarta víctima mortal per violència masclista a Catalunya en el que portem d'any. I recordeu el que ens deia la Generalitat aquí al matí de Catalunya Ràdio, que ens confirmava que després de la final del Mundial, el mateix endemà, es van notar i van percebre un augment de les trucades o dels correus electrònics de les atencions, en definitiva, que la Generalitat presta a les víctimes de violència masclista, va passar just després de que acabés la final del Mundial. Bé, aquesta és una de les notícies amb la qual ens llevem avui. L'altra continua sent els incendis. Els incendis que ens envolten, l'incendi del País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de la Gironda, a França, tots aquests continuen actius, continuen sense control. És veritat que les perspectives són notablement millors del que era fa 48 hores, però ara mateix continuen actius tots aquests incendis. I anirem en directe, tots ells, d'aquí uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, per conèixer l'última hora. Però és que el risc d'incendis avui a Catalunya torna a pujar, es torna a disparar. Perill molt alt d'incendis en 218 municipis, perill extrem d'incendis en 43 municipis més. Això com a resultat de les temperatures que avui tornen a pujar. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Fins a quin punt pugen? Com anirà aquesta pujada de temperatures?
1: Molta calor. Sí, Tornarem a tenir un episodi de calor intensa, sobretot un primer episodi que podria començar avui amb alguna primera xifra de 40 graus cap al Pla de Lleida. De fet, hi ha avisos a l'interior del país, sobretot comarques lleidatanes i de l'interior de Barcelona, perquè bé, els termòmetres queden ubicats entre els 35 a 40 aproximadament. Per tant, la calor que torna a apretar a l'interior del país, potser la resta no tant, tot i així també puja una miqueta, i amb aquesta xafor a la façana litoral. Aquest primer episodi seria més o menys entre avui i divendres, no és que hagi de fluixar gaire divendres, dissabte, i un altre entre diumenge i dimarts. Ara com ara, doncs, tindríem aquests dos pics de calor intensa, especialment a l'interior del país. Al llarg dels propers dies tornem a ubicar-nos, doncs, amb un panorama de canícula de ple estiu i la tornada, per tant, entre avui i demà, d'aquestes xifres de 40, almenys a les zones més càlides del territori. Tot plegat amb sol, amb alguns núvols baixos puntuals, alguna boirina, sobretot a la costa amb aquesta humitat elevada, i algunes nuvolades al Pirineu. De fet, avui podria haver alguna gotellada al Ripollès, però sobretot serà entre divendres i dissabte amb un petit front que les tronades de tarda en el Pirineu, sobretot a l'Alt Pirineu, guanyin una mica més de terreny.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Són les 8 i 4 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Doncs la calor és un dels temes del dia i el risc d'incendis que porta adherit. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema a Catalunya. Com deia ara mateix el Jofre, s'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts del país i això, malauradament, vol dir que puja i molt el risc d'incendi. Oriol Pujador.
2: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
3: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta, per tant, el risc de focs forestals, com deia l'Oriol, perquè torna a pujar el risc d'incendis forestals, segons avisen des de Protecció Civil, amb aquestes altes temperatures i, evidentment, amb aquesta combinació de vent en el alguns moments, o d'humitat, fins i tot. Per tant, molta prudència. Si insisteix, recordeu que, ens ho deia ara l'Oriol, hi ha parcs naturals que estan tancats, no s'hi pot entrar. Recordeu també que hi ha determinades activitats a la muntanya que estan prohibides, que no es poden fer. Alerta amb les guspires, alerta amb els petards, no cal dir-ho, perquè la situació dels incendis havia millorat molt a Catalunya, però el panorama del nostre voltant doncs és francament complicat. Ho dèiem només començar, L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila és veritat que no avança, però continua sent el pitjor de la història d'Espanya, i l'incendi de França, a la Gironda, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però és que en queden 160.000 fora de casa seva. 160.000 persones desallotjades. En fi, repassem-ho tot plegat i busquem l'última hora. La primera parada és justament al País Valencià, a la Vall d'Uixó, amb la Colla Ballester i amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs explico que comencem el cinquè dia d'incendi després d'una nit molt complicada. Hi ha hagut diversos rebrots. Es treballa sobretot dins de la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, que està envoltada de pobles. En aquesta zona l'orografia és molt enrevessada, de les més complexes de la Comunitat Valenciana. Via terrestre no s'hi pot treballar i ahir els mitjans aeris no van poder arribar a aquesta zona, que és la més difícil. Ara preocupa quan, a més, avui, com dèieu, pujaran les temperatures. L'incendi, per tant, segueix actiu, ha cremat 10.000 hectàrees i té 75 quilòmetres de perímetre. La zona de la Vall d'Uixó segueix envoltada i tapada per una boirina de fum i aquest matí l'olor a cremat torna a ser molt intensa. Hi ha veïns de quatre poblacions que ja han pogut tornar als seus habitatges, però en queden 14 de municipis desallotjats. Això significa més o menys unes 10.000 persones que encara dormen fora de casa seva.
0: És a dir, Colla, que ho deies tu al principi, el panorama continua sent molt, molt complex, per les pròximes hores.
4: Sí, moltíssim, perquè a més en aquesta zona no hi poden arribar de via terrestre els bombers, i per via aèria, que hi ha més d'una trentena de mitjans de diferents punts d'Espanya i de comunitats autònomes, com per exemple de Catalunya, que també n'hi ha un, és molt difícil perquè hi ha la inversió tèrmica que tapa la zona amb el fum. Quan el fum es destapa pel canvi de temperatura, hi ha com una explosió del foc i no hi poden arribar, no hi poden treballar. Per a qual cosa és molt i molt complicat. No hi ha bones notícies de moment aquí a la Vall d'Uixó. Tot i això, esperem, perquè els bombers estan arribant de tota la nit, i a les 9 hi haurà una nova reunió de tots els comandaments i podrem valorar una mica més afinadament. Però el que ens arriba de la nit, de diverses fonts i de diferents pobles, és això. I des de fet, des de la Vall d'Uixó, del centre de comandament, ja es veia ahir la nit bastant de fum, que tornava una mica envolta al poble, i avui també es nota que la nit ha sigut difícil.
0: Colla, mil gràcies. Parlem després d'aquesta atenció que dius que us faran a les 9 per veure l'última hora. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Fins ara, la Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bones notícies, no precisament, No arriben bones notícies d'aquest incendi de la Vall d'Uixó, amb aquest panorama complex, per aquestes zones de difícil accés, per aquesta fumarada. En fi, francament, un escenari que continua sent molt, molt complex en aquest incendi al País Valencià. Anem ara a l'incendi de Madrid i Àvila, per veure com ha evolucionat la nit. Enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Montse, com està el panorama? Bon dia.
5: Una mica millor. Durant la nit el foc no ha tingut revifades i els bombers han pogut dedicar-se a consolidar el perímetre i a remullar els punts calents que encara quedaven. A les 10, el president del govern Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska explicaran en el centre de comandament de Navalcarnero si s'han assolit els objectius fixats, és a dir, arribar a la onada de calor que comença avui amb la situació controlada. Penseu que avui s'esperen unes condicions pitjors que les que hi havia quan va començar el foc. Fins a 40 graus, humitat baixa i vent. Ahir els senyals ja van ser molt positius i es van aixecar, com sabeu, les ordres d'evacuació de 15 localitats. El delegat del govern a Madrid destacava el fet que el retorn a casa dels milers i milers d'evacuats es va fer sense cap incident remarcable.
0: Per tant, Colla, avui és un dia clau, no? Perquè ja ens ho deies, que ja deien que la jornada d'ahir, les últimes 24 hores, eren claus per mirar d'avançar tant com sigui possible abans d'avui, quan es preveuen que les temperatures doncs tornin a ser molt altes amb tot això, amb tot el que això implica.
5: Sí, un dia clau. Veurem quina és la situació. Penseu que la situació encara no s'ha resolt per tots els evacuats. Queden 11.000 persones evacuades a Madrid i a Àvila. Només han pogut tornar a casa a 5 de les 16 poblacions evacuades. No tenim tampoc el balanç total de danys, però el que ja sabem és que hi ha moltíssimes cases cremades, vehicles, boscos i també camps de cultiu.
0: Montse Poblet, fins ara, moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: Aquesta és l'última hora de l'incendi de Madrid i Àvila. Una miqueta millor, ens deia la Montse, només connectar-hi, a diferència de l'incendi del País Valencià, que les últimes

0: Valls il·legals per obrir un nou camí a la Serra de Gredos. El foc, que ja és el més gran de la història d'Espanya, s'hauria originat en aquesta zona.
1: Veurem quina repercussió té això, si això es confirma. El Mundo destaca a la seva edició digital aquesta informació. En fi, ens falta un incendi. Ens falta un altre dels incendis que preocupen i molt, perquè l'extensió és monumental, l'afectació personal és en milers i milers de persones que continuen desallotjades. És l'incendi de la Gironda a França. Repassem també aquí l'última hora, enviada especial, Laura Bertran. Molt bon dia.
2: Bon dia. La nit doncs, també ha estat tranquil·la abans d'una jornada aquí també molt important amb un còctel dels pitjors, és a dir, temperatures que arribaran fins als 38-40 graus a la zona. El vent que es reforçarà i a més girarà durant el dia, segons indiquen les previsions, i a més tot això amb poca humitat. Actualment encara parlem d'aquestes 42.000 hectàrees, com des del diumenge. Aquesta és la bona notícia perquè hi ha hagut moltes rabifalles, però a l'interior mateix del perímetre ja cremat doncs no ha augmentat aquesta avaluació de les hectàrees cremades. La bona notícia que va arribar ahir a finals de tarda és que tres municipis, la prefectura va autoritzar els habitants de tres municipis a poder tornar a casa seva, i el que representa 60.000 persones. Són els pobles de Eixinàs, Merignac i Aïan. El balanç del nombre de bombers ferits, en canvi, ha pujat, malauradament, fins als 126.
1: Gràcies, Laura. Fins ara.
2: Adéu.
1: Per tant, el panorama que continua sent complexa en el millor dels casos. Insistim que tot això ho hem encapçalat amb la notícia que avui es preveu un augment de les temperatures a Catalunya i que per això mateix Protecció Civil reforça els plans per aquestes circumstàncies, que tenim diversos municipis en risc alt d'incendi, en una quarantena de municipis en risc extrem d'incendi, i és per això que es demana vigilar molt perquè no hi hagi casos com els que tenim ara mateix a la Gironda, a França, a Àvila i a Madrid, i a l'incendi al País Valencià, a la Vall d'Uixó. Tots aquests continuen actius, tots aquests continuen fora de control a l'espera que les pròximes hores puguin portar bones notícies. Però a banda dels incendis forestals, també de les últimes hores, TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, continua investigant, el recordareu, aquell foc al metro, el foc a la línia 1. Investiguen bàsicament si el va causar un material, un revestiment, que no hi ha cap altre túnel. De fet, TMB descarta que es pugui repetir un incendi com el de dilluns, precisament perquè aquest revestiment que es va incendiar no es troba en cap altre punt de la xarxa. Cèlia Forment.
3: El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades per les càmeres.
4: És un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
3: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. 39 van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre aquesta xifra de ferits, com ara deia la Cèlia, TMB apunta que en bona mesura aquesta alta xifra de persones ferides, que van ser 137, com deia la Cèlia, hauria estat més baixa si els passatgers no haguessin obert les portes per sortir corrent del túnel. El conductor, pel que sabem, ha declarat als Mossos que va seguir els protocols, avisant per megafonia que retrocedirien el vagó cap a l'estació més pròxima. En fi, a banda d'això, començàvem parlant de la calor, començàvem parlant de les altes temperatures i del risc d'incendis, però aquesta calor, aquestes altes temperatures, també deixen efectes en la salut. Des de l'1 de maig hem sabut que s'han comptabilitzat a Catalunya més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor, Sílvia.
0: Sí, a urgències han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els han atès principalment en centres d'atenció primària. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratacions, 200 dels quals van acabar ingressats.
1: Avui parlarem dels efectes de la calor en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiorov. Segurament recordeu el seu nom per la pandèmia, però ell és també una de les persones que està a càrrec de monitoritzar els efectes d'aquestes altes temperatures en la salut, perquè, evidentment, amb el canvi climàtic, aquests efectes són cada vegada més notoris i cada vegada més habituals. I encara parlant de calor. Així sonava la concentració que es feia en record aquella treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat, poc després d'acabar una jornada laboral en plena onada de calor. És cert que no s'ha arribat mai a confirmar que la seva mort estigués directament relacionada amb les altes temperatures, però la seva família així ho creu, i de fet la seva família hi va confirmar que presenta una

0: la demanda contra l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa que tenia subcontractada la neteja.
1: S'ha presentat la part de l'empresa, no ha parlat, només ha donat el seu DNI i no n'ha volgut acceptar. Aleshores ens varem al judici.
0: Això és el que explicava la germana d'aquesta treballadora de la neteja. Hem arribat a un quart de nou.

0: A banda d'això, en l'esfera política, les últimes hores ens han aportat un altre capítol en aquest d'autèntic desori que és les proves PISA. El Ministeri d'Educació va sortir ahir per dir que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat. L'abril de l'any passat, per avisar-los que les proves PISA s'estaven excloent més alumnes del que permet l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves. Per tant, els van avisar un any abans del que va dir al Parlament la consellera Esther Niubó. Maria Costa.
1: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament, la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. Aquest és un dels punts que marca l'actualitat política. L'altre és el degoteig de casos d'aplicació de la llei d'amnistia, perquè la novetat de les últimes hores és que el Tribunal Suprem ha concedit l'amnistia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. En concret, a Lluís Corominas, a Anna Simó, a Ramona Barrufet i a Lluís Guinó.
2: Tots 4 els havien condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Anna Simó ha valorat l'amnistia 3CAT Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar parlar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui se li aplica la llei.
0: Tots els amnistiats fins ara pel Tribunal Suprem estaven condemnats per desobediència. És un matís important, eh? Recordem que el Suprem no veu amnistiable el delicte de malversació, que és el que afecta líders independentistes, sense anar més lluny, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
2: Tot i això, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els consellers Comín i Puig, tots tres a l'exili un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Són declaracions de Gonzalo Boye al matí de Catalunya Ràdio.
0: I poc després d'aquestes declaracions i poc després d'aquest degoteig de casos del Suprem, Pedro Sánchez sortia per fer balanç del curs polític i deia això de l'amnistia.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez ahir en la seva roda de premsa de balanç de curs polític abans de començar vacances. Tot això va tenir una altra novetat d'aquesta qüestió. És veritat que no té directament relació amb l'amnistia, però també és novetat de les últimes hores.
6: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme, i per tant no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Damocles al damunt.
0: És Laura Borràs, fa uns mesos, referint-se a tortura, així es referia al fet i al retard que hi havia des de la petició del seu indult fins que el seu indult es materialitzés. Doncs bé, finalment, Laura Borràs ha rebut l'indult parcial. El va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és qui la va condemnar per allò dels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. Els jutges parlaven de pena desproporcionada. Finalment, el Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial, amb la qual cosa Laura Borràs no haurà d'entrar a la presó. Madrid, Tani Dapi, bon dia.
7: Bon dia. Sí, va ser el propi tribunal que la seva sentència ja avançava que demanaria l'índul parcial. Considerava que els anys que havia de condemnar-la pels delictes de prevaricació i falsedat documental, recordem-ho, 4 anys, 6 mesos i un dia, era una pena desproporcionada i excessiva, literal. Això s'agafa ara al govern espanyol, que tenia la petició d'indult sobre la taula i també l'última paraula per concedir-ho. Ahir ho va aprovar el Consell de Ministres, però va ser que pràcticament una sorpresa. Vam conèixer a última hora de la tarda. Li canvia la pena per una de 2 anys, evita, per tant, la presó Laura Borràs, però no li perdona els 13 anys d'inhabilitació, per tant, no podrà tornar a la política activa ni tampoc la multa. A les xarxes, Borràs ha reaccionat, diu que acaba el malson de poder veure's a la presó sense haver comès, diu, cap delicte, i manté que lluitarà fins al final per demostrar que la seva és una causa injusta. La seva causa és ja en mans de la justícia europea.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
7: Fins ara.
0: 8 i 20 minuts, aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 21 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: És notícia de primera hora d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, en concret al districte de Sant Martí.
12: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any Catalunya.
0: Recordem que hi ha hagut un fet de relacionat amb la violència de gènere que hem comentat molt aquí al programa, que és la possible relació amb el Mundial. De fet, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Olga Jiménez, ens confirmava aquí al matí de Catalunya Ràdio que els serveis de la Generalitat que tenen víctimes de la violència masclista van registrar un augment de consultes just després que acabés la final del Mundial entre la selecció espanyola i la selecció argentina. Gràcies.
13: No és un fenomen nou. Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses. No?
0: És el que ens deia l'Olga Jiménez al voltant d'aquesta final. Hem tingut el lapsus amb qui jugava Espanya a la final del Mundial, però intenció amb això, perquè les dades apuntaven a un augment de les trucades d'un 30% en el cas del telèfon d'atenció a la víctima de les violències masclistes del govern espanyol. En fi, a les últimes hores també hem sabut que 2 de cada 10 agressions sexuals a Barcelona es cometen a bars i discoteques.
14: D'aquestes, el 60% són tocaments i gairebé totes les víctimes sempre són dones. Segons dades dels Mossos del primer semestre, les denúncies per violència sexual a Barcelona han baixat en comparació amb l'any enrere.
0: Avui, d'altra banda, tindrem una mobilització a Barcelona per rebutjar i condemnar l'atac que aquests últims dies hem vist a Berlín.
15: Pride Barcelona i diverses entitats es concentren a la plaça Universitat per expressar el rebuig a qualsevol forma de violència contra persones LGTBIQ+, després de l'atemptat de Berlín.
0: I encara alguna notícia més d'aquesta mateixa matinada, d'aquesta mateixa nit.
16: We do have some breaking news coming out of the Middle East as US forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from...
0: L'Iran ha atacat amb míssils una base dels Estats Units aquesta mateixa matinada a Jordània.
12: Fonts del Pentàgon asseguren que ha estat un atac sorpresa i que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils. L'atac que trenca la relativa calma que es viu els últims dies a l'Orient Mitjà, mentre hi ha contactes diplomàtics entre Teheran i Washington a través de la mediació pakistanesa.
0: I també de les últimes hores, Toyota suspendrà les operacions a 3 de les seves fàbriques del sud del Japó a causa del terratrèmol que hi ha hagut en aquella zona.
14: El sisme ha deixat 13 persones mortes. El govern ha qualificat de carrera contra rellotge les operacions dels equips de rescat per buscar més supervivents entre els edificis esfondrats. El sisme va tenir una magnitud de 7,1 graus.
0: Cinc minuts i arribarem a 8:45. Parlàvem abans de Pedro Sánchez, que hi va fer el balanç del curs polític en l'habitual roda de premsa després del Consell de Ministres. Doncs bé, avui veurem una d'aquelles imatges clàssiques de l'estiu. És allò que se'n diu despatxaran. Despatxaran a Mallorca el rei i Pedro Sánchez. Això després d'aquest balanç del curs polític on, evidentment, el president espanyol va fer referència als casos de corrupció que envolten la seva família.
17: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
0: És el que deia Pedro Sánchez. El Partit Popular ha parlat de triomfalisme insultant per referir-se en aquesta roda de premsa ahir de Pedro Sánchez. Això l'endemà mateix que el govern espanyol decidís ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera a petició precisament de les comunitats on governa el Partit Popular.
15: S'havia de fer avui. Finalment es reunirà el 4 de setembre. Les comunitats del PP demanen més temps per estudiar la proposta que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Recordem que ara mateix Catalunya i les Canàries s'han afegit a les comunitats que li fan costat en aquest nou finançament. finançament, la resta s'hi oposen. El president Salvador Illa, aquesta mateixa nit, ha retret al PP que segueixi oposant a la reforma del model de finançament. Ho ha dit des del Vietnam, on continua la seva gira institucional. Des d'allà, Illa diu que no hi ha excuses possibles. Enviat especial a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
19: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
18: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I, per cert, encara en l'actualitat política. Tenim polèmica a Ripoll pel procés de selecció d'un agent de la policia local i que va guanyar una filla de l'alcaldessa de 18 anys.
12: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment. Ha assegurat al ple, ahir a la nit, que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants.
20: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
0: És el que deia l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, en aquest ple municipal. D'altra banda, avui tenim matí de resultats i hem sabut que CaixaBank ha guanyat 3.200 milions d'euros fins al mes de juny.
14: Això és un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Segons resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
0: I parlant de la Caixa.
21: Jo em vaig donar compte que m'havien posat en una institució molt sana, amb unes inversions molt importants per cases per pobres, però que li faltava anar ràpid, li faltava agressivitat.
0: És la veu l'any 2012 de Josep Vilarasau. N'hem conegut la mort en aquestes últimes hores.
15: Expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat als 95 anys. I va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat.
0: I avui, l'actual president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Feiner, publica el mateix article a pràcticament tots els diaris, o a bona part dels diaris. En aquest article, Feiner recorda Vilarasau com un dels millors banquers, es diu, del segle XX.
12: L'article titulat Josep, no exagero, el publica en el periòdico L'Ara, El País o La Vanguardia. Feiner diu que no exagera quan diu que el llegat de Vilarasau és únic i irrepetible. A banda dels objectius financers, recorda també que va ser qui va convèncer Joan Miró perquè dibuixés el logotip de la Caixa.
0: I també els diaris, en aquest cas el periòdico. Llegim a la portada una dada que s'ha destacat altres vegades, però que no deixa de ser important, que és que el lloguer públic a Espanya està molt, molt, molt lluny dels nivells europeus.
14: És d'un 1,7% quan la mitjana europea és del 8 i hi ha països com Dinamarca que el parc social públic arriba al 20%. Una de les causes és la falta d'inversió i l'altra la falta de com cooperatives o entitats sense ànim de lucre hi col·laborin.
0: I mentrestant, el govern amplia el mapa de municipis que es consideren zones tensionades.
15: Són els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
0: Més detall, Roger Santaló.
22: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
23: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
22: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Avui en parlarem a l'àgora d'aquesta qüestió amb el Javier Borón, que és expert en habitatge, que gestiona una part dels habitatges públics justament a Navarra, que va tenir una feina semblant a l'Ajuntament de Barcelona i que coneix molt bé aquesta qüestió. De fet, acaba de publicar un llibre molt interessant sobre aquesta qüestió. De moment, però, fem un cop d'ull a la informació de servei, arrencant per la mobilitat d'aquest matí. Maria, com tenim això? Bon dia.
12: Bon dia. Avui hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a Sant Miquel de Fluvial, a l'Empordà, i Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11, que és la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De fet, ja veiem demores d'entre 15 i 30 minuts en aquesta línia, i també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona-Sants i que va cap a Figueres acumula una demora de 35 minuts. D'altra banda, a l'R16, el tren que havia de sortir a 7:45 de Barcelona a Estació de França en direcció a Tortosa ha començat el seu recorregut finalment 3 quarts d'hora més tard del previst per una incidència.
0: Gràcies, Maria. Ens falta el transport bé privat, diguem-ne, les carreteres. Equip viari, Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs que hi ha algunes cues puntuals a la P7 de Bellaterra-Barberà en direcció Girona, també a l'Ampolla en direcció Castelló perquè hi ha obres que tallen un carril, l'N340 a l'Arbús del Penedès en tots dos sentits. Compte perquè aquí sembla que hi ha alguna incidència i les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma i la B23 des d'Esplugues.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
1: Fins ara.
10: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
2: Bon dia i bona hora.
0: Calor, avui?
2: Sí, de fet, mira, ara hem començat la jornada amb la tornada dels brots tòrrids a la costa. No s'ha baixat dels 25 a Sitges, a Barcelona. 26, a Tarragona també 25, a Vinebre també 25. I, de fet, a l'interior amb més valors que ja no baixen dels 20, més valors tropicals. Però en conjunt encara amb un ambient força agradable de matinada. De fet, a l'àrea del Pirineu, moltes xifres de 12 a 13, 12 a Barruera, a Ger, a Núria, alta muntanya, 2.000 metres, 11 graus seria un dels valors més baixos. Avui el termòmetre puja una mica més respecte ahir, i a més comencen a assolir-se ja aquells llindars de temperatura extrema, torna la canícula, la calor s'intensifica, prova d'això és que hi ha avisos de calor. Comarques de Lleida, nord de Barcelona, és on el termòmetre pot quedar ubicat entre els 35 a 40. De fet, podria arribar, per tant, la primera xifra de 40, almenys de manera local, cap a la zona del Pla de Lleida. Amb una jornada bàsicament de sol, hi ha molta humitat a la costa, xafogó, per tant, a la façana litoral, i aquesta tarda algunes nuvolades poden créixer en el Pirineu, sobretot cap a la zona del Ripollès podria haver-hi alguna primera gotellada. Aquest primer ascens del termòmetre doncs arriba al seu màxim entre avui i demà aproximadament. No és que hagi de baixar gaire a partir de divendres, però podria regular un palet, sempre en un context de calor extrema, i entre divendres i dissabte doncs alguna petita tronada en el Pirineu per tornar a haver-hi un repunt de calor, sobretot entre diumenge i dimarts de la setmana que ve.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i tres minuts de nou, de seguida la informació esportiva. Però, justament, parlant d'esports, o més ben dit, dels diners que generen els esports...
24: I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing.
0: La FIFA avança un pas més en l'explotació comercial.
12: I té previst vendre una participació del 20% en una nova entitat comercial valorada en uns 20.000 milions de dòlars. Ha confirmat que ja parla amb el banc JP Morgan.
0: I de les últimes hores, Ucraïna ha declarat la guerra a Wildberries, que perquè ens entenguem, és l'Amazon rus.
14: Ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, argumentant que abasteix l'exèrcit rus. En canvi, alguns analistes creuen que és una greu vulneració del dret internacional humanitari.
0: Moscou, Cristina Solies.
25: Els drons ucraïnesos han matat aquest juliol 9 treballadors de Wildberries. Ucraïna justifica els atacs perquè aquesta empresa de comerç en línia ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos. Mentrestant, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que això és un crim de guerra.
26: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
25: Wildberries controla més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: Gràcies, Cristina Solies, des de Moscou. I encara alguna cosa més que volem explicar al matí de Catalunya Ràdio. El pla Plàtar, que és el que està dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, no s'aprovarà abans de l'estiu que ve. El govern ha decidit retardar-ho per obrir un segon període d'al·legacions.
15: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha justificat vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
5: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
15: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i representants econòmics de les Terres de l'Ebre van denunciar ahir en una concentració que el Plàtar continua sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i van reclamar que el pla es refaci de dalt a baix. També el sector agrari demana replantejar-lo un argument que posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars.
0: I una altra polèmica, en aquest cas el canal d'Urgell, després que el jutjat de Lleida hagi canviat de criteri i hagi qualificat el seu tancament durant la sequera per motius de força major. Els usuaris hi estan molt, molt en contra, Julià Albacar.
6: El canal va tancar l'any 2023 per la falta d'aigua i molts pagesos van acabar perdent collites de cereals senceres perquè no van poder regar. Acusaven la comunitat de no informar amb antelació sobre esta possibilitat. La primera demanda es va resoldre a favor del regant, però ara el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha canviat el criteri i assegura que la comunitat va actuar de manera justificada. Amadeu Ros, president de la comunitat, en declaracions a l'ACN, defensa la gestió feta durant la sequera.
7: 23 van fer 13 juntes de govern de la distribució de l'aigua, totes van estar aprovades per unanimitat i 3 assemblees generals avalant la nostra gestió.
6: Les sentències no es poden recórrer. Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern, d'altra banda, també ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana. Pel període 26-28 hi ha 45 mesures i té un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. Marta Vives.
8: Entre les mesures previstes destaquen l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per a l'alumnat signant de batxillerat i formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
9: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
8: El pla també contempla la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana, que serà l'eina de referència, i l'impuls de beques per a creadors signants de continguts a les xarxes socials. A més, s'ha declarat el 3 de juny com a Dia de la Llengua de Signes Catalana. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. I parlem, evidentment, de festivals. Ja sabeu que l'estiu és època de festivals, però la tardor també. Al setembre, per exemple, arrencarà la nova edició del Festival TNT, Terrassa Noves Tendències, amb 18 espectacles, 6 dels quals gratuïts. Marta Vallès.
11: La directora del festival, Marion Betriu, ens avança alguns dels espectacles de carrer que fomenten la participació del públic.
13: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxymoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
11: Entre les 18 propostes hi ha 5 estrenes i 2 d'internacionals. Tota la informació del festival a tnt.cat. Des de Terrassa, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
27: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
28: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
27: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
29: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 5 minuts i arribarem a 3:15. Anem als esports.

0: Doncs anem als esports, Pau Dax, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Joan Laporta es recupera d'una arrítmia.
1: El president del Barça ha explicat que li han corregit aquesta afecció i que el cor ja li batega amb normalitat, però ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham amb l'equip. Els de Hansi Flick porten 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerre Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Avui també s'ha de reincorporar el brasiler Rafinha. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin perjudicat les lesions.

0: I avui juga l'Espanyol, Pau.
1: Els blanquiblaus juguen el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 8:45 i el podreu seguir en directe a Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López.

0: Next, we take away Regina's only achievement.
1: I avui també juguen el Girona i el Sabadell.
2: El Girona ho fa contra el Castelló, a la Ciutat Esportiva Gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de la Segona Federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez, capità de l'equip, es retira del futbol professional als 36 anys. L'Arlequinat posa punt a final a 2 temporades amb els ballesans i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Crec que ens hem perdut.
5: Sí! Sort que he portat festucs!
6: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.

0: Compartiu-me lo d'Aldi a l'estiu, és el millor.
1: No ho comparteixo.
0: El que he dit?
1: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
0: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
3: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT. L'estiu és...

0: Estéreo te acompaña allá donde vayas.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
3: Ponés. Com més calor fa,
4: més fresca et fem la tarda.
3: Les millors tardes d'estiu
4: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
7: S'apagaren tantes veus.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
9: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: Els veïns desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Doncs avui a l'Àgora tenim Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavira. I Freddy, aquesta setmana estem parlant de coses... Avui d'associacions de veïns, que el Carlos havia sigut president de l'associació...
12: No facis a mi president de res. Prou feina tinc. Era l'Aitor.
11: Doncs mira, ben mal entès.
13: Sí, vaig fer de friqui durant 5 anys.
14: De l'associació de veïns?
13: Sí, però per no parlar de mi i ser justos, això venia d'una altra cosa que abans estàvem parlant, que em sembla més interessant, que era, i ara que ve aquesta una de calor, parlàvem d'aquelles paraules que va fer el tinent d'alcalde Albert Batlle en alguna audiència o consell de barri sobre anar al Corte Inglés com feia la seva tieta. Aleshores, reflexionàvem fins a quin punt permetem als nostres polítics poder obrir-se una miqueta, no?, i compartir alguna vivència, alguna batalleta personal. I jo deia, siguem justos, perquè tenen dret també a ser persones i ser humans, no? És a dir, aquell dia ell no estava recomanant a gent que anés al Corte Inglés, al Mercadona, on sigui. Ell el que estava dient era que en el seu dia això havia passat, com fem molts tertulians, que moltes vegades anem a la profunditat dels temes, però moltes vegades anem a les nostres batalletes, no?
14: Carles.
12: També és veritat que s'ha de dir que amb la calor que està fent, si no tens aire condicionat a casa, si estàs passant calor, si no pots anar a la piscina... Sentir aquestes coses a vegades tampoc no ajuda. Sí. És cert que els polítics han de ser persones, explicar batalles està molt bé, però anem amb compte, sobretot
4: el
12: els dies que diem.
4: El que se li estava dient al Batlle és que hi ha un problema a Ciutat Vella, que hi ha regió de Ciutat Vella, amb que no hi ha espais de refugis climàtics, no hi ha espais verds, que realment molt poques famílies tenen aire condicionat, llavors la sortida fàcil de dir que vagin al Corte Inglés justeja.
14: Joan, com ho veus?
15: Sí, perquè a més, jo sóc molt fan d'anar al Corte Inglés, però sóc molt com la Paqui, del Santo Cerdán, però és veritat que, cony, enviar algú que no té per posar l'aire condicionat al Corte Inglés com a refugi climàtic també es promoure una mica el consumisme, perquè un cop estàs allà dins, vas veient coses que t'agraden i tampoc les pots consumir. Per tant, no sé si és bona idea.
14: Doncs avui parlarem de la calor, D'aquí uns minuts es acompanyarà el Jacobo Mendiorov, que és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Aquests episodis de calor fan doncs, que ja s'hagi muntat un sistema nou de monitoratge de les altes temperatures i en parlarem amb ell de seguida aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Però abans d'aquesta hora volíem saludar en Jaume Giró, exconseller d'Economia i que va estar 30 anys al grup La Caixa, a banda de Casa Natural i de Repsol, i va ser director general de la Fundació Bancària La Caixa. Senyor Giró, com estem? Molt bon dia.
16: Molt bon dia.
14: Avui volíem parlar amb el Jaume Giró, evidentment, perquè ahir coneixíem la mort de Josep Vilarassau, l'expresident de la Caixa, i avui ens llevem amb un article que és a tots els diaris, és a La Vanguardia, és al Periòdico, és a l'Ara, és al País, de l'Isidre Feiner, on diu que és un dels millors banquers del segle XX. No sé si això ho subscriu, senyor Giró.
16: Sí, home, i tant, evidentment que sí. Jo crec que objectivament és així. I està molt bé que l'actual president, el senyor Isidre Feiner, ho recordi, no? Perquè el Josep Vilarassau doncs va canviar completament el mapa de la banca, primer amb les caixes d'estalvi, que tant li deuen a Josep Vilarassau, i més enllà de tot el que s'ha dit fins ara sobre ell, tant amb el sector estrictament financer de caixes d'estalvi especialment, i també de la creació del gran grup industrial de participacions del grup La Caixa, també el Josep Vilarassau va fer un pas, per mi, determinant amb el que és la proximitat amb Catalunya, la complicitat amb el país, que això potser no és tan conegut o no és tan recordat, i crec que seria de justícia també recordar-ho.
14: La proximitat en quin sentit?
16: Doncs miri, en el sentit que el Josep Vilarassau és nomenat president de la Caixa al març de l'any 76. En aquell moment hi havia de president de la Caixa el Narcís Carreras i el Josep Vilarassau entra com a director general. Ens trobem a l'any 76. Penseu que en aquell moment no hi havia ni tan sols aprovat l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ni tampoc la Constitució. I, en canvi, el Josep Vilarassau va fer una aposta molt important i plena de riscos per la proximitat de Catalunya i la Caixa, amb un compromís, sensibilitat i complicitat de la Caixa amb Catalunya en aquells moments en què el país estava sortint del túnel fosc del franquisme. Hi ha una sèrie de decisions a favor de la llengua, de la cultura i de les tradicions del país que en aquell moment, insisteixo, no era gens fàcil, i que el Josep Vilarassau, a més de la seva faceta de banquer i de creador del grup industrial, doncs té aquesta visió tan important, no? Podríem posar molts exemples, però potser el més significatiu, l'exemple més significatiu i valent per aquest nervi catalanista de la Caixa i de proximitat amb el país, són les retransmissions de futbol en català,
14: Li anava a demanar això, perquè ahir m'ho recordaven. Ahir em deien, has de pensar que el Vilarassau va tenir un paper molt important en les retransmissions del Puyà, allò de Caixa de Pensions, La Caixa, tot això, aquell patrocini que senties una vegada i una altra. El nom del Josep Vilarassau va ser un dels noms fonamentals en aquestes retransmissions en català, entre d'altres a Catalunya Ràdio.
16: Sí, doncs, per això li comentava que aquest, a més de molts altres, d'implantar la llengua, que no era fàcil en aquell moment, perquè, evidentment, a Madrid no agradava, tant amb les comunicacions externes amb el client com les comunicacions internes amb els empleats, va fer un gest que era molt més que una acció comercial. No era una acció comercial de patrocini, sinó apostar a l'any 76... per la retransmissió del futbol, i concretament del Barça, que també no és qualsevol cosa, en català. Primer a Ràdio Barcelona, Cadena SER, i després, de seguida, a Catalunya Ràdio, sempre amb el Joaquim Maria Pujal fins fa pocs anys. Doncs això era, evidentment, un gest de compromís, perquè si alguna cosa uneix més de manera transversal a tots els ciutadans del país, és el futbol i el Barça. I lligar la llengua del país. En aquell moment, insisteixo, any 76. Ara aviat celebrarem 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català, en aquest cas concret a Ràdio Barcelona, i després com amb la continuïtat durant molts anys que li ha donat Catalunya Ràdio. Per tant, això, juntament amb tot el tema de biblioteques, de la cultura a tots els països, també a la Catalunya, no només Barcelona, a tota la Catalunya, també Catalunya endins, tradicions pròpies del país. Això en fi, ara segur que sembla fàcil, no? Però no ho era i no ho era gens en un moment, insisteixo, en el que la Caixa venia d'una presidència terriblement fosca i grisa d'un procurador en Cortes, que era el senyor Enrique Luño Peña, i que havia fet purgues d'empleats només per ser sospitosos de ser catalanistes o d'esquerres, doncs veníem d'aquí. I en un Espanya, insisteixo, on el dictador Franco acabava de morir i que tothom es mirava de reull. Aquestes apostes, diguem-ne, per vincular la Caixa, amb tot el que significava i significa la Caixa, amb el país, amb Catalunya i amb la llengua del país, crec que és també, a més de tot el que ja s'ha dit i s'ha escrit avui, un element que també cal destacar i recordar.
14: És un dels motius pels quals volíem recordar el Josep Vilarassau amb el Jaume Giró. Senyor Giró, em permetrà, vostè que va estar conseller d'Economia, un altre dels temes d'actualitat és que avui hauria d'haver-hi hagut el Consell de Política Fiscal i Financera. S'ha ajornat, en principi, per les discrepàncies de les comunitats governades pel Partit Popular per donar més marge a negociar. Com veu aquesta qüestió del finançament i el fet que s'hagi ajornat aquesta trobada pel desacord d'una part important de les comunitats autònomes?
16: Miri, jo ho veig amb tristesa de que un cop més no es pensi en el benestar i en la prosperitat dels ciutadans i es vagi doncs, a la política tacticista i de desgast permanent que està fent el Partit Popular i la seva crossa, que és Vox, per intentar torpedinar tot allò que pot. Tot allò que pot, sigui temes d'acords per canvi climàtic com temes de finançament. Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I, per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans, voten el que votin i pensin el que pensin, el més aviat possible. Tant de bo aquest endarreriment a setembre sigui perquè es vol realment aprovar, perquè, insisteixo, sense ser que no ho és, el concert econòmic, sense ser l'acord que necessitem al país per tot allò que aportem, que no ho és també, de la mateixa manera li dic, objectivament, una passa endavant que donarà més recursos a Catalunya, més capacitat normativa i més capacitat de recaptació fiscal. Mentrestant, podem muscular l'Agència Tributària de Catalunya, que encara no ho està.
14: Jaume Giró, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
16: Gràcies, bon dia.
14: Aviam, una altra de les qüestions de la setmana, diria jo, des de divendres, és aquest desori amb les proves PISA, i per acabar-ho de rematar, les últimes hores hem tingut un altre episodi, que és aquesta setmana compareixia la consellera dient que això ho van saber el mes de març, doncs compareixia, sortia al Ministeri per dir nosaltres els vam avisar fa un any. Un any abans nosaltres ja vam avisar que això no s'estava fent bé. En fi, Madrid, Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
17: Què tal, bon dia.
14: Què diu exactament el Ministeri?
17: Doncs, i fons del Ministeri d'Educació, el que diuen és que van contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les pistes estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. Segons aquestes fonts, diuen que es va avisar perquè s'havia detectat doncs, que l'OCDE els havia alertat d'incidències, que eren uns contactes que van ser tècnics entre les administracions i que no va ser fins al març del 2026 que la OCDE comunica ja els resultats de les proves. I cal destacar una dada, i és que 4 mesos després no se sap encara per què es van excloure el 23% dels alumnes quan l'OCDE marca que han de ser com a màxim el 5%. Per cert, hem demanat a la ministra Tolón que ens expliqui més aquest posicionament del Ministeri, però ens remeten en aquestes fonts, de moment no volen fer declaracions.
14: Gràcies, Tània. Fins ara.
17: Fins ara.
14: Com deia la Tània, han demanat a la ministra si volia intervenir i ens ha remès aquest comunicat. També han demanat a la consellera si volia intervenir i ens va remetre a la seva compareixença d'aquesta setmana al Parlament. En fi, Alícia, aquesta història que cada dia porta un capítol nou.
4: Sí. A veure, en primer lloc, jo no acabo d'entendre com no està sortint ningú, quan dic ningú, vull dir directors d'escoles que van eximint alumnes, a explicar què va passar. Perquè si no és una cosa seva, d'algun lloc devia venir, que... La meva pregunta és, ells sabien que només podien excloure el 5%? O potser no ho sabien, no ho sé, però pot sortir algú a explicar alguna cosa? Perquè si no, bueno, entre que no surt ningú i després que és un escàndol tan gran, que es fa difícil justificar per què Niubó no hauria de dimitir. Hi ha coses explicables, hi ha coses raonables. Amagar-se'n que això és un error tècnic, que s'havia d'excloure el 5%, però al final va ser el 23%, és realment matusser i no és propi d'un govern que es vol considerar solvent, bon gestor... I, per tant, no tenim molta experiència en la política catalana i espanyola de les dimissions, no? No, si pensem en la memòria recent, tenim al cap algun ministre, algun conseller que dimitís per mala feina o que un president el fes dimitir? A mi no em ve cap al cap, potser n'hi ha algun. Però en coses com aquestes és un costum que hauríem de començar a assumir. Aquesta... és una cagada grossa i, per tant, només com per fer un senyal a la ciutadania de dir això és intolerable, s'hauria de poder fer un pas endavant i que ningú dimitís.
14: No és una dimissió, però la consellera Martínez Bravo ha renunciat al govern fa poc per motius, vaja, de conciliació, diguem-ne.
4: Sí, d'acord.
14: Però tècnicament... No em miris així, home.
4: No, sí. D'acord.
14: Vull dir que tècnicament no, ja entenc que no és una dimissió en els termes que deia l'Alícia. Carlos, com ho veus tu?
12: A veure, jo penso que l'Alícia té força raó en tot el que explica. I aquí hi ha un tema que hi ha una manca d'explicacions flagrant, perquè primer ens donen unes explicacions a la consellera al Parlament i ràpidament surt el govern espanyol a dir ei, es va anar a la plana i dir que això no és ben bé així. Vaja, diu que no és per res així, sinó que tenien les dades molt abans. Jo crec que responsabilitats polítiques en calen. Em fa l'efecte també que el president del govern, que està a la gira institucional a l'Àsia, al Vietnam, també hauria de dir alguna cosa sobre aquesta qüestió. Al final no deixa de ser el president, és el màxim responsable del govern, i com deia l'Alícia, això és una cagada grossa, i faig servir la teva expressió, si se'm permet, perquè realment té conseqüències importants. És a dir, Catalunya ja venia d'uns resultats PISA molt deficients, ja portem arrossegant uns resultats que no són els que voldríem com a societat, i aquí hauríem de tenir totes les dades ben actualitzades per mirar de veure si tot el que s'està fent o s'està intentant fent des de la Conselleria d'Educació està donant resultats o no. I ara ens trobem amb que no podrem comparar-ho internacionalment. Per tant, és un fet greu. Jo crec que calen explicacions al president i hi hauria de dir alguna cosa.
14: Més de les que s'han donat, vols dir?
12: Jo crec que sí, perquè és que les que tenim ara mateix no quadren. Per tant, tenim dues versions que són contradictòries i, per tant, algú no està dient tota la veritat o no està explicant ben bé què ha passat. I, per tant, jo crec que cal més transparència. I a partir d'aquí, un cop se sàpiga què ha passat i què no ha passat, hi hauria d'haver responsabilitats polítiques. Jo penso que una mena de fet tan inexplicable i tan greu com aquest hauria de tenir responsabilitats polítiques i conseqüències polítiques, sí.
14: Aitor.
13: Sí, em ve al cap la paraula responsabilitat, no? Que moltes vegades la sentim quan, per exemple, des d'un govern, no?, es fan uns pressupostos i els hi demana a l'oposició que per responsabilitat donin suport en aquells pressupostos. I jo sempre dic que la responsabilitat pot ser tant votar a favor com votar en contra, perquè és legítim en democràcia votar a favor o votar en contra. Però aquest discurs que, per exemple, el president Illa el fa moltes vegades, no?, que apel·la a la responsabilitat, no?, dels polítics i les polítiques, resulta que precisament quan les coses no funcionen, i passa massa sovint en aquest govern, que jo no li dic un govern del PSC, és un govern tripartit de facto, és un govern que falla molt, no?, que viu de crisi en crisi, crisis no externes, no són amenaces externes, sinó que són debilitats internes. I aleshores en aquí diu que no hem de buscar responsabilitats ni excuses, sinó que hem d'anar a solucions. Clar, aleshores no ets molt creïble, perquè aleshores quan s'han de donar aquestes responsabilitats? De fet, jo sempre dic una cosa, la persona que decideix lliurement dedicar una part de la seva vida, o tota la vida, a la política, sempre ha de tenir la maleta preparada. Sempre l'ha de tenir. Segurament, el fet de que no puguin tenir la maleta preparada perquè no tenen on anar en el sector privat explica moltes coses. I això també és corrupció. Això és corrupció. Això el que està fent és que les nostres institucions s'estiguin convertint en professionalitzadors de la política, però no del servei i de la política i de bons gestors. Hi ha un altre tema que a mi m'ha resultat bastant interessant, que és la relació PSC-PSOE. Mm. Perquè quan parlem de la Generalitat i quan parlem de la Moncloa, al final estem parlant PSC-PSOE en aquests moments, perquè els socialistes ho governen tot. De fet, els catalans estem pràcticament governats per socialistes i ens va pitjor que mai. El PSC, en múltiples ocasions, ha sortit a salvar els mobles del PSOE contínuament. L'altre dia, sí que és veritat que el president Illa va dir que això de que només rebem un 8,5% de les inversions total va arribar a dir que, bueno, això és un petit problema que tenim, no? Uf, i se li va notar que, bueno, que és evident que no ens va bé els catalans formant part d'Espanya. Però no para de salvar-li. I, en canvi, el PSOE no ha dubtat en cap moment en vendre el PSC en aquesta crisi. I hem descobert que aquelles explicacions que eren insuficients i que va demanar, en aquest cas, Junts per Catalunya, la comissió, que en comissió la consellera pogués comparèixer, no només eren insuficients, sinó que, a més, van ser mentida. Eren una mentida, no? I, per tant, ja no només necessitem explicacions, sinó que, a més, necessitem que, finalment, la consellera se'n vagi, perquè tu no pots mentir. Mm. No pots mentir. I l'últim, no? És a dir, Junts per Catalunya ahir va dir no només són insuficients, sinó que si la consellera no és competent per donar explicacions i per exercir la responsabilitat, que ho faci el president, és a dir, escala. I aleshores surten Esquerra Republicana i els Comuns i diuen no, el president no ha de donar cap explicació al respecte. Jo començo a pensar que aquells 200 famosos càrrecs d'Esquerra Republicana que tenim en les institucions perquè Esquerra Republicana no ha sortit del govern ens estan començant a sortir massa cars.
14: Joan.
15: Sí, és significatiu el fet de que la consellera Niubó es remeti a la seva intervenció al Parlament, que la ministra Tolón es remeti a unes fonts, com bé deia ara la Tània des de Madrid, perquè les fonts, els periodistes ho sabem, que ho aguanten tot. A l'agost són meravelloses perquè ens permeten fer moltes informacions, però unes fonts és quelcom que algú t'ha dit i que en qualsevol moment sempre poden desmentir-ho perquè no hi ha una veu, no hi ha una cara darrere que posi aquesta informació en solfa. Per tant, és significatiu el fet de que entre les dues administracions que tenen responsabilitat en això intentin d'alguna forma tapar-se, malgrat que ara digui l'Aitor que es deixi una mica els peus escavalls al govern, no? Bueno, sí, però d'aquella manera. En tot cas, el fet de que les dades de 2025 no siguin comparables és veritat que significa que es perd una oportunitat important per saber si les mesures adoptades aquests darrers anys han tingut efectes. I veníem d'un informe PISA de l'any 2022 que ja havia obert una certa discussió sobre el nivell de competències bàsiques, no? Per tant, bueno, crec que el govern hauria de fer quelcom més per, com a mínim, evitar que puguem tenir la sombra de la sospita de si el nostre sistema educatiu, si els nostres nanos estan rebent la formació que haurien de rebre o si podria ser molt millorable, perquè no, és evident que surten molts d'ells de l'educació bàsica obligatòria sense tenir el grau competencial que se'ls exigiria, possiblement.
14: Clar, aquest és un altre dels punts, una mica, Alicia, deies tu abans, que això és el que ho fa segurament més greu, que és estem en un moment de resultats d'educació, i també ho deia el Carlos, justets, diguem-ne, no? Cada cop que es fan aquest tipus de proves.
4: Sí, totalment. I això és el que, evidentment, doncs, fa saltar totes les alarmes, i que per això era important tornar a tenir aquests informes PISA. Jo crec que encara costarà uns anys veure certs resultats de canvi en l'educació pública. També estem en uns anys de molts canvis. Hem passat un any de moltes vagues educatives, vindran ara uns anys de millores en unes demandes clares, com és en les reivindicacions salarials dels professors, però hem de veure també si en l'escola inclusiva, no?, que és aquest fet, no?, de que ara mateix tenim aules amb molts alumnes amb necessitats especials i, per tant, amb dificultats per aprendre i, per tant, fets que poden fer baixar la mitjana de totes les classes. Per tant, per això era important poder tenir els informes PISA per veure, com bé explicàveu ara, si anàvem cap a millor o si no. Bueno.
14: De fet, l'altre dia ens deien això, que la immensa majoria d'aquests alumnes que es van eximir de fer l'examen en contra del que un podria pensar, que inicialment jo crec que tots plegats van pensar potser eren nanos de fora, nanos amb poc control del català, del castellà, però el 80% eren nanos amb dificultats d'algun tipus d'aprenentatge o de relacionar-se amb els altres. Com a mínim és l'etiqueta que se'ls va posar la justificació per eximir-los sense, com deia l'Alicia, ens hagin explicat exactament què vol dir això.
12: I no? Jo crec que aquesta manca d'explicacions genera malfiança, perquè sense ara que explica el Frederic, clar, penses, ostres, venim d'uns resultats que no són els millors i ara fem una mostra en què doncs, els que anem excloent doncs, potser tenen una sèrie de dificultats que podrien arribar a fer empitjorar fins i tot els resultats. No? Probablement no hagués estat el cas, probablement aquesta no és la raó. Però jo el que crec és que aquesta manca d'explicacions fefaents i que siguin doncs, una miqueta coherents entre si és el que pot alimentar. I jo crec que també aquest cas és, una, és un torpedo a la línia de flotació del, del govern de la Generalitat, que crec que ho deia l'Alícia al principi, es va presentar com el govern de la gestió. No? Nosaltres sabem què hem de fer, tenim el país al cap, sabem què hem de tirar endavant, sabem les mesures que hem de, d'entomar... i ho farem bé, i hosti, gestionarem molt bé i Catalunya serà l'avantguarda de la gestió. Doncs home, aquests casos, la veritat és que ho deixen molt, molt, molt en qüestió, perquè realment si és un error tècnic, és un error tècnic garrafal, però és que si no ho és i hi ha hagut una supervisió política que ha avalat aquesta mena de presa de decisió, és encara més greu, no? Per tant, aquesta imatge de bons gestors que els socialistes sempre han volgut doncs, posar en valor, jo crec que s'esquerda cada dia més i no cal posar altres exemples d'infraestructures, col·lapse de rodalies, en fi, la llista és llarga.
13: Crec que fins al 2028 no tornarem a tenir l'oportunitat, perquè ja no asseguro que ens puguem examinar PISA, sinó l'oportunitat... Bueno, sí que ens examina de PISA, el que passa és que no seran dades que puguin ser utilitzades per ser comparades amb anys anteriors. Però no podrem tornar a estar a les llistes oficials fins l'any 2029. I jo us dic, jo que he estat professor a l'ESO i al batxillerat, que estic en el sector educatiu, jo he arribat a una conclusió molt clara, i és que, tot i que puguem posar molts diners, tot i que... o canviem el sistema, o canviem l'orientació del sistema, o no anirem bé.
4: Però en quin sentit?
13: En el sentit de que hem creat...

0: que no anirem pel bon camí. I sempre dic una cosa. Jo recordo quan vaig ser tutor, només ho vaig ser un any, el meu últim any de professor, deixeu-me que ho comparteixi aquesta batalleta, però jo vaig fer una miqueta de Merlí aquell dia. I aprofitant que era quart d'ESO i deia aquesta reunió d'inici de curs ja l'heu tingut quatre vegades, no? I és pràcticament el mateix PowerPoint, els nens han d'arribar d'hora, aquesta és la porta d'entrada, aquesta és la de sortida, els mòbils prohibits, totes aquestes coses. Però jo aquell dia, a les famílies, els hi vaig voler dir bàsicament dues coses. Una, és el meu primer any, si m'equivoco, confieu en mi, perquè tenia por. Mm. És molta responsabilitat ser tutor. I dos, sobretot, els hi vaig dir, vosaltres sabeu una cosa, aquí ningú pateix perquè el seu fill tindrà el títol de l'ESO. Tothom aprovarà. Perquè el sistema està muntat d'aquesta manera. Però jo els deia, oi que sabeu que la vida és difícil, que la vida és fotuda, i que per molt que ens esforcem a vegades no ens recompensa? Doncs jo us demano que traslladeu això als vostres fills, perquè el sistema no ho fa. Fins que no siguem capaços de construir un sistema que acompanyi, que sigui amable, però que a la vegada els traslladi la cultura aquesta de l'esforç i de l'excel·lència que vam tenir, per exemple, la meva generació, per molts diners que posem, això no funcionarà.
1: 3 minuts i arribarem a un quart de 10. De seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
2: Ja, això passa.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
7: Anna Castillo.
8: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
9: No, un moment.
10: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: L'esport no fa vacances a l'estiu.
12: Tampoc a Catalunya Ràdio.
11: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
12: També del Girona i del Sabadell.
11: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
12: A més del mercat de fitxatges.
11: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
12: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
11: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
14: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
12: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
15: Sí, sí.
16: M'encanta.
14: Una tria musical de categoria.
17: Fixa't com sona Edició Clàssics.
12: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
14: Oh! Fixa't com sona.
12: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
14: sí.
12: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
13: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: És un quart de deu a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, el Carlos Tavera i el Joan Guirado. Volem parlar de les altes temperatures, volem parlar de la calor, que això té efectes, evidentment, en el risc d'incendis, ho comentàvem abans, però també en la salut. Fins al punt que, doncs, des de la Generalitat estan monitoritzant els efectes que aquestes altes temperatures, en les quals, malauradament, ja ens hem d'acostumar, tenen en la salut de tots plegats. Avui ens acompanya als estudis aquí de Catalunya Ràdio a l'Àgora el Jacobo Amendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Doctor Mendiriot, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui se'ls comença a girar feina, no? Perquè avui tornen a pujar les temperatures.
1: Bueno, ja portem temps amb feina. Jo crec que aquest any està sent bastant excepcional en quant, per una banda, la durada de les onades de calor, el nombre que estem tenint i també la intensitat. Llavors, jo crec que des de finals de maig ja estem notant un canvi important respecte a anys anteriors.
0: El fet que es monitoritzi justament els efectes d'aquesta onada de calor, d'aquestes onades de calor en la salut, indica que estem en una nova normalitat, no?
1: Bueno, sí, totes les prediccions que tenim per part de meteorologia és que aquesta situació

0: anirà pitjor, llavors tampoc podem estar els propers 10 anys, 20 anys pensant que això s'acabarà i que hem d'ignorar-lo, no? Llavors jo crec que des de la Generalitat hem fet un esforç important, bueno, per posar el focus en aquesta nova situació i en la mesura del possible prevenir els efectes.
1: Com es poden prevenir els efectes? Perquè aquests dies hem tingut dades, i vostès han anat donant dades, de persones afectades per cops de calor, vull dir que són unes dades notables, a més, eh? Vull dir que és un percentatge molt alt.
0: Bueno, jo crec que hem de ser conscients d'això, que quan fa molta calor, no, el nostre cos ha de, bueno, regular la temperatura amb l'aigua que té internament, i aquesta aigua es pot gastar més o més ràpidament, depenent de quant temps hem d'estar. Llavors, hi ha sobretot dos efectes, diguem-ne el més agut, que seria el cop de calor que coneixem, quan s'està en una exposició durant molt de temps i el cos no pot regular la temperatura i pot tenir un quadre greu perquè fa una fallada important. I després, un altre perfil, que són persones grans o nens molt petits, que, diguem-ne, tenen més dificultat per expressar el que és la set i aquesta sensació de necessitar aigua, que es poden anar deshidratant a poc a poc, o agreujar les patologies cròniques que poden tenir, deshidratar-se i també tenir conseqüències greus.
1: El que passa és que, per les dades que han anat donat vostès fins ara, o que s'han donat fins ara, bona part dels afectats per cops de calor és gent entre 15 i 44 anys.
0: Sí, bueno, és una dada sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina, o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejats i es produeixen aquestes quadres de cop de calor, insolacions, síncopes, que veiem que estan augmentant i que realment tenen una importància relativa, però important.
1: Són aquests dos factors? És gent que està treballant o gent que està fent exercici i potser no és prou conscient de la calorada?
0: No sabem. No sabem. De moment l'únic que sabem és el perfil d'edat, però clar, entre que la majoria de, diguem-ne, de patologies són insolacions i cops de calor i síncopes, és a dir, marejos, poden ser activitats a l'aire lliure, durant quan fan exercici, en esdeveniments multitudinaris també, concerts, aquestes trobades, no?, amb molta gent que també, pot provocar aquesta situació, és el que hem d'anar aprofundint, tant en els quadres, diguem-ne, en aquest segment de població, com també en els que passen en la població més gran.
1: Sobretot a les persones que han de treballar molt a l'aire lliure, és a dir, ara ahir, per exemple, sentíem que la família de la treballadora de la neteja que va morir fa un any pensa demanda l'Ajuntament i l'empresa concessionària. També hem vist en els treballs al camp com han avançat l'hora de les vinyes, per exemple, la recollida de les vinyes. Això vostès també ho miren? És a dir, quantes persones els estan afectant perquè en aquell moment els hi ha afectat mentre treballen?
0: Ara mateix no, és a dir, aquestes són dades que té un altre departament, que és el Departament d'Empresa i Treball, però aquest any, per exemple, ja vam fer un protocol d'actuació per tot el que és la part laboral, en el que vam col·laborar nosaltres, sindicats, ajuntaments, diputacions i el propi Departament de Treball, en el qual ja, diguem-ne, s'especificava tota una recomanació / normativa de, com evitar aquestes exposicions, tant a nivell de la protecció individual, fer torns, tenir espais, és a dir, també és un tema que altres departaments es preocupen, i nosaltres des de Salut Pública el que tenim és el que diem el pla operatiu per fer front a aquestes onades de calor, i fem aquesta coordinació entre nosaltres, del Departament de Drets Socials, el Departament de Treball, ajuntaments, etcètera, no?, per tal de fer actuacions coordinades ja des de fa anys.
1: Li demanava perquè, des del punt de vista seu, des del punt de vista del pla de salut, vostè creu que s'ha canviat prou el xip, laboralment parlant, o encara continuem fent treballar determinades persones amb uns horaris molt poc lògics, tenint en compte les calorades que fa?
0: Jo diria que, en general, canviar el xip del matí a la nit sempre és complexa. És a dir, no és perquè ara treure un protocol o una normativa que al dia següent ja tothom està conscienciat i ho aplica. El que sí és clar, jo crec que és que tothom és conscient de que cada vegada hi ha més calor, que és més complicat, que és més difícil fer activitats, i a poc a poc, jo crec que si la situació es manté, que tot apunta que ho farà, a poc a poc s'aniran incorporant aquestes mesures que ja estan previstes cada vegada més.
1: Entre altres coses, perquè no hi ha una altra, no? És a dir, és això o és això, perquè això ha vingut aquí per quedar-se.
0: Sí, exactament. És a dir, nosaltres potser no estem acostumats, però hi ha altres països que sí. A ningú se li acudeix, en un país com el Marroc o com a sortir a les 2 de la tarda a treballar en el camp, perquè simplement no és viable. Ara encara, potser no fa 43 graus i més o menys ho vaig tolerant, però hi haurà un moment en què obriràs la porta i diràs, bueno, és que directament no és viable, ja haurem de canviar una mica la manera en la que fem les coses, però aquests canvis sempre són, bueno, paulatins.
1: L'altre dia ens parlàvem de les vinyes, que s'ha avançat el procés de recollida de les vinyes, precisament per les altes temperatures, i ens explicaven, de fet estem parlant en llocs on tenen temperatures molt més altes, perquè ens expliquin com s'ho fan, d'alguna manera. Això des del punt de vista sanitari també es fa? És a dir, contacten altres zones d'Europa o del món on aquestes temperatures ja les tenen des de fa anys per dir, escolteu, expliqueu-nos una mica com ho hem de fer, perquè aquesta, com dèiem al principi, és la nostra nova normalitat.
0: Sí, nosaltres tenim múltiples projectes de recerca, hem col·laborat amb xarxes europees de prediccions de meteorologia de l'impacte tant a nivell dels incendis com a dels efectes de la calor, i bueno, i hem parlat amb diversos països. Fa no molt temps vam tenir una visita dels japonesos que venien aquí a aprendre de l'experiència catalana. És veritat que a Catalunya el pla de per combatre la calor ja fa molts anys, és a dir, tampoc estem en darrere.
1: Partint de zero, no?
0: No, però a més, jo crec que estem bastant avançats. Aquest sistema de monitoratge, per exemple, no ho fan a molts jocs.
1: Perquè en què consisteix exactament aquest sistema de monitoratge?
0: Bueno, bàsicament el que fem és un anàlisi de totes les codificacions diagnòstiques que es fan des dels centres de primària, hospitals i urgències hospitalàries. Abans no hi havia, diguem-ne, un diagnòstic específic de cop de calor, o sí que hi havia, però no sabíem si s'utilitzava o no, i no ho monitoràvem perquè pensàvem que era un tema residual. Aquest any vam fer un primer anàlisi, vam veure que realment primer s'utilitza i segon, a més, coincideix molt bé amb les anades de calor i amb els pics de calor, és a dir, quan es produeix un increment molt important es veuen molt més insolacions, cops de calor, síncopes, etc. Llavors anem ara, a una vegada que ja tenim els diagnòstics, poder ajustar, diguem-ne, els grups que ho estan patint, això que parlàvem abans, no? Si les persones de 15 a 44 que han tingut un síncope tenen alguna cosa en comú, alguna activitat, alguna zona, alguna patologia, i així jo crec que podríem, a la llarga, no?, aconseguir fer consells no tan generalistes com els que fem actualment de posar-se a l'ombra i beure aigua que tothom coneix, però anar a la persona concreta que té determinades patologies per dir-li vigila aquests fàrmacs o aquestes activitats o aquestes coses i que sigui una mica més específic de la persona, més útil per ella.
1: El que passa és que suposo que deu haver-hi un punt que és de mal resoldre, perquè hi ha un punt relacionat íntimament amb la renda. És a dir, tu agafes les cases de Barcelona que tenen aire condicionat i no té res a veure les zones de més renda, les zones més riques, parlant clar, amb les zones més pobres, no? És a dir, quan tu tens un 70%, si no recordo malament, de cases en zones més pobres que no tenen aire condicionat a casa, mala peça al taler, perquè llegíem l'altre dia que les morts de calor tenen més efecte per la calor nocturna que no pas per la diurna, no?
0: Bueno, la calor nocturna diurna ho podria discutir, però...
1: Ui, ara.
0: Però, bueno, no, jo crec que no cal. No, però...
1: Digui, escolti, clar.
0: Bueno, a mi em sorprèn, no?
1: Que sí, calor... no, li va sorprendre això, aquell estudi que es va dir que deia...
0: Bueno,
1: això.
0: Jo crec que més que la nocturna o diurna és el fet de l'efecte acumulatiu, no? Això que deia de pèrdua d'aigua. Si estic perdent aigua durant el dia i, a més, durant la nit, i la nit, bueno, pues, normalment... però, bueno, tornant al que dèiem, jo crec que sí que és... bueno, això ho hem vist sempre, les desigualtats socials sempre, diguem, tenen més impacte amb les classes més desfavorides. Això durant la Covid també passava. No era el mateix poder fer un aïllament en una casa gran amb jardí i piscina que fer en un apartament. I jo crec que part important del que serà combatre aquestes onades de calor serà replantejar l'urbanisme que actualment tenim a les ciutats. Hi ha experiències en altres països, Colòmbia, per exemple, en el qual van posar grans arboledes, diguem, a totes les grans vies, amb arbres que van, i la temperatura general de la ciutat va baixar de 3 a 5 graus. És a dir, jo crec que simplement hem de... Bueno, simplement, no és...
1: Sí.
0: Algun urbanista me'n sentirà i dirà com que simplement...
1: Bueno, tenim però... un aquí al costat, per això li anava a preguntar a l'Alícia. A l'Alícia, tu que t'ho coneixes bé, això, a més a més.
2: Sí, no, és evident. A veure, realment aquí a Barcelona teníem la proposta, que era la proposta Superilla Barcelona, que era fer un de cada tres carrers verds que... bueno, el nou govern ho ha aturat, però evidentment necessitem verd urbà que ens baixi 2-3 graus les temperatures, necessitem que les, bueno, que els terrats també puguin estar pues, o pintats de blanc o amb algun tipus de verd com perquè baixin les temperatures, però és una mica el que dèieu i el que jo penso una mica com de tot aquest relat. Tu ara, Freddy, assenyalaves, o sigui, les classes treballadores, en aquest nou estudi que ha presentat l'Aire, només el 40% tenen aire condicionat, classes mitjanes altes un 70%. Per tant, tenim una desigualtat de renda enorme i a sobre aquestes persones de classes més vulnerables són les que tenen també feines més exposades al sol i a la calor. Feia dues setmanes, a la gran onada de calor, sortia jo d'aquí a Catalunya Ràdio, passava pel carrer Urgell, a la Tuneladora, tot de treballadors treballant per les obres de ferrocarrils, i per tant, no tenim encara una legislació dura en aquest sentit que prohibeixi de manera taxativa quan passes als 37, 38, no ho sé exactament, que realment s'hagi de prohibir el treball a fora, i per tant encara no hi ha com aquestes primeres proves. No, vale, quan passes certs graus has de fer un descans cada 20 minuts, però se sent una mica encara en precari i encara es veu moltíssima gent treballant, i per tant és lògic que els cops de calor majoritaris siguin entre 15 i 44, en el sentit de que és la gent exposada per motius laborals a aquestes feines dures en hores de calor.
1: És una qüestió de temperatura fixa? És a dir, a partir d'aquesta temperatura, com diu l'Alícia, hi hauria activitats que no s'haurien de fer? O és una combinació d'aquesta temperatura amb l'acumulació que vostè deia, la humitat, per exemple?
0: Jo crec que...
1: Tot plegat.
0: És a dir, clar, nosaltres no hem fet cap assaig clínic en el qual hem posat a una persona en un forn a veure quant temps ha de poder aguantar a 44 graus. Això és inviable. Llavors, quina temperatura realment causarà un cop de calor dependrà de molts factors individuals, biològics, etc. El que és clar és que, bueno, això, hi ha una part que és aguda, que realment sí que depèn de la intensitat i de la durada, però que en poques hores pot provocar un problema. I una altra que és clarament acumulativa, és a dir, anem perdent aigua, potser no som conscients perquè el cos no manifesta immediatament que està perdent aigua, que pot tenir conseqüències després, i ja quan ja ens adonem i potser estem, no ho sé, a 15 quilòmetres d'un lloc a l'ombra, doncs no és tan fàcil anar a protegir-se.
1: De fet, hem llegit que de vegades el pot... És a dir, el punt aquest del mareig o del cop de calor, vostè m'ho dirà, pot arribar fins a 3 dies després de que hi hagi un pic de calor, no? Per aquesta acumulació que em deia.
0: Sí, en general el que veiem és que no és immediat. No és, i sobretot el que veiem és que un pic de calor intens, que, per exemple, de 42 graus, però que dura un dia i mig, normalment no té una correlació amb els diagnòstics que estem veient. En canvi, en quan es supera, diguem-ne, aquesta temperatura que nosaltres posem de llindar, de ja alerta, i es manté, doncs cada dia, cada setmana, s'acumulen els casos. És a dir, que realment, bueno, jo crec que tenen un efecte acumulatiu important.
1: Per tant, allò que dèiem, no és per reobrir la polèmica de la nit, però vull dir, jo insistia en la qüestió aquesta de tenir ventilació a casa, és a dir, sí, o tens tenim ara mateix moltes cases que aïllen malament, és a dir, que retenen la calor i la retenen, i això amb el que implica durant la nit, mal ventilades, i després tens famílies que, com a molt, potser es poden pagar un ventilador, no? Per això dic que hi ha un punt d'aquesta qüestió que és de model socioeconòmic, gairebé, no?
0: Sí, completament. És veritat que es pot pal·liar, és a dir, tothom té accés a l'aigua potable i simplement, bueno, tampoc som conscients de que jo he de beure 3 litres d'aigua al dia i de que si he perdut o no he perdut durant les meves activitats, no? Però tot el que sigui ajudar al cos, diguem, a regular la temperatura de manera externa, perquè al final això ho farà que disminueix la pèrdua interna d'aigua en ventiladors, en aires acondicionats o el que sigui, doncs també pot ajudar a aquest efecte acumulatiu.
1: Carlos.
3: Sí, jo crec que és important això que comenteu ara al darrer terme, perquè em fa l'efecte que les institucions públiques haurien de tenir el deure d'intervenir en aquest sentit, no? Jo crec que aquesta climatització a casa, especialment, sempre parlem molt de Barcelona, però no només, perquè al final qualsevol entorn urbà, aquest efecte illa de calor pot ser més o menys, però al final es produeix, no? I els nostres habitatges no estan pensats per aquesta mena d'eficiència, diguem-ne, de temperatura dins a casa, no? I jo crec que aquí les institucions hi han d'intervenir i ho han de fer-ho de forma decidida. Per exemple, recordo que aquest últim plenari a l'Ajuntament de Barcelona es va aprovar una proposta d'Esquerra de mirar de fer, doncs, ajuts municipals per a instal·lació d'aires condicionats, ventiladors, tàndals, tota aquesta mena d'elements, diguem, externs, no?, per intentar, doncs, pal·liar aquesta calorada que patim als habitatges, no? I em fa l'efecte que si no ho fan els poders públics, no ho farà ningú, perquè al final aquest hauria de ser un consens de país. Hem d'adaptar el país a aquesta nova realitat. I ho han de fer els partits polítics, i ja veiem que hi ha partits polítics que són directament negacionistes del canvi climàtic i d'altres que, bueno, que, escolta, sí, però potser no és una prioritat, bueno, ja ho farem, ja ho mirarem d'aquí uns quants anys, tenim coses més urgents. Però a banda dels partits polítics, també hi hauria d'haver un compromís i un consens per part del sector privat. I jo crec que aquí també s'ha de posar un cert focus, perquè em fa l'efecte que aquí les patronals culturals no han estat sempre a l'alçada en aquest sentit. Em fa l'efecte que també arrosseguen molt els peus, són molt reticents a prendre mesures, abans ho deies tu, Frederic, o l'Arícia també, a partir de certes temperatures, doncs potser ens hem de plantejar aturar-nos, o una sèrie de millores de les condicions laborals, o una sèrie de millores en la climatització dels espais on estan fent-se les feines. És a dir, jo crec que aquí el sector privat també s'hi ha de posar, ha d'entendre que és un consens, ha d'entendre que és una nova realitat a la qual ens hem d'enfrontar tots plegats, i per tant, la combinació entre intervenció dels poders públics amb ajuts, amb tot el que calgui, amb nova legislació, però també el compromís dels privats, és imprescindible per adaptar-nos, perquè si no, això ens ho tindrem cada any, cada estiu, i segurament anirà pitjor.
1: És una de les coses que li volia preguntar també al Jacobo Mendioroz, amb qui estem parlant des d'allà fa una estona. Clar, això ha vingut per quedar-se. És a dir, això difícilment serà reversible, no? Vostè, que fa aquest monitoratge, vostè, des del punt de vista de la ciència, quan sent, com ara deia el Carlos, encara negacionistes del canvi climàtic, què pensa?
0: Bueno, que la realitat acabarà imposant-se. És a dir, al final, en tots els àmbits, és el que passa. La gent que és negacionista de la vacunació, com ara està passant als Estats Units, doncs estan tenint brots de sarampió cada vegada més intens, perquè hi ha gent que ha cregut en aquestes... bueno, no sé com dir-ho... Però clar, si no vacunes els nens, doncs tindràs més infeccions. Si realment no vols prendre consciència, i ara que parlava del sector privat, doncs probablement sigui les empreses que més anticipin aquesta nova realitat i que posin en marxa mecanismes, diguem, per a pal·liar els efectes avui, que d'aquí a 5 anys, diguem-ne, podran treballar d'una manera més eficient. És una qüestió de ser conscients de lo que hi ha i d'intentar adelantar-se, perquè intentar retrasar-lo en el temps, l'únic que farà és que quan arribi realment a aquestes situacions en les que serà inviable treballar fora, per dir alguna cosa, doncs si no t'has preparat anys endarrere, serà molt complicat que de la nit al dia canvies tota l'estructura de funcionament.
1: Aitor.
4: Sí, és que ara escoltava aquesta intervenció del meu company, un cop més zasca en els privats, no?, que tenen... que són molt, molt, molt dolents, molt dolents... I
3: no, jo no he dit això, no pots...
4: Bueno, més
3: no,
4: o menys.
3: Dic, va, ja vols
4: són molt plenica, dolents i volen que els treballadors estiguin allà suant i, escolta'm tu, si ho passen malament, que es fotin, no? Afortunadament vivim en un país on la gran majoria dels treballadors van a treballar i compleixen, i on la gran majoria dels empresaris, que la gran majoria només tenen un treballador, són grans empresaris. Malgrat ser petits, són grans empresaris. Aleshores, jo estic d'acord amb tu de que segurament tot aquest tema, no? Tot aquest entorn que fa pràcticament inviable, fins i tot que ens concentrem, és a dir, ja no parlo de si és viable sortir al carrer, no, fins i tot de concentrar-se, no? Jo ara mateix em puc concentrar en aquesta intervenció perquè tenim aire condicionat, no? Però, clar, jo sempre penso, escolta'm, els privats aquests que diem, és que paguen cotitzacions de seguretat social, paguen IVA, paguen IRPF, paguen impost de societats, paguen taxes municipals. La pregunta és, quan tenen necessitat, no?, perquè hi ha una necessitat de protegir el seu treballador perquè demà pugui tornar si baixa la temperatura i avui potser parar, com tu molt bé deies, potser és l'administració qui a partir de tot allò que ha recaptat dia a dia i a més amb tots aquests impostos que paguen és la que hauria d'actuar, perquè és la que ha de garantir els drets. Si ha de comprometre el privat, efectivament, ha d'acceptar que no podran anar a treballar. Però aleshores, si acceptem això, qui ho ha de pagar és el públic, que per això paguem impostos. I en segon lloc, estic d'acord amb tu que, evidentment, quan estem en la situació que estem, tenim com aquesta mania de, va, ràpid, anem a buscar recursos públics, doncs, per exemple, per revertir aquestes desigualtats al·lucinants, no?, que tenim en aquest país, de que molts ens podem permetre climatitzar fins i tot el nostre cotxe, però, en canvi, hi ha moltíssima gent que no. Moltíssima. I quan comences a mirar per barris, és molt. De fet, abans parlàvem d'escoles. No és el mateix quan tu vas a buscar els nens a una escola a Sarrià Sant Gervasi i veus pomes que quan vas a Santa Coloma de Gramenet i veus bollicaus. Val? I els veus dia a dia. És que la pobresa és això. La pregunta és, estem fent alguna cosa per revertir tota aquesta pobresa? Perquè si no anirem a pitjor. És a dir, si ens passem tot el dia mirant com subvencionar-ho tot, o si mirem, i per cert, tots aquesta gent que es diuen progressistes m'hauran d'explicar com és possible que cada cop es diguin més progressistes però cada cop tenim més pobres, més desigualtats i més gent amb risc d'exclusió social. Jo el que necessito és que ens posem tots, siguem progressistes, liberals, siguem com siguem, ens posem tots a revertir la situació de pobresa perquè quan hi hagi necessitats de subvencions les puguem pagar. Perquè tot això que ha fet, per exemple, Esquerra Republicana en el plenari de Barcelona, no es pot pagar. No es pot pagar. Perquè no es pot pagar tot.
1: Ara acomiadem el Jacobo Mendioroz, però abans, Joan...
5: Sí, crec que també hem d'entendre tots plegats el canvi de model que estem tenint com a país, o a nivell global, ja no és sols com a país. Comentaves no abans, Freddy, el Jacobo, que això ha vingut per quedar-se. Mm. És evident que el canvi de temperatura no el revertirem per mala sort, és a dir, no tornarem als 28-30 graus a l'estiu com a algo normal, i això també ens obliga a pensar en un canvi de model productiu. No podem pensar ja, com fèiem fa 15 anys, en l'estiu com el moment idoni per fer les grans obres públiques, perquè hi ha menys tràfic a les ciutats i, per tant, és el moment idoni perquè hi ha menys molèsties pel ciutadà per les obres a la tonelada del metro del carrer Urgell, com deia abans l'Alícia. Bueno, potser ens haurem de fotre una mica més als ciutadans i aguantar això també a l'hivern per evitar que a l'estiu els obrers estiguin exposats a aquestes altes temperatures. A més, jo aquí vull ficar-hi un element més, que és el de la gent que patim malalties cròniques. Per exemple, l'estiu, pels pacients d'esclerosi múltiple, és fatal. Mm. Per nosaltres, les altes temperatures, abans deia l'Aitor, diu... puc concentrar-me en aquesta intervenció perquè era condicionant, no? Nosaltres molts cops ens bloquegem, ens quedem sense capacitat de fer res, només perquè la temperatura ens col·lapsa, és a dir, ens deixa atontats. Per tant, hi ha moltes realitats que es manifesten de diversa manera, però que totes conflueixen en que aquesta nova realitat que tenim amb unes temperatures més elevades ens obliguen a repensar també el sistema productiu, el model productiu que tenim com a país en tots els sentits. He posat l'exemple de l'obra pública perquè és el més notori, és el més visible, però en general en tots els camps de treball que tenim.
1: El Jacobo Mendera, des del subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Només una última pregunta. No només tenim onades de calor més potents, sinó més freqüents, diguem-ne. El cos es pot recuperar entre onada i onada? O aquesta acumulació que em deia també s'aplica a això, diguem-ne?
0: Bueno, clar, si no tenim un temps en el qual és més fàcil que el cos es recuperi, teòricament, amb beure aigua seria suficient, però és veritat que, bueno, els efectes acumulatius a llarg plaç no sé el que donarem. Jo crec que...
1: Quan caldria perquè un cos es recuperi d'un episodi de calor, diguem-ne?
0: Jo crec que no gaire. Yeah. L'únic és ser conscients de que ha canviat la situació, però és veritat que estem centrant molt en el que són les insolacions i el cos de calor, però amb la intervenció anterior i en aquesta és veritat. Hi ha persones amb patologies cròniques que realment es descompensen més fàcilment perquè estan prenent una sèrie de fàrmacs i també tindran major necessitat, suposant un ajust de la medicació. I després un altre aspecte que és molt important, que la calor no només té efectes directes. Parlava de la concentració per dormir. Això pot fomentar els accidents de trànsit. Això també té impacte en l'ansietat, en els trastorns mentals, que es descompensen molt durant l'època de la calor, en els temes de mobilitat de les persones que no poden anar correctament i que no poden sortir al carrer a fer l'exercici, en les malalties infeccioses per la proliferació de mosquits i el canvi climàtic que atrau noves malalties vectorials. És a dir, és un cúmul també, que no és només la insolació del calor, però tots els efectes directes i indirectes que també produeixen i que també després tenen repercussió a la salut.
1: I aquest també es monitoritzen, els indirectes també?
0: Bueno, és molt complex,
1: per això.
0: Però és el que pretenem, és a dir, a partir ja del que tenim de dades de temperatura, de les dades de l'impacte directe per la calor, diguem-ne que la idea és que quan acaba aquest estiu farem una valoració multisectorial, perquè allà estaran tots els departaments que he comentat anteriorment, i haurem ja, jo crec que fer el canvi d'aquests consells, diguem, més generals, de posar-se a l'ombra, fer descans, anar a perfils, perquè ara parlàvem, i estic d'acord, en les inversions públiques, però les inversions públiques també han de ser eficients. Llavors, ara mateix no tenim la suficient ciència com per dir què és més efectiu, plantar arbres o posar aires acondicionats. Hem d'anar primer a les escoles o a la gent gran, no? Hi ha multitud de factors que encara no tenim i per prendre decisions correctes i invertir correctament els recursos públics, jo crec que aquesta part també és molt important, que no malgastem els diners que són escassos en fer, bueno, grans intervencions que realment no tindran impacte. I ara mateix jo crec que no sabem el suficient com per dir, específicament per pal·liar els efectes, hauríem de fer això, això, això, i en aquest ordre i amb aquest cost.
1: El Jacobo Mendioro, des del subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Llimonada natural Don Simón. amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc extremut. La gran diferència.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
10: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
11: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
10: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
11: Perquè no controlem a vegades les emocions.
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem.
12: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
13: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
13: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 3 minuts i arribarem a 3:15. Després de parlar bastament dels efectes de la calor, els directes i els indirectes, com ens deia el Jacobo Mendiroz, volem parlar d'habitatge, perquè ahir la Generalitat actualitzava la declaració de poblacions considerades zones tensionades. Surten 22 d'aquestes ciutats, per exemple, Granollers o Lleida, Tortosa i Figueres, però se n'hi sumen 53, com Agramunt, l'Espluga de Francolí, Vandellós o l'Hospitalet de l'Infant, entre d'altres. Volíem parlar d'aquesta història i en volem parlar d'entrada amb el Javier Borón, que és especialista en matèria d'habitatge. Ara mateix és director gerent de l'empresa pública de sòl industrial i cohesió territorial del govern de Navarra. Va ser gerent d'habitatge de Barcelona. Javier, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Frederic.
0: Amb aquestes municipis que entren i surten amb zones tensionades, sempre apareix la mateixa pregunta que et traslladem, que és que si el concepte de zones tensionades i a partir d'aquí la limitació de lloguer, si això funciona.
1: Sí, clar. Sí, la resposta ras i curt és sí. I si voleu, podem parlar de dades.
0: Sí, oi, tant, endavant.
1: A l'alçada d'avui ja tenim dades a Catalunya, a Navarra i a Euskadi. I les dades són dades, són fets, no? El lloguer està pujant a Madrid i Andalusia i està baixant a Catalunya, a Navarra i a Guipúscoa, que és la primera part d'Euskadi on s'ha imposat. En dades rellevants, les pujades a Andalusia i a Catalunya, a Andalusia i a Madrid són de més de 6 punts i les baixades a les comunitats on s'està aplicant el control de lloguers de més de 3, en termes generals, 3-4 punts, i a les ciutats, com és el cas de Barcelona, una mica més.
0: De preu, estem parlant això?
1: Sí, de preu.
0: I llavors, la segona pregunta que ja t'hem fet diverses vegades, Javier. L'oferta baixa, també? Perquè és una mica un dels arguments contra aquesta mesura, de dir, sí, clar, però llavors hi ha molts propietaris que no volen llogar els pisos.
1: No, el parc augmenta. A Catalunya, molt lleugerament, i a Navarra, que és la comunitat on jo treballo, una mica més. I té sentit, perquè el que produeix és un efecte d'estabilitat. Els arrendadors no tenen incentius per canviar de llogaters. Si volen complir la llei, i és el comportament habitual, la major part de l'oferta compleix la llei, en termes generals, vivim en mercats raonablement civilitzats, si vols complir amb la llei, el preu està topat. I si tu estàs a gust amb el teu llogater o llogaters, no tens cap incentiu per canviar i els contractes es renoven.
0: El que passa és que amb la qüestió de les zones tensionades, el fet, ara ho dèiem, que hi hagi municipis que en surtin o que deixin de considerar-se zones tensionades i d'altres que passin a considerar-se zones tensionades. Per exemple, ara dèiem Granollers n'ha sortit. És veritat que és una mostra molt poc representativa, però hem mirat avui, per exemple, pisos de lloguer a Granollers i llavors n'hem trobat un estudi de 95 metres quadrats al centre per 1.200 euros al mes sense ascensor, un altre de 1.400 euros. Clar, això sorprèn una mica que aquest municipi surti de zones tensionades perquè té tota la pinta o té totes les xifres de ser tensionat.
1: Bueno, com vosaltres dieu, no és una mostra molt científica. No estic en el dia a dia de les coses ara a Catalunya, malauradament. Segueixo l'actualitat, però no visc a Barcelona i no tinc un contacte tan estret com tenia abans amb els tècnics, però els requisits per ser o no ser zona tensionada són estrictes, són legals i reglamentaris, estan molt desenvolupats i suposo que en alguns casos els municipis es queden una mica per amunt o una mica per baix. I el sistema ha de funcionar.
0: Per tant, el sistema...
1: Perquè tampoc vol dir que no siguis una zona de mercat tensionat, no vol dir que les coses estiguin molt bé.
0: Que siguin flors i violes, diguem-ne. Sí.
1: No, clar que no.
0: No,
1: no és la situació arreu.
0: El que anava a dir, Javier, és que tu has dit diverses vegades, i avui has donat aquestes dades, que aquest tipus de mesures funcionen. El que passa és que en algun cop tens sentit dir que això és una tirita, que s'ha de fer molt més.
1: No és una mesura, no és una mesura estructural, és una mesura tàctica, si podem dir-ho així. Has de fer unes cures d'urgència o intensives perquè el cos està malalt, però no és l'estratègia completa. Hi ha moltes més coses a fer i jo crec que a Catalunya s'estan fent, s'estan engegant, intentant, empentant moltes coses. La producció d'habitatge protegit, el finançament de l'Institut Català de Finances, una política de mobilització d'habitatge buit, el tanteig i retracte, una política de compres públiques, els ajuts al lloguer, els nous préstecs d'emancipació... O sigui, podem criticar moltes coses, no? Suposo que tot és millorable i podem disposar de pressupostos més alts i suposo que hi ha coses que s'estan fent ara que calien fer-se fa 5 anys o 10 anys. Suposo que sí, però la realitat és que la política que està desenvolupant ara el conjunt de les administracions catalanes, no només la Generalitat, l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona són molt importants també, hi ha un intent de política estructural. El problema és que hem de guanyar temps. Hem de guanyar temps per produir assequibilitat permanent.
0: Anava a dir això, és a dir, això, el moll de l'os és que hi hagi més vivenda assequible, més habitatge assequible, a preu assequible.
1: Correcte.
0: És
1: I,
0: molt...
1: hem de produir-la per tots els mitjans al nostre abast.
0: I ja n'hem parlat alguna vegada del llibre del Javier Burón, que es diu El problema de la vivienda, que és tremendament recomanable. Clar, una de les... No sé si en això de guanyar temps hi ha algunes de les iniciatives que s'han anunciat. Per exemple, la Generalitat va començar el camí per establir que només es pugui comprar un pis per viure-hi o per llogar-ho, que no es pugui servir, no el puguis fer servir per especular. Clar, amb això, quan un parla amb els promotors immobiliaris, molt sovint diuen que del percentatge de pisos que es compren i es venen, en el cas concret de Catalunya o de Barcelona, el percentatge que fan fons inversors, per tant, els que ho fan servir per especular, és molt petit. A vegades es diu no és ni un 2, no és ni un 2%. A tu com et sona això?
1: De que dir mentides és pecat, no? No, no és veritat. Hi ha una posició dels fons d'inversió potent que per si mateixa no està malament, perquè les coses no són com les anomenem. Les coses són... hem de jutjar-les pels resultats, no? Aleshores, tenim una presència fort de fons d'inversió. Sí que és veritat que hi ha una petita diferència entre els fons més habituals a Madrid i els més habituals a Catalunya. A Madrid són molt abrasius, estan mirant només al curt termini, i a Barcelona hi ha matisos, perquè hi ha el que es diu BTR, és build to rent, construir per jugar, i a vegades ja construir per jugar en col·laboració amb l'administració, que implica una certa complexitat en la caracterització d'aquesta oferta. Però sí que hem de dir, i és una dada comuna, jo diria que a gairebé tot l'estat espanyol, que més de la meitat de les compres es fan sense hipoteca. I no hem de mentir-nos a nosaltres mateixos. Això vol dir el que vol dir. Això vol dir inversió. No compres per viure. I no és un problema de demonitzar una cosa o una altra. És que necessiten menys habitatge del passat i més habitatge de l'estar, del pertànyer, de l'habitar i del fer vida a les nostres ciutats.
0: Javier Burón, mil gràcies una vegada més. Cuida't molt, una abraçada forta.
1: Una vegada més, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies al Javier Burón. Insisteixo, El problema de la vivienda és el llibre que ha publicat. Alicia.
2: Jo crec que el Javier ho explica molt bé. A veure, jo crec que la regulació de lloguers ens està donant fruits, s'han estabilitzat els preus, i com bé explica el Javier, tenim més contractes de lloguer que mai, perquè... Però és que això a vegades es mal explica, no? Es firmen menys contractes... Bueno, hi ha una part que s'ha anat a lloguer de temporada, però sobretot hi ha menys rotació. No hi ha la necessitat d'expulsar contínuament perquè hi ha renovacions i, per tant, la gent es pot quedar als seus pisos. Per tant, de moment no estem veient baixades superfortes a Catalunya, sinó el que veiem és una estabilització i una lleu baixada del 0,9, de l'1,5%, però, bueno, veníem d'èpoques de pujades anuals del 5-6%. Per tant, estem anant pel bon camí. També és certa una cosa... la regulació de preus, hi ha moltíssima gent que se l'està saltant, perquè des de fa 18 mesos que es va aplicar el règim sancionador, la Generalitat ha posat només 6 multes, cosa que és un escàndol incomprensible. Tu miris d'on tu miris, sobretot perquè des de principi d'any tenim 100 inspectors. Ara, estem anant pel camí correcte. El Javier diu que això és una mesura temporal. Jo en això discrepo una mica amb ell. Jo crec que és una mesura que s'ha de quedar per molts anys. Alemanya la té vigent des del 1971, Àustria... Vull dir, això existeix a molts llocs. El que passa és que l'hem de compensar moltes altres coses. Amb una regulació major de pisos de temporada, evidentment, amb una construcció i compra major de pisos de protecció oficial. Però sí que és veritat que ens hem de poder felicitar i dir que estem anant pel bon camí amb la regulació temporada i que, sobretot, i no sé si en parlarem d'això, necessitem que ara s'aprovi el decret estatal d'habitatge que la ministra va anunciar que passava a setembre, perquè blinda de coses que necessitem que es blindi a nivell estatal.
3: Carlos. Bé, trobo que el Javier i l'Alicia ho expliquen fantàsticament. Jo puc afegir poca cosa. Jo crec que sí que és important aquest element del decret d'habitatge de l'Estat i en general del paper de l'Estat en tot plegat, perquè sí que és cert que Catalunya doncs, ha pres un paper capdavanter en la regulació de preus del lloguer, en l'eliminació de pisos turístics, en tota una sèrie d'un catàleg normatiu que està ajudant, com deia l'Alicia, doncs, a contenir la situació, que no és poc, venint d'on veníem, i que fins i tot doncs, està alleugerint una miqueta el preu del lloguer, per exemple, Barcelona, no? Però sí que és cert que jo crec que cal més implicació per part del govern de l'Estat. A vegades fa la sensació que, bueno, que anem fent una miqueta per aquí, cap allà, grans anuncis, moltíssims pisos que es faran, molts habitatges, milers i milers, però que després, que, clar, tot això costa molt de temps, no?, en veure's realment construïts, no? I, per tant, em fa l'efecte que, per una banda, el PSOE, doncs, amb aquesta mena de decrets, el PSOE i Sumar, tot i que és veritat que Sumar normalment empeny més, però sí que és veritat que el PSOE, en aquest sentit, s'hauria de posar una miqueta més les piles. Aquesta història del vuelva usted mañana, gairebé, no? Ja ho mirarem de cara al setembre, no? Donem una mica més de marge per a veure si ens posem tots d'acord. Doncs crec que no ajuda en una situació d'emergència com la que vivim en la qüestió de l'habitatge, que ja arrosseguem des de fa molts anys. I per una altra banda, també hi ha partits, i penso en aquest estricto senso, en Junts, en el Congrés Estatal, que sí que és cert que en alguns aspectes doncs, introdueix mesures o esmenes que poden ser interessants, però a mi també em fa l'efecte que tenen sempre com aquesta mena de pretextos per no ser més ambiciosos en aquesta mena de normes, no? I fa la sensació que si els compren unes, després en trauran unes altres de la xistera per veure si es poden doncs, dilatar aquest procés. I crec que hauria de ser molt més agitó plegat.
0: Ens queden 5 minuts pel butlletí, Joan.
4: Sí, és evident que el Ministeri de Venda és segurament un dels ministeris més ineficaços que hi ha actualment a l'executiu de Pedro Sánchez, i això ho reconeixen dins el Partit Socialista, igual que votants, inclús afiliats del Partit Popular, admeten que el tema de la vivenda és el gran repte que tenim i que hauria d'haver un gran pacte d'estat, aquests dies que tornem a parlar tant de pacte d'estat en referència al canvi climàtic. Però aquests pactes d'estat i aquests grans acords han de venir acompanyats de generositat. I quan dic generositat, no em refereixo a la com a conducta més àmplia, no? Sinó a més minúscul. És a dir, que la negociació sigui real, que el Congrés dels Diputats, que les propostes que es porten a l'àmbit parlamentari a votació vinguin consensuades prèviament. En què ens hem trobat en els últims anys, en els últims mesos, sobretot? En què el govern porta unes propostes que estan molt bé, la gran majoria d'elles estan molt bé, però que no hi ha hagut un consens previ amb els grups parlamentaris. Yeah. I ja no dic amb l'oposició, dic inclús amb alguns dels socis. I això ha fet que gran part d'aquestes propostes que ens podrien començar a passar en alleugerir la situació, que segueix sent molt greu, acabin desembocant en la paperera perquè no hi ha un recorregut per culpa d'aquesta manca, d'aquesta incapacitat de negociació per part de l'executiu i en concret del Ministeri de Vivenda.
0: Ja, Aitor.
5: Sí, és que tota aquesta gent que diu que la llei de tu país funciona m'ha recordat una miqueta quan la classe política dominant ens diu que l'economia creix i que per tant tot va bé. I aleshores la gent se sent una miqueta estranya perquè diu, ostres, l'economia va bé però a mi no em va bé. O sigui, jo vaig a la compra i la cistella de la compra cada cop és més cara, però a mi no m'han baixat l'IRPF perquè l'administració ha decidit no deflactar l'IRPF i mentre s'està forrant l'administració, amb tot el nostre esforç, la gent cada cop pateix més. És a dir, tenim una economia que creix, però unes economies familiars que cada cop pateixen més. I per tant és aquesta realitat, no, o aquesta pseudo-realitat en la que resulta que hi ha una classe dominant que va dient per allà que les coses funcionen, però a la gent no li funciona. I precisament per això segurament hi ha tant de malestar, també, perquè no ens entenen. I crec que hem de començar a parlar de que la realitat és molt més crua, perquè l'aplicació d'aquesta... I ho dic des de la honestedat de qui al principi aquesta música li va sonar bé. A mi em va sonar bé al principi. I fins i tot la vaig arribar, no sé si a defensar, però com a dir, anem a donar una oportunitat. El que passa és que després, mentrestant, vaig estar estudiant a veure on havia funcionat això i no ha funcionat enlloc, eh? Malgrat que hagi dit l'Alicia. No, és mentida. Sí, el cas de Viena no és un tema de control de preus. El cas de Viena és que té un parc públic...
2: Del 50%. Que ja ens...
5: Exacte.
2: Són les dues coses.
5: No,
2: les dues coses.
5: Però sobretot és el parc públic. És el parc públic.
2: Aleshores, que
5: jo t'he respectat el torn. Aleshores, tenim dades, també, com dèiem, no? És a dir, hi haurà dades que segurament sonen bé, però és que les hem de dir totes. Per exemple, Barcelona és la ciutat que té menys oferta de pisos de lloguer per sol·licitants.
2: Segons
5: és a dir, n'hi ha una de 400 on Economia, per exemple, Institut Ostrom, que no s'inventen res.
2: A veure,
5: és a dir,
2: Ostrom és l'esbiaixament més fort. Jo no me'n refio de les dades. Sí, Ostrom,
5: jo no t'he interromput, m'he contingut molt
2: perdó,
5: i et dic això, val? Aleshores, per exemple, el preu metre quadrat ha passat de 16,10 a 16,67, és a dir, és més 3,52%.
2: Des de quin any? Perdó, és que un segon, o sigui... Val.
5: Aleshores, quan fem mitjanes, no estem agafant el mateix pis, no? No sé, carrer Aragó, 258, escalera B, segon primera, si existeix, demano disculpes. No estem agafant aquest pis i dient que aquest pis al cap d'un any ha baixat el preu, no, estem agafant una mitjana. Resulta que els pisos avui, els que estan disponibles, no?, que estan al mercat de lloguer, són una miqueta més petits. Per tant, és evident que el preu mig a Barcelona ha baixat. Però, fins i tot, havent baixat, estem parlant de que de pagar 1.100 euros ara estàs pagant 1.045. És a dir, no me'n puc anar a la fruiteria a comprar gaire cosa més, no? Per tant, no és veritat que funciona. Ara, sí que estic d'acord en que ens ha ajudat a parar un cop molt fort, perquè la gent està patint molt. I, com deia abans, podem anar a seguir subvencionant o podem anar a revertir, no?, la situació. Jo el que dic és, abans mencionaves, per exemple, Junts, no? Junts està allà, que pobres estan lluitant contra tot perquè tothom els ataca per tot arreu. Jo dic, el model de Junts, una de les coses que estan intentant copiar és el que ha fet, per exemple, el Canadà. El Canadà, fent les coses bé, ha aconseguit baixar un 21% en un any el preu de l'habitatge.
0: No n'hem de continuar parlant, perquè el tema de l'habitatge és un tema realment apassionant i duríssim, duríssim en el sentit que afecta moltíssima gent, volia dir, però en continuarem parlant. Aitor, Alicia, Carlos, Joan, mil gràcies a tots quatre.
3: Gràcies.
0: Prometo que en continuarem parlant. Natàlia, Ramon, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Ens actualitzem.
6: I ens actualitzem amb els Mossos perquè han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de la policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després. L'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys. L'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills, tots dos menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes. Més notícies, Marta Prat.
7: El perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila ja no avança després que els bombers l'han pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat 75.000 hectàrees fins ara, 50.000 de les quals a Àvila. Des de Navalcarnero, enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bon dia.
8: Bon dia. El ministre de l'Interior fa tres quarts d'hora que ja és aquí, al centre de comandament, i estem pendents pendents que arribi Pedro Sánchez per reunir-se amb els responsables de l'operatiu d'extinció. Durant la nit, com deies, el foc no ha tingut revifades i els bombers s'han dedicat a remullar les zones calentes identificades pels drons que un equip del CSIC, especialitzat en desastres naturals i coordinat per Javier Madrigal, han fet sobrevolar per la zona cremada.
9: Bueno, pues durante la noche se ha corrido el programa que decíamos de actualización de perímetro. Estaban trabajando en el río Cofio, porque es la posibilidad de que se nos vaya hacia el noroeste y pueda afectar a toda la sierra de Guadarrama. Entonces ahí lo que interesaba es ver si avanzaba o no el frente principal.
8: Cosa que no ha passat. Les sensacions aquí són positives, però fins que no acabi la reunió de Sánchez i Marlaska amb els caps de l'operatiu no tindrem informacions precises sobre l'estat del foc. Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, Navalcarnero.
6: Rússia emet un ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. El Kremlin el fa responsable de no retirar material de la xarxa social que Ucraïna diu podria fer servir per preparar atacs contra Moscou. Anem cap a la capital russa. Cristina Solías, bon dia.
10: En concret, acusant Pavel Durov de no eliminar un chatbot de cites que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per atraure menors d'edat a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kiev hauria reclutat així almenys 46 joves d'entre 12 i 22 anys. N'ha donat detalls la portaveu del Comitè d'Investigació rus, Svetlana Petrenko.
8: Fent-se passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus comptes i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
10: Cristina Solías, Catalunya Ràdio, Moscou.
7: 8.000 efectius entre soldats, policies i bombers del Japó treballen a contrarrellotge per mirar de localitzar supervivents desapareguts entre la runa del centre comercial que es va esfondrar ahir a causa del terratrèmol de magnitud 7 que va afectar el sud de l'arxipèlag. El balanç provisional és de 13 morts i més de 200 ferits. El sisme va provocar indirectament l'explosió d'aquest centre comercial després d'una fuita de gas causada pel terratrèmol.
6: A la Noguera, el robatori de 800 metres de cable de coure ha deixat fora de servei una estació de bombatge solar del canal Algerri-Balaguer, que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Ara substituiran el coure per alumini, que és menys atractiu per als lladres. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, l'estació solar d'Ivars de Noguera porta una setmana i mitja sense funcionar des que van detectar el robatori el 16 de juliol, just la vigília d'estrenar una nova bomba. Al febrer del 2024 ja els van robar un quilòmetre i mig de cable de coure d'una altra estació, la de Castelló de Farfanya, i ara, com van fer llavors, canviaran el coure per alumini, encara que s'hagin de posar cables més gruixuts, per portar la mateixa energia. Ho explica el president del canal Algerri Balaguer, Carles Gra.
12: N'he ficat més doble, però per lo menos no me'l prenen ni fan res, perquè de l'altra manera, si ara tornem a ficar una altra vegada coure d'aquí dos anys o en guany mateix, me'l tornen a prendre.
11: Mentrestant, han connectat les bombes a la xarxa elèctrica per no perjudicar els regants. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
6: I als esports, Ernest Macià.
13: Tercer dia d'estada del Barça a Anglaterra que prepara el partit davant del Birmingham de demà passat, però en aquest partit amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i encara no està donat d'alta. Avui hi ha dos partits de futbol. L'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada, també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 9:15 i en directe per Esport 3. També per Esport 3, una mica abans, un partit de segona divisió, el del Girona, que s'enfronta al Castelló a partir de 7:15. Es juga també el Sabadell-Manresa a 9:15. Recordem que ahir va jugar el Madrid i va guanyar per 4-1 al Leganés. Avui es donen a conèixer els horaris de bàsquet de l'Eurolliga. Ja es coneix que el Barça jugarà el partit inaugural de la temporada motiu del centenari al Palau Blaugrana i davant de l'Efes. El partit es jugarà el 24 de setembre, un dijous.
14: Fins aquí les notícies.
15: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

Avui sí que sí, ha arribat el dia, el 27, avui és 29 de juliol i Sant Just Desvern dona el tret de sortida a la seva festa major. La festa més esperada de l'any, de fet. I sí, segurament cada poble i cada ciutat del Baix Llobregat dirà el mateix quan arriben, doncs, els seus dies grans. Però nosaltres tenim tot el dret de defensar que aquesta és la millor festa del món, perquè és la nostra. La festa major és molt més que un programa d'activitats. És aquell moment en què els carrers s'omplen de vida, en què ens retrobem amb els veïns i veïnes, fem poble i compartim estones que d'aquí a uns anys recordarem amb un somriure. Perquè qui es pot resistir a una competició entre blaus i grocs? Qui no té ganes de sortir al carrer, d'anar a un concert, de compartir un sopar amb els amics, amb les amigues, o de descobrir algunes de les moltes activitats que ompliran Sant Just fins al 6 d'agost? És que enguany la Festa Major arrenca amb un pregó molt especial a càrrec de Soledad San Serafini, aquest vespre, recordeu, retransmès per Ràdio Desvern a partir de les 7 en programa especial. I bé, és una figura imprescindible de la cultura santjustenca, un inici que simbolitza molt bé l'esperit d'aquesta festa, reconèixer les persones que han fet créixer el nostre municipi i alhora mirar cap al futur sense perdre a les nostres arrels. I com no podria ser d'una altra manera, avui a Ràdio Desvern també sortim al carrer. Aquesta tarda us oferirem un programa especial en directe des de Can Ginestar per viure el pregó, explicar-vos l'ambient que ja respira als carrers i compartir amb tots vosaltres la il·lusió d'aquest inici de festa. Durant aquests dies us acompanyarem perquè no us pugueu perdre res. Les activitats tradicionals, les havaneres, les sardanes, la botifarrada, els concerts, els espectacles, les propostes familiars i tots aquells petits moments que fan gran, doncs, una festa major. Perquè les festes només tenen sentit si es viuen, si ens trobem, si riem, si participem, si fem poble. Des d'avui fins al 6 d'agost, Sant Just es vesteix de gala i nosaltres també. Molt bona festa major a tothom, gaudiu-la intensament, compartiu-la amb responsabilitat i deixeu-vos encomanar per aquesta alegria que any rere any ens recorda que no hi ha millor lloc que casa nostra. Benvinguts a la Festa Major de Sant Just Desvern 2026, que arrenca avui i que arrenca amb molta energia. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I comencem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui, 29 de juliol, a part de començar la Festa Major i d'anar-me'n la veu de tant en tant, se m'està anant la veu, últimament estic una mica

0: Festa Major. Tancarem el programa parlant de ciència amb en Jan Vigata en dos toms, en dues parts. Primerament doncs, farem una entrevista molt interessant a Michele, un gran expert de la comunicació científica, i després farem també una mica de debat, una mica de tertúlia aquí a Ràdio Desvern. Benvinguts i benvingudes un matí més, soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí a Ràdio Desvern i arrenquem, com sempre, doncs, amb una mica de música per donar-li canya a aquest dimecres. Bon dia!
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
7: I cada dia que passen, doncs, es van restant els bon dies Mariones, els bon dies Sant Just, es van restant els bon dies als col·laboradors, perquè ens queda ja exactament doncs, dos programes i mig, aquest ja el conto com a mig, per arribar al final de temporada. Ahir, aquí a Ràdio d'Esvern, vam celebrar el final de temporada dels dos magazins, de la Rambla i del Refugi, amb un èxit de convocatòria per part d'aquells col·laboradors i col·laboradores que encara no estaven de vacances i que han pogut passar aquí als estudis de Ràdio d'Esvern per passar una estona i també per poder-li reconèixer la feina que fan. I bé, com deia, doncs ara ens queden amb aquest. Tres, bon dia, Mariona. Com estàs? Benvinguda a la Rambla.
8: Bon dia, Dani.
7: Ara queden dos només, eh?
8: Exacte.
7: Mira, mira, mira quin somriure. Mira. No, no està connectada a la webcam, però si la tinguéssim connectada, ara mateix veuríeu a la Mariona aquí. Com dient, fregant-se les mans ja. Com dient, això ja s'acaba, eh? I avui comença la teva estimada festa major, Mariona.
8: Exacte, i tant, i tant. Tot, ja ha començat, de fet.
7: Ja ha començat?
8: Home, avui, ja, quan comença el dia, ja comença la festa major, ja estem de festa major, ja toca posar-nos els mocadors. I...
7: Saps que jo he estat a punt de portar el mocador, però he dit, no, perquè em veuran raro.
8: Jo el porto, eh?
7: T'he vist.
8: El porto a la mà per això, perquè ho he pensat a l'últim moment, abans de sortir a casa, i l'he agafat. I ja està. Llavors, ara el tinc allà a la taula i després me'l posaré.
7: Sí, sí, jo he estat a punt de posar-me'l i dic, què faig? I al final l'he dit, és igual, ja d'allò. Tinc moltes ganes d'adquirir la nova invenció que ha tingut la coordinadora, ho comentàvem ahir, aquell nou mocador amb les dues cadires... Mm-hmm. En blau, en groc, ja sabeu, el podeu adquirir dels dos colors. Crec que de groc no n'haurem fet masses, no, de groc?
8: Ah, sí, segur que sí. Segur que sí. Segur que sí.
7: Hi ha molts grocs, no, a la coordinadora?
8: Masses. És que... no, jo crec que deu estar més o menys mig i mig de gent groga i gent blava. No en tinc ni idea, eh? No... Uh-huh. Ara m'ho estic dient només per suposicions meves, però...
7: Ah, no, jo per fotre cisanya, jo per... per veure a veure si així els grocs... Aquest any punxant una mica, perquè déu-n'hi-do, eh? Quants anys han guanyat els grocs?
8: No ho sé, no ho porto... Ja, ara mateix, no, hi havia un temps en què sí que tenia controlades les victòries de cada equip, però ara mateix no.
7: Va haver una època, perquè des de... Aquest serà, si no vaig errat, el cinquè any que tinc l'oportunitat de presentar el sopar de Festa Major i que presento doncs, el color guanyador de la Festa Major. I va haver una època, des de que em van començar a cridar per fer aquesta feina, mm-hmm. que sempre donava la victòria als blaus. Va haver com dos anys consecutius.
8: Sí, dos anys consecutius com a molt.
7: Va haver dos anys consecutius i jo vaig pensar, potser porto sort, saps? Potser porto sort i...
8: Després ja no.
7: Després ja... Ara ja són... Esperem aquest any poder tornar a donar la victòria als blaus, tot i que en aquell moment, en el moment en què pujo a l'escenari, sóc imparcial, evidentment.
8: Molt malament, no s'ha de ser imparcial.
7: I no sóc jo el que treu el mocador de... del barret, recordeu que aquí ho fem així, no? Posem els dos mocadors en un barret i la regidora de Cultura és l'encarregada de treure el color guanyador. Molt bé, doncs, fet una mica aquest caliu de festa major, fet una mica aquesta prèvia, marxem als titulars de la jornada, que evidentment passaran per la FM, perquè avui arrencarem parlant del ple, que desestima la reclamació sobre el conveni de la carretera Reial i modifica el contracte de la UIR. També parlarem del CUP, que revela el cartell complet de la seva festa de festa major a Can Ginestar, i tancarem amb els últims dies per participar en la votació dels projectes de cooperació de Sant Just. Mariona, tot teu. Comencem amb política.
8: Comencem parlant del ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat ahir, que va aprovar els dos únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni a col·laboració per la transformació de la carretera Reial, rebutjant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatxó S.A. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida, corresponent al manteniment i treballs en equipaments i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just per qui no va poder assistir presencialment o perquè se'l vulgui mirar ara a poc i detalladament.
7: Sis minuts per arribar a 11:15 del matí. Marxem a Cultura.
8: Marxem a Cultura, parlem una miqueta de Festa Major, el programa de la Festa del CUP, que està previst pel dilluns 3 d'agost, que ja van venir aquí a parlar-ne a Ràdio d'Esvern quan els va tocar venir per presentar la seva festa de Festa Major. Ens ho van explicar tot, però no ens van detallar el cartell complet. I ara podem dir que ja el tenim. I és que els Jardins de Can Ginestar acolliran música electrònica des de les 7 de la tarda fins a les 3 de la matinada amb les actuacions de Inextable, DJ Nicolo de Enjoy, DJ Rullex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat alguna sorpresa durant la nit. La festa repetirà per segon any consecutiu als Jardins de Can Ginestar i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes, a càrrec de DJs residents i de proximitat. L'entitat del CUP organitza aquesta cita dins la programació de la Festa Major amb la voluntat d'oferir una alternativa musical oberta a diferents públics i també consolidar l'espai de Can Ginestar com a escenari de la seva proposta electrònica.
7: Doncs el CUP, que torna amb les piles carregades a un nou esdeveniment després del Tour de França, que recordem que va ser tot un èxit aquesta festa del CUP de France, que va arrasar tant en presència com en disseny de l'esdeveniment. Recordem que el CUP es caracteritza per ser una entitat de música electrònica que és molt meticulós amb els detalls. De fet, el cartell ja hem vist que ens recorda un element del nostre municipi, concretament un element que podem trobar als Jardins de Can Ginestar.
8: És el drac, l'escultura del drac que està en un cantonet, entrant pel passadís que el trobes a la dreta, al final dels jardins.
7: Digues la serp, perquè la gent de Sant Just, tothom li diu la serp, i jo crec que ets l'única persona, juntament amb mi, que li diem que és un drac.
8: Jo li dic la serpeta, de fet. L'únic pues és que havia de dir el drac, perquè és...
7: Però oi que és un drac?
8: És el drac de Sant Jordi, en teoria.
7: Sí, jo crec que és la cua del drac, tu dius que és el cap.
8: Home, és clarament el cap, Dani, té ulls.
7: Jo crec que és la cua. Home, les cues també poden tenir, no sé, sanefes o alguna cosa. De qui és aquesta escultura?
8: No ho sé.
7: Ho hem de preguntar.
8: Però que té ulls.
7: Entrevista Jordi Amigó, anava a dir la setmana que ve, però la setmana que ve no hi serem, o sigui
8: que... La setmana que ve la faràs tu.
7: Ostres, Mariona, quina agressivitat, per favor, eh?
8: Com si no les fessis tu absolutament sempre.
7: Exacte, com si no les fes sempre jo. Vale, Mariona, doncs, efectivament, ens queda clar que és el cap del drac ja. He perdut la batalla.
8: És que
7: així,
8: és cap,
7: així
8: que
7: no es pot discutir. Així no es pot discutir, Mariona, així no es pot discutir amb tu.
8: De fet, no és que sigui el cap, és que representa que és com el drac sencer, no? Que està assegut així com dret.
7: Sí?
8: Jo què sé.
7: Per mi és la cua.
8: No sé.
7: Mi era la cua i el drac estava enterrat a terra, saps? Simulava que el drac estava enterrat a terra i sortia la cua, saps? Ha mort, l'han enterrat, ha sortit el roser i aquestes coses, com la llegenda de Sant Jordi explica, i la cua, pues, pup.
8: Jo juraria que és el cap, perquè li ve que els ulls.
7: Val, doncs és el cap. Jordi Amigo, sisplau, si ens estàs escoltant, truca'ns perquè necessitem la teva ajuda. Molt bé, vinga, marxem a parlar de societat i tanquem aquest bloc informatiu municipal. Mariona.
8: Sí, parlem de la votació dels projectes de cooperació internacional impulsada per l'Ajuntament de Sant Just, que ja ha entrat en la recta final, perquè el 31 de juliol és l'últim dia que es pot votar en aquest procés participatiu. La ciutadania encara s'ha temps d'escollir a quins projectes es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal, que es repartiran entre les tres iniciatives més votades, amb una aportació de 3.333 euros per cadascuna. En aquesta edició, com ja vam explicar en el seu dia, es pot triar entre 6 projectes de cooperació internacional vinculats a àmbits com la igualtat de gènere, l'accés a l'aigua, el suport a les famílies desplaçades, la sanitat, la inclusió laboral i l'educació especial, desenvolupats al Senegal, Gaza, el Líban, Cuba, Kènia i el Nepal. Cada persona pot votar fins a 3 projectes a través del formulari habilitat per l'Ajuntament, on també es pot consultar la informació de totes les propostes abans d'emetre el vot.
7: Molt bé, doncs ara sí, és moment de repassar de forma ampliada els titulars de la jornada d'avui dimecres. I avui hem parlat del ple que desestima la reclamació sobre el conveni de la carretera Reial i modifica el contracte de la UIR. La sessió ordinària, celebrada ahir 28 de juliol, va ser l'última abans de l'aturada estival i es pot recuperar el canal de YouTube de l'Ajuntament. També hem parlat del CUP, que revela el cartell complet de la seva festa de festa major, que en Ginestà. Inextable, DJ Nicolo Danguioi, també DJ Rullex, DJ Carlitos, Polemón i Amador Saiz, avui estic canviant el nom a tothom, actuaran el 3 d'agost en una jornada de música electrònica amb servei de barra i sopar. I hem acabat amb els últims dies per participar en la votació dels projectes de cooperació de Sant Just. La ciutadania té fins al 31 de juliol per escollir els 3 projectes que es repartiran els 10.000 euros del pressupost municipal destinats al Fons Català de Cooperació. I amb això tanquem aquest espai de notícies de Sant Just. Fem una breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris. Smooth Jazz.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
9: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi. On les teves tardes se't faran molt curtes.
7: I ara, portades de diaris. Marxem a fer un repàs de la premsa escrita del nostre país, iniciant aquest bloc amb el diari Ara, Mariona. Si no t'encenc el micro, poc podràs parlar. Mariona, ara sí.
8: Ara sí, no?
7: És que ja estic de vacances, jo, eh?
8: No passa res, ja em despatxaves també de vacances a mi.
7: Sí. Ja no tenia ganes d'escoltar-te un altre cop. Dic, sí, el diari Ara porta tota la temporada fent el diari Ara, per favor.
8: Que se calle, ja.
7: La temporada que ve canviarem de diaris. Farem diaris ràndoms, així. El jueves... No, bueno, això és una revista.
8: O d'altres països.
7: D'altres països.
8: No, de cop i volta les portes en francès.
7: Sí, el Time... Bueno, el Time és una revista, també. Bueno, és igual. Vinga, va, seguim.
8: Comencem pel diari Ara, que obre amb judicialització i diu que hi ha indult per Borràs i amnistia per a Serret i la mesa del Parlament. El govern espanyol rebaixa la pena de presó per l'expresidenta de la cambra, però li manté la inhabilitació. El Tribunal Superior aplica l'amnistia a un membre del govern de l'1 d'octubre i també als membres sobiranistes de la mesa. En fotografia principal veiem un voltor que sobrevola una àrea cremada del Parc Natural Valle de Iruelas, a la província d'Àvila, i és doncs, això, doncs, l'animal volant sobre un paisatge devastat, en el qual queden alguns arbres totalment pelats i tot cremat. I posen una cita de Daniel Martín, que és enviat especial a la Vall d'Uixó, que diu: "No estic preparada per veure-ho tot cremat." Normal, perquè entenem que és la frase que ha dit una veïna de la zona. Clar, t'ho imagina't que el lloc on has viscut sempre, els boscos que els has gaudit sempre, de cop i volta no queda res. Uh-huh. Perquè, a més, boscos cremats vol dir boscos que triguen molts anys a recuperar-se, molts anys, i probablement no els tornarem a veure nosaltres igual.
7: Clar. Sí, sí, totalment. És com si ara, de cop i volta, la serralada de Collserola canviés, no? Li canviés el paisatge per culpa d'un incendi.
8: Vull dir, pràcticament desapareixés. Mm-hmm.
7: Seria catastròfic i per nosaltres seria, doncs, això, una tristesa profunda, no? Aquells records que tenim d'anar a la Penya del Moro, de gaudir de l'entorn natural que tenim, doncs, jo crec que està bé fer aquestes reflexions i portar-nos-ho a casa per intentar evitar, perquè la gran majoria d'aquests incendis es poden evitar. Per tant, fem-nos responsable de la natura i també del paratge, no? D'aquest paratge natural que és tan meravellós i tan important.
8: Exacte. Seguim amb més notícies del diari. Ara parlem del Ministeri, que va avisar la Generalitat de l'error en PISA fa un any. També veiem que l'Agència Estatal de Salut està a Saragossa i parla del govern que aprova la llei que ha d'acabar amb els càrrecs a dit. I fa una última menció al diari Ara, dient que mor l'home que va convertir la Caixa en un gegant financer, Josep Vilarasau, que ha mort aquest any. I parlen també d'un article d'opinió d'Isidre Feiner, que diu: "Josep, no exagero."
7: Molt bé, doncs marxem a la segona portada del dia. El periòdico en català destaca Tom Holland i Zendaya al capdavant del nou star system de Hollywood. També ens parlen de la recerca de solucions a l'accessibilitat a l'habitatge. El lloguer públic a Espanya és de l'1,7% davant el 8% europeu. La bretxa en quota de mercat s'explica per la baixa inversió estatal i per l'absència d'agents del tercer sector, com les entitats sense ànim de lucre que operen en altres països. En imatge, Josep Vilarasau, al seu despatx en una imatge de l'any 91, artífex de la Gran Caixa. Josep Vilarasau, com també destacava la portada del diari Ara, històric president de l'entitat financera, entre l'any 1976 i el 2003, mor als 95 anys. També parlem dels incendis d'Àvila i Madrid, que donen una treva, però els rebrots mantenen l'atenció a Castelló. A França distribueix 3,5 milions de mascaretes davant l'aire nociu dels focs de Bordeus. Marxem amb més notícies. Segona EPA de l'any. La taxa d'atur baixa del 10% i marca el seu nivell més baix des del 2008. A la nova llei parlen dels directius públics que s'escolliran per meritocràcia a Catalunya. Marxem a parlar de crisi d'educació. La OCDE va alertar que s'havien exclòs masses alumnes a PISA. I tanca en portada amb "seguirà inhabilitada, el govern indulta Laura Borràs de manera parcial i li rebaixa la pena de presó." De la portada vermella a la blava.
8: Doncs la blava, La Vanguardia, avui obre amb el repàs de 6 mesos de govern central. Sánchez insta el PP a desmarcar-se de Vox i a unir-se al pacte del clima. El president de l'executiu fa balanç del curs polític amb els focs com a protagonistes i els populars ho qualifiquen de triomfalisme insultant. En fotografia principal parlem de l'inici de la tornada a casa després dels incendis. La lluita contra el pitjor incendi de la història d'Espanya està donant resultats i ahir es va autoritzar el retorn a les seves llars a 29.000 dels més de 90.000 desallotjats pels focs a Madrid i Àvila. També es van desconfinar 22.000 persones més. A la imatge veiem a veïns de Burgondo que emprenien la tornada a casa seva després de 5 dies allotjats a l'escola de policia d'Àvila. Més notícies de La Vanguardia. Veiem que tècnics del Ministeri de la Generalitat coneixien l'error de PISA des de fa un any. També La Vanguardia menciona la mort de Josep Vilarasau, artífex del creixement de la Caixa. I també pel que fa a economia, veiem que l'atur cau a Espanya al 9,8%, que és el nivell més baix des del 2008. Últimes notícies de La Vanguardia. Veiem que parla del centenari del 1929, parla de l'enderroc del Palau de Congressos a Montjuïc. També parlem del Futbol Club Barcelona. La Porta fa repòs després de superar una arrítmia. I tanca portada a La Vanguardia amb una notícia de cinema i streaming. Els Estats Units donaran 45 dies exclusius a les pel·lícules en sales.
7: Última portada del dia. Marxem a parlar del Punt Avui, que entrevista Oriol Giral, president de l'associació Cetàcia, i en aquest cas diu els caps d'olla grisos s'han convertit en uns residents temporals al Garraf. També parlant de l'Observatori Municipal, que marxa al COI, i Toni Francesc no va poder més. Entrevistes a l'alcalde Toni Francesc i al portaveu de Guanyem al COI, Sergi Rodríguez. Marxem a la imatge del dia. Són dues mans que es toquen, que es freguen. Una d'elles sembla com si anés desapareixent. L'altra sí que la veiem ferma, resilient. I llegim en el titular que resa l'eutanàsia en rodatge. Fa 5 anys de la llei i les entitats reclamen que es faciliti formació a la ciutadania i als professionals de la salut. Marxem a parlar del d'ahir, que signa avui Irene Casellas. L'efecte del Tribunal de Justícia Europeu diu hi és, però no es veu. El Suprem amnistia Serret i la Mesa del Parlament del 2017, però sense fer cap referència al dictamen europeu. En cròniques, si fins Feijó vol reunir-se amb Puigdemont i el triomf de Rienzi i l'ensopegada amb la IA. Tanca portada amb l'esportiu, Fermín progressa a bon pas després de perdre's el Mundial. La Porta també es recupera d'una arrítmia i no serà a l'estada a Anglaterra. I això està tot, Mariona?
8: Això està tot, de moment.
7: Ens agrada molt aquesta frase.
8: I això està tot.
7: I això està tot. És molt rítmica, és molt...
8: Sí.
7: I això està tot. No, la vas treure d'algun lloc, aquesta
8: no.
7: frase? Va aparèixer tu, tal? Estava en un guió de Ràdio d'Esvern, li vas treure pols i la vas llegir, vas
8: no,
7: dir...
8: No sé, és el que solc dir, no sé.
7: No saps des de quan la dius?
8: Bueno, suposo que des del principi.
7: És a dir, probablement és la teva signatura i el dia que vagis escalant... que, si Déu vol, doncs, arribi en algun moment, no?, a la teva carrera. Tu creus que seguiràs fent servir la mateixa frase? I això ha estat tot?
8: Probablement, no ho sé, no en tinc ni idea. I això ha estat tot. A mi m'agrada acabar així, no ho sé.
7: És important, tenir tancaments, saps?
8: Mm-hmm.
7: Jo acabo amb... I fins aquí la Rambla d'avui. Acabo sempre igual. I fins aquí la Rambla d'avui. Tu acabes...
8: I això ha estat tot.
7: I això ha estat tot.
8: Magnífic. Més informació...
7: A radiodesvern.com. Ja està. Molt bé, doncs vinga, si voleu escoltar aquesta frase ja ho sabeu, eh? Nosaltres tenim aquells reels meravellosos que fem. Aquesta setmana és l'última, eh, Mariona? Però l'hem de fer perquè
8: sí,
7: hi ha una festa major i hem de fer el Sant Just en un minut. Per
8: Exacte.
7: Tant, sabem que t'estàs fent viral a TikTok, a Instagram, a tot arreu. La gent que ens segueixi @radiodesvern.com. Portes fatal que et diguin coses boniques, eh?
8: Bueno, o sigui, porto fatal que la gent em digui ai, et veig per l'Instagram i jo, ai, mare meva, quina vergonya.
7: Però bueno, es fem feina.
8: Sí,
7: no
8: sí.
7: És, jo què sé, venent coses també seria feina, no? Però és, sí, home, aquells que venen coses al TikTok que diuen, ai, mira, compra-ho això en el carrito de naranja,
8: home,
7: no sé què.
8: Guanyen molts diners, suposo.
7: Sí, no? Bueno, és que nosaltres som portadors de notícies. Mariona,
8: Exacte.
7: Gràcies. T'escoltem els butlletins i a l'informatiu Edició Migdia. Fins ara.
8: Fins ara, Dani.
7: Breu pausa, tornem de seguida, que em sembla que hi ha una persona que es vol acomiadar de nosaltres, que és l'Astrid Goldstein, des del celler de Can Mata, que aviam, si la truquem, a veure què ens diu, fins ara.

0: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Ara parlem de vins. Astrid Goldstein, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ai, ai, ai, ai, quina il·lusió tenir-te aquí al telèfon, en l'últim espai, en l'última intervenció de la temporada. Bé, avui no has pogut venir, també ho fem així una mica flash, perquè tenim feina. Ahir vau celebrar aquest tast de Festa Major. Com va anar aquesta prèvia a la Festa Major?
1: Buah, molt bé.
0: Espectacular, no?
1: Sí, perquè és allò que vam anar a buscar així... Sempre guardem algun vi d'aquells que
0: especial.
1: Dius, va, me'l guardo, no? A veure què passa, aquells vins que tu saps que tens un potencial de guarda molt gran, però també el poses molt, molt al límit en el temps, que moltes vegades és perquè no trobem el moment d'obrir-lo, o el grup de persones per compartir-lo. I ahir, com que era aquesta prèvia de Festa Major, doncs vam trobar el moment, el grup... i el vam obrir. Per tant, de tot el que vam obrir, destacaria un parell. Un era fora del que teníem pensat, que eren d'aquelles coses que a vegades, mira, algú et fa un detall i guardes i el tens.
0: Sí.
1: I l'altre era el Sotle Frieck del celler alemany i Corrió, any de 2013.
0: Carai. Això pinta molt bé, eh?
1: Un vi que és més aviat d'un estil que diríem que avui ja no està tan present. Avui diríem que de vins negres es porten suaus, lleugers, una cosa com més passatgera. I aquest encara era aquell estil que per les varietats que té, diem que és un vi elaborat al Penedès, però amb predomini de Cabernet Sauvignon, de Merlot i amb un bon toc de carinyena, no? Per tant, és un vi molt atlàntic, que diríem, no?
0: Uh-huh.
1: I lligant-ho una miqueta, ara que parlem tant de la zona de Bordeus i els incendis, seria un vi estil bordelès. I
0: sí.
1: Espectacular. Quan vaig obrir el tap, no estava bé, no? Estava més que bé. També l'havíem guardat molt bé, eh? A nevera i dret. Però el tap va sortir fantàstic. El color... era una cirera picota encara, que dius, un vi amb tants anys, no acostumen a estar així.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Espectacular. Sí que la primera sensació era així, com més alcohòlica, allò de dir, buf, deixem-lo respirar, però a mesura que es anava obrint, bueno, una meravella, una meravella.
0: Doncs aquest tast de Festa Major, que va ser com una prèvia, 2013, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Va ser una prèvia, va ser meravellós, ja veníeu de l'any passat, que va ser tot un èxit, i que reivindica una mica el fet aquest de que a les Festes Majors es torni a tenir a taula doncs, un vi de qualitat, un vi bo, i que li donem importància a aquestes festes. Per Nadal ho tenim molt clar, no? Per Nadal no
1: sí.
0: Ens val qualsevol cosa, però per Festa Major
1: ens trobem,
0: costa una mica.
1: Cuinem durant hores, i sembla que per Festa Major s'està més pensant en marxar, en fer vacances, tot és com molt és igual... I jo des que porto aquest any vivint al Penedès estic vivint unes Festes Majors on la taula, el retrobament a les famílies, als amics, aquell retrobament a la taula el dia gros de la Festa Major,
0: sí.
1: Doncs és important, i es fan els rostits, els canelons i s'escullen bons vins.
0: Clar que sí.
1: Com toca, no? Allò, la Festa Major, ben feta.
0: Uh-huh.
1: I aquí és allò que dius, és això, estem més pendents de, com d'altres, no? De, uau, deixem-la passar, no té importància, és agost... No. És més que important, no?
0: I tant, aquest, avui
1: és reivindicàvem. Aquesta tradició cultural i astronòmica.
0: Són els nostres dies grans, és la Festa Major de Sant Just d'Esvern i nosaltres la hem de reivindicar com la millor del món. A partir d'aquí, cadascú,
1: exacte.
0: Doncs, que s'ho cregui més o que s'ho cregui menys.
1: Que
0: però...
1: s'ho cregui o que posi tot el que pugui.
0: Exactament.
1: A l'olla.
0: Que això també és important, no? Vull dir, la butxaca de cadascú
1: és la de cadascú.
0: Que això també
1: és molt fàcil quedar-se criticant.
0: Correcte.
1: Doncs, vinga, tu què pots fer per la Festa Major? Posa-t'hi.
0: Sí, sí, totalment. Nosaltres aquí sempre reivindiquem que mentre es faci des del cor i des de la voluntat de compartir amb els altres, doncs és el més important. Astrid, compartir, has compartit molt al llarg d'aquesta temporada, ho hem fet aquí
1: sí,
0: al peu del canó cada dimecres.
1: Ha
0: estat molt xulo, m'ho he passat molt bé amb tu. M'ha fet molta il·lusió perquè, clar, veníem d'una sequera de molts anys de no coincidir a la ràdio, coincidíem a Tastos, sí, a la botiga, que a vegades venia a buscar-vos alguna cosa, però no coincidíem a la ràdio. I tu i jo havíem coincidit molt a la ràdio, sobretot en aquesta època
1: molt,
0: estival.
1: Molt, molt, molt, els teus inicis, eh?
0: Amb el Jordi Domènech, amb la Carme Verdoi...
1: Oi, sí, la Carme Verdoi...
0: I tant.
1: El Carles, que encara el tenim.
0: El Carles, sí. Mira, de fet, ara t'està escoltant, Carles, per al·lusions. Vols dir alguna cosa?
1: Salutacions,
2: encara
1: Carles.
2: Encara el tenim. Dius una encara persona tan gran que diu, bueno, tard o d'avui no hi serà, però encara el tenim, no?
0: Exactament.
1: És l'essència, és sí, l'essència, eh? És com aquelles mares d'aquella bota, de Cal
0: sí,
1: Boter.
0: Sí, sí, totalment. Doncs Astrid...
1: Vaig explicar jo de botes que no sabia ell.
0: I tant.
2: Sí.
1: És
2: sí,
1: aquella
2: sí,
1: essència, el Carles.
0: Mm-hmm. I tant. Ah, mira, tant...
2: El meu besavi era boter.
0: Ah, val. No estava entenent la referència. Sí. M'imaginava que anava per aquí, però dic, sí, sí, no sé què li està dient. Potser sí, l'està insultant sí, d'alguna manera
1: no,
0: i no...
1: No, al no contrari, pas, al contrari.
0: Però escolta'm una cosa. Astrid, la temporada que ve seguim al peu del canó, seguim parlant de, de llibres de vi. Avui estic espès, eh? De vi. I seguim doncs comunicant a la gent la cultura del vi, que és tan important, que no és només beure, no és només omplir l'ampolla, no és només obrir, diguéssim, descorxar, no? Aquesta... Acabo de fer una castellanada brutal, no? No es diu descorxar, no? Com es diu?
1: Obrir. No, és obrir.
0: Obrir, no? És que descorxar...
1: Tan fàcil com obrir.
0: Suena muy bien descorxar, però en català
2: seria,
0: no tenim cap símil.
2: Sí, desurar.
0: Desurar.
1: Desurar, sí.
0: Desurar.
2: Però no crec que es faci servir.
0: No, no crec que es faci servir.
1: No, digues obrir.
0: Obrir, doncs
1: obrir
0: això. Esperem obrir més ampolles aquí amb tu, compartir moments amb els oients i sobretot doncs gaudir de que tenim un celler a Sant Just, carai, i que es fan moltes activitats, que també esteu molt presents en la festa del poble, amb l'activitat del poble, amb les tradicions d'aquí de Sant Just, que gràcies a nosaltres la gent també ha conegut una mica més aquesta recepta del pollastre de la Coquesa, recorda tant.
1: Exacte.
0: Recorda tant,
1: ahir el vaig anomenar, especial, en el tas.
0: Sí, eh? Tan important.
1: I ahir el vaig anomenar perquè, clar, no teníem pollastre, però vam utilitzar els patés del Vallart elaborats amb el gall del Penedès, per tant.
0: Que bo.
1: A manca de senglar de Sant Just, que se'ns complica, doncs, i galls no en tenim. Això s'ha de repensar de cara a la propera temporada.
0: I tant que sí. Astrid Goldstein, una abraçada molt gran. Cuida't, molt bon estiu i ens veiem a la propera.
1: Igualment, que vagi
0: bé. Gràcies. Adéu.
1: Adéu.
0: Tu, Carles, fes per callar-nos, perquè si no aquí podem estar hores, eh?
2: No, xerreu.
0: Aquí xerrant...
2: És bonic això de la ràdio, que la gent xerri i expliqui coses. Home, està bé, està bé.
0: I tant. O sigui que el teu avi era boter, eh?
2: Sí.
0: És curiós, això.
2: L'Aviton, sí.
0: L'Aviton, eh? Mm-hmm. Ostres, que maco. Ai, aquests oficis, que es perden, com el de la meteorologia. L'ofici de
2: la
0: meteorologia també es perd.
2: Era una feina difícil, bueno, era una feina, tenia que reparar les botes i a més s'aprofitaven, bueno, antigament, no sé si tinc temps, però antigament el que agafaven és portar les botes a la platja i quan havia alguna llevantada,
0: sí,
2: s'obrien les botes, se li traia la part frontal, llavors amb l'aigua, amb el llevant i la sorra, anaven netejant les botes per dins i un cop netes se'ls hi passava aigua i estaven netes per poder-les fer servir un altre cop.
0: Que maco.
2: Sí,
0: que interessant.
2: Sí, unes coses que feien abans. Però estic parlant de fa molts anys, eh?
0: I tant. També fa molts anys amb un pal, no sé què, també buscaven aigua i aquestes coses.
2: Sí,
0: I la dansa de la pluja, però...
2: Mira els Ferràs.
0: Tu danses de la pluja?
2: La família Ferràs buscaven aigua
0: Per
2: aquí. Bueno, eren els que feien els pous.
0: És que si comencéssim a parlar aquí de les famílies de Sant Just, jo crec que no acabaríem, eh?
2: Els Ferràs eren els que construïen els pous. Per un tema de tamany.
0: Sí.
2: Perquè eren baixets, eren petitons, i cabien en els pous on es podien treballar-los. Sí.
0: Que fort. Mira, doncs una cosa més que m'ha après. Carles, el temps ens porta alguna novetat?
2: Novetat no. L'únic és que ens està fent dubtar una miqueta aquesta gran calorada que estan explicant, perquè molt a poc sí que està pujant la temperatura, però ens està pujant molt a poc. I ho diem que ens fa dubtar perquè, no perquè una opinió pròpia, sinó que deixem que els professionals doncs, facin les seves previsions. Hi ha algunes previsions que tiren molt amunt les temperatures i altres que no les tiren tan amunt. És el que parlàvem l'altre dia, que parlàvem de que probablement el termòmetre no pugi tant aquests dies, no sigui tan bèstia com els 37, 36, 35 que teníem, creiem, però sí que la humitat serà molt elevada i això sí que portarà una sensació d'aixafogó molt marcada, o sigui que la sensació de calor potser sí que és de rècord, però no el mercuri. I ho estem veient perquè, per exemple, avui els americans ens estaven marcant una mínima de 26 graus, 25-26, i la mínima a Sant Just ha estat de 22, tan sols. Ahir és cert que vam tenir 21, avui hem pujat a 22, ahir a aquesta hora estàvem a 27 graus, avui estem a 28, ahir la màxima va ser de 30, avui probablement arribem als 31, però ja no són els 33 o 34 que marquen algunes previsions per Sant Just. O sigui que a vegades a Sant Just ens enganxen massa a la ciutat, i si mirem previsions de Sant Feliu, una diferència abismal entre Sant Just i Sant Feliu pel que fa a temperatures, i a vegades doncs, penses, hòstia, Sant Feliu està més avall, potser la calor és una mica més forta i Sant Just està una mica més elevat i més ventilat. Però bueno, el fet és que no acabem de creure'ns massa aquesta gran... Aviam, que farà molta calor, sí, però no aquesta temperatura tan bèstia. O sigui, per exemple, per posar-vos un exemple així ràpid, perquè no ha de passar res i farà sol tots els dies, avui els americans ens marquen una màxima de 33, demà 34... divendres 33, dissabte 33 i diumenge seria el dia bèstia que podríem arribar als 36. Clar, això tu mires amb altres, amb els suïssos, i ens marquen temperatures de 30, 31, 32, com a molt diumenge 32, no 36. I si fas mitjana de les diferents previsions a curt termini, sempre ens estan col·locant més o menys entre els 33 i els 34 graus de màxima. Veurem avui fins on arribem. De moment la temperatura no té pinta, perquè quan hem d'arribar a 33 o 34 a les 11 del matí, i això tenim una bona experiència des del 6 de juny, doncs des de llavors que estem veient valors d'aquest tipus, normalment si hem d'arribar a 34, 4:35, ara hauríem d'estar 31 o 32, perquè al migdia ens arribés aquest valor tan elevat. Bé, és cert també que avui és el primer dia d'aquesta onada de calor, perquè en molts punts de Catalunya durant 3 o 4 dies estaran per sobre els 34 graus, per això s'anomena onada de calor en general a tot Catalunya, però no vol dir que tots els municipis tinguin onada de calor. Clar. I és el que ens fa dubtar de cara als propers dies. El sol està assegurat, la tranquil·litat és absoluta, tenim temps estable per dies, perquè aquest anticicló ve a quedar-se bastant. Potser el dilluns tenim alguns núvolets més, i pel que fa a temperatura, més o menys es mantindrà avui i demà, divendres puja una mica, dissabte torna a baixar una miqueta i diumenge torna a pujar. Creiem que els dos dies, si demà ho confirmem, però creiem que els dos dies on tindrem les temperatures més elevades seran diumenge i dimarts 4. El diumenge i el dimarts són els dos dies on les temperatures podrien ser força més elevades, sobretot diumenge. O sigui que ho anirem seguint i anirem veient com va evolucionant tot. Les mínimes aquesta nit, 22 graus, doncs mira, per aplaudir. Normalment, en un altre any haguéssim dit quina calor, però aquest any 22 graus, veient el que hem vist, i hem arribat a mínimes de 25 i 26, doncs tenir 22 graus encara és força agradable. De cara als propers dies, tornarà la mala visibilitat, tornarà la pols en suspensió, tornarà aquest cel groguenc, tornarà aquest sol així, doncs, lletxot, però bueno, és el que ens cal veure. I per acabar, podríem parlar de fins quan. I el fins quan d'aquesta calor abarca tota la festa major, i podríem dir que podria arribar un canvi de temperatura una miqueta més baixa a partir de la segona meitat de la setmana que ve. Quan ens acabi la festa major dijous, sembla que entre divendres i l'altra setmana, entre el dia 7 i el dia 11, les temperatures podrien començar amb un descens i podrien tornar un altre cop per sota els 30 graus, que és canicular, que és molta calor, que és lo normal per l'època, però... ja no són temperatures extremes, amb una humitat més baixa seria una miqueta més suportable. Però hem d'esperar-nos que acabi la festa major, o sigui, que calor assegurada fins que acabi la festa major, i a partir de llavors potser tenim algun canvi de temps. Ho anirem seguint, però ja et dic que està bastant avorridat el temps, sí.
0: Perfecte, doncs molt pendents d'aquest temps per aquests dies, últimes també previsions del temps aquí a Ràdio d'Esberna de Rambla, i res, us emplacem a escoltar-nos demà per seguir actualitzant tot aquest tema. Carles, gràcies, i que vagi molt bé l'inici de Festa Major.
2: Igualment, que vagi bé.
0: I avui fem un breu de les efemèrides. Perquè tal dia com avui, a l'any 1836, es va inaugurar l'Arc del Triomf a París. També ho feia a la publicació de la Comunitat de l'Anell, a l'any 1954, apareixia el primer volum de la trilogia del Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. Estrenaven també, doncs, per exemple, als Estats Units, feien públic el projecte Apollo per viatjar a la Lluna, l'any 1960, i si marxem a naixements, doncs hem de destacar el de Cristina Narbona, política espanyola, l'any 1951, el d'Enrique Sierra, músic espanyol, l'any 1957, i el de Fernando Alonso, pilot de Fórmula 1, que naixia l'any 1981, tal dia com avui, 29 de juliol. També ens acomiadem de Luis Buñuel, que ens deixava l'any 1983, cineasta espanyol, o també, per exemple, de Guillermo Mordillo, dibuixant argentí, que moria també a l'any 2019. Tanquem amb la celebració del dia d'avui, que és doncs el Dia Internacional del Tigre. No crec que ningú tingui un tigre a casa, però bé, com a mínim els os avui estan de celebració. I marxem a l'efemèride musical, quan queden pocs segons per les 11 del matí. Help és la protagonista, la cançó dels Beatles, perquè tal dia com avui es va estrenar la pel·lícula dels Beatles Help a l'any 1965. I en breus, pausa per butlletins i tornem de seguida aquí, a Ràdio Desvern, amb l'entrevista del dia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua sense control, tot i que les tasques que s'han fet al llarg de la nit han permès consolidar el perímetre i, sobretot, atacar el flanc oest, el més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny s'ha desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers sanitaris i la resta del personal d'emergències. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic del Xavier Espel. Coia, bon dia.
2: Bon dia. Ara hi ha bones condicions meteorològiques i això que vol dir que de moment la trentena de mitjans aeris poden treballar, però hi ha zones molt difícils, d'un accés molt difícil, i el que han de fer els bombers és esperar que el foc avanci per poder-lo atacar, és a dir, que arribi on ells s'han posicionat. Fernando Quindarilla ho acaba d'explicar, és el cap d'extinció dels bombers.
3: La definición de control no nos permite acceder a ella, puesto que todavía tenemos alguna zona de llama. Por tanto, vamos a intentar asegurar ese perímetro y intentar darlo por controlado lo antes posible, pero de momento no estamos en ese punto.
2: D'altra banda, després de quatre nits, s'estan reallotjant els veïns que van ser evacuats de les seves poblacions i se'ls trasllada a zones més confortables, des dels poliesportius, per exemple, a residències d'estudiants. Xavier Espel, Coia Ballester, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio a la Vall d'Uixó.
1: Més notícies, Marta Prat.
4: La Moncloa defensa l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament i exlíder de Junts, Laura Borràs, i el situa dins l'aposta per normalitzar la situació política a Catalunya. Mentre que el president manxec, el socialista Emiliano García Page, parla de xantatge independentista i creu que resta credibilitat al PSOE per parlar de corrupció. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. El ministre Óscar López ha situat l'indult parcial a Borràs dins l'aposta per l'amnistia i els indults per rebaixar, diu, la tensió a Catalunya. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Y ahora hemos visto que tanto la ley de amnistía como la política de indultos ha sido útil. Y lo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho el presidente Sánchez ha sido normalizar la situación política en Cataluña.
5: López ha evitat, però, respondre si és un gest per recuperar el suport de Junts. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. La Moncloa li evitarà la presó i el president socialista de Castella-La Mancha en declaracions a la Ser ho critica.
7: Creo que con la que nos está cayendo en materia de corrupción ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción. Indultos, alguno muy claro por chantaje independentista como el de Laura Borràs.
5: Page acusa la Moncloa d'aprovar la mesura d'amagat abans de les vacances. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: La companyia automobilística BMW vol eliminar 8.000 llocs de treball entre aquest any i el que ve a Alemanya. És una desena part de la plantilla que té el país. L'empresa ha pactat amb els sindicats que siguin sortides voluntàries a través de plans de jubilació anticipada o baixes incentivades i que se centrin en àrees no productives de la companyia. Aquests plans de BMW s'afegeixen als anunciats fa unes setmanes per Volkswagen. Enmig de les dificultats que passa la indústria automobilística alemanya per la competència xinesa, Volkswagen va anunciar que pretén acomiadar fins a 100.000 treballadors en els propers anys.
4: I CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en la primera meitat de l'any. Això és un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Segons l'entitat, la millora es deu a un creixement intens del negoci gràcies a la captació de nous clients. Més d'un milió durant els últims 12 mesos. Han augmentat les nòmines gestionades per l'entitat, els dipòsits als clients o la concessió de crèdit. També s'han fet públics avui altres resultats semestrals, com els de la companyia Endesa, que guanya prop de 1.500 milions, un 41% més que l'any passat.
1: Els equips de rescat japonesos han localitzat 5 cadàvers sota la runa d'una fàbrica de paper ensorrada pel terratrèmol de magnitud 7 que va sacsejar ahir aquest país. Amb aquestes noves víctimes, el balanç arriba a 18 morts i més de 200 ferits. 8.000 efectius, entre soldats, policies i bombers del Japó, treballen a contrarrellotge per mirar de localitzar supervivents, desapareguts especialment entre la runa del centre comercial que es va esfondrar ahir a causa del terratrèmol que va afectar el al sud de l'arxipèlag. El sisme va provocar indirectament l'explosió d'aquest centre comercial perquè va causar una fuita de gas. I als esports, Oriol Corral.
8: El Barça afronta el tercer dia d'estada a Birmingham, Anglaterra, amb una sola sessió d'entrenament que ha començat tot just ara a les 11. Avui se sumen a la concentració blaugrana el brasiler Rafinha i també Deco. Avui l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer a la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 9:15 i en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de la segona divisió a 7:15 per Esport 3, Girona-Castelló, i a 9:15, Sabadell-Manresa. Disputat aquest dimarts el Real Madrid 4, Leganés 1. I en bàsquet ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el 24 de setembre, un dijous a casa contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. L'Eurolliga acabarà el mes d'abril després de 38 jornades amb el retorn de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana amb un Barça-Partizan.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat ahir, dimarts 28 de juliol, va aprovar els dos únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni de col·laboració per la transformació de la carretera Reial, rebutjant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatjó. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida corresponent al manteniment i treballs en equipaments i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. Pel que fa a cultura, la programació de la festa del CUP de la Festa Major de Sant Just, prevista pel dilluns 3 d'agost, ja té cartell complet. Els jardins de Can Ginestà acolliran una jornada de música electrònica de 7 de la tarda a 3 de la matinada amb les actuacions d'Inextable, DJ Nicolò d'Enjoy, DJ Ruiex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat una sorpresa, alguna sorpresa durant la nit. La festa repetirà per segon any consecutiu als jardins de Can Ginestà i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes, a càrrec de DJs residents i de proximitat. I pel que fa a societat, la votació dels projectes de cooperació internacional impulsada per l'Ajuntament de Sant Just entrarà en la recta final el 31 de juliol, data en què es tancarà el procés participatiu. La ciutadania encara és a temps d'escollir a quins projectes es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal, que es repartiran entre les tres iniciatives més votades, amb una aportació de 3.333 euros per cadascuna. En aquesta edició es pot triar entre 6 projectes de cooperació internacional vinculats a àmbits com la igualtat de gènere, l'accés a l'aigua, el suport a les famílies desplaçades, la sanitat, la inclusió laboral i l'educació especial, desenvolupats al Senegal, Gaza, el Líban, Cuba, Kènia i el Nepal. Cada persona pot votar fins a 3 projectes a través del formulari habilitat per l'Ajuntament, on també es pot consultar la informació de totes les propostes abans d'emetre el vot. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla. Últimes entrevistes del dia aquí al 98.fm abans de tancar temporada. Avui marxem a fer una entrevista també molt de Festa Major aquestes setmanes. Hem intentat, doncs, d'alguna manera donar el micròfon, donar altaveu a aquella gent que forma part d'aquesta Festa Major 2026.

0: I avui a la Rambla parlem de música, de cinema i d'una nova proposta que neix al nostre municipi. Al vespre de, si no vaig errat, dissabte, el dissabte 1 d'agost, a les escoles es presentarà la Camerata de Sant Just, una nova formació musical dirigida per Adolf Gasol. El concert estarà dedicat a la música de cinema i especialment a l'obra de Hans Zimmer, compositor d'algunes de les bandes sonores més emblemàtiques i emocionals de les darreres dècades. Per parlar d'aquest projecte, de la nova formació i del concert, avui saludem el seu director, Adolf Gasol. Adolf, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa, benvingut a la Rambla. Comencem parlant una mica de la Camerata. Abans de parlar del concert, com neix la Camerata Sant Just?
1: Doncs mira, bueno, primer de tot, bon dia. Gràcies per donar-me veu, per poder parlar una miqueta, doncs, justament d'això, de la Camerata Sant Just, aquesta formació, aquesta orquestra, que comença doncs, amb molta il·lusió i que comença doncs, formant part d'aquesta vida de la ciutat de Sant Just d'Esvern. Ha estat una proposta doncs, que feia molt temps que feia falta per la ciutat. Ja dic que haig de donar les gràcies a l'Eva Minyarro, a la seva regidora de Cultura, perquè ha sigut l'impulsora d'aquest doncs, projecte fantàstic de la Camerata Sant Just. Jo vaig tenir la sort de tocar ja aquí a Sant Just, a la vostra vila, durant 5 anys. Vaig ser director de l'Orquestra Barroca de Barcelona, que va ser orquestra resident just aquí a la ciutat, ho fèiem a l'Ateneu. Llavors, a partir d'aquí doncs, va haver una relació molt bonica amb l'Ajuntament i amb l'Eva, i llavors doncs, un dia parlant amb ella va dir, escolta, ara que volem fer l'auditori nou, que estem preparant ja l'auditori nou, que si tot va bé doncs, tindrà llum molt aviat, hauríem de fer alguna cosa musical bonica per la ciutat. Llavors va sortir la idea de formar doncs, l'orquestra pròpia de casa, no? D'aquesta Camerata Sant Just. I si tot va bé, doncs, el dia 1 d'agost, com bé deies, a les 7 de la tarda, al pati de les escoles, doncs, farem aquest primer concert de presentació doncs, de la Camerata Sant Just.
0: Doncs amb això serà el tret de sortida d'aquest projecte musical. I quin és l'objectiu d'aquesta formació?
1: Doncs mira, l'objectiu d'aquesta formació és apropar la gent de la ciutat a la cultura, a la música clàssica, a la música de cinema, a la música pop, per què no? És a dir, és una formació que pot acabar estar dins música doncs, des del principi del barroc, doncs, com farem el dia 1, doncs, música de pel·lícules, en aquest cas dedicada al compositor Hans Zimmer. No? La idea és aquesta, doncs, que la cultura estigui ja dintre de la ciutat, que la gent que li agrada la música, no hagi de desplaçar-se a la ciutat de Barcelona o a ciutats del costat de la vila doncs, per poder escoltar bona música. No? És una formació integrada per músics professionals, evidentment, amb la idea també pedagògica de col·laborar amb les entitats de la ciutat, és a dir, col·laborar amb l'Orfeó de la ciutat, amb l'Escola de Música, evidentment, poder integrar també músics estudiants de l'Escola de Música que el seu nivell els hi permeti doncs, col·laborar amb l'orquestra. Això és un dels grans objectius que tenim també amb l'orquestra, és a dir, donar veu, donar suport i obrir portes als futurs músics doncs, de la ciutat que puguin sortir a través de l'Escola de Música.
0: Podríem dir doncs, que d'alguna manera aquesta Camerata Sant Just també el que vol és fer sinergies amb aquelles entitats del municipi que d'alguna manera o una altra necessitin en algun moment donat un suport musical, etc etc.
1: Sí, absolutament. Evidentment, aquesta és la idea principal. Sense aquesta idea no podria néixer la Camerata Sant Just. Nosaltres volem ser part de la població, volem ser part activa de tota la part cultural que existeix i que n'hi ha molta a la ciutat de Sant Just.
0: Doncs seguim avançant en aquesta entrevista del dia. Avui dimecres, dia que comença en la Festa Major. Adolf, parlem també del concert, no? Aquest concert suposa la presentació de la Camerata. Què significa per vosaltres estrenar-vos davant del públic a Sant Just en la seva festa gran, en la seva Festa Major?
1: Bueno, significa molta felicitat, perquè, com deia, serà el tret de sortida doncs, aquest concert inaugural i més siguem formant part d'aquesta Festa Major de la ciutat. No? I el concert doncs, el agafem amb molta il·lusió, amb molta valentia i, a més, amb moltes ganes, perquè el repertori que oferim, que és aquest repertori dedicat al gran compositor de música de cinema, el mestre Hans Zimmer, doncs, ens fa especialment il·lusió, perquè és una música fresca, coneguda, que agradarà a tots els públics, pot agradar tant a gent que li agrada la música clàssica com a gent que li agrada només la música de cinema o a gent que no ha escoltat mai música de cinema en directe, no? I la formació amb els arranjaments que hem fet especialment per aquest concert, doncs els hem adaptat per la Camerata Sant Just, perquè hem de pensar que la música de cinema està composada per grans orquestres simfòniques. Nosaltres en aquest cop ens presentem amb la Camerata Sant Just en formació de cambra, diguem, som menys músics que una orquestra simfònica, per tant hem hagut d'adaptar aquests arranjaments que els he fet jo mateix i bueno, doncs amb molta il·lusió, i jo crec que la gent agradarà el concert, així que convidem a tothom a que no falti.
0: Clar, un concert jo crec que és una cita ineludible d'aquestes activitats de festa major, però que a més és un concert que us heu posat fàcil, en el sentit de que, clar, fàcil en el sentit de captar el públic, no de, instrumentalment. Vull dir, Hans Zimmer és un músic molt complex, no se'm malinterpreti aquí a mi ara, perquè jo sóc gran fan de Hans Zimmer i m'agrada moltíssim la seva música, i realment entenc que deu ser complicada també portar-la a una formació una mica més petita que no pas a una orquestra, no? Però el que vull dir és que d'aquesta és un carmel, és un regal bastant, bastant gran el que li feu a la població de Sant Just, el fet de poder veure una, doncs això, una representació d'algunes de les seves bandes sonores, perquè concerts de Hans Zimmer o de versions de Hans Zimmer s'hi fan molts a Barcelona, Palau de la Música, inclús alguna vegada ha vingut alguna representació del seu equip de feina al Palau Sant Jordi, però clar, a part de ser doncs bastant cars, perquè són concerts que no són per totes les butxaques, també ens hem de desplaçar a Barcelona, i és, tornem una mica a aquesta idea de fer poble, de venir al poble. Correcte. I de que la gent del poble ho pugui gaudir.
1: Exactament, aquesta, com et deia al principi i com vam parlar amb l'Eva Minyarro i amb tot l'equip de govern, aquesta és la màxima prioritat, no? Fer que la gent de Sant Just se senti que a la seva vila, a la seva ciutat, hi ha cultura de proximitat, hi ha cultura de nivell, per això la fundació d'aquesta doncs, Camerata Sant Just, no? L'objectiu principal és aquest. I el primer concert, doncs, si ha estat un carmelet, evidentment ha estat una forma també de fer que el públic s'acosti a nosaltres, que vegin que una camerata, una orquestra, una formació d'aquest tipus, que és aquesta cambra i pot ser simfònica, que us explicaré després també els motius, doncs no només fem música clàssica, diguéssim, d'aquella típica més avorrida o vull dir, que es pot entendre així, no? Sinó que fem tot tipus de música que pot acostar a la població doncs, a veure aquests concerts, i el que volem és triar un públic estable, diguéssim, a tots els concerts que anirem fent al llarg de la temporada, no? Aquest any farem 3 concerts, el primer és aquest de l'1 d'agost, amb Hans Zimmer, que farem una data d'octubre, i per Nadal, que farem col·laboració amb l'Orfeó, evidentment, amb un concert de Nadal, que no pot faltar l'Orfeó, perquè, vamos, és el que aprenem abans, no? És la col·laboració amb totes les entitats culturals del poble, no? I llavors, si tot va bé, i esperem que sí, quan ja l'auditori, el nou teatre auditori estigui inaugurat, doncs ja farem la temporada sencera de 6 concerts que hi ha previstos, evidentment amb invitant solistes d'una mica de renom, que és difícil que puguin venir a ciutat, i dius que la gent s'ha de desplaçar a Barcelona, però doncs nosaltres farem possible que aquests solistes puguin venir a Sant Just i puguin estar a l'abast, doncs, dels veïns, de la proximitat del poble, i bueno, aquest és l'objectiu principal.
0: Doncs, com deia l'Adolf, l'objectiu principal de la Camerata, el fet de fer accessible la cultura, fer accessible la música a Sant Just. Ara mateix estem en aquest moment orfes de sala gran. Ja portem uns quants anys orfes, on algunes sales polivalents del municipi han hagut de fer aquesta substitució. No hem vist últimament la sala Utopia del Casal de Joves, que ja era una sala molt polivalent i que es feia servir en molts casos doncs, per concerts, per finals de curs, etc, etc. Ara doncs ha hagut d'agafar protagonisme, també ho ha fet l'Auditori de la Vagoneta, entre altres espais, evidentment la sala cinquantenari de l'Ateneu,
1: sí,
0: però en breus tornarà a estar operativa aquesta sala gran, que esperem en candeletes, que esperem amb moltes ganes al nostre poble, perquè no es concep Sant Just sense una sala gran històrica que ha passat de cinema a sala de representacions, entre moltes altres coses, on han viscut doncs, per exemple, els 100 anys de la Ateneu, Ateneu, amb celebracions, etc, etc. Una sala gran que, de debò, com a Sant Justenc, es troba molt i molt a faltar.
1: Sí.
0: Seguim amb aquesta entrevista, Adolf, seguim parlant una mica de la Camerata per conèixer-la una mica més a fons. També parla'ns una mica de la teva trajectòria, no, Adolf? Tens una trajectòria molt vinculada a la direcció d'orquestra, a l'òpera i a diferents formacions musicals, no? Què t'ha motivat a impulsar aquest nou projecte Sant Just? I també, què és el, per conèixer una mica de forma tècnica, quin és el format de projecte que s'establirà Sant Just per aquest curs?
1: Bueno, ràpidament, jo sóc violinista, em vaig formar als conservatoris superiors de Barcelona, al carrer Bruc i al conservatori del Liceu, després vaig formar també a França, amb especialització de música antiga, música barroca, llavors vaig estudiar direcció d'orquestra i bueno, la meva vinculació ha estat a totes les orquestres de la ciutat de Barcelona, he tocat pràcticament amb totes les orquestres, he tingut sort de dirigir també òpera durant molt de temps al Palau de la Música, ara fa poc vaig estar a Tunísia dirigint música espanyola amb la Camerata Barcelona. Soc una persona que m'agrada molt els projectes, vaig ser fundador de l'Orquestra Barroca de Barcelona el 2010, amb la que hem gravat un disc distribuït per Harmonia Mundi, hem fet gires per Costa Rica, Suïssa, Alemanya, França, vull dir, ens hem mogut bastant, i l'objectiu de fer aquesta Camerata aquí a Sant Just doncs va néixer de les ganes de fer una formació estable en una ciutat que jo crec que es mereix tenir una formació estable, perquè és una ciutat rica, molt rica culturalment, i bueno, doncs aquesta va ser la motivació principal, no? Llavors, doncs, ganes de tenir proximitat amb una orquestra amb músics professionals que la majoria han tocat amb mi en diferents orquestres, tots han col·laborat doncs, amb orquestres importants de la ciutat, com pot ser l'Orquestra del Liceu, l'Orquestra de la Ciutat de Barcelona, l'Orquestra Barroca de Barcelona, l'Orquestra Sinfònica del Vallès, i doncs hem intentat doncs, els amics diguéssim, formar aquesta formació doncs per poder portar doncs, música de qualitat doncs, a la ciutat de Sant Just.
0: Molt bé, doncs ara sí, ja per anar cloent una mica aquesta entrevista, com convidaria a la gent doncs, a conèixer-vos una mica més?
1: Bueno, molt senzill, jo crec que han de venir i simplement escoltar el concert. Jo crec que quedaran fascinats ja no només per la música del mestre Hans Zimmer, sinó per les ganes amb la que l'interpretarem, amb les ganes que tenim de que el públic de Sant Just ens agafi, ens abraci i ens faci sentir part ja de la ciutat. Nosaltres tenim ganes de formar part d'aquesta ciutat, d'aquest engranatge cultural que té la ciutat, i per això els diria que vinguin, que gaudeixin, que estiguin amb nosaltres, que participin amb nosaltres com si fossin un mes de l'orquestra, i nosaltres farem tot el possible que així sigui. Jo, durant el concert, jo aniré presentant també les parts del concert, aniré presentant les diferents obres que farem de Hans Zimmer, faré una mica d'explicació de qui era Hans Zimmer, perquè la gent ho pugui saber, tot i que és un compositor molt conegut, i doncs a mi m'agrada molt els concerts doncs, que hi hagi doncs, aquesta proximitat amb el públic, no? Que si no només sortir amb la batuta com fan els grans directors i sortir allà, picar el faristol, ficar-se a l'esquena i dirigir, no? A mi m'agrada que el director no estigui aquesta proximitat amb el públic, que pugui parlar amb el públic, pugui explicar el que estan escoltant en aquest moment, perquè així els fa sentir doncs, part implicada del concert i que se sentin, com deia, doncs, un mes de la formació.
0: Doncs Adolf Gasol, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Desvern. Emplacem a tota la gent que ens estigui escoltant a gaudir d'aquest concert de les escoles des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, dissabte 1 d'agost. Tenim una cita amb la música de cinema i amb les grans bandes sonores de Hans Zimmer i amb la Camerata de Sant Just. Una abraçada, cuida't molt.
1: Moltes gràcies.

0: Gent de Sant Just.
1: Benvinguts i benvingudes al Gent de Sant Just, el programa de Ràdio d'Esberra, on conversem amb les persones que formen part de la memòria viva del nostre poble. Avui ens visita una dona molt especial, que ens ha ajudat a descobrir la creativitat a diverses generacions de santjustencs. Artista, pedagoga, fundadora del taller municipal Carrau Blau, autor de diversos llibres sobre educació artística i una de les persones que més ha contribuït a fer de Sant Just un municipi compromès amb la cultura i la creativitat. L'any 2002 el poble li va retre un homenatge molt especial posant el seu nom al centre cívic de Mas Lluí. Suposo que a hores d'ara tots i totes ja sabeu que estem parlant de la Soledat Sans. Avui no només volem parlar de la professional, que ho és i molt, sinó també amb la persona. Soledat.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Què tal? Mira, amb més anys, però em sembla que encara tinc el pensament igual.
1: Abans parlàvem fora de micròfon. Quants anys fa que ens coneixem? Des d'aquella època que el Carrau estava sobre la ràdio.
2: Ui, tant,
1: i que jo era un nen. Quants anys fa que veu marxar d'allà?
2: Mira, doncs...
1: Quan vam marxar a la ràdio, també suposo.
2: Sí, quan veu marxar... Nosaltres vam començar a les golfes de Can Genestar a l'any 80. I després vam estar 10 anys, 15, quan es va fer la biblioteca nova. Saps quin any
1: no ho recordo.
2: La biblioteca nova del nom de Joan Margarit.
1: Sí, sí.
2: Que es van fer les obres.
1: Que teníem l'Amèlia al costat, a la casa,
2: sí,
1: l'Ismael en pau descansi.
2: Llavors allà va ser l'Hecatombe, que es diu.
1: Era diferent, eh?
2: Perquè em vaig enfadar molt perquè em treien d'allà.
1: Però després va anar bé, no?
2: Hombre, després vaig fer venir una vaca perquè ho celebréssim i va venir de Castelló amb un tràiler. Vull dir que ja em preguntaràs coses.
1: Ara parlarem sobre els siderals que ha muntat la Sole al poble. Però anem als orígens. Abans de parlar amb la pedagoga, amb la mestra, amb l'artista, ens agradaria conèixer la Soledat més personal. Com recordes? Com va ser la infància de la Soledat Sans? Ja eres una nena artista?
2: Home, jo crec que una mica sí, perquè jo tinc records que no els té tothom. I llavors això em fa ser potser un pèl estranya, perquè recordo amb una exactitud tan verídica...
1: Deixa'm que ho endevini, va ser en una comunió.
2: Sí, sí, sí. I sabia que em preguntaries això.
1: Perquè és que m'ho ha dit un ocellet.
2: Molt bé, pels ocellets parlen bé de vegades, eh? Jo us recordo que al sortir... Nosaltres teníem una caseta a l'estiu a Valldoreix i els meus pares... Ja comença diferent la història de les nenes que fan la comunió a l'escola, perquè jo anava a les Escolàpies del carrer Làuria, de Barcelona. I allà tot era en castellà. Clar, les escoles...
1: En aquella època, no?
2: En l'època era en castellà. I el meu pare no va voler mai que jo aprengués el catecisme en castellà. I va voler fer que jo fes la comunió en català sola, vull dir, no vaig poder fer la comunió amb totes les nenes de l'escola.
1: Això en aquell moment hauria de ser...
2: No, però jo ho vaig entendre, sí. Perquè jo sabia que el meu pare amb això era molt curós i a la meva manera ho vaig entendre. Llavors, bueno, vam fer la comunió sola a Valldoreix i recordo el clima. O sigui, el clima d'aixecar-te més d'hora del normal, perquè era més aviat un setembre, que hi ha un sol i un cel d'aquell blau sense cap núvol i un airet comença a ser fresquet. I em van fer una fotografia al sortir amb el meu pare, la meva mare i jo, i jo recordo el que pensava. Quin temps més bonic, quin aire més fresc, quina llum més maca. O sigui, no són coses que una nena normal...
1: No ho crec.
2: Pensés això...
1: Jo el dia de la meva comunió només pensava que m'havien regalat un Walkman.
2: Bueno,
1: diferent.
2: Però jo vaig centrar-me en la natura, entens? I aquest dit de que em vaig centrar en la natura, crec que encara l'arrossego amb els 83 anys que tinc. Admiro molt la natura.
1: És a dir, aquell moment va ser el moment en què va néixer la Sole artista, entre cometes, o com a mínim la Sole que volia ser artista.
2: Bueno, jo encara no sabia si volia ser artista, però sí que tenia els conceptes i les vivències fora de la costum de tothom.
1: I algú a casa et va animar a dibuixar, a crear? O eres la primera de la nissaga?
2: Ja, quan fèiem les deures de l'escola, jo sempre hi posava un dibuixet. Això sí que me'n recordo. Després també tenia m'agradava molt escriure. I ara em faré la pavera, dient el que em va passar, perquè jo recordo una redacció que vaig fer a l'escola i que em van posar en Déu, me la van fer llegir, que a veure, les monges la devien trobar en aquella època, doncs, que no estava malament, perquè em van dir: escriu sobre tu deporte favorito. I llavors jo vaig començar. Jo era la... Mis pies se apoyan con fuerza en los pedales. O sigui, ja no començava com tothom, que deia...
0: El baloncesto...
2: Sí, tal, tal, tal, tal. I aquesta redacció encara la tinc i sí que la guardo com ja la primera acció artística, perquè encara que sigui escritura és artística, del pensament creatiu que he anat seguint durant tota la meva vida.
1: Tu vas anar a la Massana, no?
2: Sí, vaig anar...
1: Com ho recordes?
2: Extraordinari. Perquè extraordinari en dos sentits, eh? En el sentit de fer pintura, no. Perquè però va ser una cosa molt maca que jo vaig poder fer el que vaig voler. O sigui, no seguia les normes d'ells.
1: És a dir, era una zona lliure.
2: Era lliure, lliure segons per qui, perquè a la Massana es dedicaven més a fer art aplicat, esmalts, joieria i coses aquestes. I jo vaig fer pintura, però no vaig seguir cap norma. I jo recordo una reunió en què em vaig posar dreta i vaig criticar molt, perquè jo sempre he criticat, no pensis tu que...
1: Treballar amb la Sole, apreta molt, encara que sembli aquí...
2: I els hi vaig dir, perquè estaven dient que estaven donant unes pautes perquè els dibuixos i els quadres tinguessin un ritme i tinguessin un format.
1: La part més tècnica, m'imagino.
2: No, ja es ficaven una mica dintre del que pot fer un artista i què és el que li pot donar una idea més decorativa de del que està fent. Uh-huh. I jo em vaig indignar. Llavors em vaig aixecar i vaig dir: escolteu, però com cau de donar unes normes per fer un quadre? Això és la dona cadascú. No hi ha una norma que la tingueu que doneu, vosaltres feu una curva cap a la dreta i una cap a l'esquerra.
1: És evident que cada persona, cada estil...
2: Jo em vaig enfadar moltíssim, però després em van donar bona nota.
1: Això, senyal que valies. Escolta'm, parlem de Sant Just.
2: Sí.
1: Com comença la teva relació amb Sant Just? Com arribes al poble?
2: Bueno, arribo al poble amb una formació... Bueno, jo tinc que començar dient que jo no tinc cap formació de res. O sigui, la meva formació ve del contacte amb els nens, perquè jo tenia tres fills i a l'escala n'hi vivien quatre o cinc. I al costat, la meva cunyada, en tenia cinc. I tots venien a casa.
1: I tenies un petit que reulava a casa.
2: Sí, i vaig, com que m'agradava ensenyar, doncs m'agradava molt els infants, tots pujaven a casa, els de l'escala, i els hi feia titelles, els hi feia treballs amb pintura, i tota aquesta vivència la tinc molt marcada per lo que les escritures deien i per lo que les escritures volien. I encara és el primer que em va ensenyar algú, que és els mateixos nens, saps? Espera, que ara me n'he anat de...
1: No, estàvem explicant com havies arribat a Sant Just i deies que hi havia uns antecedents, que era la teva vida.
2: Sí, i després vaig estar donant classes en una escola del barri, de l'Escola Europa, que és una escola petiteta, en què ja no hi havia ni taula per treballar, sinó que eren cadires amb aquelles mica de repisa,
1: sí,
2: per
1: dibuixar. Que durant una època els que som esquerrans teníem un problema. Després ja van aparèixer les cadires per esquerrans, però al principi havíem de treballar torçats.
2: Però bueno, amb aquesta escola ja vaig fer els pinitos, que es diu, perquè els vaig aconseguir que tinguéssim un premi que és de tot Catalunya, que és molt important, sobre Jaume I.
1: Què hi ensenyaves en aquesta escola?
2: Trabajos manuales, en castellà.
1: Clar, en aquella època li deien plàstica, però era diferent.
2: Jo vaig tenir una dèria, que era: aquí no sortirà cap treball manual que sigui igual per tothom. No farem repeticions. Aquí cada nen farà el seu. I això ho vaig aconseguir.
1: Allò de dir: avui fareu tots un cendrer, que ens feien quan érem petits, no passava amb la Sole.
2: No, podíem fer un cendrer, però tots serien diferents.
1: Correcte.
2: No hi hauria un truco dieta, dit així, que no es diu un truco, però de perquè surtin tots els treballs iguals. Cada un farà el seu.
1: Sole, diguem que fas els teus primers, el teu primer contacte amb la pedagogia en aquesta escola a Europa.
2: En aquesta escola.
1: Però com arribes a Sant Just?
2: Després, espera't. La pedagogia aquesta també te la tinc que tornar a dir perquè és molt important. Per una banda, eren la meva experiència amb els nens que tenia a casa i que fèiem les coses, i l'altra era la natura, sempre que es pot fer una cosa davant de l'objecte. I tiràvem mulletes de pa a fora, a la cera, i venien els coloms. I llavors dibuixaven els nens els coloms. I d'aquí vam guanyar el Premi Jaume I de tot Catalunya, en una escola petita i tirant molles de pa pels coloms.
1: Que bo.
2: Són anècdotes, però...
1: Ja no eres ortodox en aquell moment.
2: No. Ja ho creava i tots sortien amb treballs diferents. Bueno, res, que sempre he estat una mica creativa i m'he inventat i tingut de mirall les criatures.
1: Però centrem-nos a Sant Just. Com arribes? Ens interessa la teva relació amb Sant Just.
2: Sant Just arribo i veig... El primer contacte amb l'art és... Veig a la Carme Malaret, que tots la coneixeu.
1: Home, ha estat en aquest programa, també.
2: Vale. Amb uns quantes gent més, fent un mural en un indret de Sant Just, no me'n recordo quin, fent un mural. I me'n vaig cap allà. No? Dic, escolta, no el conec, però jo ara vinc a viure aquí i la meva il·lusió seria poder participar en actes artístics del poble. I llavors em va dir la paraula exacta. Mira, vés a l'Ateneu i pregunta per mon germà, no el meu germà, per mon germà, el Toni Malaret. Mon germà. I vaig anar al mon germà i em va dir, vols fer un riu Llobregat? Amb les despeses, o sigui, que demostri la brutícia que hi ha en el riu Llobregat i amb coses de reciclatge. Ah, sí, no tinc cap inconvenient. Teniu nens? Dic, porteu-me nens, que farem un riu Llobregat. I llavors ens vam fer amb deixalles al cap d'un riu i tots els nens treien el cap i eren peixos. I
1: amb aquesta instal·lació artística vas començar a Sant Just.
2: Vaig començar i vaig arribar a la plaça de l'Ajuntament i això ho va veure la Marta Balada, que jo no la coneixia.
1: Una persona, però, que ha esdevingut molt important en la teva vida.
2: Clar, molt. Llavors, ella em va conèixer perquè va dir, però qui ha fet això? Qui ho ha fet del poble, això? Qui ho ha fet? Perquè tots els nens es havien fet el cap de peix i, total, que l'endemà ja trucava a la meva porta. I d'aquí vam arribar a l'Ajuntament i vam demanar si podíem fer un curs d'estiu. I van venir molts nens i vam fer un curs d'estiu.
1: Es deia Carreu Blau o encara no?
2: No, encara no. Només va ser un curs d'estiu que van venir molts nens i vam treballar moltíssim. Llavors ens havia l'Antonet Malaret
1: Alcalde.
2: D'alcalde. I com que va ser un èxit, va acabar amb una gran síndria que la repartien per tothom, doncs es va veure... Era el primer curs d'estiu que es feia mai. O sigui, no s'havia fet mai cap. No existia. I ens va dir que si volíem podíem estar a dalt a les golfes i fer un grupet de nens i nenes i de joves.
1: És a dir, donar-li continuïtat a aquell projecte que havia nascut com una cosa puntual d'estiu i que com que havia tingut èxit, dic, escolta, anem a continuar.
2: I allà vam estar molts anys. Fins que es van fer les obres de la nova biblioteca, que llavors vaig haver de marxar. Però deixem-ho estar. Jo vaig demanar una cosa, perquè com em vaig enfadar... Ja m'enfadava moltes vegades, eh?
1: Jo t'he vist enfadada.
2: Sí, però sempre era en virtut d'alguna cosa positiva. Això també.
1: Després la gent t'estimava, però ja ho sabien.
2: Sí, que... sí, però...
1: Eres protestona.
2: Sí, protestona, perquè m'anava a tenir les nenes que estan treballant a un pis i un altre, no? I elles ho feien per ordinador, però jo no, jo pujava a l'escala i deia, escolta, que aquí està equivocat això, que no és aquest dia. No, això no ho poseu així amb aquest tac aquí de color, això. Sempre protestava. I em sap, després penso, si em tenien que haver cremat a la plaça pública a mi, si sempre anava de protestona, però resulta que m'estimeu igual.
1: Resulta que fins i tot van fer un homenatge que després en parlarem molt potent. Escolta, diem que després d'aquest taller d'estiu feu un taller més permanent.
2: Sí,
1: és el naixement de Carreu Blau?
2: És el naixement de Carreu Blau. Que...
1: com a tal, és a dir, amb el nom inclòs.
2: Sí, amb el nom inclòs, que es va votar a casa meva amb un grup de nois i noies de l'institut, que eren amics de la Marta Balada, i va sortir aquest nom perquè és una carraca, saps allò que fa soroll?
1: Sí.
2: I el sentit era que faríem molt soroll. O sigui, que no ens quedaríem...
1: I per què blau?
2: Blau, per donar-li una nota de color... que era artístic, o sigui, el soroll seria de color, entens? I vàrem fer un pastís gegant de Can Genestà, de tot, amb sucre cremat, amb les palmeres, amb tot això, i vam guanyar el concurs de pastissos. Bueno, i a partir d'aquí els vam posar a les golfes i va començar una idea de Carreu pròpia. Jo crec que és pròpia, que no té cap secret, que és senzilla. Tothom ho podria fer.
1: Mira, anava a fer una pregunta que em va lligadíssima. Quan algú venia, un nen, una nena, i et deia, Sole, és que jo no sé dibuixar.
2: Sí, jo tampoc en sé. No, en sèrio, segons quines coses les sé fer. Però jo dic, i tu tens que venir aquí a aprendre a dibuixar? Aprendre a el que vulguis fer tu. Ja veuràs com t'ho passaràs bé. Sempre era, t'ho passaràs bé, estaràs en un lloc agradable, podràs expressar-te, encara que sigui fent una ratlla, i donàvem a tothom l'individualitat, saps? O sigui, que no era una massa de gent que feien el mateix, sinó que cada nen, ara anava a dir una paraula molt grossa, l'estimàvem, perquè estimar això és conèixer. I saber què és el que vol.
1: Hi ha algun moment durant tots aquests anys que hagi protagonitzat, m'imagino que n'hi ha molts, eh? I que és difícil sintetitzar-ho en una conversa que estem tenint tu i jo durant tan poca estona, no? Però un d'aquells moments protagonitzat per algun infant que se t'hagi quedat gravat, allò de dir, ostres, va passar això aquell dia, aquell
2: sí,
1: nen... Aquell...
2: Sí, n'hi ha molts, n'hi ha molts. Et diré un nen que tenia unes certes deficiències físiques, no? I que no sabia fer l'esquema corporal. De fer un dibuix amb cap i cada dia, saps que a dalt al Carreu hi havia tres escaletes i pujaves en una habitació de les golfes i el posàvem a dalt de l'escala i dèiem els braços i obríem els braços i ell feia un salt i venia a nosaltres i l'agafàvem i anàvem fent, un dia fèiem un salt pels peus, un dia fèiem un salt per les mans i un dia doncs va fer l'esquema corporal i m'emociono, veus? Això, emocionar-se és molt maco.
1: Home, vol dir que el que feies ho senties i això...
2: Ho senties,
1: i
2: llavors va ser...
1: No hi ha gaire gent que hagi pogut dir que s'emociona amb la seva feina.
2: Sí, ens va emocionar perquè ho vam escriure, que dic, va ser el premi de tants salts que va saber fer a l'esquema corporal. O sigui, això...
1: Va ser un treball col·lectiu per aconseguir arribar a aquest punt.
2: Sí, i després molts altres de plàstics, de que els nens feien els ocells amb una UV, saps, allò que fan, i nosaltres dèiem... No els hi podem dir que no facin la UV, tenim que explicar-los què els hi podem ensenyar. Pues anem a veure els ocells, i anem a escoltar els ocells com canten, i vam anar baix a Can Genestà, i vam tornar a pujar... I el bo que t'explicaré és que tenien com una pissarra gran, bueno, com un raspaller, i ara feu els ocells. I aquest nen que feia sempre amb UV va començar a fer nubes. I el pedagògic és que vam callar, no vam dir res. I ell mateix, sense dir res, després va fer un ocell en cap i potes. I plomes, entens? O sigui, el saber callar davant de l'acció d'un infant és una part pedagògica per mi molt important.
1: Quants alumnes? Tens comptat quants alumnes han passat per les teves mans?
2: No.
1: I quan te'ls trobes pel carrer, i m'imagino que molta gent
2: ja
1: et deia...
2: Ja no els conec.
1: Clar, que et diuen, Sole, jo vaig ser alumne teu, clar.
2: És que hi ha quasi tres generacions, eh? Perquè hi ha els pares, els fills i els nets ja. Hi ha tres generacions.
1: M'imagino que ara tot això ha canviat molt. Ara, després en parlarem del llegat, perquè ho porta la teva filla, però amb les pantalles... Ja és difícil que els nens s'embrutin les mans, costa, i ho dic metafòricament, és a dir, sí, que els nens baixin a l'arena és més complicat ara mateix, oi?
2: Sí, més que aquí a Sant Just no, perquè nosaltres s'embrutaven sempre les mans i s'embrutaven el que fos, però no passava res. Però quan vas als museus, i això sí que ho tinc que dir, i fan treballs per als nanos petits, no em veuràs que s'embrutin, perquè ja han calculat coses que siguin netes...
1: Per evitar que els pares protestin.
2: Per evitar que... I es fa bastant malament, també t'ho dic, perquè no et deixen llibertat de res i no caldria que els... No caldria. Només et donant un full en blanc n'hi hauria prou si els deixessin la llibertat d'acció, no?
1: Has publicat llibres, has fet exposicions, sí, has impartit, sí, conferències, bueno, has fet de mestre, ets pedagoga. De què et sents més orgullosa, o és tot un conjunt?
2: És un conjunt de no ser res. O sigui, potser si no tinc tants estudis, també m'ha anat bé, perquè llavors m'he inventat els meus propis estudis, entens? Vaig tenir la gran sort de trobar la Marta Balada, i llavors, clar, ella tenia més estudis que jo. Però ens venia moltíssim, perquè jo sempre l'interrompia quan estava dient una cosa. Sí, però veus? Ostres, que bé, quina il·lusió, podríem fer, podríem inventar, podríem... Li donava el crit artístic als treballs que fèiem. Tot i amb això, vam fer un llibre que es diu Diàlegs amb la sorra, que són els 10 primers anys de Carrau. I després hem tingut la gran sort que Rosa Sensat ens van encomanar de fer aquesta col·lecció de fragments.
1: Fragments, sí.
2: Que és importantíssima. Jo crec que... Ara et diré una cosa així molt grossa. Jo crec que no hi ha res més a Barcelona en pedagogia que sigui tan bo com això. Però la gent no se'n dona en compte.
1: Home, jo crec que sí, que la gent et posa en valor. Com a mínim aquí a Sant Just seguríssim, sí, perquè... volia parlar dels nens, però m'ho poses també amb safata. L'any 2022, el municipi decideix posar el teu nom a un centre cívic. És un homenatge que, a més a més, es fa en vida, que això encara és més bonic, perquè és típic en aquest país, que només reconeixem la gent quan no hi és, i fer-te aquest reconeixement, deies tu, jo havia protestat molt, però no sé per què es veu que la gent m'estima.
2: Sí, perquè nosaltres estimàvem els nens. Ens els estimem. Els hi transmetem les vivències que ells m'han ensenyat a mi, no que jo els he ensenyat amb ells, entens? Aquí hi ha la diferència. Potser amb una escola és molt difícil que pugui, amb tant número de nens, a 22 o 23 nens, fer programes tan oberts, perquè els nostres programes eren quasi oberts, individualitzats quan calia.
1: Creus que en un entorn diferent, és a dir, en un entorn que no fos com el de Sant Just, el Carrau Blau, li hagués anat tan bé? Ho has pensat alguna vegada? És a dir, que no, vas anar a petar a un lloc on vas encaixar bé, perquè també Sant Just és d'una manera concreta?
2: Oh, i tant. Jo us tinc que agrair moltíssim, primera, per on està ubicat. Un entorn creador de natura estupendo, i que vosaltres, només us tinc que agrair que m'hàgiu deixat fer. Vull dir que podia fer el que volia i ningú em posava traves, entens? I el que volia eren coses senzilles. Després, ara tinc que dir, a mi m'han donat el Premi Marta Mata de Pedagogia, que és un premi important, l'any anterior l'havien donat en Boigues, precisament per aquestes coses senzilles, no? De saber transmetre als nens la meva tipus de creació artística. Me la guardava per mi, no la transmetia com jo pintava, però sí que escoltava a cada infant i volia donar-li l'apreci, l'estimació, el coneixement que ell pogués anar endavant d'un per un, saps?
1: Si haguessis de tornar a començar de nou, ho tornaries a fer?
2: Sí.
1: Sens dubte, no?
2: Sí, sí, sí. Ha sigut el que més m'ha marcat a la meva vida. És que...
1: I el futur, perquè la societat canvia, els lideratges canvien, ara la Soledat ja no està al capdavant del Carrau Blau...
2: Però també soc.
1: Estic segur que no estàs en un racó a l'ombra, que encara opines...
2: No, encara opino. I
1: no te'n calles ni una.
2: No, perquè...
1: Però tot i així, el Carrau ara l'està portant gent diferent, i per tant, sí, m'imagino que el projecte, malgrat mantenir l'esperit inicial, sí, estan canviant coses.
2: Sí, sí.
1: Com ho veus, el futur del Carrau? No.
2: El futur del Carrau el veig bé si les persones que ho porten pensen d'aquesta manera, entens? I sí, per ara pues, va com si jo és fugosa encara, entens? I jo soc a l'ombra, els hi dic idees, vaig a veure-ho, ara ja saps que fa poc van fer una exposició que en Gira està molt maca de tot el que havien fet durant aquest curs, que era preciós. I molt pedagògic i molt social, perquè ja vam trencar motllos no fer per Nadal cap adorno, no es diu adorno?
1: Ornament.
2: Ornament, per protestar contra moltes coses que passaven al món. O sigui que també està imbuït de les coses que passen, no? I com que ha sigut un any molt dur, quan el teníem que preparar amb la Laia a l'estiu, vam dir, jo no puc aquest any, no podem inventar coses alegres, tenim que inventar que se sàpiga que les guerres no...
1: Bé, també
2: no es podia.
1: El pensament crític, no? I que els nanos també pensin, és a dir,
2: pensin,
1: en el seu nivell...
2: En el seu nivell ho van entendre tan bé. Vam poder parlar inclús de política, que no en parlem
1: Sole,
2: mai.
1: Sole, ens queda molt poca estona i acabarem, vull jugar una miqueta. Si et sembla bé, farem un test amb preguntes i respostes ràpides per jugar, d'acord? Vinga, una paraula que defineixi Sant Just.
2: Magnífic.
1: Un color.
2: Verd.
1: Tot i dir-se carrer blau, tot i que va haver-hi el projecte carrer obert, però no entrarem perquè no tenim temps.
2: No, però no verd és totes les...
1: Un paisatge.
2: Una penya del Moro.
1: Un olor.
2: Les plantes quan creixen.
1: Un artista.
2: Un artista. Cézanne.
1: Un llibre.
2: Tota la col·lecció Fragments.
1: Una emoció.
2: Estimar.
1: Crear bé o crear lliurement?
2: Lliurement és bé.
1: I un lloc de Sant Just?
2: El Carrau, on ho sigui.
1: I una persona que t'hagi inspirat, que t'hagi marcat?
2: Amb la Marta Balada.
1: Doncs abans d'acomiadar-nos, sempre demanem als nostres convidats una cançó que t'hagi acompanyat en algun moment de la vida important, i avui has triat una cançó d'en Raimon, és així, oi?
2: Sí, Raimon, perquè a Can Ginestà vam fer tota una instal·lació de banderoles que anaven al vent i que eren paraules claus amb la creació artística.
1: Doncs, Soledat, gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Gràcies per haver-nos dedicat una vida sencera a despertar la creativitat de tants infants i per demostrar que l'art és sobretot una manera de mirar el món. Ha estat un autèntic plaer convidar-te al programa i a tots vosaltres gràcies per escoltar-nos una setmana més. Soledat, gràcies per haver vingut al Gent de Sant Lluc. Ha estat un privilegi.
2: No tens que donar les gràcies, sinó que jo tinc que donar les gràcies a vosaltres per haver suportat totes les meves accions, perquè me n'inventava de molt animals.
1: Sí, les hem suportat, però també les hem gaudit, creu-me.
2: Ah, sí, sí, això és veritat.
1: Un petó molt fort.
2: Gràcies, Marco.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia, els informa Natàlia Ramon. Hores clau per l'evolució dels incendis a la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila. Els bombers han contingut l'avanç de les flames i el perímetre no hauria crescut durant les últimes hores. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar a casa. Anna Valcarnero, i tenim la nostra enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic del Xavi Luna. Montse, bon dia.
3: Bon dia. L'incendi no creix des de fa 36 hores i els bombers ja es concentren en remullar zones calentes per evitar revifades, de manera que les pròximes hores es podria donar per controlat. És l'última hora que ha donat fa poca estona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: La evolució continúa siendo favorable. Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que pueda haber cualquier reinicio de incendios en zonas que pensábamos ya estaba consolidado o estable la situación.
3: Sánchez, que s'ha reunit amb els caps de l'operatiu d'extinció, ha subratllat que és el primer cop en la història d'Espanya que s'activa el nivell 3 d'emergència per un incendi. Ha demanat paciència i comprensió als veïns de Madrid i d'Àvila, que continuen evacuats perquè encara no saben quan els podran autoritzar a tornar a casa seva. De moment, no els poden garantir condicions segures. Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, Navalcarnero.
0: Més notícies, Marta Prat.
5: L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra la publicació digital La Directa per les investigacions periodístiques on van destapar la infiltració d'agents de la policia en moviments socials independentistes a Catalunya i al País Valencià. L'agència estudia interposar al mitjà una possible sanció econòmica que pot arribar als 7.000 euros arran de la denúncia que van presentar quatre dels policies que entre el 2020 i el 2023 es van infiltrar sense ordre judicial. La Directa defensa que les investigacions amb què va destapar les infiltracions són un exercici legítim del dret a comunicar. El periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest procediment sancionador pot establir un precedent molt perillós i ha demanat a la societat que no es quedi de braços plegats.
6: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el quart crim masclista d'aquest any a Catalunya. La víctima, de 34 anys, va morir després d'una agressió amb arma blanca de la seva parella al barri de Sant Martí de Barcelona i al vespre. L'home està en dependències policials pendent de passar a disposició judicial. Des de Girona, Eva Menor expressava la seva consternació.
7: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
5: I justament per evitar aquests casos i per detectar situacions de violència masclista, com més aviat millor, s'estendrà a tot el país l'anomenat Punt Lila mòbil, que servirà per acostar la població als serveis d'atenció disponibles al territori, però que també té un espai perquè les víctimes que ho vulguin puguin explicar el que els passa. Avui aquest punt mòbil és al Mercat de Salt, Clara Jordan.
8: Hola, bon dia. És una carpa on es poden fer tot tipus de consultes i demanar informació, però que també disposa d'aquest espai privat i confidencial on les dones poden denunciar situacions que han patit i demanar ajuda. Fins ara s'ha anat a 9 municipis on s'han acostat 600 dones, 60 de les quals van aprofitar per denunciar la violència masclista que patien. De moment, el Punt Lila recorrerà aquest estiu diversos punts de les comarques de Girona i a partir de setembre s'estendrà tot el país. Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
0: El Dans Àneu continua omplint de cultura les Valls d'Àneu. I confirma així l'èxit d'aquesta 35a edició. El festival encara a la recta final després de diversos dies amb moltes funcions exaurides. Un dels moments més destacats ha estat el concert de Magalí Sare al Borén amb el seu nou treball Descastada, que ara sentim. Borén, Pau Rovira, bon dia.
9: Bon dia. La cantant va presentar un espectacle íntim basat en el seu tercer disc, fruit de 3 anys de recerca sobre cants tradicionals de casament d'arreu del món. La proposta de Magalí Sare va emocionar el públic a través d'un viatge reflexiu sobre el matrimoni vist des de la perspectiva de les dones al llarg de la història.
10: Ha estat una feina de 3 anys i mig. Realment buscava una temàtica que em cridés molt l'atenció per després, al voltant d'això, fer tota mena de músiques i gèneres i lletres de tot tipus.
9: El Dans Àneu continuarà fins diumenge amb noves propostes de dansa contemporània, música i creació escènica, entre les que destaquen Turó, La vida als boscos amb Carlos Cuevas o el concert de Cluenda del grup Obeses. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Borén.
0: I als esports, Oriol Corral.
11: El Barça s'entrena a Birmingham en el tercer dia d'estada a Anglaterra, amb una sola sessió que ha començat a les 11. Avui se sumen a la concentració blaugrana el brasiler Rafinha i també el vicepresident Rafa Juste. Avui l'Espanyol juga el seu quart amistós de per temporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 i en directe per Esport 3. També juguen els dos equips catalans de segona divisió a 7:45 per Esport 3 també Girona-Castelló i a 9:15 Sabadell-Manresa. I la Unió Europea ha denunciat l'intent de la FIFA d'obrir la porta als inversors privats. Glenn Mikalev, comissari de la Unió Europea, ha declarat que la proposta podria topar amb el dret de la competència. La FIFA, una associació sense ànim de lucre, vol crear una societat filial per privatitzar els ingressos comercials i vendre'ls a inversors externs. I en bàsquet ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el 24 de setembre a casa contra l'Efes d'Istanbul i a la segona jornada visita Xavi Pasqual, el seu exentrenador a Dubai.
12: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat ahir dimarts 28 de juliol, va aprovar els dos únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni de col·laboració per la transformació de la carretera Reial, rebutjant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i Fatxó. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida, corresponent al manteniment i treballs en equipaments i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. Pel que fa a cultura, la programació de la festa del CUP de la Festa Major de Sant Just, prevista pel dilluns 3 d'agost, ja té cartell complet. Els jardins de Can Ginestà acolliran una jornada de música electrònica de 7 de la tarda a 3 de la matinada, amb les actuacions d'Inextable, DJ Nicolò D'Angioi, DJ Ruiex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat alguna sorpresa durant la nit. La festa repetirà per segon any consecutiu als jardins de Can Ginestà i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes a càrrec de DJs residents i de proximitat. I en cultura, Ràdio d'Esvern oferirà avui 29 de juliol un programa especial en directe per donar el tret de sortida de la Festa Major de Sant Just. L'emissora municipal es traslladarà als jardins de Can Ginestà per retransmetre en directe de 8:15 a 9:15 l'inici oficial de la celebració, incloent-hi la retransmissió íntegra del pregó, que anirà a càrrec de Soledat Sans i Serafini. El programa especial sortirà excepcionalment dels estudis de Ràdio d'Esvern per acostar-se a un dels actes més destacats de l'inici de la Festa Major. A més de seguir en directe el pregó, l'espai compartirà l'ambient coincidint amb l'arrencada de la festa. L'emissió es podrà seguir en directe al 98.1 FM i a través de radiodesvern.com, entre 8:15 i 9:15 del vespre, des dels jardins de Can Ginestà. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: so free.
1: I així són els matins a Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla, al 98.1 FM. Marxem ara a un nou espai de Preguntant s'entén la ciència, amb en Jan Vigata.
2: One, two, three, ho!
1: Preguntant s'entén la ciència, amb Jan Vigata. Jan Vigata, bona tarda, bon dia, bon tot, perquè bon ja no dia. Sé ni com presentar-te avui en aquest programa magnífic que tenim preparat per a la nostra audiència, ja anar tancant una mica aquesta temporada que ens ha donat moltes alegries i amb la qual has descobert una part que no sabíem que tenies, que era la de bon entrevistador.
3: Bueno, lo de bo ho hauria de dir algú, no? O sigui, ho hauria de dir alguna persona experta en això. Però
1: home,
3: bueno.
1: jo no em consideres prou expert a mi com per dir-t'ho?
3: Sí, ah, val, d'acord. No volia dir això. Però és que també ets el meu amic, no ets una persona imparcial.
1: Això és veritat, això és veritat. Doncs això, que en les primeres temporades de Pregunta en s'entén la ciència, tu venies, feies el teu espai, feies el teu speech, no? I a partir d'aquí, doncs aquesta temporada em vas dir, escolta, això de fer entrevistes pot estar interessant. Hem tingut entrevistes molt potents aquí en aquesta temporada de la Rambla, aquí a Preguntant s'entén la ciència. I bé, avui ens portes una d'elles que la veritat és que té pinta de que valdrà molt la pena. Explica'ns una mica, presenta'ns el convidat d'avui.
3: De fet, m'agrada molt que m'ho diguis això perquè, de fet, la persona que em va empujar més a portar les entrevistes aquí a la ràdio és el mateix convidat que porto avui. Aleshores, em fa moltíssima il·lusió. És el moment, també, és el tancament d'aquest programa. Hem fet dues temporades. I avui volia utilitzar una mica la frase feta aquesta que dèiem de «Dóna'm un peix i menjaré un dia, ensenya'm a pescar i menjaré tota la vida». Aleshores, perquè aquí el que hem estat portant és una mica l'actualitat científica, potser des d'un punt més divulgatiu que no periodístic, però és el que volíem portar al final. Aleshores, la ciència crítica,

0: tenim creatius, volem preguntar-nos coses, però avui el que volem donar també és, com a last dance, no, que farem avui, és una eina cap als oients. El que volem és que parlar sobre què és el periodisme científic de qualitat, donar algunes idees sobre quins indicadors podem utilitzar i donar eines als oients perquè puguin tenir una forma de consum més crítica quan llegeixen o veuen sobre ciència. Durant el programa d'avui estarem parlant sobre el projecte Percient X, estarem fent farem una tertúlia sobre el periodisme en l'actualitat i acabarem donant alguns consells més pràctics. Per això, avui em fa moltíssima il·lusió portar com a convidat el professor Michele Catanzaro.
1: Hola, moltes gràcies per invitar-me.
2: Doncs Michele Catanzaro és doctor en física de la UPC i professor del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa com a periodista freelance especialitzat en ciència per mitjans com Nature, Science, El Periódico, El País, entre d'altres, i ha guanyat diversos premis, entre ells el Internacional de Periodismo Rei d'Espanya 2014 o l'European Science Writer of the Year al 2016. Per si fos poc, és cofundador i coordinador de l'Observatori Percient X, que doncs, busca visibilitzar el periodisme científic d'excel·lència a la comunitat iberoamericana. Comencem una mica per aquí l'entrevista, si et sembla, Jan.
0: Sí, exacte. Primer, potser m'agradaria conèixer a Michele com a persona. I la meva pregunta és, llegint les teves biografies, hi havia una que parlava en primera persona i llegeix aquesta frase d'elles. Nací en 1979 en Roma i renací en Barcelona en 2003. Llavors, volia que ens expliquessis quin és el teu background i què significa aquesta frase.
1: Sí, jo soc, vaig néixer a Roma i m'he format allí, m'he educat allà, m'he llicenciat en física a Roma i vaig venir a fer el doctorat a Barcelona justament l'any 2003, i el doctorat en física, i el fet de renéixer, diguem, el sentit d'aquella frase és que per mi realment, com a professional, però una mica també com a persona, diguem-ne, m'he construït i m'he creat aquí, més aviat, en el sentit, bueno, saps, el primer lloc on vas a viure sol, o tens un sou, on pots una mica decidir com fer la teva pròpia vida. I després, aquí, bueno, jo ja quan estava a Roma, mentre estudiava física, havia començat a fer alguna col·laboració amb petits mitjans, i això jo pensava que s'acabaria. I al contrari, vaig arribar aquí en un moment, parlem de 2003, un moment pletòric abans, diguem, de la gran crisi de 2008-2009, on hi havia moltes oportunitats, molt moviment, tant en la ciència com en el periodisme. I llavors, bueno, em vaig construir com a professional aquí. No sé, ara tornar a Roma seria una mica tornar a començar des del començament. I, bueno, i després, bueno, els meus amics d'aquí, la meva parella és d'aquí, etc.
0: Que guai, que bé, que bé. I volia preguntar-te, perquè has mencionat que et vas doctorar en física i després vas saltar aquest pas al periodisme, que pot semblar molt diferent, potser no ho és tant. Què és el que et motiva a fer aquest canvi?
1: Bé, per un costat, es podria dir irònicament que els físics tendim a ser una mica arrogants, ok?
0: No,
1: és a dir, hi ha una
0: no
1: frase...
0: ho he dit jo.
1: Sí, sí. Hi ha una frase famosa, no?, d'un físic de començament del segle XX, no?, que quan va descobrir com solucionar, no?, l'àtom d'hidrogen, és a dir, un àtom molt, molt senzill, va dir, bueno, tota la resta és química, no?, com per dir, bueno, jo he fet les coses importants i la resta, bueno, són coses secundàries, no? Llavors, els físics tendim una mica a ficar-nos, no?, en totes les salses, així. Així, a nivell més personal, bueno, jo vaig fer com uns estudis com a nivell de batxillerat i d'institut humanistes, i llavors sempre havia tingut aquesta ambivalència, no? Per un costat, m'agrada la ciència, però també m'agrada mirar-la des d'una perspectiva molt global. El tema de la meva tesi i el meu doctorat era un tema interdisciplinari, xarxes complexes, on estudiàvem una xarxa social, una xarxa tròfica, el cervell, relacions entre persones, i sempre he tingut una mica aquesta manera de fer servir la ciència com una eina per entendre la realitat en general, no? Mm-hmm. I llavors, bueno, durant el doctorat vaig veure que sí, que m'agradava, va ser productiu, etc., però aquí, justament perquè eren aquells anys tan pletòrics, van sortir oportunitats també en això del periodisme, que teòricament s'anava a morir, és a dir, jo anava a ser el científic de tota la vida, no? Mm-hmm. I llavors, a final del doctorat, em vaig dir, ostres, per on em decanto? Segueixo la carrera acadèmica o la carrera periodística? Quina m'agrada més? En quina també crec que puc contribuir més? I vaig decidir que anava per allà. Però jo ho lligo molt amb aquesta idea de mirar la ciència no tant com una tècnica especialitzada, sinó com un fenomen social, diguem-ne, no? I també una eina de comprensió de la realitat.
0: Que maco. Sí que és veritat que jo crec que la visió que té la majoria de gent al públic, no?, sobre la ciència és molt tancada. I jo crec que a vegades el que fallem com a científics o com a comunicadors de la ciència és en transmetre com és realment la ciència des de dins, no? Com aquesta molt més col·laborativa, no una persona superintel·ligent en un laboratori, sinó a vegades projectes que poden ser milers de persones, no? Mm-hmm. Sí, sí. I em sembla superinteressant. Mm-hmm. Centrant-nos avui, com estàvem parlant, amb el periodisme científic, i volíem parlar, ficar el matís de qualitat. De moment no ficarem excel·lència, però mm-hmm. parlarem de qualitat. Mm-hmm. Quin seria per tu l'identificatiu d'un periodisme de qualitat?
1: Mm-hmm. Bueno, en primer lloc, una premissa, és a dir, no da igual si hi ha periodisme o no, sobre mm-hmm. ciència o sobre qualsevol tema. Okay? El periodisme realment fa una funció social molt important. Els últims anys anem una mica despistats, no? I el periodisme també ha anat despistat per molts anys, s'ha dedicat a fer altres coses, etc. Però realment és una peça clau de la democràcia. Imaginem que la ciència atravessa tota la nostra vida, des de l'intel·ligència artificial, com ens reproduïm, com ens comuniquem amb la gent, la nostra salut, el medi ambient, no? Aquesta calor que estem patint aquests dies, etc. No? Tot això no s'entén sense la ciència. La ciència és una dimensió fonamental per entendre això i per això és fonamental que hi hagi periodisme sobre això. No només per comunicar, per divulgar, sinó també per mirar, per investigar, per relacionar la ciència amb l'impacte social, etc. I és fonamental que hi hagi periodisme de qualitat. Per mi, periodisme de qualitat vol dir bàsicament un periodisme necessari, que no sigui prescindible, que no sigui decoratiu. Hi ha molt periodisme científic o divulgació científica que és prescindible, diguem, okay? Que és, bueno, entreteniment, etc. El periodisme científic de veritat és el que té un impacte en la societat, pregunta qüestions controvertides, no té por de posar el dit a la nafra si hi ha problemes, qüestions, que és capaç també d'agafar una mirada crítica respecte a la ciència, no? De la mateixa manera que com el periodisme cultural o el periodisme polític té una mirada crítica respecte a la cultura o a la política. Llavors, la qualitat ho fa això, fa que no sigui només, saps, aquella secció extra que la posen molt al final perquè, bueno, fa maco tenir-ho, sinó que sigui quelcom que realment té un impacte en la nostra vida, que el volem llegir, consumir, volem estar-ne informats perquè realment té un impacte, té una importància.
0: Clar, amb la introducció d'aquesta edició del President X vas mencionar aquest concepte de watchdog versus cheerleaders, no? O sigui, molt breument, podries parlar-nos una mica de què significa això i perquè veiem d'una forma més àmplia quina és la funció d'un periodista, no?, dintre el món científic.
1: Mm-hmm. Exacte. Sovint ens veuen o ens veiem els periodistes científics com una mena d'altaveus de la ciència. Okay? Mm-hmm. És a dir, la ciència és com una gran fàbrica de veritats i nosaltres el que hem de fer és traduir-la i comunicar-la a la gent. La realitat no és així. La ciència no és una gran fàbrica de veritats, és un mètode extraordinari per aconseguir resultats, etc., però no deixa de ser un fenomen social fet per humans, on hi ha totes les coses bones que fan els humans, però també totes les coses dolentes. Hi ha corrupció, hi ha fraus, hi ha abusos, etc. Okay? Llavors, com en qualsevol rama del periodisme nosaltres hem de mirar el nostre objecte, imagina't la cultura, no? Per exemple, típicament ens agrada, si escrivim de cine, ens agradarà, diguem, el cine, no? Però no tenim por de parlar dels problemes, de les qüestions, dels conflictes, de les contradiccions, de qüestionar cap a on ha d'anar al cine, etc. El mateix hem de fer amb la ciència. Llavors, el paper del periodisme científic watchdog, no?, aquesta idea del gos guardià, diguem-ne, és no senzillament un altaveu de la ciència, sinó algú que fa una crònica de la ciència, evidentment explicant les coses meravelloses que fa la ciència, però també sense crear una imatge fictícia, diguem, que després la realitat, com per exemple hem vist durant la pandèmia, desmunta, sinó explicant realment com funciona de veritat la ciència, amb les seves llums i les seves ombres. Com es fa qualsevol altre tipus de periodisme en qualsevol altra activitat humana.
0: Clar, imagino que a més durant la Covid va ser molt important, perquè clar, veiem aquests moments tan crítics on la ciència a més va a una velocitat, però després la gent et demana uns resultats a una velocitat completament diferent, no?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Clar, i allà també veiem els bulos, veiem la i sobretot veiem el periodisme científic, allà és extremadament rellevant, perquè quan una persona prengui una decisió basada en ciència o no, tindrà un impacte molt més gran que en altres conflictes, no?
1: Bueno, de fet, la pandèmia, et faig un exemple molt clar de la pandèmia que diferencia entre aquest periodisme que senzillament fa de megàfon o d'amplificador o de cheerleader, una mica de la ciència, i el periodisme que és més watchdog. Què vam veure durant la pandèmia? Que es produïen resultats sobre la marxa, aquests resultats es compartien, fins i tot es compartien en un format que no era la publicació clàssica oficial, i després, què podia passar? Que aquests resultats eren contradits per resultats successius. Clar. Llavors, tu i jo, que tenim formació científica, sabem que això és d'allò més normal, la ciència funciona així. Però tants anys de periodisme basat en dir hem descobert tal cosa, tal grup té la veritat sobre aquest tema, etc., va generar en la gent molt desconcert, perquè de sobte van obrir la caixa i van veure com funciona de veritat la ciència, que no és això una mena de, com deia abans, no? Una fàbrica de veritats, és un mètode fal·lible, que es va corregint, que pot agafar un camí i després decidir agafar-ne un altre, etc. No? Llavors, que en temps de pau, diguem-ne, no? En temps de no pandèmia, per exemple, fem un periodisme que posa de manifest tot això, que posa de manifest que tots els elements de dubte, fal·libilitat, de conflicte, de diferències, d'impacte d'aspectes econòmics, ideològics, etc., fa que el públic estigui més preparat en moment de guerra, en moment de crisi, diguem-ne, parlo de guerra en el sentit de crisi, no? Per, diguem-ne, entomar el desenvolupament real de la ciència, amb totes les seves contradiccions i amb tota la seva complexitat, perquè si no, si venem una ciència meravellosa, hi ha el típic Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no? Mm. És a dir, per un costat estem venent els científics com uns sants meravellosos que mai fallen, i després què passa? Que quan fallen, llavors, de sobte la gent els veu com Mr. Hyde, no? És a dir, com el dolent que ens està enganyant, etc. Cap de les dues coses és veritat.
0: Seu super, super important aquest matís. I, clar, en tot aquest context, estàvem parlant de la rellevància de la ciència, i amb això neix el projecte Per Científics. Aleshores, em podries explicar quina és la idea darrere, per què el fundes, i quins són els valors i i al final les conseqüències del projecte com a tal.
1: Sí, el projecte neix en el si de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, de la qual formo part des de fa molts anys, vaig estar també a la Junta a moderar la seva llista de correus, que és una associació que, si l'audiència no la coneix, recomanaria molt que la mirés, perquè realment té una activitat fantàstica en mobilitzar la comunicació científica a Catalunya, i neix en uns anys, això 2015-2016, que eren els anys més foscos de la crisi post-2008-2009, en què semblava que això del periodisme s'anava a extingir. Uh-huh. I per la crisi financera, per la crisi de model, etc. I llavors ens van dir, no, posem la mirada en el got mig ple, no en el got mig buit, perquè segueix havent històries que canvien el món, que salven vides, que fan caure persones dolentes o lleis injustes, no? Okay? Llavors vam dir, intentem posar el focus en aquestes històries de periodisme científic. Per què? Perquè això té un valor en si, perquè ho volem celebrar, ho volem donar a conèixer, volem animar la gent que ho fa i també volem inspirar les generacions successives per fer aquest tipus de periodisme científic. Un periodisme científic que no és senzillament aplaudir a la ciència i amplificar acríticament el que ens ve, diguem-ne, de l'aparell de comunicació de la ciència, sinó interactuar amb la ciència d'una forma madura i crítica amb un paper independent del periodisme científic. I com ho van fer? Ho van fer creant una gran base de dades d'exemples de periodisme fet d'aquesta manera en l'àmbit iberoamericà.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ara ens queden 3 minuts, farem una pausa i després continuarem la segona part, que farem una tertúlia. Ara, aquests per acabar. Clar, vosaltres, com deies, creeu una visibilització d'aquestes històries de periodistes superbons amb tot el context iberoamericà, i vosaltres creeu uns criteris per escollir aquestes històries. I molt breument, quins serien per tu els criteris més importants que veu utilitzar per escollir aquestes històries?
1: Bueno, són uns criteris que, per exemple, qualsevol pot interioritzar i actuar. N'hi ha molts, són 27 criteris, però alguns que destacaries. Per exemple, que els temes periodístics siguin generats pels propis periodistes. Mm-hmm. Hi ha moltíssima ciència que hi ha als mitjans, que és, bueno, surt una publicació acadèmica, una universitat fa una nota de premsa, nosaltres en parlem. Mm-hmm. Nosaltres premiem, privilegiem allò que el propi periodista genera amb la seva pròpia agenda i responent a les preguntes de l'audiència. Un altre element importantíssim són les fonts. Mm-hmm. És a dir, no ens limitem a, per exemple, parlar amb l'autor d'un treball i replicar el que diu, sinó busquem també fonts independents i també busquem fonts diverses. A la millor no només, si parlem d'un treball de salut, no només hem de parlar amb qui ha publicat aquest resultat científic, sinó també amb algú independent i també igual parlar amb pacients, activistes, associacions de consumidors, és a dir, tota una varietat d'altres actors que cada una té una expertesa a dir sobre aquell tema. No? En el cas del SIDA, sabem històricament que els metges sols no van poder fer-ho. Va ser també gràcies a la participació dels pacients. I potser un altre criteri interessant podria ser la qualitat, diguem-ne, estètica, diguem, del treball, que sigui un treball narrativament sòlid, que es pugui mirar bé en formats digitals, que tingui aspectes interactius, de scrolltelling, etc. Aquestes serien algunes de les característiques.
0: Fantàstic, doncs ens quedem amb això, ara farem aquesta petita pausa i passarem a la tertúlia i després recuperarem aquests criteris i parlarem també de consells més pràctics. Ara en un moment tornem.
2: Doncs fins ara, emplaçar l'audiència a aquesta petita pausa i a tornar a seguir d'aquí avui a Preguntant s'entén la ciència. Fins ara.

0: I després d'aquesta pausa tornem a estar aquí amb vosaltres per oferir la segona part de Preguntant s'entén la ciència amb Jan Bigata. En el programa d'avui, Jan, estem parlant sobre el periodisme, ho estem fent també amb aquesta vessant científica, evidentment. I ara, què ens planteges en aquesta segona part, en aquest segon tram del programa?
1: Doncs estàvem parlant de com ens agradaria veure el periodisme i el context actual, perquè estem parlant d'intel·ligència artificial, veiem xarxes socials... Però abans d'això volia fer una última pregunta, perquè havíem estat parlant sobre el projecte Per Científics i volia preguntar-li al professor Catanzaro si ens podria explicar alguna història que hagi sortit d'aquí i, sobretot, algun impacte que hagi tingut del qual estigués orgullós.
2: Sí, sí. Bueno, n'hi ha moltíssimes. Si un es connecta a percientex.net en troba gairebé 300, diguem així. Potser una de les històries de periodisme científic, així, el col·lectiu, el gremi dels periodistes i de les periodistes científiques ens fa sentir més orgullós dels darrers anys, és aquest famós article que va sortir al País en plena pandèmia, Un saló, un bar i una classe, de Javier Salas i Mariano Zafra, que segurament la gent se'n recordarà perquè era un exemple del que es diu scrolly telling, és a dir, que a mesura que feies scroll amb el mòbil, tu veies tres situacions, un saló, un bar i una classe, què passava si entrava una persona infectada en aquest espai amb finestra oberta o amb finestra tancada, ok? I veies que amb finestra tancada hi havia moltes més infeccions derivades. Això és un article que quan se li va donar, bueno, ha rebut tota mena de premis, l'Ortega Gasset, el Cable, que és un premi internacional de periodisme, es va dir que és un article que va salvar vides, perquè va sortir en un moment en la pandèmia, si us recordeu, al començament es deia manos, mascarilla, distància, no? I això va afegir un altre element que era ventilació, diguem. És a dir, al voltant de la publicació d'aquests articles es va començar a ser conscients de que la Covid es difonia per aerosols. I aquest article va ser el primer al món, realment, que ho va posar en el domini públic. Tant és així que va tenir milions de visualitzacions, es va traduir en molts idiomes, i per això es diu que va salvar vides, d'alguna forma, perquè bueno, va convèncer molta gent. Llavors, aquest seria un exemple d'aquest periodisme que no ve... No és aplaudir als científics, no és comentar sobre l'última publicació en una revista acadèmica. De fet, aquest article es va fer en col·laboració entre aquest periodista científic excepcional, Javier Salas, que és un periodista científic que ara és el director de Societat del País, és a dir, un periodista científic que controla, diguem-ne, tota la secció de Societat, que és una gran notícia per al periodisme científic, Mariano Zafra, que és un infografista, i un investigador que... al qual li van encarregar d'alguna forma les simulacions que sustenten aquestes imatges que veiem a l'scrolly telling. Llavors, una dinàmica veiem completament diferent a la del senzillament aplaudir a la ciència. Aquí hi havia una demanda de la societat que els periodistes han abordat amb el recolzament dels científics i amb una manera absolutament excepcional de comunicar.
1: Que maco. Molt bé. I ara volem continuar fent una breu tertúlia. Clar, vam veure el 2020 va ser un moment molt crític. Vam tenir la pandèmia, vam veure que tot canviava a teletreballar i tot es digitalitzava. Però no només això, des d'aleshores, clar, vèiem que l'IA en aquell moment era un moment molt primigeni i des d'aleshores ha evolucionat d'una forma impressionant. Amb això ens ha portat als deepfakes, no aquests vídeos fet a mia que fa que ja no puguis creure res, que cada cop és més realista. A més, estem amb l'era dels fake news, que ara tot internet està ple de notícies falses, no?, o fraudulentes. Llavors tenim com uns contextos que pot ser una mica complicat i això se'ns afegeix que, clar, ara cada cop la gent té més repercussió amb un mòbil i una compte de xarxes socials on gent que no té una titularitat o no té un coneixement de causa, no?, de temes mèdics pot donar la seva opinió. I no és un problema fins que veus que l'impacte que pot tenir, gent que pot tenir milions de seguidors, de gent que veu aquesta persona com un referent i que escoltaran tot el que digui. Clar, en tot aquest context... que ara és una mica desolador, no? Però quin és el paper del periodisme? Com ha canviat, potser? I què pot fer el periodisme com per adaptar-se a aquests moments?
2: Mm-hmm. Bueno, potser el primer missatge que m'agradaria donar és que espais com aquest, no? Aquest que estem tenint nosaltres, no? De dues persones humanes, no dues IAs, no? Que es parlen a base dels coneixements que tenen. No parlen senzillament perquè sí, i que això ho posen en comú a través d'un mitjà amb una població més general, és un espai que segueix tenint tot el sentit del món. Clar. Llavors, que no ens oblidem que enmig de tant TikTok i de tantes xarxes socials, etc., la majoria dels continguts bons i de qualitat els segueixen produint humans en contextos bàsicament periodístics, diguem. No, aquesta idea de que internet per si sol anava a generar notícies, informació, etc., no s'ha aguantat mai. Quan han sortit els blogs, es va pensar els blogs reemplaçaran el periodisme i no el van reemplaçar. Després les xarxes socials reemplaçaran el periodisme i no el van reemplaçar. La IA reemplaçarà el periodisme, no el reemplaçarà. Si el que estem parlant és de periodisme de qualitat. Podrà reemplaçar aquest periodisme d'aplaudiment, de replicar continguts generats per altres, però el periodisme de qualitat que et descobreix elements, històries noves, que et fa entendre les coses, etc., això encara és impossible automatitzar-lo o fer-ho a base d'una feina voluntarista, diguem. Okay? No. Llavors, el primer missatge és com vivim en una economia de l'atenció que hem de saber gestionar molt bé la nostra atenció, que li dediquem un temps al periodisme i al periodisme de qualitat. Després hi ha elements que són més contextuals, que no depenen només del ecosistema periodístic, que són, en primer lloc, la regulació. És a dir, els mitjans, els periodistes, etc., estem regulats per un conjunt de codis ètics, de lleis, etc., a vegades bones i a vegades no tan bones. Fins i tot sabem que a Espanya hi ha una llei mordassa que és massa forta, diguem, massa exagerada. Com és possible que mentre hi ha això, a la vegada tens xarxes socials en les quals s'estan difonent cada classe de barbaritat, d'informació falsa, per no parlar de violència, abusos, etc., i que aquestes empreses siguin irresponsables. L'Unió Europea està prenent cartes en l'assumpte, està regulant, etc., però és una batalla oberta perquè són empreses que són poderosíssimes, que en aquest moment, a més, tenen un poder polític, com estem veient als Estats Units. I potser el tercer element que diria, a més de la qualitat, diguem-ne, de fer cas al periodisme de qualitat, de que segueixi havent-hi un periodisme de qualitat. Segon, que hi hagi una regulació que premi la qualitat i castigui la desinformació. El tercer element és educació mediàtica. Okay? No. És a dir, no... A nivell individual, ara penso, no, en els oients i les oients que ens estan escoltant, a nivell individual no pot ser que el WhatsApp random del meu cunyat i un treball en un mitjà seriós tinguin el mateix pes. Okay? No pot
1: ser... El Telegram, que dius...
2: Exacte, no pot ser que qualsevol afirmació random a Telegram la posem en el mateix pes amb una afirmació que ens arriba d'un investigador, una investigadora en una universitat, etc. Això no vol dir que hi ha algú que té la veritat i algú que menteix sempre. Hi poden haver casos on també els mitjans seriosos, les fonts oficials, etc., n'hi ha d'aquests casos, que diuen coses equivocades, etc. El que no podem fer és tot una gran barreja on tot dona igual. Okay? I hem de tenir aquesta educació mediàtica, que vol dir la capacitat d'avaluar la qualitat del contenedor de la informació. No només de fixar-nos en el contingut, sinó de dir, bueno, quina és la reputació relativa, quina és la qualitat relativa, quina és l'historial de fiabilitat d'aquest contenedor a través del qual m'arriba la informació.
1: Clar, jo crec que aquí el que passa... Bueno, això ho he vist també en el meu context personal, però moltes vegades, quan tu tens una idea de que això no estic d'acord, això no m'agrada, pot ser ciència o pot no ser no ciència, tu ja comences a associar aquest mitjà amb una informació que no t'agrada. I de cop tens un mitjà que dius alguna cosa que et sents superraonable i que amb el teu cap tot té sentit, amb el teu logos, i a partir d'aquí dius, tot el que digui aquest mitjà potser comences a donar-li més pes.
2: Clar.
1: I a vegades una cosa et porta a una altra, perquè ara estem veient, això se'n va molt al tema, no? Però a vegades veus els nens de 17 anys que veuen un podcast que és sobre el gimnàs, amb 17 anys, que és una barbaritat, i de cop acaben parlant de criptobros, de com fer-te milionari amb 20, i de cop estava parlant d'un podcast misògin que et diu de com són les dones, i dius, i tot això perquè... Clar, comencen a connectar-se aquestes coses, no? I estàs amb una arrel de que tu buscaràs el que a tu et coincideixi.
2: Sí, això Mike Oldfield, que és un investigador de l'àmbit, li diu la metàfora del venedor de cotxes, no? És a dir, tu vas a una concessionari de cotxes amb l'idea que vols comprar-te un cotxe amb certes característiques, no? Mm-hmm. I el venedor què fa? Comença a dir-te no, però tu has de tenir wifi, has de tenir aquesta pantalla, etc. Llavors, típicament, què passa? Que o te'n surts del venedor superagobiat dient, bueno, no compro el cotxe...
1: Clar.
2: O acabes comprant un cotxe que no et volies comprar. Okay? Yeah. Amb la informació passa el mateix. És a dir, avui hi ha un tsunami d'informació que competeix per la nostra atenció, però nosaltres tenim el dia de 24 hores, el cervell és el mateix que teníem fa 4.000 anys i la nostra capacitat de processat és la mateixa. Llavors, davant d'aquest xorro d'informació no podem comprovar tot. Llavors, típicament es donen dues situacions. Una és la que dius tu, és a dir, selecciono només la informació que confirma els meus prejudicis. I això són, per exemple, això, els incels, les fake news, els antivacunes, etc. Però l'efecte més greu és la gent que comença a dubtar de tot. No només la gent que només compra el que li agrada amb ell o amb ella, sinó la gent que comença a dir, bueno, pues, tot és mentira, no pots fiar-te de res, posar un dubte, sobretot. I aquestes dues actituds que estic descrivint condueixen al mateix lloc, que els fets desapareixen i tu bases les teves decisions, per exemple, votar, en base a la teva identitat, no al que ha passat i als fets.
1: Yeah.
2: Sinó el bases en, bueno, qui se m'assembla més a mi, qui sembla que diu les coses com jo la vull escoltar, i això és el que després du a la polarització i tota una sèrie de problemes. Però per sort ens podem defensar d'això, és a dir, no, això no és un destí, diguem-ne, la societat, hi ha fins i tot metodologies que ens permeten defensar-nos d'aquesta situació.
1: Clar, és molt important això que dius, no? De com que algunes persones comencen a dubtar de tot perquè tot té com fractures, no? També, filant-lo amb el principi que dèiem, com sempre es ven la ciència com una cosa absolut i perfecta, a la que hi ha algú que tens un dubte, que és normal, perquè la ciència es va construint amb la informació que tenim al moment, comences a dir, ostres, això no funciona, clar. I a més tenim papers de gent que el que fa és crear desconeixement a propòsit, no? Quan tens alguna cosa que no t'interessa com a empresa, no? Comences a publicar articles estranys que no ho contradicten directament, perquè potser no pots, però posen en dubte, i ja està dient, bueno, clar, com jo no puc escollir perquè hi ha molta informació que es contradeix...
2: Absolutament. Pues... Això fins i tot té un nom. Se li diu agnotologia, que és la ciència de crear ignorància, diguem-ne, la tècnica de la creació de l'ignorància. Aquí els grans mestres de l'agnotologia històricament han sigut les tabacaleres, que són les que durant dècades van ocultar la informació sobre l'impacte en salut del tabac, i després aquell llibret el van aprendre, per exemple, les empreses petroleres, que durant dècades van ocultar els efectes de les emissions en el canvi climàtic, no? I és un llibret d'instruccions que moltíssimes entitats interessades en difondre la confusió, la desinformació, hi ha un famós llibre de la Noemi Oreskes que es diu Mercaderes de la Duda, Merchants of Doubts, és això el que estan generant aquest dubte generalitzat sobre tothom. I llavors nosaltres hem de desenvolupar aquesta educació mediàtica que ens permet lidiar amb aquest ecosistema tan complex.
1: Clar, i de fet, d'aquí parteix molt la idea del projecte Parlament de Percientics, no? Perquè al final no només aquest projecte, sinó que també teniu un buscador on presenteu i teniu una base de dades d'articles científics de molt bona qualitat, i també podem ensenyar als oients a identificar aquests articles que sí que han de tenir en compte o que estan ben fets, estan ben treballats. Pot tenir algun error, evidentment, com tot, però saps que té un treball i un professional darrere que són molt, molt, molt rellevants.
2: Sí, sí.
1: També, algun altre recurs que em vas mencionar que m'agrada molt, el de Science Media Center, que també té articles científics molt rellevants i superbons.
2: Science Media Center va orientat sobretot a mitjans, és a dir, és una organització, la directora de la qual, Pampa García Molina, és una de les millors periodistes científiques que hi ha ara a Espanya, i el que fa és produir ràpidament comentaris de científics, resums d'articles, etc., quan passa una notícia, perquè els mitjans s'hi puguin adreçar i potser suplir el que el propi mitjà no pot fer. Okay? Però no, això que dius és absolutament molt, molt important. Sí. És a dir, aquesta capacitat de orientar-se, no?, en aquest ecosistema tan complicat, l'hem de desenvolupar, i és l'educació mediàtica, és la capacitat de no tirar el nostre temps amb coses que no mereixen la pena, bàsicament.
1: Clar, la nostra atenció i també el nostre coneixement, perquè per molt que vulgui, o sigui, perquè molt que tu diguis, vale, això no és veritat, és que això és el problema, que les mentides sempre queden allà. I a la que, encara que es demostri que és mentida, si d'entre 10 anys hi ha algú que diu alguna cosa una mica semblant, diràs, quan aquell
2: llavors
1: va dir això,
2: era veritat,
1: potser sí que era veritat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, tenim un context una mica desolador, anem a portar una mica de llum. Uh-huh. Aleshores, la pregunta final per tancar aquest projecte és, clar, de cara als oients, què són els consells que donaries a la forma de consumir periodisme científic per fer-ho una forma més crítica, i si pots donar això, consells, recursos o alguns elements concrets a identificar per dir, vale, aquest article pot tenir-lo més en compte o potser els agafem més amb pinces.
2: Sí, un és el que apuntaves tu abans quan parlaves de Percientex, és a dir, comença a haver-hi bastanta evidència de que la millor vacuna, això m'ho va dir un investigador una vegada amb aquestes paraules, la millor vacuna contra la desinformació és consumir bona informació. Clar. És a dir, quan desenvolupem un hàbit de consum de fonts de bona qualitat, periodisme seriós, ben fet, informacions oficials, etc., desenvolupem com una intuïció de que aquell missatge random que ens ha enviat el nostre cunyat no pot ser tan sòlid, ok? Això és una cosa. I després hi ha aquell investigador que comentava abans, Mike Caulfield, el de la metàfora del venedor de cotxes, ell ha desenvolupat un mètode que és molt senzill, que es diu SIFT. SIFT són les inicials de Stop, Investigate, Find, and Trace. I són passos molt senzills. La primera cosa que ens diu Caulfield és, quan rebem una informació que ens afecta emocionalment, la primera cosa és parar. Perquè en l'economia de la informació, els desinformadors el que volen és la viralització. Llavors, la primera cosa és parar, que és un consell que donaven ja els estoics, els filòsofs grecs, etc. No? Davant d'una cosa molt emocionant, agafa una distància i mira tu amb una certa distància. Clar. La segona consell, la I, investigate, no és molt contraintuitiu, perquè és no cal que tu gastis el teu esperit crític amb qualsevol informació, sinó abans de perdre temps amb el contingut de la informació, mira el contenedor. És el WhatsApp random, el Telegram, un blog amb 200 seguidors, o és un mitjà una mica més seriós, una font institucional, fins i tot un influencer, una influencer que però té un recorregut una mica respectable, ha demostrat ser confiable, això. Llavors, si això no es dona, si veus que és una persona que és un propagandista o un blog que no té cap mena de context, un compte de xarxes socials que veus que és, no mereix la pena que tu perdis temps amb aquesta informació, no gastis el teu temps, el teu esperit crític amb això, oblida-te'n, no cal que intentis desmentir-la, per exemple. I l'altra cosa és si passa aquest filtre, si ja veus que aquesta informació que t'ha cridat l'atenció emocionalment ve d'una font que sembla ser més fiable, busca cobertura alternativa. Abans de donar-la per certa, busca, bueno, els altres mitjans seriosos, influencers fiables, fonts institucionals, estan donant el mateix missatge? Si veus un cert grau d'anonimitat, d'unanimitat, home, pot ser que allò t'hi pugues fiar, refiar, diguem, ok? Si veus que hi ha una controvèrsia, bueno, allà potser és un moment de dir m'ho crec, no m'ho crec, ho analitzo, investigo més, etc. No? Però el missatge, i després hi ha trace, que vol dir bàsicament, bueno, hi ha coses com per exemple si reps una foto, assegurar-te que és del lloc i del moment que et diuen, no? Com la famosa foto del camió de la Dana de València, que deien que estava ple de cadàvers i allò era un camió frigorífic fotografiat a Marroc, un any abans, que no tenia cap mena de sentit.
1: Imagina quan la IA pugui crear la imatge que tu vulguis, clar, també.
2: Exacte, però també allà és cert que els deepfakes són un repte molt gran, perquè coses que abans tu podies considerar fiables et plantegen un problema. La qüestió és qui m'ho està... Diguem-ne, el que Mike Caulfield defineix la reputació relativa d'un mitjà, no? És a dir, repeteixo aquesta idea, no compta només el contingut, compta el contenedor, compta el mitjà que m'ho està comunicant, no? D'un mitjà vol dir un mitjà de comunicació, però també vol dir una font institucional, una persona a les xarxes socials, etc. Però quina reputació relativa té aquest contenedor de la informació, no? Llavors, amb el deepfake és el mateix. Et dic la meva experiència personal. Quan tu fas scroll en xarxes socials, a vegades t'arriba allà un vídeo on veus, què sé jo, Trump fent pagança amb una persona. Jo ja no perdo temps a dir això m'ho crec o no m'ho crec, o coses que igual no són tan òbvies, diguem-ne, sí. No? Coses que dius, ostres, què sé jo, Pedro Sánchez dient tal cosa, o si veig que això ve d'una font totalment sense cap mena de reputació relativa, no perdo temps a emocionar-me amb aquest contingut, a comprovar si és veritat o no, etc. No mereix la pena, perquè al final d'aquest viatge pot ser senzillament que he perdut el meu temps,
1: clar,
2: que he estat gastant atenció, temps, capacitat crítica en quelcom que no ho mereixia. Okay? Llavors, més val desenvolupar una dieta molt més sana, basada en acudir a fonts fiables i també en sistemàticament treure's de sobre, no? Per exemple, fer una mica d'higiene del teu timeline. Si tu saps que aquella font és una font de propaganda que, tot i que igual és divertida, fa bromes, etc., però que diu coses que no són veritat, treu-te-la del teu timeline, perquè et generarà un soroll de fons que només et fa gastar el temps. Així.
1: Clar, jo aquí inclús afegiria una cosa, que és que he vist en alguns casos que hi havia una persona experta parlant d'algú que no era el seu camp d'expertesa,
2: uh-huh,
1: i a vegades és curiós, pot ser una persona crítica i a vegades deia unes barbaritats, pot ser, hi ha mil exemples, no? Però el que vull dir és que també que recordem que, com deies al principi, que els científics també són persones, també tenen biaixos,
2: sí.
1: I això, i veure, com deies, no? Quan hi ha sobretot un contingut, per exemple, un mitjà gran o alguna cosa que suporti això, que hi hagi diverses fonts independents,
2: absolutament.
1: Que estigui parlant i que siguin expertes en aquest tema. Que si una experta és un altre tema, pots escoltar-lo? Sí, però clar, ho has d'aprendre com, no com un expert, sinó com algú que pot tenir una opinió interessant, no?
2: Exacte. De fet, aquest mètode SIFT és un mètode una mica defensiu. És el mètode, la primera barrera que tu pots dir, no perdo el temps amb basura, amb coses que no mereixen la pena, ok? Mm. Però després, per Scientex va una mica per aquí, que és com desenvolupem un gust per la bona qualitat. Quan dic un gust vol dir una capacitat de dir això. Bueno, però aquesta història, home, m'hi puc fiar si només cita l'autor del treball, si només cita un científic i no cita fonts independents i no cita altra gent implicada, home, no tindrà tanta qualitat com una història que és molt més rica. O m'hi puc fiar si, per exemple, no em dona dades, no em dona informació detallada, quantitativa, sinó posa molts adjectius i moltes coses genèriques. Això ja va en un altre àmbit, que és dir, en informació que ja ha superat un mínim de barrera de qualitat, com podem detectar una major o millor qualitat. També és educació mediàtica, okay? Però ja això és filar més prim, i quan desenvolupem aquest gust ja no perdrem el temps amb coses, és a dir, una vegada que hem après a menjar, no sé, filet, ja no menjarem tant hamburguesa, o igual sí que en menjarem de tant en tant, quan estem cansats i tal, però sense que allò es converteixi en la nostra dieta de cada dia.
1: I sabent que no és un filet, que el problema és que ja sabràs que no és un filet, no?
2: Exacte.
1: I ara ja per acabar, de forma concreta, amb aquestes idees que estàs agafant, una persona agafa un article de periodisme sobre ciència, quines que serien els tres indicatius que pots veure més ràpid per veure si és una cosa que pot ser fiable o algo que pot semblar fraudulent?
2: Mira, et faig un exemple molt recent i molt candent, que és durant fa un parell de mesos hi va haver dos dies de bogeria on es deia que Mariano Barbacid, un oncòleg de Madrid,
1: sí,
2: havia curat el càncer de pàncreas. I hasta jo, que sóc un professional, quan vaig començar a veure un títol darrere l'altre, i aquest sí que va començar a sortir a mitjans i típicament més fiable, va dir, ostres, com se m'ha escapat això? Com és possible? No?
1: Sí.
2: I després tu veies aquesta història i la font que era una roda de premsa que havia donat Mariano Barbacid. Els que ho van fer bé consultaven fonts independents que deien, ostres, a mi això no em quadra tant, okay? I hi havia uns elements que havien de cridar l'atenció. Eren resultats que només s'havien fet en ratolins, no s'havien vist en persones. Mariano Barbacid té una empresa... Llavors té un conflicte d'interès sobre això, un conflicte d'interès tan reconegut que aquest resultat s'havia publicat en una revista acadèmica, es va arribar a retirar d'aquesta revista acadèmica al cap de pocs dies. No? Llavors, és aquest mirar-se les coses amb una mica d'atenció i aplicant aquests criteris, és a dir, com deia, hi ha molts criteris, no? Però això, per exemple, això es veia claríssimament que era una notícia que no havien descobert els propis periodistes, sinó que venia induïda molt clarament de un científic important ha convocat una roda de premsa per vendre la seva moto. Okay?
1: Yeah.
2: Això ja és una mica de red flag. Pot ser que estigui dient la veritat, però anem en compte, no podem fiar-nos només d'ell. Busquem si té fonts independents o no. Altres qüestions, té un interès en empènyer un missatge. Pot ser interès econòmic, però pot ser també interès ideològic o interès de posicionar-se en l'àmbit de la ciència. Llavors, tot aquest conjunt de preguntes ens pot permetre tenir una actitud més, diguem, estan més defensats davant d'aquest tipus d'informació.
1: Clar, jo amb això ja per acabar jo afegiria, potser també no, com els títols i les frases no, pots veure si una cosa és absoluta, si algú et diu que ha descobert com anar a la velocitat de la llum, evidentment pren-te amb comes, si parlem absoluts, com deies, si hi ha diverses fonts independents i això et diu que com a mínim és més probable que no tingui aquests biaixos, no? I a mi una cosa que m'agrada molt és veure si té fonts o no, que no tothom ho fa, però és una forma interessant de si poses les fonts originals ja pots fiar-te una miqueta més, no? Doncs moltíssimes gràcies, Miquele. La veritat és
2: que m'ha encantat.
1: Com deia, va ser la persona que em va empujar a portar aquestes entrevistes a la ràdio, per tant, s'està tancant un cicle preciós. De fet, del tema de càncer el vam parlar aquí també i vam portar a la Natàlia Jiménez, a la doctora, per parlar d'aquest tema, així que m'ha fet a mi il·lusió que parlis d'aquest tema.
2: Genial.
1: Doncs res, moltíssimes gràcies per tot.
2: A tu.
1: I res, als oients, ens continuem escoltant.
0: Doncs sí, un plaer avui tenir-vos aquí al programa, Miquele, Jan. Emplacem als oients que s'hagin perdut el primer tram del programa o que el vulguin recuperar al www.radiodesvern.com, allà teniu el podcast i ens podeu escoltar sempre que vulgueu i des d'on vulgueu. Una abraçada i cuideu-vos molt, que vagi bé.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible la Rambla d'avui dimecres 29 de juliol del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez. És un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. I res, emplaçar-vos al programa d'aquesta tarda, programa especial d'El Refugi des de Can Ginestar, amb el pregó de Festa Major de forma íntegra i també la prèvia i el post aquí a Ràdio Desvern. Que tingueu molt bona tarda i molt bon inici de Festa Major. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple desestima la reclamació sobre el conveni de la carretera Reial i modifica el contracte de la UIR. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 29 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El CUP revela el cartell complet de la seva festa, de la festa major, a Can Ginestar el 3 d'agost. Últims dies per participar en la votació dels projectes de cooperació de Sant Just. La ciutadania té fins al 31 de juliol per escollir els tres projectes que repartiran els 10.000 euros del pressupost municipal. La Camerata Sant Just s'estrena l'1 d'agost amb música de Hans Zimmer.

0: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat ahir dimarts 28 de juliol, va aprovar els dos únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni de col·laboració per la transformació de la carretera Reial, rebutjant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatxó. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida, corresponent al manteniment i treballs en equips i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. La programació de la Festa del CUP de la Festa Major de Sant Just, prevista pel dilluns 3 d'agost, ja té cartell complet. Els jardins de Can Ginestà acolliran una jornada de música electrònica de 7 de la tarda a 3 de la matinada amb les actuacions de Inextable, DJ Nicolo D'Angioi, DJ Ruiex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat alguna sorpresa durant la nit. La festa repetirà per segon any consecutiu als jardins de Can Ginestà i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes, a càrrec de DJ residents i de proximitat. L'entitat, el CUP, organitza aquesta cita dins de la programació de la Festa Major amb la voluntat d'oferir una alternativa musical oberta a diferents públics i consolidar l'espai de Can Ginestà com a escenari de la seva proposta electrònica. La votació dels projectes de cooperació internacional impulsada per l'Ajuntament de Sant Just entrarà en la recta final el 31 de juliol, data en què es tancarà el procés participatiu. La ciutadania encara és a temps d'escollir a quins projectes es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal, que es repartiran entre les tres iniciatives més votades, amb una aportació de 3.333 euros per cadascuna. En aquesta edició es pot triar entre 6 projectes de cooperació internacional vinculats a àmbits com la igualtat de gènere, l'accés a l'aigua, el suport a famílies desplaçades, la sanitat, la inclusió laboral i l'educació especial, desenvolupats al Senegal, Gaza, el Líban, Cuba, Kènia i el Nepal. Cada persona pot votar fins a 3 projectes a través del formulari habilitat per l'Ajuntament, on també es pot consultar la informació de totes les propostes abans d'emetre el vot. La música de cinema serà la gran protagonista de la Festa Major de Sant Just el proper dissabte 1 d'agost. Les escoles acolliran de 7 a 2 quarts de 9 el concert de presentació de la Camerata Sant Just, una nova formació musical professional que neix amb la voluntat de dinamitzar l'oferta cultural del municipi. Sota la direcció d'Adolf Gasol, l'orquestra debutarà amb un repertori dedicat àmpliament a les bandes sonores més conegudes del compositor alemany Hans Zimmer. El projecte de la Camerata Sant Just sorgeix d'una iniciativa impulsada conjuntament amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, i té com a objectiu principal apropar la música clàssica, de cinema i popular als veïns i veïnes, evitant que s'hagin de desplaçar fora del municipi per gaudir de propostes de gran nivell. A més, la formació neix amb un fort caràcter pedagògic i de col·laboració amb el teixit associatiu local.
1: Doncs mira, l'objectiu d'aquesta formació és apropar la gent de la ciutat a la cultura, a la música clàssica, a la música de cinema, a la música pop, per què no? És a dir, és una formació que pot acabar estant música doncs, des del principi del barroc, doncs, com farem el dia 1, doncs, música de pel·lícules, en aquest cas dedicat al gran compositor Hans Zimmer. No? La idea és aquesta, doncs, que la cultura estigui ja dintre de la ciutat, que la gent que li agrada la música no hagi de desplaçar-se a la ciutat de Barcelona o a la ciutat del costat de la vila doncs, per poder escoltar bona música. No? És una formació integrada per músics professionals, evidentment, amb la idea també pedagògica de col·laborar amb les entitats de la ciutat, és a dir, col·laborar amb l'Orfeó.

0: molta felicitat, perquè, com deia, serà el tret de sortida doncs, aquest concert inaugural i més siguem formant part d'aquesta festa major de la ciutat. No? I el concert doncs, el agafem amb molta il·lusió, amb molta valentia i, a més, amb moltes ganes, perquè el repertori que oferim, que és aquest repertori dedicat al gran compositor de música de cinema, el mestre Hans Zimmer, doncs ens fa especialment il·lusió, perquè és una música fresca, coneguda, que agradarà a tots els públics. Pot agradar tant a gent que li agrada la música clàssica com a gent que li agrada només la música de cinema o a gent que no ha escoltat mai música de cinema en directe. No? I la formació, amb els arranjaments que hem fet especialment per aquest concert, doncs els hem adaptat per la Camerata de Sant Just, perquè hem de pensar que la música de cinema està composada per grans orquestres sinfòniques. Nosaltres, en aquest cop ens presentem amb la Camerata de Sant Just en formació de càmera, i som menys músics que una orquestra sinfònica. Per tant, hem hagut d'adaptar aquests arranjaments, que els he fet jo mateix, i bueno, doncs amb molta il·lusió. I jo crec que a la gent agradarà el concert, així que convidem a tothom a que no falti.
1: Aquest concert de Festa Major serà el primer dels tres previstos per aquest any, que inclouran una actuació a l'octubre i un concert de Nadal en col·laboració amb l'Orfeó Enric Morera. De cara al futur i amb la inauguració del nou Teatre Auditori, la Camerata Sant Just preveu consolidar una temporada estable de 6 concerts amb solistes de renom. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Ràdio d'Esvern oferirà avui, 29 de juliol, un programa especial en directe per donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Just. L'emissora municipal es traslladarà als jardins de Can Ginestà per retransmetre en directe, de 8:15 a 9:15, l'inici oficial de la celebració, incloent-hi la retransmissió íntegra del pregó, que anirà a càrrec de Soledat Sans i Serafini. El programa especial sortirà excepcionalment dels estudis de Ràdio d'Esvern per acostar-se a un dels actes més destacats de l'inici de la Festa Major. L'emissió es podrà seguir en directe al 98.1 FM i a través de radiodesvern.com, entre 8:15 i 9:15, des dels jardins de Can Ginestà. La psicòloga transpersonal i veïna de Sant Just, Marta Martínez, ha visitat els estudis de Ràdio d'Esvern per presentar la seva darrera publicació, titulada El lenguaje de luz eres multidimensional. L'obra neix amb la voluntat de divulgar i familiaritzar el públic amb el concepte del llenguatge de llum, una eina de sanació i evolució de la consciència que l'autora fa 14 anys que canalitza a través de sessions individuals i grupals.
2: Sí, aquest llibre neix per donar a conèixer el llenguatge de llum. Doncs és algo que s'està despertant cada cop més en el planeta, però encara és molt nou. I la meva intenció és que cada cop hi hagi més persones que es familiaritzin amb ell, perquè jo crec que això anirà augmentant. Cada cop serem més i més persones que el canalitzarem fins que arribi un moment, que no sé si el veureu o no, que es parlarà en la humanitat. Per poder parlar del llenguatge de llum, hem de partir de que tot és vibració. Sí? De la premissa de que tot està vibrant. Nosaltres estem en una vibració constant i tot el que ens envolta també. Llavors, el llenguatge de llum són freqüències vibracionals que contenen informació, energia i consciència que tenen un impacte allà on aquestes freqüències van dirigides, ja sigui a persones, animals, a plantes, a l'entorn.
1: Durant l'entrevista, Martínez ha explicat que el llibre està estructurat en dues parts ben diferenciades. La primera se centra en la seva trajectòria professional com a psicòloga i en com va descobrir aquesta eina. La segona part detalla el mètode Eres, un procés de transformació profunda de 3 mesos de durada dissenyat per ajudar a dissoldre les capes subconscients que ens desconnecten de la nostra essència original, com ara els traumes infantils o les memòries uterines.
2: El llibre està dividit en dues parts. La primera part parla una mica de la meva història, no?, com a psicòloga transpersonal, i tot el meu recorregut que m'ha portat a fer el que jo faig. Jo des de fa més de 14 anys estic fent sessions de sanació i d'activació del llenguatge de llum a les persones que estan preparades per poder-lo activar, i explico tot el que he pogut anar entenent respecte al llenguatge de llum al llarg de tots aquests anys treballant amb aquesta eina de sanació i d'evolució de consciència. I després hi ha una segona part on comparteixo el mètode Eres, que el mètode Eres és un procés evolutiu de transformació profunda que dura 3 mesos, té 12 mòduls, i en cada mòdul treballem un aspecte que he pogut comprovar que al treballar-lo les persones experimenten una gran sanació.
1: L'obra no només ofereix un marc teòric, sinó que també inclou recursos.

0: cursos pràctics perquè els lectors puguin experimentar aquestes freqüències a casa seva. Entre els materials que s'hi poden trobar destaquen les canalitzacions pràctiques per connectar amb el cos energètic, meditacions guiades adaptades per diferents nivells d'experiència i exercicis per identificar i netejar les memòries limitants. Segons Martínez, actualment hi ha una major receptivitat cap a aquestes temàtiques gràcies a la popularització de pràctiques com el ioga, el mindfulness i la meditació. El llibre ja es pot adquirir a les principals llibreries i plataformes digitals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La coordinadora de festes de Sant Just s'encarregarà enguany dels mocadors de la Festa Major, que es posaran a la venda avui 29 i demà 30 de juliol al punt de venda d'etiquets a la plaça Jacint Verdaguer. Els mocadors, amb un disseny de verd Arbàs i Alba Galve, tindran un preu de 3 euros i es podran adquirir en els dos colors de la Festa Major, blau i groc. En cas que no s'hagin exhaurit, també es vendran a la barraca de la coordinadora de festes les nits del 31 de juliol i l'1 d'agost. Sant Just Desvern es prepara per acollir la segona edició del torneig amateur Let's Women Padel més 40, que tindrà lloc el pròxim 19 de setembre a les instal·lacions del Sant Just Padel Club al barri de Masllubí. Després de l'èxit de l'any passat, on es van aplegar 88 participants, l'organització busca consolidar aquesta cita esportiva adreçada exclusivament a dones de més de 40 anys.
1: L'any passat vam fer aquest torneig per dones de més 40 anys i volíem repetir perquè penso que va ser un èxit. Vam tenir moltes dones molt potents i estem molt contentes i volem repetir.
2: Correcte, ho vam celebrar el setembre de l'any passat i aquest any tornem a celebrar-ho el 19 de setembre al Sant Just Padel Club, que ara actualment es diu Bambolea, i van inscriure's 88 dones de més de 40 anys. Llavors el que volíem fer una miqueta era tornar a fer aquesta festa, que va ser molt, aquest torneig que va ser molt divertit.
0: Una de les principals novetats d'aquesta edició és la reestructuració de les categories per garantir una competició més equilibrada. Enguany es comptarà amb 4 categories diferents. El format de la competició assegura un mínim de 3 partits per parella disputats a 9 jocs en una fase de grups inicial que donarà pas a les eliminatòries. El torneig neix de la iniciativa de 4 amigues i jugadores amateurs de Sant Just amb l'objectiu de crear un espai de trobada on gaudir de l'esport i fer comunitat.
2: Bueno, som jugadores de pàdel, de fet és un torneig amateur, ho fem perquè ens agrada i no ho fem perquè ens hi dediquem, no? Però com que fa molts anys que hi juguem, hem jugat molts tornejos durant molts anys i aleshores el que vèiem és que hi havia una variació de nenes, noies des de 16 anys fins a 60, 70 anys que jugava. Aleshores vam dir, ostres, doncs per què no organitzem un torneig que sigui a partir d'una edat per poder doncs, equiparar una mica doncs, el que són les edats, una miqueta, no? I bueno, doncs ho vam provar i va tenir molt d'èxit. Que tinguin el nivell que tinguin, és igual, que s'apuntin, que s'ho passaran molt bé i que coneixeran moltes dones que els agrada el mateix esport i que, bueno, el que ens vam trobar l'any passat és que tothom ens va dir que s'ho havien passat molt bé, que es respirava un ambient molt xulo i molt adient a, bueno, els valors que tenim, no?, de dones esportistes, però que ens agrada el pàdel i que, bueno, compartir això, doncs, també doncs, ens uneix a totes, no?
1: És una manera fàcil de fomentar l'esport, sí. La veritat.
0: Les inscripcions estaran obertes fins al 16 de setembre i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible al perfil d'Instagram oficial del torneig. La inscripció inclou un complet welcome pack, servei de fisioteràpia durant la jornada, fruita fresca i la participació en diversos sortejos gràcies a la col·laboració de patrocinadors locals com Dona i Empresa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just Desvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva festa major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi de tiquets, i continuarà pel Centre Cívic Salvador Espriu, el carrer Ensem Clavé fins la Sala, la plaça Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'Esplai i la Sala, la CES Jove i Bandandarà col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei.
3: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi de tiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Claver fins al punt de la sala, pujarem cap a plaça Verdaguer, seguirem per on estaven els Joaníbols, que crec que es diu Parc en Sagrera, si no m'equivoco ara, uh-huh. I acabarem a la Barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem aguantat una parada, per així fer-ho més,
4: sí, més, dinàmic. Més dinàmic,
3: i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, uh-huh. deixem dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, Seas i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats, i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatjar els participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
3: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
4: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè jo soc una mica músic i em van agradar molt com ho van fer. I és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent. I doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any. I res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
3: Exacte. I la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que es personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
4: Redoble.
3: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencessin l'entrevista.
4: Exacte.
3: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o alguna
4: cosa. Sí. Molt de seny, però també molta rauxa.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern i també podeu anar a comprar els tiquets als establiments de Ciabatta de Sant Just. S'ha de pagar en efectiu i el mateix dia de l'activitat se'n vendran 50 més a la plaça de la Pau.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple desestima la reclamació sobre el conveni de la carretera Reial i modifica el contracte de la UIR. El CUP revela el cartell complet de la seva festa de Festa Major a Can Ginestar. Inextable, DJ Nicolò d'Enjoy, DJ Rui, ex-DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz actuaran el 3 d'agost en una jornada de música electrònica amb servei de barra i sopar. Últims dies per participar en la votació dels projectes de cooperació de Sant Just. La ciutadania té fins al 31 de juliol per escollir els tres projectes que es repartiran els 10.000 euros del pressupost municipal destinats al Fons Català de Cooperació. La Camarada Sant Just s'estrena l'1 d'agost amb música de Hans Zimmer.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 29 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna a Sant Just, torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Alerta màxima per la nova calorada que comença avui i que no ajudarà a controlar els focs que encara cremen. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: A partir d'avui tornarà a fer molta calor. Per això, avui a la Vall d'Uixó s'han afanyat a treballar amb els mitjans aeris tot el matí per aprofitar aquesta finestra d'oportunitat amb humitat més alta i sense vent. El foc encara no està controlat, Marta Prat.
2: No, i els bombers intenten estabilitzar el perímetre que en les darreres hores encara ha crescut més. Ja són gairebé 10.000 hectàrees calcinades.
0: La Vall d'Uixó, Coia Ballester.
3: I amb més de 80 quilòmetres de perímetre, de moment, és una filera inacabable de muntanyes ennegrides i ara el foc s'intensifica dins el parc natural de la Serra d'Espadà, on no poden arribar els mitjans terrestres dels bombers. De 16 poblacions desallotjades, només en 4 han pogut tornar els veïns a les seves cases.
0: A Madrid i a Àvila les coses sembla que van una mica millor. El foc no s'ha estès més, però ha cremat ja 75.000 hectàrees. Alguns veïns ja han pogut tornar a casa seva.
2: Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat al centre de comandament des d'on ha assegurat que les coses ja van millor, però que encara cal prudència.
0: Naval Carnero, Montse Poblet.
4: Prudència perquè, tot i que el perímetre del foc fa 36 hores que no creix, encara hi ha zones amb flames i amb l'onada de calor que ha començat avui, qualsevol punt calent pot revifar-se. El govern també demana paciència als milers de persones de Madrid i d'Àvila que continuen evacuades. Encara no se'ls poden garantir condicions segures per tornar a casa.
0: I ara hem de parlar d'un incendi que s'ha declarat no fa massa a Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès, i treballen una trentena de dotacions dels bombers i s'ha demanat el confinament dels veïns d'aquests municipis. De seguida en parlarem. I un altre dels titulars del dia, els Mossos d'Esquadra, alerten d'un augment de les xarxes d'explotació d'éssers humans i demanen col·laboració perquè les organitzacions criminals utilitzen cada vegada més les xarxes socials, els serveis de missatgeria i les plataformes digitals per captar les víctimes. Barcelona, Miquel Jarque.
5: Doncs sí, adverteixen d'una gran xifra oculta a més d'explotació laboral i sexual. Els nous canals directes amb els investigadors dels Mossos per denunciar de forma anònima l'explotació i tràfic de persones és stopexplotació@mossos.cat. També fan públic un QR que es distribuirà a les xarxes socials, centres de salut i al transport públic que enllaça amb un formulari per denunciar els fets.
0: I ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram. Pavel Durov és un empresari multimilionari que està al capdavant d'aquesta xarxa social amb més d'un milió de seguidors d'usuaris. Ara el Kremlin el busca amb noves acusacions. Moscou, Cristina Solies.
6: Rússia acusa Durov de col·laborar amb el terrorisme. Segons els serveis secrets, Telegram no ha fet res per evitar que la intel·ligència ucraïnesa utilitzi la plataforma per captar joves russos perquè cometin actes de sabotatge. L'empresari, que fa anys que viu fora de Rússia, podria arribar a enfrontar-se a cadena perpètua en el cas improbable que l'extradissin.
0: I a la cultura anirem fins a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè el Museu Thyssen obre temporada d'estiu. Sant Feliu, Fèlix Martín.
7: Hola, bon dia. Sí, ho fa amb una exposició en què una trentena d'obres de Modest Cuixart dialoguen amb quadres d'alguns clàssics d'altres contemporanis de la col·lecció de Carmen Cervera. La mostra es fa coincidint amb els actes del centenari de Cuixart. S'inaugura aquest vespre i es podrà visitar l'espai Thyssen de Sant Feliu fins al mes d'octubre.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià perquè començarem els esports, que avui tindrem una notícia, i és que Europa s'oposa al projecte de privatització d'una part del futbol mundial que pretén la FIFA, Ernest.
8: Doncs sí, és un escàndol. Concretament, el seu president, Gianni Infantino, després del Mundial d'Estats Units, va començar a moure fils i ahir vam saber que, sobtadament, vol crear una societat paral·lela que gestioni inversions privades a la FIFA. És a dir, una part de la FIFA la gestionarien fons privats. La UEFA, des d'Europa, que és l'organització del futbol europeu, s'hi oposa, però és que, a més, s'ha creuat ja la línia de la política i també la Comissió Europea, els governs, per exemple el de França, creuen que interessos lucratius estan posant en perill el bé comú del futbol mundial.
0: I ara ens interessem per la circulació. Mariluz García.
9: Bon dia. Doncs hi ha aturades a la Tuvia 2 a Castellbisbal, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril i tres vies tallades pel foc forestal a Mas Llorenç. La C51Z entre la Bisbal del Penedès i Rodonyà. La TV-2442 de la Bisbal a Mas Llorenç. I també tallada la TV-2141 de Montferri a Bonastre. A l'àrea de Barcelona la circulació força fluida.
0: I ja ens queda el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè comença una nova calorada. Tomàs Molina, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs sí, una situació, un episodi de calor intensa que probablement acabarà tenint també una part que serà onada de calor. De fet, s'ha d'explicar que això de l'onada de calor és una definició, en realitat. Són quan són tres dies en què se superen el percentil 98 de les temperatures més altes que s'assoleixen en qualsevol dels indrets on pot passar la onada de calor. Per tant, podem tenir calor molt intensa, però sense superar aquests llindars més elevats. Semblaria que a finals de setmana, potser entre divendres i sabte, diumenge o dilluns, en aquest període de temps, sí que es podrien superar llindars doncs, elevats, en què es dic, temperatures que s'assoleixen ben poques vegades. De moment el que tindrem serà aquesta calor intensa que s'inicia i que tindrà tota la setmana amb sol en conjunt, un sol que tornarà a partir de demà passat a estar molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió, i tenim una mica d'esperança de que no hi hagi aquesta onada de calor amb el pas d'una petita línia frontal que creuarà entre divendres i dissabte i que pot portar més ruixats, moviment de l'aire i que podria ajudar a suavitzar una miqueta la situació de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Us ho dèiem en començar, una trentena de dotacions de bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi als municipis de Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha decretat el confinament dels veïns d'aquestes localitats. Última hora des de Tarragona, Manel Sastre.
12: L'incendi ha començat poc després de les 12 del migdia en una zona de massa forestal que hi ha entre els termes de Mas Llorenç i Bonastre. Els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert als veïns de Mas Llorenç, de Mas Arbonès i també de les urbanitzacions properes a l'incendi. La Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També hi ha algunes carreteres locals tallades. Hi treballen 7 mitjans aeris i una vintena de camions d'aigua per intentar aturar el foc. Els bombers són optimistes perquè les flames van cap a una zona amb vinyes on el podrien aturar.
0: Tot això, com deia el Tomàs Molina, les portes d'aquesta nova calorada que tot just comença avui i podria allargar-se fins al 5 d'agost. Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arribarà el cap de setmana, Cristian Roldán.
13: Sí, a hores d'ara hi ha 43 municipis en el nivell 4 de perill, el més alt del Pla Alfa, i 3 espais naturals que estan tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres augmentin considerablement en les pròximes hores. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que en els pròxims dies les restriccions augmentaran principalment a causa de les condicions meteorològiques.
14: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament. I amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
13: Els agents rurals ens explicaven que preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central.
0: Doncs també amoïna l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, el que és més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny s'han desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta del personal d'emergències. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, bon dia.
3: Bon dia. Cinquena jornada d'un incendi que continua actiu i que manté desallotjades a més de 10.000 persones. Els bombers no poden accedir a les zones més enrabassades de la Serra d'Espadà, un parc natural amb orografia molt complicada i amb vegetació molt densa. La part positiva és que els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el matí, tot per un foc que va començar aquí, a la Vall d'Uixó, en dos punts diferents, i que tot apunta que és intencionat, com confirmava 3Cat Info Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València.
15: No n'hi ha novetat al respecte. Ja hem dit que és evident que no pareix que foren causes naturals. Per tant, aquestes línies d'investigació estan obertes.
3: Controlar l'incendi queda lluny, per això es reallotgen els veïns dels poliesportius més provisionals a llocs més confortables com residències d'estudiants. Una d'aquestes persones és la Berilda, veïna d'Alfondeguilla. Ella reclama més prevenció i així li va dir ella mateixa al president de la Generalitat Valenciana.
16: Que l'altre dia el president de la Generalitat de València ho havia dit. I el que tenen que fer és els barrancs, els rius, que ho limpien. Tota la vida has anat al riu i has agarrat les canyes que has volgut. Ara no te deixen agarrar ni un tomello. Això no n'hi ha dret, per l'amor de Déu.
3: El perímetre cremat d'uns 80 quilòmetres deixa un panorama desolador, amb fileres de muntanyes ennegrides, una darrere de l'altra, i amb alguns camps de tarongers o garrofers cremats. El Francesc Pagès explica també en declaracions a 3Cat Info quins són els camps de conreu que més fàcilment es poden salvar.
17: Només pots llaurar en un període de temps molt concret, tens que deixar una franja d'un 40% de vegetació, la vegetació quan ha plogut molt, clar, és un foco que si entra el foc és la pólvora. Les finques que estaven cultivades, llaurades, estaven perfectament... Els arbres estaven en general bé.
3: Encara hi ha 14 pobles evacuats.
0: Doncs també són hores clau per atacar els incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Tot i això, el president espanyol Pedro Sánchez assegura que l'evolució és favorable després que els bombers hagin contingut l'avanç de les flames i el perímetre es mantingui estable. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades i les persones evacuades encara no poden tornar a casa. Unitat Mòbil, Ana Valcarnero, Montse Poblet i en Xavi Luna. Montse, bon dia.
4: Bon dia. L'incendi es podria estabilitzar aviat si les condicions meteorològiques pitjors que quan va iniciar-se no tornen a complicar la situació. Després de reunir-se amb els responsables de l'operatiu d'extinció, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostrava moderadament optimista.
18: Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas. En un contexto complejo, estamos ya en una nueva ola de calor.
4: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat el nivell 3 d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat l'equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
19: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I, bueno, i previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí per aquest incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
4: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes i 11.000 persones encara continuen evacuades. A elles i als habitants dels 16 pobles d'Àvila, que tampoc poden tornar a casa seva, el govern els demana paciència. No se sap quan els podran garantir condicions segures per tornar als seus pobles.
0: Doncs, a banda dels focs, una altra de les conseqüències de la calor és també per les persones que no tenen llar. L'Ajuntament de Barcelona ha pres mesures i obrirà per

0: de l'Ajuntament de Barcelona explica per què calia obrir el refugi.
1: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que ja havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa la calor, i obrim no només aquest espai sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta, que forma part d'un pla de ciutat. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
0: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics.
2: I a Ceuta hi ha alerta que s'està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de més de 1.100 migrants en només una setmana. Els joves, la majoria del Marroc i d'Algèria, hi arriben nedant. Davant les costes de Ceuta es veuen aquests dies les embarcacions de rescat plenes de migrants i des del front marítim són visibles els flotadors. Cèlia Cernadas.
3: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb 600 adults i centenars més s'apilonen els carrers del voltant amb mantes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha descrit així el panorama.
4: Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la administración pública.
3: Des del govern de Ceuta i des de la Guàrdia Civil, que està assumint part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades a la recent sentència del Tribunal Suprem, que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant. També alerten que el fenomen va més enllà de l'habitual repunt de l'estiu.
2: Aquest estiu parlem de focs forestals, però si mirem més enllà, el Meteocat avisa que el Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos mai registrats. A Catalunya, però, els efectes no s'esperen fins a la primavera de l'any que ve i encara és impossible saber si es traduiran en més sequera o bé en més pluja, Toni Fortesa.
5: El Niño, recordem, és un fenomen natural caracteritzat per un escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic tropical. Aquest escalfament altera la circulació de l'atmosfera i pot influir en el temps arreu del món, també a Catalunya. Els models apunten que el Niño del 2026 podria ser excepcional. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus superiors a la mitjana. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, explica que els efectes a Catalunya arribaran, però que no s'esperen fins la primavera vinent.
6: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
5: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global, fruit del canvi climàtic, fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Això pot reforçar els efectes del Niño i afavorir episodis de sequera o de pluges molt abundants en diferents regions del món.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3, una pausa i de seguida tornem.
7: Catalunya migdia.
8: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
9: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
8: Cris Joanico, Llac Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
9: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
12: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
13: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya migdia.

0: Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que demanen la col·laboració ciutadana a través de dos nous canals anònims de denúncia, un codi QR i l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig els han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes, com ara OnlyFans, per ser explotades generalment en pisos clandestins. Barcelona, comissaria central dels Mossos, Miquel Jarque, bon dia.
1: Bon dia. Durant el 2025 i fins al 21 de juliol del 26 han identificat 19 dones i 5 homes víctimes d'explotació, la majoria per explotació sexual. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
2: En 36 investigacions, sí que la majoria són investigacions a organitzacions criminals que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Les 24 víctimes que s'han identificat formalment, 19 són dones, 14 en explotació sexual, 2 en explotació laboral, una en activitats delictives i les dues del matrimoni forçat.
1: Xifres que els Mossos d'Esquadra detecten sobretot a través d'anuncis massius a les xarxes socials, sempre amb enganys i sovint a través de plataformes de contingut per adults com ara OnlyFans.
2: Qualsevol xarxa social és factible de tenir un anunci fraudulent encaminat a una captació. Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresaris àrees que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online.
1: Els Mossos denuncien una gran xifra oculta del fet de l'explotació i obren dos canals directes amb els investigadors, a través de stopexplotació@mossos.cat i també a través d'un QR que es distribuirà a les xarxes socials.
0: Detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample i passarà a disposició judicial probablement demà. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili, Manel Laborda.
3: La víctima era la seva parella de 34 anys que va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. L'agressió ha passat en presència dels dos fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat avui el crim.
4: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
3: Fonts policials han confirmat que els Mossos van detenir la dona el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a l'home i als fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia.
0: I un altre dels recursos que ha posat en marxa el govern per detectar, en aquest cas, situacions de violència masclista com més aviat millor, és l'anomenat punt Lila Mòbil, un punt informatiu i de consulta, però que incorpora un espai privat perquè les víctimes denunciïn la violència que pateixen. Des de principis d'any ja s'han acompanyat una seixantena de dones. Aquest punt mòbil és avui al Mercat de Sala, al Gironès. Clara Jordan.
5: Fins ara, els punts liles es destinaven sobretot a espais d'oci nocturn. Ara es vol arribar a un ventall més ampli de dones i per això s'aposta, com és el cas d'avui, per mercats o piscines públiques, on hi ha molta concentració de gent. A banda d'informar, el punt incorpora un espai privat i confidencial on les dones poden denunciar situacions que han patit i demanar ajuda. La clau és la proximitat i la privacitat, com explicava la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
4: Tantes vegades ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
5: Aquest estiu el Polila Mòbil recorrerà a les comarques de Girona i a partir de setembre ja amb més recursos s'estendrà a la resta del país.
0: El Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i la decisió no depenia del Tribunal Europeu. Tot i això, sembla que la sentència de Luxemburg ha començat a esperonar la justícia espanyola, que encara té el gruix de casos pendents d'amnistia. Jordi Corbalán.
6: Sí, tots els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes les interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: Cas a banda, Jordi, són els membres del govern de l'1 d'octubre, amb Puigdemont i Junqueras al capdavant, que estan condemnats per malversació.
6: Sí, perquè els jutges Llarena i Marchena resisteixen a amnistiar-los per aquest delicte. Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional resolgui els recursos de les defenses per decidir si amnistien Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta de membres del govern a l'exili o condemnats amb inhabilitació. En el cas dels exiliats, l'amnistia representa l'aixecament de les ordres de detenció i podrien tornar a Catalunya.
0: I el Tribunal Suprem també té més casos sobre la taula, que si anés per feina podria resoldre directament sense esperar més.
6: Exacte, són casos com el de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Els va decaure la condemna per sedició quan aquest delicte es va eliminar del Codi Penal, però l'amnistia, encara que no tots l'han demanada, permetria esborrar-los els antecedents penals que els impedeixen, per exemple, treballar a l'administració pública.
0: I el mateix Suprem s'ha començat a moure, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, que són directament els interpel·lats per la sentència europea, aquests no han mogut fitxa.
6: O l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. És el cas del Tribunal de Comptes, que ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si afectaven el pressupost comunitari. L'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme dels CDRs, no ha fet res.
0: I a Catalunya també hi ha tribunals que han d'aplicar l'amnistia encara.
6: Sí, de fet, l'únic que ho ha fet després de la sentència de fa uns dies del Tribunal de Luxemburg és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també hauria d'aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que viu a Suïssa i està pendent de judici per desobediència. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia és el competent també per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové, actualment diputat, i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: I repassada l'amnistia, ens n'anem cap al Parlament perquè podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros, en funció de la gravetat, o la sanció es podrà quedar només en una amonestació pública. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar el reglament de la cambra per fer front, sobretot, als discursos de l'extrema dreta. Marta Corbalán.
7: Fins ara, els discursos d'odi ja podien ser castigats a través del Codi de Conducta dels Diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen en el reglament perquè tinguin cobertura jurídica. I és que el reglament té rang de llei i el Codi de Conducta no en té i, per tant, les sancions no estaven blindades jurídicament davant de possibles recursos. El jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, creu que s'haurà d'afinar molt bé què és un discurs d'odi perquè no es trepitgi la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Em dona aquesta sensació, és una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
7: La reforma del reglament, que s'haurà d'aprovar després de les vacances d'estiu, s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés amb una amonestació pública la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: I encara hem de parlar de més possibles sancions, perquè l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola Rahola, que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La multa podria arribar als 7.000 euros i se'ls obligaria a retirar part del contingut publicat. La Directa ha denunciat que és un atac al dret d'informació i al lliure exercici del periodisme, Marta.
7: Els quatre agents de la policia espanyola van denunciar davant l'Agència de Protecció de Dades que s'havia vulnerat el dret a la seva intimitat. La Directa, però, defensa que va fer un exercici rigorós de ponderació entre el dret a la informació i la protecció de dades personals. El mitjà va ocultar parcialment els rostres dels agents i va publicar únicament les inicials dels seus noms i cognoms reals. El periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
9: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
7: La Directa ha engegat una campanya de suport econòmic per poder afrontar les despeses que suposarà la seva defensa i que poden posar en perill la continuïtat del mitjà. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas.
0: Són 2:45. I avui s'havia de celebrar a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats per seguir tramitant la reforma del nou finançament. Finalment, el govern espanyol ha decidit posposar-la perquè el Partit Popular ha demanat un mes més per estudiar-la. La Generalitat no hi ha posat pegues, però el president Salvador Illa ha avisat al Partit Popular que ja no hi ha més excuses per seguir-s'hi oposant. Illa ho ha dit aquesta matinada des de Ho Chi Minh, al Vietnam, abans de volar cap a Singapur en la recta final de la seva gira. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
10: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data de la cimera no entrava en els plans de Salvador Illa, però l'ha entomat amb resignació i ha tancat files amb el nou calendari que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per satisfer el PP. Això sí, després d'aquest gest, el president ha exigit als populars que es deixin d'excuses i remin a favor del nou finançament.
11: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
10: Illa ho ha dit abans d'aterrar aquí a Singapur, on fa un parell d'hores s'ha reunit amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat. És, de fet, la trobada més rellevant, més important de la gira que està fent pel sud-est asiàtic, i un dels temes que han posat damunt la taula és el problema de l'habitatge a casa nostra. A Singapur, atenció, el 80% dels pisos són públics. Els construeix el govern, els ciutadans els poden comprar, però el contracte s'acaba al cap de 99 anys.
0: Els treballadors catalans fan de mitjana, atenció, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana. Això segons Comissions Obreres. El sindicat destaca que aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. Mireia Sala.
12: Comissions Obreres assegura que amb aquestes hores extres no cobrades els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
13: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
12: El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un ús abusiu de les hores extres.
0: Doncs a Lleida, l'Ajuntament i el Govern ampliaran el dispositiu d'acollida per a temporers sense sostre davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. Actualment, uns 180 temporers dormen al ras, una situació mai vista fins ara, Sofia Cabanes.
14: Segons constaten, des de la Paeria de Lleida, a partir del 25 de juny es va detectar un increment molt important de persones que arribaven a la ciutat buscant feina a la campanya de la fruita. Alguns també manifestaven que estaven treballant però dormien al ras a la zona firal dels Camps Elisis, una situació extraordinària que ha fet activar un pla de xoc. Dilluns que ve s'oferiran 160 places noves al pavelló 4 de la fira durant 13 dies. Se sumaran a les 100 que ja hi ha al pavelló 3. Els tècnics de la paeria comprovaran quins dels usuaris estan treballant i informaran a Inspecció de Treball perquè actuen contra els empresaris que incompleixen el conveni i no els ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia Carlos Enjuanes.
15: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
14: La paeria ha atès des de principis de juny gairebé 2.000 temporers, el doble que els darrers anys. Un dels motius que poden explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: Doncs encara parlem dels treballadors perquè BMW se suma a l'onada d'acomiadaments de la indústria automobilística alemanya. Afectada per la crisi del sector al país i per la competència xinesa, la companyia vol prescindir de 8.000 treballadors entre aquest any i l'any que ve. Els oferirà, diu, sortides voluntàries. Berlín, Jordi Regàs.
16: Bon dia. Els treballadors que BMW vol animar perquè marxin de forma voluntària són aquells que no estan vinculats estrictament a la producció. La idea és oferir jubilacions anticipades i baixes indemnitzades, principalment a Alemanya, per retallar uns 8.000 llocs de treball. Amb aquesta operació, que compta amb l'acord dels representants dels treballadors, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. El motiu és la important caiguda de vendes en el mercat xinès, que fins ara aportava beneficis importants. De fet, això mateix és el que li està passant a bona part de les marques alemanyes d'automoció. El mercat xinès compra vehicles xinesos i cada cop dona més l'esquena als fabricants europeus. Mercedes-Benz ahir va presentar els resultats del primer semestre amb un benefici de 2.500 milions d'euros, una xifra, però, que amaga una caiguda en la divisió dedicada als turismes d'un 26%, un percentatge que, en el cas dels turismes venuts a la Xina, assoleix una caiguda del 30%.
0: Rússia ha emès una ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. Pavel Durov és un empresari multimilionari nascut a Rússia, però amb passaport francès i també dels Emirats Àrabs Units, i que està al capdavant d'una xarxa social amb més de 1.000 milions d'usuaris. El Kremlin l'ha acusat de no retirar material de Telegram que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
17: Bon dia. En concret, recriminen a Durov que no hagi eliminat un chatbot de cites anomenat DaVinci, que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per captar joves, alguns menors d'edat, per forçar-los a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kif hauria reclutat així almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenko, explica com s'ho feien.
18: Fent-se passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus comptes i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
17: Fa mesos que el govern rus bloqueja Telegram al país per pressionar Durov perquè s'avingui a col·laborar amb les autoritats. Segons els serveis secrets, el fundador de Telegram es troba actualment a França, però si aconsegueixen extradir-lo i jutjar-lo, s'enfrontarà a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Telegram ja respost publicant una fotografia de Durov aixecant el dit del mig.
0: I nous atacs entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. La represa d'aquestes hostilitats ha fet tornar a pujar el preu del petroli un 4%, Cèlia.
19: L'última pausa en els bombardejos a l'Orient Mitjà no ha durat, doncs, ni una setmana. L'Iran ha disparat míssils contra bases dels Estats Units a Jordània que han estat interceptats. El règim de Teheran també assegura que ha atacat 3 petrolers a l'estret d'Hormuz, un indret clau, recordem, per al comerç mundial de gas i petroli. Els Estats Units, junt amb l'Aràbia Saudita, han bombardejat a l'Iraq també grups que tenen el suport de l'Iran, i aquí es fa responsable d'atacs a instal·lacions petroleres saudites i a bases militars nord-americanes.
20: Catalunya migdia.
0: Moment per la cultura. La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en la nova exposició que avui inaugura al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa anys, hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Anem cap a Sant Feliu de Guíxols. Fèlix Martín.
2: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
21: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
2: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Coincidint amb la presentació que a migdia, des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és, i és ferm.
22: Seguim amb aquest compromís, simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
2: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.
0: Transformar l'ansietat en un còmic. Això és el que han fet la guionista Áurea Muñoz i la dibuixant Judit Crehuet en el seu últim treball, Respira, que publica Planeta Còmic. Posa encara a un trastorn que a Catalunya afecta prop del 17% de la població i la majoria són dones, Valèria Obereda.
23: La protagonista de la història és l'Elise, que ja a la primera pàgina es diu Respira. Áurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, també se l'ha repetit molt.
24: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no? Que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de para un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
23: Escriure-la va ajudar a canalitzar els seus sentiments i Judit Crehuet hi va posar la imatge. Tot passa en una illa que fan servir com a metàfora visual.
24: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
23: Segons les autores, comunicar-se i escoltar són claus per començar a superar l'angoixa i ajudar a qui la pateix. També, com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
20: Catalunya migdia.
0: I a 19 minuts per les 3, és moment dels esports. Ernest Macià, bon dia. Un dia de retrobaments a l'estaix del Barça Anglaterra.
1: Sí, perquè torna Rafinha, torna el vicepresident Rafael Juste, no Joan Laporta, que ha tingut un problema de salut, però que tornarà o que segurament s'incorporarà els propers dies quan hagi estat donat d'alta. I avui és també dia de partit de pretemporada per l'Espanyol, el Sabadell i el Girona.

0: Dia 3 de la pretemporada del primer equip masculí del Barça a Anglaterra, dia 2 de l'Espanyol i del Barça femení. A aquesta hora estava prevista l'arribada d'un pes pesant del vestidor a la concentració, Rafinha, la d'Anglaterra, i és que l'extrem brasiler del Barça torna, és un dels primers futbolistes que tornen després d'aquell llarg estiu de Mundial. El que fem ara mateix, doncs, és marxar cap a Birmingham per saludar el nostre enviat especial, Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda, efectivament. Rafinha ja és a les instal·lacions del Barça a Anglaterra, al Regne Unit, on s'ha incorporat avui mateix. Ha arribat aquest migdia, provinent de Barcelona, en un vol directe, i Rafinha ja és amb la resta dels seus companys per formar part d'aquest estatge de pretemporada. Òbviament, encara és d'hora per pensar que Rafinha hagi de tenir minuts en el partit de divendres contra el Birmingham. Tot just serà una presa de contacte de Rafinha amb la gespa després de força temps lesionat, perquè no oblidem que es va lesionar a final de la temporada passada, es va perdre la recta final amb els duels decisius contra l'Atlètic de Madrid, va arribar a temps al Mundial molt just i va recaure d'aquelles molèsties musculars, li van impedir desenvolupar-se amb normalitat durant el Mundial i va haver de viure l'eliminació del Brasil contra Noruega des de la banqueta. No ha estat el millor estiu per Rafinha, segurament. Això provoca també certes tensions amb el club, però en fi, avui és el dia de retorn d'un dels homes importants a l'11 de Hansi Flick, també un dels pesos pesants d'aquest vestidor del Barça, d'un Rafinha que encara aquesta nova temporada amb moltíssimes ganes.
0: Molt bé, avui també venia aquí a la concentració Rafael Uselvis. S'ha dit alguna cosa de Joan Laporta, de l'estat de salut? Sembla que està tot controlat i que la cosa anirà bé. Alguna cosa s'ha comentat a la concentració?
1: No, bàsicament que sembla difícil que el president del Barça, Joan Laporta, pugui venir a l'estatge de pretemporada. Ho farà en el seu lloc Rafael Juste, el vicepresident esportiu i vicepresident primer, que arribarà aquesta mateixa tarda a les 8 del vespre, hora catalana, serà a Birmingham per acompanyar l'equip. Avui havia d'arribar també Deco finalment, en principi divendres, el dia del partit contra el Birmingham, serà quan s'incorpori aquest estatge de pretemporada amb la resta dels seus companys.
0: Sense notícies de Mercato, intueixo, no?
1: No, ara per ara no, el que ja són notícies a nivell institucional, perquè aquest matí s'ha celebrat la reunió de la Junta Directiva, ha començat a 11:15 del matí, i una reunió que bàsicament havia de servir per fixar la data de l'assemblea que ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs a tomb de les obres del Camp Nou. És una reunió de Junta Directiva que no ha presidit Joan Laporta, sinó que l'ha liderat el vicepresident primer, Rafael Juste, perquè Joan Laporta és encara a l'hospital, tot i que, pel que sabem, Joan Laporta s'ha connectat de manera telemàtica, almenys una estona, aquesta reunió de la Junta Directiva.
0: Molt bé, avui us convido a tots els oients a que escolteu el Tot Costa, perquè el Tot Costa, a tu ja no, Salmurri, perquè sé que hi seràs, però el Tot Costa avui entrevista un jugador de la primera plantilla al Barça que bé no ho ha estat passant últimament.
1: No, Fermín López, que aquesta setmana ha començat el treball amb el grup, encara queda per tornar a veure'l sobre la gespa amb normalitat. De fet, ell s'ha fixat el partit del trofeu Joan Gamper del dia 19 d'agost com la data de retorn, i és un Fermín que va viure al final de la temporada passada. Va ser el moment més dolç de la seva carrera, però que se'n va anar tot a no risc en el partit contra el Betis, que es va lesionar i li va impedir jugar al Mundial, i ha convertit el moment més dolç a nivell esportiu en l'estiu més dur de tota la seva carrera.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé, i aquest estiu doncs va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
0: Molt bé, Ramon, et deixo anar a dinar. Bueno, a aquesta hora a Anglaterra ja heu dinat, suposo, no?
1: Sí, bé. No, sí,
0: teòricament, almenys.
1: Els anglesos hi han dinat.
0: Com a marc teòric, sí. Després ja... Sí. Molt bé, el proper partit del Barça en 48 hores?
1: Divendres, sí, contra el Birmingham, sí.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Gràcies. I aprofito que tinc aquí el Joan Fitó per seguir parlant del Barça, el primer equip de futbol, perquè no és a Birmingham, però el Joan Garcia, el porter de Sallent, doncs que avui ha visitat Joan al seu campus a Tordera i ha reconegut que després del Mundial té un somni molt clar, que és el de
3: la Champions. I a més n'ha parlat Joan Garcia de forma atrevida, de forma oberta. Tornarà a la feina d'aquí uns dies, encara n'hi queden alguns de descans, però avui el Soccerland Catalunya Tordera ha visitat el seu campus. Diu Joan Garcia que després del primer any al Barça, l'objectiu ara, ho deies tu, és guanyar la Lliga de Campions.
4: Crec que, bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial, i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
3: un Joan Garcia que en cap cas s'ha volgut mullar sobre el mercat, com a bon porter ha rebutjat totes les pilotes sobre Julián, Rodri o també Aymeric Laporte. Això sí, ha estat molt clar amb un company seu, diu Joan Garcia, que vol que Ferran Torres continuï al Barça. També missatge d'ànims del porter de Sallent cap a Joan Laporte. I ara t'ho deia, els internacionals espanyols tornen un pèl més tard, van acabar també més tard al Mundial. Els 8 futbolistes de la selecció espanyola tindran poc més de 9 dies d'entrenaments. Tot i això, diu Joan Garcia que es veu sent titular al camp de l'Elx.
4: Sí, clar que sí. Evidentment estic de vacances, entre cometes, com tu dius, perquè no estic anant amb l'equip a entrenar, però bueno, no parem. Segueixo entrenant, perquè crec que és un moment, doncs, quan no hi ha competició, que pots exigir molt més els entrenaments, i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició, i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, crec que sí.
3: També paraules d'elogi cap a Pau Cubarsí, diu que serà el millor central del món aviat, també cap a Lamin. Ha fet un bon Mundial, diu Joan Garcia. Sobre el Madrid i els fitxatges que ha fet el conjunt blanc, diu que cap por, que el Madrid ha fet bon equip, però que aquest Barça pot guanyar a qualsevol.
0: Bé, i aquells que trobeu a faltar el futbol, que fa dies que no se'n veu, doncs resulta que estem de sort, perquè avui juguen l'Espanyol i els dos equips catalans a segona. Avui, a més, és el quart partit ja de pretemporada de l'Espanyol, és a terres britàniques, és contra el Burnley. El partit el podreu seguir, a més, per Esport 3, una vegada el Sergi Andreu hagi acabat el Tot Costa. Sergi, com
5: sí.
0: Estem? Bona tarda.
5: S'han esperat, de fet, hem quadrat els horaris.
0: Exacte.
5: Sí,
0: molt bé.
5: A dos quarts i a tres quarts comença l'Espanyol.
0: Doncs allà el tindreu, el Burnley Espanyol, però mentrestant els despatxos tenen feina, Sergi?
5: Sí, mira, tenen feina perquè la prioritat és l'arribada d'un central, i aquest matí, a primera hora, el diari Esport ha avançat que l'Espanyol estaria negociant amb el central serbi Giancarlo Simic, d'origen alemany, que pertany a l'equip de l'Aràbia Saudita, l'Al Ittihad. És un central jove de 21 anys, internacional, format a l'Stuttgart, que també ha passat pel Milan i l'Anderlecht. Des d'aquest estiu pertany, però, al Ittihad. Això vol dir que arribaria cedit amb una opció de compra. Des del club no donen res per tancat, no hi ha res fet, tot i que no neguen que sigui una bona opció, una opció ferma, per completar la parcel·la dels centrals. En el capítol de sortides, un parell de jugadors. Ja fa dies que ho diem. Miguel Rubio, que ho té molt a prop amb el Valladolid, i el lateral dret, Rubén Sánchez. Rubio, de fet, ja no és a Anglaterra i, per tant, no jugarà avui aquest amistós que deies, Ernest, contra el Burnley. Veurem si Rubén Sánchez té minuts o no. Tot això el dia que l'equip estrenarà la tercera equipació. Recordem que l'Espanyol va arribar ahir al migdia a Anglaterra, a la tarda ja es va entrenar, i que el club avui, el que jugarà contra l'Espanyol, el Burnley, acaba de baixar a la segona divisió anglesa, i que pertany també a BSL, el grup d'inversió d'Alan Pace, que és el màxim accionista de l'Espanyol. Serà una mena de derbi d'empresa, perquè ens entenguem, això d'avui. Per tant, a partir de 3:15, Burnley Espanyol. Per cert, un apunt més, si em permets. S'estrena avui el femení. Juga després d'uns dies de preparació, arriba el primer amistós. L'equip de Sara Monforte, 9 cares noves a la plantilla, juga aquesta tarda, 7:45, contra el Tenerife, a la illa de Fuerteventura.
0: Que també juga el Girona, i juga aquesta tarda el tercer partit de l'Espanyol, era el quart, el Girona el tercer, i a més també contra un rival de segona divisió, el Castelló. Oriol Corral.
6: Sí, un Castelló que va perdre les semifinals del play-off de sense primera temporada passada contra l'Almeria. Partit el del Girona a 7:15 a la Ciutat Esportiva, i es podrà veure per Esport 3. Els de Quique Álvarez, que van preparar ahir el partit ja amb una doble sessió amb Cristian Estuani. El Girona ja ha jugat 2 partits de preparació, una victòria per 1-3 contra l'Olot i la derrota per 0-1 amb l'Alavés de la primera divisió.
0: I l'altre equip català de segona, el Sabadell, que també juga avui, ho farà 9:15 contra el Manresa.
6: Rival de la segona federació per l'equip de Ferran Costa, el Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada, i va empatar 1 contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. I avui la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya Masculina, que jugarà el Sabadell. El partit contra el Barça Atlètic es disputarà el dimecres 2 de setembre, a 9:15 del vespre, a la Nova Creu Alta. La final, per tant, torna a ser a Sabadell, com la temporada passada, quan el Girona va guanyar l'Espanyol als penals després d'empat a 0. El partit, per cert, es podrà veure per Esport 3. Les entrades encara no són a la venda.
0: El Madrid va guanyar ahir el seu segon partit d'entrenament d'aquesta temporada contra el Leganés. Ho va fer de manera, Josep Gaia, bastant contundent.
7: Sí, va ser una victòria per 4-1. Valverde, Gonzalo García, Mastantuono i Rubén Pulido en pròpia porta van ser els golejadors del conjunt blanc. I per part del Leganés, l'exjugador del Barça Atlètic, Naim García, va ser qui va fer el gol. Cap dels nous fitxatges d'aquesta temporada va participar en el match, ja que encara tenen permís de vacances pel Mundial. Dumfries va ser-hi, però va seguir el partit des de la grada, junt amb el lesionat Rodrigo. Dissabte, el Madrid jugarà el seu tercer amistós, el primer partit a porta oberta a Àustria contra la Fiorentina. El club blanc ha confirmat un nou amistós per aquesta pretemporada, serà contra el Schalke 04 el 16 d'agost a Alemanya. A priori serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost a 2:15 del vespre.
0: Molt bé, i estem pendents, hem estat pendents, oi, tot aquest matí de si el Madrid fitxava ja o no Yann Diomandé. De moment el Madrid s'ha reforçat amb 4 jugadors i està previst que Diomandé doncs sigui anunciat aviat, segurament no serà, més a més, l'últim fitxatge d'aquest mercat, oi?
7: Exacte, sembla ser que aviat Yann Diomandé serà nou jugador del Real Madrid. Com avançava el periodista italià Fabrizio Romano, l'acord entre Madrid i Leipzig és total. Signarà per les properes 5 temporades i el traspàs rondarà els 120 milions d'euros. Com bé has dit, tot apunta que aquesta no serà la darrera incorporació del club madrileny, ja que també Fabrizio Romano, que és expert en el mercat de fitxatges, ha anunciat que el Real Madrid ha contactat amb el Manchester City per fitxar el pilot d'or espanyol Rodri Hernández, jugador que en les darreres hores també ha estat vinculat amb el Barça.
0: Molt bé, i el Madrid que desembutxaca i que va gastant diners i aquests dos últims anys, si fem la suma, ens surt bastant alta, eh?
7: Sí, a hores d'ara ja s'han gastat 75 milions d'euros en fitxatges amb Cucurella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries. Amb l'arribada de Diomandé, la xifra pujaria gairebé als 200 milions d'euros a falta d'alguna incorporació més com la de Rodri. Cal recordar que l'any passat ja es van desemborsar prop de 200 milions d'euros amb jugadors, serien més de 400 milions d'euros en 2 anys per reconstruir un equip que ja porta 2 temporades sense aconseguir cap trofeu. A dia d'avui, el Real Madrid encara no ha presentat cap dels jugadors que ha fitxat aquesta temporada, ni tampoc el seu entrenador, José Mourinho.
0: I atenció a aquesta notícia, la Unió Europea ha reaccionat al moviment d'Infantino per vendre una part de la FIFA. Sí, sí, ho heu sentit bé. Infantino es vol privatitzar una part de la FIFA. Ha sortit la Unió Europea en tromba. El comissari d'esports Glenn McAuliffe ha declarat que aquesta proposta podria topar amb el dret de competència i, per tant, doncs, en fi, Oriol, què vol fer la FIFA?
6: Mira, la intenció de la FIFA és crear una empresa filial anomenada sí. FIFA Forward Enterprise, que gestionaria els actius comercials de la que és la Federació Internacional de Futbol. Què són els actius comercials? Ho són els drets televisius, els patrocinis, la venda d'entrades i llicències i la gestió dels seus tornejos. Infantino en seria el conseller delegat i guanyaria, segons The Times, desenes de milions d'euros. La FIFA ja ha assegurat que preveu que sigui Thrive Eternal, una societat del gendre de Donald Trump, qui lideri el grup d'inversors d'aquesta nova empresa. Uns inversors que seran seleccionats, segons la FIFA, segons criteris estratègics, però respectant la naturalesa del futbol.
0: Molt bé, criteris estratègics. Veurem quins són aquests criteris estratègics d'Infantino. Perquè això tiri endavant, això sí, veurem aquests criteris estratègics com funcionen, perquè necessitarà i segurament trobarà suport d'algunes federacions o països membres. Per exemple, els ha enviat una carta a Infantino donant-los fins al 19 de setembre, és a dir, pocs dies, per donar suport a aquesta privatització amb l'incentiu de subvencions de fins a 40 milions d'euros. Però bé, tot i això, des d'Europa, clar, evidentment la UEFA s'hi ha oposat, es reunirà avui d'emergència per acordar accions en contra de la FIFA, incloent-hi, Oriol, un possible boicot al proper Mundial.
6: Sí, aquesta reunió d'avui de la UEFA l'ha anunciat, de fet, la ministra d'Esports francesa, Marina Ferrari. La CONCACAF, l'Organització de Federacions de l'Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, també ha criticat l'opacitat del procés, també critiquen com s'ha assabentat que ha estat mitjançant la premsa. La mateixa queixa expressa la Confederació Asiàtica, la Federació Anglesa també segueix la mateixa línia, estan molt preocupats per la manera com la FIFA ha arribat a aquest punt. La Federació Alemanya també ho ha criticat. I, per últim, la Unió de Clubs Europeus, presidit per Al-Khelaifi, president del PSG, també han demanat transparència a la FIFA.
8: Catalunya migdia. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: sigues tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, 2 minuts i seran les 3. Avui ha sortit el calendari de l'Eurolliga i l'Eurocup de bàsquet, és a dir, que Barça i Manresa ja saben quin calendari tenen des d'aquest setembre. Les analitzem tot seguit, començant pel Barça a l'Eurolliga amb el Joan Fitó. Joan, els primers partits, sobretot els 10 primers pel Barça, són un inici contra rivals, diguem-ne, de zona mitja de la classificació. I, a més, hi ha bastants partits a casa.
3: Sí, el Barça debutarà contra l'Efes el dijous 24 de setembre. A la segona jornada, visita el Dubai de Xavi Pascual. A partir d'aquí, equips com el Besiktas, el Zalgiris, el Maccabi, el Milà, el València o el Bayern, amb dues excepcions, l'actual campió d'Europa, l'Olympiacos, a casa el 16 d'octubre, i la visita a la pista del Hapoel, l'equip amb el pressupost més alt de la competició.
2: Molt bé, i hi ha sobretot dos moments, 2 mesos, no?, que són molt difícils pel Barça.
3: El novembre és el pitjor mes de la temporada. El Barça encadena Hapoel, Panathinaikos, Fenerbahçe i Madrid, pràcticament a més tots a fora, lluny del Palau. L'altre més difícil és el març, just després de la Copa, encadena el Barça, Madrid i Panathinaikos a casa, l'Olympiacos, el campió, i Fenerbahçe a fora.
2: I ens trobem que el Barça va acumulant exentrenadors i, per tant, se'ls trobarà quan?
3: El 29 de gener es trobarà el primer. Abans del novembre haurà tornat Jessique Vicius, per tant, el primer serà el 24 de novembre, que serà Jessique Vicius. Al cap de pocs dies, el Barça visita Joan Peñarroya a Belgrat. El dia 11 de desembre, el tècnic contra el qual tancarà la temporada el Palau Blaugrana, Barça-Partizan, el 16 d'abril, qui sap si molt en joc, el Barça es retrobarà amb Xavi Pascual la jornada 2 i visitarà Dubai la 29.
2: I els clàssics?
3: Els clàssics. A la primera volta serà el Madrid a principis de desembre, a Madrid el dia 3 de desembre, el segon després de la Copa el 5 de març al Palau.
2: I el Manresa, també hem conegut que el sorteig a l'Eurocup, el Manresa debutarà contra segurament el pitjor rival possible, el PAOK, l'equip amb pressupost més alt d'aquesta Eurocup que vol pujar a Eurolliga i que, per tant, doncs, és el gran favorit. Fins aquí aquest Catalunya migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
4: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Una quarantena de dotacions de bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi als municipis de Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha demanat el confinament de prop de 600 veïns d'aquestes localitats. Tarragona, Manel Sastre.
5: Bona tarda. L'incendi afecta una zona de massa forestal que hi ha entre Mas Llorenç i Bonastre, al Baix Penedès, i els equips d'extinció han demanat també aquest confinament preventiu, sobretot per la gent de Mas Llorenç i també el nucli de Mas Arbonès i les urbanitzacions que hi ha en tota aquella zona. Ara mateix hi treballen 8 mitjans aeris i 35 de terrestres en tot el perímetre del foc. Els bombers, però, són optimistes perquè les flames van cap a zones amb vinyes o conreuades i allà el podrien aturar. També estan actuant els diferents flancs i els focus secundaris que s'han creat per evitar que s'obri el foc cap a altres àrees.
4: I seguim parlant dels focs, Marta Prat.
6: Ha estabilitzat l'incendi d'Àvila i el de Madrid, el més important des que es tenen registres a l'estat espanyol. El Ministeri de l'Interior ha permès el retorn dels desallotjats i la fi del confinament. Unitat mòbil a Navalcarnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
7: Bona tarda. Triomf dels equips d'extinció que, malgrat la onada de calor, acaben d'estabilitzar el foc més important de la història recent d'Espanya. Amb això acaben totes les evacuacions i confinaments que encara estaven vigents. Ja poden tornar a casa els veïns de Mijares, Hoyo de Pinares, Casillas o Casavieja, alguns desallotjats des de l'inici del foc. L'anunci el feia fa pocs minuts el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
8: Tengo todavía técnicamente estabilizado, lo cual es una buena noticia. Que en cuanto a las medidas que pesan sobre distintas localidades, tanto de la comunidad restrictiva de la movilidad, tanto en la comunidad de Madrid como en Ávila, empezar diciendo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento.
7: Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, Navalcarnero.
4: I un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest matí en un accident. Es tracta d'un jove de 26 anys, a qui, segons sembla, li ha caigut a sobre un despreniment de roques en una de les galeries. Ara se n'investiguen les causes. El sistema d'emergències mèdiques ha atès dues persones més. Una l'han traslladada en un centre sanitari de Manresa, en estat menys greu. L'altre no ha necessitat hospitalització. El sinistre ha obligat a evacuar la mina on estaven treballant més de 200 persones, segons ha informat l'empresa, que ha suspès tota l'activitat en senyal de dol.
6: L'Hospital Vall d'Hebron posa el focus en els grans miops amb una nova unitat amb consultes d'alta resolució. Ja hi ha més de 200 pacients atesos des del setembre del 2024. La unitat de miopia del Servei d'Oftalmologia posa en marxa consultes específiques per pacients amb més de 6 diòptries. Ho explica la doctora Anna Buixadera, de la secció de retina.
9: L'esforç d'unir les dues patologies i fer un abordatge multidisciplinar és per fer consultes d'alta resolució en les que es faci un diagnòstic, es marqui un pronòstic i es planifiqui un tractament en cas de ser necessari. Aquests pacients són ulls anatòmicament més complicats i tenen més complicacions també quan es fan les cirurgies.
6: La doctora ha afegit que s'hi fan proves molt innovadores amb els diferents especialistes. El nou consultori ocupa 500 metres quadrats de l'edifici Tramuntana del Parc Sanitari Pere Virgili.
4: L'Ajuntament de Girona ja té nou organigrama amb regidors d'Esquerra Republicana i de Guanyem després de la sortida del govern de Junts per Catalunya. Dilluns es posarà en marxa aquesta nova etapa a Girona. Clara Jordan.
10: Hola, bona tarda. Les principals novetats de l'estructura són la reducció a la meitat del nombre de tinences d'alcaldia i la creació de dues noves regidories, la de Ciutat Universitària i la de Centres Cívics. Una nova estructura pactada per Lluc Salelles i el portaveu d'Esquerra, Quim Ayats.
11: Continuïtat, amb l'objectiu de poder acabar tota la feina feta, aquella feina doncs, que el maig i juny del 2023 vam fixar com a prioritat per als propers 4 anys.
12: Simplificació, la voluntat d'agilització, plantejava com un acord de continuïtat, d'estabilitat i també diria de responsabilitat.
6: Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
4: I als esports, Oriol.
13: L'extrem del Barça, Rafinha, ja ha arribat a Anglaterra. El brasiler s'incorpora a la pretemporada del Barça en el tercer dia d'estar de Birmingham. També es preveu que arribi a la concentració aquesta tarda el vicepresident primer, Rafa Juste. Avui l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada, també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 i en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió, a 7:45 per Esport 3, Girona-Castelló, i a 9:15 Sabadell-Manresa. I l'Unió Europea ha denunciat l'intent de la FIFA d'obrir la porta als inversors privats. Glenn Micalef, comissari d'Esports, ha declarat que la proposta podria topar amb el dret de la competència. La FIFA, una associació sense ànim de lucre, vol crear una societat filial per privatitzar els ingressos comercials i vendre'ls a inversors externs. I en bàsquet ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el 24 de setembre a casa contra l'Efes d'Istanbul i a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio. L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Al llarg del segle XVIII, un cop consumada la derrota a la Guerra de Successió, Catalunya va mantenir la dissidència i la protesta com eines fonamentals per intentar impulsar els canvis polítics que es creien necessaris. Encara que els grups dirigents s'acomodessin al règim borbònic, les denúncies per part dels gremis de les pràctiques abusives de l'absolutisme, així com els memorials reivindicatius i els projectes de reforma, van ser constants durant tots aquells anys, en una època en què Catalunya, menys submisa i conformista del que s'ha dit tradicionalment, buscava alternatives vàlides de govern i no perdia de vista les llibertats arrabassades al 1714.

0: Moltes d'aquestes protestes es referien a l'administració municipal del Cadastre. Hi havia casos flagrants de corrupció per part dels regidors borbònics, càrrecs perpetus que a partir del 1739 podien ser venuts. Els gremis i les confraries eren les úniques institucions que s'havien salvat de l'anorreament institucional posterior a la Guerra de Successió. I en casos com els de Cervera i Mataró, la seva capacitat d'organització i de canalitzar reivindicacions diverses va ser força important. La base del malestar generalitzat era el divorci entre la societat i les institucions més pròximes de caràcter local. Davant les protestes reiterades, les autoritats borbòniques van acabar tolerant la creació d'organismes fiscalitzadors de la gestió municipal. En paral·lel a les revoltes populars, durant tot aquest segle, a Catalunya es va mantenir actiu un moviment reformista que s'anava expressant mitjançant diversos memorials, amb la proposta de mesures econòmiques amb connotacions polítiques que passaven per la promoció de la indústria, el comerç i la manufactura, partint dels postulats cameralistes que contemplaven polítiques diferenciades per cada territori. Un altre motiu de protesta van ser les lleves per l'exèrcit, mantingudes de forma intermitent des del 1726 per part de la monarquia. La revolta contra les quintes del 1773 es pot considerar la insubordinació de la societat civil més important dirigida pels gremis, amb participació d'obrers i menestrals. Aquestes accions, repartides en el temps i en el territori, mostren que el segle XVIII a Catalunya no va ser pas un segle plàcid. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Josep Maria, normalment et pregunto directament alguna qüestió relacionada amb el tema, però avui, si em permets, que demanaria que participessis en aquesta reflexió inicial. Aquí tenim la sort, a l'enguàrdia, de portar sempre persones, les quals de vegades coneixem per primer cop, de vegades ja coneixíem d'abans, que han fet investigacions molt importants, extraordinàries i molt rigoroses. Però a l'enguàrdia, com al país en general, no hi ha tanta gent que tingui tota una carrera d'investigacions extraordinàries i molt ben fetes com el cas que avui ens ocupa. I a mi em sembla que això, aquesta persona que ara en parlarem, i altres, per sort, pel país, formen el pilar dels coneixements històrics que en aquests moments tenim. Penso que el nivell de la historiografia a Catalunya és molt alt per moltes coses, per persones individuals que fan una feina de vegades local o de vegades molt parcial, però molt important, i també per persones que fan aquesta visió més global, com és el cas d'avui.
1: A veure, hem de pensar que després parlarem d'ell, a part de la pressa i l'amistat.
0: S'està posant vermell, però això és una altra cosa.
1: És igual, hi ha una cosa que és important. En Quim, després parlem qui és, eh?
0: Sí, aquest Quim. Sí.
1: Doncs va canviar la visió del segle XVIII. És a dir, la idea que hi havia de que Catalunya va intentar ser espanyola, aquell comentari que és un bon títol, eh? Sí. Que, en fi, que si Ferran Soldevila ho deia, que si altres estudiosos ho deien...
0: Però... No ho deia cap babau, eh?
1: No,
0: estem parlant de gent que
1: no
0: opinava...
1: I que, en certa forma, és les conseqüències. Clar, perquè si tens un exèrcit que per dret de conquesta t'ha ocupat i ha eliminat totes les institucions agudes i per haver, què has de fer?
0: Sí, sí, sobreviure. Clar.
1: Però clar, tota la part de perquè això passava, es necessitava una persona que es cremés les celles, investigués, fos rigorós, ho expliqués, s'entengués, i com deia en Pierre Vilar, la història és perquè arriba la gent. I gràcies a aquesta persona, doncs la història ha arribat a la gent d'aquest període i s'ha superat aquesta visió, enriquint d'una forma extraordinària, i a més, que ningú li pot portar la contrària. És a dir...
0: Científicament tothom pot portar la contrària a tothom.
1: No,
0: científicament parlant.
1: Però vull dir, sí. Ningú li pot portar la contrària perquè no hi ha cap argument
0: això dins
1: de la historiografia. En fi, és sòlida. No els discursos de taverna o de ràdio boja, no? Que, amb el qual es pugui posar en dubte una recerca ben feta. I aquesta recerca ben feta, doncs avui tenim la sort extraordinària de que ja tenim un bon nivell historiogràfic a Catalunya. Bueno, doncs avui tenim un dels millors.
0: Doncs aquesta persona que... els ben asseguro que no ens ha pagat res, ni acceptarem que ens... Un cafè potser sí, però més enllà d'això, és el doctor Joaquim Albareda, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Pompeu Fabra, autor de moltíssims llibres, l'últim que ens ocupa i que avui parlarem del seu contingut, és Vençuda però no submissa a la Catalunya del segle XVIII, d'edició 62. Doctor Albareda, contents, em sembla que puc parlar pel Josep Maria també, de tornar-lo a veure aquí al programa.
2: Jo també, de retrobar-vos aquí, encara que, bueno, em tinc una mica de vergonya amb les coses que
0: s'havien. No, home, però és que em pensava que pagava la pena dir-ho, i tant.

0: que durant el segle XVIII intenta adaptar-se a aquesta situació terrible que ha passat, intenta aprofitar si hi ha algun avantatge d'aquella nova Espanya per intentar tornar a sobreviure. I això era una visió que tenia una lògica. Però per què no és exactament així, segons les seves investigacions?
1: La lògica de Soldevila i en part de Jaume Vicenç Vives, tot i que ell va rectificar. Al cap de poc temps va rectificar perquè ja hi havia els estudis de Pierre Vilar i, per tant, va poder fer un replantejament.
2: Una rectificació, sí.
1: Que parteix de la base d'identificar la fi de l'Estat amb la prosperitat econòmica del 18. S'acaba l'Estat i, curiosament, Catalunya fa un salt endavant espectacular. I, en segon lloc, identificar en aquest mateix raonament, identificar el creixement econòmic amb la renúncia a fer política i la pèrdua de la identitat. És a dir, si fas aquesta seqüència, entens una mica per què Soldevila, amb una visió, diguem-ne, molt pessimista, no? va fer aquesta interpretació. Però, afortunadament, hem tingut historiadors que han revisat aquestes qüestions molt importants, com Pierre Vilar, des del punt de vista del creixement econòmic, tot i que no va entrar en el terreny polític, i, posteriorment, gent, jo diria que fonamental, com Josep Fontana, i l'Ernest Lluch, que va fer unes aportacions molt interessants a la Catalunya vençuda del segle XVIII, clarors i foscors de la Il·lustració, que van obrir moltes vies en diversos àmbits polítics, culturals, econòmics, per qüestionar tot això. Teníem també treballs molt, molt bons de Lluís Roura, sobre la revolta contra les quintes.
0: Sí, al final del 18.
1: I teníem també tot d'estudis puntuals de Torre Ribé, de les festes municipals.
0: El Coberro, Quim Nadal. Al final de...
1: Quim Nadal, Gai Escoda, etcètera.
2: Ens en deixarem algun, però...
0: Sí, segur, però la llista és llarga. Per sort, la llista és llarga.
1: La perspectiva ja havia anat fent el tomb amb cada un d'aquests estudis. Faltava, jo diria, una lectura de conjunt. No hi havia aquesta lectura de conjunt que digués, a veure, no té res a veure la liquidació de l'Estat català amb la prosperitat econòmica, perquè això arranca de finals del 17. És anterior a la Guerra de Successió. Aleshores hi ha un parèntesi i reprèn després de la guerra. No? I segona, durant el 18, encara que hi ha molta prosperitat, no es para de protestar. La dissidència és constant. Des de la guerrilla, dels carrasclets, passant per l'exili, passant per molts textos reivindicatius de denúncia contra la corrupció, la mobilització dels gremis, fins al balot de quintes, els rebomboris del pa, etc.
2: Els memorials.
1: Sí. I l'interessant, més que el fet d'aquesta suma, és llegir políticament aquesta suma de fets. I què hi trobem? Que a cada protesta, a cada memorial, sempre hi ha la reivindicació política del sistema anterior, amb la corrupció dels municipis. Abans això no passava, diuen. Abans elegíem cada any una part dels consellers.
0: Clar, i l'abans era abans de la guerra, clar.
1: Per tant, volem que es tornin a elegir, volem que s'apliqui la insaculació una altra vegada, volem que torni al Tribunal de la Visita, volem que s'aterri la Ciutadella. És a dir, no paren de reivindicar. Volem un model econòmic industrial i no agrarista, etc, etc. Aquesta és la qüestió, no? La lectura política.
0: Anem a pams. Suposo que després del 1714 el país està destrossat, tant físicament els diversos petites indústries artesanals, Barcelona, etc, etc, com la gent. I, per tant, no és el millor moment per plantejar-se ni protestes, a part de les accions militars que encara queden, ni tampoc ha donat temps d'implantar-se una nova manera d'administrar. Com funciona la gent en aquests primers 10-20 anys després de la derrota del 14?
1: Doncs com devia funcionar en els primers anys de la postguerra...
0: Postguerra civil, el 36, 36-39, sí.
1: Petits grups, és a dir, minories actives, ja pengen pamflets a les portes de l'audiència dient ningú sense càstig. És a dir, ja avisant de que estaven organitzats. Gent connectada amb Viena que preparen escrits polítics que s'editen, no se sap si Holanda, no se sap on...
2: Viena és on hi ha els exiliats, eh?
1: A Viena,

0: exiliats austracistes.
1: La majoria, que són molt actius, gent intel·lectualment bona, aquests papers circulen per aquí i les autoritats borbòniques estan espantades perquè és una cosa que tampoc s'esperava. Això és el començament, però a un nivell més bàsic, per exemple, he trobat anònims en el poble de l'Esquirol, Osona, un anònim contra els regidors borbònics amenaçant-los de mort perquè estan abusant a l'hora de repartir soldats, a l'hora de repartir impostos. És a dir, van plantar a la porta del principal regidor una amenaça de mort. És a dir, la tensió era molt viva, i no diguem allà baix, al camp de Tarragona, a Valls, a Reus, etc.
2: Hi havia el cor de la guerrilla.
1: On hi havia una tensió molt forta entre austriacistes i botiflers, i els diuen així, botiflers, que van donar lloc a un moviment dels carrasclets important en aquella zona. De fet, va ser la zona més important dels carrasclets. No? Per tant, tot això es palpa en el dia a dia i va acompanyat ja de denúncies. Les denúncies contra el cadastre són ja, des del primer moment, constant, igual que...
2: El cadastre era nou, no havia existit
1: abans. El cadastre és la nova contribució que posa el règim borbònic. En teoria, diuen que és un nou experiment perquè és un impost únic, progressista en aquest sentit, que elimina les velles contribucions i que és equitatiu perquè es cobra per sobre del treball i sobre la riquesa. En principi res
2: clar,
1: a dir.
2: Això no sona tan malament, diguéssim.
1: No. S'estava fent altres llocs. El problema és molt clar. El cadastre, qui el distribueix? Els regidors. I els regidors havien sigut nomenats a dit, alguns eren perpetus, i a partir de 1739 posen a la venda el càrrec de regidor. La monarquia posa a la venda el càrrec de regidor perquè té necessitats financeres, i aleshores ven tots els càrrecs de regidor. Imagineu-vos quina corrupció...
0: O sigui, el control econòmic es compra.
1: Es compra. Clar, aleshores, aquests individus...
0: T'imagines ara?
2: Sí,
1: aquests individus...
2: Sempre.
1: Són els que reparteixen la quantitat del cadastre. I gràcies, per exemple, a memorials de pagesos, sabem les trampes que feien. Atribuïen les terres de millor qualitat als pobres, per exemple, que pagaven el màxim, mentre que els rics o pagaven el mínim, no? S'inventaven contribucions que havia de pagar la població.
2: Que no estaven basades en res més que el que volia aquell regidor. Sí.
1: Buidaven la caixa, literalment, i deixaven l'Ajuntament endeutat. Fins que una colla d'autors es reunien, feien una demanda, i aleshores s'havia de fer una recaptació nova per tapar aquell forat. És a dir, anava així la cosa. No? Doncs bé, ja hi ha la protesta dels municipis de seguida, articulada pels gremis, que és l'única institució que queda de l'antic sistema representatiu, no? I els gremis són molt actius perquè mobilitzen gent, tenen recursos, tenen advocats, envien representants a Madrid, etc.
0: I són més moderns del que havien pensat, no?
1: Juguen un paper de resistencialisme molt interessant, i fan uns memorials polítics molt durs, denunciant l'absolutisme, denunciar la corrupció. És a dir, és un plantejament polític i social al mateix temps molt interessant el que fan els gremis.
2: Tot i així, la repressió tampoc devia permetre moure's molt, perquè suposo que aquesta gent que es queixava tampoc estava ben vista per els funcionaris del règim i tampoc li devia resultar una vida fàcil.
1: Això no ho hem de perdre de vista. La política que es va fer de dissidència és una política que es va haver d'adaptar a les regles del joc, que eren altament repressives, i, per tant, qualsevol individu que se signifiqués excessivament, doncs podia patir aquesta repressió. Això va passar en alguns casos. Però en tractar-se de corporacions, creaven un paraigües, no?, que protegia, i que sovint rebien el suport d'altres autoritats, com per exemple els bisbes. Els bisbes, en algun moment, no tots, però en algun moment donen suport a denúncies que, per exemple, a Lleida, que es fan contra la corrupció del corregidor. Aquest paper és important també tenir-ho en compte. O quan hi ha la revolta contra les quintes, el bisbe Climent fa d'intermediari, fa de negociador amb el capità general.
2: Per tant, en principi se li atribueix un paper de mitjancer, no exactament lligat a les autoritats.
1: El van, el van premiar per això, eh? El van desterrar. El van desterrar. És a dir,
0: el que intenta que les coses no vagin tan bé, encara que sigui de l'Església, és castigat.
1: Sí. Aquest marc no el podem oblidar, perquè també tendim a vegades a oblidar-lo, perquè diem, és que la prosperitat va ser tan gran... Bueno, sí, sí, però la repressió no baixa. Els militars, en els seus informes, a finals del segle XVIII, segueixen sent duríssims. Aquesta gent no hi ha res a fer, no oblidem que són conquerits, ho tenen molt clar, eh? Són conquerits, i per tant ells són rebels. Sempre, a finals del 18, eh? I després
2: de
1: la Revolta d'Egipte.
2: Han passat 60 anys, com a mínim, des de la derrota del 1914, i encara continuen amb aquesta mentalitat.
1: I jo crec que aquesta és una de les claus per entendre que, malgrat que hi va haver grups dirigents que es van adherir al règim, que van col·laborar amb el règim, al final el règim no els va donar mai tota la confiança.
0: No se n'acabaven de fiar.
1: No, no. Tant en casos de jutges com altres casos com de burgesos, no? I jo crec que això és important per entendre que finalment fins i tot regidors borbònics són els que estan descontents. El Memorial de Greuges de 1760, que és una esmena a la totalitat, a la nova planta, el signen regidors borbònics de Barcelona, València, Palma i Saragossa. I quedes sorprès. Com és que aquests regidors borbònics, que han anat tan bé fins ara, són tan durs amb el règim borbònic? Doncs, home, per aquesta desconfiança de dir, home, és que vosaltres aquí envieu castellans per ocupar els càrrecs catalans, civils i eclesiàstics, i nosaltres no en podem enviar cap fora de la Corona d'Aragó. I ho demostra, eh? Posa la relació dels pocs catalans que hi ha a Castella. Per tant, jo crec que aquest és un element important per entendre per què finalment ni els grups dirigents s'acaben de sentir ben acomodats, satisfets amb el nou règim borbònic, i el mateix passa amb l'espanyolització. Malgrat que el castellà s'imposa com a llengua oficial en una primera tongada amb el decret de Nova Planta l'any 1716, i en altres tongades s'imposa en els tractes mercantils, a l'escola, etc, etc, mai, jo diria, el sentit d'espanyolitat no acaba d'arrelar per aquesta malfiança mútua que
0: hi ha. Sí, és allò que es diu d'altres vegades, no? Però són catalans.

A banda dels diversos memorials i les denúncies dels gremis sobre l'arbitrarietat amb què s'administrava el poder municipal, es poden trobar testimonis molt més personals en dietaris de l'època. Un dels més explícits és el del pagès Amer Massó, de Vilademuls, que l'any 1760 no se n'estava d'acusar de lladres les persones més benestants i evocava l'ordenament anterior al 1714 amb finalitats ben polítiques.

0: però si ara estem millor que mai i molt més segurs. Ja no patim els saltejadors de camins, home.
1: Mira, t'ho diré ben clar. Per cada delinqüent que hi havia en temps de Carles II, ara se'n compten 10. I els d'ara no ens assalten els camins, sinó des dels ajuntaments. I a més, hi ha un agreujant. Els lladres poderosos, ningú no els persegueix ni els castiga. No els hi van darrere a les esquadres de Valls.
0: Vols dir que no em fas un gra massa?
1: Sempre que pugui, denunciaré la lladronícia amb capa de justícia. Són lladres de perruca i espasa, inflats de l'estat i sense vergonya.
0: Baixa la veu, Amer. Baixa-la, per l'amor de Déu. Però per què ho dius, tot això?
1: Tu no saps que en fixar les tarifes del cadastre, les meves terres van ser considerades de primera categoria? Mentre que els rics els declaraven extensions més petites, com si fossin de segona o de tercera. Manipulen les taxacions qualificant de dolentes les terres bones.
0: És ben greu, això que dius.
1: És tan greu com cert. Els qui paguen són els pobres, que els rics en queden francs per una embusteria o altra. I a més, el rei i els ministres traïdors tenen tan poca pietat i són tan cruels que no castiguen cap ric per lladre que sia. Fes-me cas, el catastro és una esclavitud dels pobres. Ai, quins regidors. Quina diferència amb els síndics d'abans de la guerra.
0: Saps què? Tot això ho hauries d'escriure. T'expliques de meravella. Però vés amb compte i no li ensenyis a ningú.

0: En Guàrdia.
1: Catalunya migdia.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Això és En Guàrdia. Estem aquí a En Guàrdia amb en Joaquim Albareda i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la dissidència a la Catalunya del segle XVIII. Doctor Albareda, que hem de sentir aquesta conversa, sobretot d'aquest pagès de Vilademuls, que ho té molt clar, que era molt valent, perquè enviar un escrit dient aquestes coses a les autoritats, se la jugava. Va tenir algun efecte el que ell va explicar? Hi havia denúncies amb efectes?
2: Sí, hi havia denúncies que, enviades a l'Audiència o al Consell de Castella, doncs engegaven un procés judicial i es feia el que en deien una pesquisa. No? Feien la pesquisa i anava un jutge, investigava. El problema és que al final, poques vegades, encara que hi hagués una acusació molt clara, aquella persona denunciada era apartada del seu lloc. Sobretot si era militar o si tenia la protecció d'un corregidor, que eren militars. I, per tant, era bastant inútil. Són molt pocs els casos de les persones mogudes del seu lloc. I el que denuncia Amer és molt interessant, perquè ell diu que rebat l'argument de que amb els Borbons hi havia ordre, hi havia pau. Diu, no, diu, han canviat les coses. Diu, abans hi havia més delinqüents de carrer, diu, però és que ara hi ha delinqüents amb perruca, que són els que s'aprofiten del càrrec. I l'anàlisi està molt ben plantejada. No?
3: Hi ha algun país d'Amèrica Llatina que tots aquests casos de corrupció encara se'ls diuen ara pelucones, perquè van amb perruca, els diuen pelucones de l'administració castellana de l'època.
2: Sí. Doncs és això.
1: El cas d'Amer, el cas de Vilademuls, en aquest cas, perquè de fet Amer és qui ho denuncia, però és Vilademuls la població, va tenir algun efecte? Acabar tot a morris?
2: Jo no tinc constància.
1: Ell, probablement, no podem saber-ho.
2: Sé que es va moure amb gent que coneixia, va denunciar les coses, però no tinc constància. A més, als pobles petits és més difícil saber què va passar. Primer, perquè hi havia més repressió. I segona, perquè no arriben tants papers a capitania sobre...
1: I, per tant, hi ha menys informes sobre el tema. Això, en aquest cas, com d'altres, ens dona també una visió del possible control d'això. Hi havia algun sistema? Les institucions borbòniques havien establert un sistema de control dels comptes, o encara que se'ls saltessin, però formalment hi havia alguna cosa?
2: No.
1: Re?
2: No. No, no, no.
1: En absolut?
2: No. Hi havia el mecanisme aquest que es va suprimir anterior a la nova planta, la purga de taula, que era rendir comptes al final del mandat d'un càrrec.
3: Purga de taula?
2: Purga de taula. O visita, deien la visita. Perquè el càrrec havia la visita d'un individu que li demanava comptes.
1: No? Sí. És com la visita apostòlica dels capellans, diguéssim, que hi ha un visitador que normalment és un...
3: O les valoracions de les fortunes abans i després ara d'entrar en política.
1: Exacte.
3: I,
2: I a Castella hi havia el juicio de residència, que era més o menys semblant, però menys efectiu perquè no era tan sistemàtic. No? Doncs bé, no, la nova planta no va aplicar cap d'aquestes dues figures.
1: Però sempre s'havia dit que la nova planta el que feia era equiparar la nova legislació aplicable a Catalunya a la de Castella, i veig que en aquest cas no era així.
2: No, sobre això hi ha un malentès. Mm. És a dir, l'esperit és el de Castella, però la nova planta aplicada a la Corona d'Aragó va innovar. Mm. No necessàriament en coses positives.
1: Ja.
2: Va innovar en la militarització, en establir un capità general al capdamunt de la societat, i en els corregiments, que era la unitat territorial que va substituir les comarques. Per tant, societat militaritzada, a diferència de Castella. I dos, el cadastre i tot el que va suposar el cadastre. El cadastre no es va aplicar enlloc més d'Espanya. Només a la Corona d'Aragó vençuda. No van ser capaços d'aplicar-lo. Era un càstig. Mm. I, per tant, tot el que es deriva d'això va ser desastrós. Els efectes de la militarització, els efectes del cadastre...
3: És propi de país ocupat per dret de conquesta.
2: Sí. És a dir, que allò de racional que se li ha suposat a la nova planta, allò de les reformes, que en diuen...
1: Sí. La modernització, sempre s'ha dit aquesta paraula...
2: Ja ho va dir l'Ernest Lluch, diu, no són reformes, diu, és repressió. Ho ha deixat molt clar. Això és repressió. Fer-ho passar per reformes, com encara a vegades trobes en determinats llibres, és simplement enganyar. Això és repressió.
1: Tornem al tema del control. Per tant, si no n'hi havia cap control, quina esperança podia tenir qualsevol administrat, encara que fos amb el seu comportament favorable o no fos necessàriament adversari de l'administració borbònica, quina esperança podia tenir de que el cas tan injust d'aquell regidor o corregidor que era un corrupte clar pogués ser remogut i retornat els diners que li havia estafat?
2: Podia recórrer a la Real Audiència, que era l'autoritat, diguem-ne, civil. La Real Audiència iniciava una investigació. Al final, si resulta que aquest individu denunciat, el regidor o el corregidor, tenien algun militar que els protegia, moltes vegades els corregidors estaven també entrampats en tots aquests negocis corruptes, i per tant, protegien sistemàticament, doncs s'acabava el recorregut. A veure, era una societat de l'antic règim on aquestes coses encara no estaven ben estructurades, però...
1: no era un estat de dret, amb els sentits.
2: No era un estat de dret, però, a més, es va retrocedir, perquè en el sistema anterior, a la nova planta, això estava més ben pensat. Per exemple, doncs, el Tribunal de Contrafaccions, que es va crear a les últimes Corts catalanes que es van celebrar, permetia que un individu, si sentia lesionat els seus interessos pogués presentar-s'hi, tant si era de territori de senyors feudals com si era de territori reial. No? Aquest mecanisme també va desaparèixer. Per tant, hi havia un desert de mecanismes, diguem-ne, de control, de recurs, no? Per garantistes, per garantir els drets dels individus, quan justament les últimes Corts catalanes de 1706 havien creat diversos mecanismes d'aquest tipus garantistes, entre ells la llei d'habeas corpus, poca broma, que és una llei netament avançada. Netament avançada.
3: Protecció del detingut, no?
1: Però això implicava que per un militar ser destinat a Catalunya, per un militar d'un cert rang, no estic parlant del soldadet, fos realment una gran oportunitat d'enriquir-se. O sigui, era una mica com anar a les colònies, no?, en aquest sentit.
2: Ho era pels alts funcionaris i ho era pels militars, perquè tenien carta blanca, tenien moltes possibilitats. Hi havia un límit pràctic. El límit era quan s'enfrontaven les autoritats borbòniques civils i les militars.
3: Entre elles.
2: Entre ells. Aquest és un dels grans fracassos de la nova planta. Quan fa la nova planta, diuen, les màximes autoritats de Catalunya són Capità General i Reial Audiència. Aquí ja es van posar nerviosos els borbònics juristes. N'hi ha un que escriu amb un altre i li diu, estem acollonits los catalans perquè manaran els militars. I els militars només saben manar, no saben governar. És a dir, els mateixos borbònics civils eren conscients del que suposaria que manés un militar. I això va crear una tensió constant, perquè l'audiència a vegades estava atenta a les denúncies, els donava suport, però el recorregut, com he dit, era curt perquè hi havia un militar pel mig. I això era l'únic que creava una mica de joc i que donava una mica de marge jurídic als que feien denúncies. Però la cosa normalment no arribava al final.
1: Aquest tipus de plantejament, de tota manera, no sembla que els botiflers deixessin d'adherir-se al nou règim per aquestes contradiccions evidents, no? Aquesta corrupció tan desfermada. No sembla que la poca adhesió que hi havia en el poble de Catalunya disminuís per això. Que se sap, no? Clar.
2: Hi va haver des del primer moment un grup de pro-borbònics, burgesos, que ja estaven proveint a l'exèrcit des de 1713, que serà tota la generació de la Junta de Comerç. Els guàrdies, els milans, etc. Gent molt rica, es va fer molt rica proveint a Felip V. Felip V els va premiar amb títols, però els va premiar sobretot amb el proveïment a les guerres d'Itàlia, es va fer enormement rics, i això obre una via de prosperitat d'aquesta gent impressionant, no? Són els estímuls de la nova planta que cal no obviar. La nova planta va donar possibilitats de creixement a Catalunya perquè estava en condicions d'aprofitar-la, aquesta possibilitat, perquè ja estava desenvolupada. Per exemple, proveir l'exèrcit es feia bàsicament a Catalunya, perquè, com explicava un viatger anglès, un fabricant de Barcelona podia proveir de 30.000 vestits a l'exèrcit en 15 dies. Això no podia fer
3: ningú. Altre individu. Manufactura, indústria...
2: I aleshores aquesta gent són, diguem-ne, clarament del règim, com també ho van ser doncs, alguns juristes, etc. Però, com deia abans, hi ha aquesta malfiança. És a dir, mai les autoritats borbòniques acaben de refiar-se d'ells. En algun moment detenen algun burgès d'aquest i el posen a la presó perquè li diuen que té contactes amb gent de Viena. Vull dir que tampoc no es tallen en aquest sentit, O bé desconfien del fiscal, el regent de la Real Audiència, a mitjans de segle. El Consell de Castella fa un informe a Madrid dient aquest jutge, Josep Francesc d'Alòs, diu aquest jutge seria millor que el portessin a algun lloc de les Espanyes, diu, perquè ama demasiado a su patria.
1: Precisament el text reivindicatiu més rellevant del segle XVIII a Catalunya és aquest Memorial de Greuges del 1760, lliurat a Carles III en un moment d'esperança amb el nou rei, signat pels regidors borbònics de Barcelona, València, Saragossa i Palma. 44 anys després del decret de Nova Planta, els autors d'aquest projecte apostaven per una clara reforma política en aspectes com l'adopció d'un model representatiu als municipis, la participació en el repartiment de càrrecs de la monarquia, la igualtat entre els diversos territoris i l'ús de la llengua catalana. És un testimoni de descontentament existent, fins i tot entre les classes dirigents.
4: La diferència del govern i de les lleis municipals dels regnes d'Espanya no suposen en absolut a la sobirania de vostra majestat ni a la unió entre vassalls. Ans al contrari, la política, la prudència i la raó natural dicten que, essent diferent els climes de les províncies i els genis dels seus naturals, han de ser diferents les lleis perquè estigui ben ordenat el tot i sigui feliç el cos d'aquesta monarquia. Que potser deixen de ser perfectes la monarquia francesa, l'austríaca i altres, perquè les províncies que les composen tinguin diferents lleis? Si en el Consell Reial hi ha només un ministre natural de la Corona d'Aragó, cap a la cambra, i cap ni un al d'Hisenda, si ni l'escrivà del Consell, ni el secretari de la cambra, ni els seus 8 oficials, a excepció de 2 acabats d'escollir, són naturals d'aquells regnes, com pot negar-se el perjudici dels particulars i del comú? A més d'aquestes lleis generals, n'hi ha una altra d'especial i més poderosa que obliga que Catalunya, València i Mallorca siguin bisbes i clergues de les seves esglésies els que van néixer o es van criar en aquells regnes. Perquè allà es parla una llengua particular. I encara que a les ciutats i viles principals molts entenen i parlen la castellana, els camperols ni la saben parlar ni l'entenen. A les Índies, on es diu que els naturals no són capaços del ministeri eclesiàstic, els rectors han d'entendre i parlar la llengua dels feligresos. I han de ser els pagesos catalans i valencians de pitjor condició que els indis? I essent els pagesos els que mantenen bisbes i clergues amb la suor del seu rostre, i en conseqüència els que més dret tenen a ser instruïts, han de quedar privats d'aquesta instrucció? Quantes vegades és necessari que una pobra dona expliqui la seva aflicció i es confessi amb el seu bisbe? I ha de patir el rubor i la pena de parlar-li mitjançant un intèrpret? No sembli que l'equitat i la política dictin que totes els regnes d'Espanya tinguin fills seus menys els de la Corona d'Aragó, que en representen una tercera part. Com, observant la més perfecta igualtat, es pot faltar a la justícia distributiva? Si per ventura els de la Corona d'Aragó tinguessin totes les feines dels seus 4 regnes i la major part dels de Castella, no clamarien justícia i amb raó els castellans? El gloriós pare de vostra majestat, amb l'espasa a la mà al front dels seus exèrcits, no va poder examinar per ell mateix el nou govern que va manar establir en aquells regnes. Quedà imperfecta aquesta gran obra de què depèn la seva autèntica felicitat, i Déu ha destinat a vostra majestat perquè, amb intel·ligència sobirana i zel heroic, la perfeccioni.
1: Doctor Albareda, és un text que acabem de sentir realment impressionant. No va tenir cap efecte, tampoc, perquè és que, esclar, estem parlant no només de Barcelona, sinó estem parlant de Saragossa, de València, etcètera, diguéssim. Són els territoris de la Corona d'Aragó sotmesos, i han passat 44 anys.
2: El text respon a un moment d'una certa esperança, perquè arribava Carles III de Nàpols.
1: Que després no va ser el que s'esperava,
2: Ja no van tenir els resultats que esperaven, perquè en l'essencial no donen res d'aquestes qüestions que li plantegen. Sí que donen, per exemple, la llibertat de comerç amb Amèrica. Aquesta és una de les qüestions, o l'aprovació de la Junta de Comerç, Però, per exemple, el cos de la noblesa demana de constituir-se en cos i responen, sí, home. I després vindran el tercer estat i voldrà un cos també propi, i després vindran els eclesiàstics i un cos propi, i ja tornarem a ser amb els tres braços. No. Això no ho admetem, no?
1: Per tant, és un canvi en aquest sentit intens. La gent com ho vivia? Perquè un dels fenòmens també que es produeix no és només entre aquestes classes que sobreviuen o s'aprofiten o fan el que poden respecte a la nova administració borbònica, sinó també a la gent del carrer. Per exemple, les lleves, que era un sistema molt diferent del que havia hagut abans al país.
2: Bé, hi ha l'intent de crear les quintes del 1773, però l'avalot va ser tan fort, tan violent, que va sorprendre a la monarquia, i aleshores finalment s'arriba a un acord, i el Consell de Castella queda literalment descol·locat. Fa un dictamen el 1773 que diu que a los individuos solo incumbe la gloria de obedecer.
1: Caram, és una glòria d'aquelles magnífiques.
2: Sí. I que això que ha passat a Barcelona, creant-se una diputació per protestar contra les quintes, diu, és formar un cuerpo republicano incompatible con la soberanía para establecer en Barcelona una democracia contraria a les leyes de Felipe V. És a dir, el Consell de Castella fa servir dues paraules, un cuerpo republicano i una democràcia, el 1773, és a dir, encara no hi ha hagut la declaració dels Estats Units.
1: Ni el 1776, ni la Revolució Francesa 1789,
2: i és important
1: la declaració dels drets de l'home i ciutadà també dels 89.
2: Com associen aquest moviment radical, popular, etc., a aquests conceptes, no? I és una mena de sentència de la nova planta. O sigui, ells admeten que ha fracassat.
1: Clar, això devia ser un cop molt gran. Però la resistència a les quintes és una resistència de quin tipus? És violenta? És simplement fugint? Què fan els joves i les famílies per evitar anar a la guerra?
2: És gent molt jove, això es remarca molt. Són els gremis els que l'organitzen, i hi ha aquesta diputació que coordina políticament el territori, no? Per tant, és una mobilització forta, amb brots de violència, i hi ha una negociació en paral·lel amb el bisbe Climent i alguns burgesos i fabricants que també intervenen, i finalment s'acaba amb un acord, que és que els que havien d'haver sigut sortejats no ho són, i en el seu lloc es venen càrrecs perquè vagin a fer el servei.
3: És a dir, és l'origen dels soldats de quota, que es diu.
2: La quota de la sang, no? que se'n diu més tard.

La sortida pactada a la revolta de les Quintes del 1773 no va calmar les inquietuds d'aquells més crítics amb el caràcter rebel dels catalans i la seva maleïda tendència a desobeir l'autoritat borbònica. El 1774, Pedro de Lucuce, tinent general i director de l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, es referia a aquest esperit indomable en un text titulat «Precauciones contra alborotos, motines y rebeliones». Un altre imprès contrari a la revolta va ser Efemèrides Comentàries de la Quinta del Principado de Catalunya, d'autor anònim, que intentava explicar les causes d'aquesta manera de ser.

0: El caràcter i geni d'aquests nacionals consisteix en un amor sec i desmesurat per la llibertat, per la independència i per la novetat. I que de l'arrel d'aquests principis neixen la infidelitat al sobirà, la falta d'obediència a les ordres, el desacatament de les persones, ministres i tropes, la falta de respecte a allò que és sagrat, la inhumanitat, la crueltat, i, en fi, els desordres que comporten avalots, motins, sublevacions i rebel·lions. Per la genial i gairebé invencible aversió a allò que els és forçat, els catalans miren amb horror la Quinta, que els sembla forçada i onerosa. L'amor a la llibertat i la repugnància a tot servei forçat no només consta per la història que és el caràcter dels nacionals, sinó que ells mateixos ho confessen. De manera encarida, avantposen la mort al servei de les Quintes i encara es persuadeixen que en aquesta llibertat els crià la divina providència. En conclusió, mai oblidaran els privilegis que justament van perdre i tindran els ànims disposats a recobrar-los amb el motiu més lleu que se'ls presenti. Si es vol que el príncep només mani allò que li agrada al vassall, això seria en detriment de sa majestat. I en faltar l'obediència, es torna inútil el comandament. Per ventura, el vassall ha d'obeir el que vulgui i resistir-se al que li repugni? La fidelitat no ha d'estar a prova de desraó? Pot haver sobirà sense súbdits i súbdits sense sobirà en qualsevol classe de govern permès al món? I d'aquest desordre, què pot venir sinó aldarulls i revoltes, de les quals l'Estat convé que es previngui per a la seva felicitat?
1: No seria difícil descobrir l'origen de la inveterada i perniciosa costum d'aquesta capital, de resistir-se a l'obediència que observen religiosament els altres pobles. La matèria ofereix molt de camp per poder fer amb encert algunes reflexions polítiques sobre si són profitoses o perjudicials a l'Estat les riqueses desmesurades que el comerç, fàbriques i manufactures concentren a Barcelona. Perquè, combinades amb el geni, inclinació, costums i govern interior democràtic que procuren entretenir els diversos cossos o comunitats en què es divideixen els seus naturals, forma el tot un complex de circumstàncies que, provocant-los a reclamar una llibertat absoluta, els amenaça amb la ruïna total.
2: En guàrdia.
3: Joaquim Albareda, això que acabem de sentir és de 1773-74, ja. Per tant, estem en un moment que històricament s'està produint una transformació de tota Europa, que suposo que també afecta aquest territori ocupat, que és el Principat de Catalunya. Els nous aires que arribaran molt aviat d'Amèrica i que arribaran molt aviat encara més intensament des de França, també ajuden a això, o és un fenomen molt, molt interior dels catalans?
4: És difícil de respondre, perquè no sabem en quina mesura aquestes idees repercutien sobre unes minories cultes, no? Però en tot cas, ja ho hem sentit, no? Els militars estan molt preocupats per aquests aires, diguem-ne, republicans o demòcrates.
5: Quina expressió tan moderna, no?
4: Sí. Que la diu també un comerciant en una carta. Però aquest comerciant ho diu en sentit positiu.
3: No negatiu. Era molt revelador, sí.
4: És a dir, hi ha indicis d'aquests, però en tot cas jo crec que aquí, més que la cultura, diguéssim, revolucionària, nova, el que empelta tota aquesta protesta és la cultura pròpia, constitucionalista i de tons republicans, que era la catalana. No? Jo crec que, en el fons, creen una diputació per això, perquè la diputació era l'òrgan de govern de Catalunya i ja era vista com a republicana per part dels virreis, o per part de Felip V, no?
3: Suposo que, clar, la irrupció brutal que representarà totes les guerres de republicanes o revolucionaris franceses i el període napoleònic immediatament lligat amb això, devia també transformar tota aquesta situació interna, entre altres coses perquè l'administració borbònica queda absolutament destrossada, no destruïda, però sí destrossada, i després, quan es refaci a l'encabat d'aquestes guerres, haurà de ser una altra cosa. No és que ho sigui, però no té més remei. Suposo que això també afecta precisament aquest tipus de protestes per part de la població, que també hauran de canviar de manera de fer.
4: És molt complexa, la transició al règim liberal, perquè la massa de població rural és molt antifrancesa. El mateix Antoni de Campmany és molt antifrancès. O sigui, ell és, per dir-ho així, parlamentarista anglès, però el model revolucionari francès li fa molta por. L'Església juga molt fort la seva carta d'influència sobre la població, a la Guerra Gran, a la Guerra del francès, és a dir, 1793, 1808... Mentre que són burgesos, moltes vegades, els que entren en els corrents liberals i acaben sent afrancesats. Però és un procés molt lent en el qual hi ha moltes reticències a acceptar el nou ordre liberal per part de la població.
3: Doctor Joaquim Albareda, no tenim més temps. El doctor Joaquim Albareda, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Pompeu Fabra, és autor, entre molts altres llibres, però el que ens ha ocupat avui és del llibre Vençuda, però no submisa a la Catalunya del segle XVIII. Moltíssimes gràcies un altre cop per haver tornat aquí a l'Enguàrdia. Estem molt contents de tornar a rebre't aquí un altre cop.
4: M'ha agradat molt tornar a ser aquí amb vosaltres. Moltes gràcies a tots dos.
3: Molt contents. Josep Maria Solís Sabater, no tenim més temps, hem molt justos. Això és l'Enguàrdia.
6: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Solís Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
7: I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Martín.
8: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: A l'estiu, protegiu-vos de la calor. Les onades de calor poden ser un perill per a la salut. En cas de molta calor, què cal fer?
2: Refresqueu o climatitzeu les estances. Ventileu la casa durant les hores més fresques.
3: Abaixeu els tendals i persianes durant les hores de sol. Beveu líquid sovint, evitant les begudes alcohòliques.
4: Al carrer, feu servir gorra i vestits lleugers de colors clars. En els desplaçaments, busqueu les zones d'ombra.
2: Eviteu l'exercici físic a les hores de més calor. Al cotxe, no hi deixeu nens ni persones dependents amb les finestres tancades.
1: En cas de molta calor, molta precaució amb persones
3: d'edat avançada i nadons, amb discapacitats,
4: amb malalties cròniques, que prenen determinada medicació, tranquil·litzants, diurètics,
2: amb problemes d'alcoholisme o drogoaddicció, que han de romandre o treballar a l'aire lliure.
1: En cas de molta calor, símptomes d'alerta:
3: esgotament,
4: set intensa,
3: mal de cap o mareig,
4: rampes a les cames,
3: febre o vòmits,
4: pell calenta, vermella i seca.
1: En cas de molta calor, consells:
3: poseu la persona en un lloc fresc o climatitzat, doneu-li aigua o sucs,
4: apliqueu-li draps humits i freds a diverses parts del cos, afavoriu la ventilació de les estances.
2: En cas de dubte o necessitat d'assistència, podeu contactar amb el vostre centre d'atenció primària, CAP, o al telèfon 061 CatSalut Respon.
1: 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
6: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
7: Generalitat de Catalunya.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegura que fa pocs dies la Direcció General d'Indústria havia fet una inspecció a les galeries de la mina de Súria, al Bages, on avui ha mort un treballador en un accident laboral. En una visita al lloc dels fets, Dalmau ha avançat que ja s'ha obert una investigació sobre l'accident.
3: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament el 23 de juliol i en aquest cas s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin d'aprendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
2: El treballador era un jove de 26 anys que, segons sembla, ha quedat atrapat després que hi hagi hagut un despreniment de roques en una de les galeries. El sistema d'emergències mèdiques ha atès dues persones més. Una l'han traslladat a un centre sanitari de Manresa en estat menys greu i l'altra no ha necessitat hospitalització. Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Els bombers continuen treballant en l'incendi de la Comunitat de Madrid i a la província d'Àlvila per controlar les possibles revifades després que hagin pogut estabilitzar el foc. Un incendi que ha cremat fins ara 77.000 hectàrees. Unitat mòbil al pantà de Sant Juan, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luno. Bona tarda.
5: Bona tarda. Estem al pantà de Sant Juan, un dels punts on hi ha pèrdues materials importants provocades per l'incendi. Just al meu davant tinc el club de vela Dorama, completament calcinat. No queda res de l'edifici de la Seu. Tots els vaixells que estaven fora de l'aigua s'han cremat i almenys dos cotxes calcinats. I no són els únics. Comencen a arribar els propietaris de les escoles de vela, els veïns, per comprovar com han quedat les seves instal·lacions i la majoria tenen pèrdues. Tot i que a primera hora de la tarda el foc s'ha donat per estabilitzat, els bombers continuen a la zona, ni a les carreteres, vigilant revifades o esperant a les rotondes per si tornen a haver flames. Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, pantà de Sant Juan.
2: El Ministeri d'Hisenda ha comunicat oficialment avui a les comunitats autònomes els diners que rebran el 2027 del sistema de finançament. Seran 170.000 milions, una xifra rècord, defensa la Moncloa, que suposa un 8,1% més que el 2026. Catalunya rebrà 32.649, la xifra més alta que mai s'havia transferit. Una xifra que ja havia aprovat el Consell de Ministres, però que es formalitza just el dia que s'havia de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera per votar la reforma del nou finançament. Una reunió que s'ha posposat fins al setembre a petició dels territoris governats pel Partit Popular. El nou finançament, que suposaria una injecció extra de 21.000 milions l'any vinent, de moment només té el suport de Catalunya i les Canàries.
4: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha defensat avui la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però ha remarcat que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i nega cap intenció de beneficiar ningú.
7: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
6: L'alcaldessa de Ripoll ha rebutjat també delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha demanat Junts. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
2: Hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar el 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
8: A Salou, per exemple, el Best Negresco, que és un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, que és la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran instruccions per evitar lesions.
9: He preparat un tríptic perquè, sobretot, volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres perquè puguin crear un record xulo.
8: En un altre altre hotel de la zona, l'Olympus Palace, el seu director Joel Segura explicava que també donaran indicacions de seguretat a tots els clients i han adaptat el terrat per facilitar l'observació.
0: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, horari.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els bombers treballen en un nou incendi que s'ha declarat fa uns minuts al municipi de Canyelles, a la comarca del Garraf. Crema vegetació forestal i treballen amb 9 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. Per aquest incendi s'ha demanat el confinament a través d'un missatge és alert del municipi de Canyelles i de diverses urbanitzacions de la zona. En concret, es demana als veïns de les urbanitzacions de les Palmeres, la Muntanya del Mar, la Selva de les Meravelles i Califòrnia que no surtin de casa. Mentrestant, ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona boscosa entre els municipis de Montferri, a l'Alt Camp, i Bonastre, al Baix Penedès. També s'ha aixecat el confinament, que afectava uns 600 veïns. Detalls des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Bona tarda. L'incendi ha començat cap a les 12 del migdia. El terme municipal de Montferri s'ha estès fins als límits de Bonastre. Cap a les 5 de la tarda s'ha pogut perimetrar i estabilitzar. Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 12 hectàrees. Els bombers hi han treballat amb una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris i preventivament, poc després de començar les tasques d'extinció, s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert als veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Un confinament que s'ha aixecat un cop estabilitzat l'incendi. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I també continua cremant l'incendi forestal al municipi 2 de Civís, a l'Alt Urgell. El foc continua actiu en una zona de molt difícil accés i ja ha cremat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació forestal. I també seguim pendents de l'incendi al País Valencià, Joan Vilaplana.
3: Sí, continua actiu l'incendi de la Vall d'Uixó. Els bombers se centren encara en el flanc oest, el més proper a l'interior de la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa, bona tarda.
4: Bona tarda. Els bombers treballen en un terreny molt escarpat, amb barrancs, i els efectius terrestres no poden arribar fins al foc. És un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià, i el capità de la Unitat Militar d'Emergències, Antonio Monroy, ha explicat com el combaten.
5: Hemos estado trabajando todo el personal de UME en conjunto con brigadas forestales y bomberos. Hemos estado realizando tareas de ataque directo, tanto con herramienta manual como con líneas de agua, y hemos conseguido estabilizar bastante ambos sectores.
4: Avui no hi ha hagut més evacuacions, però els 10.000 veïns desallotjats de 14 municipis encara no poden tornar a casa. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, La Vall d'Uixó.
1: L'Ajuntament de Súria i el Bages ha decretat 2 dies de dol per la mort d'un treballador a la mina de potassa de Cabanasses. L'operari era un jove de 26 anys, a qui, segons sembla, li ha caigut a sobre un despreniment de roques en una de les galeries. També s'han hagut d'atendre dues persones més sense lesions de gravetat. És la mateixa mina on fa 3 anys van morir 3 persones en un altre accident laboral.
3: El Parlament podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros i s'inclouran al reglament de la cambra perquè tinguin cobertura jurídica. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar el reglament i incorporar-hi el règim sancionador.
1: A aquesta hora en marxa una protesta davant l'Audiència de Girona contra la sentència per al conductor begut que va atropellar una ciclista l'any 2021. El jutge va decretar 2 anys, 10 mesos i 15 dies de presó. Els convocants denuncien que el tribunal ha rebaixat la condemna perquè el conductor anava begut i és atenuant. Unitat Mòbil a Girona, Josep Lluís Vázquez i Maria Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. Desenes de persones, algunes amb casc i bicicletes, es concentren davant l'Audiència de Girona amb les pancartes on es pot llegir "Justícia per la Tina" o "Assassí a la presó". Llegiran ara mateix un manifest on consideren injusta la sentència. Creuen que anar begut no hauria de ser un atenuant en el fet de negació de socors i demanen canvis a la llei. Ens ho explicava l'Anna Soler.
7: Expressem la nostra disconformitat en la sentència i demanem un canvi que veiem que és l'arrel del problema. Sobretot que el anar begut no sigui un atenuant.
6: El conductor que va atropellar la ciclista se'l va considerar culpable d'homicidi per imprudència en conducció sota els efectes de l'alcohol i un delicte de conducció temerària i d'omissió del deure de socors. Josep Lluís Blázquez, Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Unitat Mòbil a Girona.
1: Esport, Joan Fitó.
8: Rafinha és la principal novetat a l'estatge que el Barça està fent a Anglaterra.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple desestima la reclamació sobre el conveni de la carretera Reial i modifica el contracte de la UIR. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 29 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El CUP revela el cartell complet de la seva festa, de la festa major, a Can Ginestar el 3 d'agost. Últims dies per participar en la votació dels projectes de cooperació de Sant Just. La ciutadania té fins al 31 de juliol per escollir els tres projectes que repartiran els 10.000 euros del pressupost municipal. La Camerata Sant Just s'estrena l'1 d'agost amb música de Hans Zimmer.

0: El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat ahir dimarts 28 de juliol, va aprovar els dos únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni de col·laboració per la transformació de la carretera Reial, rebutjant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatxó. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida, corresponent al manteniment i treballs en equips i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. La programació de la Festa del CUP de la Festa Major de Sant Just, prevista pel dilluns 3 d'agost, ja té cartell complet. Els jardins de Can Ginestà acolliran una jornada de música electrònica de 7 de la tarda a 3 de la matinada amb les actuacions de Inextable, DJ Nicolo d'Angioi, DJ Ruiex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat alguna sorpresa durant la nit. La festa repetirà per segon any consecutiu als jardins de Can Ginestà i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes, a càrrec de DJ residents i de proximitat. L'entitat, el CUP, organitza aquesta cita dins de la programació de la Festa Major amb la voluntat d'oferir una alternativa musical oberta a diferents públics i consolidar l'espai de Can Ginestà com a escenari de la seva proposta electrònica. La votació dels projectes de cooperació internacional impulsada per l'Ajuntament de Sant Just entrarà en la recta final el 31 de juliol, data en què es tancarà el procés participatiu. La ciutadania encara és a temps d'escollir a quins projectes es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal, que es repartiran entre les tres iniciatives més votades, amb una aportació de 3.333 euros per cadascuna. En aquesta edició es pot triar entre 6 projectes de cooperació internacional vinculats a àmbits com la igualtat de gènere, l'accés a l'aigua, el suport a famílies desplaçades, la sanitat, la inclusió laboral i l'educació especial, desenvolupats al Senegal, Gaza, el Líban, Cuba, Kènia i el Nepal. Cada persona pot votar fins a 3 projectes a través del formulari habilitat per l'Ajuntament, on també es pot consultar la informació de totes les propostes abans d'emetre el vot. La música de cinema serà la gran protagonista de la Festa Major de Sant Just el proper dissabte 1 d'agost. Les escoles acolliran de 7 a 2 quarts de 9 el concert de presentació de la Camerata Sant Just, una nova formació musical professional que neix amb la voluntat de dinamitzar l'oferta cultural del municipi. Sota la direcció d'Adolf Gasol, l'orquestra debutarà amb un repertori dedicat àmpliament a les bandes sonores més conegudes del compositor alemany Hans Zimmer. El projecte de la Camerata Sant Just sorgeix d'una iniciativa impulsada conjuntament amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, i té com a objectiu principal apropar la música clàssica, de cinema i popular als veïns i veïnes, evitant que s'hagin de desplaçar fora del municipi per gaudir de propostes de gran nivell. A més, la formació neix amb un fort caràcter pedagògic i de col·laboració amb el teixit associatiu local.
1: Doncs mira, l'objectiu d'aquesta formació és apropar la gent de la ciutat a la cultura, a la música clàssica, a la música de cinema, a la música pop, per què no? És a dir, és una formació que pot acabar-se dins música doncs, des del principi del barroc, doncs, com farem el dia 1, doncs, música de pel·lícules, en aquest cas dedicat al gran compositor Hans Zimmer. No? La idea és aquesta, doncs, que la cultura estigui ja dintre de la ciutat, que la gent que li agrada la música no hagi de desplaçar-se a la ciutat de Barcelona o a la ciutat del costat de la vila doncs, per poder escoltar bona música. No? És una formació integrada per músics professionals, evidentment, amb la idea també pedagògica de col·laborar amb les entitats de la ciutat, és a dir, col·laborar amb l'Orfeó de la ciutat, amb l'Escola de Música, evidentment, poder integrar també músics estudiants de l'Escola de Música que al seu nivell els hi permeti doncs, col·laborar amb l'orquestra. Això és un dels grans objectius que tenim també amb l'orquestra, és a dir, donar veu, donar suport i obrir portes als futurs músics doncs, de la ciutat que puguin sortir a través de l'Escola de Música.
0: Interpretar l'obra de Hans Zimmer amb una formació de cambra ha requerit un treball intens d'adaptació. El mateix Gasol s'ha encarregat dels arranjaments per ajustar les grans composicions simfòniques originals al format d'aquesta nova orquestra. Durant el concert, el director oferirà explicacions de les obres per mantenir una estreta proximitat amb el públic.
1: Bueno, significa molta felicitat perquè, com deia, serà el tret de sortida doncs, aquest concert inaugural i més siguem formant part d'aquesta festa major de la ciutat. No? I el concert doncs, el agafem amb molta il·lusió, amb molta valentia i, a més, amb moltes ganes perquè el repertori que oferim, que és aquest repertori dedicat al gran compositor de música de cinema, el mestre Hans Zimmer, doncs ens fa especialment il·lusió perquè és una música fresca, coneguda, que agradarà a tots els públics. Pot agradar tant a gent que li agrada la música clàssica com a gent que li agrada només la música de cinema o a gent que no ha escoltat mai música de cinema en directe, no? I la formació amb els arranjaments que hem fet especialment per aquest concert, doncs, els hem adaptat per la Camerata de Sant Just, perquè hem de pensar que la música de cinema està composada per grans orquestres simfòniques. Nosaltres, en aquest cop ens presentem amb la Camerata de Sant Just en formació de cambra, i som menys músics que una orquestra simfònica. Per tant, hem hagut d'adaptar aquests arranjaments, els he fet jo mateix, i, bueno, doncs amb molta il·lusió. I jo crec que la gent agradarà el concert, així que convidem a tothom a que no falti.
0: Aquest concert de Festa Major serà el primer dels tres previstos per aquest any, que inclouran una actuació a l'octubre i un concert de Nadal en col·laboració amb l'Orfeó Enric Morera. De cara al futur i amb la inauguració del nou Teatre Auditori, la Camerata Sant Just preveu consolidar una temporada estable de 6 concerts amb solistes de renom. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Ràdio d'Esvern oferirà avui, 29 de juliol, un programa especial en directe per donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Just. L'emissora municipal es traslladarà als jardins de Can Ginestà per retransmetre en directe, de 8:15 a 9:15, l'inici oficial de la celebració, incloent-hi la retransmissió íntegra del pregó, que anirà a càrrec de Soledat Sans i Serafini. El programa especial sortirà excepcionalment dels estudis de Ràdio d'Esvern per acostar-se a un dels actes més destacats de l'inici de la Festa Major. L'emissió es podrà seguir en directe al 98.1 FM i a través de radiodesvern.com, entre 8:15 i 9:15, des dels jardins de Can Ginestà. La psicòloga transpersonal i veïna de Sant Just, Marta Martínez, ha visitat els estudis de Ràdio d'Esvern per presentar la seva darrera publicació, titulada El lenguaje de luz eres multidimensional. L'obra neix amb la voluntat de divulgar i familiaritzar el públic amb el concepte del llenguatge de llum, una eina de sanació i evolució de la consciència que l'autora fa 14 anys que canalitza a través de sessions individuals i grupals.
2: Sí, aquest llibre neix per donar a conèixer el llenguatge de llum. Doncs és algo que s'està despertant cada cop més en el planeta, però encara és molt nou. I la meva intenció és que cada cop hi hagi més persones que es familiaritzin amb ell, perquè jo crec que això anirà augmentant. Cada cop serem més i més persones que el canalitzarem fins que arribi un moment, que no sé si el veureu o no, que es parlarà en la humanitat. Per poder parlar del llenguatge de llum, hem de partir de que tot és vibració. Sí, de la premissa de que tot està vibrant. Nosaltres estem en una vibració constant i tot el que ens envolta també. Llavors, el llenguatge de llum són freqüències vibracionals que contenen informació, energia i consciència que tenen un impacte allà on aquestes freqüències van dirigides, ja sigui a persones, animals, a plantes, a l'entorn.
0: Durant l'entrevista, Martínez ha explicat que el llibre està estructurat en dues parts ben diferenciades. La primera se centra en la seva trajectòria professional com a psicòloga i en com va descobrir aquesta eina. La segona part detalla el mètode Eres, un procés de transformació profunda de 3 mesos de durada dissenyat per ajudar a dissoldre les capes subconscients que ens desconnecten de la nostra essència original, com ara els traumes infantils o les memòries uterines.
2: El llibre està dividit en dues parts. La primera part parla una mica de la meva història, no?, com a psicòloga transpersonal i tot el meu recorregut que m'ha portat a fer el que jo faig. Jo des de fa més de 14 anys estic fent sessions de sanació i d'activació del llenguatge de llum a les persones que estan preparades per poder-lo activar i explico tot el que he pogut anar entenent respecte al llenguatge de llum al llarg de tots aquests anys treballant amb aquesta eina de sanació i d'evolució de consciència. I després hi ha una segona part on comparteixo el mètode Eres, que el mètode Eres és un procés evolutiu de transformació profunda que dura 3 mesos, té 12 mòduls, i en cada mòdul treballem un aspecte que he pogut comprovar que al treballar-lo les persones experimenten una gran sanació.
0: L'obra no només ofereix un marc teòric, sinó que també inclou recursos pràctics perquè els lectors puguin experimentar aquestes freqüències a casa seva. Entre els materials que s'hi poden trobar destaquen les canalitzacions pràctiques per connectar amb el cos energètic, meditacions guiades adaptades per diferents nivells d'experiència i exercicis per identificar i netejar les memòries limitants. Segons Martínez, actualment hi ha una major receptivitat cap a aquestes temàtiques gràcies a la popularització de pràctiques com el ioga, el mindfulness i la meditació. El llibre ja es pot adquirir a les principals llibreries i plataformes digitals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La coordinadora de festes de Sant Just s'encarregarà enguany dels mocadors de la Festa Major, que es posaran a la venda avui 29 i demà 30 de juliol al punt de venda d'etiquets a la plaça Jacint Verdaguer. Els mocadors, amb un disseny de verd Arbàs i Alba Galve, tindran un preu de 3 euros i es podran adquirir en els dos colors de la Festa Major, blau i groc. En cas que no s'hagin exhaurit, també es vendran a la barraca de la coordinadora de festes les nits del 31 de juliol i l'1 d'agost. Sant Just Desvern es prepara per acollir la segona edició del torneig amateur Let's Women Padel Més 40, que tindrà lloc el pròxim 19 de setembre a les instal·lacions del Sant Just Padel Club al barri de Masllubí. Després de l'èxit de l'any passat, on es van aplegar 88 participants, l'organització busca consolidar aquesta cita esportiva adreçada exclusivament a dones de més de 40 anys.
3: L'any passat vam fer aquest torneig per dones de més 40 anys i volíem repetir perquè penso que va ser un èxit. Vam tenir moltes dones molt potents i estem molt contentes i volem repetir.
4: Correcte, ho vam celebrar el setembre de l'any passat i aquest any tornem a celebrar-ho el 19 de setembre al Sant Just Padel Club, que ara actualment es diu Bambolea, i van inscriure's 88 dones de més de 40 anys. Llavors el que volíem fer una miqueta era tornar a fer aquesta festa, que va ser molt, aquest torneig que va ser molt divertit.
0: Una de les principals novetats d'aquesta edició és la reestructuració de les categories per garantir una competició més equilibrada. Enguany es comptarà amb 4 categories diferents. El format de la competició assegura un mínim de 3 partits per parella disputats a 9 jocs en una fase de grups inicial que donarà pas a les eliminatòries. El torneig neix de la iniciativa de 4 amigues i jugadores amateurs de Sant Just amb l'objectiu de crear un espai de trobada on gaudir de l'esport i fer comunitat.
4: Bueno, som jugadores de pàdel, de fet és un torneig amateur, ho fem perquè ens agrada i no ho fem perquè ens hi dediquem, no? Però com que fa molts anys que hi juguem, hem jugat molts tornejos durant molts anys i aleshores el que vèiem és que hi havia una variació de nenes, noies des de 16 anys fins a 60, 70 anys que jugava. Aleshores vam dir, ostres, doncs per què no organitzem un torneig que sigui a partir d'una edat per poder doncs, equiparar una mica doncs, el que són les edats, una miqueta, no? I bueno, doncs ho vam provar i va tenir molt d'èxit. Que tinguin el nivell que tinguin, és igual, que s'apuntin, que s'ho passaran molt bé i que coneixeran moltes dones que els agrada el mateix esport i que, bueno, el que ens vam trobar l'any passat és que tothom ens va dir que s'ho havien passat molt bé, que es respirava un ambient molt xulo i molt adient a, bueno, els valors que tenim, no?, de dones esportistes, però que ens agrada el pàdel i que compartir això doncs, també doncs, ens uneix a totes. No?
2: És una manera fàcil de fomentar l'esport, sí. De veritat.
0: Les inscripcions estaran obertes fins al 16 de setembre i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible al perfil d'Instagram oficial del torneig. La inscripció inclou un complet welcome pack, servei de fisioteràpia durant la jornada, fruita fresca i la participació en diversos sortejos gràcies a la col·laboració de patrocinadors locals com Dona i Empresa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just Desvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva festa major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi de tiquets, i continuarà pel Centre Cívic Salvador Espriu, el carrer Sant Claver fins la Sala, la plaça Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'Esplà i la Sala, la CES Jove i Banda Andarà col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei.
5: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets,

0: l'Esplai, la Sala, CEAS i Mandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
1: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatjar els participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
0: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
2: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè jo soc una mica músic i se'm van agradar molt com ho van fer i és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent i doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any i res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
0: Exacte, i la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
2: Redoble.
0: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencéssim l'entrevista.
2: Exacte.
0: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o alguna
2: cosa. Sí, sí, molt de seny, però també molta rauxa.
1: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern i també podeu anar a comprar els tiquets als establiments de Ciabatta de Sant Just. S'ha de pagar en efectiu i el mateix dia de l'activitat se'n vendran 50 més a la plaça de la Pau.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple desestima la reclamació sobre el conveni de la carretera reial i modifica el contracte de la UIR. El CUP revela el cartell complet de la seva festa de Festa Major a Can Ginestar. Inextable, DJ Nicolo d'Enjoy, DJ Rui, ex-DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz actuaran el 3 d'agost en una jornada de música electrònica amb servei de barra i sopar. Últims dies per participar en la votació dels projectes de cooperació de Sant Just. La ciutadania té fins al 31 de juliol per escollir els tres projectes que es repartiran els 10.000 euros del pressupost municipal destinats al Fons Català de Cooperació. La Camarada Sant Just s'estrena l'1 d'agost amb música de Hans Zimmer.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 29 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna a Sant Just, torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Doncs molt bona tarda a tothom i benvinguts al programa especial Pregó de Festes Majors d'aquí, de Sant Just Desvern 2026. Avui m'acompanyen en aquesta taula tan meravellosa el col·laborador, bueno, col·laborador, el presentador de Matins, de la Rambla, el Daniel Martínez. Bona tarda.
1: Molt bona tarda, bona festa major, visca els blaus.
0: I tant que sí. També m'acompanyen la col·laboradora del Refugi, la Montse Baqués. Què tal, Montse?
2: Molt bé, bona tarda, moltes ganes d'estar aquí. Visca la festa major.
0: I tant que sí. I, en últim lloc, però no menys important, la Mariona Sales Vilanova, la cap d'informatius. Què tal, Mariona?
3: Molt bé, preparadíssima per començar un any més la festa major.
0: Teníeu ganes d'aquesta festa o no?
3: I tant, com sempre.
2: Home, sempre hi ha ganes.
0: Tot l'any s'espera, no, aquest moment?
1: La veritat és que les festes de Sant Just són un emblema, són un insigne, no?, a la comarca. I...
0: A la comarca, eh?
1: Sí, no, no, sí, efectivament. Sí, de fet, hauria de ser capital del Baix Llobregat, Sant Just d'Esvern, no. Fora bromes, fora bromes, és que m'agrada generar polèmica, ja ho sabeu. Fora bromes, a Sant Just, les festes majors, des de que també es va... doncs instaurar el de blaus i grocs, crec que han fet un canvi, no? Abans per agost, a finals de juliol la gent ja marxava, l'agost era desert, les bales de palla de les pel·lícules del Far West apareixien i ara sembla que fins al 6 aquestes bales de palla estan amagades en algun magatzem de Sant Just i comencen a aparèixer després de Festa Major.
0: Bueno, mira, doncs,
1: escolta, això és maco també, no?
2: Sí, Festa Major.
1: Que la gent comenci a viure la Festa Major. No estàs d'acord, Mariona? Creus que,
3: sí, sí, sí,
1: que l'haurien de viure més intensament la Festa Major?
3: No, de fet, vull dir, tenim la festa a l'agost que costa sortir. Bueno, costa sortir, no, costa que la gent es quedi, perquè aquí Sant Just, doncs...
0: Molta segona residència, no?
3: Sant Just poble pijo, que ho diem sempre, i a la que comença a fer una mica de caloreta els carrers es buiden i la gent se'n va a la segona residència.
0: A la Costa Brava.
3: I, bueno, ja fa anys que es va aconseguir que la gent es quedés a la festa amb la reactivació una mica de la festa, amb el naixement del nucli. És l'espeech que fem absolutament cada any, eh? Però toca fer-lo un cop a l'any.
1: I tant.
3: Quan va néixer el nucli, amb la baralla de grocs contra blaus, va reactivar molt la festa major i la gent s'hi queda. I... de moment sembla que continua funcionant perquè la gent es continua guardant aquests primers últims dies de juliol, primers dies d'agost per quedar-se a fer la festa.
0: Home, i tant. Al final jo crec que tots tenim un cap de setmana, no, 4 dies per estar aquí al poble, tot i que sigui estiu, escolta, ens podem quedar i més si s'organitzen unes festes tan ben organitzades com aquestes, que escolta, que últimament, doncs els últims anys han estat sinònim d'èxit i esperem que sigui així durant molts anys.
1: Clar, que també passa durant aquests dies de juliol, agost, és que no hi ha tanta programació, no hi ha tanta oferta d'activitats, ja no només a Sant Just, sinó arreu de la comarca i a la província de Barcelona. Per tant, el que has de fer és reinvertir-te. Tu, com a festa major, has de buscar un format que funcioni, que sigui familiar. Ara veiem aquí a criatures, a nens petits que ja comencen a fer aquí el seu doncs, espai, no, la seva picaresca aquí en aquesta festa major. Jo crec que una mica és el més important, no? Que siguin festes per tots i per totes i sobretot que la canalla també tingui un forat, que no ens oblidem d'ells i elles.
0: Home, i tant, al final generar aquest espai, no? Al final de generar una relació amb aquestes festes majors...
1: I perquè són el futur.
0: De crear un vincle. I sí, que però... això al final és el futur del poble.
1: I què està passant ara, Mariona?
3: Tot i que dieu això ara, jo crec que aquest any anem molt fluixos d'activitats infantils.
0: Ep.
1: Jo crec que es va millor que l'any passat.
3: Sí, millor que l'any passat.
1: Jo crec que es va millor que l'any passat, però sí que és veritat que encara hi ha un dèficit important.
3: Jo crec que hi ha hagut una baixada aquest any, eh? De fet, sí. He sentit més d'un comentari de gent que deia, ostres, és que no puc fer res amb el meu fill petit. A part d'un parell de cinemes a la fresca, que alguna pel·lícula ja és també per edats una miqueta grandetes, i el tobogan d'aigua...
1: Tobogan d'aigua, sí, correcte.
0: Sí,
3: poca cosa més, ja.
1: El gran joc de Sant Just, no? Amb el Trio
3: també hi ha categories infantils.
1: Que els reclamaven.
0: Les calabirres, també.
1: El reclamaven,
3: sí,
1: com a infantil.
3: Però clar, les calabirres...
0: La categoria infantil.
3: És categoria infantil, però fins
0: anys.
3: A un punt.
1: Sí.
3: Els nens molt petits no s'hi poden pujar a les calabirres.
0: Sí, sí, evidentment.
3: Perquè ja és molt difícil per adults, imagina't, per nens
0: petits. A mi em faria gràcia participar,
3: doncs participa, eh?
0: Això deu ser graciós.
1: És molt divertit.
0: Dani, tu ho has fet algun cop o no?
1: Home, i tant. I vaig tenir...
0: Però ets dels bons o no se't dona gaire
1: bé? Jo vaig tenir el rècord durant 15 segons.
0: Ah, mira. Va ser el primer, no?
1: No, primer no, però vaig ser el vuitè. Vaig ser el vuitè i vaig tenir el rècord durant 15 segons. Després ja algú va guanyar-me, va superar-me i ja està, no? Però és molt divertit, és molt xulo, d'escalabirres. Ja, es va començar al carrer... al parc de Can Freixes, oi? En una festa blava.
3: No sé si va ser el primer, el de Can Fleixes.
1: A mi sona.
4: Clar, d'aquí va ser la idea, és important.
3: Del Cau.
1: De Cau, això és el Cau.
4: Perfecte,
3: doncs. No sé si va ser la primera Can Fleixes o la segona. Potser sí que va ser la primera Can Fleixes. L'únic dia blau que s'ha fet a Can Fleixes es va estrenar a les Calavirres i després ja es va passar
1: a Maragall,
3: on es feia el dia blau. Sí. I ara es mou aquí perquè com que no hi ha dia blau com a tal i no es fa festa a la plaça Maragall, doncs evidentment es passa tot aquí perquè la festa demà també serà aquí a la plaça Verdaguer i les Calavirres, si no m'equivoco, és aquí.
4: Sí, aquí.
3: A Can Ginestà.
4: Sí. Clar, perquè a vosaltres què us sembla, això de que ara no tinguem aquesta tanta diferenciació entre grocs i blaus en algunes activitats?
1: Doncs, aviam, jo crec que aquí neix doncs una...
4: Clar, perquè abans estava molt més marcat, no?, el que feia cada sector.
1: Clar, jo no sé si és una preocupació o és un canvi natural que està patint la festa. És a dir, jo el que veig és la implicació, no? La implicació que va haver durant una època, que era una implicació de pares, mares, que van arrencar juntament amb el nucli aquesta idea de blaus i grocs, que els fills de les nostres generacions, Mariona, vam intentar seguir portant i conduint i durant uns anys doncs, ho vam poder fer. I penso que les generacions que han vingut després, no sé si estaràs d'acord, Mariona, però no han continuat aquesta implicació tan activa amb blaus i grocs, com a mínim amb el format existent als orígens, no? A partir d'això, crec que és important que una festa major s'adapti. A mi em sabria molt de greu que es perdessin la guerra de blaus i grocs, perquè crec que és una activitat divertida i crec que funciona bé i és xulo, però està clar que ha d'haver més implicació de famílies, ja no només dels joves organitzant, sinó de les famílies portant a les seves criatures a aquestes festes.
3: Sí, totalment. Sí, jo crec que sí, la gent que està posada a l'organització i la gent que curra i que hi posa les mans i que hi posa les ganes i que hi posa les idees no té ganes de continuar amb això pel que sigui, perquè sí que els últims anys hi ha una mica com la sensació que... Bueno, de sempre que passa aquí a Sant Just, que tot ho organitzen uns pocs, i que després la gent tampoc venia a participar a les activitats, i ho havien de fer els mateixos organitzadors, i poca gent més, i ja estava cansant, o sigui, ja comença com a cansar aquest format de competició. Llavors, si la mateixa gent que ho munta no ho vol muntar i veu que tampoc hi ha molta resposta per part del poble, també és normal que hi hagi canvis. I aquest any, doncs, mira, ha nascut la coordinadora de festes, que si ha de començar amb força, si ha de servir per tornar a reactivar la festa major i donar un impuls i tal, doncs benvinguts siguin i per molts anys més. I si d'aquí uns anys hem de tornar amb superforça amb els blaus i grocs un altre cop, doncs ja hi tornarem, no passa res. De moment els colors no es perden. Si ets blau, ets blau, si ets groc, ets groc.
1: No s'han de perdre, Mariona.
3: Ja veurem.
4: Això va al DNI, eh?
1: Sí. Escolta, jo he començat aquí a agafar el micròfon a la mà i a fer-ho així com una mica més distès,
4: tots, no?
1: I ara ho esteu fent tots i m'encanta.
4: Si no, em faig llepa,
3: Jo és que quan sortim al carrer ja ho faig sempre.
1: Sí,
3: perquè
1: ja
3: si no, m'hi deixo aquí l'esquena.
1: Tu i jo som fans d'aquest format. Escolta, que tenim una persona molt especial aquí a la taula.
3: Sí, ha arribat aquí una altra blava.
1: La presentes tu, Mariona?
3: Doncs tenim aquí amb nosaltres a la senyora Núria García Alibau. Bueno, li hem de passar un micro, clar.
1: I jo li faig un aplaudiment, també, mira.
3: Ja el té aquest, Carles? Un aplaudiment per la Núria.
1: Ja està.
5: Has dit que els colors no es perden?
1: Ai,
3: espera, Núria,
1: que
3: crec que no se't sent.
1: No et sentim.
4: Hem d'enxufar el micro.
5: Mariona, has dit...
4: No.
3: Depèn del que hagis de dir, millor
5: no,
3: que no arribin al micro,
5: No, ho haig de dir, Mariona.
4: Com
5: has dit, la teva frase ha estat, els colors no es perden. Què és el que hem d'intentar que tampoc es perdi, Mariona, la festa major?
3: Ara no sé què
5: la dignitat, la dignitat, Mariona, que jo t'he vist. Què?
4: Quin atac, no? Quin atac, no per començar.
3: La tia ha arribat aquí fortíssima.
4: Pensava que anava a dir el somriure o no.
1: Quan era companya de feina, això no ho feia,
3: Això no ho feia.
5: Ara ho puc fer, ara ho puc fer.
3: Clar, la tia ha marxat i ha arribat aquí i ha dit, jo ja no sóc aquí. Ara no vinc en nom de ser periodista.
5: No he vingut en tota la temporada, no? I ara vinc aquí, poso el cul a la cadira.
3: No, la dignitat aquí no s'ha perdut mai.
4: Clar, però Núria, això ho diu per alguna cosa?
1: Sí, sí.
4: Ens ha d'explicar alguna cosa?
1: Tinc un vídeo,
4: el
1: puc posar-lo aquí en pla... No, és broma.
3: No, i a més ja sé quin vídeo diu. I només guanyo dignitat amb aquell vídeo,
1: aquell
3: perquè
1: vídeo,
3: ho vaig fer estupendament bé.
1: Ho vas fer molt bé en aquell vídeo, però s'ha de dir que ja portàvem uns dies de festa major,
3: sí, bueno,
1: tu anaves...
3: Estava fònica, com a molt.
1: Joiosament contenta.
3: No és veritat això, perquè aquella nit no vaig consumir ni un mil·lilitre d'alcohol.
4: Artificialment contenta.
3: I tinc proves, eh?
1: Joiosament contenta no vol dir anar...
3: Ah, no, contenta estic sempre. No, el que passa és que em vaig inflar Coca-Coles I després no podia dormir.
1: Amb rom o sense?
3: Sense, us ho juro.
5: I darrere les barraques, Mariona.
3: Les barraques ja és una altra cosa. Les barraques cap de setmana i aquí...
4: Carta blanca.
1: Això és que em pixi
4: registre. Carta blanca, Mariona.
1: Ah, una cosa, Núria, ja que estem parlant d'aquest tema, et vull preguntar. La Mariona, els dies de festa major, com arriba a la feina?
5: Doncs demà perquè... ho sabràs, i divendres encara més.
3: Estupendament, estupenda.
4: Sí, però s'estan posant molt en tu, Mariona.
1: Demà tenim programa.
5: Arriba prou bé.
1: Sí?
3: M'estan deixant aquí com si jo estigués tancant totes les nits.
4: I compta amb el Dani, eh? Que va Dani
5: en
4: bo.
5: En el Dani confio.
1: Home, gràcies, Núria.
5: En el Dani confio.
3: A mi no confia.
5: En tu també, Mariona.
1: Però d'una altra manera.
5: Exacte.
3: Jo arribaré estupendament perfecta, com a molt se'm podrà notar, lleugerament afònica, perquè jo sóc una persona que si parlo durant 10 minuts seguits em quedo fònica.
1: Però si tu no parles, si ets...
3: Jo no parlo, no.
1: Molt tímida. Una persona molt tímida.
4: Com tu,
5: Dani. El dia del Correbars, Mariona, quin és? Divendres?
3: El dia del Correbars és divendres.
5: Vale, llavors tenim mitja Mariona ja...
1: Però ho tenim salvada. Fet perquè el divendres... Exacte, perquè el divendres, com que ja haurem acabat temporada...
5: Clar,
1: ho tenim fet,
5: divendres,
1: saps?
5: No?
1: Exactament.
3: I a més que jo el Correbars l'organitzo, que jo el Correbars... No m'emborratxo jo, us veig a tots emborratxant-vos.
1: Avui no em preocupa excessivament, em preocupa demà.
5: Ja.
1: Demà, la nit de demà. La nit de demà em preocupa.
3: Per què?
1: Perquè demà... 80, no? No crec que la Mariona sigui molt assídua de la festa dels 80.
3: No.
1: Jo sí. Carles Rius també per força.
3: Carles, et vindré a veure, 5 minutets.
1: Però
3: després tornaré cap a la festa de la coordinadora.
1: Perquè la festa de la coordinadora pot acabar tard i pot venir la Mariona, potser...
3: No.
4: Quina tarda,
5: Mariona, tornarem a fer tard.
1: Jo he vist una bossa amb un matalàs al despatx de l'Enric, he vist una bossa amb un matalàs que jo crec que l'inflarà.
5: Una tienda de campanya
1: d'aquestes
5: del Decathlon, no?
1: Exactament.
3: Home, la festa està aquí al costat. La ràdio està aquí al costat.
4: Home,
3: ja vinc aquí, no cal que vagi a casa.
1: No, totalment.
4: Vas a la policia un moment, fer les claus...
1: Home, però no expliquis
4: les
1: coses com estàs dient en directe.
4: Ho he dit tot.
1: Vale, perfecte, magnífic.
3: Sort que tothom està al carrer i avui ningú ens està escoltant.
1: Exacte.
5: Haig de dir que fa una estona s'ha fet una sardana, s'ha ballat la Santa Espina, una sardana.
1: Qui?
5: Doncs han organitzat, s'han posat a dalt la coordinadora i han anunciat que s'anaven a ballar dues sardanes.
1: Sí.
5: La segona... Hi havia un munt de gent ballant la Santa Espina.
1: Tenim la Glòria per aquí, de la Vall de Vers. Que maca. Hola, Glòria.
6: Bona tarda, què tal?
1: Bona tarda. Ja tenim la veu bé? Tenim la veu preparada, no?
6: Sí, molt preparada.
1: Val, d'acord. Cantaràs molt aquests dies?
6: Espero que sí.
1: Algun grup que et vingui
6: a buscar? Home,
1: el Poni Pisador,
6: mare meva.
1: Ah, mira, Andrés Marats, també.
3: Aquí està venint tothom.
1: Qui entres tu, Andrés Marats? Bona tarda.
6: Vaig agafar una birra.
1: Ai, vaig per una birra. Glòria. S'ha sentit aquí. Escolta, tens molt males influències d'amigues,
5: Sí, has vist? Arrossego a les col·laboradores que van venir.
1: Exacte.
5: Ex-col·laboradores.
1: Sí,
5: de la ràdio. M'haig de dir també que si us voleu passar per la barraca de les CEAS, trobareu un decorat.
4: Molt bé.
1: Xapó. Qui seràs, tu?
5: Una estona hi seré.
1: Una estona.
5: Sí, això és graciós,
4: però això
5: sona
4: molt poc.
5: Jo no bec alcohol, però prepararé.
7: Quins cubates prepararàs?
5: Jo els que em demani.
1: Però si no beu alcohol, potser es carrega molt,
5: Ja. Jo no prenc alcohol, Dani, però sé calcular més o menys.
1: Però saps calcular, no? O els carregarà poc o molt?
5: La Mariona, que li fotré doble.
3: Que no, és que m'estic quedant aquí. No, jo sóc molt responsable. I a més, ja portem molts anys de festa major a sobre i cada cop es va notant més l'edat i jo ja sé que s'ha d'anar a poc a poc i tranquil·lament i a gaudir-ho tot fins al final.
1: Que bé, Mariona, que bé. Estàs aprenent, estic molt orgullós.
4: Quin discurs,
1: Estic molt orgullós.
4: Pedagògic.
1: 10 minuts, per les 8. Jo començo a tenir una mica de nervis,
4: Home, escolta, que ho estem comentant poc, però en pocs minuts sortirà la Soledat Sant Serafini aquí al balcó de Can Ginestar i a veure aquest pregó, no? Que al final també és un dels moments més emotius, no, Dani?
1: Sí, totalment. Per mi el pregó de Festa Major és un dels moments més emotius d'aquestes festes.
4: El tret de sortida, també.
1: Avui, tornant cap a casa, a la Rambla, al carrer aquest tan magnífic que tenim a Sant Just, m'he trobat, no he volgut coincidir amb ell en paraula, però sí en vista, a Jaume Plensa, que està aquí amb nosaltres per aquí.
4: No l'has volgut saludar?
1: No l'he volgut saludar perquè anava amb la dona, em sabia greu, però Jaume Plensa va ser un dels pregoners d'aquesta Festa Major fa uns anys, que ens va deixar una frase que si a mi m'agradés la tinta, si a mi m'agradés el tatuatge, probablement me l'acabaria tatuant, que era Sant Just és casa. Aquesta frase jo crec que ressonarà per la història dels pregons de Festa Major de Sant Just. Aquest Sant Just és casa. Avui veurem si Soledat Sans ens deixa també alguna frase d'aquestes magnífiques. Home, per apuntar-nos sí. en el record sí. d'aquesta Festa Major que ve de tenir aquest precedent més festiu, més lúdic, amb l'Axel Pi, recordem l'any passat, amb un pregó molt canyero i després amb el posterior DJ set, no?, que va fer a la plaça Barra.
4: Això va ser bomba, sí, sí, sí. Escolta, el Guau va participar al Carral Blau d'aquesta taula o no?
1: Doncs mira, em sembla que...
4: La Montse, no?
1: Sí, la Montse, sí, sí, sí. Que fa estona que l'escoltem, Montse.
2: Sí, hola, aquí, segueixo aquí.
4: Tu vas tenir a la Soledat de professora o no?
2: No ho recordo, però crec que sí, com els meus primers anys. O sigui, jo vaig començar quan feia P5, diria, o sigui, el 2000...
4: Fa molts anys.
2: 9? 10? I vaig estar allà uns 4-5 anys i crec que sí que la vaig arribar a tenir. Sobretot vaig tenir la seva filla. I
4: quin record et queda del Carral Blau?
2: Un record molt maco. Jo recordo passar-m'ho superbé. Fèiem tot tipus d'art, pintures, escultures, dibuixos, ens deixaven total llibertat i era molt divertit, la veritat.
4: Sobretot és això, no? El que caracteritzava a la Soledat, aquesta llibertat, no? Deixar fer.
2: Exacte. Sí, sí, sí. Era molt, molt divertit i tinc molt bon record, la veritat.
4: I tant, molt
2: sí,
4: bé.
2: Tot i ser petita, recordo, a vegades em venen flaixos i tinc un mogollon de coses guardades a casa.
4: Del que feies, no?
2: Sí, sí.
4: Allò que anaves a la mama, no? Amb una pintura.
2: Exacte.
4: I, mama, mama, mira el que he fet.
2: Sí, sí,
4: i la mama,
2: sí, sí.
4: Bueno, està molt bé.
2: Supermaco, bueno.
1: Amb no? un imant. De fet, exacte. D'aquestes pintures estem veient unes
4: sí,
1: quantes, oi? Penjades del sí. balcó, dels balcons principals de la Casa de Cultura de Can Ginestà. Podem guaitar amb colors mala. Blaus.
4: La de la dreta és el Walden, està claríssim.
2: Sí.
1: La de la dreta és el Walden, sí, sí. també celebrant aquests 50 anys, 51 ja, d'aquest edifici històric, el Walden 7. Veiem també en un dels balcons doncs, tons blau que em recorden al mar, no? De fet, a l'entrevista de gent de Sant Just que va fer fa molt poquet parlava, no?, d'aquests colors blaus del mar, del cel, que l'inspiraven
4: sí,
1: molt i a partir d'aquí doncs també no sé, jo crec que serà...
4: De fet, deia que amb la natura
1: sí?
4: és quan va començar a interessar-se per l'art, per tant, escolta, vol dir que la natura ha tingut un pes important en la seva carrera i aquí també, en aquests dibuixets que suposo que són d'alumnes també es nota.
2: Suposem que
1: segurament,
2: sí.
1: perquè si hi ha una persona que s'obre sempre a ensenyar la creació dels seus alumnes és Carrau Blau, és Soledat Sant Serafini, i en aquest sentit jo crec que avui veurem un pregó bastant plural. No crec que es quedi només amb la figura de l'artista, sinó que podrem veure una cosa bastant conjunta. Jo crec, m'estranyaria que això anés d'egos, perquè
4: no
1: senzillament,
4: no
1: coneixent-la com és i també sabent com és la seva trajectòria artística, jo crec que estarà molt compartit tot plegat.
4: I tant. Home, serà un homenatge al poble, això segur.
5: Quants anys fa que la Soledat no
1: exerceix, diguéssim?
5: Sí.
1: Doncs no sé si ens ho poden
5: no sé
1: xinar.
5: Que a casa seva ella segurament deu seguir pintant
1: jo
5: i
1: crec
5: fent
1: que ja fa...
5: art, però que no està allà al Carrau Blau.
2: Jo crec que ja fa bastants
1: ja anys.
4: Clar, perquè sí.
1: Perquè
4: no,
1: jo,
4: vas veure
2: que
4: no, va deixar d'aparèixer, no?
2: Sí, jo no la vaig tenir tots els anys que hi vaig ser, o sigui que potser com...
4: Des del...
2: 2010 o així,
4: no sé,
2: sincerament.
4: Bueno, també es mereix una jubilació.
2: Oh, i tant.
4: Se la va treballar, clar que sí. Perquè...
1: Aquest tipus de persones igualment no jubilen mai, ja ho sabem, eh?
4: Vull dir,
1: tenim altres persones artistes del poble, Miracle Serra, per exemple, també... un referent, no?, de la cuina a Sant Just i que també
5: feines molt vocacionals, sobretot
1: molta pintura, i sí, totalment, i que no ho han deixat mai, vull dir, al final és una mica això.
4: Escolta, de la Festa Major, quin és el vostre dia preferit?
1: El dia que s'acaba. Sí, el dia que s'acaba, però no em malinterpreteu.
2: No,
4: es malinterpreta bastant, això,
1: No, és perquè realment és el que deia la Mariona. Som els que estem allà al peu del canó, els que gaudim de les activitats, els que gaudim de les festes, els que perseguim dia rere dia en el calendari com si no hi hagués un demà, i això fatiga i cansa. Vull dir, jo recordo fa uns anys que es va fer una Festa Major que gairebé dues setmanes, que van ser com 10 dies de Festa Major, que va ser infernal allò, i que no s'acabava mai,
4: eh?
1: I acabes destrossat. Aquest any tenim dos dies de descans de per mig, no? Tampoc sóc partidari de reduir-la a 3 dies. Llegíem aquests dies a les xarxes de la ràdio persones que comentaven amb 3 dies ja n'hi ha prou, amb 3 dies ja n'hi ha prou. Home, jo crec que amb 3 dies no n'hi ha prou.
5: Però és que això també depèn, no?, de com cau cada any el 6 d'agost. O sigui,
1: sí,
5: jo
1: totalment.
5: Crec que es mou tot en funció de quin dia cau el...
1: Totalment, tot i que aquest any està molt oblidat, Núria, però... dona la sensació que l'han deixat així com
5: bueno,
1: una mica...
5: Bueno, però dilluns, per exemple, no hi ha la festa del CUP aquí?
4: Sí,
1: sí, sí.
5: Home, dilluns, pues, sí que és un dia pel matí...
4: Amb DJ Carlitos, eh?
5: Amb el DJ Carlitos també, però sí que és un dia de descans pel matí, però veus per la tarda, perquè la festa crec que comença cap a les 7 o així...
1: Sí, es fa tardeu, despreig.
5: Ja és com un dia que és més tranquil·let, però segueix... a haver-hi coses, no sé si també hi ha la passejada
4: literària
5: algun sí, d'aquests dies però sí que clar, jo crec
4: home,
5: que...
4: Dani, a tu et veurem, no?
5: És que és difícil fer coincidir, o sigui, quadrar uns dies justament que caigui, per exemple, a Barraques divendres i dissabte, sí, clar, si el 6 d'agost et cau un dilluns o un dimarts, o... és molt difícil sempre de...
1: I perquè siguem sincers, les entitats també són molt seves en el sentit de que volen aquell dia i no volen que solapin amb les seves activitats, és lògic. Hi ha hagut una feina prèvia, hi ha hagut molt d'esforç al darrere i només falta que algun any doncs, algú doncs, se li ocorri fer alguna altra activitat i que quedin activitats solapades, i això també sap greu dins de les entitats, perquè jo que ho he vist en algunes reunions de festa major, aquest any no, però en altres anys que sí que he participat més activament, ho he vist, la gent té allò de dir, no, algun dia que no hi hagi res al matí o a la tarda o no sé què, no? Que al final també es busca una mica això. I també deia el dia que s'acaba, perquè per mi el dia 6, tot i que aquest any no estaré Sant Just, el dia 6 per mi sempre ha sigut...
4: Sí.
1: Ho dic amb la boca petita. Però el dia 6 per mi sempre ha estat un dia molt important de la festa major. Ha estat el dia d'anar a missa, ha estat el dia de veure els gegants, que de fet els gegants els he vist per dins i, bueno, els he vist a fora i els he vist per dins perquè els dos últims anys vaig tenir l'oportunitat
5: el dia de la botifarrada, Dani, de les habaneres
1: a la justa, el dia de la botifarrada de les habaneres.
4: Sí que és
1: però,
4: veritat, Dani,
1: però no oblidem la missa perquè és que al final també és el dia del Sant Lluís Sant Pastor.
4: Amb aquest pentinat fas molt de monaguillo, tio.
5: La meitat de la gent que va a missa aquell dia pel matí
1: sí,
5: no anat, és per veure els gegants.
1: Clar, però em sembla molt bé, agafen l'excusa que vulguis, però és molt maco allò i pocs pobles ho fan i això és molt bonic.
5: Això és veritat, eh?
1: En una església tan petita com la nostra
3: i
1: càpiga amb dos.
3: I jo he de dir que, al contrari, tu, per mi, l'últim dia de festa major, l'odio amb totes les meves forces.
1: Val, és que...
3: No perquè no sigui xulo el que es fa, a mi m'agrada anar a les habaneres i tot això, però està tothom deprimit l'últim dia de festa major. Perquè ha sigut molt xulo, t'ho has passat molt bé, t'has retrobat amb tothom del poble, les activitats han sigut molt guais, i de cop i volta l'últim dia tornes a estar tots junts, però deprimit, dient, no? Fins l'any que ve.
1: This is the end.
5: Heu obert el meló de les capses de la Geoseas? N'heu parlat?
1: No, n'hem parlat a la Rambla, aquí a la Rambla sí, però aquí ara mateix no.
5: Veu veure una de les capses d'ahir?
1: No, explica'ns, s'afreig. Què ha passat amb la Geoseas?
5: Va sortir, o sigui, això de la Geoseas funciona, bueno, suposo que ja ho haureu explicat,
1: sí,
5: no?
1: Sí, però pots fer 5 cèntims.
5: Val, doncs, des de l'Instagram de la secció jove de la Geoseas publiquen una pista i un enllaç amb un mapa i la gent ha d'anar a buscar la capseta.
4: Sí.
5: Vale, la Geoseas. Vale.
1: És un geocaching.
5: I la persona que guanya diu doncs, a qui li dona el punt, si a l'equip groc o a l'equip blau.
1: Val.
5: Doncs ahir va sortir una pista, una capseta, que no tenia ni mapa ni tampoc pista. I llavors van posar un enllaç a un vídeo en directe perquè la pista la portava un motorista.
4: Wow.
5: Llavors tu havies d'anar buscant en directe el motorista, suposo que ja era un motorista que estava parlat i
3: Era de la Geoseas,
5: Mariona?
3: Sí, sí.
5: Vale. I llavors havies de seguir en directe el motorista, parar-lo al moment, picar-lo i et donava llavors la pista. O sigui, això està molt ben pensat.
4: Home,
5: ho vaig llegir i vaig pensar, caram, algú diferent, no?
3: L'únic és que no sé si molta gent està participant-hi, eh?
5: Jo haig de dir que hi vull participar, però quan surten les pistes o ja l'han trobat, perquè hi ha uns que les troben superràpid, o bé em pilla en un moment que no em va bé anar a buscar una capsa.
3: De moment la majoria les han fet en horari laboral, perquè les veiem totes des d'aquí la ràdio. Mira, han tret Geoseas. Bueno, pues
1: hem
3: ja
1: demanat, hem fet petició de que ens posin una a la ràdio.
3: Sí, bé.
1: Però,
3: el Martí Bailà, que és sobretot el que s'encarrega més de la Geoseas, li vam demanar, posa'ns una aquí al costadet i avisa'ns en temps, no?, que la sortim a buscar. I ja ens va mirar com dient, esteu flipant.
1: Sonen les campanes, eh? Sabeu què vol dir això, no?
3: Que són les 8,
1: que
3: queda un minutet.
4: Que hauria de sortir dintre poquet, això, no?
1: Sí, sí, quins nervis.
4: Sí.
1: Això és una mica com...
3: Bé, ja ens faran callar, no?, quan comenci.
1: El dia de Cap d'Any, no?, que sonen les campanes.
3: Home, però el dia de Cap d'Any sí que és puntualíssim, eh?
5: Sí. El dia de Cap d'Any hi ha els quarts...
1: Sí, va, no és com el dia de Cap d'Any, d'acord? No
3: sempre,
1: és.
3: Sempre hi ha el tonto de torn que s'ha fumut les...
1: La il·lusió.
4: Sí, amb un quart, no?
3: Amb els quarts ja s'ha menjat...
4: Ja s'ha menjat alguna.
3: Els raïms...
1: Com veieu la plaça? La veieu més plena que altres anys o més buida? Jo la veig més buida.
3: És que, clar, no veiem ben bé la part del passadís,
1: passadís,
3: que és on cau l'ombra.
1: Hi ha molta gent a la part del passadís?
3: Ah,
1: sí,
3: ens comenten que sí, perquè aquí davant es veu poca gent, però perquè és on toca el sol i la gent no està per posar-se sota
5: trobarem
3: el sabre.
5: Trobarem a faltar les bars, sí, sí, sí. Jo recordo sí, que les bars trobarem. Sempre ballava.
1: Què li està passant a les bars?
3: Que no hi ha relleu, que no hi ha relleu.
5: Que no hi ha relleu, està una no. mica de capa caiguda.
3: Que benvingut a Sant Just. Aquí costa molt que la gent s'hi posi.
1: Intentem no fer un missatge tan...
4: tan deprimer,
2: no? No siguem pessimistes.
3: Però cal ser realista, exacte. Cal ser realista sí, i també
4: home, però,
3: pot servir escolten... per cridar una mica l'atenció de Sant Justenc i Sant Justenques. Als pobles del costat ens passen la mà per la cara amb cultura popular. Tant Esplugues, tant Sant Feliu, Sant Joan ja no conec tant.
4: Ara però... s'escolten les gralles, entenc que sí. També està arribant a la Cercavila, per tant, vol dir que potser aquesta plaça s'omple una miqueta més.
1: Eh? Està arribant el Gentil i la Flor de Neu, acompanyats de la Montserrateta i crec que també de l'Arrel. I en aquests moments estem escoltant els grallers, les grelleres i els timbals.
4: Mira, i el Vilachao,
1: De la colla gegantera amb el Vilachao, que està entrant a la plaça. Sí, sí.
4: Per tant, jo crec que aquí arribarà gent, ara.
1: Jo home, sí. evidentment, ara serà un moment...
4: Ara, farà goig aquesta plaça, Dani, en uns minuts. Sí, i més sí. Quan surti la soledat...
3: Sort en tenim dels gegants.
4: I tant, que sí.
1: Sort en tenim. Bueno,
4: el Dani és geganter, no?
1: Sí, sí, sí, però no ho direm molt, no ho direm molt. Perquè
4: hauries d'estar fent
1: perquè,
4: feina.
1: Perquè si no, després se'm diu que sóc un groc, tal, infiltrat...
3: Que no, que pot ser gegant perfectament mentre no siguis groc. Jo sóc...
4: Ho has de tenir clar, però...
3: Del dimoni que apaga llums de cama blanca.
1: Jo sóc blau de tota la vida, però...
3: Que és una entitat
1: ja, però si vas amb... Si vas amb la... Bueno, l'apagallums, el mocador que té apagallums és groc?
3: Apagallums no té mocador.
1: No té mocador.
3: O sigui, bueno, el mocador que fem, que tenim, que no és ben bé nostre, però una mica sí, que el portem bastant al Correbars, és vermell i negre de quadrets. O sigui que aquí pot ser d'algú que...
4: Vermell i negre de quadrets?
3: Sí, rotllo el que tenen
4: a... Zaragoza, exacte, sí, sí.
3: El que tenen a Zaragoza.
4: Xulerito?
3: Però...
4: Sí, no?
3: No tinc ni idea. No ho sé si
4: diré que sí,
3: dius.
4: Diré que sí.
5: La samarreta Xulerito. Dels Països
4: mira,
5: Catalans.
4: Mira, escolta, arriben els gegants, això.
1: Pues doncs arriben els gegants de Sant Just, Sant Gentil, a Flor de Neu.
4: I moderns, moderns.
1: Una mica moderns, eh?
3: Modernitzats.
1: Sí, sí, amb unes ulleres d'aquestes...
4: De ratlles.
1: Una mica de rave, no?
4: Sí, és molt 2010, aquestes ulleres, eh? T'ha sí, de dir.
1: Sí, és que crec que les porten des del 2010, aquestes ulleres.
4: Sí, home, sí. Doncs podria ser. Home, van arribant, per tant...
1: Amb uns collars.
4: Escolta, mira, es veu l'alcalde ja al balcó. Sí. Per tant, alguna cosa vol dir això, eh?
1: Regidors, regidores, tenim a la cap de protocol, també. Tenim...
4: A la Sílvia, no?
1: Sí,
4: a l'Eva Minyarro.
1: Eva Minyarro, regidora de Cultura.
4: Mira, mira, ja parlen,
1: Núria Garcia, gràcies per estar aquí.
7: A Can Ginestar, tot just, començarà ara el ball de Sant Just, que farà la colla gegantera de Sant Just. Endavant.
1: Doncs ara és moment del ball de Sant Just. Em penso que farem una mica de retransmissió encara fins que arribi el moment del pregó. Més que res, perquè no tenim línia directa a la música.
4: No tenim el RAC, no?
1: No tenim línia directa a la música que s'està sentint
4: Dani,
1: ara.
4: Dani, però el que parlàvem, arriben els gegants i arriba la gent.
1: Sí, sí, totalment, totalment. La gent
4: que donava la sensació que potser hi havia menys gent, però escolta, això s'està animant, eh?
1: Entenc que també ha fet una mica de canalitzador, no? El fet aquest que arribessin els gegants, la gent que hi havia al passadís de Can Ginestar ha hagut d'entrar per força i, per tant, doncs, m'imagino que hi haurà gent que també s'haurà quedat pels voltants. Tot i així, no és aquella aglomeració incessant d'aquells Reis, no? De fa dos anys que recordem que...
4: Bueno, és que els Reis mouen
1: molt,
4: Dani.
1: Va ser molt agobiant veure tot plegat. Veiem l'alcalde saludar, eh? Està l'alcalde saludant a la gent.
4: Estan els regidors.
1: Els regidors. Entre ells, decideix l'alcalde Trujillo. Just Fasalba.
4: Molt bé.
1: Entre altres colors polítics.
4: Molt bé, escolta, doncs sí, ja comença aquí el ball de gegants. Que és el que deia, meu, estan modernets, eh? Amb colors així i atrevits.
1: Sí, sí. El ball de Sant Just és un ball que es va fer fa un temps precisament pel paregó de Festa Major. I l'estem escoltant doncs, amb molt d'ímpetu, amb molta joia, amb molta alegria. I el ball doncs, també és una mica diferent. No és el típic ball més estàtic, sinó que els gegants estan contents perquè arriba la Festa Major,
4: sí,
1: no?
4: Tant que sí.
1: I en aquest sentit doncs, també ho celebren.
4: Dani, tu
1: de la
4: aquest
1: manera.
4: Ball el sabries fer o no?
1: No, jo aquest ball no l'he pres. No. Jo sé fer el de dins de l'església, el de Festa Major, que és un ball totalment diferent, molt més complicat, amb molt més...
4: Ah, molt més complicat,
1: molt menys espai. Home, clar,
4: estira floretes,
1: jo...
4: estira floretes.
1: Home, perquè el faig jo que tinc dos peus esquerres
4: com
1: i per això és tan més complicat, perquè jo ballo fatal.
4: Escolta, Dani, és molt difícil portar un gegant d'aquests?
1: Pesa. Són més de 30 quilos que portes a les teves esquenes. Uf. És complicat.
4: Em sembla que ara parlarà...
1: L'espasa de...
4: Ara parlarà l'alcalde. L'escoltem?
8: Bona tarda.
1: Escoltem.
8: I benvinguts a Can Ginestar. Com podeu comprovar, aquest any el pregó és especial. Ho podeu veure per la decoració de la façana de Can Ginestar i és especial perquè la pregonera d'aquest any és una pregonera molt especial. Una persona especial i molt estimada a Sant Just, la Sole Sans. És una persona que ha estat, que va arrencar juntament amb la Marta Balada un projecte que ha marcat a moltes generacions de Sant Justencs, Carreu Blau, que va començar precisament aquí, en aquesta masia, i, com dic sovint, Sant Just, com tots els pobles, té una identitat pròpia. La identitat de la gent la marca el caràcter, la personalitat de la gent. I en, el, i en, aquesta, en la creació d'aquesta personalitat dels Sant Justencs hi tenen molt a veure persones com la Sole Sans, que des dels seus espais han estat treballant en pos de la comunitat, per fer una comunitat millor. Treballant per la inclusió i treballant perquè els Sant Justencs tinguem una mirada més sensible sobre la realitat. Crec que Sant Just està en deute amb la Sole Sans i, per tant, és de justícia que el pregó d'enguany recaigui en la seva persona. Abans de cedir-li la paraula, volia també agrair a totes les persones i col·lectius que fan possible la Festa Major. Primer de tot, les entitats, amb la coordinadora al capdavant, seguint pels serveis de neteja que vetllaran perquè cada matí quan ens despertem els carrers i places estiguin ben nets, els cossos de seguretat que vetllaran perquè puguem tenir unes festes segures, protecció civil, tota aquella gent, treballadors de l'Ajuntament també, tota aquella gent que, insisteixo, fa possible aquesta Festa Major. Són molts dies de festa, espero que els disfruteu i que siguin les festes on domini el respecte i el civisme. Moltes gràcies a tothom i bona Festa Major.
9: Abans de començar, gràcies. Gràcies, alcalde, gràcies, regidors, i gràcies, gent. Han parlat, alcalde, de treball. Jo no ho veig així. Per mi, el Carreu ha sigut un lloc on no he treballat, on he gaudit i he gaudit dels infants. M'he preparat una mica de pregó per explicar-vos-ho molt breument, en 5 minuts, què ha sigut per mi. Gràcies a tots. L'he titulat Quan l'art esdevé festa. Bon dia, Sant Just. Sou art i festa. Un poble que tant sap escoltar a cau d'orella com aventurar-se al risc creatiu d'accions valentes, pròpies de l'art i de la festa. Tot va començar amb sa mare, en aquest jardí, als porxos de la terrassa del primer pis. Quan la Marta Balada i jo, l'any 1979, vam iniciar el primer curset d'estiu al poble, dedicat a infants i joves, i és clar, a l'art i a la festa. Aquest fet va propiciar que el 1980 el Carreu Blau sorgís a Sant Just com una idea, i encara hi és. Gairebé tres generacions ho contemplen. Que bonic, mare meva, que bonic. I emocionant encara. Quina pedagogia l'ha sostingut? De vegades penso la que és a prop de la natura i dels infants. Mireu la cara de satisfacció d'aquest nen com treballa. Això és bo. De vegades penso la que és a prop de la natura i dels infants. I la idea avança i es publica. La pedagogia, igual que una obra d'art, neix de la necessitat. I en cada ocasió cal preservar-la. I tanmateix cal portar-la amb passió i fermesa. Alhora és fràgil com una ploma al vent. I requereix una relació afectiva per tal de cercar-la i embolcallar-la amb cura i paciència. Una pedagogia inventada a l'abast de cadascú, amb valors, i on es pot parlar de bellesa com a via de coneixement de tot el que ens envolta, sentim i som. Sant Just ens ha donat recursos molt preuats, tant d'ubicació en el territori com d'entesa, col·laboració i festa. En el seu dia, la vaca va arribar de Castelló. Vàrem infringir totes les regles de circulació per buscar el motiu a la muntanya com Cézanne. El mercat del poble es va omplir de menjars ficticis i les onades solidàries es van perfilar com una causa justa. Actualment, i més enllà del poble, treballem amb un seguit de motivacions culturals actuals, tot explicant conceptes i tendències de manera àmplia i didàctica. Durant aquest curs hem treballat tres àmbits de coneixement: natura creativa, pintura i paraula, i reflexió social. I a l'hora de pintar, triem la vida i l'amistat. Dialoguem. I tu qui ets? I tu com ets? Som el que fem, el que imaginem, el que pensem, el que somiem, i som també el que estimem. Gràcies, infants i joves, petits com éreu i grans com sou. He rebut la vostra estima i us dedico aquest pregó. Una abraçada molt forta als mestres i a la gent i als de Sant Just i als de fora i a tot el consistori. Un record pels que pateixen. Compartim i acollim. El valor d'un poble és de tothom. I ara sí que ve la crida. La gran festa ha començat. Veniu a viure-la i que l'art i la bellesa us acompanyi. Us estimo, sóc Carrau.
1: Ai. A mi m'emocionen, eh? A mi m'emocionen aquests discursos.
4: El coet, ara sí.
1: Xupinasso.
4: Escolta, ara podem
1: estem
4: donar...
1: Estem de festa major, familiar.
4: Ara estem de festa major.
2: Oficialment.
4: Això ja ha començat, eh?
1: Quina il·lusió, quina
4: ja
1: il·lusió.
4: Quines ganes hi havia, Dani?
1: Quan arriba aquest moment...
4: Compte un altre, eh?
1: Bueno, és que són tres, eh? Segon...
4: Vinga, va, anem per l'últim, va.
1: I a partir del tercer...
4: Aquí fem festa, eh, ara? A partir
1: voldrà dir que...
4: I ara ho sí...
1: Tercer xupinasso,
4: sí.
1: Sona la trinca, ja és festa major a Sant Just d'Esvern.
4: Vinga, clar que sí.
10: Alegria, que és festa major.
1: Para, para, pa, pa,
10: alegria.
1: Escolta, escolta, que està venint aquí algú. Què passa aquí?
11: De part del Dani.
1: Home!
2: Oh, bueno.
1: Gràcies, Dani! El jefe del bar de Can Ginesà ens ha portat unes braves. Home. Tenim braves i tot aquí.
4: Això és un luxe, Dani. I mira, ara surt el confeti. Això està lluint molt, Dani.
2: El
4: problema
2: està en directe.
4: Sí.
1: Mariona, no sabies que estàvem en directe?
2: No, jo dic, aquests estan
1: Mariona
2: aquí.
1: Mariona Sales, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta.
1: Estem ja treballant encara, eh?
4: L'altre dia ens va confessar que la Mariona treballava millor a les tardes.
1: Però
2: jo
1: no
2: sí.
1: Ho acabo de veure,
4: no acabo de veure.
2: No
4: acabo
2: bueno, perquè ara no estava atenta, però no noteu que estic més activa.
4: Sí, és cert.
1: I més simpàtica, perquè no dir-ho.
2: Escolta, que jo estic simpàtica, és avui, també.
4: Avui la Mariona està rebent.
2: Han aprofitat i han dit, vinga.
4: Per tot arreu, per
1: sí,
4: tot
1: sí.
4: Arreu.
2: Escolta. Agafem una persona i la matxaquem.
4: Sí,
2: a
4: sí,
1: home, és que a mi ja em matxaqueu prou els matins, eh?
2: Però no en directe,
1: a
2: Dani.
1: A mi em matxaqueu. Això
4: el Dani és el blanc fàcil, no. És cert.
2: Sí, sí,
4: és el
2: en directe no podem, perquè no estem...
1: No,
2: jo, quan
1: no perquè jo crec que és denunciable, eh? Perquè el que em feu crec que és denunciable. Llavors en directe no ho feu, perquè...
4: Mira l'alegria com sona. Escolta, la gent està animada, eh?
2: Sí, sí,
12: home, es nota que ja és festa major, que ja ha començat...
4: I tothom tenia moltes ganes d'això, clar que sí. Escolta, jo del pregó em quedo amb una frase. Gent de Sant Just, sou art i festa. Aquesta m'ha agradat, Dani.
1: Sí, a mi m'ha agradat molt també quan ha dit sou Carrau Blau, no? Com
4: sí,
1: dient,
4: també.
1: Ei, que Sant Just d'Esvern hi ha santjustencs, santjustenques i carrauers, no? Hi ha una mica també... De,
2: home, és que és una entitat que té molt pes amb els petits i petites.
1: Sí, sí.
2: Moltíssima gent del poble ha passat pel Carrau Blau. Jo no sóc un exemple perquè els meus
1: jo
2: pares
1: tampoc.
2: Ja de petits, des de petita van detectar que jo altres qualitats tindria, però tots artístics, pictòrics, no.
1: i també s'ha de dir que li dona la vida a la vagoneta, perquè és exacte. Un dels equipaments més infrautilitzats
3: sí.
1: que hi ha a Sant Just. Sí,
3: de ser, sí, i és això, molts santjustencs i santjustenques han passat pel Carrau i el sí. M'atreveixo a dir que el 100% de la gent el recorden amb molt de carinyo i amb molta estima i segurament doncs, han vingut a escoltar avui la soledat.
4: És el que deia al final la Montse abans, no? Que havia format part del Carrau i deia justament això, que el record era el més bonic que t'emportaves, no?
12: Totalment, la veritat és que sí, m'emporto molts records i m'ha emocionat i tot el discurs.
4: Clar que sí.
12: Perquè recordes això, recordes moments, no? I... És maco. Va ser una bona etapa.
3: I és un espai, crec que molt còmode pels infants.
12: Sí, exacte.
3: Sí, perquè els deixes allà, molt,
12: tenen llibertat de fer art.
3: Sí, així que bon pregó, bona pregonera.
12: I tant.
3: I llarga vida al Carrau.
4: I tant.
1: No, molt bé, perquè és el que comentava. Al final ha estat un discurs que no s'ha fet gens llarg,
4: breu,
1: gens
4: breu,
1: pesat.
4: Ha estat breu.
1: Perquè ell ha dit 5 minuts i efectivament ha començat a les 8:08, ha acabat a les 8:12, per tant ha fet... i 13, ha fet aquells 5 minuts de rigor i realment doncs, jo crec que no s'ha deixat res, ho ha dit tot, ha parlat dels seus inicis amb el Carrau Blau, ha parlat també de la importància de Sant Just i dels seus infants i crec que ha estat molt bé, que ha sigut
4: sí.
1: un...
4: A més ha dit, ha corregit l'alcalde, no? Perquè sí. ha dit, el Carrau Blau és un treball i ell ha dit, no, això no és un treball, és una vocació i al final crec que això resumeix molt bé el que és el Carrau Blau per Sant Just d'Esvern i per la soledat, evidentment.
1: Totalment.
12: Totalment.
4: Sí. Una vocació. És el que ha estat per aquesta dona, per aquesta meravellosa dona, que escolta, el que deia la Mariona també, ha marcat a molts i molts santjustencs i santjustenques, evidentment,
12: sí, sí.
4: Durant tota la seva etapa i encara dura i per molts més anys. Escolta,
12: no, esperem que sigui
1: la importància de valorar el que tenim, no? Abans fèiem autocrítica, que està molt i molt bé fer autocrítica i parlar d'aquelles tradicions, aquelles activitats

0: dona la riquesa.
1: Evidentment, té molta història, però també és un municipi que està creixent molt en els últims anys.
0: Totalment.
1: Està creixent en població i en gent, i també doncs, aquesta gent s'ha de començar a involucrar en el poble i això arribarà.
0: Tard o d'hora, és que jo crec que no queda un altre. Jo crec que en algun moment o altre la gent veurà el potencial, les ganes de fer i també el ben fer que tenim a Sant Just, perquè les coses es fan molt bé. Vull dir, ens podem queixar més o menys, podem dir aquest foco no me l'han posat on jo volia o hi ha un limitador que m'està donant la guitza. Sí, és veritat, però a passar de tot això, podem estar molt contents de les festes que tenim. Podem estar molt contents d'aquestes barraques que també són identitat nostra i de preocupar-nos de com preservar-les, no? De no lluitar per tenir grans escenaris, grans grups de música, sinó petit format. I mira que el format de barraques ja és prou gran perquè són moltes persones les que arriben a entrar a l'esplanada de la Bona Aigua al llarg dels concerts. No sé si l'aforament és de 5.000 persones, ho desconec, entre 2.000 i 5.000, per allà va, entre 2.000 i 5.000.
1: A mi l'any passat no em van deixar entrar, eh? A cert punt de la nit.
2: Perquè era molt tard o perquè estava ple?
1: No, perquè estava full.
3: Ostres, per aforament.
2: Sí, entenc. Que hi ha doncs, uns límits per seguretat. Home, és que a més, és el que dius tu, que hi ha, són moltes barraques, moltes entitats que les fem, i hi ha hagut anys que no pares ni un moment de servir, no pares, això vol dir que hi ha molta gent.
1: Mm-hmm. I tant. Mm-hmm. I al final, barraques a preus populars, que, escolta, també hem de reivindicar-ho, no? Que al final les festes majors han de ser populars o no han de ser, i hem de mantenir aquests preus, no? Perquè la gent al final gaudeixi de les festes i no tingui que hipotecar-se, no? Perquè al final quan surts de festa a Barcelona, el veure et costa 12 euros, no? I no volem això aquí al poble.
2: Tu passes molt bé i el dia següent plores una mica. Exacte. Quan obres el compte bancari.
0: I mimem i cuidem a la gent que fa les festes, sisplau.
1: Home, sobretot.
0: Això és un missatge
1: i posant valor.
0: Això és una imatge, això és un missatge a consistori, un missatge a servidors públics, és un missatge a tothom. Mimem i cuidem a la gent que fa la festa de forma voluntària.
2: I un missatge també pel públic, per la gent que vindrà
1: a consumir,
2: que sempre, cada any hi ha algun problemet, però això vull dir que la gent sigui conscient que darrere la barra hi ha persones voluntàries, persones de totes les edats, i
0: que no cobren per fer el que fan.
2: I que funcionen molt bé i que de vegades no cal ser tan estricta amb segons quines coses. Mm-hmm. I que és això, voluntaris, que no cobren. Mm-hmm. S'ha d'anar amb tranquil·litat, que i amb respecte sempre, i evidentment vull dir, qualsevol dubte se'ls pot anar a demanar, preguntar. Mm-hmm. O el que sigui, però amb respecte i
1: si tarden 5 minuts en posar-te la birra, t'aguantes
2: i t'esperes 5 minuts més si cal.
1: Exacte,
2: perquè la tindràs
1: exacte.
2: Segur.
1: Exacte.
2: I ja està,
1: gaudi,
2: això.
1: I és que al final és gaudir, i ja està.
0: Amb això, tinguem paciència. Amb la resta, a la primera de canvi, família, a la gent que ens estigui escoltant, sabeu que són unes festes lliures d'agressions, lliures de discriminacions, i per tant, importantíssim que això, que tinguem respecte els uns als altres, i a qualsevol cosa, qualsevol moment en el que ens sentim incòmodes, diguem-ho, hi ha punts lila, hi ha punts segurs al llarg d'aquesta festa, per tant, doncs fem-los servir. Si cal, fem-los servir, tant de bo no calgui, però si cal, fem-los servir, perquè són festes segures i respectuoses. Hi ha un protocol de seguretat contra violències sexuals en entorns d'oci, subscrit a l'Ajuntament, que inclou diferents punts de la festa. També hi ha vela de salut. A barraques i a concerts trobareu la carpa per la sensibilització. Mm-hmm. Amb temes de consum d'alcohol i de drogues, i sobretot tinguem la festa en pau, perquè val la pena gaudir-la.
1: Mm-hmm. I tant, al final,
3: totalment, sí.
1: Això és el més important, no? Que no hi hagin grans inconvenients, que la festa vagi en pau i que tots podem gaudir, que al final és el que tots volem, gaudir i no estar preocupats de què ha passat això o ha passat l'altre. Aleshores, tots gaudim, posem una mica de la nostra part i tot sortirà perfecte.
0: Totalment, totalment, totalment. I ara no sé si estem esperant alguna cosa, perquè m'ha donat la sensació que he vist a la colla del Drac Rifenyo, els tabalers i tabaleres del Rifenyo. No sé si és que faran alguna intervenció ara a continuació, perquè teòricament veníem, clar, del Cercavila, i no sé si és que han vingut a observar el pregó o és que seran els encarregats d'acompanyar tota la gent d'aquí, de Can Ginestar, fins a la plaça Verdaguer, perquè la festa no acaba aquí. Ara marxem a plaça Verdaguer. I què tenim a plaça Verdaguer, Jaume?
1: Doncs comencem amb el primer glob, que, escolta, també és important començar a hidratar-nos anant a aquesta festa major. Després, evidentment, escolta, una de les activitats més esperades també, aquest sopar popular, que al final és el que dèiem, no? Sopar popular amb tota la gent del poble, tots junts, que també és important. I ja després ja comença la festa directament. Aquí no anem per bromes, directament festa, amb el concert de Trencadisc. I a partir de la 1, DJ Dinho i Smoked fins a les 3, eh? Per tant, bon començament de festes. Mariona, t'hi veurem o no? Ja

0: Que la Núria ha dit ja de party bis.
1: M'ha deixat aquí de... No, jo clar que estaré, sé d'estar igual que tot el poble i estarem a totes les festes. I de fet comentar el que has dit del primer glob, que començarà ara, si no són... Encara queden uns minutets.
2: Explica'ns una mica això, perquè jo crec que hi ha gent que no s'ha acabat d'assabentar què és això del glob.
1: Aquest any, com que ha nascut la coordinadora de festes, han volgut, doncs, a veure si funciona i tirar endavant una nova beguda de Sant Just, que si agrada i si té èxit es convertirà en la nova
2: beguda popular
1: de les festes d'aquí Sant Just, que l'han batejat amb el nom de Rifenya. I ahir a la sala es va fer un concurs de cadascú es podia presentar un grup i proposar una beguda, una barreja inventada o no inventada. I es va fer un concurs, va tenir molt èxit perquè es van presentar molts grups i ha acabat guanyant una, doncs, la Rifenya, que ara es diu.
0: Explica'ns-la.
1: Fem spoiler del que és.
2: Sí, spoiler, perquè així la gent ja va escurant una mica.
1: El problema és que de vegades,
2: no?
1: Quan dius la combinació d'una beguda, assusta, la gent, no? Es tira enrere. A mi
3: em dóna curiositat.
2: A mi quan me l'has dit m'agrada molt.
1: Però s'ha de provar almenys una.
2: Clar, quan me l'has dit he dit sí.
0: Home, amb una no acabes de...
2: Una darrere
0: d'altra.
1: Una darrere, no. Explica'ns
0: la recepta.
1: Si no ho recordo malament, pel que em van dir, és vodka,
2: sí,
1: cava, licor d'herbes, el típic d'Orujo, i llimonada, que no Fanta, sinó llimonada.
0: És important,
1: suc de llimona. Sí, no hi haurà gas.
2: Llimonada,
1: cava. Llimonada.
2: Ah, val.
0: No és Fanta, no és
1: Schweppes. Sí, no sé, jo és una llimonada. Barreja que no he provat en la vida. Bueno, i que no se m'hauria acudit mai.
2: Però està bé, perquè així les bombolles no competeixen. Així la bombolla del cava no competeix amb la bombolla de la Fanta.
1: Ai, això és molt important, no?
2: És importantíssim que les bombolles no competeixin. És important.
1: També va bé que no hi hagi molta bombolla.
2: Perquè les baralles entre elles es barallen.
0: Hi ha alguna bombolla que sigui groga i blava?
2: Bombolla blava? Home, podríem trobar la bombolla blava en alguna tònica blava, no? En alguna tònica de color blau segur que hi haurà bombolla.
1: Nosaltres ens hi anàvem a presentar, al final no.
0: A mi m'ha decepcionat una mica, Mariona. Perquè pensava que la Rifenya seria made in Mariona.
2: Ah, pensava que t'havia decepcionat la Mariona.
0: No.
1: És que aquí quan hi ha begudes alcohòliques, aquí ja m'hi esteu posant.
2: Pilleu braves, que estan boníssimes.
1: Ara n'agafarem.
0: No, però m'hagués agradat.
1: Volíem presentar una beguda que fos blava, però sí que és veritat que la gràcia d'aquesta beguda és que ha de ser molt popular, ha de ser molt fàcil de fer, ha de ser barata de fer, i les combinacions blaves, per exemple, hi ha el Blue Curaçao, no sé si el coneixeu.
2: Blue Curaçao?
0: I el Blue Tropic.
1: Que crec que és car.
0: Sí.
1: Llavors,
0: sí,
1: clar, no surt gaire a compte per fer...
0: Bueno, depèn del cava que agafis.
1: Ja.
2: Hi ha un cava blau.
1: Sí o no?
0: Però clar...
2: Hi ha un cava blau.
0: Ha de involucrar tot el poble, però la llimonada és groga.
1: Sí.
0: I entenc que la beguda és groga.
1: La beguda s'ha quedat groga.
2: Un cava blau i alguna ginebra blava segur que també hi ha, eh?
1: Segurament.
2: D'aràndanos o d'alguna cosa.
1: Però clar, ja són coses que són més cares. Clar. I el problema és que ha de ser una cosa barata de fer. Perquè és la beguda popular i es vendrà per 2,50 euros.
2: Però si
1: et fixes,
2: les coses de menjar blaves són cares. El llamàntol blau, per exemple. Quant deu costar un llamàntol blau?
1: Home, perquè la gent blava...
2: Un llamàntol blau...
1: És de qualitat.
0: Però què hi ha més blau? És que ara no som...
2: Doncs mira, els navius, el llamàntol blau...
0: I poca cosa més, eh?
2: Alguna cosa més deu haver, perquè hem fet seccions de cuina blava i groga aquí fa molts anys. Quan
1: groga és molt fàcil.
3: Hi ha begudes energètiques, paella, blaves, coses
2: mira,
3: així.
2: És veritat, doncs amb una beguda
3: un
2: energètica...
3: Combinat, també.
1: Ostres, llavors sí que hi ha...
0: Aquí seria la bomba,
2: Montse, et veig molt ficada, Montse.
0: En tema beguda, no?
2: Et veig molt ficada, no, amb tema de la Rifenya. Per l'any vinent, si aquesta no acaba de convèncer, potser l'any vinent...
0: Haurem de presentar una.
1: Clar, la cosa, si agrada molt, ja s'hi quedarà.
2: Ja m'ho penso.
1: Si no agrada, doncs potser sí que s'ha de replantejar.
3: Bueno, es pot fer alguna proposta.
0: I tant que sí. Escolta, Montse, tu que ets l'experta en música... Explica'ns una mica, això del Pony Pissador, què?
3: Pony
0: Pissador... Què hem d'esperar d'aquest concert?
3: Doncs heu d'esperar un concert ple de bromes, de música amb humor, lletres totalment xorres, però molt d'humor, i heu d'anar amb moltes ganes de passar-ho bé, que tot i que no conegueu el grup, és com que us ho passareu bé segur. O sigui, estic convençuda.
1: Tothom s'ho passa bé als seus concerts. Sí. És que és veritat que, tal com dius, tenen com un caràcter així molt bromista.
3: Exacte.
1: I molt de fer-se conyes, i les lletres, si les escoltes algunes,
3: sí,
1: dius...
3: Sí, no tenen cap tipus de sentit, però escoltant. És
1: però també molta qualitat musical, això sí.
3: Sí.
1: I, bueno, és que són els millors
3: del
1: món.
3: És així més tipus música folk, més
1: folk,
3: amb...
1: Sí.
3: Com es diu, amb banjo, amb... acordió, sí. Instruments així més clàssics, podríem dir, més folk, bàsicament.
2: Jo, després de tota la tarda atacant a Mariona Sales Vilanova, haig de trencar una llança a favor d'ella. Gràcies a ella m'he estalviat preparar-me pel concert, perquè en els últims darrers 4 mesos, des de que es va saber que Pony Pissador seria cap de cartell, ens ha estat taladrant amb la
1: han
2: música
1: estat,
2: de Pony Pissador.
1: Home, l'artista preferit de Ràdio d'Esvern.
2: Segurament. En el grup del 2026 sortirà
1: Pony Pissador. Sí, sí.
3: Totalment.
1: No, és que són xulíssims, que m'agraden molt.
3: A més, no sé si ho sabeu, és com fa 5 anys o així, el 2021-2022,
2: van venir.
3: Jo hi era i els vaig descobrir allà i em van semblar brutals.
1: De fet, no era la primera vegada que venien,
3: no?
1: A Sant Just.
3: Ostres.
2: Opa!
3: No. Ojo.
1: Van venir 2015,
0: wow.
1: 2015-2014,
2: mm-hmm.
1: Però
2: no eren coneguts.
1: No eren gens coneguts, de fet, els vam portar als del CAU, una festa que organitzàvem, bueno, que de fet encara organitzen, que és el Festruc, mm-hmm. Que és un... cau el segon trimestre, o així, no sé. La data del Festruc va variant.
2: Que es fa el casal de joves,
1: m'equivoco? Sí. I no sé si va ser la primera o la segona edició del Festruc, que els vam portar a concertet de tarda, mm-hmm. I van venir a la gespa del casal de joves. Mira. I els vam pagar 100 euros o alguna cosa així. O sigui, no, sí,
0: tot
1: sí.
0: Tot comença per aquí, eh?
2: Que abusius que sou, de debò.
1: Que és que he de dir que crec que teníem algun contacte bastant directe. Ens ho van fer així una mica de favor.
3: Clar.
2: Però en aquell moment no es deien el Pony Pissador, es deien el Pony...
0: El Pony
2: Sabrosón.
1: Eren el Pony Pissador i ho feien igual de bé, però no eren gens coneguts. Ens van encantar, ja els coneixíem i...
0: Per què d'on són, Mariona?
1: Doncs no ho sé, crec que alguns són de Barcelona.
3: Alguns són de Barcelona,
1: segur,
3: però no
1: sé. No, m'ho estic inventant, eh?
0: Ja, sí.
2: Em fareu buscar, eh?
0: Com t'he vist tan experta, li pregunto.
1: No, doncs aquí fa.
0: I si ens hem de quedar amb alguna cançó, a veure, la del Pirata és la més famosa.
3: A mi m'agrada la del Teu pare és un formatge.
1: El Teu pare és un formatge. També hi ha la confraria del Menhir, que és boníssima. O la noble Vila de Sú.
3: Això anava a dir jo, sí.
1: Són molt divertides, les cançons, la veritat.
3: Sí.
0: Bueno, això és el que haurem de fer, no? Aprendre'ns aquestes cançons,
3: sí,
0: perquè això ja divendres...
3: Que val molt la pena.
1: Tenen un disc sencer que es diu Els Experts, que són tot de cançons, que són bromes, mm-hmm. Que són versions de cançons conegudíssimes, com La bicicleta de la Shakira, La flama d'Obrim Pas, també algunes
2: molt,
1: molt
2: bé,
1: més.
2: Està molt bé aquell disc.
1: I són cançons que han versionat les bueno, amb bromes del nom de la cançó, sí. I tal, i les versionen, però és tot amb conya, però l'escoltes i et pixes de riure cada cançó.
0: Que guai.
2: No, a més, el nom del Pony Pissador és graciós
0: això?
2: Perquè ve de Tolkien.
1: Sí.
2: Ve de Tolkien,
1: del
2: Senyor dels Anells. És una de les tavernes que apareix en la fàbula, bueno, en la història del Senyor dels Anells. Per tant, tenen aquest punt també còmic que ve de la literatura. Sí.
0: Molt bé.
2: Sí,
0: sí. Doncs escolta, això, no? Que ningú s'ho perdi. I és el que deia la Montse i també la Mariona, que no cal que coneguis totes les cançons perquè t'ho pots passar bé molt fàcilment.
1: Tothom que hi vagi s'ho passarà bé. Està, o sigui, asseguradíssim, això.
0: Mm-hmm. Allà hi serem. Mm-hmm.
2: Doncs sembla que hem d'anar tancant una mica el programa d'avui, aquest programa especial, però...
0: Que ràpid abans... passa això, no, Dani?
2: Sí, no, això és rapidíssim, és una horeta, pim-pam, i ja està. I a més, que jo crec que ara tenim ganes de festa major, no?
0: Vull dir, al final,
2: aquest programa ens queda sempre curt, però ens ve molt de gust gaudir d'aquesta festa major, que els nostres oients, les nostres oients, també gaudeixin d'aquesta festa major, que recordin que hi ha les puntuacions, les proves puntuables, que inicien ja demà amb el gran joc, mm-hmm. de Sant Just, que avui al llarg d'aquesta tarda vespre gaudirem d'aquest sopar popular i concerts, que demà...
0: Dani, comencen amb les calabirres, els punts.
2: Correcte.
0: Abans del gran joc.
2: Perquè és just abans del gran joc, però...
0: És una mica tot...
2: Per una hora, d'acord, sí. Tens raó. Les calabirres, després del gran joc. També recordar que demà es celebra de forma paral·lela la rifenya, el sopar popular i els 80 Party, mm-hmm. Que divendres tindrem la festa Z, el Quinabarra i el Berenar i Ball per gent gran.
0: I s'obre les barraques el divendres.
2: I tant. Ep. Una de les activitats més esperades amb concerts de festa major, paral·lelament al cinema La Fresca amb Es Lluí, i també, evidentment, el dissabte celebrem els partits de festa major de futbol, blaus contra grocs, amb les respectives categories, mm-hmm. El concert de la Camarata Sant Just, el concert que celebrarà el poble de Sant Just Desvern, no clar ciutat, sí, el poble. I després també tindrem l'obertura de...
0: Què m'he perdut? Això no ho posa?
2: Sí, no, no ho has pillat, no ho has pillat. Avui hem entrevistat Adolf Gasol, que és
1: el director d'aquesta nova camarata.
2: De la camarata, i ha repetit de forma reiterada la ciutat. Estava molt content de formar part de la ciutat de Sant Just.
1: Les entitats de la ciutat i tot. I estàvem el Dani i jo...
2: Sí, hem trobat a faltar el moment aquell de... Adolf, és que és un poble, no som ciutat. La Mariona i jo, que som d'aquells que es cobrem cap a casa, cap al poble...
0: Els puristes, som els puristes.
2: Som puristes, som molt puristes. Sí, sí. Després, recordar que el mateix dissabte hi haurà el sopar de festa major, l'Impro Set Story, l'anunci dels colors guanyadors i també el concert de festa major.
0: Clar que sí.
2: Ho estem fent així molt ràpid, però perquè ens arribi a dir-ho tot, eh? El diumenge 2 d'agost, el tobogant d'aigua, la gincama, el seny i la rauxa i també el bingo musical familiar
0: amb
2: amics del Barri Sud.
0: Que trobarem el Dani.
2: Sí, allà m'hi trobareu.
0: Farà alguna coseta, no trauràs el cap.
2: Treure el cap, treure el cap. Bueno, sí.
0: Ara se't veu molt el cap, eh?
2: Gràcies, gràcies. Tu, tan simpàtic com sempre, Jaume. El dilluns tindrem la festa major amb el CUP i la passejada de festa major, el tas de places de Sant Just amb el Centre d'Estudis Sant Justencs i també
0: claurem
2: el dijous 6 d'agost amb l'Ofici de Festa Major, amb Rigoberta i el Windigo, amb la Cia Cali Teatre, amb el Barbut Solidari, les Sardanes, la Botifarrada, el Teatre de Carrer, les Habaneres, el Ron Cremat i l'Espectacle de Foc a plaça Camoapa, com sempre. Tot això ho hem dit molt ràpid, però ho teniu tot al www.radiodesvern.com i també ho tenim al nostre Instagram, @radiodesvern, on us hem fet la feina fàcil, ho podeu compartir amb els amics, perquè teniu tots els dies en un sol post. I com diu la Mariona Sales, això ha estat tot.
0: Que bé t'ha quedat això, Dani.
2: I això
3: molt
2: ha
3: maco,
2: tot.
3: Molt maco.
0: Molt bé, doncs ens acomiadem per aquí. I escolta, com ha dit la Soledat, Sant Just és art i festa. Gràcies i fins aviat.
2: Visca la festa major, visca els blaus.
0: Visca.
1: Visca els blaus.
4: Conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos i per ser el protagonista de l'Agent Secret. Demà i demà passat trepitjarà l'escenari del Grec i se sotmetrà al judici del públic. Sabrem de quina obra es tracta. I a 5 minuts per les 9, els esports. Francesc Ripoll, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Què destaquem?
5: 3 partits amistosos a 3 equips catalans. Acabat ara el Girona 3, Castelló 3. Tenim en joc des de fa només 4 minuts el Sabadell 0, Manresa 0. I a 3 quarts de 9 juga l'Espanyol al camp del Barley.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 5 minuts de 9:15. 3 incendis aquesta tarda, tots 3 ja estabilitzats o controlats, però l'alerta per risc de foc al bosc continua sent màxima. L'arribada d'un nou episodi de calor, la falta de precipitacions i les humitats baixes disparen el perill. Oriol Pujadó, bona tarda.
2: Què tal, Marc? Bona tarda.
1: De cara a demà, quin és el mapa dels riscos?
2: Doncs mira, els agents rurals situen a nivell 4 del Pla Alfa, el nivell màxim, 102 municipis. Són més del doble de poblacions de les que hi havia avui. També s'incrementa a 280 els pobles i ciutats que estaran en nivell 3, que suposa un risc molt alt. Demà es restringiran també els accessos a 7 espais naturals: Montmell, Marmellà, Prades, Montsant, Baronia de Rialb, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, ha dit que aquestes xifres poden continuar augmentant.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
2: Pel que fa als incendis d'aquesta tarda, com deies, n'hi ha hagut 3, un a Os de Civís, a l'Alt Urgell. El foc ha afectat 3 hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que l'incendi hauria estat provocat per un llamp de les tempestes d'ahir. No hi ha hagut aquí afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments en els altres 2 incendis de la tarda. Un a Canyelles, al Garraf, ha calcinat només una hectàrea, però s'ha hagut de demanar el confinament de 3.000 veïns. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
4: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat també el confinament dels prop de 600 veïns de la zona, des de Tarragona, Clara Chavarría.
5: Cap a les 5 de la tarda s'ha pogut estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona boscosa entre els municipis de Montferri, l'Alt Camp i Bonastre, al Baix Penedès. Al llarg de la tarda s'han arribat a desplegar fins a una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Poc després de començar les tasques d'extinció s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert a uns 600 veïns de Masllorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Una mesura que s'ha aixecat un cop s'ha estabilitzat l'incendi. Segons els agents rurals, les flames han afectat gairebé 12 hectàrees. A hores d'ara hi queden treballant 37 dotacions, però la majoria es retiraran, excepte una part que es quedarà treballant durant tota la nit per controlar que no hi hagi revifades.
1: Mentrestant, l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua persistint, malgrat que el perímetre del foc no ha avançat. Els bombers han hagut de lluitar aquesta tarda contra diverses revifades i això fa que la situació encara hi sigui inestable. Per això es mantenen les evacuacions i els confinaments. A hores d'ara hi ha 10.000 persones que encara no poden tornar a casa. Fins ara el foc ha cremat 9.300 hectàrees. En directe des de la Vall d'Uixó, última hora. Alba Barbosa, bona tarda.
6: Bona tarda. El foc continua actiu sense estabilitzar i aquesta nit serà crítica per determinar-ne l'evolució. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
7: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
6: Es reforça també el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com Alfondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, Vicent Prades, una població de 800 habitants, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
8: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns, que també estan evacuats però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
6: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: Gràcies, Alba, des de la Vall d'Uixó. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: On la situació millora és a Madrid i Àvila. Aquesta tarda el Ministeri de l'Interior ha donat per estabilitzats aquests dos focs després que hagin calcinat més de 77.000 hectàrees. La majoria de veïns ja poden tornar a casa, tot i que encara n'hi ha 9.000 que estan desallotjats. Els que tornen ho fan veient que el paisatge dels seus municipis ha canviat completament per culpa de les flames. Enviada especial a la zona, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda, Montse.
9: Bona tarda.
1: Avui heu recorregut les zones més afectades. Què us hi heu trobat?
9: Doncs el que hem trobat a les zones afectades pel macroincendi d'Àvila i Madrid és commoció i molta tristesa. Després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics, milers de persones han tornat finalment a casa seva. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre. L'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa, per exemple, hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables, no queda absolutament res, i d'altres que s'han salvat pels pèls.
10: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. És una pena.
9: I a tocar d'aquí, el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer. Hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat, però els bombers continuen remullant per terra i per aire les zones cremades per evitar revifades.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest dimecres. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest matí en un accident laboral quan era sota les galeries. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les parets de la mina, Roger Santaló.
12: El Servei d'Emergències Mèdiques també ha hagut d'atendre dues persones més, una d'elles en estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina i la companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria és Josep Rueda.
13: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
12: Fa 3 anys hi va haver un altre despreniment mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria que va acabar amb la mort de 3 persones.
1: Roger, l'accident d'avui ha passat, malgrat que el govern diu que està atent al que passa en aquesta mina.
12: Sí, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit que la Direcció General d'Indústria va revisar les galeries la setmana passada.
14: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes i en aquest cas s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre.
12: L'Ajuntament de Súria ha decretat 2 dies de dol per la mort del treballador.
1: Un minut i arribarem a 9:15. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer d'Andrade, al districte barceloní de Sant Martí. L'home s'ha entregat a la comissaria de l'Eixample i passarà a disposició judicial previsiblement demà. Cèlia Forment, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Què en sabem d'aquest cas?
15: La víctima de 34 anys va ser localitzada greument ferida al domicili i va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. L'agressió es va produir davant dels dos fills menors de la parella. És la quarta víctima mortal de violència masclista aquest any a Catalunya. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest crim.
16: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
15: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos havien detingut la dona el 12 de juliol arran d'una denúncia de la seva parella per una presumpta agressió contra ell i també contra els seus fills, segons ha confirmat Pons policials. Recordem que davant de qualsevol situació de violència masclista hi ha disponible el telèfon 900 900 120. És un servei gratuït, confidencial, funciona les 24 hores del dia i no deixa rastre.
1: En punt 9:15, el jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudez Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
17: A l'escrit, el jutge adverteix que si els serveis centrals de l'entitat bancària no tenen accés a aquesta informació, que en cap cas es contacti amb la sucursal bancària en qüestió. El magistrat també permet als agents que investiguin determinats comptes vinculats a l'empresari Julio Martínez, amic i soci de l'expresident i propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, investigada per haver fet pagaments sota sospita a l'entorn de Zapatero, suposadament a canvi de la seva mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca, ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa.
1: De tornada a Catalunya, el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. Txell Vallespí, què diu el text?
18: Doncs que els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumnin o incitin a l'odi, i en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. La reforma del reglament del Parlament, que s'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del codi de conducta dels diputats. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
19: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
18: Ahir, justament, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
1: I l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local de Ripoll. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què la seva filla va guanyar la plaça a Girona, Clara Jordan.
20: En una compareixença sense preguntes, Orriols ha reconegut que va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
21: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
20: Orriols ha rebutjat delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal i com li ha reclamat Junts.
1: I a tot això, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. Ara fem una pausa i després ens fixarem en Ceuta, on en només una setmana han arribat 1.500 migrants nadant.
0: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
22: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
23: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
22: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
0: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: 10 minuts i arribarem a les 9. Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant, Clàudia Serra.
3: Sí, el centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb més de 600 adults i més de 400 esperen fora als carrers del voltant. També estan col·lapsats els espais pels menors migrants no acompanyats. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha demanat al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Des del govern de Ceuta i la Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades amb la recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
2: La crònica del món també ens porta a Rússia. Aquest país ha emès una ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona tarda.
4: Bona tarda. Kiev hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Un dels detinguts ha confessat com es van posar en contacte amb ell en aquest vídeo difós pels serveis secrets.
5: Vaig conèixer una noia. Vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
4: Durov ja ha respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, també té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. El govern rus fa mesos que bloqueja Telegram, però segueix sent la xarxa més popular entre els russos, tant per parlar com per informar-se.
2: Gràcies, Cristina. Hi ha temors creixents d'una expansió de la guerra a l'Orient Mitjà després de l'operació militar conjunta entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita contra milícies armades pro-iranianes a l'Iraq. El govern de Bagdad afirma que defensarà la seva sobirania davant d'atacs de països veïns, Ignasi Abad.
6: Sí, l'atac nord-americà i saudita a l'Iraq ha causat una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. Les faccions armades pro-iranianes asseguren que respondran a aquest atac. Aquesta matinada l'Iran ja havia bombardejat una base militar nord-americana a Jordània en un atac sorpresa, segons ha qualificat el Comandament Militar Central dels Estats Units, però la por a una extensió geogràfica del conflicte també ha augmentat després de les explosions que hi ha hagut aquesta mateixa tarda en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil. Dos vaixells s'han incendiat per la caiguda d'un dron explosiu d'origen desconegut.
2: Crònica econòmica d'aquest vespre. La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la FED assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, tot i l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la FED acordi una pujada després de l'estiu. I a aquesta hora també us expliquem que els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, que fan que els empresaris s'estalviïn més d'11 milions d'euros setmanals. Són els càlculs que fa Comissions Obreres, que assegura que en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
7: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes. I que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
2: 6 minuts i a les 9. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i també L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, és a dir, un judici que Marta Vives tanca l'estiu al teatre del Festival Grec.
8: Sí, l'obra es basa en Un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió, atenció, en un jurat format per 11 espectadors voluntaris que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
9: És maravilloso, perquè la gente que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
8: Aquest joc a mig camí entre el teatre i el cinema va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos, en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.

0: Ja mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia Marc Ruiz.
1: La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, hi han expressat el seu dolor. Falling Slowly, aquesta cançó de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Òscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per l'autora txeca Markéta Igrova, i amb qui va formar el duet The Swell Season. Hanser havia actuat abans en una altra pel·lícula amb la música al centre, The Commitments, de l'any 91.
0: I avui, Marc, també s'ha sabut la mort del DJ Francesc Kavinsky als 50 anys.
1: La policia creu que ha estat causa d'un ictus. També es va fer famosa arran d'una pel·lícula per la seva cançó Night Call, que apareixia a Drive. Kavinsky havia col·laborat amb The Weeknd i Phoenix.
0: Ara, al Catalunya Vespre, temps pels esports. Esports que repassem amb en Francesc Ripoll i comencem amb dos partits amistosos en directe perquè juguen l'Espanyol i el Sabadell.
2: Sí, tenim en joc el partit de l'Espanyol al cap del camp del Burnley, equip de la segona divisió anglesa, al minut 8 i mig de la primera meitat. Ja hi ha hagut molta activitat al marcador perquè està empatant a 1, Burnley 1, Espanyol 1. S'ha avançat l'equip blanquiblau amb un gol de Jofre i el Burnley ha empatat fa només uns minuts. Per tant, el nou de la primera, Burnley 1, Espanyol 1. També està jugant el Sabadell, equip de la segona divisió, contra el Manresa, equip de la segona federació. El partit el tenim al minut 27 de la primera meitat, també sense gols en aquest cas, Sabadell 0, Manresa 0. Per cert, que l'equip vallesà ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid.
0: També ha jugat el Girona, que ha empatat contra el Castelló.
2: Sí, tots dos són equips de segona divisió, han quedat 3-3. Brian Gil ha avançat al Girona la primera meitat, el Castelló ha remuntat a la segona, doblet de Benat a la segona meitat per fer el 3-2 i ja a la recta final del partit el Castelló ha fet l'empat a 3 definitiu en un nou partit amistós del Girona.
0: Més futbol, Fermín López ha reconegut que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Ho ha dit en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García, en un acte del seu campus a Tordera. El porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu ha aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: El de Sallent també assegura que durant les vacances continua entrenant. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el proper 12 d'agost. I t'acabo un altre punt en clau Barça, perquè la junta directiva s'ha reunit avui sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on s'abordaria, per exemple, l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini d'uns 200 milions d'euros, també d'un partit amistós possible el dia 15 d'agost a Tànger i també d'un amistós del Barça femení contra el Manchester City també el dia 15 d'agost.
0: Bona nit, són les 9. Principals arguments informatius a aquesta hora, l'alerta per risc de foc al bosc continua sent màxima. L'arribada d'un nou episodi de calor, la falta de precipitacions i les humitats baixes disparen el perill. Demà, el mapa de risc del nivell 4 del Pla Alfa es duplica respecte avui fins a 102 municipis. També hi haurà 280 pobles i ciutats que estaran en nivell 3, que suposa un risc molt alt. I demà restringiran els accessos a 7 espais naturals. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la unitat de planificació i coordinació operativa dels agents rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
5: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquesta tarda hi ha hagut 3 incendis a Os de Civís, a l'Alt Urgell, a Canyelles, al Garraf, i també a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ja han estat estabilitzats o controlats. Repassem més notícies, Roger Santaló.
6: Sí, un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant del Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per a aquests casos. Girona, Maria Rovira.
7: Han llegit un manifest en què exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària.
8: No és de justícia que conduir sota els efectes de l'alcohol no comporti una resposta penal més contundent. Conduir després d'haver begut és una decisió voluntària, no és un accident, no és una fatalitat, és una conducta conscient que posa en risc la vida de tothom. I tot i així, aquest fet contribueix a una reducció de la pena. Com és possible? Una societat coherent no pot acceptar aquesta aplicació de la llei.
7: La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència.
0: Més coses, el govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil. És un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una 60ena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a l'espai d'oci nocturn, aquest dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
6: Els fets delictius registrats a Tarragona han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, fets públics en la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Entre les dades destaca la davallada dels delictes contra el patrimoni, però d'altra banda han augmentat un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració dels Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. L'alcalde Rubén Viñuales i la consellera d'Interior Núria Parlon ho han destacat.
10: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
11: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
0: I aquest vespre s'ha inaugurat a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, la nova exposició que organitza cada estiu la Fundació Thyssen a l'espai del monestir. Està dedicada a Modest Cuixart, coincidint amb els actes del centenari del seu naixement, i proposa un diàleg entre una 30ena d'obres de Cuixart amb quadres d'artistes clàssics i contemporanis que són propietat de la Fundació. Des de Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
12: És una ocasió única, d'una banda, per poder veure obres de Cuixart que fa anys que no s'exposaven, de l'altra, per descobrir la complicitat de la mateixa obra de Cuixart amb quadres d'una 20ena d'autors de la col·lecció Thyssen. Un exemple, el diàleg entre el quadre Arcalina, que Modest Cuixart va pintar el 1987, i una altra obra molt més clàssica, Passeig en barca, de Francesc Miralles, de finals del segle XIX. Pilar Giró és la comissària de la mostra.
13: En aquesta obra, Arcalina, aquest personatge femení amb aquesta pell blanca i aquest vestit blau, comença a mirar el quadre del Passeig en barca i troba el seu alter ego d'un segle enrere, que és la protagonista del quadre, amb qui comparteix esperit, colors, composició. Llavors, aquí crec que és un exemple important, no?, de com Cuixart agafa aquest esperit més clàssic i el trasllada a un relat totalment contemporani.
12: L'exposició és una de les 6 que fins al mes d'octubre es poden visitar al recinte de l'antic monestir de Sant Feliu de Guíxols. L'entrada és gratuïta fins a la setmana vinent, coincidint amb la festa major de la població.
0: I pel que fa als esports, tenim futbol en directe, Francesc Ripoll.
2: Sí, està jugant el Burnley contra l'Espanyol al 16 de la primera meitat. Burnley, un Espanyol, un. També està jugant el Sabadell contra el Manresa a la mitja hora de joc, empat a 0. S'ha jugat ja el Girona 3, Castelló 3. Més coses, Fermín López ha dit a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada d'Anglaterra. Avui s'ha incorporat el davanter Rafinha i en bàsquet el Lleida anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
0: Gràcies, Francesc. Bona nit. I aquesta calorada que ha començat avui amb màximes de 40 graus a Ponent seguirà ben intensa demà. De fet, la temperatura pujarà una mica més. S'esperen valors de 38 graus a les comarques de l'interior i de 40 també a Ponent i a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada. Passen 6 minuts a les 9. Acabem al Catalunya Vespre i tornem demà. Bona nit.
14: Catalunya Vespre. Amb Marc Güell. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
17: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
16: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
17: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
18: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
18: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
20: Digui'm.
21: Hola, mare. Surto ara de la universitat, agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
20: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
21: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
20: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
21: Fins ara, mare.
22: L'enquesta de violència masclista del 2016 diu que el 7% de les dones catalanes de més de 15 anys han estat violades. I una dona de cada 4 catalanes ha patit algun tipus d'agressió masclista. Això fa que el 44,3% de les víctimes procurin no sortir soles i que el 15% portin algun objecte per defensar-se. Només a Barcelona s'atén més d'una agressió sexual al dia. Això és un augment del 33% respecte a l'any passat. Les xifres són de l'Hospital Clínic, el centre que concentra l'atenció d'aquest tipus d'agressions a la ciutat. De totes les dones que han anat a l'hospital aquest any després d'una agressió sexual, gairebé una de cada 10 ha explicat un atac en grup. Cosa que recorda el cas de La Manada, el 7 de juliol del 2016, quan un grup de 5 amics van forçar una jove de 18 anys durant les festes de Sant Fermín a Pamplona. La Manada ha sacsejat consciències i ha servit per visibilitzar aquesta realitat sovint silenciada.
23: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Que una dona, pel sol fet de ser dona, tingui por d'anar sola pel carrer a la nit és indigne d'una societat que es diu civilitzada. Avui parlarem de por, de mala sort, de bones persones i de males persones. I parlarem d'una investigació molt complexa i molt intensa que va tenir èxit gràcies a un mal de ventre. A veure si som capaços de posar llum a la foscor. Comencem.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
1: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
23: Som a Lleida. Passen pocs minuts de les 10 de la nit del dimarts 23 de novembre de 2004. Una noia de 21 anys que es diu Isabel Bascunyana acaba la jornada a la Facultat de Dret, la que hi ha al costat del riu Segre, al campus de Capfont. La Isabel viu amb els seus pares a la Cerdera, una urbanització que hi ha al terme d'Alpicat, a pocs minuts de Lleida. Com cada dimarts, aquell 23 de novembre de 2004, la Isabel s'ha passat tota la tarda a la universitat. Ha anat a classes, no a totes. Almenys sí que ha assistit a l'assignatura de Dret Públic Internacional. I més tard ha anat a la biblioteca a estudiar amb algunes companyes. Fins i tot, una d'elles li ha deixat el carnet per retirar en préstec un llibre. Un cop han tancat la biblioteca, a les 10 del vespre, ha marxat de la universitat i ha trucat amb el mòbil a casa.
20: Digui'm.
21: Hola, mare. Surto ara de la universitat. Agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
20: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
21: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
20: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
21: Fins ara, mare.
23: El campus de Capfont és a tocar del que s'anomena l'illa de l'Oci, però que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, avui tancats, o el primer McDonald's que hi va haver a Lleida. En aquella zona hi havia diverses cafeteries. La Isabel es dirigeix a la cafeteria L'Americano, però allà li diuen que se'ls ha acabat el pa. Se'n va ara al Gambrinus, i allà sí que compra l'entrepà. Després de la trucada de la Isabel, la família espera que arribi a casa al cap de mitja hora o a tot estirar 45 minuts. Però passen fins a 2 hores i la Isabel no arriba. La família s'inquieta i la truquen. El telèfon de la noia no dona senyal. Apagat o fora de cobertura. A les 7 del matí, el pare de la Isabel alerta un dels germans, el Vicenç, i li diu que la seva germana aquella nit no ha anat a dormir a casa.
4: Passant les hores, els meus pares es comencen a preocupar. La meva germana era una persona que això no ho havia fet mai. Sempre arribés tard o aviat, sempre anava a dormir a casa, i més un dia de cada dia. I bueno, passen la nit en vetlla. No ens volen despertar els altres germans i no ens diuen res fins a les 7 del matí, que tinc una trucada del meu pare i em diu que la Isabel no havia anat a dormir a casa. Jo en aquell moment ja sospito que havia passat alguna cosa. La intuïció em deia que allò no era normal. Era una persona que en aquest sentit no era una actuació normal. No ho havia fet mai. Amb el que coneixem a la meva germana com la coneixia, alguna cosa estranya tenia que haver passat.
23: Alertada la família, pares i germans surten a buscar-la pels carrers de Lleida de bon matí. Comencen pel campus de la universitat, el lloc des d'on la Isabel va trucar a la família per última vegada. Pregunten a companys i amics, ningú no en sap res. A l'Americano i al Gambrinus els han confirmat que havia passat per allà i prou. També van al pàrquing gratuït on saben que la Isabel hi aparca normalment el cotxe i que està al costat del campus universitari.
4: El pàrquing estava tancat perquè era un pàrquing que obria de tarda i, bueno, esperem una estona, ens diuen que el vigilant no trigarà, em sembla que obrien les 3 i mitja o 4 de la tarda, i apareix una persona que va obrir la porta, li vam preguntar si era el vigilant, es va dir que sí, li vam preguntar si havia vist a la meva germana, li vam descriure el cotxe que portava la meva germana. Ell de seguida va dir que no havia vist res, que normalment se queden 3 o 4 cotxes per aquí dins a la nit, doncs perquè tanco i no els venen a recollir, és lo normal. Si voleu entreu i mirem. Jo em vaig quedar fora, el meu germà i el meu pare van entrar amb ell. Ell tenia una bicicleta per anar per dins del pàrquing i el van acompanyar. I van arribar fins al final del pàrquing i no van veure res. Van sortir caminant i parlant. I jo recordo, quan estava fora, que li estava comentant al meu pare que no te preocupes, que yo tengo una hija que hizo lo mismo, se escapó, estuvo unos días fuera y resulta que se había ido con un novio. Ya verás cómo aparece.
23: El vigilant del pàrquing, un home molt amable, li diu al pare, ja veràs com aparece. El cotxe de la Isabel no hi era. Pel cap dels familiars passen algunes preguntes. Va anar a recollir el cotxe al pàrquing i va marxar sense que el vigilant la veiés? O és que aquell dia no hi va aparcar el cotxe, com feia sempre? L'havia aparcat en un altre lloc? La Isabel havia parlat per telèfon amb la seva mare a les 10 del vespre del dimarts 23 de novembre de 2004. A la tarda de l'endemà, dimecres 24 de novembre, encara no se'n sap res. Molta gent, entre familiars i amics, busquen la Isabel per tot Lleida. Ja és de nit i ningú en sap res, no és normal. Tothom busca un Nissan Sunny de color blanc.
4: Es va trobar al barri de la Bordeta, aparcat. La meva cosina, una de les moltes cosines que tinc, i el seu nòvio, que són del barri, van sortir a mirar si veien alguna cosa. La meva cosina era més o menys de l'edat de la meva germana i va veure el cotxe, que el coneixia perfectament. I ràpid el que va fer és trucar-me a mi. I llavors vam anar tots cap allà i llavors és quan vam avisar els Mossos d'Esquadra. Inicialment nosaltres ja havíem anat tant a Mossos d'Esquadra com a policia local el mateix dia que va desaparèixer i ens van dir que no podíem fer res, que la llei deia que fins als 20, les 24 hores, tot i que no ho trobés, la família no ho trobés normal, que havia passat moltes vegades, que després apareixien i, bueno, i van vindre ràpid els Mossos d'Esquadra i és quan se va desencadenar tot. Devia ser tard, dos quarts de dotze, les 12 de la nit.
23: Han passat poc més de 24 hores des que la Isabel ha parlat per telèfon amb la seva mare. El cotxe, un Nissan Sunny de color blanc, està ben aparcat al costat d'un col·legi públic al carrer Ignasi Bastús

0: I si el miren, aparentment no hi ha cap cop, no hi ha cap rascada, està aparcat de forma correcta, però ella, i a més així, ella mateixa ho testifica quan hi parles, té una intuïció, si podem dir així, femenina. I és que veu al seient del copilot el bolso de la noia, el bolso de la Isabel Bascuñana. I ella, per aquelles coses de la pròpia intuïció femenina, com en diu ella, diu, és molt estrany, o la noia segurament ha de ser molt a prop d'aquí, perquè una dona mai faria això. No pot ser que una dona deixi el bolso a vista de tothom al seient del copilot. Per tant, la seva reacció lògica, i a més se li gela la sang quan pensa que aquella noia pot estar molt a prop, i segurament no en bones circumstàncies, és precisament per això, perquè ninguna dona faria això, faria aquest gest de deixar el bolso a vista de tothom.
1: Els Mossos han demanat a la família un duplicat de les claus del cotxe. Ho miren tot i només els falta obrir una porta.
2: I el maleter, doncs, està al seu cos.
3: Sergi Messalles, sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal a Ponent.
2: Està al seu cos, el seu cos està ocult o es pretén ocultar a través de mitjançant unes bosses de plàstic que després van esdevenir força importants, vale? I ja el que observem d'una primera valoració és, doncs, que ella l'han vestit perquè la roba està al revés i, per tant, tot i que a l'espera d'una confirmació, doncs, forense, doncs sembla que tot tingui un origen criminal clarament, no? Perquè també presentava lligat al coll una mena de drap.
1: La Isabel Bascuñana és morta dins el maleter del seu propi cotxe. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre de 2004. Atenció a les bosses de plàstic que el sotsinspector Messalles diu que seran importants. Com també ho serà l'epigastràlgia. Recordeu aquesta parauleta. Però anem als fets. La consternació es va estendre més que la boira per Lleida i Alpicat, i la tristesa i la indignació i la por es van apoderar de la universitat.
4: Els familiars que viuen en aquesta casa de la urbanització de la Cervera d'Alpicat estan consternats. Diuen que era una noia feliç, que tenia amics a la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida, on ella estudiava. Els alumnes també estan commocionats per tot el que ha passat.
5: Nos acabamos de enterar ahora por la mañana todos, pero ha sido una sorpresa para todos porque dicen que era una chica bastante sencilla y sincera y nada.
4: Segons diuen, l'última vegada que la van veure va ser dimarts a la nit, darrere del pàrquing que hi ha a la facultat. Anava a buscar el seu cotxe. La jutge del cas ha decretat el secret de sumari. Teresa Macià, TV3, Lleida.
1: Les cròniques periodístiques del moment expliquen que els investigadors van treballar en una primera hipòtesi. La Isabel era filla d'una família adinerada, cosa que podia fer pensar que es tractés d'un possible intent de segrest ràpid per cobrar un rescat. Segons aquestes cròniques, s'arriba a pensar que la Isabel podia haver mort accidentalment a mans dels seus segrestadors. Però el punt de partida de la investigació, és a dir, el lloc on s'ha trobat el cotxe de la Isabel, no dona cap pista clara, com ens explica el sotsinspector Messalles.
2: El començar-te a configurar el mòbil d'un crim, determinats casos és relativament fàcil, però en aquest cas la veritat és que no ho era d'entrada, és a dir, el que aquí teníem una desaparició, teníem la presumible mort criminal d'aquesta noia perquè també presentava, si no recordo malament, un lligat al coll una mena de drap i de més, i amb la informació que teníem en aquell moment a les 11 o les 12 de la nit al carrer Ignasi Bastús d'aquest barri de la Bordeta era començar a obrir línies d'investigació. És a dir, hem de conèixer la víctima, hem de reconstruir les seves darreres hores de vida, hem de saber qui és, què fa, amb qui va, té un conflicte, no té algun conflicte. En aquell moment no tenim una única línia d'investigació, sinó que les línies d'investigació són múltiples i s'han d'explotar totes.
1: I allà mateix, a mitjanit, comença la investigació amb totes les hipòtesis obertes. Com ja sabeu, per les sèries de televisió, el primer que s'ha de fer és l'aixecament del cadàver, és a dir, s'ha d'ordenar el trasllat del cos després que s'hagin fet constar en acte totes les circumstàncies que envolten aquella mort. I en el cas de la Isabel, ho va fer una jutge que s'havia incorporat a la plaça just el dia abans. Feta la composició d'escenari i veient la dimensió del tema, la jutge va decretar de forma contundent el secret d'actuacions i va avisar

0: que no toleraria ni una sola filtració a la premsa. La jutge era conscient de la importància d'aquell crim per Lleida. Una estudiant de 21 anys. La consternació i la por flotaven en l'ambient de la ciutat des de les primeres hores que es va saber la seva desaparició. Aquesta que sentireu ara és una veïna que vivia a prop d'on van trobar la Isabel i que en aquell moment va explicar a TV3 com va actuar la policia.
1: Jo vi que estaven dos policies detrás de les cestes de les basures, que les basures les veia bien perquè estaven... Y luego estaba todo ya controlado, no dejaban pasar a nadie ni nada, ¿eh?
0: La policia intentava trobar pistes dins el cotxe de la Isabel, però també els contenidors i escombraries de la zona. I així comencen les investigacions.
2: Comencem a constituir equips de treball de Mossos, d'investigadors criminals, i comencem a localitzar gent, a mantenir entrevistes, a parlar amb aquestes persones, i tot això passa en el decurs mentre s'està fent inclús l'aixecament del cadàver, per dir d'alguna manera, no? És a dir, aquella nit ja es va fer molta activitat operativa de localitzar persones amb un objectiu clar: sàpiga si havien tingut algun contacte amb ella, puga, doncs, inclús trencar una futura coartada, però en aquell moment anem una mica a les palpentes, vull dir, no sabem ben bé encara què és el que estem buscant clarament, d'acord? Vam interrogar el seu entorn d'amistats més immediats, perquè es dona la circumstància que el lloc on abandona el vehicle de la Isabel resulta que és un barri on ella té amistats. I clar, nosaltres, amb aquesta primera informació, quan ens comencen a dir que es mou amb aquesta gent, va amb aquests i estan allà a prop, una hipòtesi pot arribar a ser: ostres, han tingut una història dins de la casa, ha passat alguna cosa i ens han abandonat el cadàver a dins del cotxe, o algú l'ha traslladat. Doncs hem d'anar a aquests immobles, hem de parlar amb aquestes persones. Si no tenen cap inconvenient, hem d'entrar en aquests immobles. Ens han de dir què és el que feien, quina és l'última vegada que han estat amb la Isabel. I tot això s'ha d'anar documentant, amb declaracions, manifestacions, percepcions policials de lo que si ens estan dient és correcte o no és correcte. Eren amics d'ells, i doncs vam estar parlant amb 7 o 8 persones de l'entorn d'ella, que vivien per allí, per aquella zona pròxima. I ells deien que sí, que la coneixien, però que feia dies que no la veien, o havien parlat amb ella per telèfon.
0: En un crim així, sempre es comença pels cercles propers a la víctima, família i amics.
3: No era un cercle d'amistats curt. Tenia molts amics, la meva germana era molt eclèctica amb els amics, tenia unes amistats molt de nivell alt, o gent hippie, no? I es feia amb molta gent. Normalment les persones tenim la tendència a tindre un estereotip de persona amb el que ens portem millor, no? I era una persona en aquest sentit que era capaç de congeniar amb gent totalment oposada. Val? Això era una virtut, no? Perquè al final una persona que és així és perquè sap respectar les creences i les opinions dels altres, no? Si no, ja no... És difícil, no?, que amb determinades persones puguis tindre una relació d'amistat. Pues ella era el contrari, era molt, molt oberta en aquest sentit. No saps mai... Clar, nosaltres tampoc no... Sabíem que hi havia una sèrie de persones que era impossible que haguessin fet allò, no? Però... I una persona que coneixis amb aquesta altra persona, potser... Algú que s'hagués trobat, que li hagués presentat un amic i que, pel que sigui, s'enfies d'em, no ho sé.
0: Un amic d'un amic, qui sap. De moment, s'ha començat a interrogar els amics de la Isabel i també s'han agafat empremtes dactilars de molta gent. Moltes persones han tocat el vehicle de la Isabel i els Mossos intenten aïllar una possible empremta de l'autor. Treballen a contrarrellotge.
4: 30 empremtes dactilars diferents, fins i tot de la pròpia família, perquè era un cotxe que era un Nissan que agafava tota la família. A les 30 empremtes del cotxe hi ha una anècdota, i és que es van arribar a trobar empremtes de la pròpia policia. Hi va haver alguna gent que amb els nervis també toca el cotxe. I aquí hi va haver una espècie d'anècdota policial en aquest sentit, perquè es van posar nerviosos, perquè en aquell moment tothom era sospitós.
0: El sotsinspector Messalles ens ha explicat que durant una investigació hi ha informació que no és rellevant per a la causa i, per tant, no s'inclou en l'atestat policial. I això és el que va passar amb aquestes empremtes de la pròpia policia, que van ser totalment accidentals. Entre empremtes i interrogatoris, els investigadors comencen la reconstrucció de les darreres hores de vida de la Isabel. I això ens fa tornar a la Universitat de Lleida.
2: Nosaltres havíem de saber si realment havia anat a la universitat aquella tarda. Doncs vam tindre que parlar amb molts companys de la seva universitat. Vam tindre que demanar les càmeres de gravació de la biblioteca. Vam constatar com ella sortia de la biblioteca. És a dir, a poc a poc anem construint fins a l'últim moment que algú la veu en vida o algú parla amb ella. I a partir d'allí ja tenim aquell espai que hem de treballar amb molta profunditat. Vale? I en aquest cas doncs, tenim una persona que l'última que la veu en vida, que és la persona que li ven un entrepà, si no recordo malament, d'acord? Això per una banda. Després tenim que la seva família parla amb ella, no recordo quina hora, ella li diu, escolta, me'n vaig a comprar un entrepà i vindré cap a casa. Val? I després comencem a construir quin era el que ella feia habitualment. He de dir, doncs, generalment aparcava dins d'aquest pàrquing, del pàrquing de Lauren. Doncs anem a parlar amb el del Lauren, anem a parlar més del cinema, anem a parlar amb tots els establiments allí de la zona, algú ha vist alguna cosa estranya, demanem càmeres de gravació. Clar, tot això, la informació per obtenir tot això, no té aquella immediatesa que tenim nosaltres, sinó que s'ha d'anar treballant, l'has d'anar construint, l'has d'anar documentant. Veure imatges no és veure un moment d'imatges. Si resulta que has captat 30 establiments de videoimatges, perquè l'últim cop que se la veu en vida és a la zona dels cinemes, on hi havia els cinemes Lauren de Lleida, i se la localitza a un barri que està a 2 o 3 quilòmetres de distància, tu has d'establir hipotèticament quins són els desplaçaments que s'han pogut produir fins a aquell lloc i buscar tot el suport videogràfic que tinguis. Això has de destinar gent per fer-ho, però el més important, has de destinar gent perquè pugui visionar tot allò. A veure si localitzem el cotxe d'ella, com aquell cotxe ha arribat fins a aquell barri, perquè això ens pot donar dades.
5: I es va poder visionar això?
2: No. Va tindre sort en aquest sentit a l'hora doncs, de moure el cotxe i el cadàver, perquè no va sortir enlloc.
0: Que l'assassí hagi tingut sort vol dir que no n'han tingut els investigadors. Les càmeres no mostren cap imatge del cotxe de la Isabel en el seu desplaçament de la zona de la Universitat de Lleida al carrer Ignasi Bastús de la Bordeta. Els interrogatoris tampoc han donat cap resultat. Els investigadors constaten que no hi ha cap escletxa en cap testimoni. Tothom té coartada i explica coses coherents.
2: Sobretot el que a nosaltres ens interessava molt és a dir, detectar alguna incoherència amb el que després nosaltres podíem contrarrestar o amb altres declaracions o amb imatges. I no, tot s'encavalgava correctament. És a dir, si teníem un individu que et deia que jo l'havia vist i que sortia a tal hora de la biblioteca, si miràvem les imatges, era correcte.
0: De l'escena criminal, de moment, tampoc no se n'ha tret res. Caldrà esperar ara les proves i informes pericials. Un d'ells, l'informe forense fet per les doctores Rosa Pérez i Alicia Loste, que arriba uns dies després.
6: Existència de lesiones en el cuello y en la zona bucal. Congestión facial, arañazo en la zona de la barbilla, hematoma en el labio inferior y otros hematomas indicativos de violencia. En el tercer y cuarto dedo de la mano derecha apareció sangre con levantamiento de uñas, lo que resulta compatible con un mecanismo de defensa. Lesión en lengua, producida por los propios dientes. Había señales de oclusión de la boca y nariz por intervención de terceros.
0: L'informe forense deixa clar que es tracta d'un acte violent amb voluntat de matar i posa èmfasi en una lesió de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample que la Isabel tenia xafant-li la laringe.
6: Siendo mortal por necesidad, tanto por la intensidad como por la parte del cuerpo sobre la que fue realizada y la utilización para ello de un trapo con un nudo alrededor del cuello.
0: Algú va abordar la Isabel Bascuñana, la va agafar fortament i li va tapar la boca i el nas amb una mà per evitar que demanés auxili. L'autòpsia també va determinar que hi havia semen a la vagina i que només es va poder introduir per via natural.
6: En contra de su voluntad, el agresor empleó violencia causándole lesiones e intimidación por la conducta desplegada. Y además, hubo acceso carnal al encontrarse en el interior de sus vías vaginales semen, que solo pudo ser introducido por vía natural, es decir, por penetración y eyaculación de varón.
0: L'informe assenyala que la Isabel va morir el 23 de novembre a partir de 11:15 de la nit. Recordeu que la víctima estava coberta per bosses de plàstic i que hem dit que serien importants?
2: Era una bossa industrial d'una marca comercial en dues bosses. Una tenia una marca comercial i l'altra no. Afortunadament, aquesta que tenia la marca comercial ens va permetre fer una traçabilitat d'aquesta bossa. Sàpiguer on se distribuïen aquestes bosses, on s'utilitzaven. I al final vam saber que aquella bossa, un dels llocs on se distribuïa era la zona universitària i era la zona dels cinemes. Per tant, tornàvem una altra vegada de l'escenari criminal, tornàvem a anar cap enrere i ens tornàvem a anar a l'escenari aquell més gran, no? Que seria la universitat i el pàrquing, en aquest cas, de la zona dels cinemes.
0: La marca de la bossa i que permet fer aquest rastreig és Dino. Però encara hi ha més sorpreses a les dues bosses de plàstic.
2: No és les empentes que vam trobar, sinó la qualitat d'aquelles que trobem i on les trobem. Això és l'important. En aquest cas, quan se comencen a treballar els indicis que provenen de l'escenari criminal, aquí les empremtes, com ja deu saber, les més significatives són les de la bossa que cobreix el cadàver, i sobretot la disposició de les empremtes a sobre de la bossa que cobreix el cadàver, no? Que és el que a nosaltres ens dona llum en aquest tema. És la disposició de, si qualsevol de nosaltres agafem una bossa de basura, on trobem les empremtes és en la part possiblement superior, o en la part on trenquem la bossa d'allà on venen enganxades, però en cap cas, o difícilment, les trobaríem com si fiquéssim aquesta bossa plana, no? I apretéssim aquesta bossa, no? I és aquesta la disposició que en aquest cas es van aïllar una sèrie d'empremtes.
0: En total es van trobar 11 fragments d'empremta a sobre de la bossa de marca Dino que cobria el cadàver de la Isabel. I heu sentit el sotsinspector Mesalles, que ens ha dit que no és la quantitat, sinó la qualitat de les empremtes que es troben i allà on es troben. Doncs es veu que les empremtes poden ser íntegres o poden ser fragments d'empremtes, és a dir, completes o només una part. Les empremtes es revelen amb reactius químics i entre l'empremta que està per identificar i la que ja està emmagatzemada amb un nom i cognoms, cal trobar 8 punts de coincidència per determinar que es tracta de la mateixa persona. O sigui que amb una part de l'empremta, si és de bona qualitat, ja n'hi ha prou perquè es pugui comparar. Però deixem per un moment les empremtes i fixem-nos en altres detalls. Els investigadors arriben a la conclusió que qui va conduir el cotxe des de la zona universitària fins al barri de la Bordeta no va ser la Isabel.
2: Les dimensions del seient on estava assentat el conductor eren les dimensions d'una persona molt més alta que la Isabel. Ella conduïa molt més a prop del volant. Per tant, això és un indici més de que aquest cotxe l'havia portat algú en allà i presumiblement ja venia amb el cadàver dins del cotxe.
0: Tot ens porta de nou a la zona del campus de Capmany de la universitat. Amb la Lídia Oriols. Bona nit, Lídia.
7: Bona nit, Carles.
0: Amb la Lídia resumim tot el que tenim fins ara i continuem.
7: El dimarts 23 de novembre, a les 10 del vespre, la Isabel Bascuñana va sortir de la biblioteca de la Universitat de Lleida i va parlar per telèfon amb la seva mare. Li va dir que es comprava un entrepà i anava cap a casa. La família la va esperar tota la nit, però no va arribar. L'endemà, dimecres 24 de novembre, una cosina va trobar el seu cotxe aparcat al barri de la Bordeta, a uns 2 o 3 quilòmetres de distància de la zona universitària. Els Mossos la van trobar morta a l'interior del maleter. Estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. S'hi van trobar 11 fragments d'empremtes dactilars. Les empremtes estaven a sobre de la bossa, com si algú hi hagués posat les mans per deixar el cadàver ben tapat. La víctima també estava mal vestida, amb la roba posada al revés. La hipòtesi de la policia és que la van despullar i després la van tornar a vestir ràpid. L'autor o autora no s'hauria entretingut a girar la roba. Al coll hi tenia un drap nuat. Va ser utilitzat per estrangular-la i és el que li hauria provocat la lesió a la laringe de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample, cosa que, segons l'informe de les forenses, va ser mortal de necessitat.
0: I una cosa més, als pantalons de la Isabel s'hi han trobat unes mostres de pols que es porten a analitzar per veure d'on poden ser. Les indagacions continuen centrant-se en l'entorn d'amistats i familiar de la Isabel. A hores d'ara, la policia ja ha interrogat més de 100 persones, entre elles el nòvio de la Isabel, que el periodista i amic Ferran Grau, al seu treball, anomena Ivan. Però que no es diu Ivan. L'Ivan li direm així també nosaltres, no acabava d'agradar la família de la Isabel, però sembla que té una coartada sòlida.
4: S'investiga el mig nòvio de la Isabel Bascuñana. Aquest noi, curiosament, estudiava per Mosso d'Esquadra. En aquell moment, el dia 23 de novembre del 2004, aquest xicot, que el coneixerem com Ivan, estava a Mollet del Vallès. Va haver de certificar tant els seus companys de pis com gent de la pròpia escola de Mollet del Vallès, dels Mossos d'Esquadra, que aquell noi no havia estat a Lleida ni a cap altre lloc, sinó que es mantenia allí, i el dia de l'assassinat aquell noi no havia comès cap tipus d'acte estrany. No tenint una especial bona relació amb l'Ivan, suposo que és una qüestió de pell, però la Isabel sempre va mantenir aquesta relació malgrat l'oposició familiar. La pròpia policia li pregunta per si havia sentit algun cop dir que la Isabel rebia trucades estranyes. Ell certifica que sí, que algun cop que havia estat amb ella i havia vist o havia pogut tenir el telèfon a la vora, el telèfon de la Isabel, sí que ella rebia algunes trucades estranyes, trucades que a vegades es penjaven o trucades que fins i tot es mantenien en línia però no contestaven.
0: Haurem de buscar, doncs, aquest telèfon. Trucades estranyes i un nòvio que no acaba d'agradar la família, però amb una coartada sòlida, de moment. Entre investigar l'escena del crim, interrogar unes 100 persones i anar a casa de la Isabel per buscar algun indici al seu ordinador, al seu correu electrònic i al seu diari personal, per si hi ha alguna anotació que pugui obrir una nova línia d'investigació, han passat ja més de 48 hores des que van trobar el cadàver de la noia. 4 dies després del seu assassinat, es fa el funeral de la Isabel, a la Catedral de Lleida. És un funeral multitudinari i els Mossos hi veuen una nova ocasió per trobar-hi pistes.
3: Era un moment en què no estaves per moltes coses, però sí que és veritat que la relació amb l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra va ser molt estreta i teníem molta informació, i ells ens van dir que hi hauria Mossos de paisà d'investigació perquè era possible que s'hi havia donat casos que el mateix assassí anava a l'enterrament, i bueno, sí, sabem que hi va haver gent a l'enterrament. Va ser un enterrament tan multitudinari que tot va passar molt ràpid i bueno.
8: Es grava amb la màxima discreció que puguem per veure què? Per veure conductes. Conductes que potser formen més part de l'instint, no? Policial, de dir, ostres, què hem vist, quina sensació hem tingut. És a dir, tu no pots deixar de passar. Potser saps que és molt difícil que d'allí surti alguna cosa, però d'allò només tindràs una opció de fer-ho. S'ha de fer.
0: Hauria tingut l'assassí de la Isabel el cinisme d'anar al funeral de la seva pròpia víctima? Era una possibilitat. Tornem ara a les empremtes dactilars. Si vosaltres haguéssiu matat algú, hauríeu donat autorització perquè us prenguessin les empremtes i també haguéssiu deixat que us agafessin mostres d'ADN?
3: Sí, ella va donar. Sí, sí. En la segona entrevista que mantenim, que si no recordo malament és el 28 de novembre, és una entrevista en la qual hi ha un company que manté entrevista amb ella baix i arriba un moment en què comenta no acabo de veure clar el tema i baixo, perquè em crida, baixo a baix, ens fiquem amb un locutori. Continuem l'entrevista i arriba un moment en què observem, no?, que té aquests tatuatges, que són tatuatges de presó, clàssics, i que quan volem parlar amb ell d'això sí que es produeix un canvi en la seva posicionament, en el seu llenguatge no verbal, i que no vol explicar res de tot això. Esto es agua pasada y que no quiere volver a explicar nada de todo esto, no? Allí se li demana que dongui, si vol donar, les empremtes i inclús una mostra genètica, i la facilita, sense cap inconvenient. Jo suposo que també el que pot passar aquí és, per part d'ell, és el desconeixement del sistema. Ell no sap què pot passar si, per exemple, no col·labora. M'explico? I jo suposo que ell va veure que aquesta acció, jo crec, perquè vist després amb el temps i com va anar tot, jo crec que era la forma en què ell pensava, bueno, els facilito això i jo d'aquí marxo. I començo ja a preparar la fugida final.
9: I'm ready, my lord.
6: Crims. amb Carles Porta.
0: Podem dir que els tatuatges d'un testimoni sospitós van ser el primer pas per resoldre el crim? Què hi ha al darrere d'aquests tatuatges que portava a la mà? Uns tatuatges clàssics, ha dit el sotsinspector Mesalles, fets amb agulles bàsiques de punxar que no són hipodèrmiques i que es mullen amb tinta. Uns tatuatges de molt baixa qualitat, típics de presó. I recordeu que abans us he demanat que no perdéssiu de vista la paraula epigastràlgia? La repeteixo, epigastràlgia. Doncs ara n'afegeixo una altra, erotofonofília. Sabeu què és la erotofonofília? Més endavant ho explicarem. Ara, però, una cosa molt important. Les empremtes localitzades a la bossa s'han identificat.
8: Les empremtes d'aquest individu no estan a la base de dades de la policia, perquè aquest home no havia estat mai detingut a territori nacional. D'acord? Per tant, les seues empremtes no van viatjar amb ell des d'Equador. Si no, aquestes empremtes les hagués identificat el sistema automàtic d'identificació dactilar. Llavors, què havíem de fer? Havíem de comparar-les amb totes aquelles empremtes de persones amb les quals els havien dit, escolti, és un inconvenient facilitar les teues empremtes perquè puguem fer les comprovacions necessàries. I això es documenta, s'assigna aquesta autorització i nosaltres les comprovem. I va ser a partir d'aquí que aquestes empremtes que hi havia a la bolsa es van relacionar amb Chamba Jaramillo.
0: Dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa, 3 corresponen a Gilberto Chamba Jaramillo. Aquestes 3 empremtes estan a la part posterior de la bossa i no estan agrupades. 2 d'elles estan juntes i corresponen a la mateixa mà, i la tercera està separada uns 40 centímetres. La posició d'aquestes empremtes indica que la bossa es va manipular, però no com si s'hagués volgut desplegar per introduir-la o traure-la d'una paperera, o per posar-hi brossa. Però qui és Chamba Jaramillo?
7: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo va néixer a la ciutat equatoriana de Loja el 1963. Feia 3 mesos que treballava com a vigilant del pàrquing de l'illa de l'Oci, on acostumava a aparcar la Isabel. Controlava l'entrada i la sortida de cotxes i feia tasques de manteniment. Feia 4 anys que vivia a Lleida, en un pis del carrer Acadèmia, un barri humil però cèntric, i vivia amb la seva companya i els seus 2 fills. A Lleida hi vivien també 2 de les seves germanes. Abans de treballar al pàrquing, va tenir diverses feines temporals, en un hostal de Soses, en una empresa de fusta a Mollerussa, a la pista d'esquí de Portainer, de paó de carretera, a les obres de l'AVE i a l'empresa de neteja urbana gestionada per l'Ajuntament de Lleida. Alguns dels seus companys de feina el descriuen com un home pacífic, de parla suau, de maneres educades i més aviat callat. El Ferran Grau, que és de Lleida, havia creuat algunes paraules amb ell quan havia deixat el cotxe al pàrquing.
4: Una persona totalment inofensiva. Jo el descric un home amb un bigotet, moré, amb els pantalons caiguts, amb la camisa malfargada, un home que fins i tot tenia una veu melosa, era educat, i vaig creure algunes paraules, com per exemple en quina és l'horari de tancament del pàrquing. I fins i tot amics meus hi van arribar a creuar una conversa una mica més llarga. Parlava de coses banals, del temps, de futbol, de qualsevol cosa que ell pogués mantenir una conversa.
0: Podria una persona així matar brutalment una noia com la Isabel? La policia es fixa en ell pel tatuatge que porta a la mà i per la seva manera evasiva de respondre en els interrogatoris. Les empremtes a la bossa poden ser importants, molt importants, però ell pot dir que va tocar la bossa al pàrquing i que l'assassí va robar la bossa sense que ell se n'adonés. Però no té cap coartada que el pugui exculpar del crim. El seu horari de feina és de 3 de la tarda fins a la mitjanit. El dia de l'assassinat, com cada dia, se'n va anar a sopar. I a mitjanit, com cada dia també, va pujar a l'oficina a deixar les claus. Va ser l'únic moment en què el van veure. Podia Chamba haver matat la Isabel, conduir el cotxe fins al barri de la Bordeta i tornar a peu al pàrquing abans de les 12 de la nit, quan una empleada del cinema es diu que el va veure?
8: Si resulta que nosaltres sabem que ella estava aquí, que l'últim lloc on se la veu en vida aquí, i després es localitza el cotxe allà, amb el seu cadàver dins, hem de saber si és viable desplaçar-se amb el cotxe fins allà i tornar caminant, perquè és que si no li estem creant una coartada nosaltres mateixos amb ell. Llavors farem aquesta prova. I la farem per diferents itineraris. I la farem amb un ritme més ràpid o un ritme més lent. Parlarem amb els taxis, si algú ha encomanat un taxi per tornar. Tot això és el que farem per fonamentar la nostra hipòtesi policial, que no sigui una hipòtesi gratuïta, que després en qualsevol gestió ens la poden tombar. No. Si nosaltres diem que això és així perquè ho hem provat. I això és el que vam fer. Vam fer provatures en aquest sentit i s'adequava, és a dir, i cabia dins d'aquesta hipòtesi. Reconstruir l'itinerari, tant d'anada amb un cotxe com de tornada caminant, perquè nosaltres consideraven que el retorn havia estat caminant. Quadraven els horaris. Sí, perquè ell en el seu lloc de treball no tenia un control massa exhaustiu de lo que feia. Només tenia una part que sí que se'l podia controlar, perquè tenia un marge de mitja hora per poder s'incorporar a última hora del vespre al cinema, ajudar a recollir a les sessions de cinema. Però tot l'altre que estava al pàrquing no hi havia ningú que el controlés. I aquesta era la seva zona de confort, per dir-ho d'alguna manera.
0: Els Mossos comproven que és compatible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, anar al lloc on es va aparcar el vehicle, al barri de la Bordeta, i tornar a pujar a les oficines per deixar les claus a l'hora prevista, a la mitjanit. La policia té les seves empremtes dactilars i l'ha interrogat dues vegades, i alguna cosa els diu que aquell home de respostes esquives no és aigua clara. Es converteix en el principal sospitós i el posen sota vigilància, tot i que no les 24 hores del dia. La policia sospita d'ell, però no hi ha indicis sòlids per incriminar-lo. I aquí és on l'epigastràlgia, que ja us he dit que tindria molt a veure amb aquesta història, va fer la seva feina. Però abans de res, aclarim una cosa. Què és l'epigastràlgia, Lídia?
7: L'epigastràlgia indica dolor a la zona alta de l'abdomen i centrat, allò que la gent diem popularment en fa mal l'estómac. Les causes poden ser múltiples. La més comuna és la gastritis, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'úlcera duodenal o afeccions de la vesícula biliar, pedres a la vesícula. I encara hi ha altres causes, però són molt menys freqüents.
0: Ara veurem la importància del mal de panxa. Mentre els Mossos de Lleida havien vist que les empremtes de la bossa coincidien poc o molt amb les de Gilberto Chamba, ell decideix marxar. L'estaven vigilant discretament. Faltava la confirmació definitiva d'aquelles empremtes. Com que encara no arribaven, ell s'espavila i decideix marxar. Però a la mateixa andana de l'estació de l'AVE li agafa un atac d'epigastràlgia, un mal d'estómac de mil dimonis, i caragolat de dolor ha d'anar a urgències i es passa tota la nit en un ambulatori de Lleida. L'epigastràlgia li va impedir fugir. L'endemà de sortir d'urgències, l'1 de desembre a la tarda, exactament a les 17:50 hores, una setmana després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos detenen Chamba al mateix pàrquing i el detenen perquè els ha arribat la confirmació definitiva per part dels serveis centrals de la policia científica de que, efectivament, les empremtes són de Gilberto Chamba. Tres dies després de la detenció, el 4 de desembre, passa a disposició judicial i el jutge de guàrdia decreta la presó provisional sense fiança. Chamba ha declarat durant 4 hores. Li diu al jutge que és innocent, que no coneixia la noia i que en el moment de l'assassinat es trobava amb companys de feina. El 17 de desembre tornarà a declarar davant del jutge i tornarà a negar ser l'autor del crim.
10: Aquest és el moment en què Gilbert Antonio Chamba sortia del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, on ha prestat declaració per segona vegada durant més de 4 hores. La magistrada ha decidit prorrogar la presó preventiva a l'únic sospitós del crim de l'estudiant de dret del Picat, Maria Isabel Bascuñana. Davant de la jutge que instrueix el cas, Chamba s'ha tornat a declarar innocent. La seva advocada ha assegurat que no hi ha cap prova que l'incrimini. Tot i això, ara s'està a l'espera dels resultats de les proves d'ADN, d'unes restes trobades al cos de la víctima per saber si l'imputat es la persona que la va matar.
11: Si el señor Chamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar lo que el señor Chamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
10: Chamba es troba a la presó des del 4 de desembre passat i l'advocat de la família de la víctima ha afirmat que hi ha prou proves objectives contra ell.
12: Hi havia proves sòlides, tant les que hi han com les indiciàries, com per mantindre's la presó, donant la gravetat del fet, és un delicte d'assassinat, pot haver-hi condemna fins a 25 anys, i...
0: Un cop detingut, els Mossos van tenir accés al seu telèfon i veuen que Chamba, el dia abans justament de ser detingut i del mal de panxa, havia estat buscant combinacions de vol per abandonar el país. Planejava tornar a la seva localitat natal, a Loja, a l'Equador, o potser no volia anar tan lluny. Només desaparèixer uns dies i esperar que les coses es calmessin i es clarifiquessin una mica. Chamba ha col·laborat amb la policia. Ha deixat que li prenguin les empremtes dactilars i l'ADN. Les empremtes l'assenyalen. És un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. I recordeu que dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa de la marca Dino, només 3 corresponen al detingut. Per tant, s'haurà de continuar treballant amb la bossa per mirar d'identificar la resta d'empremtes. I malgrat col·laborar tot, ara el detenen. És Chamba Jaramillo, aquest home amable i educat, l'assassí d'Isabel Bascuñana? I si ho fos, per què no va marxar de Lleida el dia 24, el 25, el 26 o el 27? Que prou va tenir l'oportunitat de fer-ho. I quan les empremtes de la bossa de plàstic encara no havien estat identificades. Per què es va quedar aquí? La vida dona moltes voltes i amaga moltes sorpreses. You want
6: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Chamba Jaramillo és l'únic detingut només 8 dies després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. El jutge que porta el cas n'ha decretat la presó provisional, però la investigació continua. Amaga alguna cosa grossa el senyor Chamba Jaramillo? Si ell ho nega tot, caldrà demostrar l'acusació amb proves tan irrefutables com sigui possible. Recordeu que es va trobar una pols als pantalons de la Isabel i que es va portar a analitzar. D'on és aquella pols? I també falta el resultat de l'anàlisi de les mostres d'ADN, que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia. I també hi ha un altre fil encara per estirar. Recordeu que la Isabel va trucar a la seva mare quan va sortir de la biblioteca?
2: El telèfon d'ella no el vam trobar. Però ens anem al 2004. La tecnologia telefònica no té res a veure amb l'actual. D'acord? Però a banda d'això, és una qüestió de timings, també. És a dir, les companyies de telefonia no et responen d'un moment a un altre. És que, a més, tu necessites una ordre judicial. El registre de les trucades, tu el que fas és sol·licitar a través del jutge que el jutge ordeni a una companyia que et digui, escolti, el telèfon aquest, del qual ella era la usuària, quines són les seves darreres trucades? A qui ha trucat aquest telèfon? Clar, tot això, nosaltres no ho tenim. Si localitzem el cos a les 11 de la nit, no ho tenim a les 2 del matí. Això ho tenim dies i dies després. Això, clar, ens dificulta. És a dir, no ho tenim amb immediatesa, no tenim un punt d'accés a nosaltres, cliquem al telèfon d'ella i ens diuen la informació. No ho tenim, això. Llavors, això és una limitació en el temps a l'hora d'avançar una investigació.

Es trobarà el telèfon de la Isabel? Què pot revelar el registre de trucades? Els investigadors l'han demanat a la companyia amb caràcter urgent només 3 dies després del crim, però encara trigarà a arribar. Veurem quines trucades ha fet la Isabel amb el seu mòbil. Podrem posar llum a la foscor? Avui ho deixem aquí perquè el que vindrà és tan sorprenent com indignant. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest vespre quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià del Besòs. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap persona detinguda. Més notícies, Joan Aleix Mata.
2: Pedro Sánchez defensa que l'indult parcial a Laura Borràs no té res a veure amb la seva relació amb Junts, ni amb la negociació dels pressupostos, ni amb la necessitat de refer relacions de cara al nou curs polític. El president espanyol ho ha dit després de trobar-se amb el rei Felip VI aquesta tarda a Palma en la tradicional trobada d'estiu. Ho ha seguit des de Palma la Caterina Carmany Jaume.
3: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
4: Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
3: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental i també s'ha referit un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge. Caterina Carmen Jaume, Catalunya Ràdio, Palma.
1: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La sanció per als dos mitjans podria incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas.
2: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres i assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. Però l'oposició critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
5: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
1: A Lleida, una cinquantena de treballadors del sector social han protestat aquesta tarda per reclamar millores laborals i salarials. Denuncien que el model actual és insostenible i que falten recursos per garantir una bona assistència a les persones vulnerables. Lleida, Júlia Albacar.
6: Bona nit. En la protesta s'han reclamat més recursos, equiparacions salarials i millors condicions laborals per als treballadors d'este sector, a més d'una reducció de les ràtios als centres d'atenció de persones vulnerables. Marc Sosa és un dels membres de la plataforma d'educadores socials de Ponent.
7: Nosaltres cuidem sobretot a moltes persones en situació de vulnerabilitat, però ningú ens protegeix a nosaltres de certes vulnerabilitats socials i econòmiques que patim diàriament.
6: Unes reivindicacions compartides arreu de Catalunya, però s'ha optat per Lleida per descentralitzar les protestes. La manifestació ha començat a les 7 de la tarda al davant de la Paeria i ha acabat a la seu del Departament de Drets Socials, on s'ha fet la lectura del manifest. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
8: Bona nit, dos partits amistosos en joc, el Barley 2, Espanyol 1 i el Sabadell 2, Manresa 0. Ja s'ha jugat el Girona 3, Castelló 3, Brian Hill i Benat per partida doble han fet els gols dels gironins. Fermín López ha dit a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra, avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha. En bàsquet, de Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni. Domènech, i ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous a casa contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.
0: Fins aquí les notícies.
9: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Capus. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: Quina cançó tan maca. Què és aquesta nena tan maca que canta? És aquella nena petita catalana que canta.
1: Sí, la Melody.
2: Què? La Melody no és catalana.
1: No, ja ho sé que no és catalana. Ah. Però és que nena petita catalana que canta, qui és?
0: Hi ha una nena ara que canta amb el seu germà, no? L'has vist? Un vídeo que corre per Instagram.
1: Ginestà, no és
0: no,
1: tan petita.
0: No, no són Ginestà. Hi ha una nena petita. No és el seu germà, perdó, és el seu cosí.
1: El cosí d'aquí?
0: Sí. La nena i el nen gran, la nena petita i el nen més gran, sí, són cosins.
1: Però que
0: van sortir a cantar un dia el Tot
1: què?
0: Es mou, van cantar la cançó d'Oques Grasses.
1: Santa Espina. Què?
0: Van cantar... No sabeu de què va Catalunya o què passa?
1: Ara t'he de demanar disculpes, ah, t'he de demanar disculpes, vale, per illetrat i analfabet ara, però no sé de què polles m'estàs parlant.
0: Ja t'ho ensenyaré,
1: vale,
0: ja t'ho ensenyaré.
1: Una nena petita, però una nena petita vols dir una nena baixeta?
0: No, una nena petita d'edat.
1: Menor d'edat, eh?
0: Menor d'edat, sí,
1: que canta,
0: sí,
1: molt bé.
0: Canta molt bé, es veu, sí.
1: Vale,
0: ja està. Doncs
1: pues ja està.
0: Pues la
1: ja
0: que està cantant ara...
1: Ja està, pues que se'n vagi a fer Maricela.
0: Ja està, la que està cantant ara...
1: Qui és?
0: El que sona es diu Will You Be There. No, Will Be There, perdó, i he ficat un you. I he ficat la de Michael Jackson ara, un moment.
1: Jo dic que... A veure, jo aquí he escrit ja I'll Be There.
0: I'll Be There.
1: Ara.
0: Per favor, per favor, un moment, que m'heu despistat amb la nena catalana. Ja, ja ho he fet jo sol. És un dels grans èxits que sonaven el 1970, que és l'any en què ens situem. És una cançó que canten els Jackson 5.
1: Però si Michael Jackson ja l'hem fet, Peyo, aquí.
0: No.
1: Què vols fer, l'altre, en Germain, l'altre
0: Simplement l'hem posat per situar l'any que som, vale, ja està. Volíem que al principi sonés alguna cosa bonica, perquè avui tot anirà malament. Dit això, ja podem canviar la musiqueta.
1: Ostres, ara, tu... Tan maca que és.
0: Sí que és maca.
1: Oh, carai, quin canvi.
0: Som a Portland.
1: Hòstia.
0: Una ciutat com el Portland, trista i grisa. Repleta de gent, trista i grisa. L'ambient. Te pregunten per l'ambient.
1: Sí, l'ambient què?
0: Trist i gris.
1: I el paisatge?
0: Trist i gris.
1: Hòstia, quin panorama, no? Trist i gris.
0: Trist i gris.
1: Trist i gris. Era l'embarbussament aquell lloc? Trist i gris.
0: No ens podem encallar a cada frase. Sisplau.
1: És veritat, és veritat.
0: Seguim el guió.
1: Perdó, estem trencant l'harmonia de la narració. Perdoneu. Som a Portland.
0: Però sí que fa gràcia, trist i gris.
1: Trist i gris.
0: Trist i gris. Va tenir trist i gris. Trist i gris. Vinga, va. Avui en dia Portland és diferent. En diuen la ciutat verda.
1: Què dius?
0: Sí, però a la dècada dels 70 la corrupció, les drogues i l'atur la feien un mal lloc per viure. En una ciutat com aquesta no hi ha gaires alegries, però avui una família de Portland té motius de sobres per estar de bon humor. Són els Harding i acaben de ser pares. Ha nascut la nostra protagonista, la Tònia.
1: Tònia, Tònia d'Antònia.
0: La Tònia.
1: La Tònia.
0: I separat, no, no la Tònia al país.
1: Sí, sí, sí.
0: La Tònia Lituània, no, la Tònia. Per celebrar el seu naixement, els pares organitzen una gran festa que, com és habitual en ells, s'ha acabat desmarxant.
1: Noi, noi, sisplau, què estem guardant aquí?
0: Mira, tu. Els Harding van molt fort. Beuen, beuen, sempre s'emborratxen fins a perdre el nord. L'estampa a casa és esperpèntica. Els pares de la Tònia van sempre tan torrats que a vegades ni se'n recorden de donar menjar a la pobra criatura.
1: Per favor, què és això? Què és això? I gent insultant els pares aquí, bueno...
0: Nois, nois, calma.
1: Calma, calma.
0: La situació s'allarga fins que la Tònia té 2 anyets. Llavors, d'un dia per l'altre, el pare desapareix i abandona dona i filla a la seva sort.
1: Aquí, si voleu insultar el pare, sí que...
0: Ara sí. Des d'ara, la Tònia creixerà amb la seva mare, sense pare.
1: Doncs millor. No el trobarem a faltar, aquest home.
0: A ell segur que no, però quedar-se amb la mare tampoc és garantia de res. La mare de la Tònia és tan desastre com el pare. Beu més del compte, cosa que passa molt sovint, i paga les frustracions amb la nostra amiga. A casa, el Látigo Fuet va que vola.
1: Si vols dir que ho remuntarem, això? Hem començat fatal, eh?
0: Mira, just en aquest moment de la història tenim un petit moment de felicitat. Quan la nostra protagonista fa 3 anys, la mare li fa un regal que li canvia la vida.
1: Una ampolla de Johnny Walker.
0: No! Li regala...
1: Què?
0: Uns patins.
1: Oh, bé!
0: El patinatge artístic és l'esport de moda i creu que si la Tònia comença a patinar des de ben petita, potser quan sigui gran podrà tenir un futur més digne que el que ha tingut ella.
1: Clar que sí, senyora.
0: Jo d'entrada ho trobo amb moltes esperances amb uns patins.
1: Sí. Sí, però ja ho fa la gent, eh?
0: Sí.
1: Hem comprat un piano petit, però ja em sé pianista. No sé si va així, senyora.
0: Aviam. Som al 1975. Amb 5 anys, la nostra amiga ja fa les primeres piruetes de patinadora. El primer concurs en què participa el guanya descaradament.
1: Què dius?
0: El segon, el segon també, el tercer i el quart també se'ls emporta ella. En el cinquè fa una davallada i queda segona.
3: Fuera, perdedora!
1: Senyor que n'ha guanyat 4.
0: Tranquils, perquè en els següents es recupera i torna a guanyar els campionats.
1: Clar que sí, clar que sí. Això, perquè és americana, la nena, queda segona. Ho he de fer millor. Primera, això passa a un espanyol?
0: No.
1: A una tenda de campanya punxant-se a cavall, el següent dia.
0: Un patinador artístic espanyol.
1: Una abraçada des d'aquí als patinadors artístics
0: espanyols. Que ens escolten, els dos, que ens escolten.
1: Som, ara mateix estem fent el programa des d'un lloc que hi ha tradició de patinadors o no?
0: Sí, home, a Osona. A Osona hi ha molt de patinador. Sí.
1: Bé, que han començat petits els patinadors.
0: Sí, clar. Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Si us plau, una afició que no heu de fer ja ha passat els 40 és començar a patinar.
0: No,
1: sí que no ho feu,
0: No.
1: Ja, jo ja crossfit ja no n'hauríeu de fer.
0: Hi va haver una època que voltava més per Barcelona, que coincidíem amb horaris amb una gent adulta que sortien a patinar, amb patins en línia.
1: En línia, eh? Mm.
0: Un grup gran de gent, eh? Potser 20 o 30 persones estic parlant. Que jo penso que hi hagi un raro, vale, però 30... I s'ajunten, eh?
1: Sí, sí. Déu els crea i...
0: I ells s'ajunten. Bé, la nena es refà, bàsicament, perquè és l'única cosa que li queda. No pot fer una altra, no pot triar, perquè l'esbroncada que s'emporta de la seva mare quan perd un campionat és monumental.
1: Ostres.
0: Cada cop que la Tònia fa una errada, la mare li fot un pet de crits i un parell de cops de cinturó. Un altre dia quedes primera, nena!
1: Quin pet? Bueno, això li feia el pare de Michael Jackson a Michael Jackson.
0: Sí, i mira si va...
1: Desafines, pam!
0: Va acabar bé, al final.
1: Va acabar perfecte, Michael.
0: Durant l'entrenament, la mare, si la veu poc concentrada, la nena també llepa fort. Si l'enganxa fent-se amiga de les contrincants, també li cau fuetada.
1: Senyora, que està parlant! Que és una nena,
0: Diu que les contrincants no són amigues, són enemigues. La mare colla la Tònia fins a nivells malaltissos. Heu de tenir en compte que un dia, a mig entrenament, la nostra amiga s'ho acaba fent tot a sobre perquè la seva mare li té totalment prohibit anar al lavabo mentre entrena.
1: Hauríem de trobar un terme mig entre això i...
4: Quan el nen es vegi amb cor de jugar... Doncs
0: ja jugarà.
1: Ja ho decidirà ell si vol jugar. Bueno. Ja ha d'haver... Hem de trobar allò, eh?
0: Sí.
1: Si no vol competir... Per l'hem apuntat a futbol, bé que haurà de marcar algun gol, no?
0: És que aquí,
1: clar, hi ha un marcador que els distreu.
0: Home, se va veure un reportatge, no fa gaire, d'un equip. Han fet un equip a Catalunya, no et vull dir noms, però han fet un equip que diuen que no competeixen. I ho diuen que no competeixen. La frase inicial era, no, aquí no competim perquè volem recuperar el joc d'abans del carrer. Jo penso, el carrer ens carregàvem d'hòsties. O sigui, jo no sé quin carrer jugàveu vosaltres, però al meu carrer hi havia una samanta d'hòsties.
1: Bueno. Ha sido alta. Què? Ja està. Ja senties com s'obrien les navalles.
0: Portem 4 pàgines. Hauríem d'avançar, Jair, i 10 minuts de programa.
1: Va. La Tònia, què li passa?
0: La mare li diu que paga classes perquè patini, no perquè estigui asseguda al vàter. Llavors, venga, nena, eh?
1: Però si això és això pitjor és com... que el pare de la Serena i l'altra.
0: Exacte, és pitjor que l'Anna Tarrés. Que Catalunya oblida molt de pressa. Però aquesta senyora va estar al govern, no?
1: És que és tan gros el que has dit que seguirem amb el guió.
0: Endavant. La Tònia té una infància terrible per culpa de la seva mare. La té tan collada que acaba perdent la mirada pura i brillant que lluïa cada cop que patinava.
1: Això és tristíssim, això.
0: És bon esportista i arriba a l'adolescència amb un arsenal de medalles sota el braç, però la pena se la menja per dins. Avancem fins als anys 80. Va. La nostra amiga continua igual, sent una bona patinadora que quan arriba a casa rep els maltractaments de la mare. No se la treu de sobre ni amb aigua. És la seva ombra. Ara... És la seva mànager, i segurament per això cap marca comercial vol patrocinar la nostra amiga.
1: És que no fa pinta que sigui fàcil negociar amb la senyora aquesta.
0: Amb 20 anys, la Tònia té un palmarès envejable, però és la neguet lleig de la competició. A diferència de les seves rivals, que van vestides de marca, netes i polides, ella competeix amb vestits vells i pollosos que cus la seva mare. Va feta un parrac, que està lluny de ser una noia popular.
1: Sisplau.
0: Això sí, malgrat l'estampa que fa, la Tònia aconsegueix robar el cor a un noi, en Jeff, amb qui es casa l'any 90. Per fi pot abandonar la casa de bojos on ha viscut sempre.
3: Ara remuntem, home, ara!
0: I al costat d'en Jeff, la Tònia viu el seu millor moment professional. El 1991 i el 94 es proclama campiona dels Estats Units i subcampiona del món.
1: Molt bé, necessitava un tio com en Jeff, allà al costat. El públic tampoc està ajudant a que la història avanci.
0: No.
1: Que m'agrada, que és un
0: està
1: públic
0: bé que participi,
1: sensacional, eh?
0: Està bé que participi.
1: Endavant.
0: Sí. Però heu de saber que en Jeff està sonat i porta la Tònia pel camí de l'amargura. Però és un borratxo i un maltractador que colla fins i tot més que la seva mare. Viure amb ell és un infern.
1: Però què estem fent? No hi ha cap cançó bonica que hagi durat més de 10 segons?
0: Per això hem ficat la primera.
1: Clar.
0: És un desastre de relació, però la Tònia i en Jeff són dels que van i venen tota l'estona. Ningú sap...
4: És un tóxico, és un tóxico!
3: Lo tienes que dejar.
4: Red flag, red
0: flag. Ningú sap quan van junts i quan s'han separat. Ho fan contínuament. L'únic que sabem del cert és que es divorcien l'estiu de 1993 i que mig any després, l'hivern del 94, tornen a estar junts.
1: Jo conec gent que ho fa, això, eh?
0: Sí que ho fan.
1: Que quedes un dia per dinar i...
0: No estàveu vosaltres dos, no havíeu dit que... Ah, bueno...
1: Però estàveu junts o no?
0: Noi, aquests dos últims datos els sabem segur pels fets que passen durant uns entrenaments de patinatge classificatoris pels Jocs Olímpics d'hivern de Lillehammer, a Noruega.
1: Sí.
0: Som el 6 de gener de 1994, al Clackamas Town Center de Detroit, el centre esportiu on hi ha les patinadores candidates a representar els Estats Units als Jocs.
1: 6 de gener, eh? Data i lloc concret, el dia a dia Reis.
0: Entre totes les patinadores n'hi ha dues que ens interessen especialment, la nostra protagonista i la seva principal rival, la Nancy Kerrigan.
1: Me n'he de recordar del nom d'aquest, l'apunto?
0: Sí,
1: Nancy Kerrigan
0: és un personatge clau en la història. Jair,
1: ens ha de

0: T'hem pintat molt bé, de rosseta i guapa, però...
1: A veure,
0: és una...
1: l'animadversió és mútua, tot i que passa força de la nostra amiga. La ignora i se'n riu d'ella a l'esquena. Fa com si no existís per ella.
0: Però això fa molta ràbia.
1: Això fa molta ràbia.
0: Fa molta ràbia.
1: Els entrenaments són molt tensos. S'estan jugant la carrera i es prenen a ser els Jocs Olímpics com una cosa de vida o mort. Per acabar-ho d'adobar, totes les televisions del país retransmeten l'esdeveniment en directe.
0: Vale.
1: No sé, poques coses havia per fer la tele el dia de Reis, trobo, també.
0: Era l'any 94, hem dit, eh?
1: No, anem a retransmetre l'entreno de patinatge artístic.
0: El dia de Reis tu no estaves mirant Nadal a tres bandes?
1: Això sí.
0: Ah.
1: No, perquè ho feien per Sant Esteve.
0: Ai, és veritat.
1: Mira si ho mirava, nano. Quan la Tònia surt en escena no és la favorita, però és prou bona com per presentar batalla. Podria ser una candidata a guanyar la competició.
0: Va, Tònia, demostra-li a la
1: Tònia
0: pija aquesta. Demuestra-li com se patina.
1: Quan la Nancy fa acte de presència a la pista, queda clar que és la rival a batre. Només de veure-la, la gent la comença a aclamar. I això que tot just està escalfant. És la Clara preferida pel públic.
2: Mira-la, la Nancy, José, que se ha puesto...
0: Qué guapa.
2: Se ha puesto el traje rosa ese que te gusta.
0: José, nano, no sabia que li agradava tant el patinatge artístic.
1: La nostra protagonista està molt neguitosa. Si la Nancy clava el seu exercici, s'esvairan les seves opcions de ser als Jocs Olímpics d'hivern. S'acosta el moment de la veritat. La Nancy acaba el seu escalfament. Enfila el camí dels vestidors. Just abans d'arribar-hi, passa el que sentireu ara mateix. És un tall real captat per les càmeres que graven la competició.
0: Aviam.
3: Why? I don't know, it's some hard black stick.
0: Què ha passat?
3: Really
0: Què ha passat?
1: Ha passat que quan la Nancy ha entrat als vestidors, un encaputxat l'ha atacat amb una barra i li ha rebentat la cama.
0: Home,
1: ha passat just abans que pogués començar el seu número.
0: Hosti, quina casualitat.
1: Els crits que heu sentit són de la Nancy, estesa al passadís amb la cama feta un cromo. Tot ha sigut molt ràpid, però ell assegura que l'han atacat amb una barra de ferro. El personal de seguretat el busca per tot el recinte.
0: Vigila, Tònia, que aquest boig pot ser qualsevol lloc. També la pot atacar ella.
1: Pots estar tranquil, Jair. T'asseguro que la Tònia no corre perill.
0: Han arrestat l'encaputxat?
1: No, no.
0: Estem de sort.
1: No l'han detingut. Ha fugit, però encara que no hagués marxat, la nostra amiga seguiria sense córrer perill perquè l'agressor de la Nancy ha actuat per petició de la Tònia. Ella li ha demanat que ataqués a la pobra Nancy.
0: És gros, és de les coses grosses que s'han dit aquí, eh?
1: Entenc que voleu saber qui és l'home que ha atacat la Nancy amb una barra de ferro.
0: Evidentment.
1: Doncs en Jeff.
0: Hòstia, en Jeff.
1: La parella de la nostra protagonista. Com que la Nancy era la principal amenaça per la Tònia, ha entramat lesionar-la i deixar-la fora de combat abans de saltar a la pista.
0: Com a pla, tu tens... Practica per ser millor que la Nancy o rebenta-li els turmells amb una barra de ferro, jo poder, aviam,
1: jo,
0: no sé.
1: Sí, home, a mi si m'ho diuen ara que he d'anar als Jocs Olímpics, trio la 2.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Rebenta-li les cames perquè tinc feina per davant.
0: Clar. Sí.
1: L'atac de la Nancy és de les jugades més brutes que hi ha hagut mai en tota la història de l'esport. Això sí, és efectiva, perquè durant molt de temps la nostra amiga competeix com si res i sense la Nancy fent-li ombra. De fet, amb la seva rival de baixa, la Tònia aconsegueix la plaça que s'estava disputant amb ella.
0: Gros.
1: La nostra protagonista assistirà als jocs, però quan arriba a la cita es troba amb una sorpresa. La Nancy s'ha recuperat. I la delegació americana li ha donat una plaça perquè també sigui present a la cita olímpica. Per tant, la Tònia i la Nancy es tornaran a trobar en una pista de patinatge.
0: Mira que no és dels meus esports preferits, però jo me'l miraria, eh?
1: Home, i tant que sí. Aquella competició olímpica es converteix en un fenomen als Estats Units, que es pren el duel com una representació de les dues Amèriques. La rica i guapa, que mai es rendeix,
0: ara.
1: La Nancy...
0: Ara.
1: Contra la pobra i desgraciada que fa el que calgui per tirar endavant, la Tònia.
0: No pot ser més peli americana, eh?
1: Atenció, perquè finalment la Nancy aconsegueix guanyar una medalla olímpica. La mossa aconsegueix la medalla de plata, tot i haver estat mig any lesionada per culpa dels cops de barra. I mentre ella puja al podi, aclamada per tothom, la nostra protagonista és esbroncada. I a més s'ha de conformar amb la vuitena posició.
0: Oh, Tònia!
1: Des de llavors, cada aparició a la pista de gel de Letònia és un festival de xiulets i insults per part del públic. No és oficial, però tothom sap que és la responsable de l'atac. I això la converteix en la dona més odiada dels Estats Units. L'americà no, perdona.
0: No, l'americà no.
1: La pressió és tan gran que acaba abandonant el patinatge

0: l'any 95. Si no ho hagués fet, igualment hauria plegat poc després perquè s'acaba demostrant la seva responsabilitat i la Federació de Patinatge la sanciona de per vida. Arribats a aquest punt, qualsevol altra persona hauria fet un pas enrere, però la Toni està feta d'una altra pasta. Al cap i a la fi, només és una noia de 25 anys amb molt de camí per recórrer, així que es posa a entrenar fort i busca una sortida fora del patinatge que li permeti seguir competint.
1: Encara li queda corda? Plega, dona, home!
0: Encara no, Jair. Hi ha un esport on es rep amb els braços oberts la gent com ella. La boxa.
1: Ojo al giro, eh?
0: Per tant, es tanca el gimnàs i es prepara per la nova disciplina.
2: ¡Dale! ¿Cómo se llama? Imagínate que el Chaco es Nancy.
1: També és que hi ha uns quillos,
3: hi ha uns quillos
1: allà. I ara pla ella, si serà una bona quillaca.
0: La nostra amiga salta al ring per primer cop entrats als anys 2000. La reben de la mateixa manera que sempre, amb escridassades i insults del públic.
1: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Però un moment, el públic del patinatge la va veure boxejar també o què passa aquí?
0: No sé. Ella també pensa que ja n'hi ha prou, però la gent no perdona. Tampoc hi ajuden les notícies que van sortint al voltant de la seva figura. Des de vídeos sexuals gravats amb en Jeff, que filtra sense el consentiment d'ella...
1: Però bueno, què és això?
0: Fins a declaracions de la Nancy fotent merda sobre la Tònia. La Nancy diu que mai l'ha perdonat i mai la perdonarà. De fet, l'enfonsarà tant com sigui possible. La Nancy...
1: Quina rancúnia, també, per una mica de trompada amb una barra de ferro.
0: Sí, noi. A més, no va ser ella, tampoc.
1: No va ser ella, va ser l'altra.
0: Va ser en Jeff. L'únic que podria salvar la imatge pública de la Tònia seria una gran carrera en el món de la boxa. Però, malauradament, us hem d'admetre que el seu pas per la disciplina és discret. De 6 combats que disputa, en perd 3.
1: És que sense una barra de ferro és més difícil, si has d'anar només...
0: El seu últim combat es disputa el 2004. Després, més enllà d'alguna aparició en espectacles de lluita lliure, no torna a trepitjar més cap ring. A partir de llavors, amb 35 anys, la nostra protagonista decideix fer una vida nova, ara sí allunyada de l'esport i els focus mediàtics. Accepta el seu rol de persona non grata i es dedica a fer un dia a dia tranquil, amb un marit nou al costat, un home més bona persona que en Jeff, amb qui acaba tenint un fill. Escriu unes memòries, apareix en programes de televisió, fa de comentarista esportiva i ajuda a escriure una pel·lícula basada en la seva vida. Actualment té 54 anys i ha deixat enrere la vida trista i grisa que la va acompanyar des de la seva infància.
1: Bé, Tònia.
0: La Tònia Harding.
1: La Tònia Harding.
0: La voleu veure?
1: Ensenya'ns-la. Vestida de patinatge?
0: Vestida de patinatge.
1: Clar que sí.
0: Aquí la teniu.
1: És que és exactament el que imaginàveu. És una autèntica redneck. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Quina bona quillaca, eh? Tònia Harding, és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí, que entrarà.
0: Ens agrada
1: sí,
0: la gent que lluita pels seus ideals.
1: Ara, pels seus somnis.
0: Tony Harding, fort aplaudiment per ella, que entra al búnquer!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, què passa amb el cable dels auriculars?
1: Bueno, que es posa aquí entre...
0: Sí.
1: Ha sigut ell, no jo, eh?
0: En fi, de què ens vols parlar avui?
1: Doncs mira, dels Jocs Olímpics d'hivern.
0: Oh, aquest gran desconegut, eh?
1: Aquest gran desconegut, sí.
2: Aquest que s'havia de fer als Pirineus, això, eh?
1: Sí, sí, als Pirineus, i just quan posaven els canons a tot tall de neu falsa.
2: Bueno, portàvem 3 anys de sequera...
1: Doncs anirem als Pirineus.
2: Als Pirineus anirà perfecte per baixar amb els esquís sobre la molsa.
0: Mare de Déu, i tant!
1: Els Jocs Olímpics tradicionals sabem que van començar a Grècia, a la ciutat d'Olímpia, d'aquí ve el nom, i fa molts anys que va passar això, el 776 abans de Crist.
0: Ostres.
1: Molt, molt, molt. Però els Jocs Olímpics d'hivern són més nous. Concretament es van iniciar el 1924.
2: A l'hivern.
1: A l'hivern. I sabem l'any, però no el lloc, perquè m'ho dirà la gent de... Ametlla de Merola.
0: Mira, home, bé quan de saber.
1: Vinga, on es van celebrar els primers Jocs Olímpics d'hivern de la història? Opció A, a Chamonix. A Chamonix, perdoneu, a França.
0: Chamonix.
1: Opció B, Sochi, que és a Rússia.
0: Sí.
1: I opció C, Zermatt, a Suïssa.
2: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
3: La B. Sí, la B.
1: La B,
3: eh?
1: La B, Sochi. Vinga.
2: Sí, Sochi van ser fa no gaire,
0: sí.
2: Sochi.
0: Sí.
1: És a Chamonix.
0: Chamonix.
1: Un 25 de gener fins al 5 de febrer hi van participar, atenció, 247 homes i només 11 dones.
0: L'any 24 encara em semblen masses.
1: Home. Va, i pregunta d'actualitat. A veure si la sabeu.
0: Sí.
1: Hi ha un esport d'hivern que aquest any ha estat acceptat com a disciplina olímpica dels Jocs Olímpics d'hivern del 2026.
0: Sí.
1: No facis aquesta cara perquè t'ho dic de veritat, això és, eh? Per aquest any era massa precipitat, però finalment formarà part d'aquest món, aquesta disciplina, que no us diré perquè us la dirà la gent de Gironella.
0: Aviam.
1: Quina d'aquestes disciplines serà nou esport olímpic als Jocs Olímpics d'hivern? Opció A, esquí de muntanya. Opció B, curling. I opció C, skeleton.
0: Ostres,
4: ai, no sé.
0: Breakdance.
3: Pot ser, però dos em sonen...
1: Breakdance sobre
3: ja sigui, no?
4: Diguem-la.
3: Va, va, va, foli, foli.
1: Va, vinga, la.
0: El món de la venda!
1: Esquí de muntanya.
0: Esquí de muntanya.
1: Alerta, que això ho podem guanyar nosaltres, eh?
2: Esquí de muntanya.
1: Home, amb en Cardona i tal.
2: Esquí de muntanya, que és el de pujada, diguéssim.
1: Sí, com sí, l'esquimo, que vas amb els...
2: amb les pells de foca.
1: Amb les pells de foca.
2: Hi ha una mossa que entrena pujant a Muntanyola. Amb això, amb uns que tenen rodes.
1: Ah!
2: N'hi ha uns que tenen rodes i hi ha una carretera molt dreta i jo quan pujo cap a dalt a Muntanyola sempre em trobo un cotxe que va molt a poc, que és la seva mare, pobra, que ha d'anar amb el cotxe darrere esperant.
1: Clar,
2: i llavors un tros més amunt trobes la nena anar fent...
1: Sí, però que vingui,
2: allà,
1: que vagi al Pirineu, que en trobem molts nosaltres
2: bueno,
1: allà.
2: Però aneu a viure per aquí a Osona.
0: És la Tònia Harding d'Osona.
1: Sí, ho veig, i la seva mare, doncs,
2: a l'aigua. I està allà entrenant-se, que deu ser bona, perquè entrena molt sovint, eh?
1: Ja.
0: Endavant, endavant.

0: que bé aquesta música després de tan gris i tan, tan trist tot. Avui tenim amb nosaltres una persona que diria que no ha participat als Jocs Olímpics d'hivern.
1: No, però sabria
0: dir-me quan va començar, perquè va estudiar història.
2: Mira.
0: Ah, alerta amb això. Ho vam saber gràcies a la seva mare, almenys jo.
2: No vas estudiar història?
1: Sí, però no sabria dir-te.
0: No, però va estudiar història, no ho va acabar, però aquí també...
3: Aquí ningú ha acabat res, només has acabat tu els estudis.
0: Jo vaig saber això, que havia estudiat història gràcies a la seva mare, perquè va parlar al suplement l'any 2019 amb en Roger Escapa.
2: Sí que és veritat.
0: Que ara és pare del seu fill i també la seva parella.
2: I en aquell moment éreu parella?
1: No, no ens coneixíem.
0: Va ser el primer cop.
2: O sigui, quan us veu conèixer, ja coneixia la sogra.
1: Exacte, la meva mare.
0: De fet, es veu que va ser l'any 2019, al suplement, i parlaven les mares o els pares
2: del famós. Sí, jo vaig anar-hi en aquesta entrevista.
0: I va parlar el Roger, eh?
2: Vaig anar-hi amb la meva mare, sí.
0: Ostres, que bé. Doncs va ser en aquest moment en què Roger Escapa parlava amb la seva futura sogra.
4: Busquem la filla de la Montse. Més o menys quina edat deu tenir la teva filla?
5: Estem en una franja entre els 25 i 35. Va estudiar història a la universitat.
4: Historiadora?
5: No va acabar la carrera.
4: La teva filla és la Diana Gómez?
5: Sí, senyora.
0: Sí, és ella, la senyora Diana. Després va ser la Diana qui va parlar amb ell. Van ser uns inicis preciosos que tot Catalunya pot escoltar i que resulta que tot va ser preciós perquè el que no surti d'aquí tenen clar que allò va ser l'inici d'una història d'amor.
4: Ho he explicat, gent. Es veu que es van encantar després d'aquesta entrevista.
1: Van tenir
4: una cita ja de seguida i que just sortir del restaurant no es van poder ni controlar i al mig del carrer de Barcelona va caure el primer petó.
6: No ens podem moure, que el que no surti d'aquí ho treu tot, eh? Tot.
2: Això va ser així, però?
1: Va ser així.
0: El teu tot i és cert.
2: Endavant.
0: Sí. El que no sabem és si allò era pur sexe, que estava parlant amb la seva mare fa un moment.
3: Sí, clar, la Juliana sempre.
2: Però no va ser en aquesta primera entrevista?
6: No.
2: Ah, perquè si no, què em fas de la mare, no? En aquell moment?
0: Bé, ara ja sabem que la nostra convidada va estudiar història, però recordem que és actriu. Ahir vam descobrir molts dels llocs on ha treballat i avui descobrirem que va viure 2 mesos a Argentina i que no suporta fer escenes d'estiu quan és hivern.
2: Ah, clar.
0: Que té tot el sentit del món, haig de dir jo.
2: Sí.
0: Perquè, clar, nosaltres veiem des de casa el sofà amb una manta, veiem, mira, que bé que estan aquí en biquini i tal.
2: I es carden de fred.
3: És veritat, no... No tinc mai gens en compte, això.
0: Jo tampoc.
3: És terrible.
0: N'has fet gaires, Diana?
1: Déu-n'hi-do. Sí, l'última vegada, Madrid. El passa que això ho porto millor, el tema de que és estiu i hem d'anar amb abrigats i això. Però quan fa molt fred, jo recordo una vegada a Hongria, que a més era època...
3: Què fas a Hongria?
1: Les aventures del capitán a la triste.
2: Mira.
0: I allà era estiu, feia molt fred.
1: No estiu, però era època, feia molt fred. I a més a mi em passa una cosa, que som molt blanca de pell i se'm posa la pell lila quan tinc fred.
0: Oh.
1: Llavors dius...
2: Clar. Mira quin estiu més raro està fent.
3: Sí. I el director, no puedes tener más blanco el color.
0: Respecte a les intimitats, també nosaltres sabem que li agrada dormir en pijama, que desitja dormir 10 hores i que per dormir-se escolta un podcast, que deu ser ben avorrit si el fa dormir.
2: És el nostre. Ai, Déu.
7: O algun podcast. Sí, per poder dormir. El búnquer.
8: Oh, el suplement.
0: A veure, no ho heu sentit perquè hem aplaudit perquè estàvem molt contents, però se sent en Roger Escapa dient...
3: El suplement.
0: Pobre. Sí. Així escoltes bastant el búnquer, eh?
1: Sí. Llavors escolto fins que m'adormo, llavors després he de tornar a escoltar-ho, perquè com que m'he dormit, m'he perdut el fil, llavors escolto com 2 vegades.
3: Perfecte. I això, aquestes bones audiències són perquè la Diana ens escolta 2 cops.
2: Sí. Els EGMs, quan surtin, ho heu de dividir per la meitat.
0: Exacte.
2: Són gent que escolta 2 vegades.
0: Va, rebem un fort aplaudiment a Diana Gómez! A part d'Argentina, la Diana també va estar a Londres i allà va guanyar uns calorons anant 2 cops a un lloc concret.
3: Ep, cuidado, que
2: carai.
0: A veure.
2: Aviam.
0: La pregunta és per la gent de Santa Ponça. Santa o Santa?
9: Santa.
2: Santa Ponça. Això és a Mallorca.
0: Sí. La pregunta és, on anava la Diana a guanyar diners, a Londres? Opció A, al casino. Opció B, a fer de testadora d'anuncis. Allò, a veure què et semblen, perquè has de saber si... I opció C, a la gossera a passejar gossos.
2: Que maco han dit, eh?
9: Home,
3: no era la B, no era la B, sempre?
9: Jo diria la B, no? Sempre és la B.
10: Ui, que t'has quedat, si feien un xispa.
11: Sí, la B.
0: La B, vinga.
2: La B.
0: Molt bé! Què? Com ho vas passar? Jo també ho he fet, això, eh?
1: Però a tothom ah, sí. posar aquestes coses al cervell...
2: Sí. Sí,
1: és que jo vaig flipar. Jo vaig trobar com una pàgina de Facebook que hi havia actors i actrius que buscaven feines així com de poques hores. I vaig arribar allà, em van posar com unes coses aquí al cervell.
2: Primer, uns electrodos.
1: Uns electrodos, sí. Llavors després em feien passar com unes proves de ara apreta el vermell, ara el verd, ara no sé què. I després veia un anunci de maternitat i després havia d'explicar què m'havia semblat.
2: Sí. Ostres.
1: I em donaven un xec de 35 lliures i ja està.
2: Vinga, cap a
0: casa.
2: Quan
0: vas a un país nou, fas això.
2: Jo, sí, sí. Tu Neus també ho vas fer, això?
0: Sí, a Ginebra.
2: I què et pagaven a tu?
0: No me'n recordo, però eren francs, clar, jo. Sí, sí, sí, però és veritat que t'acabes veient ell i penses, Déu meu, què estic fent?
1: Què estic fent? No, per mi el pitjor a Londres va ser... vaig anar en un bar una nit que havia de vendre xupitos de Jagger. I va ser el pitjor que vaig fer.
2: Sí,
1: ho vaig passar molt malament. La gent no et compra xupitos, jo després havia de pagar, que jo no ho sabia, havia de pagar l'ampolla.
2: Ostres.
1: Vull dir que em va sortir fatal, vaig estar allà com moltes hores.
2: Una cosa una mica de safa, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Has de vendre els xupitos si no pagues l'ampolla. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fila han encertat les dues últimes files del búnquer, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Lot de conserves Ferrer, que a més ve acompanyat de dues entrades per venir a veure el comiat del búnquer confidencial al Teatre Tívoli de Barcelona.
3: Oh, que s'endurà!
2: Bon regal.
3: No aplaudiu tant, no aplaudiu tant, que només s'ho endú això que inserti la cançó de la Neus.
12: Ara sí que sento pas de temps, sopa de cabra.
2: Carai, a veure si...
3: Oh!
0: No es diu ara sí que sento pas de temps i no és de sopa de cabra.
12: Ara sí que sento pas de temps.
0: Vull
12: anar de pressa i ells
0: valent. Sí, de qui és?
12: Ai... D'Alexan Busto.
2: Molt bé.
0: Ai, es diu
2: bé.
0: Només ara.
2: Molt bé, la cançó... No es diu ara, però ha estat a punt de dir tota la cançó,
0: sí.
2: eh?
0: Sí, sí.
2: Se la sabia tota, eh?
9: Dos notes.
2: En fi, la Núria, que ho ha endevinat. L'Alexan Busto, fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
3: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
2: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
3: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: Quan Àtila i els uns van irrompre...
11: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume.
14: Sona la cançó que van sempre...
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andarroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
16: Ei, bon migdia, bon Carles. Una pregunta ràpida i directa. A vegades escolto àudios que envia la gent que diu: hola, sóc en Manelic de Sant Joan de Vilatorta, sóc la Teresa de no sé quan, d'on sigui, de Catalunya. I jo em poso atent de dir: ai, serà important que es presentin i el lloc. I després la pregunta és completament random, arbitrària, no té res a veure amb la presentació que han fet. Cal presentar-se si després preguntaràs qualsevol cosa?
17: Sí que cal. Completament cal. Si no, al final ens tornarem uns energúmens que no voldrem saber ni com es diuen les altres persones. A més, heu de saber, és una tècnica que s'utilitza en ràdio, que sempre que es diu el nom d'un poble, guanyes l'atenció d'uns quants oients. Això és allò que està aquí al costat. Sí, aquest poble jo hi havia estat quan era petita. Per això, Carles Cuny, quan feia la nit dels ignorants, saludava la gent dient: Blanes, bona nit, en vez de dir el nom de la persona.
18: Nit, amb aquella alegria, Blanes, bona nit. Quan us presenten a molta gent, de cop, tu ja sé què et passa, però Diana, et presenten a 7 o 8 persones i et diuen el nom d'aquestes persones, què passa pel teu cervell? Creus que te'n recordaràs d'algun nom?
19: No.
18: Automàticament ho descartes?
19: No ho descarto, ho intento, però després dic: ha dit Maria Àngels o
18: clar,
19: ha dit...
18: És que és absurd.
17: Sí. És complicat.
18: Has de dir els meus amics.
17: Sí.
19: Clar.
17: I en un càsting, quan arribes el primer dia, per exemple, a una pel·lícula, i hi ha actors amb qui hauràs de compartir coses que potser no coneixes. I els coneixes en aquell mateix
19: moment.
17: Quan
19: dius coses, vols dir petons també, no?
17: Coses, exacte.
19: No, però moltes vegades t'envien l'ordre del dia abans.
17: Sí.
19: Llavors ja mires una mica de dir...
17: qui hi haurà?
19: Tal es diu tal.
18: Tal es diu tal.
19: Sí. El que passa, el que sí que fan els càmeres és es pengen la llista dels actors al costat de la càmera i així et poden cridar pel nom. Alguns ho fan, fan trampetes, sí. Sí.
18: Però no hi ha el càmera de tu, a la izquierda, la rúbia.
19: O que et van movent mentre estàs a l'escena. Això és molt divertit.
18: Això és molt gros.
19: I això que deia en Peyu de petons o escenes de sexe i tal...
17: Jo no he dit tot això no ho he dit jo.
19: Has dit coses.
17: Jo he dit coses.
19: Jo dins de coses he entès això, cadascú.
17: O que tu hagis agafat...
19: T'estàs posant vermell i tot,
18: Això que ha dit en Peyu, el sexe, perdó.
17: No recordo haver dit sexe en cap moment.
19: Però ara dic jo, doncs.
17: Endavant. Això.
19: Clar, hi ha persones que no coneixes amb qui hauràs de compartir coses, com deia en Peyu.
18: Intimitat. Moments íntims.
19: Llavors, clar, els cantants, quan hem de, o gent que canta, quan hem de cantar, escalfem la veu. Vosaltres...
20: què feu? Perquè, clar, no coneixes, i d'en fred... No sé si pots anar a fer una escena...
19: Home, en fred, no. En fred, mai passa que t'has de fer un petó amb una persona que acabes de conèixer. Normalment tens uns assajos o has anat com... Intenten també que aquestes escenes no siguin el primer dia. Vull dir... Clar. I últimament, si hi ha els coordinadors d'intimitat...
20: Clar, això va molt bé.
19: Llavors, obligatòriament tens un assaig on et poses una mica els límits i llavors assages aquell moment, aquella escena.
17: Coordinadors d'intimitat, es
19: sí,
17: diu això,
19: sí,
17: eh?
19: Sí, sí, sí.
20: Vaig veure una entrevista on deies que et semblava impossible que no n'hi haguessin abans. De...
19: Sí, sí, sí. Clar, perquè parar-se un moment, clar, potser hi ha gent que diu llengua sí, llengua no.
20: Clar, clar.
19: Però clar, clar. Ostres, que hi hagi una persona a qui tu li puguis explicar quins són els teus límits i aquesta persona sàpiga els límits de tothom i llavors... Entorn a això, facin l'escena, doncs
20: clar,
19: està
20: clar.
19: Molt bé.
20: Clar, clar.
19: Que no es passi per sobre ningú.
17: Bueno, i que antigament, no? Abans, quan hi havia una escena on algú mig es despullava, ui, apareixia per allà hasta el del càtering, no? Era com...
19: O productors, o productors.
18: O això... productor! Sí. No, sí. Aquest senyor no ha vingut a cap dia del rodatge. Veure, què passa? Ara, què passa?
19: A mi em va passar una sèrie que de cop apareix el productor i estava amb Bernús. Dic, ostres, portem aquí un mes i just has apareix...
17: Avui! Sí. Ai, nada menys avui.
18: Mira, sí, sí. Avui...
17: Avui li anava bé, li anava bé, avui li anava bé de passar.
18: Ja li ho ve passant en Harvey Weinstein, ha decidit passar avui, tu.
17: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
20: Sí, mira, la Núria de Mataró. Té una pregunta i una cosa per donar-nos.
17: Aviam,
20: també.
17: Núria.
18: Sisplau, que no siguin llimones.
20: Vaig a buscar-ho, aviam.
17: Ja t'ho ve a buscar, la Neus.
21: Una cosa personalitzada per tots els de la taula.
17: Ah, sí?
21: Sí, inclús per la Diana també.
17: Fins i tot per la Diana. I com ho sabies que vindria la Diana?
18: Aviam, un moment. Aquí hi ha una caixa.
20: Diu Neus, diu Neus.
17: Cadascú el seu.
18: Aquí hi ha...
17: Ai, però són coses diferents, a més.
18: Aquí hi ha una taula de billar.
20: Jo tinc una tassa,
21: no,
20: tinc una
21: taula de billar, no, de billar,
18: és de futbol.
17: És de futbol.
18: Per al convidat convidada.
17: Per al convidat.
21: Ah, hòstia.
17: Què és aquesta mena? Què és aquesta mena d'amic invisible?
18: Aquí hi ha un sobre amb el meu nom i una...
17: El meu té una caixa.
18: Una caixa de colònia d'en Peyu.
17: De colònia amb la meva cara, per favor.
20: A veure, s'ha de parlar
17: muy
20: de tot,
17: mío,
20: eh?
17: No pot ser. M'han regalat la colònia de David Bustamante.
20: Muy mío, Power.
17: No pensava que arribaria aquest moment en la meva vida.
20: Ostres, Peyu, quines ganes d'olorar-te.
18: Moment, sí? Moment, evento canónico.
17: On me la tiro?
18: Al coll, al coll, al coll. Al coll. Al coll.
17: Jo he de fer coses després d'aquest programa.
20: Al coll. Més.
18: Coordinador d'intimitat.
20: Més.
18: Un moment, un moment. Oh! Un moment.
20: Fa bon olor.
18: No és tan de quillo com pensava. Quilleja, però no excessiu.
19: Home, el nom quilleja molt, eh?
20: Sí.
19: Muy mío power.
17: La verdad es que da una frescor estupenda.
18: S'ha tornat en castellà. Sabíem que passaria. Escolta, sou de colònia?
20: És
18: de colònia, Diana?
19: Sí,
18: l'estàs sentint?
19: Sí, sí,
20: mare de Déu, si és de colònia. Fa una bona olor, aquesta dona.
17: No està pas malament, eh?
19: No està malament.
17: Mal, eh?
19: No, no.
20: És massa d'home, és massa d'home.
17: És massa d'home?
18: Bueno,
20: sí,
17: i per mi, vols dir?
20: No, per mi és massa d'home.
17: Ah, vale,
18: és que, home, és que és muy hombre.
20: I passen moltes coses aquí, eh?
18: Ojo, que a mi m'han donat unes cartes de màgic on sortim tots tres, que sí que a punt de plorar.
20: I, perdona, diu màgia,
18: la darrera, eh? Atenció, perquè la Neus és la comtessa d'Innovamat.
20: És que, atenció, perquè...
18: En Peyu és l'usonenc de l'any.
17: Home!
20: Ah,
18: oh, i jo sóc el CEO de Banyoles.
20: Ostres!
18: Que és dels millors càrrecs
20: que jo tinc una tassa que diu gràcies, Innovamat. Cosa que no m'agrada gens, Innovamat, ja t'he dit ara des d'aquí.
18: Innovamat, eh?
17: I la convidada per què un camp de futbol?
20: Home, perquè és del Barça.
17: Perquè és
21: del Barça. Sí, un futbolín, és perquè aprengui a jugar al futbolín.
18: Ah! Perquè sempre ho preguntem.
17: És veritat, que sempre preguntem als convidats, que en Llucià Ferrer ja està organitzant el campionat de futbolín.
20: Però ja li preguntarem després.
17: Sí.
20: Que Diana, per cert, abans t'he comentat que en
19: Peyu... Ui, sí.
20: Ah,
19: que és de l'Espanyol.
17: Ets
19: de l'Espanyol. Això no se sap, Catalunya no ho sap, això.
17: I si ho anem dient, no cal dir-ho tampoc.
19: Ho ha de saber, Catalunya, això.
17: A veure, jo ho he explicat moltes vegades. El meu pare és de l'Espanyol.
20: Sí, però la Diana...
17: Ho ha sigut tota la vida. El meu pare és de l'Espanyol, també, perquè dins de la misèria de les Masies de Voltregà, pel restaurant passava una ova que era de l'Espanyol i per treure'l del restaurant quan tenia 8 anys se l'emportava a Barcelona a veure l'Espanyol. I el tornava i era el seu moment d'esbarjo, diguéssim.
18: Val.
17: Llavors...
18: És de l'Espanyol no. Per trauma.
20: Ja, sí.
17: I jo, per seguir la... De veritat, respecte a la gent de l'Espanyol. Jo, per seguir la tradició del meu pare, era de l'Espanyol i tinc certa simpatia, el que passa que m'agrada molt el futbol.
20: Diana, ho acceptes això com a excusa?
19: Ostres, no sé, eh?
17: A veure, jo he vist a la meva vida molts més partits del Barça que de l'Espanyol.
19: O sigui, que ets de l'Espanyol així.
17: És que no sóc de l'Espanyol.
20: Sí. Ara no,
17: O sigui, els que són de l'Espanyol volen que jo sigui de l'Espanyol.
20: Ja ho entenc.
17: Podem dir que tinc, no els odio a mort com els culers odien a mort els de l'Espanyol.
18: Simpatitzant.
17: Sóc una persona que em poden... els puc entendre.
20: Els pots entendre.
17: Empatitzo amb la gent de l'Espanyol.
20: La Núria tenia una pregunta,
21: no,
20: també.
21: No, era per tu, Neus, de mestre a mestre. Ah. Una mica seguint amb el monotema. Sí. Què prefereixes ensenyar? Indovamat o robòtica?
20: Oh! Ai!
21: És que estic com tu.
20: Ostres, no, música, jo. Deixa'm en pau. Robòtica és, no, és molt complicat.
17: Fan robòtica, ara, la canalla, eh?
18: Robòtica per la canalla.
20: Sí, fan robòtica. I és molt complicat, eh?
19: I en què consisteix?
20: Mira, doncs tens un avibot, que és una espècie de...
18: Un avibot?
20: És una abella.
17: Una abella.
20: Ah, una abella amb rodes, i tu li has de posar endavant, costat. I després l'has de fer anar fins al lloc... Perquè fas fent programació.
17: Fas moure un
20: ninot. I fas dret d'esquerra. Això amb els petits, els grans, no m'hi poso.
18: Endavant, costat, que balla en línia.
20: Sí, exacte.
17: La teva criatura no hi ha arribat, aquí, encara.
19: No, encara no.
17: Quina etapa passem, ara?
19: Ara comencem a fer les lletres. Diu, aquesta és la meva lletra.
20: Però quants anys té?
19: 3.
20: Perquè això, hi ha moltes escoles que no t'ho saben pas dir, la lletra que tenen.
18: Ja escriurà amb el mòbil.
20: Alerta amb això. No, és veritat.
17: Cuidado.
2: Des del búnquer fa 5 anys que celebrem la tos amb sang.
17: El nano ens ha agafat la tuberculosi!
2: Nosaltres tampoc acabem d'entendre com hem arribat fins aquí.
20: Adéu!
3: És Jair, Peyo i Boncaires. Soc la Laia i m'esteu acompanyant viatjant sola, així que moltes gràcies pel programa. I la meva pregunta és, totes aquelles persones que han fet cim, de normal van acompanyats d'uns xerpes. Llavors els xerpes, per no sortir el nom que també han fet el cim d'aquella muntanya, com s'ho fan? Paren una mica abans i així no fan el cim? O simplement els anul·len d'aquella notícia i que no surti el seu nom? Gràcies.
17: És veritat, això. És,
20: Però que estava pujant un cim, ella, ara.
19: Estava molt cansada.
17: Sembla que se li ha acudit mentre pujava un cim. La sensació era aquesta.
18: Sí. Sí. Jo recordo haver llegit que quan van fer per primera vegada el cim de l'Everest, en Ten Singh i l'Edmund Hillary, l'Edmund Hillary, que compta com el tio que primer que va pujar a l'Everest, li va dir en Ten Singh, el seu xerpa, si volia sortir la foto, i va dir, no.
17: Jo aquestes coses de pijo tant me fan a mi, no?
18: Gent modesta. Els herois de veritat, sí, els xerpes. Els és igual,
20: que porten les cordes i tot, que això pesa molt.
17: Ets de pujar a muntanyes?
19: Gens.
20: Però fas esport? T'agrada l'esport?
19: Ballo. Sempre he fet dansa de petita. Sí.
20: Dansa què? Contemporània?
19: Jazz musical.
17: Jazz musical?
19: Sí, jo de petita volia ser actriu de musical. El tema cantar no se'm dona bé i mira...
17: Ballaves?
20: Amb la teva veu sembla que sí.
19: No.
18: Fes algun musical o alguna cosa, no?
19: M'encantaria.
17: Però que no sap cantar, t'està dient.
19: No sé cantar, però...
18: Que en sap, el que passa és aquella humilitat de l'actor.
19: No en sé, però bueno, poden posar veu en off i jo faig allà una mica de dansa.
18: Ballar jazz, eh?
20: I quants anys has fet de jazz?
19: Vaig començar amb 3-4 anys a fer dansa.
20: I segueixes?
19: Sí, ara més intermitentment, perquè a vegades hi vaig com dies comptats, però quan puc hi vaig.
20: Ostres, que bé. I què més fas? Fas ceràmica? Fas alguna cosa més?
17: Ai, deixeu-la, pobra.
20: Ai, és que m'interessa.
19: No,
20: perquè com que abans, ahir va dir que va sortir per anar al pediatre, dic, clar, tot el que deu fer deu ser per en Gael, no? Llavors, dic, no sé...
19: No, un dia em vaig posar a pintar aquarel·les amb ell i vaig pensar, ostres, potser...
17: És divertit.
19: És divertit.
17: Sí, però no ho has professionalitzat.
19: No, gens.
17: Bé, Neus, no sé si tenim alguna pregunta.
20: Sí, l'Eduard de Gavà.
17: Eduard, endavant.
22: Hola, mira, aquesta és una pregunta per tots.
17: Per tots.
22: Bueno, igual que a la Tònia li van regalar uns patins quan era petita, a tots ens han regalat alguna cosa especial quan érem nens.
17: Sí.
22: Quants de vosaltres els ha passat com a mi que d'adults hem anat a recuperar algun d'aquestes coses a casa dels pares i un forat negre se les havien passat i us les heu tornat a comprar només pel fet de tenir-les a casa?
18: Sí, senyor. Sí, senyor Eduard.
17: Això passa.
20: Eduard, què t'ha passat? Què és el que
18: vas perdre? Què et vas perdre, la teva mare?
22: Les meves joguines de petit les deuen tenir els nens dels fills del veïnat.
18: No, les figuretes de Star Wars.
23: Ànims, Eduard, ànims. Estem amb tu, Eduard.
18: Eduard, escalf.
17: Les has recuperat? Vols dir... Ah, has anat al nen del veí a prendre-li. Nen, això era meu, aparta!
22: He tirat
20: a Wallapop. T'ha passat, Diana, o no?
19: No, a casa meva som bastant de guardar-ho tot.
17: Mira.
20: fi, eh?
19: Sí que alguna cosa de... Jo és que fins i tot feia col·leccions dels tiquets de metro, sí, que anaven canviant, no sé, col·leccions aquestes estúpides, i crec que això sí que m'ho van tirar.
17: I què em fas dels dibuixos del teu fill? Anem a ser sincers.
19: L'altre dia vaig estar a punt de triar, començar a fer tria.
17: Tria, eh?
19: Llavors, un que són quatre ratlles que posa... Això és el papa, sí, per la mestra. Llavors aquests sí que els tenim penjats, però no ho sé.
17: Jo no trio ja, eh?
19: No? És que hi ha unes coses...
17: No trio en el sentit invers, van tots a les escombraries, eh?
20: No, ja sabia que anava per aquí,
18: ja. Sí. Hi haurà un moment...
17: No es pot abarcar tot
18: quan
17: allò.
18: Quan siguin adolescents, tu diràs, aviam, aquesta merda que va pintar, això no té ni cap ni peus.
17: No, jo estic
20: però
17: quan
20: li lidarà, quan sigui.
18: Ja, no. Ja
19: però el que hi ha a les mans, mira, perquè veus l'evolució de les mans.
18: Ah, sí, ah, el que hi ha a les mans i els peus, sí.
19: Però poc més, eh?
17: Poc més. Cuidado, perquè...
20: Jo guardo coses d'alumnes, eh? Que sapigueu, sí.
17: Ah, sí?
19: I on ho guardes?
20: En una capsa.
17: En una capsa que no mires mai.
20: De tant en tant la miro.
17: No la mires mai, Neus. Aquella capsa no la mires mai.
18: Que té un quadre d'un alumne emmarcat.
20: Sí, sí.
17: En fi, arribem a l'últim minut de programa. Temps per acabar de fer quatre preguntes a la Diana.
18: La que ens quedava per fer i que no ha contestat, se'n juga al futbolín?
19: No.
18: No? Sí, a veure, no, espera't, no, un moment, no tan ràpid, no tan ràpid, que necessitarem gent famosa pel campionat de famosos.
17: Sí.
18: Res, no he jugat mai?
19: Sí, però sóc molt dolenta.
18: Però nosaltres també som molt dolents.
19: Bueno, és anar fent així.
17: Anar fent així.
20: Està clar
17: que no en sap.
18: No en sap.
20: Però el billar, per exemple, en saps?
19: Tampoc.
20: No, res que tingui a veure...
18: El parxís. El domino.
19: Parxís m'encanta.
17: Parxís, sí?
19: Parxís m'encanta.
20: Ui, tu no ho suportes.
18: Quedeu per jugar vosaltres.
20: Sí, m'agrada el parxís, sí.
17: A veure, campionat de parxís de famosos de Catalunya.
19: Una mica català.
17: Bueno, no està mal.
18: Parlem-ne.
17: No està mal, eh? Tens tot un públic de 60-70 que els tens allà, eh?
20: Un dominó, no?
19: Sí, el que fa barrera i tot, això, alerta'm, això.
17: En fi, Diana, moltes gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Anirem seguint a tot arreu. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia, al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
20: Adéu-siau.
19: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Dos homes estan en estat greu després que s'hagi produït un incendi en un pis a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Les flames s'han declarat en un cinquè pis d'un edifici situat al carrer Riera d'en Bonet. Els bombers hi han desplaçat 6 dotacions i han apagat el foc que ha afectat una habitació d'aquest habitatge. El fum ha afectat, però, la resta de l'immoble i el SEM ha hagut d'atendre 6 persones, 4 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 més en estat greu han estat traslladades a l'Hospital Moïse és Brogi. Pel que fa als focs forestals, avui s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya, a l'Alt Urgell, i 2 més que han obligat a confiar veïns a Canyelles, al Garraf i a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Mentre estan pendents d'altres incendis, per exemple, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha cremat més de 9.300 hectàrees, continua calcinant terreny, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballarà amb drons tèrmics per controlar les flames i evitar revifades. Per tot plegat, Emergències ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. Pel que fa als grans incendis de Madrid i Àvila, que han calcinat més de 77.000 hectàrees, ja estan estabilitzats. Així ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar.
1: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que 3 dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint malgrat l'elevada incertesa en part pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de l'entitat, Kevin Warsh, assegura que si cal no dubtaran a actuar.
4: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
2: El president espanyol Pedro Sánchez ha justificat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Sánchez ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI en una audiència a Palma.
5: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
1: El jutge del Clas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i de les seves filles i de la seva secretària Gertrudis Alcázar. A l'escrit, el jutge Calama ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020. Entre les dades que vol investigar, el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, que va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca i amb pagaments periòdics per transferència entre els anys 2021 i 2023. A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
6: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això, l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
7: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
6: Un motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i amb menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
1: Els esports, tres equips catalans han jugat partits de pretemporada aquest vespre. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer partit de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han estat els golejadors.
2: També ha jugat el Girona, que ha empatat a 3 davant del Castelló, i el Sabadell, que ha derrotat el Manresa per 2-1.
1: Fermín López ha dit a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha.
2: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Burgam francès.
1: I ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous, a casa contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada, el Barça visitarà Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.
0: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: L'estiu ets tu. La llum dins dels meus ulls.
8: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 11, 25, 40, 41 i 45. I els sols, 1 i 5.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: I avui tornem a Califòrnia, nova entrega de la sèrie Revolució 4.0 a Silicon Valley, catalans a Silicon Valley. Avui reviurem el viatge en cotxe autònom que vaig fer a San Francisco amb l'Andreu Franci. Una experiència al·lucinant. Com és viatjar en cotxe autònom? Per què ja és habitual en alguns llocs dels Estats Units? De seguida ho descobrirem. També parlarem avui de com està creixent la transformació digital a la Xina, que està totalment disparada i avança la carrera als Estats Units i Europa. Ho parlarem amb la gran dona TIC, Laura Gil. També descobrirem com i per què les telecomunicacions són claus per a les emergències. I acabarem el programa parlant i sabent com la IA pot ser molt útil per la gent que té TDAH. Arrenquem com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos avui també amb especial catalans a Silicon Valley, entrevista número 2.
2: Dame un grrr.
3: Un què?
2: Un grrr.
3: Un què? Un què?
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
2: Dame un grrr.
4: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Avui reviurem un dels grans moments que vam viure a San Francisco en el viatge de Silicon Valley, on vam entrevistar una quinzena de catalans i catalanes que treballen a les companyies tecnològiques més importants del món. I perquè quedi clar que quan diem que anar allà és com entrar al futur, és perquè et permet viure experiències impressionants, com circular amb tota normalitat, diem, amb un cotxe autònom. Això és el que vam fer gràcies a l'Arnau Franci, que treballa a Zoox d'Amazon, amb qui vaig provar un dels vehicles autònoms, i ara ho sentirem. I també vaig anar amb un cotxe Waymo de l'empresa Alphabet de Google. I és que a San Francisco, oients, els cotxes autònoms circulen amb normalitat, amb molta normalitat. És normal que circulin els taxis autònoms, com també passa a Las Vegas. És com està al segle XXII. Aquí trigarem una mica, diuen els experts, que en uns 10 anys arribaran a Barcelona. D'aquí pocs anys, les nostres carreteres s'ompliran, per tant, també d'aquests vehicles. Benvinguts al futur.
5: S'acosta el dia que els vehicles autònoms omplin els carrers i les carreteres. A Europa s'estan fent proves, però aquí, als Estats Units, comencen a circular amb normalitat algunes ciutats, com per exemple aquí a San Francisco, Las Vegas, i hem trobat un català que treballa en aquest sector i és un dels responsables que aquests vehicles siguin ja una realitat. Estic molt contenta de ser a San Francisco i conèixer l'Arnau Franci Rodón. Què tal, com estàs?
6: Molt bé.
5: Arnau, amb tu hem provat ara mateix el vehicle cotxe autònom. He flipat. He d'explicar als oients que veuran aquest vídeo a les xarxes socials com pot ser que San Francisco ja tingueu cotxes autònoms.
6: Perquè els projectes van començar fa uns quants anys i han anat evolucionant fins al punt que estan disponibles pel públic.
5: Explica'm aquest cotxe autònom que hem pujat avui.
6: Doncs, com has vist, és un cotxe dissenyat per ser autònom, no té volant, és com un vagó on tots us esteu veient les cares i que està preparat per conduir de manera autònoma, de manera que està envoltat de sensors i tots aquests sensors s'encarreguen d'adquirir informació de l'entorn, prendre en sentit, és a dir, entendre la part geomètrica del voltant, la part semàntica, i d'aquí poder prendre la millor decisió en cada situació.
5: De seguida parlarem més d'aquests cotxes autònoms, però explica'm, Arnau,
0: Quan vas arribar als Estats Units, la teva història, sé que tens diverses beques de la Generalitat. Has estat molt bon estudiant?
6: Crec que era el més espavilat dels bons estudiants, probablement, dels que feien física en aquell moment, i llavors vaig tenir bones notes, però també em vaig encarregar d'intentar aconseguir beques perquè volia venir als Estats Units, sobretot a Califòrnia. Tenia la impressió de que aquí era on aquests projectes punters acabaven fent-se realitat, i així ha sigut.
0: Com vas anar a parar al món dels vehicles autònoms?
6: Doncs jo m'havia especialitzat en el camp de la intel·ligència artificial, en robòtica, i els vehicles autònoms em semblen l'epítom del que voldries fer si estàs ficat en el meu camp. De manera que fa 3 anys vaig parlar amb Zux i va sorgir aquesta oportunitat i em vaig incorporar com a membre de l'equip de percepció que s'encarrega de donar sentit al món, com t'explicava abans.
0: Ara parlem de Zux, que és propietat d'Amazon, però tu tens 10 patents pròpies, m'han explicat?
6: Clar, amb tots aquests anys de carrera vas fent descobriments i tens l'avantatge de que estar ficat en aquests projectes tan capdavanters et permeti entendre una subtilesa o una novetat que encara no s'havia descobert com a aplicació comercial. I ara mateix en tinc 11, de fet, en diferents estadis. Algunes més primerenques i altres que són obertes ja.
0: Escolta, felicitats. L'Arnau és un català que està triomfant als Estats Units, a Silicon Valley. Ara també parlarem dels grups tecnològics, però abans, aquest cotxe autònom que m'ha sorprès, no? Perquè realment et porta, entres, estàs a dins, et sents segur. Això serà una realitat segurament en els propers anys també a Europa. Parlem de Zux. Amazon la va comprar el 2020 per 1.200 milions de dòlars i també teniu, he estat veient, Waymo, a San Francisco, on he vist molts cotxes autònoms funcionant i també hi ha altres empreses nord-americanes. Aquesta imatge serà més normal d'aquí pocs anys, Arnau?
6: Per mi hauria de ser normal. És una millor organització de ciutat. És més ecològic, tens taxis que operen per moltíssima gent en comptes d'un cotxe per cada persona i és còmode. I és també segur, que crec que és una preocupació principal que a tots ens sembla rellevant. Pots medir d'una forma objectiva com de segur són aquests cotxes. Està clar sempre que existeixi un marc governamental que et permeti avaluar aquesta informació de forma justa, però no depèn només de confiar en el conductor.
0: Escolta, segur que algun oient de 3CAT Catalunya Ràdio pensa, però això segur? És a dir, jo com sé que pujo un cotxe autònom i que no tindré cap accident? Jo he de dir que avui, quan hem provat a San Francisco, oients del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, aquest cotxe autònom, he vist clarament quan veia un vianant separat, és a dir, ha funcionat del tot perfecte i hem estat recorrent de 20 a 30 minuts, l'hem provat diverses vegades. Per tant, la seguretat és essencial per a vosaltres?
6: És essencial i crec que la percepció pública fa que hagis de ser molt més eficaç que un conductor humà perquè et puguin acceptar com una operació normal que estigui a les ciutats de tot el món. No pots ni tan sols dir que ets tan segur com un humà. La manera com avui funciona això és que tens moltíssims casos que s'avaluen cada vegada que hagis de desplegar operacions en una ciutat per assegurar-te que no hi ha cap imprevist i que no passaran coses que quedin fora del que haguessis considerat durant la recerca. A part d'això, són molts sistemes en orquestra que s'asseguren que si algun fallés, l'altre entri, de manera que no és gaire probable que ni tan sols t'acostis a una situació de risc, com has pogut veure en diverses ocasions, on es veu un vianant que va creuar a 30 metres i ja alenteixes la marxa o comences a prendre accions de manera que evitis posar-te en una situació final una mica més arriscada en el que hagis d'improvisar, que és el que no vols.
0: Sé que la xifra dels cotxes actuals crec que no me la pots dir, però segurament esteu pensant ja en un mercat europeu en un futur, sí?
6: Estem en expansió. De moment és San Francisco i Las Vegas i ja aniràs veient i els oients que estiguin interessats poden anar a seguir les xarxes o a la web per veure tots els avenços. I si no ho fan, en algun moment veuran el cotxe de la seva ciutat, així que ja veuràs que tot serà més ràpid del que pot semblar avui en dia. Estem a un punt clau ja d'enlairament, diguem, d'aquesta tecnologia. No és recerca, ja.
0: I funciona, explica-m'ho d'una manera fàcil, perquè ja saps que la intel·ligència artificial, els sensors, tot funciona per sensors, té paràmetres que controla per segon o per mil·lisegon, el que sigui, és a dir, d'una forma fàcil, com funciona un cotxe autònom?
6: Doncs tu tens tots aquests sensors, alguns dels quals has vist i altres que no són tan visibles des de fora, i aquesta informació que cada un dels sensors captura, la marines i entre si intentes treure'n l'entrellat de què passa al teu voltant. Veure que allò és una persona o un cotxe o una part estàtica de l'entorn que et sembla menys important i a partir d'aquí cada moment et dona la millor decisió que podries prendre i vas reavaluant aquestes hipòtesis cada vegada per assegurar-te també de que no has pres una mala decisió puntual.
0: Ja, si hi ha un accident, èticament, què passa? Vull dir, es pot jutjar un cotxe autònom? No, oi? No? Preguntem.
6: És una pregunta molt interessant. Crec que l'analogia més senzilla que podríem fer en aquest cas és la d'un metge. Avui en dia, si un metge comet un error durant una operació, no se'n va a la presó. Té una sèrie de responsabilitats i el que fa és que s'avaluï si els actes comesos durant aquesta operació entren dins de la praxis normal d'un metge. Si això és així, no hi haurà repercussions més grans, més enllà potser de multes o compensacions econòmiques per la persona afectada. Si es va cometre alguna negligència, aquesta persona pagarà el preu d'haver omès la seva responsabilitat. Això podria ser un marc legal en el que funcionés la conducció autònoma. Avui en dia no està tan desenvolupat encara. El que tenen els cotxes són permisos d'operació en cada una de les ciutats i una relació molt més directa amb les administracions municipals, en aquest cas. Però a la llarga crec que és molt important que es desenvolupi aquest

0: crec que veurem molts més cotxes autònoms i en el camp i a les zones menys poblades potser no n'hi haurà tants encara.
1: Volem conèixer una mica més l'Arnau, que viu aquí, és pare, té família, portes molts anys vivint a San Francisco. Em deies, a San Francisco hi ha les tecnològiques més importants del món. Fes-me una radiografia de quines tecnològiques hi ha a San Francisco.
0: Et diria que totes. Tens l'àrea de la Bahia, que és com els americans es refereixen a San Francisco, perquè no es concentren només en la ciutat, sinó a l'àrea metropolitana. Però totes les empreses grans, fins i tot les que tenen els headquarters a Menlo Park o altres àrees, com poden ser Facebook o Google o Meta avui en dia, tenen també operacions a San Francisco de bastanta envergadura, perquè la gent vol viure a les ciutats, fer vida de ciutat, etc.
1: Per tant, aquests gurus tecnològics, que en parlem moltíssim, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, el Sam Altman, l'Elon Musk, tota aquesta gent viu aquí a San Francisco?
0: L'Elon Musk, famosament, no, perquè va acabar rebotant que no l'estimessin prou a la ciutat i s'han anat a Texas a veure si li fan més cas. Però la resta, et diria que sí, OpenAI, Sam Altman, viu aquí a North Beach, de fet. És un bon petit, no vol dir que tots ens coneixem, però sí que tens un punt de localitat amb la tecnologia que és irònic, però va bé poder estar aquí i tenir tot el talent que et porta l'estar instal·lat a la Bahia i també aquestes relacions interpersonals que fa que puguis créixer molt més també en quant a entendre què funciona, què no funciona, on està el camp avui en dia, etc.
1: Per què? Com explicaries que les empreses tecnològiques avui en dia manen el món? Nvidia, no? És una de les més valuoses. Sempre estem parlant, no?, de grans empreses com la teva, no?, en aquest cas, Zoox d'Amazon, de Google, etc. Per què són tan valuoses? Per què estan tan de moda?
0: Perquè poden fer molts diners, a ras i curt, però per què poden fer tants diners? Perquè escalen, Amazon potser és el pitjor exemple de tot aquest grup, però escalen d'una forma molt més agressiva que les empreses tradicionals, que necessiten una quantitat d'infraestructura que no cal pel software. Una vegada tu resols un problema, resoldre'l per 1.000 persones o 1 milió suposa molta menys diferència que si tu haguessis de fer 100 o 1.000 ponts, que sí que cada vegada que fas un pont has d'invertir-hi un esforç que és inevitable.
1: Diuen que treballeu molt aquí, és veritat, es treballen moltes hores. Com és el ritme a San Francisco Silicon Valley?
0: Sí, interessant. No crec que treballem moltes hores d'alta intensitat, però hi ha una tendència molt més gran aquí, estar sempre connectat a la feina. Si jo envio un missatge a les 11 de la nit, em respondran, i això pot ser bo i pot ser dolent. La forma en què sempre he intentat enfocar-ho és pensar que és part de la meva vida i veure com un projecte personal. Això també té les seves limitacions, crec, i sobretot ara que tinc un fill, a vegades has de recalibrar, però també aquesta espècie d'organització una mica més orgànica, que no té tant a veure amb hores fixes, em permet al matí estar amb el meu fill fins a les 10 i després accelerar una mica més en altres hores. Així que no em sembla un mal equilibri.
1: Quantes hores treballes al dia?
0: Censurat. Masses. Però, com et dic, també em prenc respirs durant el dia, de manera que pugui estar una mica amb el meu fill. En un dia normal et diria que començo a treballar de forma una mica interrompuda a les 8-9 i acabo a les 7 de la tarda.
1: Teniu vacances, com nosaltres?
0: Il·limitades. Això és,
1: teniu vacances, dic, eh?
0: Il·limitades. És bastant exclusiu d'aquests mons competitius tecnològics en els que intentes oferir diferents beneficis per atraure talent. Llavors, a la pràctica no és il·limitat, perquè si algú es prengués 3 mesos de vacances, li picarien a la porta. Però jo ho he fet durant un mes, o sobretot et permet agafar-te vacances quan vulguis durant l'any, que m'ha resultat bastant pràctic a vegades, també.
1: Molt bé. Què enyores de Catalunya?
0: Ara ho comentava amb el cotxe. Per mi, l'espontaneïtat, una certa alegria de fer, però no crec que estigui tan allunyat encara com per veure-ho tan distant. Hi vaig anant i no m'ho perdo.
1: Què em diries? Què és el que més t'agrada de l'estil de vida americà i el que menys?
0: M'agrada la voluntat de poder, aquesta ambició de portar endavant projectes de tota mena que crec que defineixen sobretot aquesta regió d'Estats Units i té també molts, estímuls que no podries tenir tan fàcilment potser a altres bandes del món, com pot ser la naturalesa, els esports, etc.
1: Escolta, tu coneixes a gurus tecnològics? Ara que estic aquí a San Francisco i et conec a tu, Arnau, no sé si em pots explicar alguna anècdota, perquè, clar, quan estàs treballant amb empreses tecnològiques segur que els tens a prop, no?
0: Sí, però et diria també que a vegades de conferències potser i no tant d'estar vivint a San Francisco.

0: justament el Sam Altman, de qui em preguntaves, no el conec en persona, però sí que conec sobretot aquells que estan relacionats amb la conducció autònoma. Et diria que tots els gurus, potser menys coneguts de cara al públic, com Sebastian Fran o Frank Delaert, són gent amb qui he tingut converses i he passat estones prou llargues.
1: A qui et mires en el món tecnològic? Em diries tu que et dediques a aquesta part? Has decidit no treballar a Catalunya, sinó als Estats Units, a San Francisco? T'has emmirallat amb algú? Et mires algú d'aquest món?
0: No és el meu tarannà, però sí que hi ha molta gent que admiro. I un exemple molt fàcil és Lydia Sutskever, que és el cervell tècnic dins d'OpenAI, que ara va deixar l'empresa fa un any, però em sembla increïble el que ha aconseguit. És una persona que més o menys té la meva edat, és uns anys més gran, però són talents generacionals i d'altres podrien ser el Sebastian Fran, que també he esmentat, que és el pare fundador de la conducció autònoma.
1: Per anar acabant, t'he de preguntar, el talent teu, perquè ets una persona talentosa, només cal veure el teu currículum, que és brillant amb totes les beques que has aconseguit. Ens preguntem, un guanya millor la vida vivint també als Estats Units que a Catalunya, no? Hi ha millors sous, també, és un tema comentat.
0: Sí, tens molta més capacitat de negociació, també, pel teu sou i la competició és al final el que genera l'ecosistema a Silicon Valley. Si tu ets una empresa tecnològica i vols contractar gent, aquí tens la quantitat més gran de gent amb talent i estudis superiors rellevants pel teu camp que puguis trobar. I alhora, si tu has tingut aquests estudis, vens aquí perquè hi haurà prou empreses com per poder negociar i saltar d'una a l'altra si és el que t'interessa, maximitzar el benefici econòmic. I pots acabar guanyant-te la vida molt bé sent un desconegut, diguem.
1: Creus que tornaràs a Catalunya a treballar?
0: Segur que ens veurem aviat.
1: Ah, sí?
0: Fem una segona part de l'entrevista. Sí, jo segueixo pensant que m'aportaria molta felicitat el poder començar un projecte que tingués impacte a Barcelona, que és no només la ciutat d'on soc, sinó la ciutat d'on és el meu pare, el meu avi, etc.
1: Per tant, pretens jubilar-te potser a Catalunya?
0: Tinc un triangle de 10.000 quilòmetres ara entre Argentina, Catalunya i Califòrnia, així que ja veuré cap on acaba tirant tot plegat.
1: Doncs escolta, Arnau, m'ha agradat molt conèixer-te. M'ha agradat molt conèixer també aquest cotxe autònom. Quedeu-vos amb aquesta empresa, ho pronuncio bé, eh? Zoox.
0: Zoox,
1: perdona, Zoox. Zoox d'Amazon. Hem provat aquest cotxe autònom, realment impressionant. Per acabar, no sé si els taxistes o no, que ens escolten, també es preocuparan, però cal dir que la IA fa que evolucioni també moltes professions.
0: Exacte, crec que la paraula és evolucionin. Tampoc avui en dia hi ha conductors de carrosses i no crec que tota aquella gent es quedés asseguda durant 40 anys de la seva vida.
1: Però poden evolucionar, és a dir, poden conviure també, molt important, cotxes autònoms i taxistes encara, no?
0: I hi ha noves feines que la conducció autònoma genera. Has vist que quan estàvem ara en el cotxe hi havia un moment en què entrava un operador per assegurar-se que tot estava funcionant bé, hi ha mecànics que es necessiten per aquests cotxes, hi ha una cadena de subministre que s'encarrega de fabricar aquests cotxes. Al final del que es tracta és que a Catalunya i a Europa en general tinguem tecnologia pròpia. Si tu tens la tecnologia, tens moltes feines relacionades amb la tecnologia. Si tu n'ets només un consumidor, allà és on pateixes.
1: Arnau, Franci Rodon, espectacular aquest jove que deia diverses beques de la Generalitat, de l'Ajuntament, per anar a estudiar un màster als Estats Units. Després d'acabar el màster, doncs, va començar un doctorat. Després va venir a San Francisco i està treballant amb la IA, amb l'aplicació robòtica, cotxes autònoms. Felicitats, molta sort en un futur i que vagi molt bé. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Hola, sóc la Isona Passola, Chantal, l'enhorabona per tots aquests anys d'informar, d'il·lustrar, d'instruir i d'educar a tota una generació com la meva, que som absolutament incults amb el tema digital. Segueixo fent, que ens convé. Una abraçada.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
4: Amb 1.400 milions d'habitants, la Xina s'ha convertit en una de les locomotores del món a tots els nivells. És un gran desconegut per a molta gent, però la seva influència i el seu pes són cada vegada més grans. Fa 200 anys, Napoleó va dir allò de «Quan la Xina es desperti, el món tremolarà». Doncs sembla que ha arribat aquest moment. So kiss me the way that you would if we died.
5: I
4: saludem a una gran dona TIC, la Laura Gil, Chief Digital and Data Officer d'Adam. Què tal? Com estàs?
5: Molt bé. I tu?
4: Molt bé, molt contenta de veure't. Avui amb la Laura Gil volem parlar de la Xina, un dels ecosistemes digitals més dinàmics del món, i perquè la Laura ha estat allà. I per començar, com descriuries el ritme de transformació que s'hi viu? Perquè sé que has vingut impactada, no, una mica?
5: Sí, una mica sí. Doncs bé, en primer lloc he estat a Shenzhen, no? Que és el que diuen el Silicon Valley xinès.
4: Sí?
5: I sí, és una de les ciutats que ha patit o ha viscut una transformació, bueno, diuen que és de les més grans en la història de la humanitat, no? Fa pocs anys era quasi un poble de pescadors i ara són vora els 20 milions d'habitants, no? Imagina't com és la transformació d'una ciutat així. És una de les ciutats, per dir-te coses així una mica que impacten, que té més gratacels del món, el 90% dels productes electrònics es fabriquen a Shenzhen, l'edat mitja és molt jove, l'edat mitja dels ciutadans és d'entre 20-30 anys, amb la qual hi ha molta innovació, i és on es concentren les grans ciutats i les grans empreses de tecnologia, no? Podem trobar allà les seus de Tencent, d'Alibaba, Huawei, de JI dels drons, la de BYD dels cotxes elèctrics, hi ha un ventall molt ampli d'empresa tecnològica. Això al final atrau a molt talent jove a treballar en aquest sector i alhora va creant un ecosistema, no? com va passar a Silicon Valley fa molts anys, doncs també hi ha les universitats, o sigui, al final es va creant tot un ecosistema d'innovació, i és el que ha viscut Shenzhen en els últims anys.
4: Clar. Un dels aspectes, Laura, que més sorprenen és el paper del mòbil, m'han dit, no? Que és cert que gairebé totes les connexions a internet es fan totes des d'aquest aparell, és a dir, i sembla que Xina està al segle XXII i nosaltres al segle XXI.
5: Sí, és cert. O sigui, totes, mira, una dada és que el 98%, així, ara no recordo exacte, però el 98 o 90 molts, de les connexions a internet eren via mobile. O sigui, imagina't, no? Tots van amb mòbils, la ciutat està plegada de powerbanks per carregar el mòbil, perquè ara mateix sense el mòbil no agafes el tren, no pots pagar res, o sigui, ho tens tot concentrat al mòbil, i imagina't, no?, que a molts negocis no hi ha ni ordinador, tot és mobile.
4: Que fort. O sigui, aquesta dada impactant, que l'ordinador està desapareixent a la Xina, és a dir, treballem a través del mòbil.
5: No sé si desapareixent, no diria tant, no en soc conscient, però imagina't que tot és, que sí que el foc és mobile.
4: Lligat a tot això, Laura Gil, les superapps, què són exactament? Què t'ha sorprès d'aquestes superapps de la Xina?
5: Això sí, funciona molt diferent de Xina de com funciona aquí, on tenim una app per tot, no? I són apps, a més, que tenen molta competència entre elles. Però sí, allà tenen una, el que li diuen superapps, on tenen tot concentrat, no? Serveis, dades, pagaments, experiències, xarxes socials, tot ho tenen en una sola aplicació. Bueno, de fet, n'hi ha diverses, hi ha la més coneguda és WeChat, no? Però sí, també teníem l'Alipay, o sigui, són apps amb les quals ho pots fer absolutament tot. I no només són unes aplicacions, sinó és com una entrada a la vida del país, no? Sense això no pots comprar, no pots pagar, no pots viatjar, o sigui, tot està pivotant sobre això.
4: Déu-n'hi-do. Això és molt diferent, Laura, el que usem a Europa
5: sí,
4: i Amèrica.
5: Sí.
4: I què em diries, no? La Xina està superant. A Silicon Valley hi havia aquesta... Deien l'altre dia que ho comentàvem que els Estats Units està preocupat perquè la Xina pot guanyar la batalla de la IA, de la tecnologia. Mm. Tu també els veus més avançats, la diferència d'Europa-Amèrica?
5: A mi m'ha sorprès de avançats que estan i sobretot empreses que tenen... que són punteres i que s'estan quedant gran part del mercat, com per exemple, si parlem dels drons, l'empresa DJI té el 70% del mercat mundial, no? Llavors sí que hi ha empreses molt punteres i que s'han de tenir molt, molt en compte, sí.
4: La Laura Gil ja la vam veure amb el cotxe autònom a Silicon. Has anat també amb cotxe autònom, perquè la mobilitat, és veritat que la majoria de vehicles circulants són elèctrics també allà, no?
5: Sí, exacte. El cotxe autònom, així com a San Francisco, trobem els Waymos i estan ja molt ben implantats. Aquí no diria que estan tan implementats, encara que sí que en trobes. I el que sí que hi ha és, per exemple, a Shenzhen, ens van estar explicant que el 80% són cotxes elèctrics, vehicles elèctrics ja. Tot el transport públic és elèctric, també. I, a més, és els de l'empresa BYD, que aquí també ja se'n comencen a veure molts de cotxes, tenen molt marcat. I bueno, dir-te que allà, al final, clar, com no sents el soroll de les motos, dels cotxes i així, que van pitant tota l'estona, el qual és bastant molest, però és l'única manera de que entenguis de que està venint cap a tu, no? I l'altra cosa que em va sobtar, doncs, totes les motos circulen per la cera amb els vianants, o sigui que això també va ser una mica caòtic, però sí, em va sorprendre bastant, no?
6: Què t'emportes per tu, no?, com a directiva, tu que ets, no?, de tecnologia d'AM, no?, i que domines tant tota la intel·ligència artificial, què t'emportes, no? Creus que hi ha algunes coses que val la pena implantar, quedar-se, o què destacaries, no?
5: Sí, al final, conèixer altres ecosistemes d'innovació i conèixer altres coses com funcionen sempre inspira. També l'eficiència, no?, de les cadenes productives, de robòtica, la intel·ligència artificial. Al final, sempre és positiu veure altres coses, altres empreses com ho estan fent, no? I també en aquest cas, que m'emporto d'aquest viatge, la gent que hem anat, no?, que he conegut també molta gent molt, molt interessant, que sens dubte ja...
6: A ISDI, no estava, sí?
5: Sí, això és un viatge que va organitzar ISDI, i la veritat, la part més important de vegades és les persones, i en aquest cas han estat persones meravelloses que han fet d'aquest viatge un viatge inoblidable.
6: Clar, cerimònia del té allà també és molt important, la, no?, generar vincles, sí, no? Les relacions personals, no?, també fan negoci.
5: Sí, sí, el de la cerimònia del té em va explotar una mica el cap, perquè li dediquen molta estona i hi havia molta litúrgia i molta cosa que havies de saber a l'hora de participar, no?, en una cerimònia d'aquestes que pel que es veu arrenques molts negocis, no?, fent la cerimònia del té. I no, res, que són un munt de coses que has de saber si no vols enviar a Norris un bon negoci. Sí, sí. Així que recomano a tothom que vulgui fer negocis a Xina que s'enteri bé de com funciona tot.
6: Gràcies, Laura Gil. Gràcies per aquesta informació de la Xina. I com dèiem l'altre dia, que parlàvem de Silicon Valley, Estats Units és puntera en tecnologia, però la Xina encara més, i Europa, no sé si ens estem quedant curts, intentarem atrapar-los. Gràcies, Laura. Fins una altra.
3: Les idees són fàcils. Implementar-les és el difícil. T'ho expliquem cada diumenge a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
6: Darrerament estem vivint situacions d'emergència que ens estan posant a prova, inundacions o grans incendis, o fins i tot situacions com la gran apagada que vam tenir durant unes hores, han provocat que visquéssim moments complicats. El que és molt important en cas d'emergència és disposar d'un sistema de telecomunicacions. El més important en cas d'emergència és no quedar aïllat.

0: Està clar que les telecomunicacions, i això n'hem parlat molt en aquest programa, el Revolució, són fonamentals per tot, no? Per si hi ha alguna emergència, per cada aïllat, no? Què ens pot passar? És a dir, ens hem de protegir com a ciutadans. I avui ens visita l'Albert Tort, ja el coneixeu, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé, un plaer tornar a ser aquí.
0: Molt bé, ens hem de sentir protegits, no? En aquest sentit, i a vegades amb les telecomunicacions, avui en dia és no, una manera important per sentir-se protegit. Per tant, tenim una bona xarxa ara mateix, i què ens falta per sentir-nos protegits?
1: Sí, el que hem de fer és diversificar tot el que puguem les xarxes de comunicacions, perquè clar, quan tenim una situació d'emergència, sí, sabem que totes les comunicacions depenen d'infraestructures, en aquest cas d'infraestructures digitals, i normalitzem molt que tinguem carreteres tallades, que no puguem accedir als boscos, per exemple, quan hi ha un incendi. Ho tenim clar en tot allò que és físic, però en un servei que és el de connectivitat, que ja no és un luxe, que realment totes les transaccions que fem, molt bona part de la vida social arreu del territori, depèn de les telecomunicacions, quan hi ha una situació d'emergència, també hem de saber que les infraestructures digitals poden caure, poden patir aiguats, poden patir talls d'electricitat, i això fa que no sempre funcionin. Per tant, hem de diversificar i tenir xarxes resilients, també, que en moment d'emergència, si ens cauen les comunicacions tradicionals, clar, doncs puguem tenir altres xarxes, diguem-ne, alternatives i funcionant, i respectant sempre aquells serveis que, diguem-ne, que són crítics.
0: Clar.
1: Poden ser serveis crítics, diguem-ne, que els cossos, per exemple, de seguretat, d'emergències, puguin continuar operant i parlant entre ells.
0: Clar. Per això també hi ha un projecte que es diu XCAT Connecta, que és una connexió de 6.164 seus de la Generalitat. Ens podries explicar una mica? Perquè a vegades els ciutadans,
1: sí,
0: no sabem tot el que passa, no?, quan estem tan connectats.
1: Bé, això prové de que, més enllà del que són les xarxes de les operadores privades de telecomunicacions, que són les que ens donen serveis, diguem-ne, de connectivitat a casa nostra, al telèfon, la Generalitat de Catalunya té un projecte que és pioner, que és el desplegament d'una xarxa de fibra òptica de titularitat pública, que aquest any es preveu que superi els 8.000 quilòmetres a tot Catalunya. Aquesta xarxa, que és pública, que són unes línies blaves que, si vas per la carretera, els oients s'hi poden fixar, aquelles línies blaves...
0: Oh, la veig si vaig per la carretera.
1: Ara us heu de fixar, és a dir, al costat de la carretera hi ha moltes línies blaves, a vegades. Aquelles línies blaves marquen la xarxa de fibra òptica pública de la Generalitat.
0: Doncs ara bé, miraré quan vagi en bicicleta, el cap de setmana.
1: Ara podem mirar-ho, perquè allò és més important del que sembla, perquè ja cobreix molt bona part d'arreu del territori, i això ens permet una cosa molt important, que les més de 6.000 serveis públics que tenim, hospitals, comissaries de Mossos, bombers, etcètera, etcètera, es puguin, en lloc de tenir contractes, diguem-ne, amb xarxes d'operadors privats, doncs les puguem posar totes, amb aquest projecte XCAT Connecta, connectades a la xarxa de fibra òptica de titularitat pública. I a nivell de resiliència d'aquests serveis públics, a nivell de poder, més endavant, per exemple, fer proves d'encriptació quàntica, de poder ser molt resilients a nivell de seguretat, pot ser un salt importantíssim. També, per exemple, a nivell de mobilitat intel·ligent, de sensors per la gestió del trànsit, tot basat en aquesta xarxa de fibra òptica de titularitat pública, que és un projecte, aquest sí, de país. Vull

0: davant de la xarxa avui, hi ha moments d'emergència, no?, que cal atendre la població, i això ens preocupa, no?, a vegades, quan hem vist la dana que ha passat al País Valencià. Hi ha la xarxa Rescat, no?, aquí, que també és una infraestructura que, en el cas de l'apagada que vam patir, no?, va posar en marxa iniciatives noves, no?, com a mínim va ser també un toc d'alerta important, no?, també, i hi han hagut ampliacions, no?, arrel de tot el que va passar.
1: Totalment. Cada vegada que hi ha alguna situació d'emergència, com l'apagada, hem d'aplicar la millora contínua. I, per tant, hem de fer-ne una reflexió i parlar-ne. Jo sempre explico una curiositat,
0: digues.
1: Que és que tinc l'honor, diguem-ne, d'haver dormit al Palau de la Generalitat el dia de l'apagada.
0: Ah, sí?
1: Per què? Perquè estàvem allà...
0: I per què vas dormir allà?
1: I vaig dormir perquè no podíem marxar, perquè hi havia una cosa que era important, que era, per exemple, garantir que el 112...
0: Sí.
1: Que el donem per fet, i que depèn de les xarxes de telecomunicacions de les operadores privades tradicionals, pogués estar actiu i que no caigués. Que el 100% dels hospitals, per exemple, tinguessin els serveis, diguem-ne, informàtics i totes les aplicacions funcionant. No ens interessava tant en altres sectors, però imaginem les conseqüències que hi hagués pogut haver si els hospitals públics, per exemple, no estessin al 100% funcionant, malgrat no tenir energia elèctrica, no?, i haver de mantenir tots els seus sistemes en comunicació i funcionant. Doncs bé, aquest tipus de coses no els hi donem importància fins que hi ha una situació d'emergència. Si cauen les comunicacions, que normalment ve a conseqüència a vegades de que cau l'electricitat...
0: Va ser un dels dies més estressants de la seva vida en feina,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també enriquidor vist després, però va ser estressant, però sobretot interessant, perquè és quan poses en valor xarxes com la xarxa Rescat. La xarxa Rescat és una xarxa que és no per la ciutadania, però sí per bombers, SEM, Mossos, l'utilitzen ja més de 50.000 usuaris d'aquests cossos operatius. Per què? Per comunicar-se quan no funciona la connectivitat tradicional amb les operadores tradicionals, perquè no hi ha subministrament elèctric o passa alguna cosa que fa que no tinguem connectivitat i no puguem parlar pel mòbil. Però això no ha d'impedir que els cossos operatius puguin treballar en l'emergència, això no ha d'impedir que els bombers puguin comunicar-se per anar a rescatar algú que està, per
0: això
1: exemple,
0: funciona via,
1: en un ascensor...
0: Via satèl·lit o via fibra?
1: A través d'unes torres específiques,
0: vale.
1: Vale, que estan repartides arreu del territori, també en zones específiques, és una xarxa exclusiva només per garantir la resiliència en moments d'emergències. No són allò uns dispositius, diguem-ne, com els mòbils que entenem ara, s'assemblen més a uns walkie-talkies, per dir-ho d'alguna forma, però permeten aquesta resiliència en les comunicacions.
0: És a dir, quan si tenim una altra apagada, no?, hem de saber que els bombers, en aquest cas, els Mossos o el SEM, estan connectats.
1: Estan connectats.
0: O sigui, que aquí hi ha una apagada, però que no patim, perquè ells estan connectats, no? Seria una mica perquè ho entengui tothom.
1: I el que hem inclòs és que també, evidentment, les institucions i el govern, que també ha de participar en la coordinació, també han de poder comunicar-se i estar connectats, no? En aquest cas, vam haver d'estar al Palau, tots els consellers, membres del govern, vam haver de muntar una xarxa wifi allà, diguem-ne, improvisada, per poder parlar. Llavors, per això hem extès també com a reacció tot això...
0: I per això també hi ha el TETCOCAT, no?, que també hi ha la relació amb la vintena que en vam parlar, la vintena,
1: sí,
0: d'operadores adherides, no?, per,
1: sí,
0: millorar al final la connectivitat del territori en cas d'emergència, perquè, escolta, a l'època Covid pot tornar, una apagada pot tornar, pot passar la vida, no sabem què pot passar.
1: I hem de separar el que són emergències del que són incidències que poden passar en els municipis que tenen, clar, una afectació. Aquí és on entra el TETCOCAT, en el, exacte, sentit que també quan hi ha incidències de les operadores hem de poder parlar, saber què passa i incloure el món local en tota aquesta gestió.
0: Molt bé, doncs estem més segurs del que pensem. Això també seria un titular. A vegades pensem, doncs he de dir que avui també jo he après, perquè escolta, totes les dades no les tenim. Estem més segurs del que pensem. Moltes gràcies, Albert Tor.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: De seguida parlarem amb un especialista que ens proposa usar la intel·ligència artificial per millorar la vida de la gent que té dèficit d'atenció i hiperactivitat, un trastorn que es calcula, oients, que afecta gairebé el 9 o el 10% de la població mundial. Déu-n'hi-do. Martí, a veure, la IA, resposta breu, eh? La IA pot ser una bona ajuda per organitzar-nos la vida, sí?
4: Sí, la IA ens pot facilitar moltes coses, és una bona eina.
0: És una bona eina. El Martí Sala, anem a explicar que és divulgador, és coach especialista en TDAH. D'entrada cal dir que tu també estàs diagnosticat, oi que sí, de trastorn, de dèficit, d'atenció i hiperactivitat, i dius que saber-ho et va canviar la vida. Per què? Perquè vas entendre millor què et passava?
4: Jo tinc TDAH des de fa més de 25 anys i em permeto acompanyar persones, ja que jo tot el que proposo ho he viscut. I llavors, sí, em va canviar la vida, va ser als 13 anys. Als 13 anys nosaltres el que volem és pertànyer a un grup d'iguals, sentir-nos iguals, i al primer moment hi va haver una negació, per què jo? Després hi va haver un... moltes de les coses que m'han dit no m'estan quadrant, i finalment hi va haver una acceptació i una comprensió i vaig adquirir noves eines.
0: Clar. Expliquem per això, per a qui no ho conegui, explica breument què vol dir tenir TDAH i com t'afecta això en la vida quotidiana.
4: Vale, el TDAH és el trastorn per dèficit d'atenció i jo em permetria dir que una de les coses que veiem moltes persones en TDAH és que el nom està mal triat, perquè sí que hi ha un dèficit d'atenció per fer determinades coses, però si a una persona amb TDAH li interessa alguna cosa, hi ha una hiperfocalització. Com pot afectar la vida diària? Doncs a nivell de gestió emocional, a nivell després de la gestió del temps. Moltes vegades realitzem una mala gestió del temps, sovint perquè arribem tard als llocs, però també pot ser perquè no gestionem lo suficientment bé. Després hi ha una impulsivitat i hi ha moltes altres coses associades que anirem explorant.
0: Per tant, com ho ha de saber una persona si en té? Ara mateix algú digui, jo doncs soc impulsiu, soc desorganitzat, com pot saber-ho si ho té?
4: Clar, i què passa moltes vegades amb el TDAH? Que persones que no ho tenen diuen, ostres, a mi això també em passa, però la diferència és, a tu et bloqueja la vida i no et permet avançar en diferents àrees, t'ha passat en diferents moments de la vida i veus que és d'una forma repetitiva, o t'ha passat puntualment i sí que et permet avançar.
0: Val. Qui no ho pateix no n'és conscient de les dificultats que comporta, no?, em diries? A més, és un trastorn que genera molta incomprensió, no? Per què?
4: Genera molta incomprensió perquè moltes vegades el que es diu és que és la mínima disfunció, si així ho volen dir, des del món clínic. I clar, a més, nosaltres si veiem una persona amb cadira de rodes, hi ha una visibilitat, no?, hi ha alguna cosa visible. En canvi, una persona amb TDAH no porta res que l'identifiqui com que té TDAH. Llavors, moltes vegades s'ha parlat només de l'inatenció i va molt més enllà de l'inatenció. Jo diria que una de les coses que més afecta és amb l'autoestima i el fet de la persona se senti suficient i vegi que els seus ritmes encaixen, que no va ni massa ràpid ni massa lent.
0: Molt bé. A la tecnologia, dius que la IA pot ser una bona aliada per superar aquests problemes. Per què?
4: Bueno, la IA, i concretament la IA generativa, ens pot ajudar a apagar aquest soroll mental posant ordre i ajudant a prioritzar, que és algo que les persones amb TDAH tenim dificultat. Quan hi ha diferents tasques, veure què és el més important. Després,
0: Com ho fa? Amb exemples, eh? Per exemple, què fas al ChatGPT? Actua com un copilot, sí?
4: Exacte. És un assistent. I, per exemple, les persones amb TDAH són persones molt creatives. I, per exemple, utilitzem pluges d'idees, però, clar, per executar-les, després, aquestes pluges d'idees, necessitem un pla d'acció. Doncs ens pot ajudar a desenvolupar aquest pla d'acció.

0: Per tant, avui parlant de la gent que pateix TDAH, però a més, que la intel·ligència artificial ajuda a organitzar, a posar ordre. En aquest cas, ens ho explica el Martí, que tu pateixes personalment i també has notat, no?, com la IA o el ChatGPT o altra IA generativa t'està ajudant a la teva vida, correcte? Sí?
1: Exacte.
0: Llavors, també et vull explicar, i que m'expliquis, Martí, hi ha un concepte de la teva tasca com a coach que es diu gamificació. Què és i per què creus que és útil, sí?
1: Val, la gamificació serveix per fer tasques quotidianes que considerem molt avorrides d'una forma en forma de joc. Això ens pot ser molt útil tant a adults com a nens com a adolescents. Per exemple, en què consistiria? Doncs a tenir un determinat nombre de punts per fer una tasca determinada. Amb la intel·ligència artificial ho podem lligar amb la gamificació portant una col·lecció d'aquests punts. I després tinguent una recompensa, quan, per exemple, parlem dels nostres fills adolescents o l'edat infantil.
0: Clar. Per tant, és important la intel·ligència artificial. Explica'm ara com es pot detectar, algú que ara mateix em digui o pensi, jo tinc TDAH, com ho pots saber?
1: Bueno, primer de tot, jo no faig diagnòstics, jo el que faig és acompanyament postdiagnòstic, perquè el diagnòstic moltes vegades es pensa que és un final. Li posem un nom i ja està, i és l'inici d'un llarg camí. Llavors, qui fa aquest diagnòstic és un psicòleg clínic. Per mi, com més humà, millor, perquè es parla molt que som l'era de les màquines. I estic relativament d'acord, perquè vivim en una era que és una combinació entre intel·ligència artificial més intel·ligència emocional. I és molt important tenir esperit crític. Mm-hmm. Llavors, aquestes persones que tenen això, és molt important que vegin en quines àrees els hi afecta més i en quins moments. I aquí és on jo els puc acompanyar.
0: Val. Aquí els acompanyes, no? Per tant, expliquem que és important, no?, la intel·ligència artificial com un complement del propi entrenament mental i emocional, no? I tu treballes amb empreses, amb emprenedors, esportistes, estudiants, no?, i famílies que volen millorar les dues coses, gestió personal i rendiment. Rendiment en quin sentit?
1: Bueno, que el TDAH, moltes persones diuen, tinc molt de TDAH, i no consisteix en tenir molt o poc TDAH, sinó el que depèn és quines sintomatologies tens, amb què veus que t'afecta, i l'entorn t'entén o no t'entén. Perquè, per exemple, amb el que m'agrada molt treballar és amb emprenedors o intraemprenedors, perquè les persones amb TDAH moltes vegades funcionem per nivells d'energia i per objectius, ens encanten els reptes. Si tu tens la capacitat de marcar objectius i reptes, pots tenir una persona amb TDAH que tingui intuïció, després que tingui la capacitat de lligar idees inconexes i que et generi grans oportunitats. També és un molt bon qüestionador.
0: Ja. Per cert, què et diuen, no? Tu com a coach, per la camana, com a coach, què et diuen un cop en Raül les seves classes? Què et diuen?
1: Bueno, a mi hi ha algú que m'agrada molt i molt rebre, és el fet que em diuen, gràcies a tu, Martí, m'estic parlant molt millor i això em permet estar molt més connectat amb mi. Jo els hi torno aquesta afirmació i aquest elogi que em diuen, en el sentit de moltes gràcies, però és perquè ells han confiat en mi, han vingut amb una formació, han vingut amb unes jornades en una empresa o amb un acompanyament individual, i ells hi han confiat, perquè en una sessió o en poques sessions es pot notar una diferència. Clar. Si una persona no hi confia, pot venir molt que no hi hagi una diferència.
0: Molt bé. Són persones intel·ligents, normalment, les persones amb TDAH?
1: Bueno, més enllà del TDAH, m'agrada que formulés aquesta pregunta, perquè no és que són persones amb TDAH, sinó que tenim TDAH, i hi ha persones amb TDAH que tenen els coeficients intel·lectuals i altres persones que no, però en més d'una ocasió el TDAH també pot anar lligat a les altes capacitats o altres trastorns o condicions.
0: Molt bé, Martí, realment interessant el que ens has explicat i que ens aporta un nou punt de vista sobre el que sovint diem al programa. La IA ens pot obrir moltes portes perquè, com sempre diem, el més important de la tecnologia és l'ús que en fem i, en aquest cas, relacionat amb la salut, no? Un tema que encara no havíem tocat, TDAH, la gent que el pateix, que també l'ajuda a organitzar-se molt millor. Gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

Acabem el programa, oients, avui amb una frase de Jess Wade, física i divulgadora científica, i és aquesta. La ciència no és un boys club, és un human club. Una frase que ens recorda que al món TIC hi ha d'haver moltes més dones que cal trencar d'una vegada les bretxes de gènere.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolution.
1: People that will change the world. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat aquest dimecres que l'exèrcit del seu país respondrà amb força als míssils llançats des de l'Iran la nit passada contra una base militar nord-americana a Jordània.
2: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: Aquest mateix dimecres l'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars de l'Iran. L'explosió en un vaixell atracat al port mediterrani de Damietta a Egipte fa tema l'expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons una firma de seguretat britànica, la deflagració ha estat causada per l'impacte d'un dron. Les autoritats del Caire, però, han evitat mencionar l'origen de l'explosió. El preu del barril Brent de petroli ha pujat aquest dimecres un 8% fins a fregar els $90. Més notícies, Oriol Pujador.
3: 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i això ha fet que els agents rurals també decideixin a tancar els accessos a 7 parcs naturals. Jordi Passalaigua, cap de la unitat de planificació i coordinació dels agents rurals, n'ha parlat a Terescat Info.
4: Aquesta onada de calor, la humitat relativa baixa i aquests vents a les tardes de marinada fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem.
3: Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis a Catalunya, un d'alta muntanya, a l'Alt Urgell, 2 més que han obligat a confinar veïns, a Canyelles, al Garraf i a Masllorenç, al Baix Penedès. Tots 3 estan estabilitzats o controlats.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat els Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per una arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.
3: Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li hauria caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre 2 persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballen a la mina, la mateixa on 3 persones, recordem-ho, van morir el 2023 per un altre despreniment. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol.
1: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 immigrants entre adults i menors en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar i la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat al govern espanyol una resposta ràpida.
5: Si no se aplican medidas y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
1: Fa 4 anys van entrar nedant unes 10.000 persones a Ceuta procedents del Marroc.

0: Aquest dimecres ha mort als 56 anys el músic i actor irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Oscar per la pel·lícula Once. Ha perdut la vida en un accident de moto prop de Dublín, on vivia.
1: El tema que sentim, Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui va formar el duet The Swell Season. La pel·lícula va tenir un gran impacte arreu i la seva adaptació com a musical a Broadway va obtenir 8 premis Tony al 2012. Hanser havia actuat abans en una altra pel·lícula centrada en la música, The Commitments, dirigida per Alan Parker, l'any 1991.
0: Els esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha.
1: L'Espanyol ha empatat davant del Barling 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han estat els autors dels gols blanc i blaus.
0: També hi ha partits de pretemporada de dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Mentre l'equip femení de l'Espanyol ha disputat el seu primer partit de pretemporada, empatat a un contra el Tenerife, tot i que ha perdut a la tanda de penals.
0: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
1: I ja se sap el calendari de l'Euroliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous a casa contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada, el Barça visitarà Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà la pista del principal favorit, el PAOK grec.
2: Fins aquí les notícies. Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
3: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
2: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
3: Cobla amb so de dona, Filomena.
2: Memorial Ricard Vilarassau.
3: Revolucionem el so de la cobla.
2: Tota la informació a amsodecobla.cat. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
6: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
5: Donem espai als testimonis en primera persona.
7: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar trucar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
5: Fem reportatges.
8: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
5: I denúncia.
9: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
5: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
10: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
5: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda. L'estiu és tu,
11: la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Vermella, un podcast del doblatge en català.
2: Fa sermons sobre la vida i la mort, però l'únic que sap és el que ha après al seminari amb el manual per aprenents de capellà. La mort és agredolça. És agra perquè ens fa mal, però és dolça perquè és la salvació. Si és això el que sap de la vida i la mort, és patètic.
3: Abans aquí els pacients se'ls engrillonava i se'ls deixava podrir entre els seus excrements. Els apallissaven, com si les fuetades els haguessin d'expulsar les psicosis. A molts els trepanaven el crani o els submergien en aigua gelada fins que es quedaven inconscients o s'ofegaven.
2: Què vol dir que sóc graciós? Sóc com un pallasso del circ? Et faig riure? Et penses que sóc aquí per divertir-te? Per què sóc graciós? Què em trobes tan graciós?
4: Avui ens acompanya un actor amb una llarga carrera professional i amb una veu molt reconeguda dins del món del doblatge. Ha doblat moltes pel·lícules i, a part d'alguns protagonistes, com Clint Eastwood o Bruno Ganz, també ha doblat actors secundaris de luxe com Ben Kingsley, Bob Hoskins o Joe Pesci. Lluís Marco, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
5: No, gràcies a tu, home.
4: El doblatge és cultura?
5: Sí. Sí, sí, i escola, i ensenyament, i moltes coses. Jo quasi tot el que sé de cine ho he après amb el doblatge. Vull dir que després a fer l'ofici d'actor en el món del cinema, a mi l'escola del doblatge ha sigut vital per mi.
4: I com vas començar en aquesta professió? Com van ser els teus inicis?
5: Doncs mira, jo em vaig arruïnar, que tenia una empresa, i se'm va ocórrer trucant a l'Albert Trifol, i el dia mateix de la trucada em va dir: vine a casa meva, que començaràs a fer doblatge. I aquella mateixa tarda, doncs, em vaig iniciar en el món del doblatge. El món del doblatge se'm volia quedar, però jo tenia una vocació molt clara, que era el teatre, a part del doblatge, que forma part de l'estatus d'actor, però vaig anar compaginant. No em vaig voler quedar únicament en el món del doblatge.
4: Clar, això va ser a l'Ever, imagino,
5: sí,
4: no?
5: Sí.
4: A l'estudi que hi havia a la plaça Lesseps.
5: Allà.
4: I allà vas començar als anys 80-90? O...
5: Allò va ser el 83, si 83. No recordo malament, el 83.
4: Que és quan va començar TV3.
5: Sí, i les privades, o sigui, Telecinco, i van començar les concessions. O sigui, va ser un bluff tan gros de doblatge que no ens acabava amb la feina. I llavors era benvinguda la mà d'obra, doncs, com jo. O sigui, que va ser una entrada clandestina, vaig allò usurpar feina a altra gent, però a altra gent tampoc, perquè feia falta molta mà d'obra.
4: I... De fet, no hi havia doblatge català gairebé o res
5: gens
4: en aquell moment, no? És a dir, que
5: sí,
4: va
5: sí
4: sortir com una mena de professió nova o via
5: sí,
4: nova
5: sí
4: pels actors.
5: I jo vaig tenir la sort d'enganxar-los a tots, vull dir, des del Sant Salvador, la Elsa Fàbregas, el Joaquín Díaz, fent tots. Allò era una meravella i per mi un somni, perquè jo m'he criat amb les veus del doblatge en el cinema. I clar, quan els tenia a la vora deia: ui, James Stewart, ui, Harrison, ui, estava tot el dia amb l'ui a la boca.
4: I vas tenir algun mestre en particular de totes aquestes llegendes que parles del doblatge?
5: En vaig tenir dos de molt importants, o sigui, vaig coincidir amb algunes sèries perquè em tenia ella allà, la Elsa Fàbregas va ser per mi una professora de luxe, i un altre que em va agafar molt de carinyo jo amb ell va ser l'Arseni Corselles, vull dir, i és clar, amb dos mestres així no podia sortir malament res.
4: I feies els takes, no?, amb ells al faristol, imagino. Què vas aprendre? Què et van ensenyar?
5: De tots vaig aprendre, haig de dir que el meu promotor per això va ser l'Albert Trifol, o sigui, que si no hagués sigut per ell, jo no hauria tingut ocasió d'entrar i va ser un gran mestre també, eh? Però vaja, amb ells. Què vaig aprendre? Mira, de l'Arseni Corselles vaig aprendre a doblar a partir dels ulls, no de la boca. Ell sempre deia, tapava la boca de l'actor i deia: ara, aviam si poses ara la frase. I evidentment els actors amb els ulls parlen, és a dir, els bons actors, no? O sigui, i de la Elsa vaig aprendre, doncs, l'amor en aquesta professió. Ella adorava aquesta professió. En fi, vaig aprendre a estimar el doblatge com a professió.
4: Bé, parlarem una mica de tot, perquè has tocat moltes tecles, no?,
5: sí,
4: que se sol dir.
5: M'esvero.
4: Però anem a pams. Un dels primers doblatges que vas fer per TV3 va ser a la sèrie Magnum. Dirigida per Joaquim Díaz, que ell feia en Higgins, i on tu vas posar la veu al personatge TC, que era el, TC, el que portava l'helicòpter.
5: El més gran de tots, era molt alt. O sigui, el Jaume Comas em passava a mi un pam i ell feia el petit i jo feia el gran.
6: O sigui, que reconeixes, sense coacció, que tu no hi tens dret, cap dret, de dir-li a en TC que pot aterrar aquí.
7: Higgins, em tens atrapat. TC, no podies aterrar aquí.
8: Ah, doncs, si és així, val més que ens n'anem. Nano, si en aquest moment tingués un míssil antiaeri, segur que el faria servir.
4: No. Què recordes de Magnum i d'aquella època?
5: Entranyable. Un altre professor meravellós, el Joaquim Díaz, a part d'un dels millors actors que jo he conegut, actor amb tota l'extensió de la paraula, no només actor de doblatge, que jo crec que són actors, tots els actors de doblatge, i per un altre mestre. I allà el Sant Salvador al costat, un altre mestre, és a dir, bé, una fortuna. A la vida hi ha un component de sort i jo l'he tingut. O sigui, tot m'ha succeït en el món aquest artístic en el moment oportú, adequat. He estat en aquell lloc quan s'ha destapat TV3, he estat a TV3 quan s'han destapat els colabrots, vull dir, he estat al teatre quan ha començat el teatre de text, el centre dramàtic... O sigui, la sort m'ha acompanyat, no l'he xulejat mai, però m'ha acompanyat i dono gràcies.
4: Allò d'estar en el lloc adequat, en el moment adequat, doncs, allò t'han buscat, no?
5: Sí, sí. Doncs,
4: has tingut alguna fórmula o ho has perseguit? Com diries que has aconseguit aquestes feines?
5: No ho sé, però sí que et dic que eren dos constants. Una, que els diners no em van importar mai, perquè ja m'havia arruïnat, ja sabia el que era treballar per diners. I llavors el que m'interessava i el que em va introduir sempre era el meu amor, a la meva passió a fer aquesta feina. Aquesta era la premissa per mi més important. I la segona, la constància, la perseverància, el treball, la honestedat, o sigui, tota una sèrie de valors que havia après a l'escola i a casa meva. I, per tant, aplicats a aquests dos fenòmens, la sort m'ha acompanyat. No, com es busca, com es té, no ho sé. Jo he anat amb aquests dos farols per la vida, el de treballar molt tot el que he pogut amb honestedat i el d'estimar tot el que he fet. Inclús quan he fet de cambrer, que vaig fer quan era jovenet, si he fet una cosa, l'he fet sempre de veritat, per amor, no queixant-me.
4: Va ser la millor època del doblatge en català? Aquells inicis, aquells anys 80, l'època daurada, o no?
5: Va ser important perquè era la primera i no hi havia més fonaments i hi vam posar moltes bases, no? Des de la lingüística, des de la manera de treballar, des de la incorporació inclús de menys veu i més actor, és a dir, no era tan important que tinguessis una gran veu, sinó que era important que interpretessis més fidels a l'original. Es van fer coses, també, molt positives, que és una llàstima que es vagin perdent, perquè jo crec que no hi ha exigència i hauríem de tornar-hi, a l'exigència. Aquest ofici, el d'actor de doblatge, el d'actor de teatre, sense l'exigència acostuma a anar malament.
4: Repassem més actors a qui has doblat, per exemple, Joe Pesci, un dels nostres, o a Casino. Dues pel·lícules que vas doblar al costat de Ricard Solans, que feia a Robert De Niro i que també es van doblar als anys 90.
9: Mira, no sé per què, Sammy, però com més parlo amb tu, més tinc la sensació que no vols tenir tractes amb mi. És o no?
10: Ho has dit, exacte. No vull tenir tractes amb tu. T'ho dic així de clar. No vull participar en res de tot això.
9: Entesos?
10: Vull portar un local legal i ja està. Vull el meu permís. Vull absoluta i total discreció. I ja està.
9: Això en dius discreció?
10: Home, ho has tret tot de context. No ho puc controlar, això, jo. En Ronnie i en Billy eren allà que t'expliquin.
9: Escolta, des de casa no surtis amb parides. Fa mal efecte.
10: Sí, et diré que fa mal efecte. Cada cop que tu surts a la tele, parlen de mi. Això fa mal efecte. Això
9: què
10: fa mal efecte.
9: Què collons t'ha passat? Va, explica'm.
10: Que què m'ha passat? I a tu, què? T'has descontrolat?
9: Que jo m'he descontrolat.
10: Sí, t'has descontrolat.
9: Camines com l'imbècil de John Barrymore, amb un batí rosa i un cotxe de broquet de senyor, i jo m'he descontrolat. Mira, no volia treure el tema, però fa temps que veig que tractes la gent amb molt poc respecte, inclòs a la teva dona.
5: un altre monstre, o sigui, els Solans, o sigui, escoltar-lo era un plaer. Dic, jo em posava la barra d'un bar quan acabàvem, anàvem a prendre unes copetes i escoltaves això, el Robert De Niro, el Robert Mitchum, ell una tremenda, era meravellós. Jo...
11: Què t'explicaven, Ricard Solans?
5: Poca cosa, no era muy ducho en palabras, o sigui, però era encantador, tenia una mirada sempre tendre, vull dir, estava orgullós del que ell feia, de la feina, de la seva feina, li agradava. Jo vaig aprendre de tota aquesta gent l'amor al doblatge. Ells estimaven aquesta feina i jo no puc deixar d'estimar-la.
11: Tenia alguna peculiaritat especial doblar aquests personatges mafiosos que també va interpretar, per exemple, Joe Pesci, i que et van donar a tu?
5: Sí, em va ensenyar perquè eren grans actors, de tots ells vaig aprendre. O sigui, vaig aprendre que la meva veu era una veu dura, era una veu de càstig, era una veu, o sigui, autoritària. Segurament el meu interior és bastant més tendre que tot el que manifesta la meva veu. I és veritat, perquè segurament fins als meus fills els he espantat en el moment. Que t'estiguis quiet, i deuria pensar, ai, el pare, fa por.
11: Però tens caràcter, tu creus?
5: O... Sí.
11: Sí, eh?
5: Sí, tinc caràcter. El que passa que tinc molta vehemència encara, és a dir, cada dia conto més, ara ja fins a 50. Quan era més jove comptava fins a 10 i la vehemència et fa que l'arpeig de la veu, o sigui, et fa garrejar, o sigui, jo soc incapaç d'agafar una arma. La puc agafar al cine, per això faig cine, perquè pots matar algú, però soc incapaç, jo em cagaria per la pata avall.
11: I què és el més important per tu? Quan estàs davant del faristol, doblant un actor, com...

0: per exemple, en el rendimiento, aquell home allà no parlava, bordava. I allò era molt difícil, a les 8 del matí. En castellano. Bé, agafar el treball d'un altre era el que més m'ha preocupat sempre.
1: Parles d'una de les escenes més icòniques, potser, del cinema dels últims anys, sobretot també per parodiada, però d'una gran qualitat en la versió original. L'escena de la pel·lícula L'enfonsament, on vas posar la veu a Adolf Hitler davant dels seus generals en la recordada escena dins el búnquer.
2: Vull parlar soles amb el Keitel, el Jodl, el Krebs i el Burdorf. L'ofensiva era un ordre! L'ofensiva de Steiner era un ordre!
3: Mein Führer, aquests homes donarien la vida per vostè.
2: Són tots una colla de traïdors, de covards i de fracassats!
3: Mein Führer, això que diu és indignant.
2: Els meus generals són la vergonya del poble alemany! No tenen honor! Més m'hauria valgut fer executar tots els alts oficials, com va fer l'Stalin! El poble alemany ha estat víctima d'una traïció escandalosa. Però si es pensen, senyors meus, que abandonaré Berlín, s'equivoquen de mig a mig. Abans em clavaria un tret al cap.
1: Posar-te en la pell de Hitler és el personatge més difícil que has fet mai?
0: Sí, però estava fet, l'havia fet el Bruno Ganz, és a dir, Bruno Ganz era Hitler. I aquella pel·lícula va ser molt polèmica a Alemanya perquè va mostrar una part molt tendra de Hitler, que va enrenyar molt els alemanys. Era un senyor que era capaç de felicitar la cuinera pels macarrons, perquè estaven molt bons, o de tocar la galta d'un nen amb un pessiguet, dient-li que maco que ets, noi. Era un home entranyable. I això, després dels discursos guerrers, on odiava la humanitat perquè la volia conquerir, eren de gos. No es pot doblar, és que borda. I això el Bruno Ganz a mi em va emocionar, em va meravellar. Més que Hitler, el Bruno Ganz. Sí.
1: Clar, de fet, la pel·lícula semblava mentida, no?, com pogués presentar a Hitler com una persona. Perquè, és el tema.
0: Però aquest és el treball sempre dels actors, o sigui, ningú que és dolent sap que és dolent, és a dir, sap les seves conseqüències, les fa pel bé comú, ell no creu, per això passa molt quan fas teatre, fas Shakespeare i tu dius, home, el Macbeth està enamorat, jo què sé, vols intentar la part humana del personatge, que no sigui, és dolent, faig un dolent, no. Per què és dolent? Jo crec en això, no? I en aquest cas, el Bruno Ganz, jo penso que ho va fer... Jo és un actor que li tinc entranya perquè jo vaig estrenar al Teatre Lliure, al Parc del Boto Strauss, amb l'Anna Lizaran, amb la Portacelli, que ho va dirigir, i ell ho va fer al Berlin Ensemble, o sigui, el mateix personatge, l'Oberon. O sigui, que en aquella època el Bruno Ganz em perseguia.
1: Teníeu unes carreres paral·leles
0: unes vides paral·leles com a actors, i salvant la distància i la diferència, és un actoràs que ha fet un currículum en cine meravellós.
1: Parlant de política, tu sempre t'has mullat, has dit el que penses? Com veus la situació actual de la llengua, concretament, del català?
0: En aquests moments està molt malament, perquè hi ha un interès, no especial, un interès de sempre, però en aquest moment molt punyent i molt fort, de l'estat veí, o sigui, d'aniquilar-nos. És a dir, una manera d'aniquilar un poble és aniquilar la seva llengua. I jo no puc entendre encara ara que no hi hagi un reconeixement de la cultura catalana, del poble català, del país català. És a dir, això seria tan senzill. Després vindria la part econòmica, però jo no puc obviar que aquest país, aquest poble, aquesta nació, té una cultura. Ho dic des del murciano, ho dic des de l'home que es va criar amb castellans. La meva mare no va venir aquí a aixecar Catalunya. La van aixecar amb ella perquè passava gana a Múrcia. Va venir i la meva mare donava gràcies cada dia d'haver-se llevat gràcies als catalans. I, per tant, una cosa tan senzilla a mi se m'escapa. Hi ha maldat, hi ha animadversió, hi ha odi cap al nostre poble i l'han sembrat, i això jo, a la meva edat, ja no ho puc perdonar. I, per tant, m'esforço, perquè la llengua l'he après a cop d'ulls, a cop de mirar, a cop de llegir, i m'esforço molt.

0: molt, perquè crec que és la base, perquè vosaltres, els més joves, sapigueu d'on veniu, d'on venim. Aquest poble ve de molt lluny. I això és senzill. Després hi ha les economies, després hi ha altres coses. Però l'arrel d'aquest poble ve de la seva llengua, del català, és un país.
1: L'única manera de salvar el català, creus que és tenir un estat al darrere?
0: Sí. No hi ha cap més manera. Perquè l'altre és opressió. L'altre és sempre un constant dir com aniquilem això. És a dir, si Catalunya fos una regió pobra d'Espanya, ja l'hagueren esbandit. Però, esclar, Catalunya és un motor important d'Espanya i tots aquests acords econòmics fan, i el que no puc suportar és que això, el que vulguin és anul·lar-ho, quan saben que ens necessiten. I jo he passat d'anar a Madrid i dir que buenos sois los catalanes, que bien hacéis las cosas los catalanes, da gusto aprender de los catalanes, i és veritat que ho han fet, i després ara ens diuen què coño queréis más los catalanes, i jo ja els hi responc el que és nostre. Jo he pagat aquí més impostos que tu, jo he pagat aquí més autopistes que tu, jo he pagat aquí més escoles que tu, i per tant, a mi ara que m'has desgastat les rodes i tinc que fer vàlvules i taquers, o sigui, ara m'has de donar els diners que em pertanyen per poder mantenir la meva solidaritat envers el poble espanyol. Jo no tinc res contra Espanya, contra el govern espanyol ho tinc tot. Contra Espanya, jo adoro la morcilla de Burgos i el pescadito frito d'Andalusia. A mi m'encanta Espanya, però el govern espanyol està contra mi i ha venut un odi cap a mi i cap als meus fills i cap als meus nets, que no el perdono.
1: Has treballat molt a Madrid, com comentes. Sí. Alguna vegada t'ha comportat algun tipus de represàlia o perdre alguna feina el fet de posicionar-te políticament o no?
0: No ho sé, no em vull queixar d'això. Vull dir, sí, jo sé que des que em vaig declarar obertament independentista pràcticament no he anat més a Madrid, però no crec que sigui aquest el problema. El problema és que et fas també més gran, hi ha menys papers i llavors... La meva professió no m'ho he trobat. He pogut dialogar. Així com amb els polítics estic segur que no em donarien ni una engruna per poder-me defensar, amb la meva professió sí, perquè t'escolten, no ens donen la raó, i està bé, tu penses blanc, jo penso gris, ja ens entendrem algun dia, perquè formem part d'un món dialogant. Per tant, jo no tinc aquesta sensació. És possible que m'hagin dit, ojo, és conflictiu, perquè és veritat que m'he manifestat molt, perquè crec que per edat tinc l'obligació. Mira, aquest Alain Mbappé està preparat contra el feixisme. Per què? Perquè jo sóc d'una professió, no em puc manifestar. Per què m'han de negar la feina si jo em declaro independentista? Si podem parlar... Jo no vull fer la guerra, però ells sí que han fet la guerra. I jo no sé si tu ho recordes, però a l'1 d'octubre nosaltres no li vam pagar a ningú. Anàvem a votar, vam somriure fins a l'últim dia, vam tirar ni un paper a terra, vam ser tontos, excessivament tontos, i els nostres polítics ens van enganyar també molt. Ens van equivocar molt. Per això també tinc ara, en fi, les meves discrepàncies. No obstant, veig el got sempre mig ple. La Catalunya interior, vas als poblets, i el meu net s'està criant en un poblet, i estimen el català, estimen Catalunya, estimen les coses catalanes, tenen un gra al cul si ens volen eliminar.
1: Una altra persona que no tenia por a posicionar-se a favor de la independència va ser l'actriu Montserrat Carulla, on vau coincidir moltíssimes vegades, per exemple, també en el món del doblatge, a Superman 3, tu doblant a Richard Pryor i ella a Annie Ross.
2: Totes les gasolineres dels Estats Units estan controlades per...
3: Ordinadors, ja ho sé!
2: Vols deixar parlar, sisplau?
4: Perdoni.
1: Què recordes de la Carulla?
0: Entranyable, o sigui, és un amor, era una persona que estimava i li agradava molt la seva professió. I recordo la humilitat, la senzillesa. Jo la vaig dirigir amb doblatge, amb una coseta, aquella època jo encara alguna coseta vaig dirigir, i li vaig demanar disculpes d'entrada, dic, escolta, ets tan gran, ets tan important, no gran d'edat, sinó tan important que jo no sé què dir-te aquí a la Trilla. M'ha dit, fill meu, digue-m'ho tot. O sigui, ajuda'm, tu. Dic, no, jo et diré si t'ha quedat curt, si t'ha quedat llarg, però jo com ho has de dir, em sento incapaç. Bé, un amor, jo te'n podria explicar mil. És una de les persones que he estimat més. Junt amb l'Anna Lizaran són dues dones, per mi, significatives del món del teatre.
2: Harcourt. Harcourt Fenton Matt, què has fet aquest cop? Res de bo, segur. Fixa't bé el que et dic, ets un estúpid, no vals per res.
3: Ja n'hi ha prou.
4: Montserrat Carulla i Ventura va néixer el 19 de setembre de l'any 1930. Va començar de molt joveneta fent teatre i alguns cursos a l'Institut del Teatre a la dècada dels anys 40. Als 30 anys comença la seva carrera professional en teatre amb obres com Soparem a casa o El fiscal Requesens. Amb l'arribada de TV3 i el doblatge en català, als anys 80 va participar en diferents produccions, com per exemple la pel·lícula situada en l'època romana Quo Vadis, posant la veu a l'actriu Nora Swinburne en el paper de Pompònia.
5: Jo veig les coses d'una altra manera. Lizzie et mira amb molts bons ulls. Ja me n'he adonat. Però tu no has canviat. No sembla que t'hagi afectat gaire. T'has mostrat tan fred, tan orgullós. Pensa-hi bé, Marc. Reconeix la veritat, no et vulguis enganyar.
4: Les seves grans dots interpretatives i la seva perfecta dicció la van portar a interpretar molts personatges en doblatge, com per exemple Yves Leclerc a la pel·lícula Agnes de Déu, al costat de Marta Angelat, que doblava Jane Fonda en el paper de la doctora Livingstone.
6: El meu deure com a metge és...
7: Has de prendre una decisió sobre el seu estat mental el més aviat possible i no ficar-te en el procés judicial.
6: No, perdona'm, hi estaré tant com vulgui.
7: Com més triguis a prendre una decisió, més difícil ens ho posaràs.
4: Va combinar el doblatge amb el teatre i la televisió i va participar en sèries com Secrets de família, l'any 1995, Dones d'aigua, l'any 1997, o El cor de la ciutat, l'any 2000. Però mai va deixar el doblatge i també va participar a les pel·lícules del mag més famós del cinema posant la veu a la professora Arabella Fick, a Harry Potter i l'Ordre del Fènix.
2: The Mentors, a Little Winging. Ja és el que em faltava per veure. El món s'està tornant boig.
8: No ho entenc. Com ho sap que existeixen els...
2: En Dumbledore em va demanar que et vigilés.
8: En Dumbledore? Coneix en Dumbledore?
2: Quan tu ja saps qui. Va matar el pobre Diggory l'any passat. Et pensaves que et deixaria rondar per aquí tot sol? Valga'm tot. M'havien dit que eres llest.
4: En cinema va treballar en moltíssimes produccions, tant en català com en castellà, com per exemple a Barcelona nit d'hivern, i segurament un dels personatges més recordats va ser el de Benigna a la terrorífica pel·lícula L'Orfenat, dirigida per Juan Antonio Bayona, i que ella mateixa es va encarregar de doblar el català.
9: Em dic Benigna Escobedo. Sóc assistent social. Ahir em van fer arribar el seu expedient i vaig pensar que els havia de venir a veure, presentar-me per si necessitaven alguna cosa.
4: La seva trajectòria professional va ser reconeguda amb nombrosos premis, com el Margarida Xirgo, el Butaca i el Gaudí d'Honor, i reconeixements públics com la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Es va casar amb el també actor i director de doblatge Felipe Peña, amb qui van tenir 4 fills, tots ells amb professions artístiques. La difunta Isabel Peña, que va treballar durant dècades a Televisió Espanyola, la Marina Peña, durant molts anys guionista de TV3 i adaptadora i directora de doblatge, l'actriu Vicky Peña i el director, adaptador i traductor de teatre i doblatge, Roger Peña. Montserrat Carulla va morir a l'edat de 90 anys, el 24 de novembre de l'any 2020. Sense cap mena de dubte, per la seva trajectòria, va ser una llegenda del faristol del doblatge en català.
1: Montserrat Carulla, també has parlat abans de l'Anna Lizaran. Què vas aprendre d'aquestes grans dones de l'escena catalana?
0: Vaig aprendre passió, amor, vull dir, o sigui, respecte al públic, o sigui, gent enamorada de la seva feina, sense cap interès econòmic, o sigui, era estimar. Jo crec que fem aquesta feina perquè no sabem només que estimar, en grup, de 400 en 400, de 700 en 700, vaig aprendre molt. Gent amb sentit de l'humor, fèiem crit... Ara no es pot criticar, quasi res. Fas algú i diuen, ai, ara el Marco ja està, ja s'està passant. No, hi havia sentit de l'humor, hi havia amor, no sé, va, companyonia... Jo ho he après, les trobo a faltar. O sigui, amb la Montse, per l'edat, ja no vam treballar tant, però amb l'Anna, cada cop que estreno, encara miro cap a dalt i dic, Anita, vaig a passar una altra mala nit, i m'acompanya.
1: Vull parlar d'una pel·lícula especial, una comèdia que es va doblar als anys 90, però que és de l'any 1976, que és Un cadàver per postres. Una divertidíssima comèdia que, no sé si recordes, paròdia de les pel·lícules de misteri, on cinc detectius, els més importants del món, són convidats per un multimilionari, doblat pel Pep Sais, que els avança que a mitjanit hi haurà un assassinat.
3: Senyor Wang, la víctima és aquí, en aquesta mateixa taula, en aquest mateix moment. I també hi ha, senyores i senyors, el terrible assassí.
1: I tu doblaves el personatge del Peter Falk, és a dir, a qui feia el Colombo a la sèrie, que feia d'un investigador privat nord-americà.
10: Callin tots plegats i que ningú no es mogui, que tothom es quedi allà on és.
11: Què passa?
10: He de tornar al lavabo i no em vull perdre res.
12: Jo també hi vaig, Sam.
10: M'estimo més fer-ho sol, Tess. Gràcies, però...
1: El recordes?
0: Més que d'aquesta pel·lícula, sí, però el que el recordo és com a Colombo. O sigui, perquè, això té anècdota, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí. O sigui, quan va... el Chus Nieto era el que el doblava en castellà.
10: Que feia aquesta cosa del Colombo, que todo... Oiga, póngase, que estava tot el tiempo con la voz así y tal.
0: I la Glòria Roig, que va dirigir la sèrie del Colombo en català, quan va sortir el Peter Falk per allà, el vam sentir i feia... Tota la meva la tenia aquí dalt el nas. I la Glòria i jo vam dir... Hòstia, com ho doblem, això? Com el Chus Nieto o com el Peter Falk? Perquè...
1: Clar, en original tenia una veu molt nasal, el Peter
0: molt
1: Falk.
0: Nasal.
1: Res a veure amb el doblatge que s'havia fet en castellà.
0: El que passa que el doblatge del Chus Nieto... Era, havia sentat càtedra.
1: Clar.
10: Ahora vamos a hacer... Com acabaves en lloc de fer això? Fer, ara vindrà la meva mare. Era una altra cosa.
1: Clar.
0: I vam trucar a TV3. I al final, la decisió com a prendre a TV3 és que el dupléssim com el Chus Nieto. O sigui...
1: I per tant li vas fer la veu...
10: La veu aquesta així escardada tot el rato, perquè, oye, jo copiava a Chus Nieto hacia esto, pues jo ho feia en català. O sigui...
1: Clar, és que jo no recordava que tu l'havies fet al Colombo.
0: Jo vaig començar...
1: Tu vas començar la sèrie, sí. I després el va agafar l'Enric Isasis Asmendi, potser?
0: Exactament.
1: Val. Però tu vas començar la sèrie...
0: Vaig començar a recalcar, sí, fent el Colombo.
1: I vas imitar, per tant, no?
0: El Chus Nieto.
1: El Chus Nieto. La veu, clar, havies de...
10: Sí, trencar-la tot el rato, era tot el rato portar-la aquí, tot el rato, era això, tot el rato.
0: Era una dificultat perquè arriba un moment que et fas mal fent això.
1: Te la vas haver de cuidar d'alguna manera durant aquells capítols o...?
0: Mira, havia de parar inclús, perquè si feia molta estona, amb la Glòria havíem decidit de dir, escolta, pues, ja hem fotut 30, 35, ja farem demà en farem uns altres, perquè era fatigant, sí. Era, no era, tècnicament era més difícil, perquè no podies mudar, o baixar o pujar és una cosa, però que tot el rato està roto...
1: Home, el personatge del Colombo era boníssim.
0: Era entranyable.
1: Era boníssim. No, allò que feia ell, un moment, no? Allò que acaba el
10: Colombo. Un moment.
1: Clar, allò...
0: És que encara em surt en castellà.
1: Sí, és curiós. La veu, has notat que t'ha canviat al llarg del temps?
0: Sí.
1: Com ho has notat?
0: Ho he notat veient pel·lícules que hi ha hagut alguna que no m'he conegut. O sigui, he dit, ostres, quin tros de veu. Quan fumes, bueno, i era més jove, i prens alguna copa, i surts de nit, la cosa se acentua, se queda un poco... A part de que hi havia les veus del Corselles, la de Sant Salvador... tots tenien una mica aquests aparells potents. I llavors, el deixar de fumar, les cordes vocals es netegen i pots agafar l'aire d'una altra manera. I vibren d'una altra manera. M'ha anat canviant. He perdut força, he perdut... Bueno, és un problema d'edat, eh? No. I del fumar. Jo sé de molts actors que a Corselles no deixava de fumar perquè, com que feia tants esports, ell deia, perdré massa cèntims si deixo de fumar.
1: Inclús a la sala, no?
0: Sí, bueno, allò era un desastre. Allà érem 15 a dintre d'una sala petita com aquesta i estàvem fumant els 15.
1: Clar, clar. Més actors de Hollywood a qui has doblat? Per exemple, a Clint Eastwood, com a la pel·lícula Gran Torino.
11: Jo ja tinc sang a les mans i ja estic brut, per això hi aniré sol, allà. Estic orgullós que siguis amic meu, però tu tens tota la vida davant teu. Jo haig d'acabar el que he començat. Sempre ho faig. I ho penso fer sol.
1: Clint Eastwood, de fet, encara està en actiu en el món del cinema. Mm-hmm. Tu et veus com ell, treballant fins que puguis?
0: Jo sí. En aquest sentit, sí, perquè aquesta feina nostra, ja et dic, és generositat, és amor, i per tant vas canviant, i ara pots fer coses, doncs això, de les que estic fent. Estic fent avis, estic fent tiets, estic fent papes, estic fent els papers que em pertoquen. Un senyor amb un consell d'administració, doncs, que és l'avo i que té ja 75 anys i està retirat. Sí, i sobretot... perquè em manté viu i em manté en contacte amb vosaltres, amb la gent més jove, i pots intercanviar, o sigui, jo no sé... Per mi la jubilació és de júbilo, és a dir, no tinc sensació de... Al contrari, m'agradaria ser més pràctic, ajudar més, és a dir, forma part de la meva feina. No m'ha cansat. El dia que trobi que estic molt cansat, doncs ja la deixaré, o el dia que se me'n vagi l'olla. Jo sempre els dic als meus fills, quan veieu que foto molt el ridícul, digueu-me que me'n vagi, i ja me n'aniré, no us faré cas.
1: Tens una filla... La Marta Marco, gran actriu, que també ha seguit els teus passos, i l'hem pogut veure tant en teatre com en televisió. Què vas pensar quan et va dir que es volia dedicar a aquesta professió?
0: Li vaig dir que no, que estudies una cosa paral·lela, que això... Li vaig dir una mica el que em van dir els meus pares a mi, però d'una altra manera. I va fer fins a segon de periodisme. Sí, el que passa que a partir d'aquí va dir, ja no puc més, pare, tinc que deixar una cosa. Dic, quina? Diu, periodisme. I aquí està ella, que ara jo sóc el pare de la Marta Marco.
1: Hem parlat amb ella i li hem demanat que et dediqui unes paraules i ens ha dit això.
13: Doncs, evidentment, el meu pare ha suposat per mi una mena de mà que t'acompanya, que et protegeix, que t'abraça, que t'escolta i que, de la qual pots extreure'n tota la saviesa que ell té. Per tant... Li dec moltíssimes coses al meu pare. Suposo que la meva carrera, una part també li he d'agrair amb ell, no? Perquè sempre ha estat al meu costat i m'ha ensenyat moltíssim. Tot i que és veritat que jo admiro profundament la seva feina en el doblatge i no crec que sigui recíproc perquè sempre em diu que no ho faig del tot bé. Em queda molt per aprendre en doblatge. De fet, n'he fet poquet i ell és un gran mestre. O sigui que encara ens queden moltes coses per aprendre junts. Espero que per molts, molts més anys. Sí, el meu pare és un mestre per mi, és el meu referent.
0: Bé, sí, jo li agraeixo. És veritat, jo sé que de reull, perquè ell ha intentat sempre tenir personalitat pròpia. De vegades tenir un pare com jo marca i ella no volia aquest marcatge. Vull dir, intentava desmarcar-se sempre i per això diu que és veritat, que em vigila com de lluny. I això és cert, però no pots evitar-ho com a pare. Però... Pertany a una altra generació, s'ha fet a si mateixa, s'ha fet amb els seus, els Joan Carreras, els Manrique, la Cristina Genevat, són una sèrie de gent, l'Ivan Benet... S'han fet a si mateixos, tenen una preparació superior a la nostra, una cultura més forta del que és aquesta feina, i el que sí és veritat, que ell ha enganxat molt és aquest respecte, aquest estimar la professió, estimar els teus atos mayores, tipus Carulla, l'Elisabant... Però és una noia amb identitat pròpia des del primer dia.
1: Creus que diu molt a favor d'ella, que no hagi volgut la teva ajuda, diguem-ho així, en el món professional, per no ser la filla de...
0: Sí, sí.
1: Guanyar-se per ella mateixa la feina?
0: Diu tot, o sigui, jo això li agraeixo molt i, a més, no he tingut mai que preocupar-me en aquest sentit de la seva feina. D'això ja s'han preocupat ella. Però sí que sé que jo he intentat inculcar una sèrie de coses i ella ha extret el gra de la palla perquè ho fa molt bé, perquè és una noia, en fi, una dona molt preparada. Gràcies a... Déu, si és que existeix, vull dir, o sigui, les dones estan començant a invadir el terreny com ho han de fer, no com ho fan algunes polítiques que porten faldilla però fan el mateix que el dels pantalons. En teatre ja n'hi ha unes quantes que imposen el seu criteri femení i que jo els hi agraeixo, tipus Clara Segura, tipus la meva filla, tipus la Emma Vilarassau, o sigui, les dones són molt importants. I venim, no ens oblidem de que no votaven, que les hem menyspreuat molt, venim d'una misogínia i d'un masclisme preponderant durant una època, ha estat, i per tant això es va eliminant, i jo agraeixo molt que la meva filla formi part d'aquest ramillet de flors importants.
1: Bé, anem acabant, i no volia fer-ho sense acabar parlant d'altres disciplines artístiques, per exemple, de televisió, que n'has fet moltíssima. De tot el que has fet, perquè, com hem comentat, també vas anar a Madrid, però aquí vas començar amb les sèries de Bon Poble Nou, Estació d'Enllaç, Vent del Pla, allà, Hospital Central, Mir... Et quedes amb algun personatge especial o alguna sèrie, alguna feina, alguna producció de tele que hagis fet?
0: Sí, em quedo amb un personatge. Més que sèrie, totes m'ho he passat bé i he après. I ara hi ha un personatge que a mi em resulta entranyable, que inclús el voldria elevar i donar-li categoria de teatre algun dia. És el doctor Perquè de Dinamita.
14: No vull ni pensar-ho. Qualsevol dia, algú no ens saluda pel carrer i tot perquè ens ha caigut aquest maleït àtom específic. Reflexionem-hi, sisplau. Reflexionem-hi. Reflexionem-hi.
0: El reflexionem-hi, sisplau, jo és de les coses més tendres i més maques que m'han passat aquesta professió.
1: Era el professor que sortia al final de cada episodi,
0: sí.
1: Que acabava sempre dient això, reflexionem-hi, sisplau. Sí. Com et va arribar aquest personatge? Perquè, clar, ell cavilava molt, donava moltes voltes, no? Era com el dubte, la pregunta, sempre, i acabava amb això, que ja es va convertir en un clàssic,
0: sí, sí,
1: d'una època de televisió catalana. Com et va arribar? Què recordes?
0: Això em va arribar gràcies a un tio meravellós que es diu Paco Mir, o sigui, del tricicle, del Paco, que això ho va escriure. Eren monòlegs de dos minuts, de minut i mig, a més, plano seqüència. No em podia equivocar, aprendre-me'ls de memòria. El primer any va ser una tortura. I vaig dir, no m'ho puc aprendre més, això, perquè era bo, però entranyable, perquè la gent de 30 i pico d'anys ara encara em para alguna vegada i em diuen, reflexionem-hi, sisplau, eh? I per això, hòstia, i els nanos amb 8, amb 9, amb 10, amb 12 anys em paraven pel carrer. I és una de les satisfaccions més grans que tinc d'aquesta feina, la canalla petita.
1: Tot era guió? O tu aportaves alguna cosa?
0: Tot era guió. Home, possiblement, sobre la marxa amb el Paco, rectificàvem alguna frase, traiem alguna cosa. És possible, vull dir, però... El Paco és un... Cucú meravellós. Jo és un home amb el que vaig fer després el sopar als Idiotes, que vam estar 2 anys amb un èxit al teatre, vam fotre una pila d'espectadors, i ara últimament ens hem vist, i això jo li he dit ja que tinc ganes a... Mira, m'agradaria fotre un monòleg del doctor Perquè,
1: clar,
0: i fotre'l en teatre i passejar-me per les generacions aquestes, que encara em veu parat algun per dir reflexionem-hi, sisplau.
1: Home, estaria molt bé, no?, trobar-li la vida a aquest professor, que és el que fa cada dia, no?, que és el,
0: sí,
1: que es va a la universitat, si no... Que és, no?
0: Ho vaig rondant, el que passa que encara jo que vaig tenir feina, perquè ara que em despavila, ara tinc 3 o 4 projectes, però per l'any 25 i 26, ja els he dit, si estic viu, ho faré, perquè és que ja l'edat que tinc a tan llarg plaç. Però sí, és un personatge de tots els que he fet, per mi, el més entranyable.
1: I recordes algun monòleg especial? Perquè quants vas arribar a fer? Perquè va haver-hi temporades i després va tornar de dinamita sí, el 2006, el 2008.
0: Jo després ja, a la tercera o quarta, jo crec que vaig fer dos o tres de temporades. Després ja va canviar-ho. Però, no, amb especial, no. No recordo cap, perquè és que érem tots.
1: És que parlava de tot.
0: De tot.
1: De la vida, de la mort, de les guerres.
0: Dels ocells, de no sé què, i de cop i volta acabàvem embolicant tot. La televisió, que no servia per res, la tirava. Sí. Era un fenomen.
1: Sí, però el cap li anava com a boig, eh?
0: I molt difícil de fer, ja t'ho dic jo, perquè no et podies equivocar. Ja després, a la segona o tercera temporada, vam fotre el teleprompter, perquè ja anàvem amb una mica de trampa, perquè
1: però molt millor per tu, clar, més tranquil.
0: Sí, perquè és que aprendre't allò de memòria, eren monòlegs, i hosti, era difícil, però bé.
1: Jo recordo molt la sèrie Pobre noi,
0: també,
1: de la Llull.
15: Aquesta és la història d'una mare que busca el fill que no sap que va tenir, d'un amant amb una accidentada vida amorosa, d'un marit que vol recuperar la seva dona. Això és Pobre noi.
1: Que era una paròdia de Poble Nou, en aquell moment, als 90, la primera sèrie, el primer colabrot de TV3 als migdies, on tu feies el marit de l'Helena, que era la Llull, que primer estava a la presó, després li feia companyia mentre estava en coma a l'hospital.
16: M'ajudaràs a buscar el meu fill?
17: Sí. Ho he promès al senyor.
16: A quin senyor? M'ho jures?
17: I tu no em miràs mai més, Jorge Enrique?
1: Què recordes de Pobre noi, una sèrie fatal?
0: Jo, del Pobre noi, recordo amb el Boris Ruiz una escena que jo em vestia de dona i em disfressava amb una perruca. Jo, com a dona, soc lletjíssim. O sigui, era una cosa insuportable. I en un cementiri se'm declarava el Boris Ruiz. I no podíem. O sigui, era impossible. Acció! I era, t'estimo. I el t'estimo ja no l'acabava. I jo tampoc. Perquè era impossible. O sigui,
1: és que era potser la millor paròdia que s'ha fet mai d'un colabrot, perquè és que en cada escena era com allò en castellà que es diu rizar el rizo, perquè era... I encara més, i cada escena passaven als finals de sèrie, normalment, no?, que sempre passa alguna cosa explosiva, doncs en cada escena n'hi havia dos o tres, que hi havia girs de guió completament.
0: Allà, aquesta també, diria que també és un dels bons records, la vam rodar en un estiu, allà a TV3 mateix directament, i ens ho vam passar amb grande, o sigui, també la recordo plenament. Ens ho vam passar molt bé.
1: Amb la Llull.
0: Amb la Llull, hi havia això, el Boris Ruiz, la Barbany, l'Anna Maria Barbany.
1: Sí, senyor.
0: O sigui, el Kremel va venir de Madrid a fer un personatge, que jo érem molt amics, de correries de joves.
1: La veu en off la feia el Jordi Buixaderes.
0: El Buixaderes.
1: Que era curiós perquè era una paròdia, però tots els actors fèieu realment.
0: Sí.
1: Sèries, no?, de veritat, diguem-ho, no? I vosaltres mateixos us parodiàveu.
0: Ens vam parodiar.
1: Bé, Lluís, ja per acabar, què és per tu la màgia del doblatge?
0: La màgia del doblatge, per mi, ha sigut poder transmetre en el teu idioma, o sigui, la feina d'un altre actor, no sé com dir-ho. A mi em produeix, i després tenir molt a la vora, actors tan importants, pues això, com l'Anthony Hopkins, que pots agafar la seva feina i veure-la, perquè és take a take, trosset a trosset, analitzant què està dient aquell home, com ho està dient, des d'on ho està dient. O sigui, per mi és com una investigació. La màgia és que jo he après com alguns grans actors han investigat el seu paper, perquè ho treus fotograma a fotograma. No sé com explicar-te això. És
1: disseccionar la interpretació, no?
0: Sí,
1: la tècnica interpretativa.
0: És a dir, com ho ha fet aquí el Clint Eastwood, per exemple, el Gran Torino, per poder, amb 90 anys, fotre això encara, com es belluga, perquè es veuen moltes trampes en el cine passat, així, fotograma a fotograma. Bueno, és una feina també artesanal. El cinema encara, tot i aquesta indústria meravellosa que tenen a Hollywood i que fan, però el cinema encara és molt artesanal. Jo estàs als rodatges i no s'acaben mai. Sempre falla alguna cosa, sap? Posar un parafina perquè hi ha un llum que fa ombra. És el ser humà. Bueno, jo no puc entendre com els estats no es preocupen més de la cultura, en aquest sentit, audiovisual, teatral, o sigui, de museu, perquè La pandèmia l'hem salvat, per exemple, les plataformes. La gent a casa s'ha fet un fart d'aguantar hores gràcies a quatre inútils com jo que hem estat fent allà sèries. I això els importa un comino. I jo penso, hosti, com pot ser tanta guerra? Encara no hem après al segle XXI a fer les guerres de mentida. No, ara te les has de menjar al telediari amb lo d'Ucraïna, amb lo de Gaza. És cruel que aquests individus que són capaços després d'anar als toros o de fer broma o la Fórmula 1 de l'altre dia aquí a fer aquestes pallassades, vull dir, amb to pejoratiu i no de pallasso, hosti, no puc entendre que no tinguin amor a la cultura. No sé on s'han criat tota aquesta colla de dropos.
1: Lluís, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a tu, perquè, mira, hem estat aquí dient les nostres veritats. No sé si són veritats. M'agrada veure't. Arbre centenari. Ple de llucs i de brots. Com si fossis un adolescent. Ensenya'm el secret d'envellir així, oberta a la vida, a la joventut, als somnis, com qui sap que la joventut i la bellesa només són esglaons cap a l'eternitat. Aquest poema es titula La visita. És de Helder Camara.
4: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Oh,

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i per això els agents rurals tancaran els accessos a 7 parcs naturals. Jordi Passalaigua, de la Unitat de Planificació i Coordinació dels Agents Rurals, alerta a 3CAT Info que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
2: Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis a Catalunya, un d'alta muntanya, a l'Alt Urgell, i 2 que han obligat a confinar veïns a Canyelles, la Garraf, i a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores. Repàs altres informacions, Òscar Callau.
4: El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero i de les seves filles. La unitat de delinqüència econòmica de la policia vol creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. El jutge també vol investigar el patrimoni de la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca.
2: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar i la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El centre d'acolliment temporal de la ciutat està saturat i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat. L'auge d'arribades coincideix amb una sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar immediatament al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
4: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes catalans. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que havia vulnerat el seu dret a la intimitat. Per la seva banda, VilaWeb ha explicat que l'expedient s'ha obert per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. La sanció per als dos mitjans podria incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest vespre quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. El Teatre Museu d'Oli de Figueres ha presentat aquesta nit la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que apropa la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
5: Tuve que firmar un libro de Brentanos.
4: El muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, com ha explicat a l'ACN la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer.
6: Volem que en tinguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
4: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà fer de l'1 al 23 d'agost.
2: Esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura del dit petit del peu. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
4: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus.
2: I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió amb aquests resultats. Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies. Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
7: Obeses en Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
1: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
7: Cobla amb so de dona, Filomena.
1: Memorial Ricard Vilarassau.
7: Revolucionem el so de la cobla.
1: Tota la informació a amsodecobla.cat.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Quan Àtila i els huns van irrompre...
10: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
8: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
11: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Möbius.
11: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
11: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
8: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Es llegeixen els llibres i també les persones.

0: A la periodista cultural i prescriptora literària Anna Guitart, quan la vam veure per primer cop a la televisió, vam reconèixer algú entusiasta, que es llegia els llibres, que li agradava preguntar i escoltar, però sobretot algú, ara riuràs, que s'asseia a la punta de la cadira, una posició que només agafen els qui s'entreguen. S'ha entregat tant que fa uns mesos l'Anna Guitart ha passat a ser la directora del Ramon Llull, la institució que vetlla per la projecció i difusió exterior de la llengua i cultura catalanes. Jo ho explico perquè a vegades hi ha dubtes. Estava millor entrevistant a premis Nobel com Annie Ernaux o Svetlana Alexievich? No ho sé, li haurem de preguntar ara.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Anna Guitart, com
2: què
0: estàs?
2: Què tal, Montse? Bé. Molt, home, contenta, feliç de ser aquí amb tu. Estàs molt cansada, ahir va ser el teu primer Sant Jordi.
0: Exacte, estem les dues una mica...
2: Sí, però jo no havia de signar.
0: Sí, sí, però jo et vaig veure movent-te molt, eh?
2: Sí,
0: movent-te molt per Catalunya.
2: Això sí.
0: I quan vas amb Maricana i així has de fer-te la institucional, encara és pitjor, jo crec. Perquè un sua, li passen coses.
2: Sí, mira, ahir feia una temperatura prou bona per anar amb Maricana. No em puc queixar, no em puc queixar.
0: Escolta, jo he dit això de que et posaves a la punteta de la cadira, perquè crec que és una cosa que t'he vist fer a tu i veig fer a moltes dones. I és una qüestió com d'entrega, com d'escolta, com de prendre-s'ho en sèrio. No sé si m'equivoco.
2: Mira, té un punt d'això i realment jo quan faig entrevistes vull estar molt atenta, però ara et diré una cosa, que és que també sordejo una mica.
0: Ah, és això, d'acord.
2: Aleshores, és veritat que això em fa posar... A veure, hi sento perfectament bé, però per si de cas, és veritat que jo també tinc aquesta cosa com de tirar-me endavant, no? Que per això jo crec que a vegades, inclús quan camino, vaig com una mica endavant.
0: Projectar-se. Escolta, ressaca, m'imagino, d'ahir... Com va anar el dia?
2: Va ser preciós.
0: Sí, a mi, amb polen i tot, eh?
2: Això va ser horrorós. Jo ho deia, sortirà totes les cròniques perquè és que era insuportable, jo no tinc cap al·lèrgia.
0: Era el confeti, no, jo estic explicant tot el dia avui que és el confeti de la festa dels llibres.
2: Val, no? És el confeti que ens cau pitjor per això, no?
0: Exacte.
2: Però vaja, no, va anar molt bé. Jo sempre em passa cada any que uns dies abans de Sant Jordi estic cansada, no? Bé, sempre és molta feina. Aquest any és veritat que a mi m'han suposat menys de prèvia, però sempre hi ha un moment que dic, val, Sant Jordi. Llavors arriba el dia i sóc tan feliç, no? O sigui, em desperto abans que soni l'despertador, hi ha com una excitació, a mi m'agrada molt el dia.
0: Com si fossin el dia, clar, com si fossin el dia de Reis, pràcticament.
2: Sí, de fet jo tinc un tema, que és que hauria de dir que per mi el millor dia de l'any és Sant Jordi, però és que competeix molt fortament amb Reis, llavors no sabria massa què dir-te.
0: Sabies triar. M'imagino que per Reis també deuen arribar llibres a casa teva.
2: Sí, uns quants.
0: Sí. Sí, sí. Jo no sé si et puc fer aquesta pregunta, ara que ets directora del Ramon Llull, però ahir va caure algun llibre.
2: La faràs igualment, no?
0: No, jo te la faig i tu no me la respons, si vols. O te la inventes.
2: No, no me la invento. Em vas
0: comprar algun llibre ahir?
2: Mira, sí, em va caure un llibre fantàstic de l'Steffi Kremser, l'últim que ha fet edicions de 1984, que ara no recordaré el títol i quedaré fatal.
0: És el de... No, és el
2: les
0: de...
2: Les cases.
0: Sí, el de les cases. Ja ens sortirà.
2: Sí. Sí, sí, ens hauria de sortir, perquè m'agrada molt com escriu l'Steffi Kremser, és el primer que escriu en català i tinc moltes ganes de llegir-la.
0: I és un llibre, a més, en la Barcelona en la que estem, i tu que ets tan barcelonina, sí, amb tota la crisi de l'habitatge, no, perquè en el fons em sembla el llibre parla justament de perdre una casa.
2: Sí, sí, i perquè
0: dol.
2: Ells van fer fora, a ella i a la seva parella, el Jordi Puntí, i em sembla que parteix d'aquí efectivament el llibre, és que és un tema gravíssim.
0: Perdre la casa, tenim la Llucia Ramis també amb el metre quadrat.
2: També, mira, aquest no és d'ahir, perquè és d'abans d'ahir, el de la Llucia.
0: Exacte.
2: I em fa il·lusió llegir-los en paral·lel. A mi m'encanta com escriu la Llucia i crec que aquest llibre pot ser boníssim perquè, no?, un recorregut per totes les cases on ella va viure a Barcelona.
0: I escolta, tu ara et pots permetre relaxar-te o ja estàs, quan tu vas a les parades, ja estaves ullant de dir, ai, aquest llibre el podríem traduir, aquest el podríem enviar no sé on, aquí podríem fer això...
2: Tens aquesta mirada, per força, però no me la sento gens obligada, però em surt. I em fa il·lusió que em surti, perquè fa 3 mesos que sóc al Llull i al començament m'havia de situar molt, o sigui, havia d'entendre una mica com funcionava, no? Jo hi havia treballat com externa, diguem, no?, des de fora, i em va fer il·lusió ja tenir aquest xip, no?, d'anar veient, a veure doncs, quins llibres, quines obres que podem portar cap a fora, no?, que és el que ens interessa.
0: Estem en un moment d'eclosió literària. Jo crec que hi ha tants títols que estem tots també, a vegades,
2: desbordats
0: de tanta cosa com hi ha.
2: Sí.
0: Però sí que, si estàs a les dones i els dies, t'he de preguntar per les dones. I estem en un moment que hem passat de no publicar dones o publicar-ne poques, a que ara sembli que les dones ocupen molt espai. Mm. Com ho vius, això? Com una alegria, com a vegades també amb recel de dir i a veure si ens l'estan colant, o com ho vius, això?
2: Mira, l'altre dia vaig ser amb el Llull, vam anar al Festival del Llibre de París i vaig aprofitar per comprar-me uns quants llibres i sense adonar-me'n, quan allò els vaig agafar per la maleta tal, eren 5 llibres, 5 dones. I vaig pensar, ostres, això fa... no va dir 10 anys, però m'atreviré a dir 5 anys, potser encara no hauria passat, no? I, per tant, em fa molt feliç. Sí que és veritat que m'agradaria saber si hi ha molts més homes que llegeixen dones i no som sempre les dones les que llegim dones. Mm-hmm. Que això és una reivindicació que no em canso de fer, perquè hi ha alguns homes que sembla que no els interessin, no?
0: Coses de dones.
2: Això de coses de dones és una frase a extingir. No la puc suportar.
0: Sembla que jo tampoc. Amb aquesta qüestió també dels llibres, jo crec que també venim de tanta escassetat, de tant de desert, que ara les dones també tenim moltes ganes de llegir dones per trobar-nos els llibres, perquè no ens hi hem trobat.
2: És que és molt important. Llegir un llibre i sentir que d'alguna manera parla de tu és meravellós. Jo no dic que els llibres sempre hagin de fer això. Afortunadament, els llibres fan moltíssimes coses, però aquesta jo la trobo molt important. No? Imagina't fa 15 anys algú que volgués llegir una novel·la, no un estudi, no un assaig, sobre la menopausa, per exemple. A veure, hi havia poc on triar. Ara, en canvi, és un goig, no? Perquè realment hi ha molta literatura que en parla. Literatura, la paraula és aquesta.
0: Estem aquí. Escolta, avui també, dia de ressaca de Sant Jordi, els més venuts, com ho veus tot això? Amb certa... És a dir, són els més venuts, però no sé si és la literatura que hem d'exportar, l'hem d'exportar aquesta literatura. Com veus aquesta part?
2: Jo crec que hem de tenir una literatura rica, i crec que la catalana ho és, ha de tenir de tot. Ha de tenir el best-seller més... No estic fent referència en directe als d'ahir, eh?
0: Sí, sí.
2: Però vull dir que hem de tenir-ho tot. Un best-seller que pot ser més bo o més dolent, però que es vengui molt i que sigui un fenomen, i alguna cosa molt literària. Jo crec que precisament el que hem d'aspirar és això. Això és una literatura normal. I després veurem, jo, si hi ha un best-seller que funciona molt bé i podem fer que funcioni també molt bé fora, és que em sembla meravellós, la veritat.
0: Doncs vinga, és divendres, són les dones i els dies, estem amb l'Anna Guitart, directora del Ramon Llull, i ja sabeu que proposem que ens diguin, que ens parlin de les seves músiques preferides. I m'agrada molt, no sé si ens admira resar o què, però que triï aquesta dona per començar. When you...

0: I comencem amb Madonna. Sí. Què, t'hem d'imaginar amb el rosari a la mà en plan Rosalía, com va això?
1: No, perquè jo era bastant tímida amb aquestes coses, sí? I era una persona bastant
0: però
1: senzilla.
0: Però t'agradava veure-la.
1: M'agradava passar desapercebuda. Sí, m'agradava molt veure-la. A més, era aquella època, clar, jo ja tinc una edat, en què si volies veure ho havien de passar a la tele. Jo veia els programes musicals que habitualment feien els dissabtes a la tarda i ho veia amb el vídeo preparat, allò de play rec, igual que quan sonava una cançó a la ràdio i apretaves el casset.
0: Els dos dits allà.
1: Els dos dits, i maleïes els locutors que parlaven per sobre, sí, no? La nova cançó de Madonna, i pensaves, calla, que estàs trepitjant la Madonna, saps?
0: Exacte.
1: I sí, per mi la Madonna, quan em veu dir això de la música, vaig pensar, és que no pot no ser-hi. Per mi va ser molt important. Quan preparava la tria de cançons, me'n vaig adonar que escoltava molts més homes i molts més grups masculins que no pas dones. I la Madonna, jo crec que va ser la primera vegada que vaig veure com una superestrella que era una dona, i a mi em va flipar. O sigui, realment estava al·lucinada, i aquest videoclip em va fer patar el cap.
0: A més, jo crec que no havíem vist tampoc una dona com aquella dalt d'un escenari. És a dir, ara parlem molt de Rosalía i tal, però molta...
1: Que fem-ho, parlem-ne,
0: sí,
1: sisplau.
0: Sí, sí, sí. Però igualment, és a dir, el que li van veure fer la Madonna en aquell moment...
1: Bestial.
0: Era molt bèstia, perquè estava parlant de religió, de sexualitat...
1: Supertransgressora.
0: Exacte. Sí, és a dir, que ara... Tenim a la Rosalía perquè vam tenir la Madonna, que jo crec que a vegades
1: totalment
0: no ho recordem, això, eh? O...
1: Això és superimportant. Saber que hi ha hagut gent abans que nosaltres i abans que la Rosalía és importantíssim. Jo estic convençuda que la Rosalía no només n'és conscient, sinó que també se'l deu haver mirat el vídeo, no? És molt més jove, però de Like a Prayer, de la Madonna, no?
0: Escolta, ara em deies que t'agradava passar desapercebuda. Has sigut bona nena, tu?
1: Sí.
0: Ets de les bones
1: nena,
0: nenes,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, era la gran de quatre, intentava... treure bones notes, no molestar gaire. Sí. Mm-hmm. Sí, perquè a casa tenien molta feina, llavors jo crec que devia considerar. La meva cosina, que té un any més que jo, em diu, sempre ha sigut com la responsable. I la veritat és que sí, que m'hi reconec bastant amb això.
0: La responsable. Escolta...
1: Un rotllo, no? Ara t'ha semblat un rotllo, això.
0: No, sé que em menteixes, però no passa res. És una entrevista. Quan veniu a la ràdio totes dieu que éreu sèries de petites, però estic segura que feies alguna cosa.
1: Jugava a fer ràdio.
0: Veus?
1: Això sí, però ja em diràs tu. Quina cosa tan transgressora, no?
0: Sí, però sí. A l'habitació no et posaves a ballar Madonna o alguna cosa així?
1: Sí, segurament sí.
0: Clar.
1: Però això, perdona, Montse, però això no és res de l'altre món, no?
0: No, ja, però estem parlant de la infància, cadascú té...
1: Val, sí, no,
0: sé.
1: Ballar sí. Ballar sí. M'agrada molt. Molt, de sempre.
0: Escolta, tu quan t'hem vist entrevistar molts autors, hem vist que tens un francès fantàstic, vas estudiar Liceu Francès, i jo crec que, clar, bé, per mi és una literatura... És a dir, estar de petita estudiant Rimbaud no és el mateix que estudiar altres coses que vam estudiar aquí. No estic dient que Cervantes no m'agradi, eh?
1: Val.
0: Però estic dient que sí, que és un món on la literatura és molt important.
1: Sí.
0: I això jo crec que ha de marcar.
1: Marca molt. Jo crec que tenir la possibilitat, que és un privilegi absolut, jo en som conscient, d'estudiar en una altra llengua és... una cosa que jo crec que t'obre el cap, d'alguna manera, no?
0: Això els haurien de dir els que tenen por del bilingüisme, eh?
1: Bueno, això és igual, deixem-ho, perquè si comencem ja només parlarem d'això. Mm-hmm. Però, a més, clar, vaig tenir molta sort, jo sóc molt de lletres, i el sistema francès, la literatura, és una cosa... que es cuida, que s'estima, que es reivindica... I clar, jo vaig créixer amb moltes lectures de grandíssims autors, que no vull dir que aquí no en tinguem, perquè en tenim, i de fabulosos, i no em canso mai de reivindicar-los, però és una manera també d'acostar-te als llibres. Jo recordo...
0: És un país que respecta molt la cultura.
1: Respecta molt la cultura.
0: I tenen programes de llibres des de fa 70 anys.
1: Sí, i tant.
0: I hi ha tot un... Vull dir, tu vas al cap de setmana a França amb una llibreria i hi ha cua per comprar. No,
1: no
0: s'esperen el dia de Sant Jordi.
1: Sí. No, això... Això passa. Jo recordo, per exemple, que els meus llibres de l'escola eren molt bonics. O sigui, es preocupaven perquè els llibres on tu estudiaves fossin xulos. Jo tinc quatre volums de la història de la literatura francesa, des del 16 fins al 20, em sembla que era, o devia, sí, una cosa així. I són espectaculars. I jo veia els llibres dels meus amics i eren com em sap greu dir-ho així, però com més cutres, no? És com que, d'alguna manera, s'esforçaven més a fer bons materials, com a mínim d'aspecte, que és molt important, també, en un llibre.
0: Clar.
1: No? Que sigui bonic, que no estigui tot allà, o sigui, que la lletra s'entengui, que... I això sí que recordo que em sorprenia una mica.
0: I recordes algun llibre que et marqués, així de petita, una primera lectura, o...

0: I se sortia a concerts, perquè érem quatre fills, no hi havia ni temps ni diners per fer tot això, tampoc anàvem a sopar o a dinar o el que fos.
1: Però es va invertir en l'educació.
0: Sí, es va invertir en l'educació. A més, s'ho van plantejar com una herència, que crec que és una cosa molt bonica. I després, per exemple, eren del Círculo de Lectores, que aleshores sí, eren castellà. Després em sembla que hi va haver el Cercle de Lectors, i llavors era aquesta cosa que cada mes o cada dos mesos...
1: Era el Tupperware dels llibres.
0: Dels llibres. Picava un senyor a la porta, deixava el catàleg, doncs miri, tenim això pels pròxims, quins voldrà, deixava els que havies demanat. Llavors a casa meva es llegeix molt. Tampoc es llegien coses d'alta literatura, o sigui, llegien una mica de tot i una mica el que venia amb el Círculo de Lectores. Sí que doncs, el Quixot era un llibre important perquè al meu avi li agradava molt, llavors hi ha com aquesta herència. Però jo llegia, bueno, les Agatas Christie's, que a la meva mare li agradava molt, el Maigret també, per exemple, i jo de petita llegia les germanes Santa Clara o les gemeles
1: sí,
0: Santa Clara. I tot això, que era molt bonic, que això m'agradava molt, que eren els llibres dels meus pares, o Guillermo el Travieso. Llavors, em semblava un tresor tenir a la mà el llibre que ja havia llegit el meu pare o la meva mare.
1: I que ells, no? Vol dir que ells ho conservaven?
0: Ells ho conservaven, clar. Sí, sí,
1: tu, ets clar. Tu ets de guardar, em fa l'efecte.
0: Uf, sí.
1: Sí?
0: Soc molt de guardar, sí. Tinc capses senceres que posa records. Llavors els obres
1: i, guardes,
0: i pot sortir de tot.
1: A veure, Ana Guitart, això m'està agradant.
0: No, és que entrades de concerts, cartes de nòvios, d'amigues, postals, una exposició que m'ha agradat, dibuixos que em fa la meva germana, que és, bueno, és editora i il·lustradora, i de sempre ens ha fet uns dibuixos preciosos. Ara coses del meu fill... Sí, m'agrada guardar les coses.
1: O sigui, és d'aquelles persones que quan fan trasllat de casa no truquen als amics, oi? Per poder-los conservar.
0: Sí, n'hi ha alguns pobres. Clar, jo quan faig trasllat a casa trasllado molts llibres. I això és bastant dramàtic. Yeah. La veritat és que, sí, quan ara l'última vegada que vaig a buscar una casa pensava que difícil, tal i com està, no? Com està la cosa.
1: Exacte.
0: Per trobar casa, trobar una casa que a més hi puguem anar el meu fill... Jo i els llibres que m'agradaria conservar.
1: Sí, just ara sí. Que treus aquest tema, abans hem parlat d'un llibre de la Stephanie Kremser i no hem dit el nom, i ara si algú se'l vol apuntar perquè és un llibre fantàstic, Acció de Gràcies per una casa.
0: És veritat,
1: ja vol dir moltes
0: abans,
1: coses.
0: Sí, aquí.
1: Ho hem buscat,
0: ja és,
1: ho hem buscat mentre parlàvem.
0: Molt ràpides.
1: Escoltem més cançons?
0: Sisplau.
1: Vinga.

0: Nina Simone, aquí fans, farem samarretes amb aquesta dona.
1: Sisplau, guarda-me'n una.
0: El que faci falta.
1: Sí, que bona.
0: Per què aquesta cançó? Què significa per tu aquesta cançó?
1: És que la Nina Simone em sembla una tia brutal. Jo vaig conèixer primer la Nina Simone justament amb aquests programes que deia abans a la tele, perquè va sortir un videoclip seu d'una cançó que es deia Crec, My Baby Just Cares For Me, que era com en blanc i negre, amb uns gats, que era molt xulo, i al meu pare li agradava molt també. Llavors m'agradava molt que m'agradessin les coses que agradaven als meus pares, no? Abans et deia allò dels llibres, doncs llegir...
0: Això vol dir que els admiraves, els teus pares. Vull dir que per vegades els nens no volen assemblar-se als pares o diuen, això que li agrada al meu pare és molt pesat.
1: No, jo no. Tu no, et dic que també sóc una nena bona i sempre així com molt... Sí, no, jo he tingut molta sort amb els meus pares, són unes persones fantàstiques i sí, m'encanten els meus pares. M'agraden moltíssim i la relació que tenim és fantàstica i amb els meus germans també, i és una cosa que em fa particularment feliç. I tornant a la Nina Simone, que és el que em demanaves, jo vaig entrar per aquesta cançó del videoclip dels gats i després vaig arribar a aquesta, i és una cançó, no sé si et passa, bueno, segur que et passa i li passa a tothom, que a vegades hi ha cançons que t'arriben superdirectes, que al principi no saps ni què diuen, però que t'emocionen, no? Aquí, el moment en què passa el piano i hi ha com aquest solo, jo, quan l'escolto, faig com aquesta cosa de... I pujo el volum a tope, perquè és com...

0: si m'omplís la música. És com... A casa meva són bastant musiqueros, el meu pare, sobretot. La meva mare no tant, perquè a casa seva no s'escoltava molta música. I el meu pare, els diumenges, perquè normalment els dissabtes també treballava, però els diumenges ens despertàvem perquè sonava música a la sala. Llavors ell ens posava discos i moltes vegades ens venia a buscar a l'habitació, pujàvem als seus peus i ens portava fins a la sala i allà escoltàvem la música amb ells, amb ell.
1: I ballàveu.
0: I ballàvem, també, a vegades. I per mi... viure sense música seria impossible. Jo tenia una àvia que no li agradava gens la música i recordo que per Nadal doncs posàvem nadales i quan arribava les havíem de treure. I jo pensava, però
1: què li passa a aquesta senyora?
0: Clar, sí, sí, no sé. Jo crec que viure sense música seria una tristesa infinita.
1: Ara estem sentint aquesta cançó i la lletra diu alguna cosa així, doncs preferiria estar sola abans que feliç amb algú altre,
0: sí.
1: Diu la lletra.
0: Sí.
1: Les dones amb això tenim, jo crec, molta feina, perquè hem crescut molt amb la idea aquesta de l'amor
0: no
1: per
0: deixis,
1: sempre.
0: No em deixis.
1: Sí. I la parella per sempre, sí. I l'amor romàntic, i l'ideal aquest, la mitja taronja. I clar, tu ets bona nena, llavors tu això t'ho has cregut, o no? O no eres
0: bueno,
1: prou bona nena?
0: A veure.
1: Ara te l'estic tornant.
0: A veure, no, i tant, i tant.
1: Acabarem descobrint que hi ha una mala peça aquí dins.
0: No, hi ha un punt que tu creus. Jo tinc un record d'estar al Passeig de Gràcia, quan al Passeig de Gràcia encara hi havia cines, amb una amiga meva acabant de veure una pel·li, que sí que sóc incapaç de recordar quin era, però d'estar les dues al carrer parlant del protagonista de la pel·li, de la relació increïble que tenia amb ella, i les dues, que no teníem 14 anys, en teníem més,
1: sí.
0: Pensant...
1: És que aquesta droga...
0: Clar, per això.
1: Arriba molt lluny.
0: Arriba molt lluny.
1: La droga del sucre,
0: sí,
1: del romanticisme,
0: sí,
1: i la parella ideal, etc.
0: I estàvem allà desitjant allò, el que acabàvem de veure a la pantalla, i ara penso, que fort, però jo patia molt. O sigui, jo en aquell moment era el que volia, era el que trobava a faltar i era el que creia que havia de tenir. I clar, després, doncs, la vida, no? Doncs, a vegades no és així, vaja. Normalment no és així.
1: Ja, i què fem quan no és així?
0: Plorem molt.
1: Plorem?
0: Jo sí.
1: Ens posem cançons i plorem?
0: Sí,
1: o,
0: sí. Sí,
1: jo o llegim, de... o què fas?
0: No, jo escolto cançons.
1: Cançons.
0: I a més era molt de... És que ara fa molt temps que no ho faig, però...
1: No tens temps.
0: No tinc temps. És que no tinc temps ni de pensar en això.
1: Exacte.
0: Però sí, sí, jo era de les que es posava cançons que em feien sentir encara pitjor. O sigui, que em destrossaven absolutament.
1: Com una pel·li francesa, perdona.
0: Com una pel·li francesa, clar. Una mica sí.
1: És en plan això, semblant bui aquí, rendez-vous als teus braços.
0: Totalment, totalment. Sí, sí, no. L'amor romàntic ha fet mal. Wow.

0: Maravillosa. Laissez-moi danser. Deixa'm ballar.
1: Aquesta he pensat que t'agradaria.
0: Sí, a mi m'encanta. Dalida, no? M'agrada tot.
1: Sí?
0: Sí, no, tot no. Ara m'he passat. Però sí, algunes cançons que m'encanten. I la versió de Bang Bang, de Dalida, també sí. M'agrada molt.
1: No l'he sentit, aquesta.
0: Ja te la posarem. Ah, ja la buscarem i te la posarem.
1: Que bé, fantàstic.
0: Deia la Dalida, diu això, deixa'm ballar, no sé què sí. Tal. Però també diu, descriu-me o alguna cosa així, em descriu la meva vida o descriu la meva història. Tu deies, et descrius a tu mateixa com a nena bona, però ja hem dit que jo penso que aquí hi ha...
1: Val, sí, et queda una estona per rascar,
0: exacte,
1: no? A veure si t'he enganyat.
0: Però sí que ara estàs, i ho dèiem al principi, dirigint el Ramon Llull.
1: Sí, aquí s'ha de fer de nena bona.
0: Que aquí s'ha de fer de nena bona, sí. Però també suposo que hi ha moments que toques garrapar quan convé, perquè estàs aquí perquè evidentment ja hi havia hagut una altra directora dona.
1: Sí, però la Yolanda Batallé.
0: Exacte, però si mirem a la trajectòria del Ramon Llull, ha costat que hi haguessin dones. No? La majoria eren homes. La veritat és que sou les dues primeres que heu estat dones. I també, ho dèiem abans de començar, que hi ha un punt i que tu vas decidir dir que sí perquè creies que era un deure. Explica'm això.
1: Sí, jo tenia una mica una sensació de responsabilitat també en aquest sentit, de dir, som dones, anem a ocupar espais, perquè crec que no hem tingut l'oportunitat de fer-ho. Uh-huh. I no et diré que dir que sí va ser al 100% per això, perquè vaig necessitar uns dies per pensar-ho, per diversos motius, que si vols ja en parlarem, però aquest va ser un motiu molt important, allò de dir, doncs ara t'ho estan oferint, tens l'oportunitat de ser-hi, digues que sí. Perquè és molt important. Mira, fa pocs dies estàvem amb uns amics i un amic que treballa en un lloc va dir, doncs hi ha aquesta dona que no us fa gaire bon paper, les dones, perquè és molt dolenta. I li vaig dir, perdona, molt dolenta com ho són tants homes. És que clar, és que ara resulta que les dones hem de ser totes excel·lentíssimes, fer la voltareta doble, triple, saltar i caure dretes. No, perdoni. Hi ha dones pues, que ho fem millor, que ho fem pitjor... Que no
0: I que
1: sé
0: ens
1: què,
0: podem equivocar.
1: Que ens podem equivocar, no?
0: I a més sembla que, pel que sembla, les presidentes, algunes que han plegat tot, moltes vegades és perquè demanen perdó, perquè no s'hi van aquell càrrec, perquè no veuen que estan conciliant com haurien. És a dir, que en general estem demostrant més sentit de la responsabilitat quan tenim càrrecs.
1: No, jo crec que sí. Jo crec que totalment. O sigui... El fet mateix, no? Et proposen una cosa, l'has de pensar, l'has de valorar, has de veure què pots aportar tu. No és una decisió així que prens a la lleugera. I aquesta cosa, el que dius tu, no? A vegades, doncs, de demanar perdó. Jo crec que també aquí hi ha aquesta cosa també eterna de la manera de liderar, no? De no liderar com han liderat els homes, que hi ha homes que lideren molt bé, eh? Jo ara no vull dir que els homes no sàpiguen liderar, perquè és mentida. Jo he treballat amb molts homes meravellosos, amb qui mentes perfectament, però sí que hi ha com... una mica una idea i, per exemple... Doncs,
0: del que és l'autoritat.
1: Del que és l'autoritat.
0: De fer-se respectar.
1: De l'actitud que has de tenir, de com has de tractar la gent. Clar, jo... Això, aquesta idea que tenim al cap, que jo crec que ara tothom sap de què estem parlant, no és la meva manera de fer. Però jo crec que es pot treballar així i que les coses funcionin. Jo he estat 2 anys muntant la participació de Barcelona a Guadalajara. Érem equips molt grans i jo ho estava liderant i ens hem entès tots i hem treballat bé i la cosa ha sortit, no? O sigui que sí, que hi ha maneres de fer diferents.
0: I deies que tu vas haver de pensar 2 o 3 vegades abans d'acceptar el càrrec. També venies justament de fer de comissària de Barcelona com a convidada d'honor de la Fira del Llibre de Guadalajara i també va ser un moment tens perquè van haver-hi crítiques, sempre n'hi ha quan
1: sí,
0: passen aquestes coses, però... Era com, estic segur que em vull posar... Perquè, clar, quan estem parlant de poder, quan estem parlant de diners, perquè se't va discutir el sou, etcètera, igual que es discuteixen els premis literaris, doncs quan passen totes aquestes coses, una diu, jo estic molt tranquil·la entrevistant a Michel Houellebecq.
1: Sí, hi ha un punt d'això. Per això també et dic que t'ho has de pensar bé, perquè estàs en el punt de mira i seria molt ingenu pensar que pots no ser-hi, perquè és igual, sempre hi ha algú que té opinió i que té ganes de compartir-la, i està molt bé que la gent tingui opinió, eh? Vull dir que no és una cosa que critico, però has de saber que això passarà. Quan em van encarregar el comissariat de Barcelona, doncs també hi va haver un punt de dir, val, hi haurà crítiques i hi haurà gent que... Perquè hi ha gent, això també passa, hi ha gent que abans que facis la feina ja ha decidit que no la faràs bé. I això existeix, i seria tonta si... I hi va haver un moment que jo vaig intentar, com la gent que deia coses, com explicar-li, no? Doncs no feu això, no, sí que ho hem fet, però vostè no ho ha vist, no sé què. I al final me'n vaig cansar, perquè vaig pensar, és que és igual, és que és la dinàmica. Jo no arreglaré res, ni canviaré res, la gent que digui el que vulgui, només faltaria. Llavors el que sí que has de fer tu és intentar protegir-te una mica.
0: I això que em deies ara d'aquella gent que es pensa ja d'entrada que ho faràs malament, creus que hi té a veure amb el fet que eres dona?
1: Crec que en alguns casos sí, però no només pel fet de que siguis dona, perquè també hi ha dones que ho pensen, no? Que ho faràs malament abans de... Vull dir, que no té tant a veure amb el gènere.
0: Escolta'm, ara que la cosa s'ha posat tensa, anem a sentir... No, bueno, tensa. Ara que la cosa s'ha posat tensa, anem a sentir... Ara que et dèiem... T'he buscat la cançó aquella de Lida de...
1: Ah.
0: Bang, bang.

0: entrevistes semblen un western.
1: Sí.
0: No és aquesta, no és aquest cas, però és una cançó preciosa. És la banda sonora d'una pel·lícula ja em sortirà. És igual, ara no em surt.
1: És igual, però passa res, per Sant Jordi.
0: Però per Sant Jordi estem totes molt cansades, que l'hem dit. Però vaja, aquesta cançó és fantàstica i parla d'això de dos nens amb pistoles quan eren bambinis, amb el meu italià de Gratallops. La cosa és que sí, que m'imagino que quan estaves llegint a casa teva els llibres de la teva família, no t'imaginaves que algun dia tindries premis Nobel davant, com Alexandra Alexievich, com la Annie Arnaud.
1: No m'ho imaginava, no.
0: Michel Houellebecq no és premi Nobel, però no. Qualsevol dia d'aquests ho és.
1: L'Oclésio.
0: Exacte, sí. Vull dir, com has viscut aquesta part, també? Has anat amb armadura a l'entrevista? Com t'has plantejat aquestes entrevistes?
1: No, hi he anat amb molts nervis. Molts, molts nervis. Jo sempre pateixo molt i fins a l'últim moment estic allò revisant, perquè després no m'agrada tenir papers quan faig entrevistes, llavors, però sí que fins a l'últim moment m'ho miro. Però no, pistoles mai. En general, jo crec, quan fas una entrevista, tens uns minuts just abans de començar, que jo sempre crec que són molt decisius, que és l'acostament que fas a la persona, que jo sempre dic que s'ha de pensar molt bé què li dius i com li dius, perquè és la teva entrada en aquesta persona, no? Llavors, aquí sí que procurar, d'alguna manera, com caure-li en gràcia, començar a crear un mini vincle, mini, perquè imagina't què pots fer amb aquells 3 minuts que li posen al micròfon, i el que jo feia, l'únic que sí que feia a les entrevistes era pensar la primera pregunta. Pensava que havia de ser una pregunta que l'altra persona, o sigui, les millors preguntes que vulguis fer o els temes que vulguis abordar, jo crec que no han de ser l'inici, perquè encara no has creat el vincle amb l'altre, però li has de donar una pregunta que li permeti estar còmode i que li permeti començar a parlar. Llavors, jo quan feia entrevistes només pensava la primera pregunta i després la resta, ja va arribant.
0: Te'n recordes alguna d'aquestes primeres preguntes?
1: Ostres... No, ara estava pensant en el Houellebecq, que va ser la primera entrevista que vaig fer així.
0: Que això, bèstia, començar per Houellebecq.
1: Sí, això va ser brutal.
0: Quantes tiles vas prendre abans?
1: Estava molt nerviosa.
0: Perquè, clar, és que jo moro. Jo m'imagino i moro. Jo vaig anar a l'Institut Francès a veure aquella xerrada. Perquè a mi m'encantava Houellebecq. Era aquesta, no?
1: Jo li vaig fer l'entrevista al pis de dalt de l'Institut Francès, però devia ser, clar, pel mateix llibre, no?
0: Sí. I jo recordo pensar, Déu meu!
1: Sí.
0: Perquè, clar, té molt mala fama en tots els sentits, sí, que et pot sortir amb qualsevol estirabot, és a dir, que és una mica un ésser salvatge.
1: Jo t'he de dir que a mi va ser la generositat en persona. Mm-hmm. Venia d'una altra entrevista, havíem de començar 20 minuts més tard, i ens avisen que ha acabat abans l'entrevista anterior perquè no s'havien entès amb una cosa i s'havia aixecat i se n'havia anat. I ens deien, si voleu fer l'entrevista...
0: Bon inici, l'haureu...
1: Sí, no, però és que a més va ser molt bo perquè em van dir, ha marxat perquè no l'han deixat fumar. Llavors jo li vaig dir al realitzador, ostres, jo crec que l'hem de deixar fumar, o sigui, el tenim aquí, fem l'entrevista,
0: clar,
1: després ja veurem.
0: Que mengi fuet, si vol.
1: Clar, i mentre estàvem parlant, hi va haver algú que em va fer uns toquets a l'espatlla, uns copets, i em vaig girar, i era Houellebecq. I clar, va ser com, bonjour, saps? Bonjour, monsieur Houellebecq, doncs passi i segui. Jo pensava que teníem encara 20 minuts de coll.
0: Ja.
1: Però va ser superamable, va ser molt generós, va començar. Havia anat al Cuní el dia abans i el Cuní li havia parlat de la independència de Catalunya. Aleshores, quan vam començar la conversa, ell només em parlava d'això. I quan ja portàvem 5 minuts, vaig pensar, Anna, això o ho redreces o no hi ha entrevista. Llavors hi vaig dir, miri, senyor Houellebecq, aquesta entrevista la fem per parlar de la seva literatura. Jo veig que a vostè aquest tema li interessa molt, però jo sóc nova, és la primera entrevista que faig. Ningú em coneix i a ningú li importa el que jo pensi de la independència de Catalunya. Aleshores, si li sembla, ara fem l'entrevista a vostè i quan acabem, jo, si vol, li explico tot el que penso. Llavors el senyor em va mirar, va fer dues pipades molt llargues del seu cigarret i al cap d'una estona va dir, d'acord. I aquí va començar l'entrevista.
0: Ja hem vist què li passa. No és només bona nena, és una mica manaire.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: Sigueu com les plomes d'au, sigueu com el plomissol d'un adredor de bressol que fa xuc aquest gran fardell que duc. Si us plau, torneu-vos lleugers.

0: Ai, Guillermina, aquí he de dir que Anna Guitart em cau bé, però li tinc una mica d'enveja. Perquè és amiga de Guillermina Mota. Jo porto anys perseguint aquesta dona per entrevistar-la, no ho he aconseguit mai. I tu, de tant en tant, fas el que fem ella, oi?
1: De tant en tant fas el que fem ella. Aquesta persona privilegiada. Sí, bueno, som unes quantes, eh? Vull dir, sí. Sí, sí. A més, la Guillermina em fa molta il·lusió haver-la conegut. La vaig poder conèixer gràcies al pare del meu fill, que són íntims, són molt amics, i l'amistat ve d'aquesta casa, de quan feia un programa a Catalunya Ràdio. I em va fer molta il·lusió perquè jo tenia una tia, la Serrat, la meva padrina, que jo admirava molt, no? Quan parlem de dones que ens han marcat, la Serrat per mi era la germana gran de la meva mare, em feia de padrina i era molt independent, havia viscut a París, tenia una vida que em semblava meravellosa, era una mica desastre com a padrina, a vegades se'n recordava que era la mona, a vegades no, a vegades... Però era meravellosa.
0: I tinc entès que treballava amb Maria Aurèlia Campany.
1: Llavors, clar, jo en aquell moment no ho sabia, perquè tampoc li hagués donat importància, però després la meva mare em va explicar, i a més treballava a les publicacions de l'Ajuntament amb la Maria Aurèlia Capmany, era amiga del Pasqual Maragall. Clar, és un imaginari que jo a més l'he fet créixer al meu cap, no? Ella va morir quan jo tenia 17 anys i per tant tampoc la vaig conèixer gaire, però me l'estimo moltíssim, i era pèl roja. I llavors la Guillermina per mi tenia un aire a la Serrat. Sí, a la meva tieta. I quan la vaig conèixer li vaig explicar, i ha sigut molt bonic amb la Guillermina perquè ens hem fet molt amigues i jo me l'estimo moltíssim. I em sembla un privilegi, i a vegades doncs t'explica històries i coses i sí, és una persona important.
0: Aquesta cançó, justament, d'una bruixa com les altres, diu una frase així de que és una mare com n'hi ha moltes, és una bruixa com som totes, diu en un moment.
1: Em fa posar la pell de gallina, aquesta cançó.
0: Aquesta frase és bèstia, i aquesta cançó explica, vaja, el que sentim moltes vegades les dones, a aquesta manera de que ens veuen, que sempre fem el que fem, ho fem malament, que tenim una bruixa a dins.
1: Som unes bruixes, sí. Que al final jo crec que hem decidit, d'acord, som bruixes, però siguem bruixes juntes, no?
0: Ho comprem.
1: Una mica...
0: Ho comprem.
1: Vaja, sí, o compres o dius, val, jo crec que hi ha una... Anava a dir una celebració, no sé si és ben bé això, però com que li hem donat una mica la volta i de dir, ens voleu veure així, ok, som moltes, som fortes i ens en sortim, no? I ella barreja això també amb el fet de ser mare, i llavors és una cançó que a mi em toca molt, que m'arriba molt, sí.
0: Tu et sents bruixa de vegades o t'han fet sentir bruixa?
1: Sí, m'han fet sentir bruixa de vegades, sí.
0: Més a la feina o a la vida?
1: Potser més a la vida. Potser més a la vida que a la feina. Sí, a la feina no tant. També pensa que jo he estat autònoma 25 anys i he treballat molt...
0: T'has hagut de...
1: M'he hagut d'espavilar bastant i tampoc he estat amb gent allò. No he tingut caps directes o no, això... Bueno, sí, alguns anys sí, però sí. Vaja.
0: T'has hagut de guanyar les garrofes, podríem dir, que saps perfectament el que és això.
1: Bueno, això, perquè
0: ser autònom, imagina't,
1: 25 anys d'autònoma. És la primera vegada que tinc un contracte i que, bueno, que hi ha doncs, uns horaris i això que en diuen vacances pagades, que jo encara crec que no sé si és veritat o no, ens esperarem a l'estiu.
0: Tens ganes de saber-ho, per això, també?
1: Sí, no,
0: del que és aquest món?
1: Sí, a veure, dona una mica de tranquil·litat. Mm-hmm. La veritat és que, o sigui, no ha estat en absolut el motiu per agafar la feina, però sí que és veritat que és una de les coses que dius, ostres, doncs que bé, no? Perquè és difícil, i si ens està escoltant gent autònoma, escalf màxim i una abraçada.
0: I ara estaves parlant que la cançó, justament, de la Guillermina ho barreja amb el fet de ser mare. Mm-hmm. Tu ets mare i...
1: Sí, jo tinc un nen de 7 anys.
0: Exacte, i en una situació complicada, podríem dir-ho així. És una persona, el teu fill, amb unes...
1: El meu fill, quan va néixer, al cap de poc temps, vam saber que era sord, I aleshores jo dono gràcies a tots els avenços científics, tecnològics, etc, perquè li van poder fer una operació i ell porta una cosa que es diuen implants coclears, que això vol dir que el meu fill hi sent sempre, menys quan dorm, perquè a la nit els hi has de treure per poder recarregar les bateries, etc. I en aquell moment ens va semblar, al seu pare i a mi, que això era una cosa duríssima, jo pensava que seria doncs, una de les coses més complicades que ens passarien, i al cap d'un temps el van diagnosticar, el meu fill és autista. Ara ja fa alguns anys que ho sabem, i això sí que és un cop fort. És un cop fort, sí.
0: I tot això amb la feina, com es porta? Perquè hi ha molta implicació aquí, hi ha molta...
1: Sí.
0: No és una cosa que puguis deixar estones, i més com a mare separada. És a dir, jo crec que se'n parla poc d'això. Quan tens un càrrec, ets una mare separada, i a més tens un fill amb dificultats, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, és molt complicat. És molt complicat i quan estàs treballant, doncs, per exemple, d'autònoma, has de fer moltíssimes feines, no tens hores, i tens una criatura... Totes les criatures necessiten atenció i necessiten tenir les mares, els pares, qui sigui que els cuidi, que els estimi a prop. Però nens com el meu fill, per exemple, encara ho necessiten més, no? Llavors es fa complicat perquè de normal ja anem cansats. També els nens com el Simó, que són autistes o neurodivergències, el que sigui, requereixen una atenció multiplicada per 10. O sigui, jo crec que sempre tenir fills és una cosa que implica una dedicació enorme. Però la teva dedicació és 15 vegades més que en d'altres casos, no? I això és complicat a vegades. I per exemple, mira, m'agradarà explicar-te això, quan em va trucar la consellera per oferir-me el càrrec, jo vaig parlar amb ella i li vaig explicar la meva situació i li vaig dir, hi ha moments en què jo ja hauré de ser. O sigui, hi ha... A veure, per exemple, doncs, una mare vol arribar sempre a veure la funció de l'escola del seu fill. Jo, no només és que hi vulgui anar per veure'l, és que si jo no hi soc, el meu fill no sortirà. I ara ho estic dient com una cosa molt petita i molt anecdòtica.
0: No ho és.
1: Però... hi ha moments que ja has de ser, perquè si no, i no només no sortirà, sinó que tindrà un... Que ara aquí també, mira, m'agradaria dir una cosa, que igual hi ha gent que està pensant a casa, bueno, sí, a mi també em passa i el meu fill no és autista. Això és una cosa que ens passa molt, perdó, la gent que ho està pensant, i això ho dic amb tots els respectes. També passa una cosa que... És que m'agrada explicar-ho. Saps per què també t'he volgut dir que el meu fill és autista? Perquè jo intento explicar-ho molt. Perquè vull que el món sàpiga que hi ha nens que són autistes i altres coses, però a mi m'ha tocat un nen autista i, per tant, és el que explico. Igual que quan li van posar els implants coclears i la gent se'l mirava pel carrer, jo els explicava. Hi havia nens que el miraven i els deia, ah, que t'ha creat l'atenció això, saps què és? Doncs saps que hi ha nens que per veure hi necessiten ulleres? Doncs mira, el Simo... Per sentir-hi, doncs mira, el meu fill, per sentir-hi, necessita portar implants, no? I amb l'autisme també ho faig. I a vegades conec algú de fa molt poquet i de seguida els hi dic. I la gent es queda una mica parada, però per mi és molt important poder-ho explicar, perquè també és molt important que la gent aprengui a conviure amb ells i també amb els progenitors d'aquestes criatures, perquè amb la millor intenció del món, a vegades la gent et diu coses... que no tenen res a veure amb la teva realitat, no?
0: Clar, tu ara deies, de fet, doncs, semblava que t'estiguessis justificant, explicant, que, de dir, segur que hi ha molta gent que està sentint això i dirà, bueno, el meu fill també li agrada que el vagi a veure a l'obra de teatre, a
1: és
0: la funció,
1: com quan...
0: perquè tu a vegades et sents jutjada per tenir el fill autista.
1: Sí, que et sents jutjada, i tant. Perquè moltes vegades, des de la ignorància, la gent no té mala fe, però, jo què sé, el meu fill pot tenir una crisi i la gent el que et diu és que és un nen mimat i que no l'has educat bé. Yeah. I dius, no, perdoni, és que estem intentant que aquest nen, a qui el cervell li funciona diferent, encaixi dins d'un món pensat pels nostres cervells. Aleshores, de tant en tant, ell té una crisi. Doncs perdoni, però això és així, no?
0: I com s'aprèn a ser mare d'un nen autista? Com t'ho fas? És a dir, perquè m'imagino que has tingut mil sentiments, culpabilitat, por, com ho faig, ho estic fent bé...
1: Passes per tots, la culpa és molt present, sempre, no hi ets prou, no ho fas prou bé, no hi ha prou atenció, una cosa que ressona, evidentment, a totes les mares, això està clar. Jo, al final, intento Bueno, intento no, jo l'estimo molt i intento ser-hi el màxim que puc, intento veure tots els recursos, tot el que puc donar-li i per mi doncs, és molt important avui estar-ne parlant aquí i poder-t'ho explicar. I dir-te que doncs, quan em truca la consellera, jo li explico que tinc aquesta situació i que hi haurà dies que no hi podré ser, i la consellera em diu, d'acord, ho farem igualment, vull que siguis la directora del Llull. O sigui, per mi, que els governs practiquin això, o sigui, que pugui ser un càrrec públic, però que determinat dia pleguis a les 5 per anar a recollir el teu fill a l'escola, i això hauria de passar, perdona, amb nens neurodivergents, i no, és molt important. I és una cosa a la qual jo estic molt agraïda, perquè jo, si no, li hauria d'haver dit, no puc fer-ho. I ella va insistir. I em va dir, sí, què necessites?
0: Clar, durant anys no hi havia dones fent aquestes feines perquè creien que s'havien de quedar a casa. Uh-huh. Perquè, a més, segurament tampoc estava preparada l'escola perquè aquestes criatures poguessin estar. I m'imagino que encara hi ha dificultats amb tot això. Però que és una decisió forta perquè implica, jo vull ser la millor mare, però també vull ser la millor professional.
1: Sí, i alhora també vol ser la millor professional per tenir molta feina, per tenir molts diners i per poder pagar moltes coses que necessita el teu fill, que altres criatures no necessiten, no? Doncs recursos, teràpies, que creus que l'ajudaran, i aleshores aquí, doncs, has d'invertir molts diners. I si els vols, has de treballar. Yeah. I si treballes, no estàs amb ell. I si no estàs amb ell, et sents culpable.
0: I tot això amb una separació pel mig, és a dir, amb tot el que implica...
1: Una relació molt cordial, una separació molt cordial, sí. Vull dir, a més, els dos teníem molt clar que el principal era el nostre fill, ens entenem molt, però clar, és molt difícil, perquè clar, una separació també implica busca't un pis per que paguis tu sola, no? Hem començat el programa parlant de la situació
0: de pisos,
1: dels lloguers a Barcelona, jo no tinc diners de família, no tinc pisos, no... I és complicat, és molt complicat, clar, tot això ho complica, t'ho fa més difícil.
0: Com et comuniques amb el teu fill?
1: Aquesta és la part més dura per mi, perquè el meu fill parla molt poquet. O sigui, és un nen que va a l'escola ordinària i que té amics a l'escola. L'escola és meravellosa i les famílies també, però ell parla molt poc. Llavors, clar, jo em dedico a la comunicació. A mi m'encanta parlar, m'encanta estar amb gent, m'encanta relacionar-me, m'agrada molt anar als llocs, deixes d'anar a llocs perquè el teu fill s'ho passarà malament i no vols que ho passi malament, no li va bé la gent, no... I, clar, jo puc sortir de l'escola amb el Simó, agafar-lo de la mà, i fins que arribem a casa, si jo no parlo, és possible que ell l'únic que em demani és pa, aigua, no ho sé, potser formatge. Però amb frases, la frase més llarga que fa és de tres paraules, no? I això és duríssim. Jo no sé què fa a l'escola. No m'ha explicat mai què li fa mal, amb qui li agrada jugar... Què voldrà fer el cap de setmana?

0: Ara a mi em fa por pronunciar davant de la...
1: Què va? Què va, Montse?
0: De l'Anna Guitar, Les Symphonies des Éclairs.
1: Meravellós.
0: He estat practicant tota la tarda davant del mirall. No. És aquesta cançó de Zao de Sagazan, aquesta sinfonia dels Éclairs, que també és aquella pasta genial.
1: Oh, que bons.
0: Aquells, els Éclairs, que són els palos de tota la vida, palo de nata, palo de... Jo quan ho vaig saber... Bé, ja ho sé, són diferents.
1: Són diferents, eh?
0: Sí, ja està, ja està.
1: A veure, Montse Virgili. Montse Virgili, no és el mateix un palo de nata que un éclair, per l'amor de Déu.
0: Bé, perquè l'éclair del menges a París, aquesta és la diferència.
1: Ara aquí fa, també. Ara aquí fan molts llocs, éclairs.
0: Sí. Ai, escolta, ets llépola o no? T'agrada el dolç?
1: Soc més de forn de pa que de pastisseria.
0: D'acord.
1: Sí, però sí, hi ha coses sí. Que... La xocolata m'agrada molt.
0: Ara, et trec aquesta cançó, perquè aquesta cançó m'importa a la Joada Vibra, també. Hem anat a fons parlant de temes que ens ocupen.
1: Sí.
0: Però on trobes la Joada Vibra? Perquè has de treballar molt. Estàs a l'Institut Ramon Llull. Ara hi ha molta feina, hi ha moltes coses a decidir, i l'Anna Guitart, quin és el seu moment de confort, que es diu ara, que diuen els moderns?
1: Jo soc molt afortunada i tinc uns amics meravellosos. O sigui, per mi, la meva família i els meus amics. O sigui, jo quedar amb dues amigues per anar a prendre alguna cosa, celebrar aniversaris. Jo cada any faig una festa pel meu aniversari, crec que celebrar l'aniversari sempre és una bona notícia, o sigui que a casa meva es celebrava tot, els sants, els aniversaris, he tret una bona nota, anem a celebrar-ho. Jo vinc d'aquí...
0: De celebrar-ho tot,
1: De celebrar-ho tot i de celebrar, perdona perquè quedarà molt cursi, però de celebrar la vida. A mi m'encanta la meva vida, m'agrada molt. Molt. M'ho passo molt bé, em falten hores sempre per fer les coses... No ho sé, em considero una persona molt, molt afortunada,
0: o sigui que
1: t'hem
0: d'imaginar amb amigues, amb amics, en aquests moments una mica de pau, podríem dir, oi?
1: Sí.
0: És el regal.
1: Intento buscar-ho, sí, la veritat és que sí.
0: Temps per fer macramé i aquestes coses, no?
1: Macramé no. Mira, m'he proposat fer un cutre de 1.000 peces, crec que m'ho vaig proposar, me'l vaig comprar... Fa 5 anys, allà està, dins de la capsa.
0: Doncs escolta, no hem fet macramé en aquesta entrevista, però hem lligat alguns nusos.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Anna Guitart, felicitats, i per molta feina, i vaja, que tenim Anna Guitart per estona, perquè hi ha molta energia.
1: Moltes gràcies per convidar-me, Montse, soc molt fan del programa, el trobo supernecessari, però és que a més, és un gust escoltar-lo. Moltes gràcies. He patit amb la selecció musical, perquè porta-li cançons a la Montse Virgili, saps? Vull dir, clar.
0: Ens ha encantat.
1: Gràcies.
0: Com jo dic, casem-nos, no esperem més. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'han pogut perimetrar. Al llarg d'aquesta nit s'hi està treballant amb drons tèrmics per controlar tot el perímetre del foc i evitar zones de revifades. Per tot plegat, Emergència manté l'evacuació dels pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. Ho explica el cap de l'operatiu dels bombers, Antonio Rodrigo.
3: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
2: El foc ja ha cremat més de 9.000 hectàrees i a Madrid i Àvila els incendis